0: Cap, però no, vaja, no posaria la mà al foc.
1: No, vigila amb la gent gran.
2: No, posa-la al sol, ara no cal al foc.
3: Sí. Ara sí, ara sí que comença la intervenció de Lleó 14. Aviam. Crec que la podem escoltar en directe si em doneu-se a vosaltres.
2: Calleu!
1: Ja, calli ja. Vostè.
2: Oi, hi ha la gent aquí, a l'estudi de RAC1, hi ha una senyora amb el ventall, imagina't allà. Sí. La calor que deu fer, nena.
1: Bueno, allà, hidrateu-vos, per favor.
2: Ai, jo vostè sempre està igual,
1: Jo és un consell que li donaria al papa.
4: Saludo cordialment a vostra excel·lència, monsenyor Xavier Gómez García, per abat de Montserrat, don Manel Gaspi Urios,
1: de la colla.
4: També els bisbes, sacerdots, religiosos, religioses.
1: Això és català,
4: Seminaristes. I tots els fidels que participen en aquest peregrinatge.
1: Al final l'ha pres,
4: Particularment als nens i nenes que ens acompanyen avui. Gràcies.
1: Estan fent campana, fan rodó,
4: Gràcies per la vostra presència.
2: Hi ha aplaudiments i tot,
1: Bueno, és la gent de fora.
2: De la plaça.
1: Sí, perquè ho estan mirant per la tele.
4: Estic content de poder estar als peus de la Moreneta.
1: Molt bé.
4: Per encomanar-li la confiança en la seva intercessió maternal.
1: Molt bé.
4: El meu servei petri és la missió de l'Església en el món, que clama demanant justícia i pau. Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat.
2: Gràcies,
4: Catalunya, per la vostra fe. Els murs d'aquest recinte podrien explicar-nos les innombrables històries de devoció, agraïment i esperança que han contemplat al llarg dels segles al voltant de la Verge de Montserrat.
2: Ha fet Duolingo,
4: I també han estat testimonis de la sang vessada per amor a Jesucrist. Així mateix en aquests murs han estat custodiades les alegries i les penes, els goig i les làgrimes de tant fidels. I han escoltat també les veus celestials del cant infantil de l'escolania més antiga d'Europa.
2: Fixa't, si tanques els ulls, sembla que no llegeixi,
4: Cuando mi predecessor, el Papa Francisco...
5: Parla millor català que gent que va venir aquí fa 50 anys, La cosa com sigui, la present dos dies, Això sí que és un miracle.
4: Nos invitava a considerar
2: ja s'ha acabat. Vinga, ja podem estar tranquils.
5: S'han acabat les monedes. Això és com a l'hospital, quan fiquen les monedes perquè la tele funcioni. Pues s'ha acabat. Moltes gràcies.
2: Ja. Però escolta'm, la gent es pica el pit amb el Banu o no, aquí fora, Joel?
1: Sí, clar, normal, suposo, no?
2: No sé.
0: Els Banus, ja us ho dic, crec que miris on miris, hi ha Banus amunt i avall.
2: Disparats,
0: De tots colors. Sí, i a més, és...
2: Homes i dones o només dones, en Banu? Perquè aquesta és una altra.
0: Sí. Era un estudi molt ràpid, mirant molt ràpid. Crec que només veig dones.
2: Dones, és que això sou idiotes.
0: Ja em diràs tu. Veig un home amb barret de palla i que va amb el Banu.
2: Un home?
5: Puigdemont!
0: Sí.
1: Puigdemont.
2: Amb barret de palla i és Puigdemont.
0: Però vaja, ara surt una mica a tornar a marxar el sol, venen els núvols, però és que clar, al matí estàvem realment a 16-17 graus aquí dalt.
2: Hi havia boira.
0: La temperatura ha pujat molt ràpid. Sí, hi havia boires i núvols i de cop ha sortit el sol i la temperatura ha pujat de valent. I clar, aquesta pobra gent que estava apilonada aquí esperant el papa, ara s'han de seure, està de peu amunt i avall, doncs han agafat calor, és normal.
1: És un cop cada 15 anys. Vull dir que al final, i a més els agrada, són les declaracions que hem sentit tota l'estona, això és pel papa, doncs que sí.
6: Doncs et fots, vols dir?
1: No, que s'hidratin i tota la pesca. Jo no vull el mal pel ningú.
2: Escolteu, després de la visita a Montserrat, el papa encara té unes quantes activitats programades, no?
1: Efectivament, hi ha una...
2: Escolta'm, freneu una mica, per favor, que això ja sembla un viatge programat de l'Imserso, aquest pobre home.
1: Què vol dir, home?
2: Home, per favor, que va amunt i avall com un ninot.
1: Bueno, com un ninot.
2: I esteu fotent una agenda molt apretada, coi.
1: Bueno, deixeu-lo.
2: Deixeu-lo respirar una mica, hòstia, que tornarà al Vaticano i... Nois, necessito vacances de les vacances, perquè...
1: Home, va, no crec que passi això, en tot cas.
2: Quin és el programa del dia?
6: Ara l'expliquem.
2: Ara, després de Montserrat, el porteu a veure la fageda d'en Jordà?
1: No, seria molt maco, allà amb el...
2: A la casa de Museu Salvador Dalí, a Port Lligat.
1: Això li agradaria.
2: Rematarà la jornada a Catalunya en miniatura?
1: Bueno, això també, mira...
2: Collons, porteu-lo a halar a un bon restaurant de menú. Hòstia, que això agrada a tothom.
1: Sí, calla un moment, Manel, que està previst.
6: Després de Montserrat, el papa té una trobada social a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, al barri del Raval, a 4:45.
7: Perdona, bon dia, què tal, com esteu?
2: Bon dia, Dani Fornells, què tal?
7: Bona Pasqua i no sé què.
2: Bona Pasqua.
7: Lou com balla. Sí. Heu dit que el papa anirà al Raval?
2: Aquesta tarda, sí. Bueno, al migdia.
7: M'esteu dient que el papa baixarà de la Diagonal abans que jo?
2: Bueno, t'ho podem confirmar. Tu quan has baixat? Quan has creuat la Diagonal?
7: Mai. Per això ho dic, jo que n'he baixat la Diagonal.
2: No has baixat mai, ni per anar al centre.
7: Al centre de què?
2: Al centre de la ciutat?
7: De la ciutat.
2: Passa Catalunya, la Rambla...
7: Passa Catalunya... Jo tot això ja ho veig per Google Imatges i molt bé. Felicitats i tal, sou molt macos. Però que vigili el papa.
2: Perquè ha de vigilar el papa.
7: Un amic meu, el Nico, un dia es va equivocar per culpa del GPS, va creuar la Diagonal i baixant va arribar a la Gran Via, no?
2: Bueno, i què?
7: I mare meva, va veure la misèria amb els seus ulls. I és la Gran Via, o sigui, que és una cosa increïble.
2: Però quina misèria...
7: Misèria absoluta.
2: Però quina misèria va veure?
7: Homes amb camisa de màniga curta. Això
2: em sembla
7: que hi he vist algú aquí. Ah, no, mira. No.
2: I el senyor elegant amb màniga llarga.
7: Però la màniga curta és de persona...
2: Màniga curta amb home, no, eh?
7: No, és que suar és de pobre, però... intentar posar màniga curta per no suar és doble. És doble pobre. M'estàs doblant la pobresa.
6: Després el papa anirà amb el papa mòbil per Barcelona i arribarà a les 7 de la tarda a la Sagrada Família, on se celebrarà la missa solemne, visitarà la tomba d'Antoni Gaudí i beneirà i inaugurarà la Torre de Jesucrist.
7: Lo nostre!
2: Lo nostre, sí, sí. Justo, bon dia.
7: Bon dia, de seguida estic per tu, Paqui, però ara hem de parlar del papa, que és a Montserrat, que fons propera del Vaticà ens confirmen que el papa havia demanat arribar a Montserrat a peu per Corbató, però li han recomanat que el cremallera és molt millor.
2: Bueno, molt més segur el cremallera que anar a peu.
7: Per lo que pugui ser. I després de Montserrat, ja ho sabeu, el papa va cap a Rabar. Vamos a Rabar. A la parròquia de Sant Agustí, on ja que el senyor que directament diu que hablen cristiano, coño. Vamos allá. El papa demanava agafar un monopatín en la plaça del Mapa i fer unos cuantos truquitos i després fumar-se una cigarreta mentolada de hachís amb alguns alumnes de la Massana.
2: L'escola Massana.
7: Vamos allá. I a la tarda el papa anirà a la Sagrada Família, beneirà la nau de la Basílica, saludarà dient bona nit Mar París, parlarà català, parlarà castellà i llatí i visitarà la tomba d'Antoni Gaudí. I està previst que digui contra la misèria, contra la renúncia a la subordinació, parleu la llengua dels homes lliures, parleu en català. Vamos allà!
2: Bueno, escolta'm, hem de plegar, Justo.
7: Hem de plegar, doncs continuarem molt demà amb més coses.
2: Demà hi haurà... Farem un resum una miqueta del que han estat aquests dos dies frenètics de la visita papal a Catalunya. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ara venen els companys dels serveis informatius i després en Marc Girol, vostè primer. Nosaltres tornem demà. Feu onda!
8: Alerta! Bravo!
9: La competència.
10: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
11: Hola.
9: Un programa basat en fets reals.
12: Mala farina.
9: Misteri resolt. Amb els Òscars RAC 1.

0: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
1: A veure, per favor, que s'ha de repetir el programa i l'hem de repetir paraula per paraula.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: I amb, el que és més important, Joel, no em parlis, joder, per a ti, que de veritat, és increïble, para la música, para la música, és increïble, el Joel, o sigui, estàs dient, per favor, un aplaudiment per Maria Rodi de Sota, actriu.
2: Bravo. Una hola.
1: Quan estic jo aquí presentant el tal, jo sí, em connectem, no, bueno, escolta, per favor, t'ho dic. Anem a començar el programa amb Joel Fortuny, d'Astor Música de l'Estàs, l'Ernest Ferrer a la realització, és genial. Nosaltres ens acompanya, avui és un programa que realment són gent que estan forrats. Maria Rodríguez Soto, actriu, o sigui, són tots anarquistes, saps allò, vagos, maleantes i maricones. Mare de Déu, senyors, que arderemos todas en el infierno. Maria Rodríguez Soto, un aplaudiment per ella.
2: Dos, en necessito dos.
1: Perquè és actriu, perquè la validació de les actrius...
2: Exacte, la necessito externa.
1: Miquel Missé i Gerard Coll Planes, especialista en gènere. Ai, Dios mío, però com especialista en gènere? Maricons, bueno. I tenim a la Itziar González, que te l'estàs, que faràs la teva secció, eh?
3: Ara faré la meva secció o intentaré fer-la, no?
1: Bueno, perquè clar, et pot passar per sobre l'heteropatriarcat en forma de cúria romana, per sobre. Bueno. Avui en forma de cúria romana. Però abans anem a connectar... Vine, veus? La primera en la frente. Joel Peña, què tal ha anat, això?
4: Bé, però...
1: Eres al lavabo? Era pipí o caca?
4: Era pipí. He rebut whatsapps dient que havies dit lo segon i ara...
1: Va, eres pipí, no? I
4: doncs la gent em demana, però era pipí. Sí, sí, era pipí.
1: Escolta una cosa, Joel, perdona. Tu estàs fora de l'abadia de Montserrat?
4: Estic a l'exterior, efectivament.
1: I com aneu a fer pipí? Perquè això, clar, ja han pujat 1.000, 2.000, 3.000 persones a l'abadia de Montserrat, la gent té necessitats... Jo que tinc la pròstata tururut, imagina't, he de pixar cada quart d'hora. On es pixa? Hi ha uns policlins? Com va això? Està organitzat?
4: Hi ha molts policlins. Vale. Està molt ben organitzat perquè hi ha molts policlins.
1: Fa olor, policlins?
4: Arreu de l'abadia... El policlín no he entrat jo, Marc, a veure, siguem sincers.
1: Oi,
4: el que hi ha són lavabos, també, hi ha policlins per al públic, i llavors a premsa tenim uns lavabos a part, perquè, mira, ara cantarà el Virolai, Marc.
1: Que bonic, que bonic, no escoltar-ho, perquè visc a Catalunya. Escolta'm, i quin és l'ambient aquí a Montserrat?
4: L'ambient era... ara és molt tranquil, perquè tothom s'ha assegut com a les seves cadires per seguir aquesta pregària del Rosari, però l'arribada del Papa, doncs hi havia com molta expectació, molta gent que s'aplegava al passadís per on passava el Papa. L'intentaven passar a les criatures perquè les beneeixi, gent intentava fer-se fotografies, intentaven tocar-lo, etcètera, etcètera. Hi havia molta expectativa.
1: Has plorat?
4: No, Marc.
2: Nosaltres, mirant les imatges per la televisió, patíem amb les criatures, eh?
1: Sí, perquè
2: amb
1: van
2: el Joel,
1: volen,
2: perquè,
1: eh?
2: Sí, volen i dius, hosti, se li escaparà, caurà aquesta criatura al terra.
1: I tindrem aquí un conflicte, que estarà beneïda, però amb
2: patíem,
1: cap esbarlat.
2: Patíem.
1: Sí, sí, mare de Déu.
4: N'ha agafat moltes, tinc la sensació, moltes. Del meu trajecte que ha fet. Moltes. Sí, sí.
1: Sí, i es va agafant criatures, també.
4: En el passadís final...
1: Engonieja una mica, la veritat és que engonieja una mica. Sí, cal? Cal? Insistir? Bueno, escolta una cosa, Joel, qualsevol cosa que passi... Sí.
4: Sí.
1: Qualsevol cosa que passi, per favor, connectem. Saps?
4: I tant, mira,
1: passa alguna
4: pensa
1: cosa?
4: Que d'aquí 7-8 minuts està previst que surti, que és l'altre moment de màxima expectació, exacte, aquí a l'exterior, que està previst que surti al balcó.
1: Perfecte.
4: A dirigir unes paraules als assistents, us avisaré.
1: Doncs demana'ns pas, perquè serà una cosa preciosa. El Virolai, mirem a escoltar una mica el Virolai, a ritme de Virolai, dono la benvinguda, un aplaudiment per ella, a Itziar González.
3: Marc, tu em beneiràs a mi també?
1: Home, estàs beneïda ja.
3: Perfecte.
1: Bueno, aquí escolta la benedicció, que cadascú se la faci ella, eh? Vull dir-te que cadascú aguanti su benedicció.
3: Bueno, tinc 7 minuts, m'ha semblat entendre
1: sí, sí.
3: Que entre el papa i jo...
1: Van sempre tard, van sempre tard.
3: Ja, perfecte. Escolteu, jo...
1: De fet, mira, perdona, vaig a fer una trucada? Sí, bona sera. Me puedo dedicar a Marc Giró? No... Què tal, carinya? Escolta, mira, tinc a la Itziar González que ha fet la secció. El papa podria sortir després d'aquella carrer? Sí? Vale, carinya, bona sera. Vale. Ja està resolt.
3: No,
1: no sortirà fins que no acabis la teva secció.
3: Molt bé.
1: Anirem. Endavant, amb tots vostès, Itziar González.
3: Darrerament he participat amb...
5: amb diverses assemblees ciutadanes. He estat amb la cultura de base, amb una jornada el 12 de maig a l'antiga presó Model, que es reunien per deliberar com podien esborrar el model aquest de les indústries culturals i anaven realment a un model serio de cultura de comunitat i de barri. Uh-huh. Vaig estar ajudant-los en la seva assemblea. També he estat en una assemblea a Falset, on 50 veïns i veïnes parlaven del seu futur com a poble, i també vaig estar el passat dissabte amb el barri del Remei a Vic, passejant per totes les botigues que hi havia al voltant d'una plaça. És a dir, porto dies assistint a aquesta manera fundacional de comunitat, que és reunir-se al voltant bueno, uns amb els altres, com originalment es feia al voltant del foc. Sí, no?
1: Això es feia a les Xiques Gilmore i a Doctor en Alaska. De sobte, el poble es reunia al voltant de l'alcalde a una mena, i parlaven de les coses del poble.
5: Efectivament.
1: Però era tothom, la carnissa era el carnissa.
5: Hi han estat tres experiències molt gratificants. Clar, com que tenim el papa aquí, i que s'acosta, perquè ja em queda menys minuts, que l'església, la idea mateix d'església, no?, és aquesta reunió, no? Però clar, que són reunió de persones que tenen una cosa en comú. Clar, les meves assemblees, la gent no té coses en comú, i tot així es reuneix al voltant per parlar de fer coses conjuntament, clar, no? Llavors m'ha fet pensar que potser és interessant que els oients intentin veure la diferència entre el que seria una assemblea o un espectacle. És a dir, l'Església sembla que està convocant assemblea a tots els creients, uh-huh, i jo dic, està convocant assemblea o està fent un espectacle? La diferència entre un espectacle i el que jo dic, la festa revolucionària, per exemple, la Patum de Berga, uh-huh, dic perquè tingueu al cap, uh-huh, present dos actes recents, no? Si tu veus la Patum de Berga, veus que allà qualsevol persona és fonamental. És a dir, si hi ha algú menys a la plaça, hi ha com un forat i ràpidament s'omple i tot canvia. Uh-huh. I els moviments, o sigui, cada moviment de cada persona és fonamental. La Patum de Berga funciona perquè està tothom. Això és la festa revolucionària, on no hi ha una jerarquia. Hi ha unes peces que ballen, però hi ha un caos, però que és un caos organitzat, uh-huh, volgut, codissenyat, diríem ara, no? En canvi, l'espectacle, una mica com Lluís XIV, quan allà a Versalles organitzava la passejada pels seus jardins, ell es posava en un lloc privilegiat i des d'allà veia a tots els nobles i a tothom amb les seves punyetes i amb la seva, això que t'agrada a tu, aquestes cosetes. I tot estava organitzat per donar un predomini a algú que mira, no? Uh-huh. La pregunta que li faig als oients és, això que estem veient i que ens interromperà d'aquí res, és, està fet per que sigui una festa de tothom o està fet perquè tots mirem un espectacle?
2: Mira, ara hi ha la imatge del balcó esperant que surti i tota la gent a baix mirant-lo.
5: I jo dient que el balcó de Lluís XIV era exactament això. És a dir, però aquí l'ull no és l'ull del papa. Aquest és l'ull de les pantalles. Algú està construint una mirada única i, per tant, la meva hipòtesi és que d'assemblea i d'església no n'hi ha. I ho deixo abans.
2: D'església
5: que...
2: tampoc?
1: Mare de Déu.
5: No. No, clar, perquè és una església que t'està dient que s'està d'acord amb allò que ell promou. És una església que ha deixat fora el tram, però que ha deixat moltes altres coses fora, també. Mm-hmm. I, per tant, el tema és què hagués estat una festa revolucionària amb un papa revolucionari. Com s'hagués organitzat? Com l'haguéssim estat veient? Com l'haguéssim dissenyat?
1: Com l'haguéssim viscuda?
5: Ah, no, evidentment, sobretot. Clar. Però vull dir que no ens enganyem, aquest home escriu contra la intel·ligència artificial, parla de la humanitat, però no ha arribat a desenvolupar el veritable reunió al voltant del foc, que és el coneixement i la discussió de les coses. No és tant dir el que jo crec i el que hem de creure com parlem-ne. Parlem-ne tots. Mm-hmm. Fem església en el sentit d'incloure totes les diferències. I, per tant, aquest és el gran repte. A nivell escenogràfic, que en comptes de tenir això, haguéssim vist una cosa deliberativa, jo m'imagino, tot de gent reunida. Imagina't a tu, a tots els pobles de Catalunya, al voltant de les places, parlant sobre coses
1: sobre
5: que...
1: Sobre la bondat, per exemple. Clar.
5: Sobre qualsevol cosa. Hagués estat una manera... de tenir una festa papal revolucionària.
1: Escolta, el aplaudiment és Gerard González, eh? I a més, com jo he dit, t'has parat el papa perquè està sortint pel papa,
5: Clar, ara ja sap que el que està fent està mal dissenyat.
1: Al balcó de...
2: plaça de Santa Maria.
1: Joel Penya, si ens ho vols explicar, que tenim en Joel Penya ben bé al balcó.
4: Sí, ha sortit al balcó de la plaça de Santa Maria, efectivament, ha saludat als assistents, que hi ha una cridora important. Hi ha una pancarta bastant gran que parla sobre, em sembla, diria, la llengua catalana. No, benvingut a Catalunya, posa Lleó 14, i ara d'aquí res començarà a parlar.
1: Sí. A veure, ara parlarà Lleó 14?
4: Sí, a veure si el sentim i en quin idioma parla.
6: Molt important, els detalls aquest.
1: Què ha dit, perdona, quan l'hem escoltat?
7: Germanes, bon dia.
1: Mira, bon dia.
7: Gràcies per estar aquí. Gràcies per esta hermosa manifestació de fe. Todos unidos en una sola família. Con esta acogida de nuestra Madre María, la Virgen de Montserrat.
1: Tenim el papa de Roma, Lleó 14, al balcó de la plaça Santa Maria de l'abadia de Montserrat. Jo em vaig estar fixant, he fet una comparativa entre els feligresos madrilenys i els catalans, i crec que els catalans hi hem de posar una mica més de sal, perquè estan tots més motivats a Madrid que aquí. Això t'ho dic perquè no, ho vaig veure ahir a l'estadi, no sé si van ser 4 hores de vetlla que la gent estava esgotada quan jo vaig pillar el mes 324, però la gent que torna està esgotada. El feligrés català està esgotat. No sé si hem estat molt pendents de si havia de parlar en català, en castellà, com havia de parlar, però està la gent esgotada, t'ho dic. Bueno, a Madrid tenien tota l'estona una energia, dic, mare de Déu, aquests madrilenys tenen una energia... Mira, ui, la gent ara... Joel, tu em pots explicar...
7: Que enseña cómo integrar a todos en una única familia.
1: Catòlica, eh? Una única família de catòlica, que ho referia. Escolta, Joel, ens pots explicar alguna cosa, alguna anècdota, algun desmai, fa calor... Ui, el Joel Penya se n'ha tornat al policlín. Se n'ha anat. Bueno, escolta, mentre el papa va parlant, com que també l'escoltem d'aquella manera, anem a escoltar nosaltres a una actriu. Mare de Déu, això, una actriu interrompent el papa. Això és una cosa que és heretgia, segur.
8: Però jo no sé què dir després del que ha dit l'Etziar, eh? No sé per què m'heu convidat. Jo no puc dir tantes coses interessants.
1: Sí, ja veuràs com sí, amb tots vostès. Maria Rodríguez Soto. Escolta, a la Maria Rodríguez Soto, a veure, és que és una de les nostres actrius favorites i és la primera vegada que veig aquí el vostè primer. Això ha estat un desastre de 5 anys, han estat desastrosos per nosaltres perquè...
8: Mai és tard.
1: Has anat a la Pepa de fa molt, de fa poc? O...
8: Ara fa bastant que no vaig
1: a
8: la Pepa.
1: A la Pepa
8: he de tornar-hi.
1: Restaurant al carrer Aribau.
8: Carrer Aribau. Que s'està molt bé, com, està és com a casa. Bé,
1: exacte, és com a, tu sí, estàs és com
8: casa,
1: a casa.
8: És caseta meva.
1: I la Camila és com...
8: La Camila és com la meva cosina germana.
1: Cosina germana total.
8: Directament.
1: Exactament. Jo no feies que no hi vaig tan bé, perquè és que com que soc maniquí, doncs des del 84 que no menjo. Però hi hem de tornar, hi hem de tornar. I ens hem trobat nosaltres en situacions, bueno, molt divertides.
8: Molt divertides
1: generals.
8: Diverses.
1: Tu vas contactar amb la Camila i la Pepa en pandèmia? Perquè hi havia fiu-fiu ràcies, eh? O no?
8: Sí. Jo vaig fer alguna maldat al Pep en pandèmia.
1: És que jo tinc la sensació que s'han de començar a explicar les històries de home, ara que ja ha prescrit, diguéssim, total. Coses que es feien a la pandèmia, diversió a la pandèmia.
2: Clandestina, total.
1: Diversió clandestina a la pandèmia, perquè n'hi va haver.
8: N'hi va haver, home, és que si no...
1: Hi va haver fulleteig, hi va haver diversió, hi va haver...
8: Hi va haver borratxera, hi va haver després anar a l'hotel del costat perquè no ens pillés la policia, allà tots dormint
1: a l'Àxel,
8: junts.
1: No?
8: A l'Àxel,
1: no? Sí.
8: Increïble.
1: Tot això prescrit, ara, de veritat, tu dic que sí. Bueno, escolta, la Maria Rodríguez Soto, a banda de...
8: De Galibà la Jarana.
1: Galibà la Jarana, i cremaràs a l'infern, seguríssim.
8: Però tot ajuntes.
1: Per actriu, i tot ajuntes. És que t'ho digui.
8: És que
1: t'ho digui, estàs al lloc perfecte. Bueno, és increïble perquè, bueno, primer, és una de les protagonistes de la sèrie Rebalear, una minissèrie HBO, protagonitzada per l'Enric Auqué i la Maria Rodríguez Soto aquí present, el Sergi López, el Quim Avila, el Francesc Urella, el Lluís Castell, etcètera. Properament la podrem veure a 3CAT, però jo ja l'aniria veient a l'HBO. Bueno, el 3CAT serà interessant perquè... Bueno, a l'HBO també la pots veure en català, clar. Sí,
8: clar. És molt important remarcar això, eh?
1: Sí.
8: En BO, versió original, sisplau, que és en català.
1: Home, en català. Que és una sèrie que jo trobo extraordinària i que a més, jo crec que n'esteu molt satisfets. Ahir van entrevistar el Carol Show a l'Enric i ell diu que és un dels millors papers que ha fet mai.
8: Estic d'acord. S'ho ha currat molt. No, jo crec que és que teníem un material que traspassava pantalla perquè traspassa ànima, perquè realment el que li ha passat al Pol i a la seva família i el que ens ha passat a molts de nosaltres o a molta gent propera a nosaltres, no? Llavors jo crec que això es nota i transcendeix. Llavors hi ha algo, com sempre diu el Pol, no?, que és una espècie de venjança del que ell hagués fet si s'hagués atrevit a, no sé, del tot legal.
1: Legal, exacte. I estàs molt a estem molt a favor del teu personatge, que és la que té les idees més...
8: Sí, ella, no?, deixa anar la idea, pum,
1: i a veure què passa.
8: I la bola de neu, doncs, va creixent, a veure fins on arriba.
5: Bueno, i la recerca que fas de tots els habitatges que té l'empresa.
1: Sí, és increïble, això és fantàstic.
5: Clar. Això dones idees a la gent.
8: Clar.
1: Diguem una mica que és una sèrie en la que hi ha un restaurant inspirat en Cal Lluís, bueno, li va passar a Cal Lluís, del Raval, que l'expulsen a la família, hi ha un negoci, hi ha un modus vivendi, de fet, d'aquesta gent, l'especulació immobiliària, diguéssim, els expulsen del barri, els expulsen del local, de la Itziar González, rebufes, perquè això t'ho saps perfectament.
5: Bueno, no? Ho haguéssim pogut evitar si m'haguessin deixat fer.
1: Clar, exacte. Ho haguéssim pogut evitar i clar que no et van deixar fer, perquè...
8: Ja ho haguéssim pogut evitar.
1: Sí, bé, a banda de la sèrie revelada, la Maria Rodríguez Soto, per favor, un aplaudiment, està interpretant Parmagel al teatre. Un aplaudiment per aquest És increïble, eh? A l'Espai Texas, fins al 28 de juny, a Neuwi, és el llibre, és un monòleg sobre el llibre Parmagel de l'Eva Baltasar. Tu saps que jo un dia baixava de la ràdio i em vaig trobar al carrer Ibau, jo anava, i ella pujava, la Victoria Spumberg, que és la directora i l'adaptadora de l'obra, i em va dir, acabo de reunir amb l'Eva Baltasar i la Maria Buigas, que és l'editora de Parmagel, que m'han proposat, això farà 2 anys, jo no sé, perquè deu...
8: Jo crec que des que es va començar a coure tot, sí.
1: I no sé si ho faré o no ho faré, perquè, ostres, és increïble el llibre, i és fort, no sé si m'hi veig, no sé què. Aquest era el dubte que tenia la Victoria Spumberg, no sé l'il·lusió que em va fer veure que efectivament això tira tant davant.
8: Sí, la Victoria tenia molts dubtes perquè ella és una fèrrima defensora de l'escriptura dramatúrgica, clar, de no adaptar com novel·les i tal, però bueno, hi havia una cosa allà que ho vam parlar amb l'Albert Pijuan, que és el que també sempre escriu amb ella, i finalment la Sisquella també és una persona molt insistent i molt meravellosa i va aconseguir convèncer a la Victoria.
1: La Sisquella en quin sentit? Perquè la Sisquella produeix?
8: Clar.
1: Ah, és que aquí, ostres, que jo veia quantitat de tia
8: sí, important. Aquí hi ha... Hi ha molt d'ovari, sí.
1: Aquí hi ha molt d'ovari, aquí hi ha molt d'ovari. Molt bé. Llavors, una cosa, el Parmagel. Tu, quan et diuen que has de fer Parmagel, t'havies llegit el llibre, si ves, de l'Eva Baltasar?
8: No, jo no m'havia llegit Parmagel encara, llavors em va trucar la Victòria, em va dir, m'encantaria, i vaig dir, vale, bueno, m'ho llegeixo, perquè mai havia fet un monòleg, que també és una cosa que jo... És estar sola a l'escenari durant molt de temps és dur, i llavors em vaig llegir la novel·la i vaig dir, vale... Què fas? Perquè, clar, o sigui, és un material molt potent, però alhora també molt intens.
1: Molt.
8: Molt intens. Però el conèixer la Victòria, conèixer el seu humor negre, que és molt proper al meu, perquè jo quan vaig llegir aquesta novel·la vaig riure.
1: Sí.
8: Va ser molt, vull dir, i vaig pensar, si anem per aquí, i jo confio 100% en la Victòria, crec que podem tirar endavant una cosa bastant xula. I ens ho hem passat molt bé assajant. I jo ja porto 9 setmanes fent aquesta funció i me'n queden 3 encara.
1: I ple, diguéssim, la gent hi va.
8: Ple. Ara, aquestes 3 últimes setmanes estem a un 60-70% d'ocupació, vull dir que hi ha lloc. Però que el juny també és un mes dolent per tot.
1: Per tot.
5: I el papa
8: no ajuda.
1: No ajuda.
8: No ho sé. Si volen veure parlar, parlo millor que el papa. I durant més estona seguida en català.
1: En català. Exacte. És que de vegades... Sí, la solució...
8: És això?
1: Sí. És tan senzill com anar al lloc adequat, diguéssim.
8: Exacte.
1: Sí,
2: però a més, perdona, ets una bèstia a dalt de l'escenari perquè fas uns girs i uns canvis i un tot que ho aguantes.
1: És que hi ha un personatge... Super. Jo no l'he vist encara perquè...
2: És increïble.
1: A les 3 t'has unit esmada, però...
2: Ets una bèstia, Maria. Ets una bèstia.
1: És una bèstia.
8: Moltes gràcies.
1: Una bèstia. Ets una bèstia. Això com a actriu, si és el teu primer monòleg, hi ha com una revàlida, diguéssim, ara sí que hi ha... Perquè tu hi estàs...
8: Bueno, jo per mi és com un check. Però per automia, perquè jo els altres... Vull dir que era com per demostrar-me a mi mateixa que jo era capaç de fer això. A més, és un... Vull dir que faig diferents personatges, perquè faig de la mare, de la germana, opino molt d'elles, les jutjo molt, llavors és com molt divertit perquè tinc certes llibertats de moviments i de... alhora com d'encarar-ho, no? Perquè jo, clar, mai havia fet una funció 12 setmanes.
1: clar,
8: són, són 3 mesos. Llavors, clar, era com sola. Jo que sóc de d'estar al camerino amb la gent i fer una,
6: riures, no?
8: I, sí, i estic allà sola.
4: Sí, sí,
8: sort
4: sí.
8: De la gent del Texas i els treballadors que m'estan cuidant.
4: Veus?
8: I que acabaran sortint amb mi al final. Els acabaran dient sense ells, incapaç.
1: El text, per exemple, que és un text complex, t'has quedat en blanc, ens encanta moltíssim la gent que ens expliqueu si us quedeu en blanc, després com ho refàs, perquè estàs sola total.
8: Clar, em no vaig quedar en blanc, crec que la tercera setmana un cop. Jo ja estava relaxada, Maria, ja tu saps, això, baquetrina, les crítiques boníssimes, jo relaxadeta ja allà, com Pedro por su casa, i de cop estava fent, era com al principi, portava 10 minuts així, i de cop dic, no sé què dic.
1: A mi passa de vegades.
8: Perquè tinc dues bandes, miro a públic a una banda, miro a públic a l'altra, i acabava de fer una imitació de la mare, que tenia un tic amb la llengua, que feia la, la, la, la, la, va fent així tota l'estona, i vaig pensar, fes això, fes això,
1: i què vas fer, perdona?
8: La, la, la, la, la, la, la. Vaig mirar públic a una banda, van riure, vaig dir, vale, m'ho compren,
1: i
8: vaig
1: mirar
8: a
1: l'altra
8: banda, m'ho compren, vaig fer-ho un cop més i em va venir el text, i vaig seguir.
1: Em pensava que va...
8: És una gran muletilla.
1: Em pensava que s'haguessis estat 40 minuts més de el rotllo teatre experimental, saps? I bé, això també et dic.
8: Performance.
1: Performance. La Eva Baltasar i la Maria Vives han vist l'obra, els hi ha agradat? Perquè clar, això també quin cague, no?
8: Els hi ha
1: perquè
8: encantat.
1: Menudes dos.
8: Menudes... Mira, però és que a més hi ha hagut com una confiança tal, perquè l'Eva va dir, no, no, jo no vull ni que m'envieu la versió, jo vinc a l'estrena, feu el que vulgueu, això ja ara mateix és vostre. Que la Victòria deia, uau, m'admira la teva confiança, la veritat, jo seria bastant més controladora. Però ens van deixar llibertat absoluta i van venir el dia de l'estrena, la Boigas va venir el dia de la prèvia i va sortir fascinada. Va tornar a repetir l'estrena i va tornar a repetir amb uns amics, vull dir que ha vingut 3 cops.
1: Mare
8: i estaven... Contentíssimes.
1: Menys mal. Amb la Victòria vau treballar el 2010, jo crec, i us retrobeu ara.
8: Sí.
1: Perquè ja tu t'has de parlar una cosa, que és, ja comença a ser la Rodríguez Soto. O sigui, sí, tiembla sí. Clara Segura.
8: Em porta a uns anyets d'avantatge. Jo vaig...
1: Però et vull dir-te que estàs ja en aquesta fase de... Estàs als projectes...
8: De cognom, estic a la fase de cognom.
1: De cognom, guapa. Ho notes o no? Amb tota la raó,
8: sí.
1: Més a més.
8: A veure, ho noto amb quant a la quantitat de projectes que m'arriben xulos.
1: Clar. Que també t'ho has currat, guapa, perquè tu, o sigui, has editat la teva carrera d'alguna manera.
8: Sí, també t'he de dir que he tingut bastanta sort, perquè tots els projectes que m'han arribat quan no tenia feina, de cop tenien com un segell com molt personal i com molt d'ànima, que també crec que hi ha algú que potser aquest tipus de... O sigui, que també atrec a aquestes persones com m'atreuen a mi, no? Vull dir que també és com et mous a la vida i com et mous en el sector. Però sí que és veritat que, evidentment, ara puc escollir, però fa 5 anys jo no podia escollir i he tingut la sort de fer, doncs, no sé, com, coses com Mamífera o coses com molt personals que
1: han funcionat.
8: Que criden, i que han funcionat.
1: Si estaves en el moment just, en el projecte adequat...
8: Té molt a veure amb la meva.
1: Que molta, la Casa Flames, per exemple. Sí, però que la Casa Flames ve després d'aquella i hagi estat en pel·lícules i obres de teatre i sèries com clau, amb papers clau, de vegades més grans, de vegades més petits.
8: Amb la Casa en Flames he notat un boom, però perquè va ser, també ha sigut la pel·lícula que he fet que més èxit ha tingut.
6: Tu saps, Maria, que jo l'estiu passat en un vol intern de Las Vegas a Nova York hi havia d'aquesta companyia americana, una companyia aèria americana, hi havia entre totes les pel·lícules que pots escollir que n'hi havien 100, La Casa en Flames.
8: House of Flames. Oh, wow.
1: Però, perdona, això...
6: En versió original.
1: Perdona, això ho has explicat per dir que vas estar...
6: No.
1: O sigui, vas fer per xulejar la viatge, no?
6: No, perquè em va semblar molt heavy. O sigui, no hi ha cap pel·lícula...
1: Acabes de quedar fatal, la petjada ecològica és una merda integral.
6: Però és que va ser una cosa familiar de pares i aniversaris i coses.
1: Vale.
9: Per què em toques quan dius cosa familiar?
6: Perquè vas fer un tema justament abans de l'estiu, que passaves l'estiu amb els pares, te'n recordes?
1: No
6: t'interromp
1: el papa ni interromp ell amb la merda aquesta de que refregar-nos a la cara.
6: Pues em sembla una dada important.
1: Sí, perquè ella està...
6: A mi me fa sospitar.
1: Sí, jo hi mirava de groc papal, però sense haver-ho calculat, eh? És que estic en tot, estic en tot. Bueno, a veure una cosa. Ai, tinc aquí, anècdota, al guió.
8: Ui.
1: El terra blanc de Parmagel és força delicat. Què passa amb el terra de l'obra de teatre?
8: Que és un linòleum blanc.
1: Linòleum.
8: I llavors, clar, si la gent trepitja pel mig amb sabates de carrer, que pots haver trepitjat una tifa o un xiclet o qualsevol cosa i tot és blanc nuclear, si jo quan entro a l'escenari em vaig trobant com merdetes, diguéssim que l'identitat escenogràfica marxa. Què passa? Que jo llavors vaig amb les meves sabates i porto uns paucs per tot el teatre.
1: Home.
8: Què va passar un dia? que jo estava a punt d'entrar, jo estava allà com alguns d'entrada, era un dia de doblete, perquè a més faig doblete, a les 5 i mitja, allà amb la paella a l'estómac, entro a l'escenari, començo a fer la funció, i hi ha un moment que pujo on d'això, miro el terra i em veig amb els paucs. I vaig fer tota la funció amb paucs.
1: No!
8: Sí. I llavors jo també anava pensant... Quan te'ls treus, Maria, te'ls has de treure. I vaig pensar, no te'ls treguis, perquè encara li donaràs més importància.
3: Hòstia. I no vas preguntar a la gent que opinaven dels paucs?
1: No,
8: no,
1: perquè la gent no,
8: no vaig atrevir-me, la veritat. No, bueno, vaig parlar amb un col·lega que va venir i ell sí que s'hi va fixar i va dir, hòstia, pobreta, no, que la fan anar amb paucs també. I l'altre va pensar, ni els va veure, l'altre. Vull dir, jo què sé.
3: Però li van donar la culpa als, al director.
1: Clar, sí, a l'estuari.
8: A l'estuari, pobre.
1: La Victòria Spumberg, per acabar, per fer una mica de xirinola, com és com a directora? És dura?
8: La Victòria no és dura perquè parla des del respecte absolut, però és molt tossuda i és molt, molt professional i molt perfeccionista, cosa que jo agraeixo molt, perquè a més té una analítica de veure l'actor o actriu i saber els tics que té i te'ls treu d'una manera que és brutal. Bueno, a vegades tu tens una cadència de veu i a vegades quan fots el pilot automàtic sense voler et va sortint, no? Llavors, aquí, Maria... en Tomà, agafa terra, pa-pa-pa-pa-pa-pa. I és molt guai perquè és fascinant, perquè la setmana passada va venir i encara em passava notes. I jo me la mirava així i dic, sí, sí, que tens raó, que tens raó. Però,
1: sí, sí.
8: Però és que també sempre creixes, sempre és diferent el teatre, és la gràcia.
1: Clar.
8: Tu imagina que ho foto sempre igual.
1: No, no, no.
8: Estaria depressiva.
1: Un dia amb paus, l'altre dia sense paus.
8: Claro. Que és la màgia.
1: Bueno, una cosa, una obra complicadíssima, un llibre interessantíssim, que realment és al·lucinant que s'hagi convertit en obra de teatre, eh? Perquè realment és al·lucinant.
6: I funciona super.
1: I funciona. Funciona gràcies a Maria Rodríguez Soto, pedazo actriz, un aplaudiment.
8: Uau, m'heu aplaudit més que el teatre.
1: No us la perdeu perquè aquí a l'Espai Texas fins al 26 de juny per Magel, d'Eva Baltasar, direcció de Victòria Spumberg, és que és tot boníssim, no? O sigui, és que és tot... és... I després es revela ja la minissèrie d'HBO Max, que jo la trobo extraordinària. Moltíssimes gràcies, estimada, per haver vingut, de veritat t'ho dic.
8: A vosaltres, a casa.
1: Bravo! Després de la publicitat, immediatament, Miquel Missé, que avui ve amb un convidat, que és la segona vegada que vens aquí, al final donarem el tercer l'Hormiguero, la tercera vegada que vindràs, el Gerard Collplanes, que parlarem de gènere. Endavant! De gènere, com o no? És que jo no sé per què ho dic, perquè... De què volen que parlem?
6: Del papa.
1: Que recem el rosari? No, farem el gènere. Vinga, endavant.
10: Vostè primer, amb Marc Giró.
11: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
1: Escolta'm una cosa, teníem nosaltres en Ferran Penya a la plaça a Montserrat. Ah, Joel, perdona, és que tinc un liu. Joel Penya, què tal estàs?
12: Hola, què tal?
1: Hola.
12: Mira, doncs ara mateix he marxat de la plaça perquè s'estàs allotjant i estic acompanyant a la gent a l'altre punt d'interès ara, que és el cremallera i l'aeri, perquè és per on baixarà tothom.
1: Perdona.
12: Llavors ara s'aplegarà molta gent.
1: No ho entenc, estàs acompanyant a la gent, que vols dir que no dona de si el sou a RAC1 i has de fer també de guia turístic, no acabo d'entendre el...
12: No, els estic acompanyant d'una manera passiva, no estic explicant el que veuen aquí a prop.
1: Interessant.
12: Sinó que els estic anant amb ells per veure, efectivament, si baixaran ràpid, no baixaran ràpid. L'arribada ha sigut esglaonada i no s'han format cues, i aviam si ara sí que s'hi formen cues.
1: Però tu estàs organitzant,
12: cues...
1: és a dir, que tot el que s'ha invertit en la visita papal, i resulta que estàs tu organitzant les cues a Montserrat de forma passiva. Tu ets més passiva que activa? Això també ens interessa moltíssim en aquest programa. Avui sí.
12: Jo faig el que puc.
1: Depèn del que tinguis davant, no? Depèn del que s'hagi de... Sí, sí. No es pot deixar perdre cap oportunitat.
12: No, perquè al final...
1: Podries organitzar-nos en directe una mica a la cua? Com els estàs dient? Ala, Garru! Vamos, senyora! Va!
12: Vinga, va, mira, a veure, fem dues cues aquí davant, si us plau, no ens apaguem. No tinc ningú davant. Us estic enganyant. Que passa és que m'animo. No, sí. Aquí davant del cremallera efectivament ja comencen a haver-hi doncs, cues de persones que volen agafar per baixar cap a baix. Alguns aprofitaran per dinar per aquí. És el cas, mira, si voleu parlo amb ells perquè tinc el Marc Simón, la Isabel Vinaixa, etc, que han vingut a fer el programa especial i estan buscant on dinar. Si vols li demano. Marc, on dinareu? Estàs en directe, eh?
13: És conya?
1: Mare de Déu, no, no, conya, no. Diu, no.
12: Amb el Marc Giró.
13: Hola, Marc Giró, doncs no som...
1: Hola, estàs en directe i vaig drogada.
13: Anem a l'Albert a dinar.
1: Sí, a l'Albert a dinar, eh?
13: I dinarem coses bones, esperem.
1: Heu estat dormint tots plegats a dintre de Montserrat, no? En unes lliteres,
6: 6 o 7
1: persones adultes, a les cel·les, 400 persones de RAC1 ficades dintre d'una llitera, no?
13: Sí,
1: hi ha hagut tejemaneje, dos coses. Hi ha hagut tejemaneje, hi ha hagut fumadetes. S'ha vapejat?
13: No.
1: Fumadetes, no?
13: No, no s'ha vapejat. Com s'ha anat a vapejar? Sí que, bueno, les lliteres han passat coses, no ens
1: enganyem. Home, però això s'haurà de parlar. Això s'haurà de parlar, s'haurà de parlar. Bueno, escolta una cosa, us ho hem de deixar perquè hem de parlar amb el Miquel Missé, eh? Perdoneu-nos.
13: Vinga.
1: Una abraçada, que vagi... Bon profit. Gràcies, Joel Penya, eh? Que vagi molt bé.
13: Et diuen gràcies, Joel.
12: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Amb tots vostès, Miquel Missé, per favor. La gent abandona Montserrat i ara el Miquel Missé farà la seva secció. Però abans jo vull dir que aquesta tarda es presenta a la... Farà la seva secció, això que vaig explicar ara. Aquesta tarda, a les 6 de la tarda, es presenta el nou edifici de Francesc Bonmason. Es pronuncia així, això?
9: Tu saps, sí, Francesc? No és nou, però és l'edifici de Francesc Bonmason.
1: Ah,
9: sí, sí.
1: L'edifici de Bonmason. Amb la Laura Macallo i tu mateix, Miquel, si no m'equivoco,
9: sí.
1: Un llibre que fa 10 anys que es va publicar i que ara es reedita, que es diu Dibuixant el gènere... Il·lustracions de Maria Vidal Agulló, epíleg de Teresa Forcades i, ara sí, textos de Gerard Collplanes. Bravo. A veure, tu dius, Miquel, que aquest és el llibre que més has regalat.
9: Sí, més he regalat, més he recomanat. Ai, és un llibre molt conegut dintre dels camps de la divulgació en temes de gènere.
1: Val.
9: I també us he de dir que no és tan fàcil aconseguir tenir el Gerard en una entrevista, per tant tenim sort, i com tu bé deies, aquesta tarda, competint amb la indústria vaticana, es presenta la reedició d'aquest llibre, que és una meravella.
1: Llavors, exacte, bueno... és a dir, vostès poden anar a la que digui, bueno, jo això del papa, jo ja hi vaig anar ahir, ja no puc més, o fins i tot hi ha gent que la meva és atea, que diu, bueno, adéu, tot això...
9: O hi ha coses que no m'han acabat de quadrar...
1: O, o passo... O he d'anar al tarot a tirar-me les cartes del tarot, que hi ha molta tarotit, molta enganxada al tarot. Pues, jo què sé, si hi ha tal. Però si realment no tens res a fer, pues pots anar a això. I és una alternativa, és una alternativa a la visita papal.
9: Mai millor dit. Bueno, Gerard, moltes gràcies per estar aquí.
12: A vosaltres.
9: Llavors, per situar una mica el personal, Dibuixant un gènere és un llibre petitet, és un llibre il·lustrat.
1: M'encanta.
9: És un llibre que serveix per introduir a moltíssima gent en la conversa de les qüestions de gènere, però et volia preguntar per als inicis d'aquesta cosa que es va publicar per primera vegada el 2013, què és això, què és aquest artefacte i per què te'l vas inventar?
1: Molt bé.
14: Doncs això comença com el 2009, que acabo la meva tesi doctoral i em frustra molt veure que he fet un volum allà que no es llegirà ningú mai més i que a mi m'ha portat moltíssimes coses i li plantejo a la Maria Vidal, la il·lustradora, de dir, hòstia, per què no fem alguna cosa que intentem trobar com els elements més potents d'aquests continguts i els traslladem amb un llenguatge més proper.
1: La teva tesi doctoral, quin títol tenia?
14: La voluntat i el deseo.
1: La voluntat, collons, això sembla una cosa Nietzsche, no? La voluntat i el desig, sembla una cosa... Sí, sí.
5: Però sembla la realitat i el deseo,
1: sí.
5: No?
1: Sí, no t'hi vas posar per poc, hòsties.
14: I llavors va ser molt potent.
1: I que era un rotllo patatero, vols dir que era un rotllo patatero?
14: Era una mica rotllo patatero.
1: Bueno, vull dir que devia ser molt interessant, però, no, però així com per explicar-ho ràpid, no.
14: Efectivament.
1: Val, val.
14: I llavors va ser una experiència molt xula amb la Maria, com dialogar, perquè no és que jo acabés el text, li passés a ella i ella l'il·lustrés, sinó, tinc això, tu com ho veus? Això no ho entenc, això tal.
1: Que bo.
14: I treballar a partir també de la ironia, a través de la poètica, de l'humor, de la informació, no? Vull dir que hi ha una barreja aquí d'estils que ho van fer molt, molt potent. Alhora va ser molt difícil publicar-ho, perquè era abans del boom del feminisme i d'aquest tema no es publicava i alhora ningú acabava d'entendre.
1: Ah,
14: és un llibre com il·lustrat, però surt un penis aquí a la portada,
1: però
14: això no, però...
1: Què?
14: I llavors finalment vam aconseguir.
1: Intersex? Clar, tu després primer la primera persona que va posar en circulació, bueno, que ens vas posar sobre la pista d'una cosa tan... ara tan, que la tenim tan present, que és la intersexualitat, per exemple, per posar una cosa que acabo de pillar.
14: Bueno, almenys vaig parlar amb la gent que estava treballant això per poder donar ressò de moltes coses que en aquell moment no se'n parlava.
1: És un pioner de la pera.
9: Jo trobo que és molt xulo aquesta cosa de que aquest llibre va sortir el 2013 i que se'ns ha oblidat les transformacions brutals que ha viscut la nostra societat en aquests temes i que un llibre que es va publicar el 2013 abans de tota la popularització d'aquests debats, ara ja estàs vist amb la necessitat d'adaptar-lo i canviar coses.
1: Ah, clar, molt
9: vull dir que ella torna a la conversa per dir, vale, és que aquest llibre és un llibre que circula moltíssim, vull dir que ha accedit moltíssima gent a aquest debat a través d'aquest llibre. Però que tu també has dit, vale, però és que això ja no està actualitzat. Com pot una cosa no estar actualitzada del 2013 aquí? No? Llavors et volia preguntar per què has fet aquest esforç de tornar-t'hi a posar i de donar-li una segona vida, no?
14: Bueno, aquí hi ha coses que han canviat objectivament des de la regulació del tema trans, que abans calia un certificat de diagnòstic de trastorn mental perquè canviar-te el DNI i ara ja no. hi ha altres reptes, però aquest ja no hi és, i hi ha altres coses que han canviat del context. Jo recordo, per mi, un dia, recordo que vam acabar l'assignatura a la universitat i els hi pregunto, com ha anat l'assignatura?
1: L'assignatura de què, perdona?
14: De sociologia.
1: Val.
14: I un noi em diu, bé, m'agrada tot, menys quan vas parlar de gènere, perquè vas dir que els homes érem culpables de tot. Ah. I dic, doncs té molt mèrit, perquè no vaig dir això. Vaig dir el contrari, que no era un tema de culpabilització, etc. Per mi la qüestió va ser, val, per tant, estem en un moment on no s'ha escoltat ja. És a dir, jo et transmeto una cosa contrària del que aquest noi ha rebut, perquè aquest noi esperava sentir una cosa...
15: I l'ha sentida.
14: I l'ha sentida.
15: Sí, sí, sí.
14: I per tant, per mi, el més fonamental que ha canviat és això, és a dir, el gènere ha passat de la perifèria al centre, ha portat una polarització brutal, i a nivell d'especialment gent jove i a les aules, és molt complicat avui en dia parlar-ne, perquè hi ha tant soroll i tanta posició de partida que no hi ha escolta, no hi ha conversa, no hi ha transformació.
1: I després de la visita del papa, ni t'explico.
9: Abans d'entrar en aquesta cosa més dels joves, que ara en parlarem i que és part també de la conversa aquesta tarda, et volia preguntar, bueno, dues coses que jo m'he preguntat, perquè jo també t'he acompanyat sobretot en l'apartat de la qüestió trans, però que em preguntava quan feies la revisió, que és, tu revisant aquest llibre i readaptant-lo, hi ha coses que t'han fet especial il·lusió modificar i també hi ha coses que t'han frustrat, és a dir, hòstia, jo volia fer una adaptació i això en concret, vull dir, com ha sigut també la teva relació amb transformar aquest relat, no?
14: D'una banda, hi ha dues coses que ja hi eren, que m'ha semblat que era important com

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Que més m'agrada el Gerard i que és la millor persona que ho explica de l'univers, vull dir que després ara ho podreu experimentar, que és, i que de la qual molta gent, jo crec que has generat tota una escola de pensament sobre aquesta qüestió, i que en el llibre ho expliques bé, però t'ho pregunto perquè també puguis explicar aquí la ràdio, que és com resolem aquest debat que genera quan ens apropem a les qüestions de gènere, la gent s'aproxima a les teories feministes, que és aprendre que això de ser home o dona, lo masculí i lo femení, és un aprenentatge cultural, no és una determinació biològica. Però llavors vol dir que nosaltres ens podem deconstruir? I llavors vol dir que llavors jo ja podria, llegint molts llibres, d'abandonar la reproducció de les normes de gènere? Llavors, si jo et pregunto això en aquesta lògica...
2: I és l'última pregunta, fixa't tu, que complicada. És la pitjor, la més bèstia pel final. Que hauràs d'anar cagant llets a la resposta, fixa't tu.
3: Doncs anem-hi. Això, les persones tenim la sensació de que el nostre gènere moltes vegades és una cosa molt donada, o la nostra orientació sexual, i el que planteja el llibre és totes les posicions que ens expliquen que això és fruit de moltes pressions socials i també de la necessitat que tenim d'encaixar. Vull dir que al final necessitem ser reconeguts i, per tant, hi ha categories, formes d'estimar, formes de desitjar, que són reconegudes, que són validades, i, per tant, les persones també d'alguna forma les necessitem reproduir, no? I, de fet, aquí una figura que em sembla molt important que hem col·locat és d'uns aliens, que són qui expliquen la història. Són uns aliens que arriben a la Terra i s'estranyen de tot això raríssim que fem les persones, com ens classifiquem, perquè ens violentem per unes coses que no tindrien sentit.
2: Tu diràs, ostres.
1: Aquesta tarda aquest llibre es presenta ara, a les 6 de la tarda, a l'edifici Francesca Montmeso, en el centre de la ciutat, al costat de la Via Laietana. Estarà Laura Macaya, també. També per aquí.
2: Per
1: estaré jo mateix, estarà el Gerard. I aquest acte d'aquest títol, Desdibuixant trinxeres, reconstruint ponts, el repte de repensar les intervencions educatives sobre qüestions de gènere. Llavors, per acabar, i només per introduir, quins ponts s'han trencat?
2: No, és que no, per acabar, però acabar, que aquesta pregunta no la pots contestar, haureu d'anar vosaltres a les 6 de la tarda a l'edifici de Montmeson perquè seguim aquesta conversa. Refer ponts un cop més, perquè també ens hauríem de preguntar i hauríeu de fer el còmic de qui collon, anava a dir jo, es bomba aquests ponts un cop i una altra vegada. Perquè sempre estem refeint el mateix, diguéssim, ja estem una mica esgotades, us he de dir. Però bueno, amén, amb una mica de publicitat i de tornem-hi immediatament per acomiadar-nos com vostès es mereixen, que es mereixen molt, que ningú et digui el contrari.
4: Vostè primer, amb Marc Giró. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
5: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
4: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
5: Android Auto
4: i a Apple CarPlay.
5: Tots els podcasts de RAC1.
4: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
5: Noves funcionalitats premium.
4: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
5: Fàcil, intuïtiva i renovada.
4: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
2: A veure, diverses coses. Avui a les 6 es presenta aquest llibre Dibuixant el gènere, del Gerard Collplanes, a la Bonmaison, aquí a Barcelona. No us ho perdeu, perquè us poseu bomba. Això ho ha dit, per cert, que ens ho hem deixat de dir, edicions 96. Després, des de demà, ho tornarem a repetir demà, però des de demà fins dissabte 13 de juny, se celebra la segona edició de l'ASAL, Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia, al Masnou. És importantíssim aquest festival. Un festival que reivindica el bon periodisme i la fotografia documental de qualitat i que compta amb la presència de periodistes de Gaza, entre d'altres, diguéssim. O sigui, tots els temes, o sigui, periodisme de veritat, o sigui, no revisar les notes de Villarejo i de Leire Díaz per enèsima vegada i anar-ho llepant. O sigui, perquè passen altres coses a banda d'això. I després, avui també Cap de Brot publica El llit isabelí de Carme Guas i es presenten a 7:45 a la llibreria Impossible, que és al carrer Provença 232. És a dir, que primer vas a lo del Gerard Collplanes a la Bonmaison i després immediatament te'n vas a la presentació del llibre de la Carme Guas, El llit isabelí, a la llibreria Impossible, que també són molt amigues nostres. I llavors així, a més, mentre vas de presentació en presentació, deixen les drogues, perquè si no acabaràs drogada
1: por ahí,
2: que ens coneixem. I la tele, drogadicta, que és una ioqui. A veure.
1: Si encara no has fet el canvi d'armari, a la Roca Village t'inspira per fer-ho, descobreix els nous looks de la temporada per gaudir els
2: plans
1: de l'estiu, renova't, emociona't i troba les millors marques per menys
2: moda,
1: a la Roca Village.
2: Moda, quina meravella. Bueno, ho ha dit la Rodríguez Soto. Rodríguez Soto, què has dit? Hem passat nosaltres?
6: Per sort del papa, crec.
2: Toma! Reina!

0: Mira tu quina virgueria que vam de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat, i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. O a la discoteca.
1: Vostè primer, amb Marc Giró.
2: RAC 1. 4 anys després, ha arribat el moment.
3: Let's play football.
4: La rematada, Messi, gol!
2: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
4: Compte França, centrada, gol!
2: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
5: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol, gol, gol!
2: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
4: Final! Història de la Copa del Món!
2: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió.
6: Una de les qüestions relacionades amb la visita del Sant Pare és el Papa Mòbil. És una de les coses que més curiositat ha generat. De moment, tant a Madrid com a Catalunya l'hem vist amb un model que va lliurar la marca Mercedes amb la matrícula SCV-1 d'última generació. Però podríem dir que la història d'aquest vehicle ha estat una mica accidentada. En té els detalls el Marc Serra. Marc, bona tarda.
7: Bona tarda, què tal? Sobretot el que va fer servir Joan Pau II, en la seva visita a Espanya l'any 1982, que es va haver d'adaptar a corre-cuita i que encara es conserva, i m'encantaria poder-lo veure un dia d'aquests de prop. Ens explicarà la seva història l'Isidre López, que és responsable de SEATs Històrics. Isidre, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
7: Què tal?
8: Bona
7: tarda, per acompanyar-nos. No et vull posar en entredit, però a tu t'agrada més el Mercedes d'ara o el SEAT d'abans?
8: No, el Seat molt més xulo. Vas a parar.
7: Aquest Mercedes, com ens l'explicaries? Jo el trobo lletxot, no sé tu qui en tens més.
8: Bueno, és un G, que és probablement el cotxe que té més tracció del món, no? Que puja per una paret vertical, pràcticament, que té molta potència i que, bueno, és un Mercedes. Per tant, és un cotxe bastant luxós.
7: Però encara que el veiem petit, o sigui, té potència. En cas de que s'hagués d'accelerar, aniríem per feina.
8: Segur que sí.
6: M'apunta l'Arnau Mañé, que està a totes. No sé si el tenim en línia. Podem... Anabel, no m'està escoltant. Podem obrir línies amb l'Arnau Mañé, que ens explicarà... Sí, el tenim, val. Dic perquè... Arnau, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
6: A veure, explica'm això d'aquest cotxe que el Marc Serra té tant d'interès. Sí. A veure aquest Seat, a veure on para aquest
9: el
6: cotxe.
9: El Seat aquest que va utilitzar el Papa Joan Pau II es pot veure als Museus Vaticans, a Roma, al Vaticà, vaja, en una exposició permanent, podríem dir, al Pavelló dels Carruatges, es diu, que estan gairebé tots els carruatges, ara cotxes, de la història dels papes, des d'un carruatge com a tal, quan estaven propulsats per cavalls, fins als últims models dels papamòbils, entre els quals, efectivament, aquest Seat que ara comentava el Marc.
7: No, és que la història és apassionant, Isidre. Estàvem parlant del model actual, del que es podrà veure aquesta tarda pels carrers de Barcelona, que per cert porta una matrícula que és SCV-1. Tu saps què vol dir això?
8: Té alguna cosa a veure amb l'estat del Vaticano i l'U és perquè és l'U, és el papa. Ah. L'U.
7: El nom. Sí, el papa, el important de l'estat del Vaticà,
8: sí,
7: no?
8: Sí.
7: El primer.
8: El number one, sí, sí.
7: Aquest model del 1982, on es pot veure, sí. Si es pot veure?
8: Bueno, aquest model, el Seat Panda Papamòbil, el tenim aquí a la col·lecció de Seat. Això, haig de dir que no és un museu, és la col·lecció privada, no està obert al públic, per això no ens agrada dir-li museu, i el tenim aquí al costat de 240 cotxes més, i és una de les joies que tenim aquí.
7: En cap, això no pot ser que us ho quedeu per vosaltres, eh? Això no sé què s'ha de fer.
10: Hem de fer un museu.
7: Clar, home, a veure, a 5 euros l'entrada...
6: Jo això, he de reconèixer, clar, que he tingut la sort de veure-ho, i el primer que els hi vaig dir, però és que això és una meravella, clar, veure tota la col·lecció, tota l'evolució i tota la producció de Seats al mercat, i li vaig dir, això és que ho hauria de poder veure
7: totalment,
6: tothom. O sigui, cotxes, a més, que han tingut els nostres pares. Això. Per exemple, doncs, perdona, però des dels 600, el 124,
10: 150.
6: El 131, 27, sí. El 132 Super Miglia Fiori, 127, i a partir d'aquí tots els que vulguis. I estan tots allà restaurats, estan perfectes.
7: Per què ho teniu tancat, això, Isidre?
6: I entre ells el Papa Mòbil.
7: Què passa aquí?
8: Ho tenim aquí perquè està dintre de la fàbrica, en realitat és com un magatzem, el que passa que és veritat que els tenim bastant, ben acondicionats i ben col·locats. De tant en tant fem una visita a l'any, obrim al públic, el 48 Hores Open House, Barcelona.
7: Ah, mira.
8: I bueno, és l'única oportunitat que té la gent del carrer de visitar-nos, no? Bueno, ja sé que és una llàstima, però bueno, són temes d'empresa, d'estratègia. Bueno, algun dia arribarà això.
3: Sí, sí. Marc, bueno, tu que volies saber exactament l'SCB, sí? És Status Civitatis Vaticane.
7: L'estat del Vaticà i el número 1, com deia l'Isidre, que ho ha clavat. Escolta, anem a l'any 1982, perquè arriba la comissió del Vaticà per comprovar que tot estigui en ordre en aquesta visita que va fer el Sant Pare a Espanya, però amb quin problema es troben relacionat amb el Papa Mòbil?
8: Doncs que venen i, bueno, venen a comprovar que tot està bé, les rutes, les ubicacions, i se n'adonen que el cotxe oficial del Vaticà, que en aquell moment era un Range Rover, amb la urna recent instal·lada, després dels atemptats, doncs no passa per la porta d'accés al Camp Nou i al Santiago Bernabéu. Vaja. Ostres, llavors...
7: Però tan petit és la porta, eh? No hi hauria de passar una ambulància, per si hagués...
8: En el 82 es veu que no.
7: O sigui, el cotxe no entrava.
8: No, per la urna, perquè la urna era molt alta.
7: Ah, clar, ni a Barcelona ni a Madrid.
8: I el cotxe era molt ample, sí, ni a Barcelona ni a Madrid. Llavors, clar, van contactar, bueno, clar, les autoritats es van contactar i van, bueno, vosaltres teniu alguna possibilitat de fer alguna cosa, i efectivament van decidir que per les mides que ens van donar ens encaixava el Seat Panda, i amb això pues, van fer aquesta versió del Panda, que és el Papa Mòbil, que bueno, va funcionar perfectament per fer això.
7: O sigui, era el Panda Mòbil.
8: El Papa Panda, no?
7: El Papa Panda, clar, però sí. Té lògica, perquè el Panda en aquells moments era el model més petit, no? El més estret, o sigui, veu anar a buscar, sí, el que tenia un més, diguem-ne, a l'abast i que fos petitó.
8: Sí, i la gràcia de tot aquest projecte és que tot això es va fer en 2 setmanes.
7: Què m'estàs dient?
8: Que això està molt bé, eh? Que avui en dia no sé si faríem gaire cosa en 2 setmanes, eh?
7: I com va quedar aquest Panda? Perquè té moltes curiositats, eh?
8: Va quedar molt, molt bé, la veritat és que té... A passar de ser un Panda, un Seat Panda, doncs té molts detalls, no? Té un entramat de barres perquè Joan Pau II se pogués agafar bé, té un esglaó escamotejable a la part de darrere per facilitar l'accés, no? Té les banderes, per exemple, té la bandera espanyola a una banda i la bandera del Vaticà a l'altra, i són banderes fetes de xapa perforada.
7: Ah, no és tela?
8: No és tela, perquè, clar, així s'havia de fer en 2 setmanes, clar, no, si, clar, suposo que van agafar el que tenien al costat, el prestatge, no? El mateix prestatge, el van tallar, van pintar i ja tenien
7: la bandera.
8: Ja tenim
7: la bandera,
8: no?
7: Feta, sí.
8: Clar. Doncs té, per exemple, té l'escut del Vaticà amb el lema de Joan Pau II, que era el Totus Tus. Llavors té també el parabrisas, és practicable, tipus safari, saps? Que es plega cap endavant, té unes frontisses allà i es plega cap endavant. I després hi ha un detall molt xulo, que m'agrada molt sempre explicar, que és que a les llantes pues, té el... Té la tapa de la llanta, a part de l'original del Seat Panda, té una del Ronda Crono 1600, que és més petiteta, però li van posar com a detall de disseny, com a tribut a l'Església Catòlica, perquè té forma de creu. És una mica límit, eh?
7: Però trobo que en 2 setmanes, no, vull dir, a veure, es veu espavilar molt ràpid, ja, això, eh? La bandera, sí, sí, la llanta, graciós, amb aquest clocada d'ull, no? He vist, sí, l'he estat mirant fotografies, que realment és un model que és molt xulo de veure, que, escolta, té encenedor, no? No sé si el Papa us va demanar podia fer una cigarreta.
8: Sí, sí, és que el 80 era... Sí, sí, era bastant obligatori, els 80, tothom fumava, suposo, i els cotxes dels 80 sí que és veritat, que inclús
6: això,
8: aquest
6: a tot això,
8: porta encenedor.
6: Perdoneu, hi ha oients que, escolta, que estan a totes, Montse, que ens apunten que no només... O sigui, que aquesta visita papal l'ha fet amb un cotxe que és de... No és un Mercedes, és marca Isuzu.
8: A Barcelona.
6: A Barcelona. Uh-huh. No, a Madrid. La va fer amb... m'apunten aquí.
7: És un Mercedes, eh?
6: Aquí la fotografia que surt, que és la de Barcelona, tal com diu el nostre convidat, de és la d'Isuzu, que és... no sé si és japonès.
7: Doncs a Madrid té Mercedes, és a dir, hi ha una part de Mercedes.
6: Per tant, aquí la que veurem no és... No és
7: Mercedes, sinó que és... Isuzu?
8: Isuzu a Barcelona, sí, sí.
6: Isuzu, d'acord. Sí, sí. Aquesta és el que va arribar a la ciutat de Barcelona. I després també va haver-hi disparitat de marques, aquí tothom... Perquè a Madrid es va moure amb un BMW i, en canvi, aquí a Catalunya es mou amb un Volkswagen Passat. Per tant, bueno, no sé. Però a totes sí que hi ha un noient que ens pregunta que com pot ser que tots aquests cotxes hi posi la mateixa matrícula? Però clar, jo aquesta resposta crec que l'Isidre López no la té.
10: Bueno, sí, no, és un cap del Vaticà.
6: Com a responsable dels fets històrics,
7: és un cap d'estat. Vull dir,
3: li posen Ciutat nostre, del Vaticà i ja està. Clar.
10: El nostre Seat Panda, Papa Mòbil, la matrícula és la bandera del Vaticà. Mig blanc i mig groc.
7: Però clar, el vostre model no era antibales ni res. Aquests que estem comentant no sé si tenen alguna protecció. O sigui, allò era xapa tal qual, era un panda.
10: No, és que allò es va fer servir per portar Joan Pau II des de la porta de l'estadi fins al centre i voltat d'escoltes, i bueno, hi havia una multitud allà increïble, i efectivament el cotxe no està blindat. Bueno.
7: Això que ara deia el Toni, és a dir, el Vaticà deu ser que té acords amb diverses marques, perquè aquí només en un moment n'hem mencionat 3 o 4.
3: Sí. I l'Isuzu no sé és fabricant multinacional de vehicles japonès amb seu a Tòquio.
7: Imagina't. Deuen ser acords, no, Isidre?
10: Sí, suposo que sí. A veure, jo la història que conec és la nostra, no? I va venir d'una petició directa del govern, no? Del ministeri. Perquè és veritat que en aquell moment, just en aquell moment, encara la SEAT era una empresa de l'INI, en una empresa pública, per tant, la comunicació devia ser molt més fàcil, no?
7: I disculpa, hauria tingut tota la lògica del món que ara el Papa Mòbil d'aquí hagués sigut un SEAT també, no? Dic jo.
10: Clar, un Seat León, no?
6: Pues sí. Joan Torres, bona tarda.
9: Molt bona tarda.
6: A veure, avui ens endinsarem amb nom el Lleó 14.
9: Sí, home.
6: Ho he anat a buscar, dic que ja no t'equivoquis avui. Si no, amb d'altres papes que han vingut a Catalunya. I per començar, Vicenç Martí, perquè es quedi
11: tranquil. Què vols?
6: No, dic que...
11: Estic molt tranquil, eh?
6: No, anava a dir-li la relació de les visites del papa amb el català.
9: Sí, perquè el català, sabeu que ha sigut el tema,
11: Home, és que...
6: No es queixaran que déu-n'hi-do el català que està parlant a tot arreu.
11: Déu-n'hi-do. Però no és sentit, eh? No és sentit, no és de dins.
6: No, si ho està llegint...
9: Jo trobo que és bastant sentit, ho està llegint molt bé, fins i tot aquell bon dia, bona hora, aquell adeu-siau.
6: Aquest bon dia, bona hora ja queda de...
9: I adeu-siau.
6: Ja queda de per vida. Per mi ha estat un dels moments...
7: Un dels moments estrella. I fixa't que ho he dit en català.
12: Bona hora.
6: Sí, li va dir el cardenal l'arcabisbe Omella.
9: I amb entusiasme, com podria haver dit, cap avall, amb un to de...
6: I adeu-siau, que ningú diu adeu-siau.
9: I fa d'educat, Doncs sapigueu que aquest tema, la polèmica del català, evidentment...
6: Adeu-siau,
9: papa.
11: Papi.
9: I és sempre... La polèmica del català hi és sempre.
6: Sempre.
9: El que passi. També hi va ser el 2010, quan va venir Benet XVI. Aleshores, hi havia una persona que treia ferro al fet de que Benet no volgués parlar massa en català.
6: Va parlar
9: més de 20 segons.
12: I perdoni, anava a fer l'homilia i el que va fer la Verge de Montserrat, i l'Omella li va dir no cal, en castellano.
9: Això va ser Francesc. Jo estic parlant de Benet, quan va venir a fer la consagració de la Sagrada Família el 2010.
6: Sí. I aquí la traïció ara se li ha...
9: Doncs el 2010... No
6: El Ratzinger.
12: L'alemany.
6: Sí.
9: En fi, hi havia una persona que deia que no n'hi havia per tant, que no passava res si el papa no deia gairebé res en català, que si deia alguna paraula en català, que, escolta, ho havíem de celebrar com una Champions. Sabeu qui era aquesta persona?
11: Ja? Jo què sé, pots comptar.
9: Mariano Rajoy Ibrei, aleshores líder de l'oposició, va dir que el papa qualsevol paraula en català ho havien de celebrar com un fet històric. Això ho explicava l'Agència Catalana de Notícies.
13: I la darrera setmana el PP iniciava una batalla contra el català, obrint la porta a recórrer els reglaments d'ús d'aquesta llengua als ajuntaments. Avui el líder dels populars veia amb bons ulls que Benet XVI parli en català a la missa que farà la Sagrada Família. A més, Mariano Rajoy ha defensat la coexistència del català i el castellà a les administracions públiques.
14: Que una aportació enormemente positiva al català és que el papa venga aquí i hable en català, perquè això se va a ver en tot el món. I que al final, con el enfrentamiento, con las disputas i con los líos, se consiguen bastantes pocas cosas.
13: Rajoy es mostrava encara més contundent al matí. En una entrevista, TV3 assegurava que les paraules del papa en llengua catalana és la millor campanya que s'ha fet en mil anys pel català.
15: La millor campanya en mil anys.
16: Soy Mariano Rajoy. Bueno, pues, buenas tardes. Los líos no son de fiar. Y el catalán, pues, tampoco, mucho, aunque sea así. Por lo tanto, pues, los líos catalanes no son de fiar. O dicho de otra forma, el catalán... es un lío. Oiga, pues quien quiera hablarlo, pues que lo hable,
7: claro.
16: Aunque tampoco mucho, y quien el no quiera, pues no, porque últimamente pues es el catalán el que elige el idioma y es el idioma el que quiere que sea el catalán el idioma, por lo tanto, pues
15: No se l'entén de res, senyor Rajoy. Ara que saludàvem el mestre Masclans, hem de comparar les rebudes d'allò 14,
6: allò que parlàvem amb la Laura fa,
15: amb les d'altres papes, perquè jo veient aquestes rebudes que se li estan fent aquests dies, veig poc color, poca cridòria. I això
6: el que
15: de,
6: diu el senyor Virgili,
15: ets el millor,
6: ja,
15: no hi ha...
12: S'ha perdut la fe.
6: No hi ha prou energia als carrers. No.
15: S'ha desencigalat la gent. Doncs escolta,
12: noi, quina
15: Joan Pau II ens va visitar...
6: Aquest ho va petar.
15: Sí.
6: Joan Pau II ho va petar.
15: Ens va visitar el 82.
16: I era una altra Catalunya.
12: Exacte.
15: Bueno, i a més era el pare polonès.
16: Sí.
15: No sé si tenia alguna relació. Doncs escolta, va venir enmig d'unes tempestes espectaculars, increïbles, tant al Camp Nou com a Montserrat, però ni això va fer caure la pompositat d'aquests actes. A Montserrat, ara ho dèiem, desenes de trompetes, i Jordi Pujol, que el va acompanyar en tot moment pràcticament de bracet, doncs el van rebre amb aquestes trompetes enmig d'aquest fort aiguat, entonant el Virolai. Enmig d'una tempesta increïble.
12: Fixa't.
16: Preciós!
15: Ens hem d'imaginar el papa anant cap a dins de la basílica, de la Maria.
16: Ai, que peixo!
15: I la gent entonant. La gent entonant el Virolai, que avui no sé si s'ha
6: plegat. No faran sempre el mateix, han d'anar canviant, no?
12: No. No el canvies, nostre senyor, no el canvies.
15: Jo avui no veig ningú entonant el Virolai. Aviam, i si a Montserrat el van rebre amb un himne de Catalunya com el Virolai, a la Sagrada Família també. Mentre pujava les escalinates de la façana del Naixement, va sonar la Santa Espina.
16: Sí.
17: Ole.
12: Preciós.
16: Oh!
12: Preciós.
16: Oh!
6: No sé si en aquest viatge...
16: Calla!
12: Calla!
6: Déu va passar...
16: Calla!
12: Calla!
6: Déu va passar en primer.
16: Calla!
6: Dic que no
16: sonava...
12: Tot cantava el seu pas. I canta la terra, encara entera. Canta que canta.
6: Miri, la Gemma Niera, el Canal 24 Hores,
16: guapa.
6: Miri, que... Miri, saludem. Ara no ens escolta, però ens escolta cada tarda des d'aquí.
16: Sí.
6: Està estupenda, la Gemma.
15: Aviam, una cosa que ens traurem de sobre quan marxi el papa és l'anunci institucional del govern de la Generalitat.
12: Oh, per favor!
15: Sí, que donant la benvinguda...
12: Que l'aturin, ja!
15: Que aturin aquest missatge,
12: sisplau. Per favor.
16: A mi m'agrada molt.
18: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà?
6: Quina pallissa d'anunci.
18: Un món s'obre un altre món.
6: Para el, per favor.
12: Perdoneu, para el. Hola ve d'ala, que ve del castellà. No es deia mai hola a Catalunya.
15: Bé, això no ho sé. Escolta, però s'ha fet sempre això de les campanyes per millorar la imatge del país.
6: No cal. Ja li hem donat hola als que li volíem donar hola. No cal aquesta turra, que això sí que és una pallissa.
15: Una turra per millorar l'autoestima.
6: No cal.
15: Doncs el 1985 van considerar que sí que calia per anar escalfant motors pels Jocs Olímpics.
6: Eren altres temps.
15: Bueno, és que hi havia aquest encigalament, eh? L'Ajuntament de Barcelona...
17: No tornis a dir això, home, que
15: és una paraula que recorreix.
6: Sembla que tinguis una cigala al cap.
17: Molt lleig.
15: No, el cap no la tinc més abans.
17: I parlant del papa, encara pitjor.
15: Home. Escolta, l'Ajuntament de Barcelona, any 1985, va llançar una campanya en el mateix sentit que es deia Barcelona més que mai, just abans dels Jocs.
6: Home, era...
19: Estem treballant perquè Barcelona sigui cada cop més bonica. Ajuntament de Barcelona. Barcelona més que mai.
6: Ara, perdona, amb tots els respectes, però escolta la veu anterior, que a més és un actor que no et sé dir el nom, però que li poso cara, però posa
17: Francesc
6: la...
17: Garrido.
6: Posa la veu
18: del... Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre
6: tarannà? Molt bé, excel·lent actor, no tinc res a dir, però ara posa la del Tino Romero.
19: Constantino. Estem treballant perquè Barcelona sigui cada cop més bonica.
12: No cal dir res més.
6: És que, escolta, és que t'ho està dient Constantino amb aquesta veu? Posa.
19: Més que mai.
6: I dius...
17: On s'ha d'anar?
6: On s'ha d'anar?
12: I tant.
15: Perquè hi ha molts estudis publicitaris que diuen no fes-ho més natural.
6: No. S'equivoca.
15: Fes-ho més neutre.
6: Has de veure els publicitaris com acaben i com estan els publicitaris.
12: Exacte. Hi ha molt publicista que...
6: Moltes agències de publicitat que...
12: No saben quina hora és,
6: Exacte, Que
15: cobren i tenen.
6: Entres allà i sembla un frenopàtic,
15: Sí, soterranis, fins i tot.
6: Sí, estan, són molt raros.
15: Per cert, ara que he trobat aquesta cançó de...
6: Pensant la idea i tot el dia i menjant gominoles per terra, amb coixins, coses molt rares.
15: Sí.
6: Gent molt rara.
12: Gent estranya.
6: Gent rara. Coixins i un trapeci, a veure si em llega la idea i...
15: Sense ventiladors, a vegades, en aquests soterranis.
6: Comemos y lo veo... Bueno, soterranis. Quina falera amb soterranis, que estan per tot arreu.
15: És que n'hi ha algun.
6: Bueno, ja, però jo també en conec.
17: No li diguis res més, perquè està de molt mal humor.
12: Sí,
17: ja, perquè com que veus que insisteixes...
15: Ara que repassava la campanya aquesta Barcelona més que mai, he topat amb una cançó del 1999 que es diu Barcelona més que mai, que no té res
17: a veure.
15: Però estic segur, senyor Marcelí, que l'encantaria per promocionar, per exemple, Catalunya. És d'una cantant flamenca que es diu
12: Flamenca?
15: Naima, i que parla fins i tot de la Verge de Montserrat.
17: Sí.

0: a baix. A Castelló.
1: Hola, canta Castelló i
0: l'orquestra és aquí.
2: A Portbou, el micròfon.
3: Ara, ara, ara parla de la Verge.
0: No entén res.
1: Quan no s'entén res, no serà que no el vol entendre, perquè s'entén
4: sí,
1: perfectament.
4: Perquè sona perfecte.
1: No entenc res. Doncs vagi, vagi aquí a l'àudio...
0: Jo no sento res.
1: Àudio no sé què, que li posin
0: jo
1: un àudio.
0: Jo no se sent res.
3: Ara que diu que no sent res... Vinc a fer-vos una prova. El papa està escoltant a moltíssima gent aquests dies.
1: Està fart, ja.
3: Diputats, bisbes, fidels. Per tant, és molt important escoltar i sentir les coses bé. Estem d'acord, oi? Per això vull assegurar-me que podeu sentir bé allò que us digui la gent. I he decidit que us faré una prova d'audició. Una cosa molt simple, eh? Dit d'altra manera, mesuraré la vostra edat auditiva i ho faré amb una audiometria tonal.
1: Ara vas d'otorrino, també, no?
3: Sí, vaig d'otorrino total.
2: Jo sento bé, són els altres que parlen fluix.
3: Sí, segur. Aviam, audiometria tonal d'una empresa que he trobat per internet que l'ofereix, que es diu Cotral Lab. Funcionament. Anireu sentint diversos pip, sí, d'aquests que duren el temps, pip. El primer pip serà el so que és capaç de sentir una persona de 90 anys. Per tant, l'hauríeu de sentir tots. I progressivament la freqüència de so anirà pujant. Cada pip que soni anirà indicant edats més prèvies, és a dir,
4: joves.
1: Menors.
3: Més joves, exacte, sí. Menors. Anirà dels 90, 80, 70, 60, així successivament, 30, 26, 24 i 20. 20 serà l'última.
2: Hem d'aixecar la mà, no? Quan sentim alguna cosa?
3: No, quan deixeu de sentir-la...
1: Aixequi la mà, que és molt radiofònic.
3: Quan deixeu de sentir-la...
2: Aixequi la mà, no?
1: Sí, aixequi la mà. Sí.
2: Amb el nano que està aquí al control, no? Li he d'aixecar la mà?
1: Sí, sí.
3: L'últim so que sentin...
1: És l'infermero.
2: Molt bé.
3: L'últim so que sentin és la seva edat auditiva, eh? Vale. Començarem, atenció, sentint el so de 2.000 Hz, que és el que equival a l'edat de 90 anys. Atenció, preparats?
1: Sí, sí.
3: Som-hi, 90 anys.
4: Sí, home, sí. Sí,
1: vale. Para, hostia,
3: ara no, 80, eh?
1: Hòstia,
4: sí, no.
3: Anem al 70.
4: Sí.
0: Sí, se sent.
3: Anem al 60.
1: Sí.
4: L'abuelo no diu res.
2: No sento res.
3: Cap al 50.
4: Els gats i gossos
1: deuen...
4: Sí.
2: Sento res.
3: Molt bé. 40.
2: Sento res.
4: Això hi ha
3: 30.
4: La cosa...
1: No, això, perdona,
5: no.
1: Això té...
5: No,
3: 26?
1: No, això no funciona, no. Ja.
4: No.
3: 24?
1: No, això, aquí ho has parat.
3: Ja. I última, 20?
1: No, mira, maco.
4: Sí, sí, jo això sí que ho he sentit.
3: No, perquè he sentit...
1: No, ara vaig dir una cosa. Si has vingut aquí a dir-me que estic sol...
4: A humiliar-nos.
1: La Montse Llussà
2: i a mi,
1: ja pots agafar la porta i tocar el dret.
3: Perdoneu, però heu dit que hem sentit
0: el primer pito. El primer pito ni l'he sentit.
3: El de 90 no l'ha sentit.
0: No,
2: hòstia, treu això.
3: 90? Però...
0: Jo quan vaig a renovar el carnet sempre m'ho pregunten. Vostè sí. Digui...
1: Però el carnet no fa cap prova d'audició.
0: Sí, se fan sentir un pito.
1: No. Ah, sí? Un pito? Doncs pues el pito deu ser un altre pito, perquè a mi jo ara me l'he renovat fa poc i no he fet cap...
0: No. A mi me'l feien renovar.
1: D'audició, no.
4: Potser no ho va sentir.
1: No, no ho va sentir. No sap ni el que van a fer a la renovada del carnet. Aquest és el tema. No sap ni què va fer.
0: Potser no era el carnet, doncs.
1: Perquè els pitos que diu vostè és aquells que quan tu has d'anar amb aquell comandament...
4: Sí, que no m'ho van fer a mi, això.
1: No
4: a mi tampoc
1: m'ho van fer.
0: Veus?
1: A mi sí, veus? A mi sí que m'ho van fer.
0: És que ja et veu un gran.
1: No, però cada cop que he renovat el carnet faig la prova aquesta del comandament, que has d'anar...
3: Això, a les vores.
1: Aquest és l'examen del senyor Virgili.
4: Sí, mita'l.
1: Va topant permanentment contra la...
4: I li donen,
1: contra la tanca.
3: I li renoven. Per què? Per què li renoven?
0: A mi que m'expliqui...
1: Sort, no veu... Hòstia, la veritat. És un tros de carn, eh? Bueno, ho deixarem aquí.
3: Us heu quedat a l'edat de 50 anys, auditiva. Per tant, esteu bastant bé.
1: Sí, tu, a l'edat mental, t'has quedat de peta. Ara tornem. Són les 7 de la tarda, 4 minuts. El papa que segueix passejant amb el papa mòbil...
3: A poc a poc, eh?
4: Bueno, molt a poc a poc,
1: aniria
4: sí.
1: més ràpid a peu que no amb el papa mòbil. Però bé, mentre dèiem segueix passejant amb el papa mòbil i aturant-se, anant molt lent i saludant els fidels, una de les incògnites d'aquesta tarda és si el Sant Pare portarà a la missa de la Sagrada Família un bàcul inspirat en Gaudí, que ha estat creat de manera desinteressada per un joier i escultor de Reus, a qui podem saludar a aquesta hora. És el Joan Serramià. Joan, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Perdona?
6: Digui.
5: Que consti en acta que sóc tarragoní.
4: Tarragoní.
1: Sí, bueno,
5: ah,
1: no, bueno.
5: Estic a Reus, això sí.
1: Ah. Vale, doncs ara buscarem un notari que ho certifiqui i que ho escrigui.
0: No, no, és que és clar.
1: Tinguéssim un compromís.
4: És que no és el mateix, clar.
0: És que, a veure, no fem broma, eh? No, no. És com si ara el Marcelo diguessis que és de Terrassa.
1: Sí, sí. No, mai a la vida.
4: Però el taller el té a Reus,
1: sí,
4: eh?
1: Sí, no ha quedat clar. El taller a Reus, però és tarragoní.
5: Ara, això mateix, sí.
1: Molt bé. Escolti, abans de res, un bàcul què és? I quina funció té?
5: Bueno, d'entrada aniríem bàcul perquè és el més conegut, que és el bastó dels pastors que porten amb aquell ganxo per agafar les potes dels bens i això, que els bisbes i arcabisbes ho porten de manera simbòlic, però el Sant Pare el que porta en realitat és una fèrula papal, que sona bastant malament, i per això aniríem bàcul també, per no dir fèrula, que sona una cosa de tipus mèdic.
1: A veure, vostè ha creat aquest bàcul i l'ha fet sense, en fi, de franc.
4: Sense cobrar.
5: Sí, sí. Clar, bueno, cobrant els materials, bàsicament, bueno, les despeses, sí.
1: Li consta que, no sé si té alguna pista de si el Sant Pare la farà servir o no el farà servir. En té alguna pista? En sap
5: jo
1: alguna
5: tot el que sé fins ara és que ahir el Sant Pare el va rebre i el Palau del Bisbe de Barcelona, que li va agradar molt, i que si fos per ell el portaria, però no està clar perquè hi ha una sèrie de temes litúrgics que potser l'impediran. Però a últim moment serà ell el que prendrà la decisió de fer-lo servir, és una incògnita. Això està pagat entre persones en petites, molta gent, però en petites quantitats, de gent del territori Gaudí, de Riudoms, de Reus, de Tarragona, i també alguns feligresos de la Sagrada Família. I llavors hi ha molta gent aquí esperant que si no el porta, doncs hi haurà bastant desengany. Jo penso en totes aquestes persones. A mi també m'agradaria que el portés, però no està gens clar que el porti.
1: I com,
5: per les últimes notícies que m'han arribat.
1: Ja, bueno, ara tinguem l'esperança de veure què és el que passa al final.
2: Sí.
1: No, anava a preguntar-li que com és que li va sorgir aquesta idea. Com va sorgir?
5: No, això no va ser idea meva. Això va ser una persona de Riudoms, el Javi Fortuny, que és un gran gaudinista, i ell em va trucar a principis d'any i em va dir, hauries de fer un bàcul per Sant Pare. I dic, home, jo encantat, el que passa és que no soc ningú per fer-lo. Vull dir, organitzem-nos i fem alguna cosa perquè la gent participi, feu alguna cosa. I això ha anat evolucionant fins ara, que es va acabar el cap de setmana passat el vam acabar, que el vam... Perquè jo també ahir vaig inaugurar una escultura a Reus del Gaudí.
1: Sí,
5: a Gaudí. Llavors he estat molt ocupat, ho he tingut de fer a ratos, el del bàcul, però al final ho he aconseguit acabar.
4: És que ha confluït tot. Estem parlant d'una escultura sí, molt gran, de 3 metres d'alçada, una escultura de bronze dedicada a l'arquitecte Antoni Gaudí, que, com deia, es va inaugurar
5: just ahir. Ara estic davant de l'escultura.
4: Està aquí, eh?
5: Sí, que sempre hi ha gent mirant-s'ho.
4: Expliqui una mica com és l'escultura aquesta, per si algú...
5: Bueno, l'escultura és un bronze... Bueno, el que és la imatge de Gaudí fa 1,90 m, encara que ell feia 1,70 m, però l'he volgut fer una mica més gran perquè tingués més presència.
4: Molt bé.
5: Llavors està treballant fent una idea que ell tenia, un desig que tenia de fer una remodelació del Santuari de Misericòrdia, que ell tenia molta devoció per la Mare de Déu de Misericòrdia, que li havia transmès la seva mare, i llavors no li van deixar fer. L'any 1903 va presentar unes primeres idees, uns esbossos, que li van rebutjar, es va enfadar molt, i ara jo doncs, he volgut fer-li l'escultura com si estigués, com si li haguessin donat el vistiplau i estigués treballant amb la maqueta d'aquesta façana del Santuari de Misericòrdia.
4: I el bàcul com és?
5: Com de manera simbòlica, doncs, fer les paus amb peus.
4: Perfecte. Ara ens ha explicat com era l'escultura. Ara el bàcul. El bàcul que vostè ha preparat pel papa, com és?
5: Sí. El bàcul és un homenatge total a Gaudí, perquè a part la creu de dalt és una creu molt semblant a la de la Torre de Jesucrist, de color blanc, igual que la de la torre. Després continua amb una peça de plata allargada que té formes de la façana del Naixement, i amb aquesta peça de plata hi ha 4 pedres incrustades del mas de la Calderera, que és el mas d'aquest on uns diuen que no va néixer i altres diem que sí, perquè hi ha la polèmica aquesta. I després continua la fusta. La part de fusta s'ha fet amb 5 fustes de 5 continents, donant una idea així universal, tant de l'obra de Gaudí com de l'Església. I a la part de baix hi ha una tortuga de plata, també basada en una tortuga que hi ha a la façana del Naixement, que és una de les primeres obres que va fer Gaudí quan se va fer càrrec de la Sagrada Família. Llavors el bàcul aquest representa que a la part de baix hi ha el primer que va fer Gaudí i a dalt la creu, que és l'últim que s'ha fet ara, no? És tot una... Està ple de simbolismes, no, això.
1: Bueno, doncs a veure si, si el papa sí. s'estira, eh?
2: Home,
1: i
2: un petit gest.
1: Ho deu portar al maleter del cotxe, perquè el papa mòbil...
2: Home, no, que ja deu ser la serà...
5: És desmuntable, és desmuntable.
1: Ah,
5: és
1: desmuntable.
5: Sí, això va fer un fuster de Montblanc que es diu Òscar Uller, que és l'especialista en fer coses de fusta de molta precisió, i ho va fer molt maco, a part de fusta, eh?
4: I molta sí, atenció, sí. que el Joan Sarramià és de la família Gaudí, eh?
5: Ah. Sí, per part de mare també sóc Gaudí. La meva mare es deia Gaudí de segon cognom.
2: Ai, carai.
5: I ara, bueno, ara ens espera un... ens fa falta un miracle urgent del Gaudí perquè el Sant Pare agafi el vacú.
4: Ara.
1: Bueno, a veure, miri, ara parlant
4: Podria
1: del Sant Pare...
4: Podria comptar com a segon miracle,
1: sí,
4: no?
1: Sí, ara anem a treure el cap. Doncs sí, Joan... Sí.
5: Digues. No, que si aconseguim això, aquest miracle, ja el fan sant a l'acte.
1: Val, doncs a veure si és possible. Bueno, també, de retruc que no el facin sant a vostè.
4: Dos miracles.
5: A mi també em tocaria, sí.
1: Home, clar, per la feina feta. Joan Sarramià, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
5: A vosaltres.
1: Adéu-siau. RAC 1. 4 anys després, ha arribat el moment. Let's play football. Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai. Compte França centrada, gol! Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
6: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol, gol, gol!
1: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
7: Final! Història de la Copa del Món!
1: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió.

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Bona nit, són 2:15. Demà arrenca el Mundial de Futbol dels Estats Units, el Canadà i Mèxic. Ho farà justament amb el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica, l'Estadi Azteca, partit que podreu viure en directe aquí a RAC1, com tot el Mundial, fins al 19 de juliol. 48 seleccions, 104 partits, 40 dies, 16 seus i més de 1.200 jugadors. Un Mundial que, sense haver començat, s'està convertint en un digne successor del 2022, el de Qatar, per les qüestions extraesportives que estan marcant, especialment els últims dies, quan els protagonistes han començat a arribar als Estats Units. Hi ha hagut problemes amb els visats dels futbolistes d'Iran, que no han pogut establir el seu camp base als Estats Units. També ha tingut problemes Sud-àfrica, Iraq, amb el davanter Ayman Hussein, retingut durant 7 hores per les autoritats migratòries. N'han tingut els jugadors del Senegal, escorcollats a la seva arribada, i fins i tot l'àrbitre somali Oman Artan, el millor col·legiat d'Àfrica, que no ha pogut entrar al país per suposats vincles amb sospitosos de terrorisme, i s'han hagut de tornar cap a Somàlia. I a tot això, la FIFA plegada completament a Donald Trump.
2: Tinc una molt bona relació amb el president Trump. El vaig conèixer durant el seu primer mandat i hem estat treballant colze a colze en aquest segon mandat. Hauria estat impossible organitzar un Mundial sense el seu compromís. És tan simple com això.
1: És Gianni Infantino, president de la FIFA, fa només una estona en la roda de premsa que ha fet a l'Estadi Azteca, seu d'aquest partit inaugural, d'aquest Mèxic-Sud-àfrica, que, com dèiem, arrencarà demà a partir de les 9 de la nit, hora catalana. Més enllà del Mundial, som en un compàs d'espera en el fitxatge de Mourinho pel Real Madrid, que encara no és oficial, tot i que avui el tècnic portuguès ja s'ha acomiadat del Benfica. Un Benfica que fa 24 hores ja va anunciar que el Madrid pagaria els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió, però, insistim, falta l'oficialitat, que hauria de ser imminent, del retorn de José Mourinho al Real Madrid 13 anys després. També falta que s'oficialitzin els dos fitxatges que Florentino va assegurar en campanya que tenia tancats, els de Konaté i Dumfries. De moment, l'únic anunci que ha fet el Madrid és la famosa oferta rebutjada de 150 milions d'euros per Julián Álvarez a l'Atlètic de Madrid, i que ha estat més una manera de complir la seva promesa electoral d'una oferta galàctica i d'encarir un jugador que interessa al Barça que no pas un interès real per fer-se amb Julián. Ja us hem anat dient que el Barça no es tornarà boig per Julián, que pot arribar als 120 milions, però que segur que no passarà d'aquí i que el mercat és llarg, i hi ha pla B i hi ha pla C. De fet, en les opcions que ara mateix damunt la taula hi ha encara la de Marcus Rashford. El Barça no el descarta 100% si és amb determinades condicions. Una és el no haver de pagar els 30 milions d'euros de la seva opció de compra. De seguida en parlem a la tertúlia amb Joan Lluís García, Toni Padilla, Danae Boronat i Javi Muñoz. També del Camp Nou, que es postula com a seu per acollir la final de la Champions masculina del 2029. Avui s'ha enviat tota la documentació a la UEFA, però abans, la penya ha perdut el primer partit de les semifinals contra el València. La penya ha perdut, però com ha tingut contra les cordes el gran favorit a guanyar aquesta lliga a la seva pista? Després d'una pròrroga, València 118, Joventut 117, gran exhibició dels verdinegres que ha viscut el Dani Aguilar en directe des del Roig Arena. Dani, bona nit.
3: Doncs sí, Uri, en un autèntic partidàs de bàsquet que hem viscut avui, bona nit, al Roig Arena, i amb mi tenim un dels protagonistes del partit, el Simon Mirgander. Simon, ara mateix no sé què et pesa més, què te pesa més, la derrota, segurament, o el partidazo que acabes de fer, Simon, en una pista tan difícil.
4: La derrota. Yo creo que lo tuvimos en nuestras manos, pero al final ganaba ellos, pero creo que hemos hecho un partidazo, como tú dices, y tenemos que estar orgullosos de eso y tenemos que seguir en este camino para el próximo partido en 48 horas.
3: Sí, sí. Le habéis plantado casi con su receta, jugando a un nivel de triples espectacular, de intensidad, de velocidad. El plan de partido otra vez ha salido muy bien, Simón.
4: Sí, nuestros entrenadores están haciendo un gran trabajo. También hemos tenido mucho acierto, más en triples triple de tres. Luego dentro de la pintura yo he fallado mucho, hemos tenido un poco un peor porcentaje allí, pero de triple hemos tenido un porcentaje muy alto. Pero también el plan de partido, en defensa, en ataque, hemos estado muy bien y muy serios, eso es más importante, hemos seguido el plan todo el partido.
3: ¿Eso se puede repetir? Porque uno tiene la sensación que hoy teníais una buena oportunidad de ganar, pero ya demostrasteis contra Baskonia en el tercer partido que sabéis juegan bien afuera, y también se puede hacer en el segundo partido.
4: Claro, somos... Esta temporada hemos enseñado a todos que podemos competir contra todos, y hoy hemos enseñado otra vez, por mala suerte no llevamos la victoria. En Baskonia sí llevamos la victoria haciendo el plan de partido, todo el partido súper bien. Casi lo mismo como en el primer partido, pero en este perdemos, pero en el segundo, en el tercero ganamos, y eso es muy importante, y tenemos que seguir en este camino.
3: Y una última, las camas, las piernas aguantarán bien para un partido de aquí 48 horas, Simón.
4: Sí, en playoff solo hay buenas sensaciones, no hay nada que duele, y solo es cabeza, cabeza, cabeza.
3: Felicitats també pel partit, per la derrota, potser no pel partit, moltes felicitats, Simón.
4: Moltes gràcies.
3: Amb el Simón Birgander, Uri, un dels protagonistes avui del partit, un espectacle evidentment el partit que acabem de viure avui aquí amb derrota del Joventut a la pròrroga, Oriol, però clar, tenint en compte les sensacions, és que no et diré que hi ha somriures, perquè no, perquè ens acaba de dir el Simón Birgander que la derrota pesa molt, però hi ha sensació de molt d'orgull després d'aquest partit.
1: I amb raó, perquè, clar, vull dir, acabés perdent d'un punt, però haver-li fet 117 punts al València, vaja, el gran aspirant, sens dubte, a aconseguir aquesta lliga, la veritat és que té molt i molt de mèrit, i el Joventut doncs que pot estar molt i molt i molt orgullós malgrat la derrota del partit que ha fet avui al Roig Arena. Dani, em fa l'efecte que estàs amb justament un dels artífexs, no?, d'aquesta derrota per la mínima de la penya, artífexs d'aquest gran partit que ha fet la penya i que malgrat això doncs ha acabat amb derrota.
3: Doncs sí, Oriol, al costat de l'entrenador de la Sisa Joventut, del Dani Miret, que li preguntava abans al Simon, i segurament la resposta serà la mateixa, segurament et pesa ara mateix més la derrota que el partit que heu fet, perquè Dani, avui és que heu mostrat absolutament tothom a l'equip que sou i al partit que heu fet davant d'un altre equip com el València.
5: Està clar que és un sentiment molt desagradable, no?, el fer un partidàs i no arribar a treure una victòria, però penso que és l'única manera. Vull dir, nosaltres tindrem opcions de sumar aquesta victòria com a conseqüència de fer partidassos. Avui l'hem fet, hem estat molt a prop, hem de mantenir-nos tossuts en que la propera vegada sortirà cara, doncs perquè a vegades doncs la vida no és justa de per si. No dic que avui haguéssim hagut de guanyar, no?, sinó que tota la feina i tot l'esforç que hem fet, doncs al final és un 1-0 i estem en un resultat negatiu, tot i haver fet o haver tocat els nostres límits en quant a haver-ho fet molt bé avui. Tot i això, hem de continuar creixent i pensem que en el segon partit podrem ajustar coses perquè puguem millorar i continuar tenint opcions de sumar aquesta primera victòria.
3: És a dir, els límits poden créixer, Dani, perquè avui un pot pensar l'oportunitat que hi havia de situar l'1-0, però el segon partit ja heu demostrat que veu venir, veu una victòria, veu fer el partit que veu fer. Avui ho torneu a demostrar? Es pot repetir fins i tot millorant un tercer partit consecutiu?
5: Sí, jo crec que l'equip està millorant. Cada partit ho hem fet millor, contra el Baskonia vam créixer i en el segon partit hem de continuar creixent perquè ells també ajustaran coses, ells també milloraran i és l'única manera. Anticipar el que pot passar i buscar solucions. Avui no diria que el nostre límit d'avui l'haguéssim pogut superar, però sí que el segon partit ens dona una oportunitat perquè aquest límit o aquests plantejaments siguin diferents, i això sí que veiem una possibilitat de creixement i de millora, que és el que hem transmès al vestuari, i tenim jugadors que, per sort, en aquest esport que ens agrada a tots, que és el bàsquet, sempre hi ha una solució. I estarem, com dic, treballant per aportar-la, perquè volem mereixer aquesta primera victòria.
3: I una més, i et deixo, quant d'important és tenir aquests jugadors dels quals parles, alguns dels quals han estat en moltes batalles, avui podria ser un cop dur, però no sé si aquests jugadors també t'ajuden a alimentar a través del que s'ha viscut avui per al que ve més endavant.
5: Sí, tenim jugadors que, a part del talent, tenen l'esforç i tenen la mentalitat i juguen per la penya a morir, i avui ho hem demostrat. Estic super orgullós dels jugadors que tenim, de l'equip que som, de que tothom en aquest vestuari aporta dins del seu talent el que faci falta honestament al grup, i això és molt difícil de trobar en l'esport professional, un equip que jugui per la penya, que vagi tot a una. Tenim un equipàs i per això mateix, com tots ho sabem i estem molt a gust, volem allargar al màxim això, perquè ens veiem guanyant aquest primer partit i ens veiem millorant. Així que l'única limitació que podem tenir és el tema de que el físic ens arribi fins on arribi. No dubto gens ni de la mentalitat ni de l'honestitat del grup. Veurem si les cames en 48 hores som capaços de posar-les una altra vegada a funcionar com hem fet avui.
6: Gràcies, i si m'ho permets, sé que és estrany felicitar-te en una derrota, però felicitats per el partit, Dani.
5: Espero que em puguis felicitar el segon partit.
6: Tant de bo que sigui així, gràcies.
5: Merci.
6: Amb el Dani Miret, amb l'entrenador de la Sisa Joventut, que ens ha atès aquests minuts a l'inici, el tu diràs, Oriol, amb Salveu, evidentment, doncs, cansat després d'aquest gran esforç, però esperançat per al segon partit.
1: Segon partit que és divendres a les 8 del vespre, també mateix horari en tots els partits de la sèrie, també de l'altra sèrie, de l'altra semifinal entre Barça i Tenerife, que juga demà el seu segon partit, ara en parlarem, però aquest València-Penya, segon partit al Roig Arena, que serà, insistim, divendres a les 8 del vespre. Dani, un partit que, clar, veient com ha competit avui la Penya, aniran a intentar repetir el guió.
7: Sí, sí, i aquí per mi hi ha un element, potser és una... Estic imbuït ara mateix pel partit que acabem de viure, Oriol, i potser és una grandiloquent, però hi ha un element que és que tota l'ACB, tot el bàsquet estatal, no sé si part del bàsquet continental, ha vist del que és capaç aquest equip. Ho va veure a Vitoria, ho ha vist avui a València. Ha estat un partidàs amb un guió que el Dani, a més, ha perpetrat amb una defensa zonal, amb unes variants tàctiques que, ho deia la transmissió i ho torno a dir ara, per mi de moment el gran guanyador més enllà del Joventut en general és Dani Miret com a entrenador, perquè està erigint-se com un dels grans valors d'entrenadors de casa nostra, i tant de bo, perquè també ho dèiem a la transmissió, un podia pensar, hosti, després del partit de Vitoria, serà capaç el Joventut de tornar a jugar fora aquest nivell? Doncs noi, ho ha demostrat, per què no tornar-ho al cap de fer el cap de 48 hores. Sí que és veritat que a mesura que van passant els dies les cames van passant també, perquè estem al juny, perquè les cames estan ja carregades, perquè la plantilla té el perfil que té, però a mi em fa l'efecte que és perfectament capaç en aquest segon partit de tornar-ho a fer, per bé que, sí, les coses no siguin, no enganyarem ningú, Oriol, s'ha perdut una oportunitat avui de guanyar i de treure un punt d'aquí de València, que hagués estat molt important.
1: Doncs sí, de moment la primera victòria, malgrat el partit, se l'emporta el València. Demà, segon partit del Barça contra el Tenerife a les 8 al Palau.
7: Sí, i veurem quin és el guió aquest també, si... Mira, és que és molt diferent, ho comentàvem també a la transmissió, és per passiva la lectura que es pot fer de Tenerife, si per activa dèiem que avui el Joventut tenia una molt bona oportunitat per endur-se el partit, per passiva et dic que el Tenerife, i ho va dir Xus Vidorreta després del primer partit, ja va pensar en el segon, et diré el tercer quart, llavors demà és una batalla nova, ja sabem com s'ha aixecat el Tenerife d'altres situacions, sobretot venint de quarts de final del partit del Real Madrid, en què va perdre estrepitosament en el segon partit i va ser capaç d'anar a casa del Madrid, al Palacio de los Deportes, i guanyar l'eliminatòria de quarts de final. Per tant, caldrà estar molt atent demà al que puguin fer Marcelinho, Patimils i companyia. Se'ls va aturar perfectament el primer partit, el Barça va estar excel·lent en atac, caldrà estar molt, molt pendent demà si es vol marxar a les Canàries amb el 2-0 i amb l'eliminatòria com a mínim encarrilada.
1: Doncs sí, si voleu anar a aquest partit, tu diràs, regalem una entrada doble ara mateix pel primer oient que truqui al 902-47-700. El primer que truqui al 902-47-700 s'endú una entrada doble pel Barça Tenerife de demà al Palau. Avui, per cert, Dani, Scariolo, que evidentment és un dels damnificats del fet que el Tenerife doncs, sigui el rival del Barça en aquesta semifinal, ha demanat disculpes per la temporada en blanc del Madrid.
7: Sí, ha assumit la responsabilitat, bàsicament. Un Scariolo que ja van explicar els companys del Madrid, del diari Marca, se l'ha ratificat de cara a la temporada que ve. però ha assumit tota la responsabilitat. Jo crec que també en aquests dies de reflexió s'ha assegurat de que les aigües es calmessin una mica i ha sortit el pas per també assumir el que li pertoca, que és un projecte que estava destinat a guanyar poc o molt tot i que no ha guanyat res. Per tant, carta pública als aficionats del Real Madrid per assumir-ho i ja pensaran en la propera temporada, però la realitat és que la patacada és forta, que jo crec que quan les coses s'han refredat poc a poc potser la gent va valorant més, o com a mínim els companys i els aficionats amb els quals parlem, aquestes tres finals, que no ha acabat guanyant el Real Madrid, però que ha arribat a tots els tres finals, sí que aquests quarts fan molt de mal, però també doncs, s'apela a les lesions, etc etc, tot el guió que ja, i els elements i els arguments que ja s'han parlat abastament, però sí, aquesta carta de disculpes una mica d'escariolol als aficionats del Madrid.
1: Doncs veurem el Madrid també com es reconstrueix de cara a la propera temporada, en principi amb Sergio Escariolo. Dani, demà més?
7: Demà més, a les 8, al Palau Blaugrana, aquest Barça-Tenerife, a veure si ens ho passem també com el primer partit, i només que ens ho passem la meitat de bé del que ens ho hem passat aquí i que el Barça acabi guanyant, doncs bona notícia serà.
1: Segur que sí. Gràcies, Dani, bona nit.
7: Bona nit.
1: Per cert que mentre juguen aquests play-offs, el mercat continua movent-se. Avui el Quitzanes Manresa ha fet oficial la incorporació de Pablo Tamba, tal com us avançàvem ahir a RAC1. Tamba, l'E de 22 anys, 2 metres d'alçada, i que ve de completar una molt bona temporada a Louisiana, la Lliga Nord-Americana, que signa per 2 anys. Avui també el Bàsquet Girona ha anunciat la baixa de Mindaugas Susinskas de cara al curs vinent. Bàsquet al marge, s'estan disputant ara mateix els últims amistosos de preparació pel Mundial. Com dèiem, el Mundial arrenca demà amb el Mèxic-Sud-Àfrica, però a aquesta hora, insistim, s'estan jugant els últims amistosos, d'una banda amb Portugal i de l'altra amb Anglaterra. Anglaterra encara no ha començat, hauria d'haver-ho fet, però ara us explicarem per què s'ha endarrerit, perquè segurament serà un fenomen habitual en aquest Mundial del 2026 de Nord-Amèrica. Miquel Agut, bona nit.
8: Bona nit, Oriol Jové.
1: Tant Portugal com Anglaterra amb protagonisme blaugrana en aquest Mundial s'acomiaden dels amistosos aquesta nit.
8: Correcte. Començarem pels qui estan jugant, que són els portuguesos. Al descans, Portugal 1, Nigèria 1, s'han avançat els portuguesos, entrenats pel balaguerí Robert Martínez, amb gol de Pedro Neto, però un quart d'hora més tard els nigerians han empatat en un partit que s'està jugant amb normalitat, aquí no hi ha incidències meteorològiques. A l'onze inicial de l'equip portuguès no hi és João Cancelo, és a la banqueta, on comparteix lloc amb Bernardo Silva, que tampoc no és l'onze inicial de la selecció portuguesa, que d'altra banda és un onze que perfectament podria ser el titular en el primer debut de l'equip portuguès a la Copa del Món. El doble pivot, per exemple, João Neves i Vitinha, per exemple, per posar dos noms destacats. Al descans empaten a un les dues seleccions amb arbitratge del balear Busquets Ferrer. I el partit d'Anglaterra, que havia de començar fa una estona, encara no ho ha fet, està previst que d'aquí 12 minuts, o sigui a les 11, comenci a rodar la pilota, perquè la selecció anglesa i la de Costa Rica no han pogut començar per culpa de problemes meteorològics. Hi ha hagut molts llampecs, tempesta elèctrica abans del partit, i per aquest motiu no ha començat. Com deies, és un fenomen meteorològic que passa sovint a l'estiu als Estats Units, perquè quan veiem partits de la gira del Barça o d'altres clubs durant l'estiu, molts d'aquests partits o comencen tard o fins i tot s'han d'ajornar per culpa de les inclemències meteorològiques. I avui, tempesta elèctrica que provoca l'endarreriment d'aquest partit per les 11 i amb Anthony Gordon a l'onze inicial de l'equip anglès, ubicat en la posició d'extrem esquerre en aquest duel entre Anglaterra i Costa Rica. I una mica Rashford pateix el mateix mal amb Anglaterra que amb el Barça. L'arribada de Gordon li resta presència en la travessa de futuribles, i amb Anglaterra Rashford és suplent, perquè qui juga a l'esquerra de l'atac és Anthony Gordon. Per tant, d'aquí 11 minuts hauríem d'estar veient el nou jugador del Barça a l'esquerra de l'atac d'Anglaterra en aquest partit contra Costa Rica, que si no hi ha cap problema meteorològic més, hauria de començar a les 11. En tot cas, no estarem pendents.
1: Mundial al marge, el play-off per pujar a primera, tenim en joc el partit de tornada de la segona segona semifinal entre el Màlaga i les Palmes. Qui guanyi s'enfrontarà a l'Almeria per pujar a primera. Com tenim el partit, Pau Bombardó? Bona nit.
9: Doncs bona nit, el temps afegit ja, i de moment amb empat a un en aquest partit. Les Palmes 1, Màlaga 1, aquest partit que es juga a Màlaga i que ha sumat el resultat de l'anada, on van ser els andalusos qui es van endur la victòria per la mínima, per 0-1. Amb aquest resultat serien els malaguenys els que jugarien la final del playoff davant l'Almeria. Insisteixo, minut ara 91, se n'han afegit 7, i per tant, Màlaga 1, Les Palmes 1, amb aquest resultat, com dèiem, la final seria Almeria-Màlaga.
1: A primera, per cert, avui hem sabut que Luis Miguel Ramis, exentrenador de l'Espanyol, serà el nou tècnic de l'Osasuna, i el Getafe renovat Bordalás, que continuarà al Coliseum per disputar la Conference League. També té nou entrenador el Nàstic, a primera federació, Xisco Campos, que ja va ser jugador grana, agafa el relleu de Pablo Alfaro. A la Lliga F, el Badalona ha renovat Cristina Cubedo, i el Real Madrid ha fet oficial l'adeu de la portera Misa Rodríguez després de 6 temporades. Futbol al marge, en waterpolo, mala nit pel Sant Andreu i pel Mataró, els dos catalans que jugaven la Final Four de la Champions femenina. El Mataró ha perdut 12-14 contra l'Olympiacos, i el Sant Andreu ha caigut als penals contra el Ferencváros. A més, el Palma ha forçat el tercer partit de la segona semifinal de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo. Ha guanyat 6-4, i per tant, fins divendres no sabrem qui dels dos, si Palma o el Pozo, serà el rival del Barça a la final. I el Barça d'handbol viatja demà ja cap a Colònia per jugar aquest cap de setmana la Final Four de la Champions, semifinals dissabte contra l'Alborg, i diumenge una hipotètica final. Els blaugranes ja arribaran havent guanyat els 6 títols que han disputat aquesta temporada, i la Champions, evidentment, seria la cirereta, però el tècnic Carlos Ortega diu que passi el que passi, haurà estat un any excel·lent.
10: Sí, hombre, yo creo que la temporada del equipo está siendo hasta día espectacular. Ya no puede empañar nada de lo que pasa allí, puede empañar lo que ha hecho esta plantilla. Pero vamos, que vamos ahí a competir y a tratar de ganar, por supuesto, y sería el cum laude, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Si hablamos en términos de notas, ¿no?
1: Ortega, per cert, que no tindrà cap problema per ampliar el contracte amb el Barça, dit, si depèn d'ell, ara li queda un any. I parlant d'handbol, la selecció espanyola masculina ha sabut aquest vespre que els seus rivals al Mundial de l'any que ve seran Croàcia, Xile i Turquia. 9 minuts i seran les 11, fem una pausa i de seguida arrenquem tertúlia. Aquí al Tu diràs, fins la 1 de la matinada.
0: Tu diràs, amb Oriol Jover.

0: Fa temps que et sents desbordat? Estàs passant per un moment d'ansietat o de dol? Arriba a Barcelona la psicoteràpia experta adaptada a tu, Iterias. Amb un equip proper i amb experiència, t'ajudem a recuperar la teva estabilitat emocional. Descobreix Iterias i comença el camí cap al benestar. Som al Passeig de Gràcia 34 i a iterias.com.
1: Palmas tindrà pràcticament la última oportunitat del partit, penjant pilota a l'olla, i ho tindrà, doncs això, pràcticament s'acabarà amb aquesta acció al partit. Recordem que el Màlaga en aquests instants seria l'equip que passaria a la final, i atenció, perquè es planta just a la frontal de l'àrea i quina aturada, mare meva! Quina aturada, perquè ha tingut aquí per rematar el partit. Seria realment, se'n recordaran molt d'aquesta jugada, com en Les Palmes, que encara pot tenir una última ocasió d'atac en aquest partit. Doncs acabi marcant el gol, rebutja la defensa del Màlaga, el xut des de la frontal, i això acabarà doncs a les mans del porter, i aquí jo crec que l'àrbitre no donarà gaire temps per més. Les Palmes, que s'havia avançat en aquest partit i que per tant posava l'empat a l'eliminatòria, però al minut 80 el Màlaga doncs ha aconseguit fer l'empat en aquest partit i per tant avançar-se per un gol a l'eliminatòria, i això suposa que el més probable és que hi hagi duel andalús a la final entre Màlaga i Almeria. De moment, l'àrbitre, que no dona el final del partit, va mirant-se el rellotge, però considera que encara s'ha de jugar algun minut més. Un partit que va de banda a banda, completament trencat, i ara sí que es posa el xiulet a la boca i determina el final del partit. En aquests instants, la final per l'ascens sortirà del Màlaga-Almeria. Per tant, el que ja és segur és que hi haurà un andalús a primera divisió. El que està per veure és qui serà. Tot això es decidirà en aquesta final a doble partit entre Màlaga i Almeria.
2: Amb la tornada a Almeria i factor pròrroga a favor dels almeriencs, també, que van quedar tercers. I, per tant, doncs, en cas d'empat al final d'una pròrroga en el partit de tornada, seria l'Almeria qui pujaria a primera divisió. Sou més de Màlaga o més d'Almeria? Toni, Joan Lluís...
3: A mi, sincerament, em fan massa entamandre els dos, però com tinc una bona amiga malaguenya, diré el Màlaga.
2: Bé,
3: podríem dir jo que ha tornat del Pou, però també queda el record del que va passar amb el Nàstic. Per tant, sincerament, no... Jo volia Les Palmes Castelló de final, potser, que res de res.
2: Sí, a mi també em feia gràcia el Castelló. Sí.
4: Comença el Toni amb el derbi Villarreal-Castelló. Ho tenia molt coll avall, però posats en aquesta diatriba entre Almeria i Màlaga, Màlaga. Màlaga, perquè jo és que el camp d'Almeria és un d'aquells camps que no m'agraden gens, és en pista, atletisme, ambient fred, equip que no és històric de primera divisió.
3: Cristiana Valencianista.
2: Sí,
4: exacte, Cristiana Valencianista, tens raó. Bé, és que ja es vaig...
3: Màlaga,
4: pixa.
3: Home, xiquita la calçada, Màlaga.
4: Exacte, no, és més històric que l'Almeria.
2: Sí, sí. Aquesta final del play-off per pujar a primera, Màlaga, Almeria, veurem qui acompanya en l'ascens el Racing de Santander i el Deportivo de la Coruña la propera temporada a primera divisió. Una primera divisió que tindrà Mourinho com un dels entrenadors, com a entrenador del Real Madrid. No tenim encara l'anunci oficial. Jo sincerament em pensava que avui, ja dimecres, a les 11 de la nit, doncs tindríem l'oficialitat de José Mourinho com a nou entrenador del Real Madrid, 13 temporades després, però de moment encara no tenim aquest anunci. Sí que avui Mourinho s'ha acomiadat ja del Benfica.
5: Agraeixo al president Rui Costa l'oportunitat que em va brindar de treballar per al Benfica. Representar aquest club va ser un honor i un privilegi. Faig extensiu el meu agraïment a tots els professionals del Benfica Campus, al professionalisme, dedicació i competència dels quals van ser exemplars. Als jugadors amb qui vaig tenir el plaer de treballar, els deixo el meu sincer agraïment i els meus millors desitjos perquè aconsegueixin el major èxit personal i professional. M'emporto amb mi la convicció que, més enllà d'un instant, vam crear un vincle durador. El meu jugador algun dia, el meu jugador per sempre.
2: Doncs aquesta és la carta que ha fet José Mourinho per acomiadar-se del Benfica, de la seva afició, i insistim a l'espera que sigui oficial la seva arribada al Real Madrid. El Benfica ja va anunciar ahir que el Madrid dipositaria els 15 milions de la clàusula de l'entrenador portuguès. De fet, el Benfica ja té substitut i, per tant, doncs, només falta aquesta oficialitat de José Mourinho, de l'arribada de José Mourinho al Real Madrid. Un Mourinho que ja està començant a treballar, diguéssim, en la configuració de la plantilla de la propera temporada. Què us sembla? En teniu ganes? Creieu que serà una... Com...

0: com creieu que serà el retorn de Mourinho i la temporada que viurem amb ell a la banqueta del Madrid?
1: Costa de dir, costa de dir, perquè és cert que els darrers anys l'hem vist potser una mica més tranquil, o sigui, a mesura que s'ha fet gran no té aquella versió tan bel·licosa que el recordàvem, però al final ja és conscient que arriba un Madrid que està una miqueta convertit en una casa, en un psiquiàtric, no? En Florentino Pérez perdent els papers, denunciant al Barça, denunciant a la UEFA, denunciant a la FIFA, llavors ell entén que d'alguna forma s'ha de posar al servei d'aquesta causa, i llavors ja sabem com és Mourinho. Ara mateix la primera sensació a mi em fa mandra. Mi em fa mandra les rodes de premsa de Mourinho, que busqui excuses, que torna a parlar de gespes, de centímetres de gespes, d'àrbitres, de conxorxes, o sigui, podem fer una porra de quan triga a dir la paraula negreira, i jo crec que un cop cada setmana l'anirà dient. Llavors, la primera sensació és mandra. Els fitxatges que està fent em semblen, però que estan relativament ben tirats en clau madridista. Em semblen jugadors que poden adaptar-se una miqueta a lo que és l'estil del Madrid, i tot i que cert que no estan de moment encara atacant el gran problema que és al mig del camp, em sembla que són jugadors que poden servir a ficar-se al servei d'una causa, i si Mourinho està empoderat, doncs els podria elevar el nivell. Però jo ara mateix, Oriol, sincerament, no... Saps allò dels sopars de Nadal que venia... el marit d'una familiar que et queia molt malament i llavors un dia desapareix de la teva vida i uns anys més tard torna, i dius, aquest torna? Torna el Mourinho de nou a la nostra vida? I has de posar bona cara per una pell de gust? Doncs estic així.
0: Tu també has de posar bona cara, Joan Lluís?
2: Sí, saps què em passa? Que jo aquest personatge ja el tinc entès ja no com un entrenador de futbol, sinó com un mem. I li he acabat agafant carinyo i tot, que crec que em durarà dos dies, això, eh? És a dir, que a la que comenci el Mourinho més rumbero, comenci a posar el dit a l'ull metafòricament al Barça i a la resta d'equips de primera divisió, buscar excuses, a fer tot aquest xou que sempre ens té acostumats, ja em passarà. Però el tinc com un record d'una persona que, o sigui, no diré entranyable amb el temps, però pràcticament, i mira que em va crispar, em va emprenyar, em va indignar, em va treure de les meves caselles, perquè el tio en el seu prem jo crec que ho aconseguia. Jo crec que ara és un mem, que és un entrenador vingut a menys, clarament, vull dir que la seva carrera, el seu punt àlgid ja va passar fa anys, que s'ha anat no arrossegant, però pràcticament entre equips de segona fila a nivell europeu, competicions com la Conference. O sigui, Mourinho ha guanyat la guanyada, però ha estat jugant amb equips a nivell Conference, i ara apareix aquí al primer nivell del madridisme, que a mi m'ho diuen fa uns mesos i hauria al·lucinat. Ara ja ho tenim tots molt, molt interioritzat per com ha anat tot plegat, però ens ho diuen a mitjans de temporada i no ens ho creiem i no donem crèdit i pensem que el Madrid va clarament a cap avall, perquè si la proposta d'un equip que vol tornar a ser guanyador de l'elit europea és recórrer a un entrenador que el seu temps ja ha passat, que tampoc és que triomfés el Real Madrid, que té aquesta com àurea que va fer grans coses al Madrid, sí, va aconseguir aquella lliga del rècord que després el Barça la va igualar, i poca cosa més enllà de polleguera a Pep Guardiola, però també aconseguir que un Barça platòric, vaja, el guanyés a unes semifinals de la Lliga de Campions, que això amb el Barça no ho havíem vist mai, doncs a mi és que, ja et dic, por no me'n fa, mandra una miqueta per quan comenci a treure tot l'espectacle del Negreira, però és que davant té un personatge que jo crec és molt intel·ligent, que és Hansi Flick, i que jo estic segur que no hi caurà, i que està per sobre d'aquestes de les rodes de premsa dels espectacles que ens venen per davant. És a dir, crec que no picarà l'AM i que, per tant, Mourinho clamant sol en el desert és un punt entre trist i patètic, i sí, crec que anirem cap aquí.
0: Sí, sí, d'alguna manera, perquè puguem veure el Mourinho al qual estem acostumats, necessita, evidentment, un antagonista, i sí, Flick sí, dubto molt que li faci aquest joc. De moment, Mourinho no és oficial, sí que és oficial que s'afegeixen a la taula de l'estudi 1 la Danae Boronat, hola Danae, i el Javi Muñoz.
3: Què tal? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Damnificats, entenc que pels embussos de la ciutat de Barcelona.
3: Dia fàcil per la mobilitat
4: a Barcelona. Ho podíem haver previst, també.
3: Bé, jo no tenia més remei que venir des del punt A on era fins al punt B que era aquest i passar per allà. No hi havia un altre, i la veritat que quina hora són? Les 11 de la nit, i encara estem així. Sort que estem a un estat aconfessional. Si no, no sé què hagués passat.
0: Estàvem parlant d'un senyor amb cabells blancs, que no és el papa.
4: Que no és prebost, eh?
0: És José Mourinho. Què us sembla? Vosaltres, falta l'oficialitat, eh? Però aquesta arribada ara que ja és, vaja, un fet, perquè el Benfica ja ho ha anunciat, ell s'ha acomiadat i només falta el comunicat oficial del Real Madrid, doncs anunciant aquest retorn 13 anys després.
3: crec que fa 3 mesos, i just avui escoltava el podcast del company de la Libreta de Van Gaal, que fa com un recull setmanal del que es va dient a la premsa, etc, sobretot a la radiofònica, i era superevident, es posava negre sobre blanc, que fa un parell de mesos ningú, ni els periodistes més propers al Real Madrid, més propers a Florentino, veien venir el nom de José Mourinho. No estava a cap de les travesses, es parlava de molts altres entrenadors, es parlava de Mauricio Pochettino, es parlava, en fi, de molts noms, però no sortia Mourinho a cap travessa, i quan algú el deia era gairebé com una botuada, no? com un acudit, i tothom deia, no, Mourinho està de tornada, és pràcticament impossible veure'l tornar. Cosa que t'indica que al final el resultat hagi estat que ve José Mourinho, que és, no sé si una improvisació, però sí el que li ha quedat, el que ha trobat el Madrid i que té, em fa la sensació, més sentit llegir-ho gairebé com la primera vegada que va venir Mourinho per combatre un Barça que semblava inexpugnable, el Barça de Guardiola. Jo crec que Florentino li ha vist les orelles al llop i ha pensat, qui és l'únic entrenador al que jo li tinc respecte i que jo considero, perquè això, a vegades des d'aquí crec que perdem la perspectiva, perquè és cert el que dèieu ara, que Florentino a nivell d'èxits i de palmarès pues, pot presumir de poqueta cosa pel Madrid al que va entrenar, però allà sí que consideren que va ser qui va posar les primeres pedres pel Madrid triomfador que després van heretar Carlo Ancelotti i Zinedine Zidane. I sí que crec que guarden un bon record, o una part del madridisme guarda un bon record d'aquell José Mourinho, i ara el porten per intentar combatre a Hansi Flick. A mi el que em preocupa, o que el que crec que hauria de preocupar des de la perspectiva barcelonista, és si ve a combatre el terreny de joc, que jo crec que fa anys que Mourinho està, per dir-ho de forma suau, una mica desactualitzat a nivell tàctic. Crec que el futbol que ara mateix està dominant, i ho veiem amb el PSG, li ha passat per sobre al que és el seu estil, i ho demostren els mèrits dels seus últims equips. Si va a combatre el terreny de joc o si va a combatre el fora. Si va a combatre les rodes de premsa, si va a intentar treure de polleguera a Flick, que fins ara s'ha mostrat com una persona gairebé imperturbable i amb una pau interior magnífica. Si ve a intentar jugar aquell altre partit, que aquí crec que ho embrutarà tot molt, ho farà tot molt feixuc, ens donarà molts titulars, moltes hores de tertúlia, moltes hores de ràdio, de televisió, però, hosti, jo, a mi, mira que era jove i que tenia il·lusió pel futbol, però aquella època d'aquells clàssics tan seguits que van ser tan bruts, em va fer perdre part de la gràcia del futbol, i em sembla que ara estic bastant més predisposat a que ho torni a fer.
0: Danae.
4: Jo no ho sé, ja com tinc allò, sentiments contradictoris, perquè per una part dius, va, sí, que animarà la cosa, però per altra realment ha traspassat línies vermelles, no? Que traspassen l'esportivitat i l'ètica, no? Fins i tot. Més enllà d'això, que ens duraria per moltes hores, tinc molts dubtes de quina relació tindran amb Mbappé, per exemple. Amb Vinícius, probablement amb Vinícius els uneix doncs, l'idioma, per exemple, no? I aquí ja tenen un punt de connexió. No sé, ell amb les estrelles normalment s'hi ha portat bé, no? Normalment, jugadors, el vestidor, després han parlat bé d'ell. Però és que ell vol ser el líder. Ell sabem que és el líder allà on va, no? Llavors aquí té dos galls, el vestidor, no és que hagi de competir amb un, no, és que en té dos.
3: I a Vinícius, Danae, li haurà d'explicar molt bé la seva postura a l'afer Prestiani.
4: Totalment.
3: Perquè Mourinho va tenir un discurs molt qüestionable.
4: Molt dubtós, totalment.
3: Assenyalant d'alguna manera a Vinícius com el provocador després d'un fet que sí, que pot ser reprobable, però assenyalant a Vinícius com a provocador, i jo crec que això Vinícius evidentment ho sap i aquí hi ha d'haver una conversa.
0: De fet, és una de les qüestions que vingués qui vingués havia d'afrontar el vestidor del Madrid, que és la relació Mbappé-Vinícius, perquè bàsicament s'ha carregat dos entrenadors ja, perquè Xavi Alonso
4: sí, però
0: doncs
4: hi ha entrenadors...
0: es tirava cap a Mbappé i Arbeloa es va posar al costat de Vinícius i també li van al carro pel pedregar.
4: Sí, no, però hi ha entrenadors que són més de perfil baix, que no volen ser ells, això, les estrelles. I Mourinho vol ser l'estrella, és l'estrella, llavors al final també els jugadors... És una mica com Luis Enrique. Luis Enrique és l'estrella dels equips on va, no? Ell és el que té més caràcter, el que té els ous més grossos, també es pot dir. Saps una mica allò, no?, de testosterònic que Mourinho també ho té, de aquí mano jo... i el que se li acudeixi aixecar una miqueta la veu s'emportarà una tarascada, no? Una mica a veure això com ho gestiona aquest personatge. I després jo, hi ha molts madridistes, els hem sentit aquests dies, amistats que tenim, tot, hi ha molts que dubten també. Vull dir, sí que hi ha un grup de madridistes no, que vingui això per aquell antídot contra el Barça, que sí que el consideren, i jo crec que sí que la seva manera va funcionar. és curiós perquè ell sempre s'aferra a les Champions. Mourinho no va ser capaç de tenir èxit a la Champions, però realment si repasses els seus últims anys, si repasses els seus grans èxits, és evident que la seva carrera va a la baixa, que tots els grans mèrits que ha tingut a nivell individual, a nivell col·lectiu, tots els reconeixements seus són de fa 10 anys. És que dius, ostres, però com que aquí qui mana és Florentino, és l'únic que hi confia a ulls clucs i que li dona les claus pràcticament del club, doncs això és el que Mourinho vol i d'aquesta manera pot anar bé, eh? Li pot anar bé. I després un altre punt que comentàveu, que potser a nivell tàctic potser s'ha quedat això una mica de modè i tal, però és que jo com que soc de les que pensa que la influència de l'entrenador no és tan grossa, tenint l'equip que té, jo no tinc cap dubte que competirà moltíssim. És a dir, al final, si els entrenadors, en això no hi ha un consens, no? Però que és un 20% de l'èxit dels equips, és el de l'entrenador, a vegades s'ha convingut que podria anar per aquí, ja n'hi ha prou. O sigui, Mourinho, amb l'equip que té, la influència seva, tàctica, a nivell futbolístic, no sé si és tan important un equip on hi ha... tens el millor porter, el millor davanter...
1: Bueno, tens mig al camp.
4: Ja, aquí veurem què fitxen.
1: Ara mateix, amb aquest equip, el problema el té. Per molt que tinguis bons davanters, és un equip que es cau a trossos, perquè té un problema tàctic.
4: Tens el millor porter i els dos millors davanters.
1: Amb això no guanyes partits.
4: No ho sé.
1: Amb això no guanyes títols. Amb això no guanyes títols. Si tens un forat, si tothom m'ho diu, si tothom m'ho sap, que és una plantilla mal construïda, mal parida.
4: Ho és, ho és.
1: Llavors, en funció de cap on van. Però ara mateix, aquest Madrid es cau a trossos. Perquè tens dos davanters bons perquè es discuteixen entre ells. I un porter molt bo. La resta no és un equip per guanyar Champions. Llavors, per aquí la clau és a veure cap on va, ara que li porten. I a partir d'aquí sí que potser ho pot fer competir. Llavors, la clau crec que tu l'has dit que és que Mourinho...
4: Però que al Madrid no li cal tenir un molt bon equip per, ni equilibrat per guanyar Champions
1: aquest,
4: ni per competir.
1: Amb aquest ni de conya.
3: I quan l'ha guanyat perquè tenia un equip...
4: Però si van caure de potre davant el Bayern de Múnich...
1: I van passar de potre un altre... D'anar dos anys en blanc.
3: I
1: dos anys en blanc.
3: Madrid, fins i tot quan ha guanyat més per les individualitats que pel joc col·lectiu, que això ha passat en la seva història, ha estat amb individualitats, amb moltes individualitats molt excelses, molt excel·lents. I el Madrid és un equip ara mateix que, per mi, coincideixo amb el Toni, ni a nivell col·lectiu té sentit, ni tampoc les individualitats, llevat de Vinícius, Mbappé i Courtois, no són suficientment de suficient nivell com per marcar tant les diferències com per poder no dependre del joc col·lectiu. I ara mateix, a mi em fa la sensació que la tendència al futbol mundial és que el pes de l'entrenador cada cop és més gran, i al Madrid ara mateix crec que sí que fa falta un entrenador que sàpiga imposar, aquí estic 100% d'acord, i que sàpiga governar un vestidor que s'ha vist clarament ingovernable, però dos, que tàcticament sàpiga trobar-li la clau de volta a un equip que per mi està mal parit, en el sentit de que està mal fet, està mal pensat, i no té les peces necessàries per acabar d'ajustar-se de forma
1: col·lectiva. I Mourinho ho sap, i segurament li demanarà a Florentino, i vindrà, i serà aquest equip que tu dius d'anar i que competirà. Amb això estic bastant d'acord, que si li porten dos o tres jugadors, però que Mourinho els demani, que potser no són aquests fitxatges de 150 milions, però són aquests treballadors. Jo un Dumfries, un Konaté, m'encaixa, perquè són jugadors a treballar, llavors em porto dos aquests perquè al mig del camp elevi una mica el nivell i sí que pot ser perillós. El dubte que tinc, que tu deies, ara mateix només Florentino creu en Mourinho. Jo tinc el dubte aquí. El Mourinho del passat, o sigui, el Florentino del passat sí que creia en Mourinho, però pel mig hem vist com ja va dir, fins i tot la va criticar.
4: Sí.
1: No li ha quedat cap altra opció. Però en el fons, de veritat, Florentino creu en aquest Mourinho com creia abans, o és de dir, no em queda res més, i haig de fer veure que crec en ell. Llavors, si la pilota no entra, pot ser divertit. Perquè, clar, és que realment, és que ho estàvem dient, no? És un Mourinho que porta 10 anys que no guanya res, que està diferent. Llavors, clar, el Florentino va dir, hosti, estic tocadíssim, 2 anys que no em menjo un torrat, tinc pressions, necessito un antídot. I portes aquesta gent, aquest entrenador, que molts madridistes, estic d'acord, no creuen en ell, i altres, els que hi creuen, són realment fanàtics, són els de la pancarta, tu ho veus, no senyala el camino, que hi creuen més per una qüestió més esotèrica que no pas per realment tangible. Llavors, què podrà fer? No? És molt interessant l'estiu que ens espera, perquè cap dels dos són els del passat. El Florentino i el Mourinho del passat a mi em feien molta por.
3: Però ja sabem que aquest Madrid,
2: si continua amb Vinícius i Mbappé, o Mourinho aconsegueix que els dos corrin i siguin gossos de presa, o aquest Madrid no guanyarà, perquè hem vist que a la Champions almenys qui guanya és un equip com és el PSG, que era un equip plegat d'estrelles, que ara, com dèieu ara, l'estrella és Luis Enrique, però el que ha aconseguit és que siguin 11 tios que penguin com animals, tot el partit i que no parin de pressionar, de moure's, de jugar a l'atac, de jugar en defensa, i això avui en dia el futbol modern va cap aquí. I o aconsegueixes que els teus 11 jugadors de dintre del camp juguin així o estàs mort. I aquest Madrid l'hem vist, dos jugadors d'atac que són brillants quan tenen la pilota als peus, però que són absolutament apàtics, que els hi pot passar el rival pel costat, que ells ni faran l'esma de pressionar, i sense aquesta pressió jo crec que ara com ara el futbol actual és impossible. I una altra cosa, que no se m'escapi, l'any que ve, és a dir, el nivell de ràbia que pot aconseguir aquest equip amb Mourinho i Vinícius pot ser top. Això sí que pot ser top. I poden fer exhibicions a tots els camps de primera divisió.
0: Sí. Sabe, bona nit.
3: Què tal? Bona nit.
0: Aviam, avui, clar, evidentment Mourinho és un fitxatge més de passat que no pas de present.
3: Només una coseta sobre el que comentava el Javi, que li vam escoltar dir també a Florentino, això que ell va posar les bases d'un equip competitiu. Sempre es va fer famós també Mourinho per dir allò de que Guardiola estava sol en aquella categoria d'entrenadors que critica el acierto arbitral pel que va dir després de la final de Copa. Mourinho també està sol en la categoria d'entrenador que se'l valora pel que ha vingut després de la seva etapa.
4: És cert.
0: De fet, pel seu propi president.
3: És a dir, que això també ho hem de tenir...
5: Tenen tal capacitat de dominar el relat que l'equip construït al voltant de l'èxit a la Champions té la capacitat de fer quedar com a guanyador a un entrenador que mai va poder guanyar la Champions.
4: Sí.
5: Aquesta és la capacitat de dominar el relat que tenen.
0: Ens hem preguntat, perquè clar, com que és un fitxatge pot ser més de passat que de present per molts, quin Mourinho ens trobarem la propera temporada, sape?
3: Sí, i n'hem parlat amb un periodista que aquest any ha seguit el Benfica, el Nuno Reis, del diari Bola, el diari esportiu de referència a Portugal. D'entrada li hem preguntat si el Mourinho actual és tan guerrer com el que vam conèixer en l'anterior etapa al Madrid. El Nuno creu que serà l'escut perfecte per Florentino.
6: Puedo garantir que Real Madrid está fichando con su mejor personalidad para la comunicación, ¿no? Va a ser lo protector, lo defensor número uno de los Real Madrid. Lo descanso, la tranquilidad para Barcelona terminó con Mourinho.
3: La tranquil·litat per a Barcelona terminó per a Mourinho. Em sembla ja la sentència i el titular del
0: Nuno Reis.
3: Estem avisats. Li hem preguntat també per si ha tingut saraus a Portugal aquest any.
6: Siempre peleando un poco por afuera contra Sporting y Porto, siempre sugiriendo que había alguna ventaja de los rivales contra las situaciones de los árbitros.
3: Per tant, cap novetat, acusant els rivals, en aquest cas el Porto i l'Sporting de Lisboa, de guanyar gràcies a les ajudes arbitrals. Una temporada on també s'ha enfrontat amb un dels fitxatges més cars del Benfica, Luque Bacchio, l'ex del Sevilla.
6: Un dia he substituït, ha enfrentat Mourinho i ha mandat Mourinho para un sitio que yo no puedo hablar aquí, no puedo decir, pero fue un episodio muy grave, un jugador caro para Benfica, 20 millones, i que Mourinho enfrentó també.
3: Doncs enfrontament amb Luque Bacchio, amb qui va deixar de comptar després que l'engegués a dida.
4: Esparregar.
3: Parlar, en fi, com feia també el Nuno Reis, que no ha volgut dir que el va engegar a la merda, que és el que va fer el jugador. Això sí, esportivament, el Benfica no ha guanyat res amb ell i ha quedat fora de la Champions.
6: En ese aspecto no hay que decir nada de bueno, porque Benfica no ha jugado mucho mejor con Mourinho, y no ha estado bien en la Liga. En la Champions fue salvo por los goles de Trubin. En las Copas también no fue bien. La única cosa que Benfica ha ganado esta temporada fue una Supercopa, y fue con lo hombre que anterior, Bruno Lage.
3: Per tant, l'únic que ha guanyat la Supercopa, però no amb Mourinho. Des que va arribar ell, no ha caigut cap dels títols i el Benfica va quedar fora de la Champions. Ha acabat en tercera posició a la Lliga amb 80 punts, a 8 del campió al Porto i a 2 de l'Sporting. A Portugal només van a la Champions els dos primers classificats.
0: Doncs 0 títols i sense Champions la propera temporada. Clar, amb aquest bagatge, si a tu et diuen que pagues 15 milions d'euros per portar aquest entrenador, d'entrada, si no saps que és Mourinho, et sembla com una mica estrany.
5: És que, evidentment, el fitxatge s'ha d'analitzar més des del passat, des del que va ser José Mourinho a la primera etapa al Madrid, que des del present, perquè si li treus el nom i no et diguessin com es diu l'entrenador i et diuen que el Madrid porta un entrenador que aquesta temporada no ha classificat el Benfica per Champions, ha quedat tercer a Portugal, on a Portugal la Lliga del Benfica són tres. És a dir, que ha quedat últim de la seva Lliga per darrere Sporting i d'Oporto, que abans ha estat a Fenerbahçe, on tampoc no ha tingut èxit, que quan va anar al United, a partir d'allí, declivi. Amb el Tottenham tampoc res, amb la Roma, és cert que arriba a una final d'Europa
3: Europa League,
4: League, no?
3: Sí. Sí, i que guanya una conference, no m'equivoco, la guanya amb la Roma.
0: La Tirana contra Feyenoord.
3: Sí, allà sí que té uns títols europeus, és veritat que bé, el de conference d'una categoria menor al que estàvem acostumats a veure el Mourinho.
0: És l'únic d'aquests clubs on ha deixat un bon record, sí. Perquè va agafar una Roma que estava fet un desastre, li dona un títol europeu a una final i va deixar un cert record.
3: I es queda els penals de donar-li a Europa League.
0: Va ser un punt de decepció de dir, escolta, et vam fitxar perquè donés els resultats, on està el Mourinho d'abans?
3: Sí, sí, però això deia que clarament s'interpreta més en clau què va ser Mourinho pel Madrid que pel present de l'entrenador.
7: En tot cas, sobre això que diu el Javi em sembla interessant perquè crec que en aquestes primeres passes que dona el Madrid de Florentino es fitxa a Mourinho, segurament no tant per la part esportiva com pel que pot arribar a desestabilitzar també el Barça, i s'intenta aquesta oferta de 150 milions per Julián, segurament no per fitxar-lo, sinó també per intentar que el Barça no pugui fitxar-lo o encarir el fitxatge del Barça. Per tant, crec que és interessant també que les primeres mesures o les intencions de Florentino vagin més en el sentit d'intentar que no guanyi el Barça que no pas de construir un projecte guanyador pel Real Madrid. Per tant, crec que el Barça té a les seves mans també la possibilitat de fer trontollar, ara que el Madrid està en aquesta situació després d'aquests dos anys, el mateix Florentino, si continua en la línia d'ara i és capaç de no descentrar-se en tot això.
0: Sí, jo de tota manera estic amb el Toni quan diu que el problema del Madrid és que té un forat allà al mig, que per molt que ara intenti Florentino amb aquests moviments, no, amb el de Julián Álvarez, intentant doncs, que el Barça no el pugui fitxar, perquè clarament una de les interpretacions és aquesta, és portant Mourinho per intentar desestabilitzar el Barça, el problema, si no el soluciona el Madrid, el seguirà tenint exactament al mateix lloc. I és un problema que té el Madrid, que per molt que intenti fer i desfer amb el Barça, doncs seguirà tenint el mateix problema. Anaves a dir, Danae.
4: Això és així, sens dubte. És a dir, si no comencen per la part esportiva, no s'entendria. Vull dir, si portes un projecte nou, un entrenador nou, encara que sigui molt vell i molt conegut, has de començar solventant aquesta part. Però és que dono per fet que també el propi Mourinho ho exigirà, i perquè ho veu tothom, perquè ho han patit aquesta temporada, i perquè sense això depens massa de la inspiració individual de Vinícius i de Mbappé, no? I de que Courtois t'ho pari tot, com ha fet pràcticament sempre. Però tornàvem una mica a l'aura. Al final estàs fitxant una aura. L'aura de Mourinho, de què és aquest líder que posa la gent ferma, no? Que té madura si l'ha de tenir amb els jugadors, que és un líder per l'afició perquè és portaveu, és líder, és, si ha d'atacar, ataca, si ha de defensar els seus jugadors al defensa, si ha d'assenyalar els àrbitres, ho fa, si ha de parlar del Barça, de qui sigui, ho farà també. És allò del sense escrúpols, no? Perquè a més ho hem vist. I això els agrada, o sigui, això hi ha un punt que els agrada i els hi dona ara aquesta seguretat, no? Ells s'han sentit sí. com una mica orfes, no? Perquè Xavi Alonso era molt educat, molt correcte, un entrenador modern, un entrenador modèlic,
0: un líder.
4: Perquè Arbeloa no arribava, ni, no tenia ni per arribar a la cantonada, i de sobte tornes a tenir aquest, sí, és gairebé el líder espiritual, però de l'esperit més brut i més diabòlic.
0: Arbeloa, com el recordàvem com a jugador tan brut, jo em pensava que com a entrenador no hi havia més de joc, fins i tot quan parlava tenia com una cosa com no te'l creies, no. Dius, està dient el que toca per l'oratòria com molt freda
4: de Mr. Wonderful,
0: sí,
4: que vam dir
0: però quan atacava el Barça, no feia ni mal perquè era com, no sé, ets molt previsible, no? Mourinho, en canvi, sí que et treu de polleguera, no? És l'únic que li queda.
4: La fibra,
0: és l'oratòria, no? I ho deia el periodista portuguès, que en l'oratòria segueix sent molt bo, però clar, la clau és que el futbol, jo estic amb el Javi, que estem en una època molt d'entrenadors, el futbol ha anat, és cert que d'aquí dos anys girarà i tornarem a un altre, però ara mateix els equips que guanyen tots tenen bons entrenadors que marquen una personalitat i que condicionen ara bastant de tècnics, ho hem vist en totes les competicions guanyades i sembla que va cap aquí. I això juga en contra un Mourinho que se li ha passat l'arròs. Llavors, a mi, clar, és cert que els madridistes estan així dient, sí, porta, ens treu de polleguera al Barça, digue'ns allò que volem sentir, tant de la política d'avui en dia, digue'm allò que vull sentir. El Barça ens roba, tothom ens odia. I ells diran, bien. Però a nivell de futbol, clar, ha canviat, no s'ha sabut adaptar, si fins i tot Guardiola ha vist que havia d'apartar-se, Mourinho no ho veu. Llavors, clar, al final és com quan, saps quan un festival musical contracta el Rolling Stones, recordant-los quan eren joves i rebels, i quan arriben veus, hosti, si ja tenen 65 anys i es fan un te, i aleshores que els pobres fan el capó, dius, tia, ja mantenen cert talent, però ja no és el que eren, no? Llavors, clar, estan fent això d'alguna forma més.
4: Però aquí volen
0: contractar un cantant de heavy metal i els arriben ensenyant un bastó.
4: Però ara ho hem de veure. Jo que crec creient que està acabat, Madrid, però ara s'ha de veure això.
0: Juanlu, una resurrecció, no?
4: Compte, que aquesta gent, que el diable, no mor mai.
2: A la línia que deia el Sape, d'aquesta fixació del Madrid en les primeres decisions que ha pres de no mirar el seu camí que ha de fer, sinó mirar el Barça, de quina manera pot desestabilitzar, crec que és una grandíssima notícia pel Barça al Madrid actual. Primer perquè a la banqueta i el que té a la banqueta i el que té a la llotja, diguéssim que és bastant el mateix. És a dir, dos personatges que tenen molt més passat que no pas futur. És a dir, no són un entrenador que al seu millor moment de la carrera ja venir, ni molt menys un dirigent, en aquest cas esportiu, de 79 anys, recordem que acabarà el mandat en 83, i per tot el que hem vist en aquesta campanya electoral, fa pinta que el seu millor moment ja ha passat. I crec que això és una grandíssima notícia pel barcelonisme, de que el Madrid hagi dipositat fa dos dies al seu futur a un home com Florentino Pérez, que el primer que fa és fer una oferta de 150 milions d'euros estrambòtica, que no pinta res, que sí que és per, segurament per torpedinar un fitxatge del Barça, quan ell ha dit que vol fitxar un gran galàctic i per tant està dient que el seu rival ciutadà, com és l'Atlético de Madrid, que està molt per sota d'ell, doncs té un davanter que està a nivell de Cristiano Ronaldo, perquè això és el que ha dit ell, i per tant crec que el Madrid està en un moment bastant complicat de la seva història recent, per felicitat del Barça.
0: Per tancar el capítol de Mourinho, ara repassarem quins han estat els seus millors... Perquè, clar, l'hem perdut una mica de vista en aquests 13 anys. L'hem perdut una mica de vista i...
7: Si ha mantingut la forma que tenia el Madrid o no?
0: Sí, si ens arriba en forma, el Nuno Reis ja ens deia que una mica sí, però per saber una mica què és el que ha perpetrat en aquests 13 anys en què ha estat fora del Real Madrid. Ara tornem.

0: amb Oriol Jové.
1: Pràcticament 11:45, moment per recordar que si busqueu un cotxe amb garantia, bon preu i sense complicacions, motorocasion.com. Hi trobareu vehicles seminous, revisats, garantits i amb opcions de finançament a mida, perquè només us hàgiu de preocupar d'escollir el que més us agradi. Motorocasion.com, el veus, el vols i te l'endús. Motorocasion.com, l'ocasió intel·ligent. De seguida repassem, quins han estat els incidents de José Mourinho en aquests 13 anys fora del Real Madrid. Però abans farem un exercici de memòria, un exercici memorístic, si no em mires amb aquesta cara, Toni Padilla, que segur...
2: Ell en té bona,
1: segur, sí, no, per això parlo. 17 d'agost del 2011. Toni, alguna...
3: Com?
1: 17 d'agost del 2011. Què va passar el 17 d'agost del 2011?
4: Un partit...
1: Bernabéu.
4: Competició d'estiu de la Federació Espanyola.
5: Supercopa de...
1: Bé, ens anem acostant.
5: Supercopa d'Espanya. És el dia de l'ull.
1: Joan Lluís...
2: No, era Bernabéu, allò.
3: No, era el Camp Nou.
2: Ah, sí, va ser Camp Nou.
3: Sí, és el dia que ha dut a Cesc Fàbregas. Primer partit de Cesc Fàbregas. I és a la pròrroga.
1: Sí. Molt bé, veus, teniu bona memòria. Tornada de la Supercopa d'Espanya, Barça-Madrid al Camp Nou, 17 d'agost del 2011. El Barça guanya 3-2 i el partit és a punt d'acabar quan Marcelo Casasesc, davant la zona de banquetes, els suplents i tècnics de tots dos equips comencen una batussa descomunal que acaba amb Mourinho posant el dit a l'ull de Tito Vilanova.
6: Marcelo és un carnisser. El que ha fet és molt lleig i a sobre després van de víctimes. És una vergonya pel futbol el que fa aquest Real Madrid. I el responsable és Mourinho, és l'instigador, és el que ha aconseguit convertir el Real Madrid en un equip miserable quan juga contra el Barça.
1: Hi ha una imatge de tan importantíssim.
7: Si heu vist de Mourinho amb Tito Vilanova.
8: Sí, l'hem vista. Sí.
7: L'ha ficat el dit a l'ull, Mourinho, Tito Vilanova, en el moment de la picabaralla, l'ha agafat així com mig pessigant-lo de la galta.
6: Escolteu, detall molt important, que diu molt del Real Madrid. Mourinho, quan s'ha acabat el partit, ha anat a buscar, crec que era Caranca.
2: Sí, era Caranca.
6: I jo crec que la instrucció que ha donat és que tothom al vestidor, no ens esperarem.
1: Una de les imatges d'aquesta escena va ser la de Francesc Satorra, treballador del club, treballador del Barça, just al darrere de Mourinho i de Tito Vilanova, quan el portuguès, ara ho sentíem, li posava el dit a l'ull al segon de Guardiola. La imatge es va fer viral i molts li van posar fins i tot un sobrenom que encara té avui en dia, que és The Observer. S'han
3: fet samarretes
2: i tant. Pels que treballàvem amb ell, el Satorra era un tio fantàstic, superproper, però no ho és.
1: Francesc Satorra, bona nit.
9: Hola, bona nit a tothom, què tal?
1: Tu tampoc no t'has oblidat, del 17 d'agost de 2011?
9: No, la veritat que no. Va ser una història lamentable per part del Mourinho, però bueno, que encara, com podeu veure, encara recorda, o encara, tal com esteu parlant.
1: Ara deia el Toni que es van fer fins i tot samarretes,
9: sí,
1: no?
9: Es van fer
1: merchandatge.
9: Sí, es van fer samarretes per una empresa alemana que se li va ocórrer fer el disseny i el dia següent estaven corrent samarretes i s'estaven venent per tot arreu. La veritat és que va ser algo apoteòsic, sí.
1: I tu en tens alguna?
10: Van pagar drets d'imatge o no?
9: Jo? No, aquí la vaig pifiar, no me'n vaig donar
1: compte. Era una marca a explotar, clarament.
9: No estava ben assessorat.
1: Te'n vas quedar alguna o no, Francesc?
9: Sí, tinc alguna.
1: Ah, sí, ja?
9: Sí. És un record que al principi no, una situació que no em va agradar gens al principi, perquè em va agafar, a veure, desprevingut totalment, però que després amb el temps ha sigut una anècdota agradable i, bueno, ha tingut el carinyo de la gent i totes aquestes coses, i ara que fa 15 anys encara n'esteu parlant, i n'esteu parlant de manera positiva, amb la qual cosa, doncs, jo em sento satisfet.
1: El 29 d'abril del 2019, coincidint amb la teva jubilació, Mourinho es va voler acomiadar de tu a través d'un missatge que ens va fer arribar aquí a RAC1. No sé si recordes. Mira, ho sentirem, mira com parlava de tu Mourinho.
11: Tú eres un grande y nosotros que hemos tenido el privilegio de estar cerca de ti, unos más, otros menos, unos pocos años como yo, solamente 3, pero muchos han estado contigo un número interminable de años y saben tu dimensión humana y saben la importancia que tú tienes en un grupo de trabajo, en la empatía, en la amistad, en los títulos, en los éxitos, en todo lo que hace parte de la vida de un equipo de fútbol. Estoy triste que te vayas, pero estoy absolutamente seguro que una entidad tremenda como es el Barça, pues que sabrá no solamente homenajearte, pero principalmente hacerte sentir querido, cercano, y seguramente que no te dejarán olvidado, y que será siempre uno de ellos.
2: Quin farsa.
1: Francesc, vull dir, vau tenir relació, perquè clar, aquesta pluja d'elogis, déu-n'hi-do.
9: Bueno, això va ser una mica obra del Gerard Romero i el Roger Saperes. Que...
0: Se'ls mereix tots aquests elogis al Francesc, eh? Se'ls mereix tots.
2: Però ell és un farsant, Mourinho.
9: Sí, bueno, el Mourinho ja sabem que és una mica teatrero, però bueno, jo crec que aquí va estar bé.
0: Clar que sí, clar que sí.
1: Evidentment, va parlar també Mourinho del famós moment del dit a l'ull.
11: Yo te he hecho famoso por razones negativas, cosas que pasan en el fútbol con toda la dimensión emocional, pero la verdad es que tú no eres eso, tú no eres ese espectador que ahí estabas, tú eres mucho más.
1: La meva pregunta és si The Observer, en aquest cas, Francesc Satorra, en aquell moment és conscient del que passa, que Mourinho li està ficant el dit a l'ull al Tito Vilanova. Tu no ho veus, no?
9: No, perquè jo, a veure, ja hi havia la tangana feia un minut i jo estava amb el Miquel Ángel, no recordo com es deia, Miquel Ángel López, que estaven preparant, de la Federació Espanyola, estaven preparant la copa i les medalles i tal. I a l'haver-hi una xiulada que no parava, vaig sortir a veure què és el que passava i amb apenes dos o tres segons ja venia el Mourinho per la dreta i li va fotre el dit a l'ull al Tito Vilanova, i jo és que vaig quedar incrèdul, o sigui, no entenia el que estava passant, i després, bueno, vaig tindre la dubte d'intervindre o no, però que al final el Tito Vilanova li va fotre un platallot en el Mourinho, i bueno, després ja gairebé no va passar res.
1: Tu has tingut algun tipus de contacte després de tot això amb Mourinho, més enllà d'aquest missatge que et va fer arribar a través de RAC1?
9: No, li vaig enviar el missatge d'agraïment, però no he tingut més contacte.
1: Uh-huh. En tot cas, clar, tu vas ser, ostres, molt més que aquella imatge, vas treballar durant 41 anys al Barça,
9: sí,
1: i et vas jubilar ara fa només 7 anys. No sé si trobes a faltar una mica el Barça, en aquest cas.
9: No, un té que ser conscient que els anys passen i es té que saber marxar quan li toca. Hi ha un canvi generacional que és així, i ho té que saber acceptar. I allà, a Can Barça, que és molt maco estar allà, i a més a mi em va omplenar de joia, s'ha de pencar força. Allò és un espectacle continu, i tens que estar pues, contínuament controlant. I...
2: Que els dies de partit se't tornen a vegades atabalat, eh? Hi havia molta feina a controlar tots els periodistes, sí. No ens colessin al camp, que és el que intentava.
0: I sortia i marcava quan havia de sonar l'himne del Barça, que sempre el veiem allà.
9: Sí. No, home, va ser una època molt agradable, però no exempta de molta feina, clar. Sí.
1: I tant. Doncs ens alegrem molt de saber que et va tot bé i que vaja, que ho puguem fer durant... molt temps, això de trucar-te per recordar aquests bons moments. A veure què tal ara amb Mourinho, aquesta segona etapa.
9: Bueno, a veure. Us he estat sentint a la tertúlia, i la veritat és que participo de tot el que esteu dient. Ell ara té 63 anys, últimament no ha guanyat res, jo dic que està potser un pelín desfasado, però bueno, la veritat és que en el vestidor del Real Madrid també hi ha un problema important, i que a lo millor l'única persona que el pot solucionar és ell.
1: Veurem.
9: I aquest deu ser el motiu fonamental perquè el Florentino l'hagi fitxat, dic jo, eh?
1: Sí, sí. No n'hi ha cap altre que objectivament tu puguis dir, no, mira, sí, Mourinho és un gran entrenador ara mateix per revertir una situació, doncs, que en un equip com el Madrid és insostenible. Veurem.
2: Satorra, jo crec que s'hagués entès molt bé en Hansi Flick, eh? Perquè són tarannàs així tranquils, no? Satorra, no creu?
9: Sí.
2: Segur, sí.
9: Sí. Sí, sí.
1: Francesc Satorra, gràcies, eh? T'agraïm moltíssim que haguem pogut parlar aquesta nit amb tu una estona aquí al Tu diràs.
9: Gràcies a vosaltres i salutacions als tertulians.
0: Una abraçada forta, Francesc, que ets un gran.
1: Cuida't molt. Bé, aquest episodi, evidentment, va marcar una mica un abans i un després, o és el que ens remet sempre, no?, quan parlem de Mourinho. Va, aquests últims anys que l'hem perdut de vista, què ha perpetrat?
0: D'entrada, Oriol, deixa'm recordar quin ha estat el seu pas des que va marxar al Real Madrid. Va tornar al Chelsea 2 anys, del 2014 al 2016, al United del 16 al 19, al Tottenham del 19 al 21, a la Roma del 21 al 24, al Fenerbahçe la 24-25, i a principis de setembre del 2025 agafa les regnes del Benfica, fins que ara aterra un altre cop al Real Madrid. En aquest darrer tram de la seva trajectòria hem recuperat, diguem-ho així, un top 3 d'episodis incendiaris de Mourinho. Comencem, si et sembla, Oriol, pel Tottenham. Ens remuntem al gener del 2020, dia d'any nou a la Premier. Es jugava un Southampton Tottenham al St. Mary's Stadium. Els de Mourinho perdien 1-0 al minut 77 i el tècnic portuguès va tenir una idea brillant. Va veure que el tècnic rival feia anotacions a una llibreta i es va acostar fins a la seva banqueta, fins a la seva posició, per intentar mirar-les. Per intentar mirar aquestes anotacions, insisteixo, del tècnic rival. L'àrbitre li va ensenyar la targeta groga, però Mourinho no en va tenir prou perquè la sala de premsa va carregar contra el seu col·lega i ho va fer amb aquestes paraules.
11: I think the yellow card is fair because I was rude, but I was rude to an idiot. And,
0: sí, compta en com va carregar contra el tècnic rival quan, insisteixo, ell se'n va anar cap a la banqueta rival a mirar les anotacions del seu col·lega. I després, quan acaba, veu la groga, li pregunten per aquesta groga i diu, he estat groller, és cert, però he estat groller amb un idiota. Per tant,
1: no la recordava, aquesta.
0: Podeu imaginar que el pollastre que hi va haver després d'aquestes declaracions i d'aquest incident de Mourinho, insisteixo, en aquesta etapa al Tottenham. A la Roma també va tenir algun pollastre. 1 de juny del 2023, abans en estava parlant també el Toni, final de l'Europa League, que va perdre contra el Sevilla, va guanyar el conjunt andalús a la tanda de penals, després que els 90 minuts i la pròrroga acabessin amb empat a 1. Doncs bé, Mourinho va acabar molt indignat amb l'arbitratge d'Anthony Taylor i va decidir repetir el que ja havia fet després d'un clàssic al Camp Nou, esperar l'àrbitre al pàrquing i dir-li de tot quan el col·legiat es disposava a marxar en una furgona de la UEFA.
12: The fucking disgrace, man. The fucking disgrace, man. Puta vergonya
1: en
12: la puta faixa.
1: Carai, tu.
0: Sí, sí. És, tradueixo, és una puta desgràcia, i després va dient també Mourinho, és una puta vergonya per la puta cara. És el que li diu a l'àrbitre del partit, insisteixo, Anthony Taylor, després d'aquell partit de l'Europa League.
13: Jo estava allà, estava a Budapest. De fet, li vaig fer l'entrevista postpartit a José Mourinho, la personalitzada, mà a mà. Sí, anava calentíssim, tenia unes ganes de rajar increïbles amb els àrbits. Jo només vaig posar el capote perquè entrés com un autèntic miura. I aquell dia, a part de fer això, abans, quan li van donar la medalla de sotscampió, sí, la va regalar al públic. I va dir que ell és de sotscampió, que no les volia per res, que ell només guardava les medalles.
0: Va dir que no col·lecciona plata, que ell només vol or. I va regalar aquella medalla després de perdre la final de l'Europa League. Com dic, el 2012 ja havia esperat Teixeira Vitienes al Camp Nou després de quedar eliminat de la Copa a mans del Barça en unes imatges que va captar el fotògraf de Mundo Deportivo, el Pere Puntí. Aquell dia li va etzibar un "Quin artista, com t'agrada fotre els professionals?". I si em permets un petit viatge al passat, Oriol, podem recordar el que va dir Mourinho d'aquell episodi després del que va passar al pàrquing del Camp Nou.
11: El pàrquing del Camp Nou he sido muy educado y muy tranquilo en función de lo que había pasado antes, y me orgullo de eso mismo, de haber sido extremadamente bien educado con el señor Teixeira Vitienes.
0: El vas parar allà i res, que va ser molt educat. Quin artista, com t'agrada fotre els professionals, és el que li va dir a l'àrbitre d'aquell partit. I anem al Fenerbahçe, en aquesta darrera etapa a la Lliga Turca. Abril del 2025, en un dels derbis d'Istanbul contra el Galatasaray, va perdre 1-2 a la Copa, resultat deixava fora de la competició. Tan bon punt l'àrbitre va xiular, Mourinho va saltar la gespa per menjar-se els àrbitres i després es va girar i es va dirigir cap al tècnic del Galatasaray i per l'esquena va anar i li va pessigar el nas a Okan Buruk, que va caure desplomat al terra, jo crec que de manera exagerada, després d'aquell gest, d'aquell pessic, insisteixo, al nas de Mourinho. Després, a la sala de premsa, el tècnic del Galatasaray parlava així de Mourinho.
14: El discurs del gran ploraner va trigar una mica, ja ho saben. És famós per plorar i un cop més ha tornat a plorar sense parar. Va plorar dins, va estar a la sala de l'àrbitre i va seguir plorant. Que segueixi així, que segueixi plorant.
0: No l'hem escoltat en el document original, però el tècnic del Galatasaray li diu The Crying One. És a dir, fent servir el mot que es va posar ell mateix, aquell de Special One, de Mourinho, doncs li diu The Crying One al ploraner, i Okan Buruk, que és un més de la llarga llista d'amics de José Mourinho, al tècnic portuguès li van caure 3 partits de sanció per aquell incident.
1: Tinc en línia aquesta hora un quart d'hora per la mitjanit.
2: Per Mourinho?
1: No, un psicòleg no, però sí el company Mario Cortegana, que és qui va avançar que Florentino Pérez, en aquest cas, tenia assignat José Mourinho. Hola, Mario, bona nit, buenas noches.
15: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
1: Aquí estábamos recordando los momentos que nos hemos perdido de Mourinho en estos 13 años, desde que se marchó del Real Madrid, un poco para ponernos en situación de lo que igual nos encontramos ahora que vuelve. ¿Qué falta para que sea oficial? Porque, claro, yo pensaba, digo, ya está el anuncio del Benfica, él se ha despedido. ¿Qué falta para ese comunicado del Madrid haciendo oficial el retorno de Mourinho?
15: Pues básicamente nada, me decían hace un par de horas, vamos, esta tarde, que va a ser oficial mañana, que el plan es que sea oficial mañana y que de hecho Mourinho, después de la reunión que hubo ayer en un conocido hotel de Madrid, ya está de vuelta en Portugal, va a seguir estos días trabajando desde allí. Está previsto también que hable con algunos jugadores del Real Madrid, pero eso me decían que el plan es que sea anunciado mañana oficialmente y que la presentación se aplace hasta julio.
1: Claro, si se va ahora ya hasta, no sé si poco antes de que acabe el Mundial, ¿no? Que entiendo que la pretemporada arrancará por ahí, por estas fechas.
15: Pues va a empezar, está previsto que arranque alrededor del 13 de julio, es una de las primeras fechas, o la fecha que se está barajando, así que pues me imagino que igual un día antes o dos, ¿no? Por ahí estará, o incluso quizá el mismo día del primer entrenamiento. Yo me imagino que lo harán antes con tiempo. Así que este Mundial es un poco atípico porque hay más selecciones y va a ser un poco más largo. Pero bueno, un poco las fechas son esas. Se hablaba del 13 también porque es lunes, es el día que empiezan las presentaciones. La presentación para el primer día de entrenamiento de las temporadas en el Madrid, así que por ahí pueden ir los tiros.
1: ¿Se sabe por cuánto tiempo firma?
15: A nosotros nos dijeron 3 temporadas. Sé que salió mucho que eran 2 o 2+1. A nosotros lo que nos han dicho siempre es que son 3 temporadas hasta 2029.
1: Uh-huh. ¿Y qué os ha llegado de lo que está, digamos, preparando Mou? Que me imagino que, por lo que me comentabas, que ha estado ya un poco trabajando en la planificación de la próxima temporada, por lo menos empezando a hacerlo. Leía hoy que su intención era hacer una buena limpieza en el vestuario. ¿Te consta si ha hecho alguna petición también a nivel de entradas?
15: Sí, lleva, yo diría, primero a través de su representante, Jorge Méndez, y luego ya él, cuando acaba la temporada con Benfica, hablando con el Real Madrid y planificando. A principios de mayo, Méndez y el Real Madrid empiezan a, más que hablar, a negociar ya. A decir, bueno, cuántos años, cuánto salario, un poco las líneas maestras de lo que sería el proyecto de Mourinho. Y desde ahí, primero a través del representante y luego cuando acaba la temporada ya él en persona, le da al Real Madrid una serie de posiciones para que el Real Madrid haga el estudio de mercado. Esas posiciones que publicamos, bueno, si a principios, no sé si mediados, principios de mayo, eran un lateral derecho de perfil, no sé si decir suplente, pero de un perfil un poco más bajo, es decir, no un Arraj Hakimi, que es un lateral de 70, 80 millones, titularísimo, ¿no? Bueno, ahí finalmente el nombre fue Dumfries. Uh-huh. Al menos un central dominante, que es Konate, a ver si puede llegar alguno más, para eso se necesitarían también salidas. Un lateral izquierdo, digamos, titular, que le pueda pelear perfectamente la titularidad a Carreras. Estamos hablando de que Carreras costó 50 billones de euros, o sea que esto es un perfil que va a ser potente, y un centrocampista organizador. Así que, y en eso, bueno, pues han ido hablando ya de nombres y se han ido, bueno, de hecho hay dos fichajes que están cerrados, que es el de Dumfries del Inter de Milán, y Konaté como agente libre desde Liverpool.
1: Por cierto, ahora que hablábamos de nombres, no sé si te consta si Mourinho estaba al corriente de lo que ocurrió ayer con Julián Álvarez y el Atlético de Madrid, esa oferta de 150 millones que el Madrid comunicó que había hecho y que automáticamente el Atlético había rechazado.
15: Sí, y además fue antes de que yo he visto que ha habido un poco de polémica, porque ha habido algunas informaciones que apuntaban a que Mourinho estaba enfadado porque no era consciente. Yo ayer, en el momento en el que sale esta información, hablo con alguien cercano a Mourinho y digo, ostras, ¿te constaba que, o sabíais que era Julián? Y me dijeron que sí. Es de ayer, minutos después de que saliera la noticia y antes de esta polémica de las últimas horas. Lo que también me decía gente que, bueno, con acceso a lo que se ha hablado en las reuniones entre el Real Madrid y Mourinho, con la dirección deportiva del Real Madrid presente, es que es una oferta que a mí me la describían prácticamente como política. No está entre las prioridades que había pedido Mourinho, no está entre los perfiles que se han hablado entre Mourinho y el Real Madrid, y yo creo que esto responde a, bueno, un contexto un poco electoral en el que Florentino, aunque yo creo que no le tenía mucha fe a Riquelme con el tema Haaland, sobre todo después de los desmentidos, sabía que por si acaso, por el ruido que se había generado, por las comparaciones que estaba viendo con lo que ocurrió en su día con Figo, aunque fuera hace 26 años y aunque hubiera matices entre los casos, necesitaba, 24 horas después del golpe en el hormiguero de Riquelme, aunque le saliera un poco regulero, también necesitaba Florentino un golpe de efecto en 24 horas después. Y bueno, con el movimiento de ayer cumple un poco con su promesa, que fue la de hacer una oferta que sería la más grande de ser aceptada de la historia del Real Madrid, el fichaje que podría haber sido el fichaje más caro de la historia del Madrid, porque dijo eso básicamente, no que fuera a fichar un galáctico.
1: Pues queda claro. Mario Cortegana, te agradecemos mucho estos minutitos que nos has atendido aquí en el Tú Dirás. Un abrazo grande.
15: Un abrazo, buenas noches, adiós.
1: Buenas noches, bona nit. Queda clar, no? Vull dir, l'oferta d'ahir, per si hi havia algun dubte, a Madrid també tenen molt clar que, evidentment, va ser una qüestió de complir una promesa electoral i d'intentar, doncs, d'aquesta manera també, si puc, doncs, encarir el fitxatge i posar-li bastons a les rodes al Barça, que no pas un interès real en el jugador, perquè no està en les prioritats de Mourinho. He de fer una pausa. De seguida us pregunto per tota aquesta qüestió. No sé si volies dir alguna cosa.
0: És que estàvem això de l'oferta més gran que havia presentat mai al Real Madrid, i estava buscant perquè a mi em sonava que l'agost
1: estàs fent fact-checking, una mica?
0: Del 2021, quan el Madrid encara intentava la incorporació d'Mbappé.
1: N'hi va haver alguna? En va haver alguna? De... Sí?
0: Una pausa i t'ho explico.
1: Vinga, ara tornem.
16: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Tres minuts per la mitjanit. T'ha mentit, sape, Florentino Pérez?
0: Clar, no seré jo qui acusi a Florentino de mentir, o sí, però és que recordava que l'estiu del 21, quan estaven encara perseguint el fitxatge de Kylian Mbappé, que encara era el Paris Saint-Germain, havien posat sobre la taula 180 milions, i ara estava buscant aquí, i efectivament hi ha moltes referències, que el Madrid estava ofertant fins a 180 milions per intentar aconseguir el fitxatge d'Mbappé, que no va aconseguir. Per tant, ara aquesta de 150... no compliria amb el requisit de ser la més alta que ha presentat mai el Real Madrid per un jugador.
1: Sí, perquè a més no té...
0: Potser va mentir en aquella ocasió, si està dient això, no
1: sé. Jo no sabria dir-te, però en qualsevol cas no té cap mena d'intenció, en aquest cas, d'ampliar aquesta oferta. És a dir, un dels fets més sorprenents, al meu entendre, és que si a tu t'interessa un jugador fins al punt d'oferir 150 milions d'euros, o sigui, et conformes amb despenjar el telèfon, que et diguin no, tornar-lo a penjar i dir, d'acord, doncs m'han dit que no, me'n vaig a...
0: Aquesta és la prova una mica de la veracitat de la teva oferta, no? Si tu estàs disposat a anar amb tota per aquell jugador, quan et diuen que no per 150, és que tu segurament estàs disposat a anar als 180 o als 200 per acabar fitxant aquell futbolista. Si poses 150 i et diuen que no i te'n vas, és que poques ganes tenies de fitxar-lo.
2: L'anunci no va tenir cap sentit, aquell anunci, no? De dimarts presentarem l'oferta, l'oferta no ha tingut cap sentit, l'explicació de l'oferta no ha tingut cap mena de sentit. Jo estaria preocupada, realment, si fos aficionada al Madrid, perquè realment cada pas és més decadent i més insòlid.
0: I sobretot d'anar-hi també perquè una de les coses que ha portat a Florentino a tenir aquest aura és la seva fama d'aconseguidor.
1: Sí,
0: no?
1: Sí,
0: de poder portar
1: a Figo, galàctics,
0: de poder portar a Beckham, sí, de poder portar a Zidane, de poder portar a Ronaldo, i quan segurament si tu ets partidari de Florentino i et diu presentaré una oferta de 150 milions, estàs pensant, hòstia, aquest tio té alguna cosa pensada.
1: Jo estic segur.
0: Vindrà un jugador i de cop et diu, Julián, no, adéu, s'ha acabat. Dius, hòstia, era això?
2: Era això.
1: Sí. És a dir, jo estic segur, Joan, no? Lluís, que hi haurà part de l'afició del Madrid que potser li compra, en el sentit de dir, perfecte, has putejat el Barça. Però jo, si fos aficionat del Madrid, primer, estaria, com diu el Sape, amb aquest punt de destrempada, de dir, ostres, m'esperava aquí, no ho sé, Vitinha o algun galàctic de veritat, i em quedo amb res, perquè és que no hi ha res, és una oferta que ja sabies que et dirien, que no és una oferta política, com deia el Mario Cortegana.
10: Jo, mira, precisament quan ara que és aquest nom, quan va sortir en aquest tall, recordem, en el programa aquell Horizonte de l'Iker Jiménez, doncs vaig pensar en Vitinha, em vaig acollonir, dic, ostres, perquè jo crec que és el jugador que necessita el Madrid, un tio al mig del camp, un criteri increïble, però després pensava, dic, ostres, treure algú del PSG és molt complicat, perquè això no va de diners, és més enllà, i és una gaviadora allò del PSG, encara que no vulguis sortir, no surts, a no ser que siguis Mbappé i et t'obrin la porta, però, i pensava, ostres, fa un fitxatge com Vitinha realment pot fer molt de mal. Clar, quan després he vist com ha anat tot plegat, és que és ridícul, perquè clar, la sensació que et queda tot plegat és una acció de reactiva, d'una banda suposo que contra el Barça i l'altra contra Riquelme per haver denunciat Haaland, i t'has de treure de la màniga aquest suposat fitxatge que en realitat no et creus ni volies fer, i per tant tot plegat és molt ridícul. Jo crec que si fos aficionat al Madrid pensaria, ostres, estem fent fregant bastant el ridícul des d'aquella roda de premsa, deu fer ara un mes, de Florentino Pérez, que tots ens hem posat les mans al cap quan estàvem a la redacció veient en directe, que no donàvem absolutament crèdit, aquella ara roda de premsa que va fer per anunciar que es donava la baixa de l'ABC, bàsicament, i tot el que ha vingut després fins avui és tot dantesc, i jo crec que l'aficionat del Barça en aquest cas pot estar molt tranquil i esperar que passi tot, vaja, que el Madrid s'estampi ell sol i que el Barça faci el seu camí, que tingui clar quins són els jugadors que necessita, que tingui clar quin és el pla A, quin és el pla B, quin és el pla C, que a partir d'aquí es vagi executant tota la feina que es vol fer sense mirar el rival, és a dir, tu el teu camí, mirar el teu futur i tenir molt clar què vols fer. I crec que el Barça té un entrenador amb el cap molt ben amoblat i també un director esportiu amb el cap molt ben amoblat, que això també facilita, doncs, que la feina es faci ben feta.
1: T'en dona fe la Marta Ramon. Hola, Marta, bona
17: Hola,
1: nit.
17: Hola, bona nit.
1: Ara de seguida ens expliques, parlant d'aquests plans B, plans C, avui ha sortit molt el nom de Rashford, que potser és un pla D, E, F,
17: Z, d'anar baixant
1: l'abecedari, però sobre aquesta qüestió, clar, aquesta és la perspectiva del Madrid. Des de la perspectiva de l'Atlètic de Madrid, jo no sé si Julián Álvarez val 150 milions d'euros o no, però...
10: No.
1: És a dir, si tu ets l'Atlètic de Madrid i et ve un club a oferir-te 150 milions d'euros per Julián Álvarez, vosaltres no us el vendríeu, de debò?
13: Apolo, que és l'empresa que gestiona l'Atlético de Madrid, segur que sí, perquè és una empresa que està allà per fer calés, i si tu de sobte un jugador que ja l'has tingut durant dues temporades pots rebre 150 milions d'euros, te'l vens, li poses el llaç i el portes allà a la ciutat.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Al final ve a fer calés, però també és cert que tu has arribat i ja ens has un missatge que és posarem calés perquè l'Atlètic de Madrid faci el salt de qualitat. Si el primer que fas és vendre el jugador jove franquícia,
2: dona
1: el missatge
2: que
1: a mi és molt negatiu.
2: Dona per fet que aprofitarien aquells 150 milions per fer alguna cosa.
3: Pots fer coses, amb 150 milions.
1: Sí, però què? Si necessites alguna cosa que a nivell comunicatiu, si tu et vens el jugador que va arribar 2 anys i que has estat dient que bastiràs el projecte al seu voltant, és mala comunicació. A no ser que puguis dir, fitxem un jugador que il·lusioni molt, que no sé quin podríem portar.
3: Però us ho pregunto diferent. Si Julián ara estàs al Barça i vingués equip X de la Lliga Saudita...
4: No, que el Barça el vendria... No, vaja, amb 3 llaços. El Barça?
3: Per això parlo.
4: 150?
1: Com és ser ficció, tampoc no sabem quin rendiment ha donat el Barça i quin grau d'estima tindria. Clar, si és el Julián que hem vist a l'Atlètic de Madrid, potser diria...
4: Amb el rendiment que ha donat l'Atlético, que
1: però, clar,
4: és
1: fent
4: bo,
1: ficció, el Barça,
4: però
1: no sabem.
4: No és la rapera. És que jo no pagaria 150 per Julián ni que em sobrés tot l'or del món, perquè no ho ha demostrat, perquè no saps com et pot sortir aquí, perquè Griezmann és un tros de futbolista i aquí, doncs, va fracassar.
1: I Julián pot ser, si estigués al Barça, no seria el nom principal. Si la cosa bona al Barça és que també et vens un Julián i segueix tenint un Lamine, un Pedro i companyia. A l'Atlètic de Madrid, en principi, el que s'estava dient és que el nou Atlètic havia de forjar-se un cop acomiadat a Griezmann i companyia, havia de ser una miqueta com la pedra angular, el gran fitxatge que havies fet.
2: Però aquesta temporada hi ha el propi Atlético de Madrid, o els propis aficionats de l'Atlético de Madrid, durant un gran tram de temporada que Julián no ha estat del tot bé, especialment en Lliga.
1: Després de Nadal no fotia res.
2: Ja han posat molt en qüestió el nivell de Julián, la gent que no li acaba d'agradar, no li entra pels ulls, mira molt els números que ha fet. A mi és un joc que m'encanta, que em sembla que està molt per sobre dels números, més enllà de que no hagi fet tots els gols que s'esperaven. Però sí que crec que hi ha un relat que l'Atlético de Madrid sabria vendre, si li sumes al relat, 150 milions d'euros que després pot reinvertir en altres jugadors. Però a mi em fa la sensació que l'oferta de Mourinho, l'oferta del Madrid per Julián, tornant al que deies, és política, com deia el Màrius, per dir-li al soci, jo us vaig dir, us prometo que ho faria, ho faig. A més, si pot embrutar l'operació del Barça, doncs encara millor, però no crec, em sembla impossible, que Florentino es quedi aquí. No dic amb Julián, sinó amb la resta del mercat. És a dir, Florentino ha fet això per Julián, bé, no hi va seriosament, però alguna cosa grossa farà. No són Dumfries, no són Konaté, el fitxatge que espera. És a dir, no cantaria tanta victòria des del costat blaugrana pensant que Florentino ja està anat per Julián. No, l'han dit que no el volia. No, Florentino farà alguna cosa, anirà a buscar algun jugador gran, no sé si Vitinha, no sé...
1: Olise s'ha parlat també, no?
2: Clar, Olise, que el Bayern ja ha dit que no el vol vendre, però el Madrid s'ha de moure molt més en aquest mercat. Encara no s'ha acabat això.
3: A veure també quin marge té per fer-ho, perquè a mi em dóna la sensació que Florentino estava desitjant que l'Atlètic de Madrid li digués que no al fitxatge de Julián, perquè és que durant la campanya va sortir que ara mateix el Madrid té un pollastre a nivell financer que déu-n'hi-do, donat en part per la no explotació que està podent dur a terme Sape dels concerts al Bernabéu. Avui hi ha novetats sobre això.
5: Sí, recordem que durant la campanya Florentino va deixar caure que era un tema en vies de solució. Es va dir també que la Comunitat de Madrid els podia declarar d'interès general per poder acollir determinats espectacles i obrir així una escletxa en aquesta qüestió. Doncs bé, el Madrid ha rebut avui, no sé si dir-ho així, un nou revés en aquest cas que està al jutjat. Recordem que inicialment el moviment veïnal ho va denunciar. La justícia se'n va desentendre, però els veïns van recórrer al Tribunal Superior de Justícia, que va corregir el jutge i va considerar que s'havia de mullar sobre la qüestió. El Madrid va recórrer al Suprem per mirar de tancar el cas, però el que ha fet avui el Suprem és inadmetre aquest recurs del Club Blanc, per tant, no el tindrà en compte i la pilota torna a estar a la teulada del primer jutjat que ara haurà de dictar sentència sobre si el Bernabéu pot acollir o no concerts. Després de conèixer aquesta resolució, el Madrid ha fet un comunicat on recorda això, que encara no s'ha dictat sentència ferma sobre el cas dels concerts, que aquest continuarà als jutjats i que, per tant, no es pot considerar que aquests siguin contraris a la legalitat. A més, hi ha un punt que resulta interessant quan diu la celebració de conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu està sometida al mismo régimen de autorizaciones y controles administrativos que resulta aplicable a otros grandes recintos deportivos como el Metropolitano, donde estos días se están celebrando conciertos. En tot cas, la situació geogràfica del Metropolitano no és la mateixa del Bernabéu, que està al vell mig de Madrid. Tot queda a les

0: mans, com dèiem, del jutjat del contenciós administratiu número 31 de Madrid, que és qui haurà de prendre la decisió definitiva sobre els concerts. S'haurà de mullar si el Bernabéu els pot acollir o no.
1: Doncs una qüestió que evidentment haurem d'anar seguint, perquè compromet o pot comprometre l'economia del Madrid, sí, a futur. Ha anat de 3 dies que aquesta notícia no caigui en campanya electoral. Sí. També no li hagués fet cap favor a Florentino Pérez. Va, parlem del Barça, que avui Marta ja ha comunicat al Manchester United que no farà efectiva l'opció de compra de 30 milions d'euros per Rashford, que ja vam dir que no estava descartat al 100%, que no el descartéssim, però el que sí que hem de descartar és que el compri per aquesta quantitat.
2: Sí, exacte, és una comunicació que el Barça ja ha fet al Manchester United. També ho sap el jugador, que concentrat en el Mundial amb Anglaterra ha esborrat el Barça del seu perfil a les xarxes socials. Ja havíem explicat que el club no tenia intenció de pagar la clàusula de 30 milions, que el Manchester United no ha volgut negociar en cap moment res que no fos pagar aquests diners i que amb l'arribada d'Anthony Gordon les possibilitats de Rashford de continuar eren remotes. En tot cas, encara no està del tot descartat. Rashford és una opció a la recàmera depenent de com vagi el mercat. Això sí, és molt complicat que Rashford acabi continuant. Si no es concreta l'arribada d'un nou o bé Rafinha surt en contra pronòstic a Aràbia, aleshores s'obriria un nou escenari, sobretot si això va unit a que es pugui aconseguir una nova cessió o bé una rebaixa considerable del preu de mercat. Per tant, són condicionants que ara mateix estan molt lluny de la taula del Barça. Òbviament, l'última paraula la tindria Hansi Flick, condicionants sobretot econòmics a banda, ha quedat prou content de les prestacions de Rashford, com ha cedit, tot i que sí que ha trobat a faltar més comprensió del joc col·lectiu i més implicació a l'hora de pressionar. Per això, quan ha arribat l'hora de la veritat, el Barça no ha volgut fer efectius aquests 30 milions.
1: Per 30 milions no, però amb alguna altra fórmula, vosaltres sou partidaris de que Rashford continuï o que torni cap a Manchester?
3: Jo no... La veritat és que no sé quina altra fórmula podria ser, però com que a mi no m'ha...
2: Una altra sessió, tenint en compte tots aquests condicionants que ara dèiem, que marxi algú, o sí, que no vingui el nou.
3: Però ell continuarà, si continua oferint les mateixes prestacions, per mi no n'hi ha prou, o sigui, no es pot dir que ho hagi fet malament.
1: No ha tingut mals números.
3: No, exacte, les estadístiques són prou positives, no? Relació minuts, gols i assistències, però, ostres, és que la comprensió del joc és bàsica aquí, no? Se l'ha vist com un pop en un garatge gaire des del principi o sense ganes de pressionar i de contribuir al joc col·lectiu. Per mi no s'ha guanyat el continuar.
4: Per mi igual, sí. Jo, de fet, fa una setmana ja deia que
1: ni s'ha dit,
4: que creia que passaria la història com a Aubameyang. Sí, un jugador que va marcar els seus gols, que va marcar un gol important contra el Madrid. Adéu, gràcies.
2: Ara ho recordarem.
4: Adéu, gràcies. Ai, ah, sí? No ho sabia, perdó. Doncs sí, no, jo crec que... Sí, gràcies pels serveis, i quan torni aquí de vacances, doncs la gent el saludarà, però que hi ha jugadors més... No sé, no em sembla que sigui tan imprescindible com per...
3: Gent de casa. Per quedar-te al Rashford. O sigui, que donem l'oportunitat a gent de casa, jove de la Masia.
5: Jo coincideixo amb el Toni, amb la Danae, no em fa la sensació... No me la feia... Recordo que va ser pels vols de Nadal que es va filtrar o va arribar una mica la notícia de que
2: sí,
5: el Barça
2: ara ho repassarem,
5: que faria...
2: també.
5: Veus, t'estem fent pobra, sí, t'estem destripant.
1: No, ara parlarem també d'un jugador de la Masia, que ara que en parlava la Danae, doncs també està al guió. També està al guió, però abans...
4: El guió ha dibuixat un ratolí molt bonic, també.
2: I un pallasset. Els marges.
4: Que bé que dibuixes.
2: M'agrada molt dibuixar. Però bé, és un tema que ara em sembla que no... Que no està al guió.
1: Sempre a favor de descobrir talents nous de persones absolutament boníssimes en tot. Quan vulguis, Marta.
2: Em fareu posar vermell al final. No, anava a explicar que hi ha hagut cops de timó en el pas de Rashford pel Barça. Els seus números són bons, amb 14 gols i 14 assistències en 49 partits, i ha estat una solució efectiva gràcies al seu talent, així ho consideren en el si del club, però a fogonades. Va deixar molt bona impressió en l'estrena de la Champions a Newcastle el 18 de setembre a la fase Lliga, amb un doblet que va permetre guanyar per un gol a 2 en un camp complicat, i aquell dia, és clar, Hansi Flick el va lluar a la sala de premsa.
6: I'm not surprised.
7: No estic sorprès, no. És un jugador fantàstic, amb gran talent. Les seves virtuts són increïbles. Com finalitza és increïble. I, evidentment, a la mitja part li he dit: sisplau, marca dos gols. No, no ha anat així. Quan amb Deco vam parlar abans de l'inici de la temporada sobre què necessitàvem, vam dir que necessitàvem un jugador com ell. Així que estic content que estigui aquí al Barça.
6: They are like him, so happy, happier in Barcelona.
2: Deco, recordem-ho, volia el fitxatge de Luis Díaz després que amb Nico Williams les coses no anessin com havien d'anar i Rashford va acabar sent l'opció, com ha cedit, que va doncs, aconseguir el Barça. El mes de febrer explicàvem, perquè així ens ho afirmaven des del club, que tenien la intenció de fer efectiva l'opció de compra per ell i que ja estava tot pactat. Els 30 milions, ens explicaven, ens detallaven fons del club, s'anaven a pagar en terminis de 10 milions amb els terminis i les condicions ja establertes i només el fair play podia fer la guitza a l'operació. Això és el que ens explicaven des del club el mes de febrer. Però també en aquell tram de temporada Flick ja li enviava un missatge dins i fora del vestidor. Volia veure un pas endavant de Rashford.
6: He has a lot of potential more.
8: Ell té molt més potencial per demostrar. Sé que sempre ens fixem en el gol, si ha marcat l'última passada, i així ho podem mesurar, però per mi, com a entrenador, crec que amb la seva dinàmica, la seva velocitat, la seva tècnica, aquí ens pot donar molt més, molt, molt més. I això és el que vull veure d'ell. Jo n'estic molt content, i de fet ens està donant el que volem d'ell, però el que veig és que té molt més potencial i això és el que vull veure. Vull que el tregui. Vull que cada jugador estigui al seu màxim nivell.
6: Yeah. And this is what I want to see. I want to have every player on the highest level.
2: Després d'aquestes declaracions ve un tram de partits en què juga menys del que voldria, però de portes endins ho porta bé, també arrossegant algun problema físic de poca rellevància, però que fa que no acabi d'estar al 100%, total, que és un tram una mica gris, però la temporada l'acaba amb un molt bon regust de boca. El seu gran moment és, sens dubte, ara ho recordava el Toni, el golaç de falta que marca el clàssic que fa el Barça campió de Lliga al Camp Nou.
9: Si fa gol des d'aquí amb la dreta seria un golaç, crec. A veure què fa Rashford, va cap a la pilota, el xut!
1: Va ser un golaç.
2: Va ser un golaç. I a més aquell dia, a més a més, explica, detalla, que no estava en confiança per fer aquest xut de falta i que són els companys que l'animen a que ho faci i quan li surt, doncs, el tio no s'ho creu i l'alegria li va durar dies i dies al vestidor.
1: Déu-n'hi-do. Doncs, Marcus Rashford i... Ara més a dir alguna cosa, Juanlu?
10: Sí, no, que jo discrepo potser una miqueta en tots plegats. És a dir, jo Rashford no ha estat sant de la meva devoció, especialment, però és veritat que, i la Marta ens ho diu moltes vegades, que l'estiu serà molt llarg. Hi han sonat noms de jugadors que havien de venir que estava pràcticament fet que vinguessin, d'altres que no, però en un context en què tu perds efectius davant perquè perds Lewandowski, perquè potser et desfas de Rooney i no ve Julián Álvarez ni al pla B ni al pla C... Bé, és
2: però
10: un
2: clar,
10: joc...
2: estàs pintant l'apocalipsi. Ha de passar l'apocalipsi perquè Marcus Rashford...
10: Bueno, a veure, un moment.
3: Context,
10: moment, l'apocalipsi. L'apocalipsi, què és? Que no vingui Julián, que no vingui João Pedro...
2: Ni Harry Kane.
10: Això és l'apocalipsi, eh? Vull dir que estem parlant d'operacions de... Harry Kane, en principi,
2: però
10: no vol venir.
2: Però és l'ambició del Barça, arribar
10: sí.
2: a un fitxatge top d'aquestes característiques.
10: Correcte. Però dic, en el context que no s'arribés a un fitxatge top d'aquestes característiques, vaja, és un jugador que ja coneix la casa, és un jugador que ha participat en 28 gols en tota la temporada... I que jo crec que tens la paella pel mànec a l'hora de negociar amb el Manchester United, que té una patata calenta amb aquest jugador. Llavors, a partir d'aquí ja veurem l'estiu com és. Si es pot tancar una operació de les de dalt a milionaris, és evident que Rashford no té lloc. Però si caiguessin aquestes operacions, vaja, a mi no em sobraria.
5: El que passa és que a mi em fa la sensació que, tot i sent això cert, de dir, si acabes no podent arribar als teus objectius de màxims, doncs Rashford és un jugador d'una segona escala que d'alguna manera t'ha complert aquesta temporada, crec que la seva versatilitat tàctica i futbolística és tan justeta que el fet d'haver fitxat Gordon i ja tenir Rafinha en pràcticament l'única posició on jo el veig rendir, perquè no me l'imagino de nou i no me l'imagino a l'extrem dret, em fa la sensació que sigui un cromo doblement repetit, que sí que te'l quedes, però tindrà tan poques oportunitats de jugar allà on ell pot arribar a ser diferencial que per ficar-lo en altres posicions prefereixo donar oportunitats a altres jugadors que crec que poden rendir més. Tot i que el cas de Rashford és curiós perquè si anem a pensar què veiem tots quan el van fitxar. Crec que tots el veiem com un jugador especialista per un tipus concret de moments de partit, quan el Barça pogués córrer l'espai, que probablement no venia a ser titular perquè venia a la posició de Rafinha, però el que se li demanava que marqués les diferències en els moments claus dels partits i que fes números. I després es parlava molt de la seva disposició mental, de la seva motivació quan no tenia continuïtat. Eren aquestes 3-4 coses les que li demanàvem. I justament diria que en aquestes 3-4 coses ha complert. Sí. Ha fet bons números, quan el context de partit ha estat l'adequat per ell, ha marcat les diferències i ho ha fet en partits importants. Sentíem a Flick després del doblet a Newcastle, el dia del Barça, en què el Barça guanya la Lliga, etc. És a dir, i després s'ha vist compromès amb el vestidor, tot i no ser titular de forma recorrent, no ha tingut mai un mal gest, mai una mala paraula, però
2: de fet,
5: tot i així...
2: De fet, Flick, perdona, va destacar en un tram que no estava jugant,
5: sí,
2: que ell va anar a parlar amb Rashford per explicar-li una mica les raons per les quals estava tenint menys minuts, i Rashford li va dir: "Vos, no cal que m'ho expliquis, no necessito aquestes explicacions perquè entenc perfectament la teva gestió."
5: I era una de les coses que més dubtes generava, és a dir, és paradoxal que en tot el que se li reclamava a Rashford que fes, jo crec que ha complert amb nota suficient, però al Barça cal alguna cosa més. Crec que el públic del Barça té el paladar educat d'una forma un pèl més sofisticada, o que a més posa l'ull en algunes qüestions futbolístiques, capacitat d'associació, ara la pressió després de pèrdua, etc, que Rashford no compleix, i que amb l'arribada de Gordon i tenia
3: Rafinha... És que no compleix en cap d'aquestes dues, perquè sí, tu hi ha jugadors que els hi perdones que no pressionin. Bé, pocs, però Messi, Lamine i alguns escollits que no pressionin. Però perquè els que no pressionen són excelsos amb la pilota als peus, no? Clar, és que ell no és una cosa ni l'altra. Si no pressiones, Xato, si no corres i no te deixes la pell, és que has de ser fantàstic, pulcre, donant l'última passada o fent aquell gol.
5: I si no fas ni una cosa ni l'altra, que és potser el cas de Lewandowski, has de fer 35 gols, no 15.
4: Jo crec que el resum de Marcus Rashford ha estat el dia que fan el dinar al final de temporada i arriba vestit com si anés a una desfilada de Versace, tots van més tirats i diuen: "Com vas vestit?" És a dir, és un tema de...
3: Anava amb un tratge així.
4: Elegant, molt elegant, molt bona intenció, però parla un idioma futbolista, un idioma diferent amb tot.
0: És desconcertant.
1: Una mica d'Embelé.
3: En un restaurant a Castelldefels, la calor que fotia no deia.
4: Ell ha ficat molt bona intenció, i segurament, però parla un idioma futbolístic i diferent. I ara que tenim Anthony Gordon, que arriba aquí i et diu alguna paraula en català i tot, clar, doncs, escolta...
1: A tu t'ha seduït, Toni, a tu t'ha seduït.
4: Quan va dir que anava pel vestuari al Newcastle cridant "Visca el Barça, visca Catalunya", dic: "Per què fas demà?" Home, clar...
2: Creu de Sant Jordi. Anthony Gordon encara no ha debutat. Creu de Sant Jordi,
4: hi ha gent que ha fet menys per la llengua.
3: Hi ha ensenyat fonètica catalana al Papa.
1: Sí, Nari, parlava més català Gordon que Robert Prevost. Sí,
0: no, anava a dir només que Rashford ha tingut això, que ha tingut números bons, segurament ha millorat el que tenia el Barça com a recurs des de la banqueta, que la temporada anterior havia anat molt coix i havia tingut a Pau Víctor i poca cosa més, que per cert ho està fent bastant bé a Portugal, és a dir, no per desmereixer-la en absolut, però sí que ha millorat una mica el fons d'armari que tenia el Barça. Però després també li hem vist, és això, és a dir, jugades o gols com el de Newcastle o el del Madrid, però també aquelles accions, aquelles cavalcades que no ha sabut finalitzar i que et deixen allà dir: "Com? Fots aquest gol i just després fots una centrada cap a que se'n va."
3: És que és una mica tota la seva carrera. Això ha sigut la seva carrera, de
0: desconcertant, semblar... i després que és una mica un bolet dins el sistema del Barça que no acaba d'encaixar, més enllà d'entrar, fer el seu partit i a veure si en una d'aquestes, amb un xut o amb alguna cosa, és capaç de decidir-lo.
3: Ha semblat tota la vida una cosa molt bona, però ha sigut inconsistent.
0: De fer la maionesa, de quallar de... allò de...
1: Doncs l'esteu és llarg, a veure si amb la calor la maionesa no es passa, o sí, però dins d'aquest estiu llarg,
2: que ha quedat la metàfora,
1: dins d'aquest estiu llarg hi ha la pretemporada, amb algun jugador de la Masia, no?, que tindrà participació. Parlem de Hamza Abdelkarim, que és un jugador justament que pot ocupar aquestes posicions capdavanteres, i escolta, mai se sap, vull dir, és un factor que pot influir. Si aquest nano fa una pretemporada espectacular, doncs mira, ja és una mica una peça per
0: abans l'altre. Abans feia broma, deia: "Mira que si no arriba el 9 no hi ha manera", i ara fa un bon Mundial i haurà aquella portada: "El 9 estava en casa."
1: Clar,
0: allò, Juanlu, sí o no, aquesta?
10: hombre, home, i tant, fitxaje del Karim.
2: De fet, el fitxaje és Karim.
0: El faraón.
2: De fet, quedar-se es quedarà a casa perquè el Barça ja ha sol·licitat a l'Ali quedar-se amb ell a canvi de 1,5 milions d'euros més variables, que era l'opció que tenia per ell. L'Ali ja ha fet públic que el Barça ho ha sol·licitat i la compra s'activarà demà, per tant el Barça entenem que també ho farà oficial en les properes hores. El davanter egipci de 18 anys i que, com dieu, disputarà el Mundial amb el dorsal 9 amb Egipte, genera molta expectació pel seu talent i farà la pretemporada amb el primer equip a St. George Park. Aquesta pretemporada, especialment aquest estaix que farà el Barça Anglaterra, serà un banc de proves a molta gent jove. Té moltes ganes Hansi Flick, també el cos tècnic, de fer aquesta mena de càsting o d'operació en triomfo amb els nanos que hi aniran, perquè déu-n'hi-do els que hi seran, també tenint en compte que hi haurà molts mundialistes que evidentment no faran a aquest estaix. Hamza va arribar al Barça durant el mercat d'hivern, com s'ha dit, ha jugat al juvenil A de moment, on ha deixat bones sensacions. Egipte ja és tot un ídol. I bé, a l'expectativa també que fa Egipte al Mundial, sí, sí. Perquè si s'allarga molt l'estada d'Egipte al Mundial, aleshores potser a l'estatge de pretemporada doncs no hi arribaria, però el pla és que hi sigui, perquè seria una sorpresa que Egipte doncs aguantés molt lluny a la competició.
1: Ara parlarem del Mundial, però per tancar la carpeta Barça, avui el club ha presentat ja la documentació a la UEFA per poder acollir la final de la Champions del 2029.
2: Sí, avui acabava el termini per enviar tota la paperassa, ho han fet abans del migdia, juntament, recordem-ho, amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, també amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol, presentant així aquesta candidatura a optar a organitzar la final de la Champions del 2029. El Camp Nou, en aquest cas, en aquesta cursa, competirà amb Wembley. La UEFA té previst escollir la seu el 15 de setembre en la reunió del comitè executiu. Fonts del Barça, evidentment, presentant la candidatura, són optimistes, i en cas de ser escollit al Camp Nou seria la tercera vegada a la història que la final es jugaria aquí, després del Milan-Steaua de Bucarest del 1989 i el mític Manchester United-Bayern de Múnich del 1999.
1: Ja en parlarem, de si ens agrada molt o ens agrada poc que hi hagi una final de la Champions al Camp Nou, per si el Barça hi arriba, o justament per si no hi arriba, o per si hi arriben uns altres equips.
3: Home,
1: però tindrem
3: 2029,
1: temps, tindrem, sí, temps, no? De fer-ho. No, vull dir,
2: però, clar,
1: si arriba a la... Si tu en aquella edició,
2: sí,
1: de, la
2: en aquella edició de la Champions...
1: Sí, arriba, favor, ja en parlarem, perquè això ens arribaria al setembre. A veure si hi ha designació o no amb aquesta pugna que el Barça té amb Wembley. Us parlo ara d'Autovivo Punès, perquè arriben els Autovivo Days. Sí, molt, com ho sap. Bé. Té els dibuixets.
11: Escolta'm,
1: això és...
10: De tenir un cotxe.
1: Bé, quan, bé.
10: O una moto.
1: Tenor.
10: Pots triar un cotxe o una moto, què més vols?
1: Doncs...
3: Ara passem per caixa, val?
10: Ja està feta, no, la menció?
1: Teniu fins dissabte, fins al 13 de juny. És el moment perfecte per estrenar cotxe o moto amb ofertes que volen. Sí, Agut, que també està per aquí cantant. Hola, Agut,
2: És que no ho heu vist. Agut des de casa no ho heu vist, però ell ha sigut el director d'orquestra d'aquesta
1: part
2: que heu
1: viscut en directe. I és pioner en cantats i recitats a la ràdio.
11: Mare de Déu.
1: Atenció, perquè, amb Autovivo, amb els Autovivo Days, pots aconseguir 1.000 euros de descompte en la compra del teu nou vehicle. No deixis escapar aquesta oportunitat. I vine a Sant Boi a només 10 minuts de Barcelona. Descarregar el teu xec a autovivo.es i prepara't per sortir conduint amb el millor preu. Autovivo Days, fins al 13 de juny, ofertes que volen. Marta Ramon, gràcies.
2: Bona nit a tots.
1: Sape, bona nit.
11: Que vagi bé, bona nit, Autovivo.
1: Una pausa i això mateix. I som a Chattanooga. Una pausa i parlem del Mundial. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, will you? Would you
12: make it all right? Or maybe that much better? Tu diràs, amb Oriol Jové.
1: Pràcticament dos quarts d'una. Si voleu fer el salt a l'elèctric, recordeu aquest nom, Volvo X30, un SUV compacte, àgil i 100% elèctric, pensat per al teu dia a dia i per als grans moments, amb autonomia eficient, càrrega ràpida i tota la seguretat. Volvo, disseny escandinau amb caràcter, sensacions que enganxen. Volvo X30 des de 85.800 euros. Consulteu condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. Amb els senyals horaris de 12:45 marxem cap als Estats Units perquè ja és 11 de juny, ja és el dia que arrenca el Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Mundial que aquí a RAC1 seguirem amb el Dami López sobre el terreny. Hola, Dami, bona nit.
13: Hola, Oriol, molt bona nit.
1: Portem bell jet lag en aquestes primeres hores aquí ja sobre el terreny?
13: Sí, sí, superadíssim, pràcticament. Encara queda alguna resta, perquè fa un parell de dies que hem arribat aquí, però et diria que ja en marxa.
1: Quina hora tens ara?
13: Ara són 6 hores menys que a Catalunya, són 6:45 de la tarda. Sí, sí. Però bé, com que anirem canviant sovint.
1: Clar, això anirà canviant,
13: al llarg del torneig.
1: Sí, sí.
13: De fuso horari, exacte. Sí, sobretot a la segona fase, que allà sí que serà una bogeria. En la primera fase, excepte alguna escapadeta que farem i que ja explicarem més enllà dels partits d'Espanya, però serà tot 6 hores de diferència aquí a la costa est, llevat de quan marxem a Guadalajara pel partit pel partit Espanya-Uruguai, que allà hi haurà 2 hores més de diferència, en seran 8, però en general sempre serà 6 hores de diferència. Per tant, quan comenti el t'ho diràs per nosaltres, són 4:45, aprofitem tot el nostre matí per treballar, la tarda doncs ja queda més tranquil·la i arrenquem molt d'hora, perquè és quan està tot el volum i coincideix amb l'hora de màxima activitat i de més frenesia a Catalunya.
1: On t'ho diràs amb llum de dia, el Damià López. Ara parlem d'aquest Mèxic-Sud-Àfrica i de la cerimònia inaugural i de Gianni Infantino, que avui ha parlat i ha deixat anar algun titular sobre totes les qüestions extraesportives que estan envoltant aquest Mundial, però avui hem sentit, Dami, Aitor Caranca parlant de Lamine Yamal, que és una mica el gran interrogant pel debut de la selecció espanyola dilluns que ve en el partit contra Cap Verd, que suposarà el debut de la selecció espanyola.
13: Sí, és el tema en aquesta prèvia, a falta de grans debats, perquè l'11 inicial està bastant clar, el va ensenyar De La Fuente el dia de Perú en l'últim amistós. Només hi ha el dubte de Lamine Yamal i Nico Williams, que no seran titulars. L'equip tornarà a entrenar demà, i a falta de protagonistes, doncs avui ha sortit Aitor Caranca, que ha fet una miqueta d'anfitrió en el tour que ha fet la Federació Espanyola pels mitjans que ens ha ensenyat la Baylor School, que és en Espanya, doncs s'entrena, descansa i viu. Doncs en aquesta primera fase, i quan ens han acabat de mostrar les instal·lacions, Caranca doncs ha atès una estoneta als mitjans, i més enllà doncs de valorar el perquè han escollit doncs aquesta instal·lació allunyada del soroll, etc, i que a més és molt molt completa i que doncs satisfà tot el que qualsevol futbolista pugui demanar, té totes les comoditats. Doncs l'hem preguntat per l'actualitat, per la situació dels lesionats, específicament de Lamine Yamal. No ha donat pistes, no ha volgut deixar clar si jugarà o si no, ara ens hem d'inclinar més cap al sí, s'estan accelerant els terminis, estaria la cosa com perquè Lamine jugués els últims minuts, tot dependrà, això ja ho diem, d'una última conversa entre Lamine, els metges i Luis de la Fuente, i un tall interessant amb el que comencem, que Caranca ha volgut deixar clar que està en contacte permanent amb el Barça, amb Deco, amb Bojan, i que contràriament a informacions que havien sortit, mai hi ha hagut cap pacte perquè Lamine comencés a jugar directament al tercer partit contra Uruguai. Nega que això hagi passat i que si Lamine està bé, doncs per què no podrà jugar en el debut dilluns contra Cap Verd.
14: Yo la relación que tengo tanto con Deco como con Bojan es fantástica desde el primer momento. No he jugado con ninguno de los dos, pero sí que he compartido mucho, sobre todo con Bojan, y la comunicación era una de las cosas desde el principio que quería tener tanto con el Barça como con todos los clubes, porque es importante, ¿no? Que si tenemos jugadores de todos los clubes, pues estar en ese contacto para que, bueno, pues haya esa transparencia. Y bueno, pues aquí yo creo que no hay pactos ni nada, ¿no? Yo creo que tanto Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça y de los fisios y preparadores físicos, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
13: Parla Caranca que serà una decisió de tots, on intervindran totes les parts. Si Lamine, indirectament, tot i que l'hem preguntat per Lamine, també referia a Nico Williams, a Víctor Muñoz, però específicament sobre Lamine, diu que és qüestió de trobar el moment idoni per jugar, però quan parla de qui prendrà la decisió, posa el focus especialment a Luis de la Fuente.
14: Luis es el que tiene la última palabra con los médicos. La recuperación va muy bien en los tres casos. Y bueno, pues lo que te digo, ¿no? Luis es el que verá con los doctores. Desde el principio se está en comunicación con los clubes también, así que bueno, pues ahora ya es momento de doctores, Luis, cuerpo técnico, y cuando se vea que están para empezar con el equipo, pues estarán listos.
13: I per últim, sobre aquesta qüestió, l'hem preguntat a Aitor, tu que tens experiència com a futbolista, com a internacional, que saps el que és jugar tornejos d'aquestes característiques, en què és difícil frenar el jugador, estar en l'aparador, encara que es tracti d'un partit contra Cap Verd, tothom vol ser-hi. Això és el més complicat, frenar l'ímpetu del futbolista? Resposta de Garanca.
14: Está claro que el jugador siempre quiere jugar, jugadores de los que estamos hablando, imagínate las ganas que tienen de volver, y es un mundial y todos quieren ayudar. Entonces, bueno, pues ya digo que es Luis con el cuerpo técnico, con el cuerpo médico, que van a ver los plazos.
13: Doncs això és el que ha dit Caranca sobre Lamine. No queda clar si o no vol deixar clar si jugarà, si continua evolucionant favorablement. Ara mateix tot apunta que entraria a la convocatòria, i a partir d'aquí, segons com vagi el partit, veuríem. I si vols, Oriol, un últim document de Caranca com a director esportiu de la Federació Espanyola. Ens hem volgut saber com porta això de ser tan favorits en un mundial tan llarg, amb 47 equips que també volen ser-ho, també volen ser campions, amb uns amb més possibilitats que amb d'altres, però aquesta etiqueta de favorit, com la porta Caranca?
14: Cuando todo el mundo te da por favoritos es que se han hecho muy bien las cosas, ¿no? Y este grupo lo toma con esa naturalidad de saber que, bueno, pues la gente te da como favoritos, pero sabiendo que hay que hacer cosas muy bien, porque lo hemos dicho siempre, hay muchísimas selecciones que son candidatas a estar al final para ganar el Mundial, y lo que el éxito de esta selección va a ser eso, ¿no? El afrontar cada partido con esa naturalidad.
1: Doncs aquestes són les paraules d'Aitor Caranca sobre les possibilitats d'Espanya i sobre Lamine Yamal, que fa l'efecte una mica que s'han normalitzat una mica les relacions després dels estires i arronses que van veure, no oblidem, al principi de la temporada amb Lamine Yamal i les primeres finestres, no sé si us en recordeu.
4: Sí.
1: Vull dir que...
13: No oblidar-ho.
1: Que trobo que està bé que hi hagi aquesta normalitat, tenint en compte que el principal beneficiat d'això sempre en serà el jugador.
13: És com hauria de ser habitualment, si no hi hagués durant la temporada moments en què crec que no és exagerat parlar fins i tot de mala praxis. Jo recordo crec que és la primera aturada de seleccions, no? Quan fan jugar a Lamine dos partits que ja estan decidits, que Espanya està golejant, i el manté 60 minuts al camp amb Lamine tocat, i després arriba i es perd un seguit de partits amb el Barça, crec que allò no va tenir ni cap ni peus, que evidentment va ser molt criticable per part del seleccionador, però jo ho deia en aquell moment i ho mantinc, els jugadors també tenen aquí part de responsabilitat, no vull fer servir la paraula culpa, sinó la responsabilitat, i és que ells també s'estaven preparant en clau selecció per arribar aquí, al Mundial, i a partir d'aquí ara és lògic que tot estigui centrat en jugar a la Copa del Món, i és que em fa la sensació... Perdó, que a la pròpia selecció, al pròpim de la Fuente, li convé ara no córrer més del compte. És a dir, no, sap que no necessita a Lamine per guanyar a Cap Verd, que és el debut d'Espanya. Per tant,
3: clarament,
13: tingui o no tingui minuts, sap que no l'ha de forçar gens, i que després les proves de foc vindran molt més endavant, més amb aquest Mundial que té una ronda més. És veritat que l'encreuament d'Espanya, si Espanya o Argentina fa una mica el tonto, doncs pot ser difícil, perquè et creus amb el grup d'Argentina, però si no... A Lamine li convé molt més a De La Fuente, i per això que està sent més conservador, perquè li convé a ell,
3: sí,
13: esperar-lo, que no pas fer-lo jugar ja ara per partits que pot guanyar sense Lamine.
3: Jo crec que amb el rendiment que va tenir a l'Euro, sent un dels líders per acabar a l'Euro, no a la... com es deia això? La
4: Liga de Nacions.
13: La Nations League.
3: Sí. Nations League, Liga de Nacions. Ells s'adonen que tenen la nova gallina dels ous d'or. I és a dir, ostres, és que aquest nano... amb aquest nano sí que podem tornar a fer coses molt grosses, no? Ens ha guanyat una Nations League o ha contribuït de manera molt, molt important, i la gestió, no? Perquè feia molt de temps que això no passava, no? Espanya era un equip molt coral, tal, i de sobte resulta que t'adones que tens un dels millors jugadors del món, que és teu, que és del Barça, i que tu has d'aprendre com gestionar l'ego de Lamine, la nova figura que suposa en l'ordre mundial, com el van descobrint una mica a Espanya, no? Perquè, clar, el Barça vam anar fent aquell procés lent des que Xavi el comença a introduir a l'equip, no? A poc a poc, a estones, després hi ha l'explosió, però de sobte la resta d'aficionats, fins i tot m'atreixo a dir a periodistes espanyols, el descobreixen amb la selecció, el potencial descomunal que té, no? I llavors crec que han passat aquests mesos d'encaix d'interessos de tots, no? Encaix de peces, aquesta és la nostra estrella, no ha de ser una gallina dels ous d'or aquí exprema i aquí, sinó al revés. L'hem de cuidar, l'hem de protegir, l'hem d'estimar, ha de sentir que això que és la nostra gran esperança, però alhora es deu al seu club, és més col·lega al pal de la bandera i la relació pel seu bé, ell és un xiquet, no? Tenia 17 anys encara, que potser encara no sap mesurar els esforços, que ho vol fer tot ho fa de manera entregada i tot ho fa de manera brillant, i vol ser aquest ídol mundial, no? Vol ser ja el que vengui moltes samarretes com Mbappé, moltes samarretes com Messi, i això s'ha d'anar controlant entre tots, l'entorn de Lamine, el Barça, la selecció, la federació, i jo crec que finalment sembla que s'ha trobat aquest encaix de les peces en què a tothom li interessa el mateix.
1: Veurem quina és la gestió de minuts amb Lamine Yamal. Toni, Joan Lluís, ganes que arrenqui aquest Mundial. Veieu la selecció espanyola amb opcions de títol? La veieu com una de les favorites amb Lamine i companyia, evidentment, i els altres 7 jugadors blaugranes que formen part d'aquesta convocatòria?
4: Sí, per mi és la gran favorita juntament amb França. Us faig un punt per sobre dels altres. A mi darrerament em passa una cosa, que és que fins que no arriba el debut del Mundial el primer dia, i arribo com molt desmotivat, i llavors arriba el Mèxic.
1: Demà, ja. El canvi de xip.
4: I demà jo crec que farem la samarreta de Sud-àfrica i em posaré una perruca, sí. I seré del
3: fan.
4: I em quedaré fins a les 4 de la matinada per quedar-me a veure la República de Corea, la República Txeca.
3: Però
4: també és perquè, clar, l'actualitat passen tantes coses que et cau el Mundial a sobre, i perquè a més passa una mica del mateix que em va passar a Qatar, que tot el que té a veure amb la geopolítica em destrempa tant que em costa motivar-me. Però llavors, per altra banda, m'agrada tant el futbol que quan comença a rodar la pilota m'hi entrego i sé que m'ho passaré pipa, no? Però és això, tot el que ha passat les darreres hores fa que estic més pendent d'aquestes coses que no pas del futbol. Ho admeto, fa una part de les meves contradiccions. Hi ha gent que té una gran ètica que diu no m'agrada, i no, jo conec un senyor que no va mirar res del Mundial de Qatar per ètica, i dic, xapó. Jo, el que va rodar el primer partit d'aquell Qatar-Equador ja estava allà cantant gols a Equador com si hagués nascut a Guayaquil, no? I sí que demà em passarà el mateix, però m'està costant a posar-m'hi, no? Potser en part també perquè m'interessa més un playoff de sense segona divisió que no pas. Tinc altres coses al cap.
1: Sí. No, però és veritat, el futbol és i ho dius al maleït futbol, que és, està ple de contradiccions. Joan Lluís?
15: Com la vida. Soc una contradicció en potes, jo, ja t'ho dic ara. Jo des que va entrar a casa a l'àlbum de Panini del Mundial, jo ja estic entregadíssim a la causa.
1: Clar.
15: I amb gares que comenci. Els Mundials, Eurocopes, a mi m'encanten, és a dir, m'agrada molt, ja sé que hi ha molta gent que critica els partits de selecció, per a més aquesta és la meva metadona de l'estiu, i a més és tinc records de tots els mundials vinculats a la meva vida, també, que he viscut en directe, bueno, en directe des de casa, però dic que els he pogut viure i tenen un record molt important a la meva vida, i m'ho passo molt bé, i un bon moment per aprendre geografia amb els fills, sobretot aquest mundial, perquè hi ha seleccions inquietants, que cada cop que obro l'àlbum dic, cony, però que Iraq també hi és, i Uzbekistan també, i Haití també, i Curaçao, i Cabo Verde, però benvinguts siguin. Més partits, per alegria de la Mia López, ho passarem molt bé, ho sentirem a RAC1 i a RAC+1, ho seguirem com sempre, amb el nostre estil, i per mi, més enllà de França i d'Espanya, també afegiria Portugal, que crec que té un molt bon equip i pot donar la campanada.
3: I Marroc continuarà sent allí, que potser no s'està parlant gaire.
15: Sí.
3: I Marroc,
1: quarta,
3: que ja fa temps,
1: mundial.
3: És que ja fa temps que s'ha guanyat considerar-la, no?, de les 5 millors o de les 6 millors, i jo crec que sí que penso que se'ns farà llarga fins als aquests setzens, o sigui, això es farà llarguíssim.
1: Sí.
3: És que són 3 setmanes i no haurà passat res important, realment.
9: Bueno, aquí li agradi el Mundial per veure el partit del Cromo contra el Cromo, no? Del Messi contra Cristiano, per veure partits...
1: Perquè també al passar sí. Moltes terceres hi haurà partits menys...
9: Sí, hi haurà partits que tindran menys nivells i potser veiem alguna golejada més gran, però és veritat que també, vist des d'una altra perspectiva, també tindrà aquesta gràcia de veure...
3: Les històries humanes, segurament.
9: Tot el que envolta el futbol...
4: És quan més disfruto.
3: Però per la part no futbolista futbolística, sinó per la part d'històries humanes.
4: No,
3: també pel futbol. Sí,
4: no, perquè és quan descobreixes nous jugadors, és quan hi haurà la sorpresa. Sí. Jo penso, és un mundial, penso que en tots els partits els penso disfrutar tots. Austria, Jordània, 8-6 del matí. Allà
15: ja, home, sí, posa'm en dos.
4: Posa'm en dos a Jordània.
1: De moment, això arrencarà demà, és nou, amb aquest Mèxic-Sud-Àfrica. Mentrestant, tenim encara l'amistós d'Anglaterra en joc. Ha marcat un senyor que parla català i que no és el papa.
8: No, que es diu Antoni.
1: Que es diu Antoni,
8: Antoni,
1: Antoni Gras.
15: Ha marcat?
8: Ha marcat. No, vaja, si pica tots els... És un especialista, perquè fa molts gols de penal, però pica uns penals. Avui ha fet un gol de penal en aquest Anglaterra 2, Costa Rica 0.
3: Estem flipant ara per un penal?
8: No. Jo que sé que, clar... Com que
3: ja hi ha rem aquí ja,
8: no,
3: que
8: però que hi ha poc futbol.
1: L'ha ajudat bé, eh? I ha fet l'assistència del primer gol.
8: Sí. No, mira, a veure...
1: Gol i assistència en un 2-0.
8: Endrecem una mica. El partit ha començat una hora més tard per culpa de problemes meteorològics. Hi ha hagut una tempesta elèctrica, que és una cosa que passa molt sovint a l'estiu a Nord-Amèrica.
13: I que passarà durant el Mundial.
8: I que ja veurem com pot afectar el desenvolupament dels partits, o si hi ha retards, etcètera, etcètera. Però vaja, en tot cas, 2-0 està guanyant Anglaterra. Un gol de penal de Gordon, l'assistència del primer que ha marcat Declan Rice. Gordon, que ha jugat 72 minuts, i qui ha entrat en el lloc de Gordon a l'esquerra de l'atac d'Anglaterra?
1: Marcus Rashford. És el gran debat a Anglaterra, eh? Si juga Rashford o juga Gordon.
15: Sí, perdona, molt bon penal, eh? Agut,
1: ara sí.
8: No, sí. Et penses que estic dient jo?
15: No,
8: de tant en tant parlo, dic coses seriosament.
1: sí, la veritat és que bona execució.
8: I abans, deixa'm dir-ho, que no ho havíem comentat, s'ha acabat el Portugal 2, Nigèria 1, ha jugat Cancelo tota la segona part, ha fet l'assistència del segon gol, també ha jugat tota la segona part Bernardo Silva, que ja veurem on juga la temporada que ve. Mm-hmm.
1: Sí, sí. L'Agut que demà narrarà aquest Mèxic-Sud-Àfrica a partir de les 9. Ara en parlem, però, a l'estadi que acull aquest primer partit, a l'Azteca, que ara en parlarem també amb el Damià, ja ha parlat avui Gianni Infantino per d'alguna manera donar la benvinguda a aquest Mundial, fent poca autocrítica, potser massa poca, tenint en compte el pollastre que té muntat i el foc que té amb diversos focus abans que arrenqui aquest Mundial.
8: Exacte, ha tret pit d'alguns números enlluernadors, que si 7 milions d'espectadors als estadis, no sé quants milions...
3: Però ja ho sap abans d'hora.
8: Bé, clar, les entrades que han venut, la totalitat de l'aforament dels partits, etc etc. Ell ho ven en positiu, el Mundial amb més partits i més seleccions, bé, hi ha qui potser s'ho mira d'una altra manera, però en tot cas, fins i tot diu que gràcies a la FIFA, països com Haití, com Curaçao, com Cap Verd i la inversió de diners que fa la FIFA poden desenvolupar-se futbolísticament.
3: S'ha fet un Rubiales, molt bé.
8: Una mica, d'aquesta manera, en una roda de premsa que ha tingut un format curiós. Ha durat poc més d'una hora, discurs triomfalista de mitja hora de durada, i l'altra mitja hora han estat 10 preguntes de periodistes d'arreu del món. Mitja hora o més per 10 preguntes vol dir que la mitjana de resposta és de 3 minuts per cadascuna de les respostes. Ha parlat
13: això
8: molt...
13: Això ho feia Joan Gaspar. No. És la tàctica de Gaspar, aquesta.
8: No, i Eder Sarabia, que fa rodes de premsa.
1: Estava pensant en Sarabia.
8: Ha parlat molt, però tampoc no ha dit grans coses, tot i que n'hi ha alguna que sí que ha dit per posar-se les mans al cap. Per exemple, per començar forts, li han preguntat per la relació que té amb Donald Trump.
16: Tinc una molt bona relació amb el president Trump. El vaig conèixer durant el seu primer mandat i hem estat treballant colze a colze en aquest segon mandat. Hauria estat impossible organitzar un Mundial sense el seu compromís. És tan simple com això.
8: O sigui que, gràcies a Donald Trump, hi ha Mundial. Si no, hauria estat impossible. Un Trump que fins ara és el gran protagonista del Mundial, abans no comença a rodar la pilota, per les rivalitats polítiques que s'han posat de manifest. Hi ha seleccions que s'han sotmès a escorcolls exhaustius, per no fer servir altres paraules més...
1: La imatge del Senegal és
8: dures.
4: Sí, però una cosa, però Senegal l'ha negat, eh?
1: Ah,
4: Senegal, aquest en concret, el que l'ha explicat és que allò és un vol, que aquest és el que arribaven tard i els hi van fer com a favor a la pista abans de pujar l'avió. Altres són certes, eh? Però la Senegal ha fet un comunicat dient que aquella imatge tan viral és certa, però no és que baixen de l'avió i el reben així, sinó en un vol intern als Estats Units, arriben tard i els fan el favor dels fer
1: el control previ
4: a la pista i ja estan pujant a l'avió.
13: Jo crec que la d'Uzbekistan potser seria la més greu.
4: Correcte.
13: De les que han sortit. No, aquesta seria la més...
4: Vull dir, perquè jo també me'n vaig empassar a Senegal i Senegal ha fet un comunicat públic dient, atenció, que no és exactament així, tot i que s'havia encaixat al Senegal, això sí, tal i com la resta de les seleccions africanes, de que la lentitud en aconseguir els permisos va fer que haguessin d'endarrerir 24 hores al vol d'arribada perquè no els donaven permisos a tots els membres de la delegació.
17: No sé, Dami, alguna cosa a dir d'Uzbekistan?
13: No, que de tot el que ha passat aquests dies a nivell dels escorcolls, jo això de Senegal tampoc ho tenia clar, us explicant el Toni, però sí que des dels Uzbekistan sí que s'han queixat, i és una imatge molt explícita també el tema dels escorcolls. Aquí sí que hi ha hagut declaracions, al contrari del que explica el Toni de Senegal, que han explicat quina ha estat la situació, sí que des d'Uzbekistan s'han queixat. S'han queixat i han posat el crit al cel amb com els van fins i tot humiliar, no?, amb els escorcolls, dient, aviam, que simplement som esportistes que venim aquí a competir en un mundial. Ja no parlar, per no parlar del tema de l'àrbitre somalí, però que en definitiva no et deixen xiular als Estats Units, la FIFA et podria donar partits a Canadà o a Mèxic.
3: És que té fàcil solució, va. És que...
13: Sí, té molt fàcil solució.
17: De fet, ara en parlarem, perquè el Canadà s'ha postulat com a candidat perquè l'àrbitre de Somàlia, que no pot entrar als Estats Units, pugui xiular partits sobre sol canadenc. Però, en tot cas, algunes seleccions, com deia, s'han vist sotmeses a escorcolls exhaustius i, per exemple, n'hi ha algunes que no podran fer nit als Estats Units, tot i que hi juguin partits. Avui Infantino n'ha dit això.
18: You're from BBC. BBC.
16: Tu ets de la BBC, oi? Doncs bé, l'any 2035 el Mundial Femení serà al Regne Unit. Bé, encara s'ha de prendre la decisió definitiva, però en fa tota la pinta. Et semblaria normal que la FIFA dictés al govern britànic qui pot entrar al país i qui no? And who
17: not to let in the country. Quan li pregunten pels permisos per entrar a un país, ha estat una pregunta del periodista de la BBC, Dan Rowan, doncs ell ha sortit dient-li això que sentim.
13: El que passa és que una estona abans, i l'hem escoltat, ha sortit dient que ell té una magnífica relació amb Donald Trump i que li sembla bé el que fa Trump. Clar que la FIFA, per molt que sigui un ens supranacional, no ha de decidir sobre la política migratòria dels estats, però el que sí que pot fer és no només criticar-la, sinó donar-li o deixar de donar-li una Copa del Món a un país que té aquest tipus de polítiques migratòries. El que passa és que estem davant d'un cas molt curiós i molt particular, perquè normalment l'esports washing, és a dir, aquesta fórmula que fan servir estats amb carències democràtiques molt grans per rentar-se la cara a través de l'esport, es fa per amagar totes aquestes qüestions que un fa, no? Un estat que, per exemple, anava a posar el cas de que té a la dona en una condició de ciutadana de segona, quan organitza un torneig esportiu al seu país, el que fa és intentar que es vegi que la dona accedeix als estadis, que la dona ja pot conduir, que hi ha avenços, i tapar d'alguna manera tota la part que no volen que es vegi. En aquest cas, no és així. Els Estats Units, al contrari, el que està fent Donald Trump és ensenyar, donar visibilitat al que fa, perquè sap que té una part del seu electorat a la que això, aquesta madura contra les persones migrants, aquesta restricció d'entrada al país de persones de segons quins països, li dona vots i li dona suports. Ha canviat la lògica de l'esport washing. No se n'està amagant, al contrari. Ho està ensenyant, ho està mostrant, ho està fent en el moment en què més focus hi ha sobre els Estats Units, que és a un dia que comenci el Mundial, i tot això, el que fa amb l'àrbit somalí, el que fa a Iran, el que li ha fet a l'Uzbekistan, ho fa. I no té cap problema en fer-ho quan més gent l'està mirant perquè sap que en pot treure un rèdit positiu. Això és un canvi de paradigma.
4: Aquí, dos matisos amb això que estan dient sobre el que deia Infantino. Òbviament que un govern pot decidir que si no vol que entri gent al seu país no té per què canviar-ho. Aquí el que s'està debatent és que tu has comunicat fa mesos la llista d'àrbitres escollits i que, per tant, has tingut tot el temps al món que si en aquest cas, per alguna raó, que no han comunicat el millor àrbitre, l'escollit millor àrbitre del continent d'Àfrica l'any 2025, aquest senyor de Somàlia, no hauria pogut entrar, hauria sabut de comunicar en les converses prèvies. El que no pot passar és que aquest senyor agafi el vol, aterri a l'aeroport de Miami, arribi a Miami i a Miami li diuen vostè no entra. Això és el que no pot passar. És a dir, si en algun moment les autoritats nord-americanes diuen, jo què sé, resulta que aquest germà, m'ho invento, aquest senyor té un germà que està en un grup islamista i per això no el poden fer entrar. Perfecte? Aquí sí que estem d'acord, però comunica-ho prèviament. El que no pot ser és que passi a l'arribada. Això és la humiliació que se li ha fet a aquest senyor. Que al final tots sabem que va molt lligat a que un dels cavalls de batalla d'un altre ha estat la comunitat d'immigrants a Somàlia, que són molt importants a l'estat de Minnesota, on van haver-hi manifestacions, i que una de les membres del Congrés que ha rebut més atacs és una filla de somalians i que, per tant, Trump ha buscat aquest exemple, el que deia el Javi, perquè ell ha arribat a definir els immigrants a Somàlia com basures humanes. No ho dic jo, ho diu ell. Per tant, aquí la FIFA és on s'equivoca. Escolta,
19: hem de millorar els procediments perquè no pot passar que una persona que ha estat escollida es trobi en aquesta humillació aquí. I en el tema de dormir o no dormir, només una selecció, que és Iran. Clar, Iran...
1: Visats de 24 hores.
19: Clar, és que estan en guerra. És que estan en guerra. És molt fort el que es viurà. Llavors, clar, al final s'ha buscat aquesta solució que farà que ells han traslladat el camp base que tenien fixat a Arizona, a Tijuana, i els dies de partit agafaran un avió, jugaran un partit, tornaran, dos vols són curts perquè són a Los Angeles, però un és llarg, que és a Seattle, vol de 4 hores, jugaran, o sigui, agafaran un avió, 4 hores de vol, baixaran, jugaran, es dutxaran i tornaran. Això és un greu comparatiu. Això va en contra de les normes de l'esport. És a dir, aquí Infantino li ha dit, escolta, Donald, deixa'ls com a mínim fer una nit o el que sigui, i els tancs són ja protegits per la policia.
1: O que juguin els partits a Canadà o...
17: Doncs mira, saps què ha dit Infantino de la selecció iraniana? Doncs encara s'ha posat medalles i tot.
20: When people were saying, well, it would be impossible for Iran to come...
16: Quan la gent deia que seria impossible que l'Iran vingués al Mundial, els vaig dir que si calia els portaria personalment amb un bus des de Teheran. És evident que hi ha situacions que ens compliquen la vida, però digueu-me qui més podria haver assegurat en aquestes circumstàncies que l'Iran podria haver vingut a jugar. I el futbol també és això, que la gent s'oblidi momentàniament de la realitat. I per això estic molt content d'haver aconseguit que l'Iran jugui aquest Mundial. Estic orgullós de la feina del meu equip i molt agraït als governs dels tres països organitzadors.
20: The administrations of the three host countries.
1: La gent s'oblidi de la realitat,
21: eh? És justament al revés. La gràcia del futbol és que la gent prengui consciència de la realitat a través del futbol, que potser no la prendria d'una altra manera, no que l'oblidi.
17: El que passa és que això que dius tu és el futbol com un factor cultural i el que diu ell és com un simple entreteniment buit de contingut.
21: Però tot i així, per l'entreteniment buit de contingut, és que són tan poc hàbils perquè tu a Iran... doncs li podies fer jugar els partits fora dels Estats Units, si hi ha altres dues seus, hi ha Canadà i hi ha Mèxic. A l'àrbit somalí...
3: Però és que
21: somalí...
3: potser és per allò que deies, perquè sí, interessa que es vegi com de durs són, siguis qui siguis.
21: Això li interessa a Trump, no a la FIFA, per això sí, dic que la FIFA podria posar a l'àrbit somalí a arbitrar partits fora dels Estats Units. I l'altre detall sobre el que explicava
3: és
21: Toni...
3: Però si no ho ha fet és perquè no volen, fa tota la impressió.
21: Que crec que és interessant, és això que tu deies, per lligar-ho amb el meu comentari anterior, normalment un país que intentés organitzar un mundial com a eina d'esports washing, el que faria és deixar entrar l'àrbit somalí i dir, veieu, si aquí un àrbit somalí pot entrar, tot i que jo els hagi dit basura humana als somalís que tinc a Minnesota, aquí un àrbit somalí pot entrar. I després, allò, fos una excepció i continuar maltractant a la comunitat somalí. Però Trump no té cap intenció de fer el que fins ara l'esports washing, sinó que ell, al revés, el que vol fer és humiliar, fer que el somalí arribi fins a Miami i dir-li, ah, no, doncs ara, pels meus sants pebrots, tu no entraràs i te n'aniràs, i que ho vegi tothom que ho ha fet.
17: El Ministeri d'Exteriors iranià ha dit que això que els estan fent és una humiliació i una discriminació. És evident que hi ha el conflicte entre els dos països i que això afecta i contamina el Mundial. I com heu comentat, s'ha enviat cap a casa un àrbitre de Somàlia que es diu Omar Artan, que és el millor àrbitre africà de 2025, i li van denegar l'entrada al país quan ja era a Miami per arbitrar en aquest Mundial.
20: Unfortunate as well what happened to
16: Per desgràcia, l'àrbitre de Somàlia ha tingut problemes, però us torno a dir el mateix. Nosaltres no ho controlem tot. El que fem és parlar-ne i veure què hi podem fer. I a vegades és bo relaxar-se i intentar resoldre els problemes en comptes de cridar i esverar-se. Així no es troben les solucions i nosaltres sempre intentem trobar-les. No podem pensar-nos que som els reis del món i que estem per sobre dels governs, de les policies o de qui sigui. Nosaltres som un ens esportiu que intenta fer-ho el millor possible amb els mitjans que té.
20: We are a sports organization, we try to do our best with the means that we have.
17: Canadà s'ha ofert a rebre aquest àrbitre de Somàlia perquè xiuli partits del Mundial al país i, per cert, a l'ONU, el comissionat pels drets humans, Volker Turk, ha dit que els esdeveniments esportius d'abast mundial com aquest van ser concebuts com a moments d'unitat i de pau, però no pas de discriminació, i que espera que els Estats Units canviïn la política exterior. Per cert, no hi ha hagut cap pregunta sobre la denúncia que abans d'ahir Michel Platini, que dirigia la FIFA el 2015, va interposar contra Infantino per tràfic d'influències i denúncia calumniosa.
1: Doncs, déu-n'hi-do, animadet al Mundial, i això que encara no ha començat, ho farà demà amb aquest Mèxic-Sud-Àfrica. Toni Padilla, Danae Boronat, Javi Muñoz, Joan Lluís García, ho anem seguint aquestes setmanes, a partir de demà amb aquest Mundial que arrenca.
3: Molt bé. Ja vagi bé. Feliç de compartir tertúlia amb tant d'accent de Ponent, eh?
1: Home, això sempre...
21: Sí, i orgullosos. Sí, sí.
1: Ah, això mateix.
17: Jo estava en producció simultània.
15: Sí, no, no s'entenia res, tu.
1: Com Infantino, què t'ha costat fer? Que vagi molt bé. Em quedo un moment amb la Gut i amb el Damià López, que de seguida rematem l'actualitat del Mundial. Una pausa i podeu anar trucant al 902-47700 per la Blind Box de Mr. Wonderful. De Mr. Wonderful. Ara tornem.
6: RAC 1. 4 anys després, ha arribat el moment.
7: Let's play football.
22: La rematada, Messi! Gol!
6: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
22: Contra França, centrada, gol!
6: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
23: És dins l'àrea, James, el seu gol!
6: I RAC 1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
22: Final! Història de la Copa del Món!
6: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió.

0: La 1:02, de seguida un oient del Tu Diràs que s'endurà una blind box de Wonder Gold, la col·lecció Wonder Gold de Mr. Wonderful. Abans, Agut, tenim el temps afegit a aquest Anglaterra-Costa Rica, amb victòria anglesa i gol i assistència de Gordon.
1: Sí, com dèiem abans, ha fet el segon gol de penal. Mira, ha marcat el tercer Anglaterra, gol d'Oli Watkins, el jugador de l'Aston Villa. 3-0 amb un gol de Gordon de penal, passada l'hora de joc. Ha jugat més o menys 72 minuts de partit el nou jugador del Barça. Abans havia fet l'assistència de l'1-0 a Declan Rice al minut 10. Watkins ja sense Gordon al camp. Sí, amb Rashford a la banda esquerra de l'atac anglès, ha fet el 3-0 en aquest amistós que ja és el temps afegit i que no trigarà a acabar-se. Anglaterra 3, Costa Rica 0.
0: Saps com es diu la capibara d'Anglaterra? Agut?
1: No.
0: Wonderbury.
1: Oh!
0: Wonderbury, the Wonder Goal. Ja ho saps, Agut, els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol amb Wonder Goal. Descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpresa amb un bolígraf esborrable, un clau i un cromo en cada blind box. Si t'emociona l'emoció, si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, atents a aquesta col·lecció de Wonder Goal que cada dia, ja ho sabeu, regalem aquí al Tu Diràs a un dels nostres oients. Hola, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
2: Ivan.
0: Ivan, des d'on ens truques?
2: Doncs de la Garriga, acabo d'arribar ara ja.
0: De la Garriga, mira, compatriota del Martí Oliveres, home del temps aquí de RAC1.
2: Sí, sí, però...
0: Ja saps com va la mecànica del sorteig que fem aquí cada dia? Ens has de dir qui s'hauria d'emportar aquesta col·lecció, aquest Wonder Goal, i qui no se l'hauria d'emportar? Qui se'l mereix, Ivan, segons el teu criteri?
2: Jo crec que se'l mereix en Florentino Pérez.
0: Sí?
2: Perquè tindrà que escriure moltes vegades... No me volveré a presentar a les eleccions.
0: Ho passarà malament, creus?
2: Sí, jo crec que sí.
0: Molt bé, i qui no se l'hauria d'endur?
2: Doncs el Mourinho, perquè no farà res, no escriurà res, perquè tindrà una banqueta que, bueno, descontrolada totalment.
0: Sí, serà possiblement un polvorí al Madrid la propera temporada.
2: Sí,
0: doncs, Ivan, tu sí que te l'emportes, com Florentino, aquesta blind box de Mr. Wonderful. Gràcies per trucar i per sentir-nos. Molt
2: gràcies.
0: Bé. Apa, bona nit, bona nit.
2: Bona nit.
0: Vinga, de seguida amb el Damià López parlem de la cerimònia inaugural de demà i expliquem algun detall de l'estadi que acull aquesta cerimònia inaugural, però sobre el partit agut, sobre aquest Mèxic-Sud-Àfrica que obrirà foc, què en podem explicar?
1: Doncs mira, serà la reedició del partit inaugural del Mundial de 2010, però amb els papers canviats. Era el Mundial de Sud-Àfrica, es va jugar un Sud-Àfrica 1, Mèxic 1, per obrir la competició. Per cert, gol sud-africà de Sifiwe Tshabalala. Qui va marcar el gol de la selecció mexicana?
0: Ostres, no ho sé.
1: Un central.
0: Central mexicà?
1: Sí.
0: Márquez.
1: Correcte. Aquell partit es va acabar amb empat a un i Aguirre està il·lusionat amb l'obertura d'un mundial a casa.
3: No he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto... Es algo inolvidable. Los que había gente aquí que ni habrá nacido ni había nacido y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no?
1: La selecció mexicana ha jugat fins ara 7 partits inaugurals de mundials. Déu-n'hi-do, perquè serà el 23è mundial.
0: Sí, sí.
1: O sigui,
0: no està gens malament.
1: Gairebé un de cada 3 el juga...
4: Espanya, per exemple, no n'ha jugat cap.
1: Doncs mira...
4: Per exemple.
1: Però vaja, per tenir la ratxa que té Mèxic, potser val més no jugar-ne, Dami, perquè de 7 partits són 5 perduts i 2 empatats. No n'hi ha cap de guanyat. Veurem si la 8ena és la bona en el partit de demà contra Sud-Àfrica. El mateix grup...

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Hi ha molta actuació, molta, i a més, amb noms importants, eh? Perquè tens Shakira, J Balvin, Maná, jo tots aquests em quedaria amb Maná, tots aquests que et dic, Alejandro Fernández, Belinda Boy, Los Ángeles Azules, Danny Ocean i Tila.
2: A quina hora comença això? Perquè, clar, això, a les 9...
1: Sí, clar, i a més, mira'm totes les actuacions que t'he dit
2: això,
1: i tot el que envolta la parafernàlia, serà una hora i mitja abans. Està previst, o sigui, és una hora i mitja de... Una hora i mitja. Sempre hi ha sorpresa. Jo recordo, per exemple, a Qatar, que van començar a desfilar les mascotes i no s'havien anunciat. Totes les mascotes que hi ha hagut en la història dels mundials, recordo el Naranjito per allà fent tombarelles per l'estadi Al Bayt, on es va fer la inauguració, a partir entre Qatar i Ecuador. Per tant, serà llarguet, però només de una hora i mitja, que és l'hora que està previst l'inici, a 7:45 hora catalana.
2: Molt bé. Aviam, tens una història sobre l'estadi que acollirà aquest partit inaugural, que és l'Azteca.
1: Jo crec que és pertinent parlar de l'Azteca. És un dels grans temples del futbol. Es convertirà demà, Oriol, en el primer estadi en haver acollit alguna vegada un partit d'un Mundial 3 vegades. I, de fet, es convertirà en el primer estadi en haver acollit un partit inaugural d'un Mundial en 3 ocasions. La història és sabuda. Mèxic va ser la seu del Mundial de 1970, el Mundial que va coronar Pelé, i 16 anys després va repetir perquè el país designat inicialment Colòmbia va entrar en fallida tècnica i va haver de renunciar. Ara Mèxic no és l'organitzador principal, quan diem Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic és gairebé una gentilesa, però ja aquests dies el que hem vist és que les millors rebudes les han tingut els equips que han arribat a Mèxic, fins i tot a Espanya quan ha jugat l'amistós a Puebla, i que és un país entregat al futbol, i que té un estadi que és un temple del futbol mundial que probablement mereixeria acollir la final. Això no serà així, la final es jugarà a New York, a New Jersey, a l'estadi MetLife, però s'emporta la inauguració, que tampoc està malament. Com et dic, primer estadi en tenir 3 inauguracions, a Mèxic 70, Mèxic 0, Unió Soviètica 0, davant de 107.000 espectadors, i a Mèxic 86, Itàlia 1, Bulgària 1. 2 empats, fixa't la diferència. El 70 juga Mèxic anfitrió i el 86 Itàlia com a vigent campió. Això ha anat canviant al llarg de la història. Ara s'ha tornat des de fa temps el criteri que el partit inaugural el juga la selecció anfitriona. De tot això n'hem parlat amb Alberto Olati, que és un periodista molt reputat a Mèxic, historiador veterà, autor de diversos llibres i amant de l'Azteca. Allà hi té algunes experiències brutals. Alberto Olati ens comença explicant el que és per ell l'estadi Azteca.
3: És el templo de la consagración de Pelé. És el templo de la consagración de Maradona. Es un sitio que tiene una relevancia capital y me enlaza inevitablemente, por un lado, con lo que mi padre me contaba, que fue para él estar en el fuego del siglo, en el Azteca, en el Alemania-Italia de semifinales del 70, con Beckenbauer dislocado y el tiempo extra y los goles, etcétera, o con lo que yo mismo pude vivir en el 86.
1: L'Azteca s'ha remodelat de cara al Mundial, actualment té una capacitat per 83.000 espectadors i adopta la denominació d'Estadio Ciudad de México, ja que es prohibeixen per la Copa del Món denominacions de marques o patrocinadors. L'Ati parla d'un concepte per ell clau per entendre el concepte Azteca. Parla de l'aura que desprèn aquest estadi.
3: Porque sí tengo la sensación, quizá me dan un poco el ser mexicano, de que muy pocos estadios pueden presumir un aura como la de l'Azteca. Más modernos, los hay. Con mejores condiciones de comodidad, las hay. Con circunstancias más fáciles para llegar a aparcar o desplazarte, por supuesto que abundan. Pero el Azteca tiene un aura muy especial que a mí me genera una fascinación máxima que tenga una tercera Copa del Mundo, aunque sea con 5 partidos.
1: A l'Azteca s'hi han vist partits memorables i jugades que estan en el podi dels moments més llegendaris de la història del futbol. El 22 de juny es compliran 40 anys de l'Argentina-Anglaterra, el partit dels partits. Allà Maradona de futbol amb la mà atribuït a Déu i va doblegar Anglaterra després de la derrota militar a la Guerra de les Malvines. Alberto Olati, Oriol, hi era aquell dia.
2: Caram.
1: Va tenir la sort de ser-hi. 40 anys després, recorda el moment. Un privilegiat que va veure en directe Maradona fent el gol més icònic de la història.
3: Recordo perfectamente dónde estaba. Te mentiría si dijera algo del gol de Maradona con la mano. Y en esa época, sin redes sociales, yo francamente no me enteré si Maradona saltó con la mano, si le pegó con la cabeza, si Peter Shilton sin estatura, si el árbitro tunecino a mis 7, 8 años,

0: no me enteré de nada, solamente en el fervor allí estaba saltando. Sí, del otro gol me acuerdo perfecto. ¿Sabes qué pasa también? Se mezcla mucho lo que te dijeron con lo que viste. Recuerda que lo vi driblando por todos lados sin que nadie le pudiera quitar la pelota. ¿Desde qué instante a esa edad pude poner atención y cuánto se ha revuelto con una memoria colectiva o con lo que yo quiero pensar que recuerdo? Pero sí me acuerdo que no había manera de quitarle el balón. Y me acuerdo muy bien de su salida corriendo para saltar con el puño en alto hacia la esquina. De eso me acuerdo con precisión.
1: Es barreja el que vas veure amb el que et van dir, eh? Segurament tots ens podíem aplicar, és interessant aquest concepte que ens explica Alberto Lati. Ell no, però el seu pare sí, va ser el Mundial de 1970. Allà el protagonista no va ser Maradona, va ser un altre dels grans de la història, Pelé, que es convertia en el primer futbolista de la història en guanyar el seu tercer Mundial, i fins avui l'únic que ho ha fet.
0: Pelé me hablaba mucho de la manera en la que México lo recibió, en cómo al terminar la final la gente empezaba a pelearse por arrebatarle las medias, arrebatarle los shorts, el calzoncillo, para quedarse algo suyo, y cómo le llevaron su sombrero de charro, su sombrero de mariachi, para que estuviera portándolo en el festejo, ¿no? Una especie de corona mexicana.
1: I amb tot això, Alberto Lati fa un top 3 de partits jugats a la història de l'Azteca.
0: El Argentina-Inglaterra, el 86, el partido del siglo entre Italia y Alemania Federal, la semifinal, y el restante, la final Brasil-Italia del 70.
1: Maradona, Pelé, i enmig l'anomenat en el seu moment partit del segle, que és l'Itàlia-Alemanya, semifinal del Mundial 70, una batalla brutal, un partit en pròrroga, que acaba en victòria d'Itàlia, que després ja no va ser rival per Brasil. I un parell de coses més. 13 partits sobre 104 per Mèxic en aquest Mundial. Li hem preguntat a un mexicà amb experiència i trajectòria, com Alberto Lati, si li sembla bé o si li sembla poc. És a dir, si creu que Mèxic hauria d'haver estat més protagonista en el repartiment.
0: Creo que la cifra que tiene México de partidos de 13, de 104, para muchos puede ser muy pequeña. Yo creo que es una cifra muy buena porque no nos engañemos. De otra manera, un país con la problemática que hoy por hoy tiene México no podría recibir un mundial. Y bajo este esquema sí que puede, sin tener que terminar por desfalcarse o por arriesgar toda su estabilidad económica.
1: Per tant, diu que li sembla bé aquesta xifra de 103 sobre, de 13 sobre 104 partits. I aprofitant que demà debuta a Mèxic, doncs així veu Alberto Lati la selecció de Javier Aguirre.
0: El primero que es fundamental, el liderato de grupo que implicaría quedarse en el Estadio Azteca siempre que avance hasta octavos de final. Si México no consigue ese liderato, todo se va a ir complicando. Si hace planteamientos muy serios y si logra optimizar las pocas ocasiones de gol que genera, porque es un equipo que tiene un severo problema en la generación de volumen ofensivo, de jugadas ofensivas.
1: Mèxic és una selecció que col·lecciona moltes il·lusions i frustracions posteriors. Mai ha passat dels quarts de final, però ho ha fet sempre a casa. Acostuma a caure a vuitens o a primera fase, però és cert que si és capaç de passar com a primera de grup, tindria assegurat anar jugant de local fins a quarts, i això seria un factor més que interessant. Aquesta és la història de l'Alberto Lati, que va ser en aquell partit, el partit dels partits, veiem Maradona fent segurament el gol més icònic de la història. El seu pare va veure Pelé, una història familiar relacionada amb l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic.
2: L'estadi que demà viurà aquest partit inaugural del Mundial Mèxic-Sud-Àfrica, que us explicarem aquí a RAC1. Doncs, Dami, a partir de demà, escolta, ens anem sentint, que això durarà fins al 19 de juliol i tindrem moltes i moltes i moltes coses per explicar.
1: I tant que sí, moltes ganes, Oriol.
2: Apa, fins demà, bona nit.
1: Adéu, adéu.
2: Per cert que s'ha acabat ja l'Anglaterra-Costa Rica, amb l'agut l'havíem deixat al temps afegit, finalment s'ha acabat amb aquest 3-0, victòria de la selecció anglesa amb gol de penal i assistència d'Anthony Gordon, el nou fitxatge del Barça. Queda per aquesta matinada el Bolívia-Algèria, a les dues arrenca l'últim partit, diguéssim, amb participació d'una selecció mundialista, en aquest cas Algèria. Pau Bombardó, què ens deixem abans de marxar?
3: Doncs mira, demà que comença el Mundial, començarem destacant les portades dels diaris esportius que ens trobarem als quioscos aquest dijous. Tots destaquen que comença el Mundial, però amb òptiques diferents. L'Esport titula El primero de Lamin, el último de Messi, molt similar al Mundo Deportivo, que també destaca el primer Mundial de Lamin Yamal. A Madrid, l'AS només destaca que comença el Mundial i el Marca opta per remarcar la vessant humanista del Mundial amb el titular Estamos Unidos. Això pel que fa al futbol. Anem ara amb bàsquet internacional perquè el Panathinaikos ha derrotat l'Olympiacos després de dues pròrrogues i ha forçat el cinquè partit. Per tant, La Lliga grega estarà competida fins al final. I passem del parquet a la gespa, en aquest cas per parlar de tennis, perquè aquest dijous torna a la pista la mítica Serena Williams, que fa parella amb la canadenca Emboko, a la modalitat de dobles del torneig de Queens. Jugaran els quarts de final. Passem ara al motor, perquè la Federació Internacional d'Automobilisme ha anunciat alguns canvis en la normativa de Fórmula 1, tot i que encara no s'ha concretat exactament quins seran aquests canvis. I acabem amb esquí de muntanya. El Comitè Olímpic Internacional ha confirmat que l'esquí de muntanya seguirà sent esport olímpic als Jocs del 2030, que se celebraran als Alps. Aquesta, hem de dir que és una molt bona notícia en clau catalana, perquè recordem que als Jocs d'aquest hivern ja hi vam tenir diversos representants i, de fet, l'Oriol Cardona va guanyar medalles, un or i un bronze. Així que sembla que la participació catalana als propers Jocs Olímpics d'hivern el 2030 també està garantida.
2: Gràcies, Pau. Bona nit.
3: Bona nit.
2: La 1 i 20, marxem. Deixem aquí el Tu diràs, un programa que ha estat possible, com sempre, gràcies a la redacció d'Esports de RAC1 i a l'Oriol Montfort, que ha estat al control tècnic. Demà més Tu diràs, a partir de 11:15. Que vagi bé, bona nit.
4: Tu diràs.
5: Notícies.
6: Contingut exclusiu.
5: Ràdio en directe.
6: RAC més 1.
5: Podcast.
6: Perquè amb l'app de RAC1 tot és més.
7: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous. Dijous 11 de juny del 2026. El comencem la jornada amb núvols, amb boires i amb alguns plogims. Amb punts de la costa i del prelitoral de Barcelona que es poden repetir de bon matí. A la tarda, més clarianes a tot arreu. Les temperatures al migdia pujaran més que ahir i entre demà i el cap de setmana apretarà de nou la calor. El papa ja enfila cap a les Illes Canàries després de la visita a Catalunya, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha estat el colofó del viatge de Lleó XIV amb una cerimònia espectacular, espectacular, amb música, amb llum i amb la imatge d'Antoni Gaudí construïda amb drons al cel. Per cert, després de tota la polèmica, el pontífex va beneir la Torre de Jesús en català. Hi ha elogis a nivell de mundial d'aquesta imatge que hi vam veure de la Sagrada Família i també de l'acte del matí a la Basílica de Montserrat. Però hi va haver un incident. La seguretat va expulsar i encerclar 600 cantaires en descobrir alguna estelada entre les partitures. Els membres dels cors que havien cantat amb el papa durant la missa diuen que han estat evacuats a la força abans de l'espectacle de Cloenda. Ara ho expliquem. Més enllà de la visita del papa, avui estem molt pendents de les novetats sobre el tercer assassinat amb arma de foc a Barcelona, que ha posat en alerta màxima els Mossos. La policia sospita que és una nova revenja entre bandes de l'Europa de l'Est. Avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat un gabinet de crisi. Dels darrers tiratejos a Catalunya en parlarem avui aquí al Món Arracú, en temps de tertúlia. Neus Tomàs, David Fernández, Pere Mas, Ángeles Ribes, amb el Tian Riba trepitjant aquest matí l'ull de poll. Després s'afegirà la conversa el periodista i escriptor, un gran i col·laborador del Món Arracú, Manuel Javois. Javois ens presentarà el llibre que acaba de publicar La Víspera. Avui que serà un gran dia pels amants del futbol perquè comença el Mundial. Es farà entre els Estats Units, el Canadà i Mèxic. Arrencarà avui a Ciutat de Mèxic amb un partit entre l'equip anfitrió i Sud-àfrica. A les 9 del vespre i en directe el donarem aquí a RAC1 des de mitja hora abans. De fet, podreu veure tot el Mundial entre RAC1 i RAC+1 perquè cada dia us oferirem un partit. I el debut de la selecció espanyola contra Cap Verd, dilluns que ve, dins del versió... Ah, mira, dins del versió RAC1 amb el Toni Clapés i els Mapes. Ho analitzarem tot plegat a partir de... aproximadament 2:45 amb el Joan Jopallàs, l'enviat especial de RAC1 al Mundial, el Damià López i a la conversa hi afegirem també el Guille Milky Way, que ens farà un repàs de cançons vinculades a la història dels Mundials de futbol. O menys maldades, és el dia mitjà amb atacs mutus entre els Estats Units i l'Iran. Més enllà de les destrosses, la conseqüència de tot plegat és que Teheran ha tancat l'estret d'Hormuz. I avui tenim novetats del cas del nadó presumptament maltractat. Llegim el diari Ara que companyes de feina de la mare diuen que el pare no tractava bé el nen i que ella el que volia era fer-lo fora de casa. La resta dels esports, en bàsquet, el València i la Penya han jugat un partit pel record que ha acabat 118-117 a favor dels valencians. A l'altra semifinal, avui a les 8 del vespre, en directe a RAC+1, el Barça rep el Tenerife en el segon partit de l'eliminatòria. I amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada.

0: Víctor Cullell, bon dia.
1: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
3: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit matinada, Víctor?
1: Sí, la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família per part del Papa Lleó XIV, que ha coronat la Basílica com l'església més alta de tota la cristiandat. L'últim acte del Pontífex a Catalunya ha estat aquesta benedicció i la missa multitudinària que s'ha fet al temple, una cerimònia que ha acabat amb un gran espectacle visual, amb focs artificials, amb llums, amb música i amb drons que han dibuixat la cara d'Antoni Gaudí al cel de Barcelona contemplant la seva obra i que també han escrit una de les seves frases més cèlebres, que és «Primer l'amor, després la tècnica», unes imatges que avui ocupen la portada de tots els diaris editats a Catalunya.
0: He de dir una cosa, els he dit que tots els oients ara aquí, els de la secta de les 6... Sí, i quan va acabar l'espectacle, em vaig sentir molt orgullós de ser català i de ser barceloní, tu. Em vaig sentir molt orgullós, però molt. Ja no és per l'exercici comparatiu, de debò que no. Tot i que m'arribaven missatges de comparacions. Però no, ja no és això. Ja no és això, és que ja no... Que, per cert, crec que Isabel Díaz Ayuso ha fet un tuit aquesta matinada dient muy bien Barcelona o se excepciona a Barcelona o alguna cosa així. I crec que amb el que és il·luminació, llum, foc, modernor, Sagrada Família, tot això, espiritualitat, hosti, som uns cracs. Som uns cracs. Ja pot ser ateu, pot ser... És igual. Pensis com pensis, és l'espectacle d'ahir, és monumental. Al marge que tens una Sagrada Família, que hi ha molta gent que no li agrada, però és que per dins és una passada, que se no es pot aguantar. A més, el matí a Montserrat amb el Virolai, vull dir, tot aquest misticisme és una meravella. És una meravella. I mira, per acabar-ho de redonir, el papa va beneir la Torre de Jesús en català.
1: Sí, durant el ritual, el papa va agrair a Déu haver inspirat Antoni Gaudí per haver imaginat aquell temple i bona part de la benedicció la va fer en català.
4: Germans i germanes, amb el cor agraït, jo hem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica. En el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
1: Tot això va ser, com dèiem, després d'una missa presidida per Lleó XIV dins la Sagrada Família, amb unes 4.000 persones omplint la nau central de la Basílica, amb els reis d'Espanya, amb Pedro Sánchez, amb Salvador Illa i amb altres autoritats de primera fila. La cerimònia, i especialment l'homilia del papa, va girar al voltant del temple barceloní i també de la figura d'Antoni Gaudí.
0: Però l'acte va acabar amb polèmica. De fet, he de confessar que m'he assabentat aquesta matinada a... Qui no devia ser? Tard. Tard, perquè per una informació que ha penjat en Sà Giró, gairebé 600 cantaires que havien de beneir la torre amb l'escolania de Montserrat van quedar retingut perquè algú portava una estelada, algunes estelades amagades.
1: Sí.
0: Què és això?
1: El dispositiu de seguretat a l'interior de la Basílica, que era competència de la policia espanyola i de la seguretat de la Sagrada Família, va barrar aquestes 600 persones perquè tenien la intenció de desplegar les banderes que portaven amagades a les partitures, darrere de les partitures, i després volien cantar els segadors. Després de cantar el Virolai, volien cantar els segadors sense que estigués previst en l'acte de la cerimònia. La maniobra frustrada i l'expulsió dels 13 cors adults del recinte, que van acabar encapsulats a l'exterior pels Mossos, va obligar a posar música gravada durant el tram final de la cerimònia.
0: Això vol dir que van pagar justos per pecadors, interpreto, no?
1: Suposo que no tots els membres dels cors que anaven a cantar tenien aquestes estelades darrere les partitures i que, en cas de dubte, la seguretat de la Sagrada Família...
0: Tot deu fora.
1: Tothom a fora, sí.
0: Ué. Doncs... sembla que els Mossos se'n desentenen, no, d'això?
1: Sí. La policia espanyola és qui gestionava el dispositiu de seguretat de l'interior de la Basílica juntament amb la seguretat del temple, també. I els Mossos van ser, agents dels Mossos van ser qui van encapsular i qui van acompanyar tota aquesta gent a fora, però que ells diuen que seguien ordres, que no va ser un ordre dels comandaments dels Mossos d'Esquadra.
0: Una estona abans vam poder veure el papa més distès a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval.
1: Sí, el pontífex es va trobar amb entitats socials, els va agrair la tasca que fan per ajudar els més necessitats, i el papa va haver de respondre a les preguntes de l'Enzo, un nen que li va preguntar a Lleó XIV si li agrada el futbol i si de petit ja volia ser papa.
5: Le gusta el futbol. De pequeño quería ser papa.
6: No quería ser papa ni como joven ni como viejo, pero cuando el señor llama hay que decir sí. El futbol nos ayuda a recordar algo muy importante. Uno que puede ser una estrella pero que nunca pasa la pelota, no deja que los otros entren en el juego y probablemente va a perder.
1: Tot plegat després del bany de masses que el papa va rebre al monestir de Montserrat i que vam seguir en directe aquí al Món RAC1 i de la seva visita a Brianzú. Avui, Lleó 14, sortirà cap a les Canàries a 9:15.
0: Ara bé, el gran dia del papa va quedar atacat amb un nou tiroteig mortal a Barcelona en plena llum del dia, al tercer en 3 setmanes.
1: Sí, un incident que ha posat en alerta màxim els Mossos i les administracions, que reclamen mesures més contundents per combatre aquesta xacra. Les circumstàncies d'aquest últim assassinat són preocupants, com deies, a plena llum del dia, a escassos metres de la comissaria de la policia espanyola del carrer Balmes, i mentre els carrers de l'Eixample estaven blindats per la policia per la visita de Lleó 14. Segons La Vanguardia, la policia sospita que es tracta d'una nova revenja entre bandes criminals de l'Europa de l'Est, i a aquesta hora els Mossos continuen buscant l'assassí, que hauria marxat a peu de la zona del lloc dels fets fins a deixar l'arma del crim i el mòbil, el telèfon mòbil, a la plaça Gala Placídia.
0: No, avui que la consellera d'Interior, Núria Parlon, presidirà un gabinet de crisi per abordar com aturar tot aquest tiroteig.
1: Serà una sessió informativa d'urgència a la seu de la conselleria. Està previst que hi participi tota la cúpula dels Mossos. En una piulada, la consellera admet que els atacs afecten la percepció de la seguretat i que cal endurir les penes per tinença il·legal d'armes, una crida que també ha fet l'alcalde Jaume Collboni a BTV.
2: Cal més presència policial i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments. Tot té solució si s'enfoquen bé les prioritats, si es prenen decisions.
1: I finalment els sindicats dels Mossos també demanen canvis per poder enfrontar-se en condicions al crim organitzat.
0: I una de les grans notícies del dia és l'inici del Mundial de Futbol. Comença avui a les 9 del vespre en directe a RAC1 amb un partit entre, tampoc seria gaire apassionant, però en fi, Mèxic i Sud-àfrica.
3: Sí, és el Mundial més llarg de la història, un esdeveniment eminentment esportiu, però que tal com va passar fa 4 anys a Qatar, aquest cop també està esquitxat per un grapat de qüestions extraesportives que han coincidit amb l'arribada dels protagonistes als Estats Units. Però les traves de l'administració de Donald Trump amb la política migratòria sembla que no preocupen gens ni mica el president de la FIFA, ans al contrari. Gianni Infantino s'ha desfet en elogis cap al president dels Estats Units en la roda de premsa prèvia a la inauguració.
7: I have a great relationship with President Trump. I'm very...
8: Tinc una molt bona relació amb el president Trump. El vaig conèixer durant el seu primer mandat i hem estat treballant colze a colze en aquest segon mandat. Hauria estat impossible organitzar un mundial sense el seu compromís. És tan simple com això.
3: 48 seleccions, 1.247 jugadors i 104 partits fan d'aquest mundial el més gran de tots els temps. Arrenca, com dèiem, avui a les 9 del vespre en directe a RAC1 amb un Mèxic-Sud-àfrica. L'escenari del partit serà l'estadi Azteca, on es farà la primera de les 3 cerimònies d'inauguració amb artistes reconeguts com Shakira i J Balvin. Podreu viure tot el Mundial entre RAC1 i RAC+1 amb un partit cada dia a banda de tots els que jugui la selecció espanyola.
0: Mira que bé. I just el dia que comença el Mundial, aquesta matinada, hi ha hagut un tiroteig a Mèxic que ha deixat almenys 5 policies morts i 5 ferits.
1: Sí, ha passat a l'estat de Michoacán, a l'oest del país. Segons les primeres informacions, han mort a trets mentre patrullaven. Tot i que cap dels 3 estadis de futbol que acullen partits del Mundial es troben a Michoacán, el més proper és el de Guadalajara, que es troba a poc més de 200 quilòmetres d'on hi ha hagut aquest assassinat múltiple.
0: Bueno, un moment. Està parat a Mèxic. Però el que passa... Oixi, és que sí que tinc una sonda.
3: Ja t'he vist, ja.
0: Tinc una sonda de bo, no puc. O sigui, necessito... Demanaré als oients algun dia de festa, perquè és que m'estic caient rodó. Sí, però en fi. Aviam, una cosa. El Perú. Lo del Perú. El Perú és molt bèstia. Aquesta hora, atenció, continua el recompte electoral. Hi ha la candidata de l'extrema dreta, que és Keiko Fujimori, i els progressistes, dit d'aquella manera, Roberto Sánchez. Atenció, perquè els separen menys de 500 vots.
1: Sí. Amb el 98% escrutat, estan pràcticament empatats i, de fet, fa menys de mitja hora Fujimori ha avançat Sánchez. La candidata d'ultradreta té el 50,001% dels vots i Sánchez el 49,999%. Només els separen 466 vots dels més de 27 milions de persones que poden votar. Són les eleccions més ajustades de la història democràtica del Perú. Els últims vots que es comptaran són els que venen de les comunitats més allunyades dels centres urbans i també s'han d'entregar encara alguns registres del vot exterior.
0: És molt bèstia perquè em sembla que portaven ja votats, no sé si eren... No sé quanta gent havia votat, sembla que eren 18 milions de persones i la distància és de menys de 500 vots. Menys de 500 vots, és molt bèstia. I a l'Orient Mitjà aquesta nit ha estat una de les més complicades a l'Iran.
1: Sí, els Estats Units s'han acarnissat amb Teheran, amb diversos nuclis urbans propers a l'estret d'Hormuz i també amb el sud del país. Després que el Pentàgon hagi bombardejat tota la regió, fa poca estona l'Iran s'hi ha tornat, de nou atacant bases nord-americanes a Bahrain, a Jordània i a Kuwait, on han hagut de tancar l'espai aeri. La conseqüència de tot plegat, a banda de les destrosses materials, és que la Guàrdia Revolucionària ha anunciat el tancament total de l'estret d'Hormuz. Això vol dir que tots els vaixells tenen prohibit circular prop del pas marítim i, evidentment, travessar-lo, tinguin la bandera que tinguin. Però el Pentàgon ho nega. El Comandament Central, que és l'organisme militar que s'encarrega de comunicar com avança la guerra, assegura que les embarcacions comercials continuen circulant amb normalitat per l'estret d'Hormuz, com si res.
0: El dia que s'acaba la sola activitat.
1: Sí. Espera't que em trobi.
0: Sí, home, hi vaig de tot.
1: Sí, l'examen més destacat és el de llengua catalana, això mateix, el de llengua catalana i literatura, que comença a les 9 del matí. La resta són d'assignatures optatives, com ara grec, història de l'art, química o les matemàtiques aplicades a les ciències socials. Ahir, el 23F va marcar la prova d'història, fins a 4 preguntes del test feien referència a l'intent de cop d'estat, i l'examen de matemàtiques també va tenir moltes crítiques per ser massa complicat.
0: Avui que a les 12 del migdia surten a la venda les entrades al Primavera Sound de l'any que ve.
1: Encara no s'ha revelat el cartell, evidentment, però a partir d'avui ja es podran comprar les entrades per 275 euros. Ara bé, els que viuen a l'àrea metropolitana de Barcelona, els clients de Revolut o els que han assistit aquest any tindran descomptes. Per exemple, el públic d'aquesta última edició pagarà 245 euros en lloc dels 275 generals. El festival es farà al Parc del Fòrum de Barcelona el 3, 4 i 5 de juny de l'any que ve.
0: Ja que parlem de música, els Catarres han anunciat una gira especial per diferents teatres de Catalunya. Ei, jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records. Una gira que diu la Santíssima Trinitat i els... aquest trio que és una meravella, bona gent, el Jan, l'Erik i la Roser, visitaran l'Auditori de Girona, l'Atlàntida de Vic, el Teatre Auditori de Sant Cugat o el Cursal de Manresa. Pel que fa a la resta dels esports, què més tenim?
3: Que els Knicks acaben de guanyar ara mateix el San Antonio Spurs en el quart partit de les finals de l'NBA. A més, l'equip de Nova York perdia de 29 punts, però ha remuntat amb un cop de dits a l'últim segon del partit. Ara domina l'eliminatòria per 3 victòries a 1. Mentrestant, a casa nostra, partidàs però derrota de la penya, que hi va perdre d'un punt, 118-117 a la pista del València en el primer partit de les semifinals de l'ACB. El Joventut va anar per davant en el marcador durant la majoria del partit, però va caure a la pròrroga. I avui, a les 8 del vespre, en directe a RAC+1, el Barça rep el Tenerife en el segon partit de l'eliminatòria. L'equip de Xavi Pasqual domina la sèrie per 1-0. Més coses, nou revés judicial per a Florentino Pérez, en aquest cas pels concerts del Bernabéu. El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs que va presentar el Real Madrid contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid en relació a la celebració d'espectacles a l'estadi. I a segona divisió, el Màlaga s'ha classificat per la final del play-off d'ascens a primera després d'eliminar les Palmes. Ara s'enfrontarà a l'Almeria.
0: I el temps. Mònica Usar, què? Sí. Com ho tenim?
9: Mira, hem començat el dia amb força núvols, amb boires i també amb alguns plogims ara mateix cap al Vallès, al Barcelonès i al Maresme. Són ruixats molt febles que poden afectar ara de bon matí sectors de la costa i del prelitoral central, però a mesura que avanci el dia s'obriran clarianes i a tot estirà a la tarda amb alguna gota entre les comarques interiors de Girona i nord de Barcelona. Les temperatures avui comencen a pujar, però encara ho faran més entre demà i el cap de setmana, quan s'intensifica de nou la calor. Avui màximes d'entre 25 i 30 graus, però el cap de setmana poden sobrepassar la línia dels 35 cap a les comarques de Ponent, i avui amb vent de tramuntana també a l'Alt Empordà. I tant demà com el cap de setmana predominarà el sol, només amb algunes nuvolades de tarda en zones de muntanya.
10: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: 6:17. Bon dia, bon home.
11: Hola, bon dia. Què tal? Com va anar-hi per Montserrat?
0: No em va treure la son. La moreneta em va treure la son i jo crec que me l'ha reactivat. Què? Doncs, bé, molt bé, molt bé, molt bé. Hi ha algunes coses per explicar?
11: Sí.
0: Sí, hi ha algunes coses per explicar. No sé explicar-les.
3: Sí, explica-les, que avui anem d'hora.
9: Sí.
0: Bueno, que hi ha gent que ja compra alcohol, perquè saps què va passar? Que es va fer com una mena de festa de pijames, perquè sí. I llavors es va comprar Homes de Montserrat, que està molt bé, sí, i llavors dormien junts, algú roncava.
11: Què vols dir que dormien junts? Qui va dormir?
9: A la mateixa habitació.
0: Sí, és com una mena de, com unes cel·les, que tu dones que
9: miteres
0: i tal, bueno, no tots junts, però...
11: A la mateixa habitació.
0: Bueno, no, uns sí, uns altres no. I roncava. Algú roncava. Estem esbrinant qui, i tots els trets apunten a la mateixa persona, evidentment. Però no... no
3: què és?
0: No, es pot dir... No es pot dir l'element que quedaria si jo ara digués aquí, que és el Ramos. No, però es quedaria fatal. Quedaria fatal. Però no, però també podria ser... També podria ser... La Mònica Hernández podria ser, també.
3: Oh?
0: No ho sé. Bueno, escolta'm una cosa. Què?
12: Doncs jo crec que la visita del Papa a Montserrat ens va deixar grans moments. El seu parlament en català, la veneració de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat o la interpretació del Virolai per part de l'Escolania. Però el millor moment, el millor moment es va viure fora de l'abadia, on es congregaven milers de persones il·lusionades per rebre'l. Ara bé, cap de tan motivada com la Mònica Hernández.
13: Aviam. El podem beneir.
14: El nostre Déu.
13: Atenció, que ja s'acosta cap a la Mònica Hernández. Ai.
15: Serà impossible perquè no tinc el braç tan llarg, ara mateix tenim una tanca. Aquest és el moment, ara.
16: León.
15: Papa Lleó. Una salutació a RAC1. M'ha mirat i m'ha saludat. Papa Lleó.

0: Es veu que aquesta nit el Sant Pare s'ha despertat amb malsons d'una noia que se li abraonava amb un micro vermell. És broma, Mònica. És la nostra reina.
1: M'agrada molt aquell crit. Papalló! Papalló! Deu estar vermella com un tomàquet.
0: Sí.
1: Ja t'ho dic ara, ja t'ho dic ara. Bueno, són les 6 i... són les 6 i 20. Mira que... mira, és que ara acabo de veure... no me'n recordar, avui, avui fa... acabo de veure la, la fotografia desplegable del, del diari Ara, de la meitat, que avui fa 50 anys del concert dels Stones a Barcelona. D'aquell concert que tothom hi era. I tothom que diu que hi era, el 80% no hi va ser mai. Però tothom va dir que hi era. Fins i tot alguna gent famosa que, bueno, diu que va ajudar els Beatles i tot, però en fi. Posarem una cançó als Stones? No. I em direm, per què no posarem una cançó als Stones? Perquè avui comença el Mundial. I avui amb el Guillem i el Cuey repassarem les cançons del, dels Mundials de futbol. Espero que no posem la cançó al Mundial 82 d'Espanya, que era una cançó gairebé militar de Plácido Domingo. Però sí, ahir mirant, vaig mirar, segons les revistes especialitzades, quina és la millor cançó, segons la gent, dels, de tots els Mundials recents. A mi no és que... no és que, però és que, clar, no, només es pot dir això. Tira, tira, Dani, tira. Acabats amb aquesta cançó ja, que gastada. És el Waka Waka de la Shakira del Mundial de Sud-àfrica, que va fer guanyar Espanya i que en aquell moment va fer guanyar Gerard Piqué, també.

0: RAC 1.
1: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mapfre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mapfre. Anem on vas.
2: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
3: ¿En serio? ¿Aquí?
2: Sí, en este monasterio.
3: Y yo pensando que era una excursión más.
2: Si estos muros hablasen...
3: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
2: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
4: Gobierno de La Rioja.
5: Benvinguda al Club de les Indomables. Un grup de dones disposades a desafiar el seu destí. El Club de les Indomables, de Catherine Stockett. No voldràs que s'acabi la novel·la d'aquest estiu.
6: Avui, a dia, la nectarina per només 1,99 la safata de 750 grams. De debò, molt bé, dia.
7: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
8: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
7: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
8: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
7: Lletera Campllong, la llet de casa.
9: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
10: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu. I aquest any, el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari.
11: Joan Dausà, Lori Meyers, Love of Lesbian i molts més hi posen la música. Últims 200 abonaments a la venda a magnificfest.com.
10: Tot Lleida, molt més a prop de tu.
11: Això no és només un festival, és una vida magnífica.
12: El dissabte 13 de juny, vine a la Fira de la Gamba de Palamós.
13: Amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa.
12: I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més.
13: El 13 de juny, vine al port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba.
12: Més informació a visitpalamós.cat.
14: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
15: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
16: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
17: Verisur.
18: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
19: 85.677. 85677.
18: Sèrie...
19: 43043.
18: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: RAC 1. Aquest dijous el Mundial de Futbol arrenca a RAC 1.
20: Let's play football.
21: Benvinguts a un autèntic partidàs.
0: A les 9, Mèxic-Sud-Àfrica. La competició comença amb l'estrena d'una de les seleccions anfitriones.
22: Mira la fixa en la pilota. Picarà amb el peu dret, l'àrbitre xiulat. I va Kane! Oh!
0: Viviu viu-lo en directe a RAC1 amb Jaume Molló, Miquel Agut, Clara Rodergues i els comentaris de Jaume Naveira, Carlos Martínez i David Broc. I després tu diràs fins a la una amb Xavi Rocamora. Aquest dijous comença la gran festa del futbol. A les 9, Mèxic-Sud-àfrica. Aquest dijous el Mundial 2026 es juga a RAC1. Tots som un milió.
1: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que Lleó 14 marxa avui de Catalunya després de beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
2: Finalment la beneïta en català, un acte històric acabat amb un espectacle de llums, focs artificials i amb la figura d'Antoni Gaudí al cel feta amb drons. La policia, per cert, ha impedit l'actuació prevista de 600 cantaires perquè duien estelades amagades.
0: Tot plegat va ser després del passeig que el pontífex va fer amb el papamòbil envoltat de milers de fidels.
2: Va recórrer un quilòmetre fins a la Sagrada Família després de visitar la parròquia de Sant Agustí. Avui el papa farà via cap a les Canàries, l'última parada del viatge a l'Estat.
0: Avui es farà un gabinet de crisi al Departament d'Interior després del tercer assassinat a trets en 3 setmanes.
2: I altra cop a Barcelona, els Mossos ho investiguen i no hi ha detingut. Segons La Vanguardia, la policia sospita que és una nova revenja entre màfies dels Balcans.
0: Avui comença el Mundial de Futbol, que és el més llarg de la història.
3: Comença a les 9 del vespre en directe a RAC1 amb un partit entre Mèxic i Sud-àfrica a l'estadi Azteca de la Ciutat de Mèxic. Hi haurà la primera cerimònia d'inauguració encapçalada per Shakira i J Balvin. Podreu seguir tot el Mundial entre RAC1 i RAC+1.
0: Justament aquesta matinada hi ha hagut un atac a Mèxic que ha deixat 5 policies morts i 5 ferits.
2: Ha passat a Michoacán, a l'oest del país, però cap dels 3 estadis que acullen els partits està en aquesta regió. El més proper es troba a 200 quilòmetres.
0: Al Perú, la candidata conservadora Keiko Fujimori ha avançat al progressista Roberto Sánchez i ara els separen menys de 500 vots.
2: Amb el 98% escrutat continuen gairebé empatats. És el primer cop, però que Fujimori va per davant impulsada pel vot estranger.
0: I aquest migdia surten les entrades pel Primavera Sound del 2027.
2: Surten a les 12 en punt, costaran 275 euros menys de l'habitual perquè encara no s'ha anunciat el cartell. Els caps de cartell i els residents de l'àrea metropolitana de Barcelona, per cert, tenen 30 euros de descompte.
0: A la resta dels esports, derrota, però partidàs de la penya a les semifinals de l'ACB.
3: L'equip de Dani Miret va portar el València fins a la pròrroga, on va acabar perdent, això sí, per 118 a 117. El segon partit de l'eliminatòria és demà, abans avui, a les 8 del vespre, en directe a RAC+1, segon partit entre el Barça i el Tenerife al Palau Blaugrana.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui tornarà a fer calor al migdia, però és que demà i el cap de setmana encara en farà més.
4: Sí, es tornen a enfilar clarament les temperatures. Avui màximes d'entre 25 i 30 graus, però el cap de setmana podrien sobrepassar la línia dels 35, sobretot cap a les comarques de Ponent. Per tant, ens esperen dies de calor i de sol. Però avui, de moment, comencem el dia amb força núvols, algunes boires i també alguns plogims en punts del Vallès, Barcelonès, Maresme, que ara a primera hora poden afectar sobretot punts de la costa i del prelitoral central. Després, a mesura que avanci el dia, s'obriran clarianes i avui bufarà la tramuntana cap a l'Alt Empordà.
0: I què marquen ara els termòmetres?
4: Entre 16 i 20 graus a la ciutat de Barcelona, 18 a Tarragona, 14 a Lleida, 17 graus a Girona, 13 a Vic, 19 a Viladecans i 18 al Canà.
0: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha un carril tallat a la P7, a Banyeres del Penedès en sentit sud, en sentit Tarragona, per l'avaria d'un cotxe, i també per l'avaria hi ha un carril per l'avaria d'un turisme, hi ha tallada a aquesta hora la C25 a Gurb, en sentit Lleida. Pel que fa al transport públic, a aquesta hora la línia R5 i la línia R50 dels ferrocarrils de la Generalitat funciona de Plaça Espanya a Monistrol i de Sant Vicenç de Calders a Manresa. S'ha interromput el servei entre Monistrol i Sant Vicenç de Calders per l'atropellament d'un senglar. Passen 3 minuts i mig de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dijous 11 de juny del 2026.

0: El món a RAC1.
1: 6:37, el Papa Lleó XIV posa punt final al seu viatge a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.

0: la visita del pontífex a casa nostra ha tingut el seu punt àlgid aquesta nit, amb la benedicció de la Torre de Jesús, amb la missa multitudinària que s'ha fet al temple que fa més de 100 anys va dissenyar Antoni Gaudí. L'acte ha estat tot un homenatge a l'arquitecte, amb el Sant Pare presidint una cerimònia emocionant, espectacular, a la Sagrada Família, que ha culminat amb un gran desplegament visual. Van ser 10 minuts de música i llums celestials que van tenir com a colofó un espectacle visual amb drons que van dibuixar la cara d'Antoni Gaudí al cel de Barcelona, contemplant la seva obra beneïda i pràcticament acabada, una escenografia cuidada al detall que va emocionar els fidels, però també molts ateus que no simpatitzen necessàriament amb l'Església. Els drons també van escriure una de les frases cèlebres de l'arquitecte del Baix Camp, que és primer l'amor, després la tècnica, tot plegat acompanyat de focs artificials, en una imatge històrica que avui omple la portada de tots els diaris. Per si no n'hi hagués prou, després de tota la polèmica que hi ha hagut, Lleó XIV va posar la cirereta del pastís a tot plegat, beneint la Torre de Jesús en català.
1: Germans i germanes, amb el cor agraït, lloem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica. En el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
0: I ara, amb la benedicció, amb aquesta benedicció, la Basílica de la Sagrada Família s'ha convertit en l'església més alta de la cristiandat, Benet Íñigo.
2: La Torre de Jesús és una guia cap al cel. Així va definir-la el Papa quan la va beneir, agraint a Déu haver inspirat Antoni Gaudí per imaginar aquell temple.
1: Vos que vau il·luminar el vostre servent Antoni Gaudí per tal de deixar les realitats d'aquest món i cercar-les del cel. Concediu-nos edificar enmig de la humanitat la nova Jerusalem del vostre regne, per Crist, Senyor nostre.
2: Però la benedicció va quedar eclipsada per l'espectacle posterior. La llum va emergir del terra, amb centenars de llànties repartides entre el públic, il·luminant-se com onades. I, finalment, la creu que corona la Sagrada Família, irradiant llum des de cadascun dels quatre braços i, de lluny, un Gaudí fet de drons contemplant la seva obra. Un espectacle curt, però que es conservarà en la memòria i que va deixar tothom embadalit.
0: L'acte, però, va acabar en polèmica. El dispositiu de seguretat a l'interior de la Basílica, que depenia de la policia espanyola i de la seguretat de la Sagrada Família, va barrar al pas als gairebé 600 cantaires de 13 cors d'adults que havien d'acompanyar l'Escolania de Montserrat durant la benedicció de la torre. El motiu és que els van enxampar estelades amagades a les partitures, en alguns d'ells, i aquest grup tenia la intenció de cantar els Segadors. La maniobra va obligar a posar música gravada durant el tram final de la cerimònia, Cesc Giró.
3: El col·lectiu coral, molt sensible històricament a les reivindicacions nacionals, feia dies que tremava en silenci la manera de fer-les visibles en aquest aparador internacional. Els controls d'accés, però, van detectar que els cantaires duien impreses estelades darrere les partitures amb unes instruccions per ensenyar-les al final de l'acte i cantar els Segadors davant dels reis, el papa i la resta d'autoritats. Membres de les corals denuncien que durant la missa la seguretat del temple i policies de paisà, identificats amb plaques, els van encerclar, en alguns casos intimidar, i abans que acabés la interpretació del Virolai els van forçar a marxar acompanyats a l'exterior pels Mossos d'Esquadra, que els van encapsular durant 15 minuts. Fonts del cos expliquen a RAC1 que ells no van prendre la decisió de fer-los fora, que la seguretat interior era competència de la policia espanyola i que simplement es van limitar a treure'ls del cordó de seguretat exterior.
0: Polèmiques a banda, Lleó XIV va arribar a la Sagrada Família després de recórrer 1,5 km del carrer Rosselló, entre Passeig de Gràcia i Sardenya. Ho van seguir centenars de persones que van embogir el seu pas, vigilats per un enorme dispositiu de seguretat. I una estona abans, el papa es va trobar amb entitats socials que treballen al barri del Raval. Va ser a la parròquia de Sant Agustí, on el pontífex va agrair la tasca que fan per ajudar els més necessitats i els va demanar que fessin companyia a la gent gran. Va ser en un dels actes en què també es va veure el Sant Pare més distès. Per exemple, va haver de respondre a les preguntes de l'Enzo, un nen que li va preguntar a Lleó XIV si li agrada el futbol i si de petit ja volia ser papa.
4: ¿Le gusta el fútbol? De pequeño quería ser papa.
5: No quería ser papa ni como joven ni como viejo, pero cuando el señor llama hay que decir sí. El fútbol nos ayuda a recordar algo muy importante. Uno que puede ser una estrella pero que nunca pasa la pelota, no deja que los otros entren en el juego y probablemente va a perder.
0: Tot plegat després del bany de masses que el papa va rebre al monestir de Montserrat i després també de visitar una vuitantena de presos de Brianzo. Avui, a 8:45 del matí, el papa ja farà via cap a les Illes Canàries, Lleó 14, i tancarà el viatge a l'Estat amb una visita de 2 dies posant el focus en la crisi migratòria. Ara són les 6:42. El tercer assassinat amb arma de foc a Barcelona en 3 setmanes ha posat en alerta màxima els Mossos d'Esquadra i les administracions. Va passar ahir al matí, al vell mig del carrer Balmes i just davant d'una comissaria de la policia espanyola, mentre els carrers de l'Eixample estaven blindats per la visita del papa. Avui La Vanguardia avança que els Mossos sospiten que estem davant d'una nova revenja entre bandes criminals de l'est d'Europa. En menys d'un any, aquests grups ja haurien protagonitzat 30 d'assassinats a l'àrea metropolitana de Barcelona, Pol.
6: Un altre indici que, segons La Vanguardia, reforça aquesta hipòtesi és que l'assassí va disparar un sol tret i que ho va fer a boca de canó. A aquesta hora els Mossos continuen buscant el tirador, que va amagar la pistola sota una parada d'autobús i va fugir. La policia, de fet, té una imatge del presumpte assassí on se'l veu amb una pistola a la mà dreta. La policia tampoc no ha identificat la víctima, que, segons ha avançat la periodista Anna Ponsí, no anava identificat i, d'entrada, tampoc consta a cap base de dades de la policia.
0: El govern vol aturar en sec aquesta mena de crims i per això avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, presidirà un gabinet de crisi a la seu de la conselleria. Serà una sessió informativa d'urgència i està previst que hi participi tota la cúpula dels Mossos.
6: En una piulada, la consellera d'Interior ha admès que els atacs afecten la percepció de seguretat i ha demanat endurir les penes per tinença il·legal d'armes i també per narcotràfic. Una crida que també feia des de BTV l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
7: Cal més presència policial i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments. Tot té solució si s'enfoquen bé les prioritats, si es prenen decisions.
6: Els sindicats dels Mossos també reclamen més efectius i un canvi d'estratègia per enfrontar-se al crim organitzat.
0: Un minut i arribarem a 6:45 del matí.
8: M Automoción, concessionario Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
0: Dia gran pels amants del futbol, perquè avui comença una nova edició del Mundial, l'espectacle esportiu més seguit a tot el món, amb el permís dels Jocs Olímpics. Aquest any la FIFA n'ha repartit l'organització en 3 països, els Estats Units, el Canadà i Mèxic, i precisament serà a Ciutat de Mèxic, a l'estadi Azteca, Pedrol, on avui començarà a rodar la pilota.
9: Sí, ho farà amb un primer partit entre l'equip anfitrió, la selecció de Mèxic i Sud-àfrica, a les 9 del vespre, en directe a RAC1 des de mitja hora abans. L'edició d'enguany es tracta del Mundial més llarg de tota la història. Un esdeveniment esportiu, però que tal com va passar fa 4 anys a Qatar, també està esquitxat per un cabàs de qüestions extraesportives que han coincidit amb l'arribada dels protagonistes als Estats Units. Ara bé, les traves de l'administració de Donald Trump amb la política migratòria sembla que no preocupen gens ni mica el president de la FIFA, ans al contrari. Gianni Infantino s'ha desfet en elogis cap al president dels Estats Units en la roda de premsa prèvia a la inauguració.
10: I have a great relationship with President Trump. I'm very...
11: Tinc una molt bona relació amb el president Trump. El vaig conèixer durant el seu primer mandat i hem estat treballant colze a colze en aquest segon mandat. Hauria estat impossible organitzar un Mundial sense el seu compromís. És tan simple com això.
10: It would have been impossible to organize a World Cup.
9: 48 seleccions, 1.247 jugadors i 104 partits fan d'aquest Mundial el més gran de tots els temps. Arrenca avui a les 9 del vespre en directe a RAC1 amb un Mèxic-Sud-Àfrica i l'escenari del partit serà, com dèiem, l'estadi Azteca, on es farà la primera de les 3 cerimònies d'inauguració, una a cada seu, en aquest cas a l'estadi Azteca, amb artistes com Shakira i J Balvin.
0: Doncs anem cap a Mèxic amb el corresponsal de RAC1 en aquest país, Marcel Sant Romà.
12: El retorn del Mundial masculí de futbol a Mèxic, que en serà anfitrió per tercer cop, genera al país una barreja entre l'emoció futbolística i la frustració. Frustració pels exorbitants preus de les entrades i també per factors socials que conflueixen amb l'esdeveniment. Les entrades més econòmiques que queden pel partit inaugural costen vora 2.500 euros, més del triple del salari mitjà mensual dels mexicans i mexicanes. Mentrestant, en l'àmbit social, el principal sindicat de l'educació del país porta més d'una setmana protestant per demanar el retorn de les pensions de jubilació i fent destrosses al centre de la ciutat. Avui amenacen amb repetir-ho i boicotejar la inauguració. I d'altra banda, un important grup que aglutina a mares de fills desapareguts per la crisi de violència del narcotràfic durà a terme una marxa que intentarà arribar fins a l'estadi Azteca. I tot i així, milions de mexicans mantenen la il·lusió que Mèxic pugui arribar als quarts de final per primera vegada des de 1986, l'últim cop que va acollir el Mundial.
0: Podreu viure tot el Mundial entre RAC1 i RAC1, amb un partit cada dia a banda de tots els que jugui a la selecció espanyola, i just el dia en què comença el Mundial, aquesta matinada hi ha hagut un tiroteig a Mèxic que ha deixat almenys 5 policies morts i 5 ferits.
9: Sí, ha passat a l'estat de Michoacán, a l'oest del país. Segons les primeres informacions, han mort a trets mentre patrullaven. Tot i que cap dels 3 estadis de futbol que acullen partits del Mundial les troben a Michoacán, el més proper és el de Guadalajara, poc més de 200 quilòmetres d'on hi ha hagut aquest assassinat múltiple.
0: Reprenent el fil dels esports, a les últimes hores Florentino Pérez ha rebut un nou revés judicial pels concerts al Bernabéu.
9: Sí, el Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs que va presentar el Real Madrid contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid en relació a la celebració dels espectacles a l'estadi. Més coses, a segona divisió, el Màlaga s'ha classificat per la final del play-off d'ascens a primera divisió després d'eliminar les Palmes. Ara el seu rival serà l'Almeria.
0: I alguna cosa més?
9: Sí, que els Knicks han guanyat fa poca estona el San Antonio Spurs en el quart partit de les finals de l'NBA. L'equip de Nova York perdia de 29 punts, però ha remuntat amb un cop de dits a un segon pel final. Ara domina l'eliminatòria per 3 victòries a 1. I mentrestant, a casa nostra, partidàs, ara sí, però derrota de la Penya, que hi va perdre d'un punt, 118-117 a la pista del València en el primer partit de les semifinals de l'ACB. El Joventut va anar per davant en el marcador durant la majoria del partit, però va caure

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: I que elles no tenen constància que hi hagués cap mena de maltractament. Avui està previst que declarin més testimonis clau als metges i la infermera que van detectar les lesions i que van activar el protocol per maltractament.
2: 10 minuts i arribarem a les 7 del matí. Un dia més, avui ens llevem molt pendents del Perú perquè 4 dies després de la segona volta de les eleccions presidencials, els dos candidats continuen pràcticament empatats. Amb el 98% dels vots escrutats, la conservadora Keiko Fujimori va per davant amb un 50,001% dels vots, mentre que el progressista Roberto Sánchez li trepitja els talons amb un 49,999%.
1: Són 466 vots que els separen dels més de 27 milions de persones que poden votar. Són les eleccions més ajustades, ara per ara, de la història democràtica del Perú. Els últims vots que es comptaran són els que venen de les comunitats més allunyades dels centres urbans i també s'han d'entregar encara alguns registres del vot exterior.
2: Mentrestant, aquesta nit ha estat una de les més complicades a l'Iran. Els Estats Units s'han acarnissat de valent amb Teheran, també amb diversos nuclis urbans propers a l'Estret d'Hormuz i amb el sud del país, després que el Pentàgon hagi anunciat nous bombardejos a tota la regió. Fa poca estona, l'Iran s'hi ha tornat, de nou bombardejant bases nord-americanes a Bahrain, a Jordània i a Kuwait, on han tancat l'espai aeri.
1: Per tot plegat, la Guàrdia Revolucionària ha anunciat el tancament total de l'Estret d'Hormuz. Això vol dir que, en principi, tots els vaixells tenen prohibit travessar-lo, tinguin la bandera que tinguin, però el Pentàgon ho nega i diu que les embarcacions comercials continuen circulant per l'Estret com si res.
2: I si sou dels que no falteu a cap edició del Primavera Sound, avui al migdia reserveu-vos uns minuts. A les 12 surten a la venda els primers abonaments per l'edició de l'any que ve. Encara no se sap quins seran els caps de cartell i per això aquestes entrades tenen un preu més reduït. Avui costaran 275 euros.
1: Els primers abonaments es podran comprar fins al 18 de juny, d'aquí a una setmana, o fins que s'exhaureixi el primer paquet d'entrades. Als residents de l'àrea metropolitana de Barcelona, els clients de Revolut i també aquells que han tingut una entrada en aquesta última edició tindran descomptes afegits. Per exemple, el públic que ha anat aquesta última edició, ara fa uns dies, en podrà comprar per 245 euros, és a dir, que se n'estalviarà 30 euros. El festival es farà al Parc del Fòrum de Barcelona el 3, el 4 i el 5 de juny de l'any que ve.
2: Vuit minuts i les 7.
3: RAC 1.
4: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa. Tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada cinc persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions, és important crear xarxes de suport. Tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
5: Si faig que els meus diners treballin per mi, em demanaran vacances quan arribi l'estiu? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus fons d'inversió, inverteix de manera senzilla i personalitzada, amb la tranquil·litat de saber que els teus diners treballen a favor teu. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
6: Avui, a dia, la nectarina per només 1,99 la safata de 750 grams. De debò, molt bé, dia.
7: La selección española de fútbol femenino.
8: ¡Viva! Llega a la gran pantalla la historia que llevó al fútbol femenino español a conquistar el mundo.
7: Que vean de lo que soy capaz.
8: Pioneras, solo querían jugar. 12 de junio en cines.
9: ¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
10: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
11: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: A cada partit juguem tots amb el 50 que torna en totes les conserves Isabel, Albo i Cuca. Compren una i la meitat et tornen un cupó que et dona per molt. Fins al 24 de juny.
11: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya

0: amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
1: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
2: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu. I aquest any, el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari.
3: Joan Dausà, Lori Meyers, Love of Lesbian i molts més hi posen la música. Últims 200 abonaments a la venda a magnificfest.com.
2: Tot Lleida, molt més a prop de tu.
3: Això no és només un festival, és una vida magnífica.
4: Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a Viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos, amb TAI 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a Viajes al Corte Inglés Ponés. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
5: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Verisure.
7: El món a RAC 1.
8: 4 minuts i les 7.
9: Romauto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
8: Desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
10: Bueno, ja estem amb la febre del Mundial, ja el tenim aquí. Ale, ja tenim Mundial. Què? Quina il·lusió, eh? Però tu sabies que WhatsApp ha canviat la pilota de l'emoji? La pilota, un emoji d'una pilota que abans era de topitos blancs i negres, com la pilota tradicional? Doncs no, ara resulta que és la pilota del Mundial. Aquella que es diu Trionda, que té nom de moto de trial. Doncs això, que quan vagis a posar un emoji d'una pilota, a partir d'ara et sortirà aquesta Trionda, i a més amb una petita animació per fer-ho encara més divertit. Va, prova-ho. Vinga, va. A veure qui li enviaràs la primera pilota. Que potser no ho faràs mai, com jo. Però no està de més saber-ho.
11: Atenció, atenció! Setmana del vehicle d'ocasió a Romauto La Maquinista. Qashqai, Juke, X-Trail, Arilla de Nissan, Intelligent Choice, al millor preu de Barcelona. Vine a Romauto La Maquinista i tindràs 500 euros a la compra i la revisió del primer any gratis. Més informació a romautonissan.com. Recorda, Romauto.
9: L'Onda HRB, de la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya, patrocina aquest espai.
8: I escoltem la recomanació de la Gemma Herrero d'avui.
12: Miguel Hurtado, el primer denunciante de abusos sexuales de Montserrat, se quedó ayer en las afueras de la abadía mientras el Papa no hacía ni una sola mención, ni perdón, un reconocimiento o una palabra de cariño a los supervivientes de pederastia en el seno de la Iglesia en Cataluña, el territorio con más casos en España, con al menos medio millar de víctimas. Si alguien quiere conocer mejor a Miguel Hurtado y conocer la gravedad de los hechos, puede ver la miniserie de 3 episodios Examen de Conciencia. Dirigida por Albert Soulet, Hurtado es el hilo conductor de la serie, en la que habla con otras víctimas, supervivientes y periodistas como Guillem Sánchez del periódico, que hace 10 años destapó el caso de los maristas. Examen de Conciencia impacta, indigna, es muy necesaria y la puedes encontrar en Netflix.
13: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor a primer preu.
14: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
8: I el diàling. Joan Ferrer, bon dia.
15: Bon dia, Víctor Cullell. Qui no car d'Olot, doncs que escolti la ràdio d'aquest municipi.
16: En patinatge, la 40a edició del Festival de Patinatge del Club Patinatge Artístic Olot ha estat tot un èxit. El club ha pogut mostrar les coreografies de tots els grups amb l'objectiu d'apropar-les al públic de la comarca.
17: Hòstia, el perrús no.
16: De la comarca, abans de centrar-se ja al Mundial.
15: Haurem d'anar a Olot.
8: El millor és seguir com si res, però ho fa bé, ho fa molt bé aquest noi.
15: Sí, molt bé.

0: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
1: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous. Dijous 11 de juny del 2026. Comencem el dia amb núvols, boires i alguns plogims que de bon matí es poden repetir, sobretot a la costa i al prelitoral central, tot i que amb el pas de les hores sortirà el sol. Les temperatures augmentaran més que ahir, però ara fa més fresca. El Papa marxa avui ja de Catalunya, direcció a les Canàries, després de beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família i al vespre amb una intervenció majoritàriament en català, una cerimònia que posava la pell de gallina amb desenes de cantaires, músics, drons i focs artificials, va solemnitzar la inauguració de la torre al punt més alt de Barcelona amb un gran homenatge a Antoni Gaudí i amb un espectacle monumental. Ara bé, la nit ha quedat tacada pel paperot d'alguns agents de la policia que van encerclar i expulsar 600 cantaires després de descobrir que almenys un d'ells duia una estelada a la partitura. La visita al Papa també havia quedat eclipsada al matí pel segon tiroteig mortal en 3 setmanes a Barcelona. Un home va assassinar-ne un altre d'un tret a plena llum del dia al carrer Balmes. Els Mossos sospiten que és un altre episodi de la guerra entre dues bandes de narcos de Montenegro que ja ha deixat altres morts a la ciutat. Avui en parlarem amb la Fàtima Llambrí, que és periodista de TV3, autora del llibre Brots de Narcosocietat. Serà en temps de tertúlia amb els habituals dels dijous, Neus Tomàs, David Fernández, Ángeles Ribes, Pere Mas i el Tian Riba trepitjant l'ull de poll. Cap a 3:15 hi afegirem el periodista i escriptor Manuel Javois, que ens presentarà La víspera, que és el llibre, la novel·la que acaba de publicar. Els esports, dia gruixut pels amants del futbol. Comença el Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic. El primer partit serà a les 9, en directe aquí a RAC1, a Ciutat de Mèxic, amb un partit entre la selecció mexicana i Sud-àfrica. No serà una excepció aquest partit per RAC1, perquè podreu viure tot el Mundial entre RAC1 i RAC1 cada dia amb un partit. Avui en parlarem cap a les 11 amb el Joan Jopallàs, amb l'enviat especial de RAC1 a aquest Mundial, el Damià López, i amb ells també saludarem el director editorial de les col·leccions de futbol de Panini, Juan Pedro Martínez, ara que tothom va de bòlit intentant comprar l'àlbum del Mundial. I després música amb el Guillem Ilkiwi i les millors cançons dels Mundials de futbol. En plana internacional, els Estats Units tornen a atacar l'Iran i converteix l'alto el foc definitivament en paper mullat. El règim dels ayatolars ja ha respost amb bombardejos a les bases que tenen els Estats Units a Kuwait, a Bahrein i a Jordània. De tornada a Catalunya, novetats del cas del nadó presumptament maltractat pels seus pares. Segons llegim el diari Ara, companyes de feina de la mare han assegurat al jutge que el pare no tractava bé el bebè i que ella el volia fora de casa. A la resta dels esports, el bàsquet, el València i el Joventut de Badalona han jugat aquesta nit un partit per la història, que ha acabat 118-117 a favor de l'equip valencià. A l'altra semifinal, el Barça i el Tenerife disputen el segon partit aquest vespre a les 8, en directe a RAC1. I amb el Joan Ferrer i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Hernández?
3: Sí, que el Papa Lleó XIV ja enfila cap a les Canàries després de la visita a Catalunya i de beneir l'obra magna de Gaudí. L'acte d'inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família va acabar ahir amb un espectacle de llum, música i també de drons que van dibuixar al cel de Barcelona la cara de l'arquitecte i la frase gaudiniana «Primer l'amor, després la tècnica». Finalment, i pel que fa a la llengua i després de tota la polèmica, Lleó XIV va fer bona part de la benedicció en català. Durant el ritual va agrair a Déu haver inspirat Antoni Gaudí per haver imaginat aquell temple.
4: Germans i germanes, de cor agraït jo amb el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
3: Tot plegat després d'una missa al temple presidida per Lleó XIV amb unes 4.000 persones omplint la nau central de la Basílica amb els reis d'Espanya, Pedro Sánchez, Salvador Illa i altres autoritats a primera fila.
0: Va ser preciós. Va ser monumental. Va ser monumental. S'ha de felicitar a tot l'equip que ho va treballar perquè va ser... O sigui, et sents orgullós. Aquests dies ja pot ser ateu... Ja pot ser matacapellans, ja pot ser agnòstic, ja pot ser creient XXL, que et sents molt orgullós de la ciutat, del país, és una cosa, va ser una cosa monumental. Tot el dia, els que vam ser a Montserrat també, sentint l'Escolania cantant el Virolai, una cosa dins la basílica amb la Boraneta, vull dir, una cosa espectacular, però espectacular. I ho deia, em va semblar de les millors coses que he vist mai al país, però mai, mai, tot. Tot i que l'acte va acabar en polèmica perquè gairebé 600 cantaires que formaven part dels cors, estem parlant de 600, eh? Són 600 cantaires que van intervenir a la missa de la Sagrada Família, van ser expulsats i encerclats després de descobrir-los que algú portava estelades a alguna partitura.
3: Sí, tots ells havien de participar també a l'espectacle davant la façana del Naixement, però segons expliquen alguns testimonis, van ser evacuats per una sortida posterior i l'equip de seguretat del temple els va empènyer perquè abandonessin la zona. Alguns participants atribueixen aquesta actuació a la presència d'estelades entre les partitures i també a la iniciativa prevista de cantar els segadors. Els 13 cors van acabar, com dèiem, encapsulats a l'exterior de la Sagrada Família pels Mossos d'Esquadra.
0: Polèmiques a banda, abans de l'acte de la Sagrada Família, el papa va desplaçar-se per Barcelona amb el famós papamòbil.
3: Lleó XIV va arribar al temple després de recórrer 1,5 km del carrer Rosselló, entre Passeig de Gràcia i Sardenya. Una estona abans, el pontífex va visitar la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval. Allà es va trobar amb entitats socials i els va agrair la tasca que fan per ajudar els més necessitats. I va respondre a les preguntes del Renzo, un nen de 6 anys.
2: ¿Te gusta el fútbol? De pequeño quería ser papa.
5: No quería ser papa, ni como joven ni como viejo, pero cuando el Señor llama, hay que decir sí. El fútbol nos ayuda a recordar algo muy importante. Uno que puede ser una estrella, pero que nunca pasa la pelota, no deja que los otros entren en el juego y probablemente va a perder.
3: Tot plegat després del bany de masses, que el papa ja va rebre al matí al monestir de Montserrat i també de la seva visita a Brianzú. Avui, Lleó XIV, com dèiem, viatja cap a les Canàries a 9:15 del matí.
0: Ara, el gran dia del papa a Catalunya va quedar atacat amb un nou assassinat a 13 a Barcelona en ple carrer i a plena llum del dia.
3: Els Mossos d'Esquadra sospiten que al darrere hi ha la guerra entre màfies dels països de l'Europa de l'Est. De fet, llegim a La Vanguardia que la policia treballa amb la hipòtesi que el crim sigui una venjança entre bandes de Montenegro, un incident que ha posat en alerta màxima amb els Mossos i les administracions. De fet, avui Interior ha convocat un gabinet de crisi. En una piulada, la consellera Núria Parlon admet que els atacs afecten la percepció de la seguretat i que cal endurir les penes per tinença il·legal d'armes, una crida que també ha fet l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a BTV.
6: Cal més presència policial i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments. Tot té solució si s'enfoquen bé les prioritats, si es prenen decisions.
3: De moment, la policia busca l'agressor, que va abandonar l'arma i el mòbil en una parada d'autobús a la Gala Placídia.
0: I avui en parlarem també aquí al món a RAC1, però també en parlarem, i molt hi ha, perquè a qui no els agradi el futbol, calceu-vos, perquè el Mundial més llarg de la història comença avui a les 9 del vespre. I comença a les 9 en directe a RAC1. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica, malgrat que les qüestions extraesportives continuen marcant el dia a dia del torneig.
7: Sí, el Mundial es presenta com un esdeveniment eminentment esportiu, com sempre, però com va passar a Qatar fa 4 anys, també està esquitxat pel que passa fora del terreny de joc. La política migratòria de l'administració Trump posa traves a seleccions, futbolistes, àrbitres i aficionats, però això sembla que no preocupa gens ni mica el president de la FIFA. Ans, al contrari, Gianni Infantino s'ha desfet en elogis cap al president dels Estats Units en la roda de premsa prèvia a la inauguració.
8: I have a great relationship with President Trump. I'm very...
9: Tinc una molt bona relació amb el president Trump. El vaig conèixer durant el seu primer mandat i hem estat treballant colze a colze en aquest segon mandat. Hauria estat impossible organitzar un Mundial sense el seu compromís. És tan simple com això. It would have been impossible to
7: organize a World Cup. Ara sí, en el terreny estrictament esportiu, 48 seleccions, 1.247 jugadors i 104 partits fan d'aquest Mundial el més gran de tots els temps, 39 dies de competició. Avui a les 9 del vespre, com dèiem, a RAC1, des de mitja hora abans, Mèxic obrirà foc contra Sud-àfrica. L'escenari del partit serà l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, on es farà la primera de les tres cerimònies d'inauguració, una per país, amb un cartell encapçalat per J Balvin i Shakira, que s'espera que interpreti l'himne del Mundial, Dai, Dai.
0: Waka waka a Dai, Dai.
7: Exacte.
0: De la música, en parlem amb el Guillem Ilkiwi avui, de la música dels Mundials, i podreu veure tota la Copa del Món, passats que som, d'entre RAC1 i RAC més 1, amb un partit cada dia a banda de tots els que jugui la selecció espanyola, i també cada dia al món a RAC1, un suplement especial que us encartem dins del programa perquè podeu seguir totes les evolucions, tot el millor, amb els millors comentaristes dels partits i, evidentment, amb la informació de l'enviat especial de RAC1 i de tot allò que sigui protagonista, encara que sigui de manera tangencial. Tot això a partir de les 8 cada dia al món a RAC1. Per cert que a prop d'on es juga el Mundial hi ha hagut un tiroteig, concretament a Mèxic, que ha deixat almenys 5 policies morts i 5 més de ferits.
3: Ha passat a l'estat de Michoacán, a l'oest del país. Segons les primeres informacions, han mort a trets mentre patrullaven. Tot i que cap dels 3 estadis de futbol que acullen partits del Mundial es troben a Michoacán, el més proper és el de Guadalajara, a poc més de 200 quilòmetres d'on hi ha hagut aquest assassinat múltiple.
0: Més coses. Avui també tenim novetats del cas del nadó presumptament maltractat. La mare de la criatura va explicar a les companyes de feina que el pare no el cuidava bé. És una notícia molt bèstia, molt bèstia. Fins i tot es plantejava fer-lo fora de casa per aquest motiu i per tractar el seu fill amb molt menys preu i que era molt brusca amb ell, tal com publica el diari Ara. Són 2 treballadores de l'Hospital de la Vall d'Hebron, com ha explicat el jutge especialitzat que investiga el cas. I un tribunal ha arxivat la causa per l'accident que va matar 3 geòlegs, us recordareu, fa uns quants anys, en una mina de Súria.
3: Sí, va passar el març del 2023. Ara la jutgessa considera que no va ser un fet previsible i que no es pot atribuir, per tant, cap responsabilitat penal a l'empresa que explotava la mina, Iberpotash, que, per cert, ja va indemnitzar les famílies de les víctimes. Ho llegim avui al diari El País.
0: I l'Orient Mitjà aquesta nit ha estat una de les més complicades a l'Iran.
3: Els Estats Units s'han acarnissat amb Teheran, amb diversos nuclis urbans propers a l'estret d'Hormuz i també amb el sud del país, després que el Pentàgon hagi bombardejat tota la regió. Fa poca estona l'Iran s'hi ha tornat de nou a atacar amb bases nord-americanes, en aquest cas a Bahrein, a Jordània i a Kuwait, on han hagut de tancar l'espai aeri. La conseqüència de tot plegat? Doncs, a banda de les destrosses materials, la Guàrdia Revolucionària ha anunciat el tancament total de l'estret d'Hormuz. Això vol dir que tots els vaixells tenen prohibit circular prop del pas marítim i, evidentment, travessar-lo, tinguin la bandera que tinguin. Però el Pentàgon ho nega. El comandament central de l'organisme militar que s'encarrega de comunicar com avança la guerra assegura que les embarcacions comercials continuen circulant per l'estret d'Hormuz com si res.
0: I al Perú, a aquesta hora, continua el recompte electoral amb Keiko Fujimori i Roberto Sánchez, que els separen menys de 500 vots.
3: Sí, portem ja més del 98% del vot escrutat. Estan pràcticament empatats. Fa menys de mitja hora Fujimori, però avançava Sánchez. La candidata d'ultradreta té el 50,001% dels vots i Sánchez el 49,999% dels vots. Només els separen 400 vots i escaig. Vull dir, això va evolucionant.
0: Sí, sembla que ara agafa avantatge Fujimori, la candidata de l'ultradreta.
3: Sí.
0: Veurem com acaba. És apassionant, realment és apassionant. Amb 18 milions de vots i la distància és d'això. De menys de 600, no dius?
3: Sí, 500, menys de 500.
0: Menys de 500. Avui acaba la selectivitat, no, per cert?
3: Per sort, no? Per cert i per sort.
0: Per cert, per sort, i ja veuràs aquesta nit i demà. Això...
3: Avui tot d'adolescents ens trobarem de matinada, sí,
0: demà, com vinguem. Ja veuràs demà al matí.
3: Sí, l'examen d'avui més destacat...
0: L'omni serà la Walking Dead.
3: És el de llengua catalana i el de literatura, que comença a les 9 del matí. Les restes són d'assignatures optatives, com ara grec, història de l'art, química o les matemàtiques aplicades a les ciències socials. Ahir el 23F va marcar la prova d'història. Fins a 4 preguntes del test feien referència a l'intent de cop d'estat just l'any de la mort del coronel i de la desclassificació dels documents secrets sobre l'alçament militar. I l'examen de matemàtiques va tenir moltes crítiques perquè, diuen, va ser molt complicat.
0: Vaja. I avui al migdia surten a la venda les entrades pel Primavera Sound de l'any vinent.
3: Sí, encara no s'ha revelat el cartell, però a partir d'avui ja es poden comprar les entrades per 275 euros l'abonament. Ara bé, els que viuen a l'àrea metropolitana de Barcelona, els clients de Revolut o els que han assistit aquest any tindran descomptes. Per exemple, el públic d'aquesta última edició pagarà 245 euros en lloc d'aquests 275 generals i el festival, recordeu, es farà al Parc del Fòrum de Barcelona el 3, 4 i 5 de juny de l'any que ve.
0: Avui que fa 50 anys d'un concert que tothom diu que hi va ser... i que dels que ho diuen, més de la meitat no hi van ser. Perquè avui, 11 de juny del 2026, fa 50 anys del concert dels Stones a Catalunya.
3: Sí, aquell dia la banda va debutar a Catalunya amb un concert força accidentat a la Monumental de Barcelona. Hi va haver corredisses prèvies entre grisos, policia franquista i fans del grup, pots de fum fins i tot, que va llançar la policia des de fora a les grades de la plaça de Toros. Feia 7 mesos que Franco havia mort.
0: I ja que parlem de música, els Catarres, els meravellosos Catarres, han anunciat gira especial per diferents teatres catalans. Ei, jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de racó. Gira es diu La Santíssima Trinitat i visitaran, doncs, des de l'Auditori de Girona, el Teatre Auditori de Emma Vilarassau de Sant Cugat, l'Atlàntida de Vic o el Cursal de Manresa. Pel que fa a la resta dels esports, tenim alguna cosa més?
7: Sí, que els Knicks han guanyat fa una hora el San Antonio Spurs en el quart partit de les finals de l'NBA. L'equip de Nova York perdia de 29 punts, però ha remuntat en la remuntada més bèstia de la història de les finals de l'NBA i ho han aconseguit amb un cop de dits a un segon pel final, ara dominant l'eliminatòria per 3 victòries a 1. I mentrestant a casa nostra, partides pro derrota de la penya, que hi va perdre d'un punt 118-117 a la pista del València en el primer partit de les semifinals de l'ACB. El Joventut va anar per davant en el marcador durant la majoria del partit, però va caure a la pròrroga. I avui a les 8 del vespre, en directe a RAC+1, el Barça rep el Tenerife en el segon partit de l'eliminatòria. L'equip de Xavi Pascual domina la sèrie per 1-0.
0: Alguna cosa més?
7: Sí, un nou revés judicial a Florentino Pérez pels concerts del Bernabéu. El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs que va presentar el Real Madrid contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid en relació a la celebració d'espectacles a l'estadi. I a segona divisió, el Màlaga jugarà la final del play-off d'ascens a primera contra l'Almeria després d'eliminar les Palmes.
10: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Què? Més calor?
11: Doncs sí, pugen les temperatures.
0: I veus alguna cosa cap allà, que baixin?
11: No, de moment no. De moment pugen i es mantenen altes la setmana que ve, tota la setmana que ve. Per tant, preparem-nos per la calor.
0: Ja veig l'Illa de Sant Joan amb llams i trons. Ja t'ho dic ara. Aviam.
11: Bueno, ja ho veurem. Ens esperem, no? Que falten dies encara. De moment, avui calor, demà més calor i el cap de setmana encara pugen més les temperatures. Avui entre els 25 i els 30 graus al migdia, però el cap de setmana podrien sobrepassar la línia dels 35, sobretot cap a les comarques de Ponent. Avui hem començat la jornada, per això, amb força núvols i fins i tot amb alguns plogims. Ara mateix cap al Vallès, al Maresme i també la Selva. Són plogims que es poden repetir ara a primera hora, especialment en punts de la costa i del prelitoral central, i després, a mesura que avanci el dia, s'acabaran obrint clarianes a tot arreu, amb vent de tramuntana cap a l'Alt Empordà, i els propers dies de pluja se n'espera poca. Demà algunes nuvolades en zones de muntanya i el cap de setmana amb força estones de sol. I ara mateix entre 16 i 20 graus a la ciutat de Barcelona, 17 a Tarragona, 13 a Lleida, 16 a Girona, 21 al Masnou i 18 a l'Escala.
12: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: 7 i 18.
13: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Anem a comptar cotxes, anem al RAC, anem a saber com està la situació a la xarxa viària catalana. Anem amb el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
14: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que des d'ahir al vespre tenim una avaria a la AP7 a l'altura de Banyeres del Penedès, doncs que hores d'ara continua tallant un carril de circulació en sentit sud i que deixa poc menys d'un quilòmetre de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, doncs a hores d'ara ja parlem d'aquestes retencions habituals, sobretot que circulen ja amb intensitat als voltants de Barcelona. Ara mateix tenim força col·lapse amb tot el nus de la Trinitat, també a la ronda de dalt, amb congestió fins a la Vall d'Hebron en sentit sud i també a la ronda litoral, amb fins a 7 quilòmetres de cues en sentit Llobregat des de Sant Adrià del Besòs, on precisament hi ha la sortida 21 i 22 que estan tallades. Al Vallès també tenim congestió a la AP7 des de Montornès fins a Barberà, en direcció a Tarragona, i retencions intermitents també a la C58 des de Sant Quirze en direcció a la capital catalana. De la mateixa manera tenim lentitud a la C16, concretament pels túnels de Vallvidrera. Finalment, al Llobregat es registren cues a la A2 i a la P23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
15: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
0: I a les 7:20... Hola, Joan Ferrer Guriguri, què tal?
16: Hola, bon dia. Mira, com que venim de fer el programa a Montserrat i de la visita del Papa a la Sagrada Família, recuperem el moment en què un espontani irromp en una missa que emetia en directe a la cadena 13TV.
17: Por todo ello oremos. Padre, escúchanos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. No sé.
18: No. Hola, soy Luis Enrique y soy la reencarnación de los...
16: Doncs ara m'he quedat amb les ganes de saber de qui era reencarnació, Luis Enrique. Pare, perdona'ls, que no saben el que fan. Què? A mi em perdones o no?
0: M'ha agradat molt. Sí. El tall de la Mònica Hernández d'ahir.
16: Mm. Home,
11: mi també
0: es va posar, és a dir, va fer de periodista, es va posar a primera línia de combate.
11: Mira,
0: i llavors allà, papalló.
11: En català. I em va mirar...
16: Semblava una criatura el dia de la cavalcada de Reis.
11: Sí. Per sobre d'uns segurates allà.
0: Segurates. Seguretat.
11: La gent de seguretat del Vaticà, que hi havia abans de la tanca. Llavors, com que vaig saltar la tanca una mica...
0: Sí.
11: Però escolta, el papa va saludar RAC1.
0: Què? Va anar bé, no? Tots plegats, sí, no?
11: Sí, ens ho van passar bastant bé.
0: Diu que us va costar dormir, no?
11: Ens va costar dormir, sí. Hi havia un os de la caverna allà. I després, la gent es lleva molt al lavabo.
0: Que l'os de la caverna acaba de fer mitja volta i ve cap aquí.
16: I aromes, no? També m'han dit que hi havia aromes.
11: Aromes, perquè érem el mòdul aromes.
0: El mòdul aromes era el mòdul que ens va donar, que per cert, hem de donar les gràcies a la gent de l'Abadia Montserrat, sí, que es va tractar de manera meravellosa. Al marge que vam veure un espectacle fantàstic, i estem molt contents.
16: El mòdul aromes.
0: Com?
16: El mòdul aromes,
0: eh? Sí, sí, el mòdul aromes.
16: Sí, sí, no hi havia mòdul mató?
0: No.
11: No, potser era el d'alguna altra ràdio.
0: Sí,
11: no ho sabem.
0: No
11: sé. El de la COPE.
0: No, el de la COPE, el mòdul amén. Són les 7:22. Un segon, sisplau.

0: món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: Són les 7 i 27.
0: Cada dia una idea.
1: La que li passa pel cap al Xavi Puig.
2: Comprar-se un papa mòbil per entrar a Barcelona sense problemes d'etiquetes.
3: Els detergents de Tersolin, que t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta, t'ofereixen aquest espai.
1: La proposta d'aquest dijous del Pep Prieto.
4: Si amb el Mundial no en teniu prou, us queda el futbol optimista i entranyable de la sèrie Ted Lasso. I més ara que sabem que aquest agost arriba una quarta temporada. El seu protagonista és un entrenador de futbol americà que fitxa per un equip de la Lliga Anglesa. Primer és rebut amb incredulitat i escepticisme, però de mica en mica es va guanyant el cor de tothom. És una d'aquelles sèries que s'acaben tornant una zona de confort i per això t'arriben a importar poc o gens els seus defectes. Caus rendit al seu irresistible sentit d'humor, a la seva vitalitat i a un actor, Jason Sudeikis, que ja ha convertit el personatge en icona de la televisió moderna. Trobareu Ted Lasso a Apple TV.
5: Històries de rentar la roba amb Detersolin.
6: Maria, ja sé com podem estalviar aigua a casa.
7: Ah, sí? Com?
6: Rentant la roba amb Detersolin Mixto, que permet omplir la rentadora amb roba blanca i de color sense problemes.
7: Caram, Marcel, sí que en saps de neteja.
5: Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
1: Santi Balmes, bon dia.
8: Hola, molt bon dia, Catalunya. Sabíeu que necessitaríeu entre 9 i 18 quilos d'albergínies per tal d'ingerir la mateixa quantitat de nicotina que hi ha en una sola cigarreta? Això vol dir que si algú volgués deixar de fumar substituint-ho per escalivada, probablement acabaria abandonat abans per empatx que per addicció. El Santify d'avui és Vegetable Man de Pink Floyd.

0: Són 7:45 del matí, bon dia Catalunya i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
1: Bon dia, que l'últim acte del Papa Catalunya ha estat la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La missa va acabar amb una cerimònia amb focs artificials, música i drons que van dibuixar la cara d'Antoni Gaudí al cel de Barcelona.
2: L'acte però va acabar en polèmica. La policia espanyola va impedir l'actuació prevista de 600 cantaires perquè duien estelades amagades i volien cantar els segadors, cosa que no estava prevista. Avui, Lleó 14, marxa cap a les Canàries.
1: El Departament d'Interior es vol posar les piles després de 12 tirotejos en només 3 mesos. Avui la consellera Núria Parlon presidirà un gabinet de crisi després que un home hagi mort a trets a plena llum del dia a Barcelona, just davant d'una comissaria de la policia espanyola.
3: Avui comença el Mundial de Futbol més llarg de la història. A les 9 del vespre, en directe a RAC1, Mèxic, Sud-àfrica, l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Hi haurà la primera cerimònia d'inauguració encapçalada per Shakira i J Balvin. Podreu seguir tot el Mundial entre RAC1 i RAC1.
2: Justament aquesta matinada hi ha hagut un atac a Mèxic que ha deixat 5 policies morts i 5 ferits. Ha passat a Michoacán, a l'oest del país, a 200 quilòmetres de Guadalajara, que és una de les seus del Mundial.
1: I al Perú, la candidata conservadora Keiko Fujimori ha superat el progressista Roberto Sánchez. Ara els separen menys de 500 vots. Amb el 98% escrutat, continuen gairebé empatats.
3: I a la resta dels esports, la penya perd un punt a la pròrroga al primer partit de les semifinals de l'ACB a la pista del València. I avui a les 8 del vespre, en directe a RAC1, el segon partit entre el Barça i el Tenerife al Palau Blaugrana.
0: I el temps.
4: Occident, perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure donant-ho tot, tot i tot, et porta el temps.
0: Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia. Avui hem començat la jornada amb alguns núvols, algunes boires i ara mateix també amb alguns plogims cap al Vallès, al Maresme i la Selva, que ara de bon matí es poden repetir en sectors de la costa i del prelitoral entre Barcelona i Girona, però a mesura que avanci el dia s'acabaran obrint clarianes a tot arreu. Les temperatures comencen a pujar, avui màximes d'entre 25 i 30 graus, però entre demà i el cap de setmana s'intensificarà clarament aquesta calor i, a més, amb sol i avui amb vent de tramuntana cap a l'Alt Empordà. I les temperatures aquesta nit han baixat una mica més que la nit anterior, i ara mateix es mouen entre els 16 i els 20 graus a Barcelona, 17 a Tarragona, 13 a Lleida, 16 a Girona, 19 a Molins de Rei i 15 a Sort.
6: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire. Mònica.
5: Avui es manté la qualitat bona a tot arreu, amb semàfors verds i blaus.
7: 15:40, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
8: Senyora rentadora.
9: Din, din, din.
8: Què fa?
9: Jo res.
8: Se'n riu de mi?
9: Mai.
10: Crec que està fent servir el mode eco.
9: Clar, així estalvia un 33%.
7: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
11: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit.
12: Comprem el seu cotxe.cat patrocina aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC, cada matí. Allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia.
13: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous. De moment, a hores d'ara, amb retencions habituals on es circula amb força intensitat als accessos i voltants de Barcelona. Ja es circula amb complicacions en tot el nus de la Trinitat, també a la ronda de dalt, amb congestió fins a Pedralbes, en tot el seu tram en sentit sud, i a la ronda litoral, amb 7 quilòmetres de cues en direcció Llobregat, des de Sant Adrià de Besòs, amb les sortides 21 i 22 tallades. Al Vallès també trobem molta congestió a la AP7, des de Montornès fins a Barberà, amb direcció Tarragona. També tenim ja retencions intermitents amb direcció Barcelona per la C58 des de Sant Quirze del Vallès. Pel que fa a l'entrada des del Vallès, també ara mateix tenim la C16 amb lentitud, sobretot al tram dels túnels de Vallvidrera. Finalment, al Llobregat també tenim una entrada que registra fortes retencions a la A2 i a la B23 des del Papiol i Pallejà. També per les vies costaneres en sentit nord trobem 3 quilòmetres de lentitud des del Prat i Gavà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
14: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
12: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
15: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Són les 7:34 i aquesta hora, com sempre, obrim el diari del Món a RAC1. la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
16: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
17: Bon dia.
0: Sergi Embudia, bon dia.
18: Bon dia.
0: Avui els diaris centren totes les mirades en el gran acte del Papa que s'ha fet a la Sagrada Família. A la premsa li cau la bava i es mostren molt orgullosos per la magnitud de l'esdeveniment. De fet, tots inclouen imatges a tota portada i des de tots els angles.
16: Sí, a La Vanguardia, Jordi Juan escriu que ahir Barcelona va reviure la màgia olímpica 34 anys després. Assegura que l'acte va ser impressionant i que va enviar la millor postal que es podia enviar al món. I al mateix diari, Màrius Carol celebra que el català no fos marginat durant l'acte i creu que Lleó XIV no ho va fer per acontentar ningú, sinó perquè sap de la importància de les identitats. Per això toca el crustó a tots els que es van precipitar a assenyalar-lo.
17: En canvi, a l'editorial del Punt Avui llegim: sí, al final el català no ha estat anecdòtic, però el problema és que no ha sortit d'ells. Lamenten que els catalans sempre hàgim de mantenir la guàrdia i sobreactuar per construir uns mínims de dignitat. Per això dubten sobre si, malgrat tot, el Papa coneix de debò la realitat catalana.
18: A l'Ara, Antoni Bassas creu que aquest país té una força extraordinària i parla de la Sagrada Família com una meravella de l'arquitectura de tots els temps, i afegeix: Antoni Gaudí és l'origen d'aquesta força i la catalanitat i l'espiritualitat són el seu.
16: I a VilaWeb, Vicent Partal posa el focus en la polèmica que va atacar l'acte, l'expulsió de cantaires que duien estelades entre les partitures. El director del diari escriu: gràcies, heu fet caure la farsa de la Sagrada Família. Lamenta que els organitzadors hagin triat la repressió i creu que han mostrat la seva cara més negra, impedint que es veiessin banderes catalanes o prohibint que s'entonessin els segadors. I acabe: quanta por que els fa la gent.
0: Mentrestant, a Madrid, els diaris també fan una lectura política de la consagració. Ara bé, allà conclouen que ha sigut una derrota total del catalanisme i una victòria de la Unitat d'Espanya.
17: Sí, El Mundo titula: la Sagrada Família, símbol de la concòrdia d'Espanya, i Lleó XIV desactiva l'independentisme amb unitat. Oriol Trilles afirma que la visita del Papa ha evidenciat el fracàs i la defunció de la maldita Església catalana. Afirma que els actes al Temple de Gaudí i a Montserrat, les banderes vaticanes i espanyoles, superaven àmpliament les catalanes i estelades. Per això, conclou, la vella associació entre el catalanisme i identitat catòlica ha deixat de descriure la realitat social a Catalunya.
18: L'ABC celebra en portada la Sagrada Família, signe d'unitat i concòrdia per a tot Espanya, festeja que la politització no embrutés la festa del Papa a Barcelona i també rebateix l'arquitecte del temple com a Antonio Gaudí. Juan Manuel Prada lamenta que Lleó XIV hagi incorporat passatges amb un català inevitablement inintel·ligible, com no podia ser d'altra forma, i sosté, literalment, la campanya d'extorsió del irredentismo polaquito ha incorporado episodios en verdad repugnantes.
16: I en una portada de dues pàgines, amb una immensa foto del temple, La Razón titula: la Sagrada Família i Gaudí fars de la unitat. Marina Castanyo afegeix: és cridaner i inclús encantador la naturalitat amb la qual el Papa va corregir a Salvador Illa dient que Catalunya no és una nació sinó una regió. Elogia que el pontífex ho fes amb elegància, claredat, sense escarafalls, recordant una realitat davant d'una interpretació política.
0: En general, és que no ens poden ni veure, i és una cosa que és així. És que hi ha gent que no ens pot ni veure. La consagració de la Sagrada Família també és protagonista a la premsa d'arreu del món.
19: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
17: Al Regne Unit, la BBC titula que els focs artificials il·luminen la Sagrada Família de Barcelona durant la visita del Papa, qualifica d'icònica la basílica i diu que Lleó XIV la va descriure com una obra mestra.
18: A l'alemany Frankfurter Allgemeine llegim que el Papa ret homenatge al sant nacional dels catalans i afegeix que a Barcelona i a Montserrat Lleó XIV va tocar la nota correcta, fins i tot en català.
16: A França, Le Monde diu que Lleó XIV veu la basílica de la Sagrada Família com un far per a l'evangelització i qualifica Catalunya com la regió més secularitzada d'Espanya.
17: I als Estats Units, el New York Times publica imatges de l'espectacle de llums d'ahir i titula: el Papa Lleó beneeix la Sagrada Família. Per alguns, l'Església és una maledicció, en referència als veïns que poden perdre la casa.
20: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
0: 21 minuts i les 8. Hola, Polls, bon dia.
2: Hola, bon dia. Segur que ja heu vist per tot arreu que Seguritas Direct és very sure.
0: Very sure.
2: Doncs mira, us explico per què, i és perquè recentment s'ha convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, very sure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons, els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Així que recordeu, Seguritas Direct ara és very sure. La teva companyia de sempre, més forta que mai.
0: 20 minuts i li clavem les 8.
21: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a BBVA.es.
22: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
23: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
24: Costellarro va bé. Gràcies.
25: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
23: Costellarro, senyor?
26: Volkswagen.
27: Hi ha vacances i vacances, perquè les vacances amb B són l'upgrade de les vacances. Amb Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
28: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant-te a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
29: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
30: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalviem la banana 0,97 al quilo.
31: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
30: Que poc que costa comprar bé.
32: Històries de rentar la roba amb Detersolin.
33: Maria, ja sé com podem estalviar aigua a casa.
34: Ah, sí? Com?
33: Rentant la roba amb Detersolin Mixto, que permet omplir la rentadora amb roba blanca i de color sense problemes.
34: Caram, Marcel, sí que en saps de neteja.
32: Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
35: Què és la bellesa? Per què ens obsessiona?
36: El CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, presenta l'exposició El culte a la bellesa. Obres d'art, objectes històrics i instal·lacions audiovisuals qüestionen els cànons i exploren la indústria cosmètica.
35: El culte a la bellesa, del 21 de maig al 8 de novembre, al CCCB. Més informació a cccb.org.
37: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
38: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismenfamilia.com, tot allò que realment importa.
39: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
40: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
41: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
42: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
43: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
44: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
0: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
1: I pot ser tot això sent professional.
2: I venir als ProDays de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
3: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
4: Pràcticament 3:15. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. A qui se li penjarà aquest matí l'ordinador?
5: Aquest matí a Míriam Nogueres si llegeix l'article de José Antonio Zarzalejos al Confidencial. Escriu, la Catalunya del postprocés no té cap solució si el camí és el metafòric de barrar-li el pas al Papa a l'estil de Nogueres i Eduard Pujol amb proclames llunàtiques i fracassades com fer escarnis públics al Pontífex. I conclou, és el súmum de l'obstinació perdedora.
4: Per cert, parlant del Papa, què han fet al Nacional.cat?
6: Comptar les paraules de l'homilia de Lleó XIV a la Sagrada Família. Va pronunciar-ne 1.434, 715 van ser en castellà i en català 719. Per tant, victòria per la mínima. Concretament, el 50,14% de les paraules van ser en català.
4: Martí Esteban, bon dia.
7: Bon dia.
4: Quina notícia falsa hem trobat avui dijous?
7: Que lavar les cames després de mantenir relacions sexuals ajuda a quedar-se embarassada i que l'abstinència sexual permet acumular més òvuls i espermatozoides i que el calendari xinès encerta el sexe del nadó. Tots són mites que desmenteix Infoveritas amb motiu del mes de la fertilitat.
4: No, això d'aixecar les cames per quedar-se embarassada és un mite de fa molts anys, eh? Fa molts anys que dur això. Mònica Usar, bon dia.
8: Bon dia.
4: L'escalfament global va arribar a 1,37 graus l'any 2025.
8: Sí, la Terra acumula calor a un ritme accelerat i segons la quarta edició de l'estudi fet per indicadors del canvi climàtic global, aquest ascens de gairebé 1,4 graus ja preveu una pujada d'un grau i mig per l'any 2030. També han vist que les onades de calor marina s'han triplicat entre 1991 i 2025.
4: Donar bufetades a les criatures afecta les seves notes.
7: Sí, ho confirma un estudi de la University College London. A més, els investigadors conclouen que les bufetades també provoquen problemes de comportament. Per això demanen a Anglaterra i Irlanda del Nord que les prohibeixin, com ja van fer Escòcia i Gales. Ho explica la BBC.
4: Com a humans, tendim a l'esquerra.
9: Però no políticament, sinó físicament. És igual l'edat que tinguem, la nostra cultura o ideologia. Quan caminem, tenim un clar biaix antihorari. Tenim tendència a girar cap a l'esquerra. I de moment la ciència no ha descobert el per què. M'ho explica el New York Times.
4: I dues empreses anuncien l'acomiadament del 30% de la seva plantilla.
10: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
7: Ubisoft, la creadora del videojoc Assassin's Creed, té previst acomiadar 51 treballadors de la seva seu de Barcelona. Fa temps que la multinacional retalla costos arreu del món. I per la seva banda, la companyia darrere de la Kings League també acomiadarà 40 treballadors. Ho explica La Vanguardia.
11: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar la plaça del CAP.
12: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
13: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
4: Anem a les xarxes.
14: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
4: En Guillem Terrés, bon dia.
15: Bon dia. Els comptes de negocis i comerços locals a les xarxes socials no paren de créixer. Cada cop més sastres, cuiners, floristes o perruquers obren perfils a Instagram o TikTok no per posar anuncis, sinó per explicar el que fan. El Jordi Parés, per exemple, té un taller de cuina i fa vídeos com aquest.
16: Saps la diferència entre una llangonissa, un fuet i un espetec? Queda't que t'ho explico.
15: O el mateix Quim Masferrer, que de tant en tant fa un vídeo per ensenyar el restaurant familiar.
17: Ei, Quim, què és millor? Un dinar al restaurant Masferrer o sortir a la tele?
18: Home, quan hi ha gana, és molt millor un dinar al restaurant Masferrer.
15: Són dos exemples d'una tendència que s'estén. Negocis locals que han après a utilitzar els formats de les xarxes per apropar-se als clients. Amb un mòbil, qualsevol comerç pot explicar qui és i què fa. I cada cop hi ha més negocis que ho fan.
14: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
4: Obrim les pàgines d'esports. Albert Pedrol, bon dia.
19: Bon dia.
4: Avui comença el Mundial de Futbol amb més rècords de la història.
19: Sí, d'entrada hi participen 48 seleccions, 16 més que a Qatar. També hi ha rècord de jugadors, 1.247, de partits, 104, de dies de competició, 39, i de fusos horaris, 3. Es necessiten 8 partits per ser campió, un més que en les anteriors edicions, perquè aquest any hi ha 700 de final. També hi ha rècord de futbolistes que representen països on no han

0: Fa temps que et sents desbordat? Estàs passant per un moment d'ansietat o de dol? Arriba a Barcelona la psicoteràpia experta adaptada a tu, Iterias. Amb un equip proper i amb experiència, t'ajudem a recuperar la teva estabilitat emocional. Descobreix Iterias i comença el camí cap al benestar. Som al Passeig de Gràcia 34 i a iterias.com.
1: Infidelitats. Harbour, l'agent Hooper de la sèrie Stranger Things, diu que respecta Lily Allen com a artista i la seva decisió de canalitzar la seva experiència en un disc, però Harbour no la reconeix com la seva pròpia experiència.
2: I avui, que Sant Bernabé, és l'aniversari de...
1: L'actriu Maria Barranco, Mujeres al borde de un ataque de nervios, La ciudad desde Lulú, que fa 65 anys, l'actor Francesc Orella, Merlí, Ben del Pla, 69 anys.
2: Per molts anys a l'orella.
1: I l'actriu Núria Espert, el rei Lear, actrius, fa 91 anys.
2: Carai, molt bé.
3: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor a primer preu.
4: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
2: I amb quina contraportada tanquem el repàs als diaris del món a RAC1 d'avui dijous, Martí?
5: La de l'Expansión, que explica el canvi de bitllets de les lliures esterlines. I és que, per motius de seguretat, el Banc d'Anglaterra canviarà els personatges històrics actuals per animals autòctons, renovant el disseny actual dels anys 70. Per triar-los, han obert una consulta popular. Entre els candidats hi ha guineus, mussols, dofins o salmons. I la gent podrà votar fins al mes que ve, però els nous bitllets encara trigaran uns anys a arribar.
6: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
2: 8 i les 8.
7: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
8: Dormir tota la nit d'una tirada, en plena onada de calor?
7: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
8: Si busques el millor, recorda.
7: Només Daikin és Daikin.
9: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
10: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
11: Et ve de gust res exòtic? El sabor d'Àsia amb Lidl val la pena. Aquesta setmana, fideus de vidre, plats preparats estil asiàtic, pollastre amb curri, salsa de xili... Gaudeix dels autèntics sabors orientals amb Vitàcia. Lidl, val la pena.
12: Arriba el moment de parlar del nou despatxo gastronòmic d'Ametller Origen amb l'Anna Martínez, responsable de millora contínua d'Ametller Origen Obradors. Dóna'ns un titular.
13: El titular és que aquest nou gazpacho agradarà tant als amants del gazpacho com als que fins ara no els hi feia el pes. Això és així perquè hem afegit pastanaga, poma i un toc de gingebre a la seva recepta.
14: Ametller Origen. El gust és nostre.
15: Així sona la teva alarma Verisur quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
16: Verisur.
17: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
18: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
19: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. connecta't al LOL.

0: Wow, hi ha unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
1: Maria, els tens?
2: Oh, fa un any que els preparo.
1: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
2: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
1: O sigui, ja bufo.
2: Bufa! Bufa!
3: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
6: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
7: 3 minuts i mig i les 8. D'aquesta hora, la notícia de la qual no es parlarà prou, amb el Marc Artigau. Avui, la muntanya russa.
8: Per culpa d'una avaria mecànica, 8 estudiants van quedar atrapats durant gairebé 4 hores a més de 30 metres d'altura a la muntanya russa Iron Shark, a Texas. El comboi es va aturar just al punt més alt de l'atracció, deixant els joves suspesos cap per avall. Tot i l'angoixa i les altes temperatures, gràcies als bombers, cap dels estudiants va resultar ferit greu. Però, per precaució, tots van ser traslladats a un hospital. Ara que cada vegada busquem emocions més fortes perquè no en tenim prou amb l'angoixa de cada dia, podríem fer un parc d'atraccions temàtics per posar-nos en perill. Per exemple, un parc d'atraccions d'autònoms, on no saps mai quan cobraràs la factura i amb el passatge de l'IVA trimestral. O el parc d'atraccions de la feina precària i estacional. Aquest s'omplirà de gent a l'estiu, serà divertidíssim i al final, oh, la gran sorpresa, és que tots acabem una mica més pobres.
7: A 3 minuts per les 8.
9: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
7: Amb la Vinaixa.
10: Nervis, esforç, operació, una barreja de sentiments que durant 3 dies han esgotat els estudiants que han fet la prova d'accés a la universitat. 72 hores estressants. Ara toca respirar i esperar, tenir paciència per saber si donen la nota que els acompanyarà tota la vida. Vinga, jovent, ànims amb el grup alemany Alphaville i l'eterna Forever Young.

0: Avui estem amb l'Ona Dell, tècnica agrícola de Matller Origen. Ona, si et dic sabor d'estiu, què em respons?
1: Albercoc, sens dubte. Tenim més de 109 hectàrees de camps propis. Nosaltres sempre busquem la màxima dolçor i nutrients. Per això els deixem madurar l'arbre. I d'allà, directament a les safates que trobes a les botigues.
2: A Matller Origen, el gust és nostre. Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
3: Fàcil, intuïtiva i renovada.
4: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè en Ovell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
5: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: molta mandra haver de començar dient que no cal fer comparacions a Madrid, perquè no cal, perquè tothom ho ha vist, que és igual si ets matacapellans, si no suportes el clergat, si l'omella no et cau bé, si creus que el papa hauria de marxar ja abans d'ahir, si ets agnòstic o si ets creient de pedra picada. El que vam viure ahir al migdia a Montserrat, però sobretot al vespre a la Basílica de la Sagrada Família, va anar molt més enllà de la religió, va ser una imatge poderosa d'un país, de la seva història i de la seva capacitat de projectar-se cap al futur. A Montserrat, la muntanya que explica segles de la nostra identitat, a la Sagrada Família, l'obra universal d'Antoni Gaudí, que continua meravellant el món. Dos escenaris únics, dues fotografies extraordinàries. L'espectacle visual a la Sagrada Família va ser únic i monumental. Allò d'ahir va ser una barreja descomunal de passat, de present i de futur, que també ens va teletransportar a la Barcelona Olímpica. D'arrels profundes i d'enorme ambició, de memòria i de projecció. D'aquells moments que, agradi més o menys el fet religiós, transcendeixen qualsevol etiqueta i expliquen molt bé qui som. I no cal afegir res més. Som com som i no com ens diuen que hem de ser. Són les 8 i un minut, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous, 11 de juny de 2026.
2: I avui hem començat el dia amb boires, alguns núvols i fins i tot algun plogint, però amb el pas de les hores s'obriran clarianes i comencen a pujar les temperatures.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que des d'ahir a mitja tarda arrosseguem una avaria a la C25 a l'altura de Gurb, que deixa un carril de circulació tallat en direcció Lleida, provocant a hores ara poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, a la Ronda Litoral, on hi ha més de 7 quilòmetres de cues en sentit sud, destaquem que des de Sant Adrià del Besòs en direcció Llobregat tenim les sortides 21 i 22 a hores d'ara tallades a la circulació.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Ara en parlàvem al davantal. El papa Lleó XIV s'acomiada aquest matí de Catalunya després d'una nit màgica, històrica, monumental al cor de Barcelona. Ahir, quan faltaven pocs minuts per les 10 del vespre, Lleó XIV va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Va ser una cerimònia solemne, culminada amb un enorme espectacle que posava la pell de gallina, pensessis com pensessis, fossis d'on fossis. Si encara no l'heu vist, recupereu-lo, perquè qualsevol adjectiu fa curt. Imagineu-vos la Sagrada Família a les fosques, de sobte, de la façana de la Glòria, en surt un grup format de desenes d'escolans. La seva veu angelical se suma de mica en mica a la de centenars de cantaires.

És llavors, enmig d'aquesta explosió musical, que un feix de llum il·lumina des de dins la Torre de Jesús i comença a omplir de vida tots els racons de la Sagrada Família. Al fons, un núvol de drons dibuixa la imatge d'Antoni Gaudí al cel de Barcelona. Els drons fan girar la cara de l'arquitecte, que contempla la seva obra pràcticament enllestida 100 anys després de la seva mort, i els milers d'assistents, amb el Papa en primera fila, esclaten en una gran ovació.

però encara faltava el colofó. Quan la cara d'Antoni Gaudí es dissol a l'horitzó de Barcelona, desenes de coets daurats emergeixen de la façana de la Glòria i rematen l'espectacle amb la traca final.

0: En total, amb prou feines, 10 minuts d'espectacle èpic, magnífic, apoteòsic, històric, una nit memorable que quedarà gravada a foc a l'imaginari col·lectiu de Barcelona i del conjunt de Catalunya. D'aquesta manera va quedar inaugurada la Torre de Jesús, el nou sostre de la capital. Era el moment culminant de la visita del Papa, precedit d'una missa multitudinària a l'interior de la Basílica, que va oficiar el mateix Lleó XIV. Ja fora, a punt per contemplar l'espectacle lumínic i musical, el pontífex va venir la torre amb una consagració majoritàriament en català.
1: Germans i germanes, de cor agraït jo em el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
0: Ara, amb la torre ja beneïda, la Basílica de la Sagrada Família s'ha convertit en l'església més alta de la cristiandat mundial. Allà també hi eren Benet i Íñigo.
2: La Torre de Jesús és una guia cap al cel. Així va definir-la el Papa quan la va beneir, agraint a Déu haver inspirat Antoni Gaudí per imaginar aquell temple, i li va agrair en català.
1: Vos que vau il·luminar el vostre servent Antoni Gaudí per tal de deixar les realitats d'aquest món i cercar-les del cel. Concediu-nos edificar en mig de la humanitat la nova Jerusalem del vostre regne, per Crist, Senyor nostre.
2: Però la benedicció va quedar eclipsada per l'espectacle posterior. La llum va emergir del terra, amb centenars de llànties repartides entre el públic, il·luminant-se com onades, i van pujant pel temple, primer exhibint els vitralls, després les torres i les imatges de la façana del naixement, i finalment la creu que corona la Sagrada Família, brillant per sobre de tota la resta, irradiant llum des de cadascun dels quatre braços com si fossin fars, i de lluny un Gaudí fet de drons contemplant la seva obra. Focs artificials van ser la traca final. Un espectacle curt, però que es conservarà en la memòria i que va deixar tothom embadalit.
0: Un autèntic espectacle de solemnitat, d'emocions i d'una estètica sublim. I en aquella missa prèvia que Lleó XIV va presidir a la nau central de la Sagrada Família, ja havia estat un gran homenatge a Antoni Gaudí, l'anomenat arquitecte de Déu. Va seguir l'ombra del Papa durant tota la visita, l'Arnau Mañé.
3: La missa a la Sagrada Família va convertir-se en un homenatge a Gaudí i al temple. Lleó XIV va repassar la figura de l'arquitecte català i la importància de la basílica. De fet, el Papa hi posava literatura.
4: Avui la basílica de la Sagrada Família ens acull en aquesta bella ciutat, obrint les seves portes com si fossin braços per a convidar a cadascú en aquest altar a escoltar la paraula de Déu.
3: Unes 4.000 persones omplien la nau central de la Sagrada Família, a primera fila els reis d'Espanya, Pedro Sánchez, Salvador Illa i altres autoritats, tots ells escoltaven les paraules del Papa sobre Gaudí.
4: Així és com l'artista converteix el talent en lluança, com arquitecte ardent de fe. El venerable Antoni Gaudí va concebre aquests espais amb el desig de narrar els misteris de la vida del Senyor.
3: Lleó XIV es converteix en el tercer papa de Roma que visita la Sagrada Família. Per recordar-ho, va inaugurar una placa commemorativa de l'ocasió.
0: Ara bé, la majestuositat de la cerimònia va quedar atacada pel paperot d'algun agent de la policia que formava part del dispositiu de seguretat. Alguns d'ells van encerclar i expulsar de males maneres els gairebé 600 cantaires que havien d'acompanyar el cor de l'Escolania de Montserrat. Els agents els van fer fora perquè van trobar alguna estelada amagada entremig d'alguna partitura i temien que intentessin acabar l'acte desplegant-les i cantant els segadors. Per evitar que els excessos policials esgarressin l'espectacle, l'organització es va veure obligada a substituir les veus dels cantaires, dels 600 cantaires, per una gravació. Tots els detalls els té en Cesc Giró.
5: Va passar desapercebut in situ i a la pantalla, però mentre les mirades se centraven a l'exterior de la basílica, el dispositiu de seguretat expulsava del temple els gairebé 600 cantaires que fins aleshores havien posat música a la celebració. El col·lectiu coral, molt sensible històricament a les reivindicacions nacionals, feia dies que tramava en silenci la manera de fer-les visibles en aquest aparador internacional. Els controls d'accés, però, van detectar que els cantaires duien impreses estelades darrere les partitures amb unes instruccions per ensenyar-les al final de l'acte i cantar els segadors davant dels reis, el papa i la resta d'autoritats. Membres de les corals denuncien que durant la missa la seguretat del temple i policies de paisà, identificats amb plaques, els van encerclar, en alguns casos intimidar, i abans que acabés la interpretació del Virolai els van forçar a marxar acompanyats de l'exterior pels Mossos d'Esquadra, que els van encapsular durant 15 minuts. Fonts del cos expliquen a RAC1 que ells no van prendre la decisió de fer-los fora, que la seguretat interior era competència de la policia espanyola i que simplement es van limitar a treure'ls del cordó de seguretat exterior.
0: A aquesta hora el Sant Pare està marxant ja de la ciutat de Barcelona. De fet, a aquesta hora del matí està ja acompanyat primer pel president de la Generalitat, Salvador Illa, a peu de l'avió, al costat ara del cardenal Joan Josep Omella, i s'espera que d'aquí una estona el president de la Generalitat faci una atenció als mitjans de comunicació després d'acomiadar el Sant Pare just al peu de l'avió. S'ha de dir que en aquesta marxa visitarà ara en breu les Illes Canàries. Primer anirà cap a la Gran Canària i després anirà, concretament, primer anirà cap a Les Palmes i després anirà cap a Santa Cruz de Tenerife. Seran els dos dies que li queden al Sant Pare a l'Estat abans de tornar cap al Vaticà. D'aquí uns moments connectarem cap a l'aeroport del Prat de Barcelona per saber exactament què diu Salvador Illa després d'aquesta marxa del Sant Pare de Catalunya. Avui tots els diaris obren amb la foto de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, amb la façana del naixement tota il·luminada. La premsa catalana realment s'ha de dir que ens cau la bava i s'enorgulleix de la magnitud d'aquest esdeveniment. Se'ls ha llegit la Marina Arbós.
6: A La Vanguardia, Jordi Juan escriu que ahir Barcelona va reviure la màgia olímpica 34 anys després. Assegura que l'acte va ser impressionant i que va enviar la millor postal que es podia enviar al món. I el mateix diari, Màrius Carol, celebra que el català no fos marginat durant l'acte i creu que Lleó 14 no ho va fer per acontentar ningú, sinó perquè sap de la importància de les identitats. Per això, toca el crostó a tots els que es van precipitar assenyalant-lo. En canvi, a l'editorial del Punt Avui llegim: sí, al final el català no ha estat anecdòtic, però el problema és que no ha sortit d'ells. Lamenten que els catalans sempre hàgim de mantenir la guàrdia i sobreactuar per aconseguir uns mínims de dignitat. Per això dubten sobre si, malgrat tot, el papa coneix de debò la realitat catalana. A l'Ara, Antoni Bassas creu que aquest país té una força extraordinària i parla de la Sagrada Família com una meravella de l'arquitectura de tots els temps. I afegeix: Antoni Gaudí és l'origen d'aquesta força i la catalanitat i l'espiritualitat són el seu. I a VilaWeb, Vicent Partal posa el focus en la polèmica que va atacar l'acte, l'expulsió de cantaires que duien estelades entre les partitures. El director del diari escriu: gràcies, heu fet caure la farsa de la Sagrada Família. Lamenta que els organitzadors hagin triat la repressió i creu que han mostrat la seva cara més negra impedint que es veiessin banderes catalanes o prohibint que s'entonessin els segadors. Per tot plegat, acaba dient quanta por que els fa la gent.
0: Ara sí que Salvador Illa acomiada a peu d'escala de l'avió al Papa Lleó XIV. En aquest moment ja abandona la ciutat de Barcelona, abandona Catalunya, abans d'enlairar-se direcció cap a les gairebé 3 hores que tindrà fins a Les Palmes de Gran Canària. El papa, doncs, ara sí que puja a l'escalinata d'aquest avió de la companyia Iberia, que l'ha acompanyat des de Madrid fins a Barcelona i d'ara l'acompanyarà des de Barcelona fins a les Illes Canàries, i el seu adéu que es produeix a pràcticament un quart de nou del matí. Tot això passa a Catalunya, però és que a Madrid els diaris també fan una lectura política de la cerimònia d'ahir, però les conclusions són molt diferents. La majoria creuen que ha estat una derrota del catalanisme i una victòria de la Unitat d'Espanya. N'informa Marc Segués.
7: El Mundo titula "La Sagrada Família, símbol de la concòrdia d'Espanya", i també "Lleó XIV desactiva l'independentisme amb unitat". Oriol Trilles afirma que la visita del papa ha evidenciat el fracàs i la defunció de la maldita església catalana, i sosté que els actes del temple de Gaudí i a Montserrat, les banderes vaticanes i espanyoles superaven àmpliament les catalanes i estelades pràcticament residuals. L'ABC celebra en portada "La Sagrada Família, signe d'unitat i concòrdia per a tot Espanya". Festeja que la politització no embrutés la festa del papa a Barcelona i també rebateix l'arquitecte del temple com a Antonio Gaudí. Juan Manuel de Prada lamenta que Lleó XIV hagi incorporat passatges amb un català inevitablement inintel·ligible, com no podia ser d'altra manera, i sosté literalment: "La campanya d'extorsió de l'irredentismo polaquito ha incorporado episodios de verdad repugnantes". I en una portada de 2 pàgines, amb una foto immensa del temple, La Razón titula "La Sagrada Família i Gaudí, fars de la unitat". Marina Castaño afegeix: "És cridaner i inclús encantador la naturalitat amb la qual el papa va corregir a Illa, dient que Catalunya no és una nació, sinó una regió. Elogia que el pontífex ho fes amb elegància, claredat, sense escarafalls i recordant una realitat davant d'una interpretació política.
0: Tot i això, és evident que ahir a Catalunya va tenir més importància Antoni Gaudí que el Papa. Entre d'altres coses perquè el show d'ahir la nit va ser, l'espectacle d'ahir la nit va ser monumental. Però és que abans d'enfilar el camí cap a la Sagrada Família, el Papa es va reunir amb les entitats socials que treballen al barri del Raval en una trobada a la parròquia de Sant Agustí de la mateixa ordre que el Papa. De fet, el pontífex el va veure especialment distès i còmode. Ho va seguir l'Eulàlia Carrascal.
6: Es va reunir amb una norantena d'entitats que li van explicar la labor que fan els barris més humils de Barcelona. Ara bé, el moment més simpàtic va ser quan el Renzo, un nen de 6 anys d'una família humil, li va llegir una carta amb preguntes.
8: ¿Te gusta el fútbol? De pequeño quería ser papa.
6: I Lleó XIV va sortir del guió i va respondre amb total sinceritat.
9: No quería ser papa, ni como joven ni como viejo, pero cuando el señor llama, hay que decir sí.
6: Això sí, aprofitant les preguntes del Renzo per parlar dels valors de l'Església.
9: El futbol també nos ayuda a recordar algo muy importante, que la vida no es una carrera para vivir en una forma solitaria. Uno que puede ser una estrella, pero que nunca pasa la pelota, no deja que los otros entren en el juego y probablemente va a perder.
6: Lleó XIV també va fer una crida a tothom a ajudar les persones més vulnerables.
0: Això passava ahir a la tarda. Abans, recordem, el Papa havia visitat el monestir de Montserrat, l'altre gran plat fort del seu viatge a Catalunya. Més de 7.000 persones es van aplegar al voltant de l'abadia per rebre'l i ell els ho va agrair amb un discurs improvisat des del balcó que presideix la plaça del monestir.
10: Gràcies a Catalunya per haver recibido a tantes persones de altres països, perquè ensenya com integrar a tots en una única família.
0: Abans el Papa havia resat davant de la Moreneta per commemorar el mil·lenari de la fundació del monestir. I era en Joel Penya.
11: Centenars de persones van aplegar-se a la plaça Santa Maria per veure arribar el Papa i seguir la pregària del Rosari de ben a prop. El Virolai va ser l'himne dels fidels que van reunir-se i també va ser un dels moments més àlgids de la missa. I és que el Papa es va lliurar al simbolisme de Montserrat fent-li un petó a la Moreneta i assegurant que és devot des de fa dècades.
9: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
11: Tant l'arribada com la sortida dels fidels va ser tranquil·la i sense cap incidència. Això, encara que Montserrat estigués blindat i només s'hi pogués arribar per cremallera o aeri.
0: Al matí havia començat amb una visita a la presó de Brians, a Sant Esteve Sarrovires. Lleó XIV es va fer acompanyar d'una vuitantena d'interns i els va dedicar una oració. Dues de les preses van relatar el seu testimoni davant del pontífex. Li van explicar com la fe les està ajudant a suportar la vida tancada. Allà també hi era en Jordi Claret.
12: Sí, en una de les parades que el Papa va tancar més tard quan preparava el seu viatge per Catalunya, Lleó XIV va voler fer un potent gest social apropant-se a aquells que viuen al marge de la societat. A Brians 1 va escoltar atentament el testimoni de la Montse i de la Josefina, dues preses recurrents a les misses de la presó.
13: Ahora solo espero reencontrarme con él, con mi hijo en el cielo. Y también quiero y espero la libertad y confío en sus planes.
14: Esto pasará, Santo Padre. Retomaré mi vida y seguiré unida a Dios. Seguiré dando gracias a Dios.
12: I Lleó XIV els hi va donar la raó, tot recordant un dels pilars fonamentals del cristianisme, el perdó.
4: Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. Ser cristiano no consiste en no equivocarse, sino en crecer en la capacidad de reconciliarse y de perdonar.
12: L'acte va acabar amb un intercanvi d'obsequis. Els interns van regalar al Papa un quadre i un conjunt de ceràmica que ells mateixos havien fet a mà i ell, a canvi, va entregar als presos una imatge de la Verge Maria vinguda des del Vaticà.
0: Sobre el pas del Papa per Catalunya, escoltem el comentari que firmen dos col·laboradors del món a RAC1. El primer és el d'adjunt al director de La Vanguardia, Enric Juliana.
15: Barcelona i Catalunya han guanyat força amb la visita del Papa Lleó XIV. En el món actual, la força s'obté amb les armes, amb l'energia o amb el talent. La força dels catalans és el talent i anit va quedar palesament demostrat. La cerimònia de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família va ser extraordinària i va concloure amb un espectacle visual impressionant que ha deixat a tothom bocabadat. En aquests moments, el vídeo de la Sagrada Família està circulant per tot el món com a senyal i exemple de la bellesa que és capaç de generar la humanitat. La frase de Gaudí en català, primer l'amor, després la tècnica, és un resum perfecte de l'encíclica magnífica Humanitas. La intel·ligència artificial va estar a nit al servei de la concòrdia. Magnífica Barcelona, magnífica Catalunya.
0: I el segon, gràcies a Enric Juliana, és del periodista Josep Martí Blanc, que hi va viure la cerimònia des de l'interior de la Sagrada Família.
16: Ahir a la Sagrada Família vam alçar la mirada i vam veure el somni de l'arquitecte de Déu, Antoni Gaudí, fent realitat en tot el seu esplendor. Va ser un moment de connexió extrema amb la idea de transcendència tan lligada a la condició humana. Dins del temple tothom se sabia part d'alguna cosa més gran que ell mateix i el resultat fou magnificent, una meravella. La posada en escena incluïa autoritats eclesiàstiques, polítiques i tot tipus de personalitats. Però sota la púrpura, civil i religiosa, ressonava amb força la memòria d'un geni humil i pietós que demanava caritat als barcelonins per continuar amb la seva obra. El temple hi va ser la millor Catalunya, la que s'agrada i meravella, la que canta el virolà i emocionada perquè sap que les estrofes de mossèn Cinto hi ha les arrels més profundes d'un poble i que les arrels poden negar-se però no es poden canviar. Som el que som, venim d'on venim, hem mamat el que hem mamat. Els que hem tingut la sort de ser-hi recordarem mentre visquem la tarda d'ahir i també que en sortir de la cerimònia estàvem contents, riallers, saciats d'alegria. Vam alçar la mirada, sí, i ens vam sentir nans i gegants al mateix temps. Humans, en definitiva, catalans. Lleó XIV va interpretar amb encert el guió que Gaudí va deixar preparat fa 100 anys. Ja és això la transcendència, plantar arbres que donaran ombra als que vindran després de nosaltres. Gaudí aviat serà beat. El miracle que necessita ja està acreditat. Es diu Sagrada Família i tothom que va ser ahir al temple pot testimoniar-ho.
0: L'acte d'inauguració de la Torre de Jesús va congregar una gentada davant de la tele a Catalunya. A la Corpo, és a dir, a la 3CAT, sumant TV3 i el 324, a la missa i l'espectacle van aconseguir un 25,4 de quota de pantalla. A Televisió Espanyola i la 2CAT, que també la van retransmetre, s'hi van sumar 250.000 persones més. Per tant, hem de sumar-hi pràcticament un 17% més. Per tant, en total, la cerimònia va aconseguir una audiència del 43,5% i de gairebé 650.000 espectadors entre els uns i els altres, que és una autèntica barbaritat. El pas del Papa per Catalunya, més enllà d'allò que comentàvem que va passar amb els cantaires, s'ha tancat sense cap greu incident, però ahir els Mossos van detenir 4 persones, a 2 els van acusar d'aprofitar la gentada per fer tocaments a altres persones i a 2 més se'ls van emportar perquè estaven en crida i cerca. El SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques, també va tenir feina. Només ahir va haver d'atendre una 30ena d'assistents als actes del Papa i a 6 els van haver de traslladar a un hospital. 8:23. Al matí, la visita al Papa a Catalunya va quedar eclipsada pel tercer assassinat amb arma de foc a Barcelona en 3 setmanes i ha posat en alerta màxima els Mossos d'Esquadra i a les administracions. El govern de l'Ajuntament de Barcelona i els sindicats de la policia admeten que estan molt preocupats i reclamen mesures més contundents per combatre-ho. De fet, avui mateix s'ha convocat un gabinet de crisi i és que l'últim tiroteig mortal ha estat especialment flagrant. Va passar a plena llum del dia, 10 minuts abans de les 10 del matí i en un punt molt transitat de la ciutat de Barcelona, que és la cantonada del carrer Balmes amb el carrer La Granada del Penedès a tocar de la Travessera de Gràcia. Ara bé, el més surrealista de tot és que va passar a escassos metres d'una comissaria de la policia espanyola, pràcticament davant dels nassos dels agents i mentre els carrers de l'Eixample estaven blindats amb centenars d'agents per la visita del Papa. I per acabar-ho de redonir, el lloc on el sospitós va obrir foc també es troba just davant del consolat honorari de Montenegro, a Barcelona. De fet, avui el Toni Muñoz i la Maica Navarro avancen a l'avantguàrdia que els Mossos d'Esquadra sospiten que estem davant d'una nova revenja entre bandes criminals de l'est d'Europa. La guerra que mantenen els Cavats i els Scalgiari són els dos grups criminals de Montenegro, precisament, que en menys d'un any ja han protagonitzat mitja dotzena d'assassinats a trets pels carrers de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Per això el jutge que s'ha fet càrrec d'aquest últim cas és el mateix que investiga el primer assassinat el juliol de l'any passat al carrer Consell de Cent. Un altre indici que, segons La Vanguardia, reforça aquesta hipòtesi, que és que el crim té tots els elements per ser una execució. L'assassí va disparar un únic tret i ho va fer a boca de canó. A aquesta hora els Mossos continuen buscant el tirador que va aconseguir fugir I aquí tenim un altre punt sorprenent del cas. La Vanguardia també explica que després de cometre el crim, l'home va marxar tranquil·lament a peu en direcció nord, primer es va endinsar pel carrer La Granada del Penedès, va pujar per Julián Romea fins que a la plaça Gala Placídia es va aturar a una parada d'autobús. Allà va abandonar la pistola i el telèfon mòbil, l'arma la va amagar sota un casc de ciclista i tot plegat ho va deixar sota el banc de la parada de l'autobús. A partir d'allà ja li van perdre la pista. Com que el tiroteig va passar en una zona on hi ha moltes càmeres de seguretat, els Mossos ja tenen la imatge del presumpte tirador. És una fotografia que ha corregut per les xarxes, que avui veureu a molts diaris, si veu un home blanc, sense guants, amb la pistola a la mà dreta, vestit amb una samarreta clara i bermudes, i un casc de ciclista a la mà esquerra. Malgrat això, el sotscap de l'àrea bàsica policial de Sarrià, dels Mossos, Sergi Riera, admetia ahir al migdia que encara en tenien pocs detalls.
17: Un home, amb la descripció física, facilitada pels testimonis, hem fet una recerca per la zona, no hem trobat a l'autor. És un home. La resta de dades no sabia dir-li, mitjana edat, no sabia dir-li exactament l'edat exacta, mitjana edat, això sí.
0: La policia tampoc no ha identificat la víctima, que anava amb pantalons curts, una samarreta del Barça i per damunt una dessuadora negra. Segons la periodista Anna Ponsí, anava indocumentat i d'entrada no consta la base de dades de la policia. Els Mossos estan acabant d'identificar la víctima mitjançant la comparació d'empremtes, un procés que pot durar uns quants dies. Mentrestant, el cadàver es troba a l'Institut Anatòmic Forense de Barcelona. Més enllà d'aquesta investigació, el govern de Catalunya ha tingut preocupació pel repunt dels tirotejos mortals a Barcelona. Avui, la consellera d'Interior, Núria Parlon, presidirà aquest gabinet de crisi del qual parlàvem. El govern admet que els atacs afecten la percepció de seguretat i entelen les bones xifres en matèria de seguretat. Ara bé, la consellera admet que cal endurir les penes per tinença il·legal d'armes i per narcotràfic. És una crida que també feia ahir l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a BTV.
18: Davant d'aquests episodis, que evidentment nosaltres seguim amb preocupació, cal més presència policial i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments. Tot té solució si s'enfoquen bé les prioritats, si es prenen decisions.
0: Això deia ahir l'alcalde Collboni, mentrestant els sindicats dels Mossos també estan amoïnats per aquests tirotejos i demanen canvis per enfrontar-se al crim organitzat. N'han parlat a l'Agència Catalana de Notícies, Imma Viudes, portaveu de SAPME, i Albert Palacio, de l'USPAC.
19: El que hem de fer és reforçar la investigació criminal, la informació, tota la intel·ligència policial i les unitats no disposades per poder donar resposta a aquest nou fenomen que ens estem trobant.
20: Hem de fer tots aquests canvis legislatiu, policial, polític, penitenciari, tot, i reconèixer que tenim un greu problema.
0: I sobre el nou assassinat amb armes de foc a Barcelona, escoltem el comentari que hi posa el periodista del diari Ara i col·laborador del Món a RAC1, Cesc Maideu.
21: Hi ha diversos elements que preocupen de l'assassinat a trets del carrer Balmes. El primer és que l'assassí va actuar sense por i sense complexos. Ho va fer a les 10 del matí, en un carrer ple de gent i davant d'una oficina de la Policia Nacional. I va triar el dia que el Papa estava a Catalunya, el dia que hi havia més policies a Barcelona. D'això se'n diu sensació d'impunitat. També preocupa la sèrie de crims semblants que s'han registrat al país. La majoria són conflictes vinculats al crim organitzat, conflictes de fora que només toquen col·lateralment a Catalunya. Són conflictes molt difícils d'investigar, ja que els Mossos han de buscar les respostes a altres països. I la policia hi està dedicant molts esforços, però és necessari resoldre aquests crims perquè pensin que Catalunya és territori hostil. Segurament ens pot tranquil·litzar pensar que són criminals, que es volen eliminar entre ells, que cap de nosaltres som un objectiu, però és evident que la sensació d'inseguretat empitjora cada vegada que sentim un nou tret.
0: I a falta de saber del cert que hi ha al darrere del tiroteig d'ahir al carrer Balmes de Barcelona, els problemes per les drogues i la revenja es van a més, no només a Barcelona, sinó també a la resta d'Europa. Brussel·les és la capital europea on es produeixen més tirotejos cada any. La Comissió Europea vol tallar-ho de socarrel i ha presentat un pla contra el narcotràfic que passa per augmentar la col·laboració entre tots els cossos policials. Anem cap a Brussel·les amb l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
22: La Unió Europea situa el narcotràfic com un dels problemes més greus de seguretat. La preocupació, a més, ha anat en augment perquè els narcotraficants utilitzen mètodes més sofisticats i rutes alternatives per entrar la droga a Europa. Es fixen en ports més petits i les bandes es mouen en vols privats i reprogramats o programats a última hora per quedar fora dels rastreig de la xarxa de control de l'espai aeri europeu. El mateix amb llanxes i furgonetes. Malgrat això, el port d'Anvers, a Bèlgica, continua sent la principal entrada de la droga a Europa i Brussel·les Brussel·les la ciutat que més en pateix les conseqüències. La capital belga va viure l'any passat 92 tirotejos relacionats per drogues, alguns a plena llum del dia, deixant 9 morts. Els 3 primers mesos d'aquest 2026 ja en van 22. Per això la Comissió Europea demana intensificar l'intercanvi d'informació entre cossos policials i judicials sota la coordinació de l'Europol i crearà una xarxa de col·laboració entre ports europeus.
0: 8:45 del matí, els esports, els amants del futbol, estem d'enhorabona perquè avui comença el Mundial, l'espectacle esportiu més seguit del món, amb permís, per exemple, dels Jocs Olímpics.
1: El suplement del Mundial de Futbol, el món a RAC1.
0: El Mundial d'aquest any és el més gran de tots els temps, amb 48 seleccions competint per arribar a la gran final del dia 19 de juliol, i no és l'únic rècord. La FIFA ha repartit l'organització en 3 països, més que mai, Estats Units, Canadà i Mèxic. Precisament és a Ciutat de Mèxic, a l'estadi Azteca, on avui començarà a rodar la pilota amb el primer partit, l'inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica, a les 9 del vespre i en directe des de mitja hora abans aquí a RAC1. El Mundial sempre ha estat un esdeveniment global, eminentment esportiu, però com va passar al Qatar fa 4 anys, aquesta vegada també està esquitxat pel que passa fora dels terrenys de joc, sobretot als Estats Units. La dura política migratòria de la Casa Blanca posa traves a seleccions, futbolistes, aficionats i àrbitres. El cas més sonat és el del col·legiat de Somàlia, Oman Artan, que finalment no ha pogut entrar als Estats Units per suposats vincles amb el terrorisme. Ahir va tornar a casa seva i va rebre un bany de masses. Unes 70.000 persones el van ovacionar en un estadi de la capital del país. 70.000 persones aplaudint, ovacionant a un àrbitre, però per un tema polític. Ara bé, tot això no fa ni fred ni calor al president de la FIFA, ans al contrari, el màxim responsable del futbol mundial, Gianni Infantino, es fa el suec quan li pregunten pels abusos que fa la Casa Blanca i, com a gran pilota que és, es desfan elogis al president nord-americà.
2: I have...

Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.

Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.

0: finalitzada la celebració a dins, no pas a fora, fora no hi havia intenció de fer res, no pas, si algú ho hagués fet, bueno, doncs és que no sé què dir-te, que tampoc no hagués sigut la mort de ningú. Ostres, això no dona motiu a que ens fessin el que ens van fer, el que ens van humiliar de la manera que ens van humiliar. O sigui, tampoc no tenia cap raó de ser. Cap.
1: Tian.
2: A part que no és un delicte.
0: Exacte.
2: Pel que entenc del que expliques, qui volia cantar Els Segadors l'hagués cantat després del Virolai, que a més és un moment en què el papa ja havia sortit també de la Sagrada Família i estava fora. Era com un moment de transició que a més vés a saber si fins i tot l'haguessin captat les càmeres de televisió perquè la realització ja estava per una altra cosa. Vull dir que tampoc no hi hagués
0: el drama.
2: Però en fi... Jo entendria... entre cometes, que s'hagués actuat si hagués hagut una consigna de que si sents cantaires al mig de la missa l'haguessin boicotejat i s'haguessin posat a cantar Els Segadors, per això mateix, però que el que estava, tal com ho expliques, el que estava previst és que, en fi, no té gaire sentit el que van fer. No, gaire no, gens sentit, vaja, no és que no...
0: Verídic, és que el que t'explico és la certesa més absoluta, us ho dic de veritat. No, vull dir, pregunto a qualsevol dels 600 cantaires que hi havia allà. Home, us explico exactament el que va passar.
3: Jo li preguntaria a qui portava l'estelada i a qui feia les consignes. Qui eren?
2: Al marge... Després, si vols, anem a això, Àngels, però al marge de la nota que ha fet la Sagrada Família...
4: Vaja, que t'està dient, que la decisió és de la Sagrada Família que admeten que els van enviar els lleis de seguretat.
2: Jo tinc tots... I amb tots els respectes per qui hagi pres la decisió, per la Sagrada Família, per qui sigui. Però crec que, a més d'enviar una nota als mitjans de comunicació, crec que les 600 persones que estaven allà per participar també a l'acte exterior i que havien estat assajant el dilluns durant 3 hores, crec que mereixen una explicació directa cap a ells de què és el que va passar i quin és el motiu pel qual van decidir treure'ls de les maneres.
4: Els que per immensa majoria, deixa'm dir, els que per immensa majoria vull interpretar que no tenia una punyetera idea del que estava passant.
5: Però a més, jo... És a dir, jo entenc les... Perdó.
4: Digues.
5: No, dic que jo entenc que les escaletes... Perdó.
4: Aviam, un segon.
0: Digues.
4: Neus.
5: No, dic que jo entenc que les escaletes, com en tots els actes, i aquí hi ha gent que ha dirigit actes en televisió, doncs han de respectar. Ara bé, l'alternativa que estàvem plantejant no em sembla que fos tan subversiva. És a dir, primer, que era fosc i, per tant, no sé què s'hauria vist de les estelades, i segon... Cantar Els Segadors com a element distorsionador de l'acte tampoc em sembla que ho fos tant, eh?
2: No, i jo recordo que al Palau de la Música es van tirar unes octavetes als anys 60, sí. I hi ha gent que va acabar a la presó, però estem al 2026.
3: No som als anys 60.
2: No, estem al 2026.
3: Sí, clar.
5: Precisament que el 2026 no es pugui fer això.
2: Jo crec que...
4: Vull sentir el David Fernández, que fa estar amb el sento.
2: Dic una cosa, acabo. Jo crec que el 2026, encara amb més motiu, s'ha de poder fer activisme polític sense que et passi res.
3: Cap problema.
2: Vale.
3: Però on toca? No toca. Ja tornem al carril
2: una altra vegada.
4: Ja, què diu el David Fernández?
3: Un
4: moment.
3: I la Iglesia et diu que no.
4: David.
6: Bon dia. No, és que heu dit moltíssimes coses... I sempre hi ha una altra història, o sigui, començant pel tema, i moltes altres més veus. I a mi em sembla absurd, ridícul, i d'una feblesa absoluta, no?, el que ha passat amb els cantaires. L'activisme polític el decideixen els activistes polítics, on el fan i quan el fan, a vegades de forma disruptiva, a vegades de forma amable. Jo em llenço de cap a la piscina creient que hi ha aigua. No tinc cap mena de dubte que aquí entra també seguretat dels Borbons, perquè reprodueixen molt la lògica també aquesta obsessiva, pràcticament neuròtica, amb els símbols nacionals. O sigui, és ridícul, amb els símbols nacionals de Catalunya. És a dir, Els Segadors és l'himne oficial de Catalunya. I un foli amb una estelada, si això són els enemics, no?, de la seguretat de l'Estat o de la seguretat del Vaticà, em sembla d'una feblesa absoluta. I l'altre ha dit moltíssimes coses, no? Jo quan deia abans de la indiferència, és que crec que la part més important, jo que paradoxalment llegeix un cicle que es fa relativament poc. Vaig començar amb el Francesc, no? Amb Bergoglio, de fet, Laudato Si, o Fratelli Tutti, de fet, avui hi ha un acte de cristianisme i justícia, recordant, no?, lo de sostre, terra i treball, i penso que Magnifica Humanitas també és una reflexió imprescindible sobre la intel·ligència artificial, però jo poso un valor que hagi anat a Brians, al forat negre de les presons catalanes, que hagi anat al Raval, epicentre de les desigualtats, que se'n vagi avui a les Canàries a parlar de migració, i em sumo molt al que deia la... O sigui, jo crec que també hi ha l'altra cara de la moneda, no? I escoltar les altres veus, Ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica, les entitats de drets humans que recordaven què significa Brians, les veus del tercer sector que ahir prenien la paraula no? A l'església del Raval, avui la directa que publica, no?, que el cost són de 25 milions d'euros, com sembla moltíssim, i el Jordi se'n recordarà, crec que dimarts, quan escoltava el Collboni dient que s'havia cedit l'estadi olímpic i que això costava 78.000 euros, sí. Doncs lamento molt dir que a nosaltres ens van demanar 400.000 pel partit de Catalunya-Palestina. La qual cosa també em grinyola als veïns, no? I sobretot, que abans he dit abans, crec que és una tristíssima i una dolorosa oportunitat perduda, ahir escoltant el Miguel Hurtado sol a l'abadia de Montserrat, un moment obvi per... Fins i tot parafrasejant el papa quan diu, no?, que era una xacra, no?, lo dels abusos de l'Església era un moment, òbviament, de la justícia restaurativa i reparadora. Però dit això, lo dels cantaires em sembla d'un ridícul monumental.
4: No us vull portar la contrària, sinó posar un element de debat.
6: Ah, i postdata, Jordi, perdona.
4: Digues.
6: I una de les millors reflexions que m'ha sorprès molt amablement va ser la reflexió del Carlos Alsina sobre els 7 minuts d'aplaudiment al Congrés.
4: Ah, sí, sí, sí.
6: Em sembla que és obligatòria,
4: sí,
6: perquè
4: sí,
6: per quan va dir que era puerilitat política, em sembla evident.
4: Són les 10
6: i una cosa no treu l'altra, eh?
4: Sí, sí. Àngels, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ànims i força.
0: De res, a vosaltres. Bon, espero que hagi quedat ben clar el que vam viure.
4: I tant, que queda claríssim. Són les 10 i 8 minuts i hi ha un tema que a mi perquè ho entenguem també, sou la Sagrada Família i us diuen que hi ha un grup de cantaires que volen al final sortir-se del que és el guió per cantar l'himne nacional de Catalunya. I s'espanten perquè no saben què pot passar allà dins. Si porten estelada, si trauran allà, si muntaran un xou per la Sagrada Família, això pot semblar un daltabaix en aquell moment i tal. És a dir, entenc l'emprenyada descomunal i crec que és una tonteria i crec que estem parlant, com em diu el Jofre, de l'himne nacional de Catalunya aprovat per l'Estatut, per tant vol dir que és un himne, no és res, no és cantar ni el Bela Chau, que tampoc passaria res, ni cantar, però estem parlant de cantar l'himne nacional de Catalunya. Però si no està en escaleta, per entendre... Entén-me el que estic dient, eh?
1: Sí, ara et replicarem, gustosament.
4: Gustosament et replicareu. Un segon, que ara en replicareu, abans que arribi el Havois, que ja està a punt de fet, ha arribat a la ràdio, el Havois.
7: RAC 1.
8: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa, tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada 5 persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions, és important crear xarxes de suport, tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
9: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
10: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
9: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
10: Si busques el millor, recorda.
9: Només Daikin és Daikin.
11: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
12: Uf!
7: Em pesen tant les cames i em veig verius.
12: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
7: Tu creus? Jo pensava que era normal.
12: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratori Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
13: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
15: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
16: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió. No hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
17: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
18: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
19: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
20: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
21: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
22: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant-te a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
23: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
24: No, m'ha entrat això.
25: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
26: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
27: Maria, els tens?
28: Oh, fa un any que els preparo.
27: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
28: Va, que els hi tiro. Bufa, en Toni, que s'apaga.
27: Hòstia, bufa.
28: Bufa, bufa.
29: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
30: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
31: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
32: Avui, a la tertúlia, amb l'empresària Ángeles Ribes i els periodistes Neus Tomàs, David Fernández i Pere Mas. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
4: Aquí hi ha una història que és meravellosa. És que m'estan arribant coses. Per exemple, el Cesc va penjar una cosa, el Cesc Giró, que és qui el malvat periodista que treu la informació, que el paper deia: un, dins d'aquesta partitura hi ha una estelada apaisada de mida 3. Si us plau, guarda-la discretament amb les altres partitures fins al final de la missa. Si vols, en començar el virolai, treu-la i aguanta-la en horitzontal darrere les partitures. Fins aquell moment, si us plau, no en facis res. Si no vols, si us plau, no en facis res. Dos, no hi ha cap partit polític, organització ni coral darrere d'aquesta acció. Cada símbol és independent. Vol dir el que vol dir i el defensa qui l'ensenya. Tres, en acabar el virolai, els que vulguin, cantarem els segadors. En acabar l'obra amb les espelmes, el mutis final, els que vulguem cridarem independència.
0: La resta de l'acte, per respecte a Gaudí i a les persones que l'han organitzat, farem el que està previst.
1: Però quin respecte. Des del moment en què vols reventar a l'acte
2: fent aquestes coses...
1: Sí, dic reventar. Deixa'm parlar, sisplau.
2: Deixa'm parlar, només dic que no és reventar.
3: Tens tota la raó,
1: home.
2: Si està parlant, l'únic que no és reventar.
1: Des del moment en què tu dius... vull fer una professor de la meva ideologia amb un acte que no té res a veure i convido a tothom que es vulgui apuntar, però que no n'hi ha res al darrere tal i qual. I, molt bé, aquest senyor o aquesta senyora... qui ho va fer, el que va fer va ser a reventar-les als que, com deia la senyora d'abans, que no en sabia res, li han tret l'oportunitat de ser allà, l'oportunitat de cantar i la il·lusió. Se l'han tret a ells i amb els 600. Dit això, a mi m'agrada molt fer lo de l'ucronia inversa, ja ho sapigueu, ja ho sabeu. Què haurien dit si s'haguessin passat uns pamfletillos de gent que diu... a l'acabar el Virolai...
2: Cantarem l'himne d'Espanya.
1: Cantarem el Cara al Sol.
2: Perfecte.
1: Què haguessin dit?
2: Perfecte. Què haguessin dit? Al fascisme.
5: Hi ha una diferència.
1: Aquí o a Madrid.
5: Hi ha una diferència.
6: Si el Cara al Sol és l'himne d'Espanya, és una opció. Si no, la comparació no serveix.
1: Perdona, però no. Les estelades no són oficials a Catalunya.
2: No, però l'himne sí.
6: Estic parlant dels himnes.
1: Sí, però
6: si vols fer una comparació d'himnes, fes una cançó d'himnes. Els himnes
1: no tenien cabuda amb aquest acte. I ja està. Aleshores, el que hi ha és un grapat, penso que petit, de gent que volia rebentar l'acte i de pas que les ha fet la guitza a tots els que no volien.
2: No volien rebentar l'acte.
1: No, que va.
2: No, perquè cantar els Segadors i treure quatre estelades, com passa, per exemple,
1: el concert de Sant Esteve, des del teu punt
2: de vista. No és rebentar l'acte.
1: Des del teu punt de vista.
2: Com diu el propi text, no és rebentar l'acte perquè diu per respecte al no sé què i al no sé quant...
1: Quin respecte.
2: No és farem això al final.
1: Però quin respecte, si t'estàs saltant l'escaleta, no és respecte.
2: Un moment, tranquil·litat.
0: Un moment, calma. Poseu-vos amb la pell d'algú que rep aquest paper abans de començar l'acte.
1: I que no vol.
0: Doncs no que no vol, que diu, hosti, què pot passar aquí?
2: No pot passar res.
0: O sigui, el problema és... és a dir, no estic parlant ni de l'actuació de la policia, que encerclar 600 persones i fer-les treure-les allà i detenir-les allà a la quinta punyeta durant no sé quanta estona, una, fatal, horrible.
2: No, anem encerclant
0: doncs, ara,
2: gent.
0: Tu ara imagina't que tu ets una persona de l'organització que reps aquest paper que t'he llegit. Pere, què fas?
2: Doncs resar perquè no passi res. Però no fotre fora 600... Però no fotre fora 600 tios, que no tenen cap mil peus, perquè hi ha un tema de proporcionalitat.
0: I llavors has de buscar les persones.
2: Llavors, i a més jo em preguntaria, si estic molt d'acord en que l'Àngeles faci aquestes preguntes ucròniques i tot això que diu ella, jo em preguntaria, a Gaudí li hauria molestat que es cantés els Segadors el dia que es feia una missa pel centenari de la seva defunció? Li hauria molestat o no?
0: No.
2: I que es quedi... Dos.
1: A Gaudí li hauria agradat.
2: Això, ara ve la superucronia.
1: Vinga.
2: Ara la superironia. Amb el senyor Rigol, de president del patronat de la Sagrada Família, hauríem vist aquest comunicat que han rebut ara de la Sagrada Família, ara que es cabregin tots i que comencin a dir tuits i totes aquestes històries. O sigui, pel que li han comunicat al Basté a la Sagrada Família, quasi millor que hagués callat, la veritat.
6: Jo entenc que la Sagrada Família es posés nerviosa perquè no sabia el que passaria.
2: Això és que...
6: Entenc també que veient que feien tota l'actuació durant...
2: Són cantants de corals,
6: Per això et dic, són primers...
2: No són arran, Són cantants de corals.
6: No, deixa'm acabar. Dic, entenc que es posessin nerviosos. No. Dit això... No és el comando cantaires, són uns cantaires que a més està clar que van fer tota la seva feina dins la cerimònia i molt ben feta, per cert. I dos, quan parlem de proporcionalitat és un foli que en pantalla jo crec que tot just hi s'hagués vist, i dos, cantar l'himne de Catalunya, que per cert, a mi, fes una altra comparació, però no la comparis amb un himne feixista. Compara-la amb una altra cosa. Compara-la amb el Lololo, que no té lletra.
2: I quan s'havia acabat la missa. I el moment era quan s'havia acabat la missa i s'estaven desplaçant fora abans que comencés la benedicció. Per tant, entra un acte, la missa, i l'altre, la benedicció.
0: Val. Dit això, David Fernández, vols dir alguna cosa per acabar?
7: Que estem en un país, no?, on, com recordareu, cada cop que hi ha una final de la Copa del Rei, la pitada a l'himne nacional acostuma a ser bíblica si juguen equips catalans i espanyols, i òbviament sense cap mena de sorpresa subscric el que ha dit la Neus, no? Vull dir, no és el mateix l'himne nacional de Catalunya, oficial i legal fins i tot, no? Amb un himne que significa tot el que representa la dictadura feixista del franquisme.
1: Tot el que vulguis, i les estelades i la independència, que és oficial?
3: És una proclama democràtica, sí, efectivament.
2: Oh. I si l'hagués cridat al públic?
3: Et diria més, perquè t'agafo la contrària. Si haguessin entrat i haguessin cantat o haguessin sortit qualsevol d'extrema dreta a protestar, per exemple, per la política, no, humanista del papa en relació a la migració, efectivament entraria dins de l'activisme polític. Ultra, saps? I jo no els demanaria 38 anys de presó.
2: Aviam.
3: Si no els ha demanat ningú. Però són... efectivament, així és la vida, la complexitat de la vida democràtica.
2: Són les 10:20 del matí. Ahir, durant la tertúlia del Món a RAC1, va sortir la notícia que eclipsava durant una estona la visita del papa a Catalunya, que és el tercer assassinat amb arma de foc a Barcelona en 20 dies, que ha posat en alerta màxima els Mossos. Ara sentíem el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, parlant d'aquesta història, de canvis penals, però és que ja fa molts anys, que la Fàtima Llambric, periodista de TV3 i de Crònica Policial i Judicial, va fer un llibre que es deia Brots de Narcosocietat. Fàtima Llambric, bon dia, moltes gràcies.
8: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres per esta trucada.
2: No, només faltaria. Aviam, no sé si saps, tens alguna novetat més del tema de l'assassinat d'ahir.
8: No, fins on jo sé, no està identificat. Això són les 10:20, això era sobre les 8 del dematí, vull dir que a hores d'ara no sé si ja es caduca esta informació, però no, per mi no és tant aquest assassinat, no, sinó, òbviament, la conjuntura, que ja és el que estàveu parlant ahir.
2: Narcotràfic. Estem parlant del cultiu i tràfic del que sigui, però bàsicament de marihuana. Això és l'estat de l'entrada, la porta d'entrada a tot aquest fenomen que estem patint ara?
8: Clar, ja fa molts anys, ahir revisava vídeos de 2019 i abans, ja fa molts anys, que en aquest cas Mossos d'Esquadra ens està avisant, el que ha suposat aquest punt d'inflexió del fet de que Catalunya sigui productor de marihuana, no? O sigui, és que ja ho han repetit moltes vegades. Una cosa és que la droga estigui de pas, l'altra és que es produeixi aquí. Nosaltres ara estem acabant un 30 minuts que el dia 21 emetrem i ens ha permès fer entrevistes també fora d'aquí, no? I seguint amb este símil, és a dir, Catalunya té el problema de la marihuana perquè vol dir que es produeix aquí, a banda de, òbviament, l'entrada de cocaïna pel port de Barcelona, és a dir, no, tota la conjuntura del haixís, sí, però la marihuana és el que ens fa diferents, diguéssim, no? Quina és la problemàtica que està tement potser a Europa i que nosaltres també podem temer aquí? Que no se'ns creïn laboratoris de metamfetamines, vale? Per tant, què és el punt d'inflexió? Que tu tens les fàbriques de producció aquí. Digue-li en format de plantacions, que a més aquí ja li hem de sumar esta concepció social que teníem, jo no sé si encara l'aguantem, espero que no, però que hem tingut pel tema de la marihuana, tot i que la marihuana d'avui no té res a veure amb la marihuana de fa moltíssims anys. Per tant, això ens dona unes característiques que ha generat, pues, bueno, que ara tinguéssim un tema de crim organitzat més arrelat.
2: El narcotràfic, dius el dia 21, diumenge, al 30 minuts, hi haurà aquest reportatge sobre el tema del narcotràfic, vaja, sobre aquest problema que tenim dels tirotejos relacionat amb el narcotràfic. Interpreto, Fàtima, que el narcotràfic ha passat de ser un problema únicament criminal a ser un problema social, perquè d'alguna manera sí que ens afecta a tots directament.
8: Clar, mira, jo dic, podem fer doble lectura, no? I te la començaré per una part quantitativa i després te faig un mini gir de guió, perquè m'entenguis, no? Tenim 6 homicidis per arma de foc a Catalunya enguany. Mira, Marsella té 800, quasi 900.000 habitants i està amb una vintena d'homicidis vinculats al narcotràfic. Clar, dius, ostres, nosaltres només 6. Sí, bueno, però un moment, estos 6 no els volem. Perquè estos 6 homicidis són a ple llum del dia, via pública, arma de foc i alguna arma de guerra, amb una demostració de sensació d'impunitat, de més igual al carrer que estic, més igual on estic, més igual qui hi ha al costat. Jo he vingut aquí o jo he decidit, o se m'ha encarregat fer això i ho faig. Per tant, crec que hem de fer esta doble valoració, no? La valoració quantitativa és, són 6, sí, però quins 6, no? Jo crec que fins ara el que teníem és que no eren el mateix tipologia d'homicidis. I, per tant, la lectura que n'havíem de fer també era diferent en aquest sentit, no? A banda de que jo crec que tenim més atenció mediàtica al cas perquè, clar, són sis en molt poc temps, també. És a dir, els últims quatre, no?, s'han donat en molt poc temps. I, òbviament, això fa que estiguéssim més sensibilitzats i que està bé que hi estiguéssim, no? Mm. I després es veuen les circumstàncies específiques de cada cas, no? 10 del dematí... al carrer Balmes de Barcelona, com va ser en el seu moment el Consell de Cent de Barcelona, això et marca una altra manera de fer.
0: Això és el que preocupa. Llum del dia, enmig d'un carrer tan transitat com és el carrer Balmes, davant d'una comissaria de la policia...
8: Que bueno, aquí, sí. Sí. No, dic, aquí hauríem de veure si a aquesta persona se li va dir lloc i hora... i no era conscient d'on estava, o si era conscient i té aquesta sensació que deia, no?, d'impunitat, que això és el que ens ha de fer temer molt, no? I, per tant, ho fa igual. I després una altra cosa, és a dir, si els altres anys Mossos d'Esquadra ens està dient que ens movem entre 5-8 homicidis a l'any per crim organitzat, estem a mitjan d'any, ni hi ha 6. Jo recordo Marsella quan va tindre... no són comparables les xifres, però és bo veure també la situació. Estaven, ells es movien en una vintena d'homicidis per crim organitzat a l'any, que és molt més, o sigui, si estem parlant de que la seva població és de 900.000 habitants, és molt més, ¿vale?, que no només per números, sinó pel que representa amb el conjunt de la població, però d'un any a l'altre es van disparar 49 homicidis. Clar, és que arriba un moment, no?, que no saps on se't fa el punt d'impàs.
0: Puah, mare meva, mare meva.
8: Els van rebaixar, i en part per una investigació de Mossos d'aquí, també sigui dit.
0: Clar.
8: I ara tornen a estar, van baixar a una vintena, i l'any passat estaven, crec recordar, amb 17, ¿vale? En part per una investigació d'aquí que els hi va permetre, doncs, fer una sacsejada. Però és igual, és a dir, ells el problema el tenen igual, i aquí, tant si estem en 6 o en 8, sí que estem veient que hi ha un problema, que és aquells problemes que no es veuen. Una plantació de marihuana la veus, el crim organitzat no el veus. El detecta i el fa aflorar la policia, però la ciutadania no el veu a simple vista.
0: Pere, què vols preguntar?
2: Li volia fer dues preguntes. Hola, bon dia, Fàtima.
8: Bon dia.
2: Una, quina opinió et mereix que el senyor sicari es deixi fotografiar tan fàcil·lent?
0: Sí, és una cosa al·lucinant, això.
2: Hem vist una captura de pantalla que dius, bueno, és de primer de sicaris que no et pilli una càmera de seguretat
0: allà
2: davant.
6: Però pel que explica és que igual no sabia ni on estava, no? Pel que explica la Fàtima, li van dir a tal lloc, a tal hora,
2: tal dia. De càmeres n'hi ha per tot arreu. Vull dir que podia ser la càmera de la caixa, podia ser la de la policia, podia ser la de qualsevol establiment que hi hagués a la zona. Això d'una banda. I l'altre és, si s'està parlant d'endurir el Codi Penal pel tema de la tinença d'armes i d'altres coses, si això realment és una bona solució, com estan proposant el mateix alcalde de Barcelona, m'ha proposat el Batlle fa uns minuts, i potser la consellera Parlon pensa el mateix, si serveix alguna cosa, o aquests pàjaros, per les seves característiques, venen, maten, i ara ja estan a l'altre punt d'Europa tranquil·lament.
8: Clar, el tema, avui jo este matí, que he agafat el telèfon, òbviament, preguntava, dic, però, bueno, lo de les càmeres de seguretat, ningú m'ha sabut donar una explicació, per tant, jo no la tinc perquè no tinc les eines per donar-la millor, clar. És, no sabia on estava i, per tant, se li ha donat un lloc, ha executat la seva feina i no ha mirat per on passava i què hi podia haver. Ja els ja està bé que surtin perquè això dona més impacte i, per tant, tothom queda assabentat de l'homicidi que hi ha hagut. Quan dic tothom, no és naltros la societat, sinó de portes endins a qui ells els interessa. No sé, no? No en tinc ni idea. Vull dir, estic fent comentari sense tindre en coneixement. L'únic que us puc dir és, a mi ningú dels que podrien saber-ho em sabien donar una explicació. I el tema del Codi Penal, ja sabem que ser una societat més punitiva, no? Des de la criminologia sempre et diran, bueno, no està demostrat que això ens aporti millors resultats. De fet, parlant amb diferents policies, ells sí que... I, bueno, policies, àmbit dels magistrats, fiscalia, no només des d'aquí, sinó d'altres indrets, és... Hombre, si unifiquéssim criteris, és a dir, si tu no tinguessis on triar perquè a tot arreu hi hagués una unificació d'un criteri penal, no només penal, perquè ens fixem en el mal penal i no ens fixem en el processal penal. És a dir... com a policia, com a fiscal, què puc fer i què no puc fer. I això també canvia, perquè això pot ralentir, per exemple, les investigacions, dificultar-les, no? Una unificació aquí potser sí que podria donar resultats, i a vegades no són més anys de presó, sinó saber què significa el mateix fer-ho a França que fer-ho a Catalunya, que fer-ho, jo què sé, a Bèlgica.
0: Ja. Ángeles, vols fer una pregunta, no sembla?
1: No, pregunta no, comentari, perquè has dit, Fàtima, que n'hi havia... N'hi ha moltes plantacions de marihuana, etc. Però que encara no teníem els laboratoris de metamfetamina i coses d'aquestes. Home, jo voldria fer una precisió, i és que ja el 2017 a Torrefarrera, sí. No sé si te'n recordes, al polígon industrial de Lleida van trobar una nau on una empresa que es dedicava a productes de neteja i coses d'aquestes es dedicava a fer sulfat d'amfetamina i en fi, coses d'aquestes. I era un polígon industrial que està a petar, també t'ho dic. O sigui, amb un trànsit brutal, que té un munt d'empreses.
8: Sí, el que passa que jo crec que la diferència... És a dir, també teníem plantacions de marihuana aquí fa 30 anys, però no ens donaven problema. Alguna era per consum propi, algú una altra potser li venia al veí. És a dir, el tema és quan passem a crim organitzat. Hi pot haver un laboratori, dos, tres, 25, no sé. El tema és quan això és pol d'atracció de laboratoris, això és pol d'atracció de plantacions de marihuana. Recordo fa poc, Mossos va resoldre un operatiu que era... crim organitzat de Turquia, venia aquí a endur-se un camió, una tona de marihuana, i a canvi, en vez de pagar amb euros, diguéssim, pagava amb un camió d'armes. Home, això ja sí que és un problema. No és un problema tindre un homicidi amb una arma. És un problema si estem amb esta dimensió.
0: Fàtima Llambrich, un plaer, com sempre. I felicitats, torno a repetir, pels que no ho sàpiguen, que la Fàtima ja fa anys que ens va alertar del que ens venia al damunt amb aquell llibre Brots de Narcosocietat, que està a la venda, evidentment, i que, a més, el dia 21 d'aquest tema en faran 30 minuts a TV3. El seguirem. Moltes gràcies, Fàtima. Fins aviat i felicitats.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé. Bon dia. Són les 10:32. Res, anem acabant?
9: Sí.
0: Jordi. Espera, digue'm, David, perdona.
9: No, jo volia, seguint, òbviament, tot el que diu la Fàtima, només volia fer tres apunts i un altre llibre. Una, que com deies ara, jo recordo la comissió d'investigació, la investigació del cas Pujol, de corrupció i tot, i va sortir també el tema de la colonització dels baixos de l'economia catalana per l'economia global del delicte, i l'informe que va presentar Mossos ja garrativava i esparverava. Dos, deixa'm dir-ho així, 2015, 2010 i 2005. 2015, l'advocat Joan Piqué Vidal, l'advocat de Banca Catalana, anem a dir-ho així, condemnat per blanqueig de diners del temible càrtel de Sinaloa. 2010, 15 dies després de ser nomenat empresari de l'any, José Mestre, de Termcat del Port de Barcelona, detingut per totes les connexions amb els càrtels colombians de la droga. I 2005, operació antidroga a Sant Carles de la Ràpita, amb 6.000 quilos de haxís, i a qui detenen és el tinent coronel Máximo Blanco López de la Guàrdia Civil, número 2 Incha Rondo. El 2011, l'estimat Joan Caral Domènech, que ja va escriure un llibret també, en la línia de la Fàtima, que era La Gomorra Catalana, on ja explicava com a la nostra costa s'estaven instal·lant càrtels criminals globals. Ja està.
0: 10:34, un instant, sí. Que faré sí, que saludeu. Saludeu al Bono Javois.
2: Li preguntaràs al Madrid, no?
0: Sí. Però també li preguntaré per la seva família i pel Mundial de Futbol i per tot, perquè és un plaer escoltar el Javois. I Mourinho. Un segon, sisplau, el fem seure un moment, fem l'ull de poll després i potser encara amb alguna sorpresa. Un segon, sisplau.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: 7 minuts i les 11, un segon.
2: Actimel, l'aliat que ajuda el sistema immunitari cada dia, t'ha ofert el perquè de tot plegat.
3: El perquè de tot plegat.
4: RAC 1.
5: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa. Tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada cinc persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions, és important crear xarxes de suport. Tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
6: Interrumpimos la programación, estamos en directo desde Clarel. María, ¿qué está pasando?
7: Es una locura, Carlos, no he visto nada igual. La gente sale de Clarel con los ojos como platos.
6: ¿Se confirma la cifra?
7: Confirmadísima, llegan los precios aún más locos. El lavavajillas Hogar, el de un litro, a solo 0,99. En Clarel se nos ha ido la pinza. Ven y descubre nuestros precios aún más locos.
8: En aquel momento, vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
9: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
10: El pot d'Euromillones ja té guanyador.
11: 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses.
12: Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a seat.es.
14: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
15: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint una Skoda? I mira ara.
16: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a Skoda.es.
17: Skoda.
18: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
19: Gràcies.
20: Per què, mama?
19: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
20: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
21: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
22: Perquè puc.
23: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
24: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
25: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé.

0: No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
2: Jo tinc al cap tota l'estona això.
3: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
4: Hi ha llocs que tens a prop, però que sempre et sorprenen. Redescobreix la Pedrera, els patis, el terrat més icònic de Barcelona i les golfes, on coneixeràs de prop l'univers de Gaudí.
5: Ara, promoció especial per residents a Catalunya. Entrada per només 12,50 €. I nens i nenes fins a 12 anys, gratis.
4: Una experiència única per temps limitat.
5: La Pedrera, més a prop que mai. Reserva ara a lapedrera.com.
6: Què és la bellesa? Per què ens obsessiona?
7: El CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, presenta l'exposició El culte a la bellesa. Obres d'art, objectes històrics i instal·lacions audiovisuals qüestionen els cànons i exploren la indústria cosmètica.
6: El culte a la bellesa, del 21 de maig al 8 de novembre, al CCCB. Més informació a cccb.org.
8: Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només has de dir dues lletres, N-O, no. No et conformis. T'han apujat el lloguer? Digues no. T'han acomiadat sense motiu? Doncs no, no i no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
11: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
12: 11 en punt, estem parlant amb Manuel Javois, periodista i escriptor de La Víspera. La víspera de què?
13: La víspera del cumpleaños de Amalia Constenla, que cumple 65 años y quiere reunir en su mesa, como siempre, a su familia y dar una imagen fuerte de unidad y de amor en el pueblo.
12: Mare y dos fills.
13: Sí, y padre.
12: Em diu el Martí, que és qui ha llegit el llibre, que vas alternant un capítol des de la perspectiva de la mare i un altre des de les perspectives del fill. Per què aquesta estructura?
13: Para no aburrirme yo, para dejar clara cómo va la vida de una y la vida de otro y cuáles son sus inquietudes y cuál es la diferencia generacional, que es muy poca, por otro lado, pero hay una brecha grande en sus mundos. Y luego lo rompo y aparecen tres perspectivas nuevas, como hacia el final. Aparecen tres personajes con el hermano pequeño, aparece la chica con la que este tío, el chami este, el chaval se estaba liando, y el padre de uno de los niños desaparecidos en el pueblo.
12: ¿Cómo pareix? ¿Cómo crea un libro Manuel Javois?
13: Escribiendo del tirón los primeros párrafos, el primer capítulo, sin tener ni idea de nada. No, de nada, pero sobre todo... con un personaje en la cabeza. Para mí es importantísimo construir un personaje. Y luego ese personaje ya lo pongo a andar. Pero no,
12: si Amalia es el personaje.
13: No tengo una historia en la cabeza. Tengo a una mujer a una ama de casa gallega que se encarga de absolutamente todo y que tiene terribles carencias emocionales y que pues podríamos decir que tiene tendencias o psicopáticas o que puede tener incluso una. Pues no sé, no va al psiquiatra, no la diagnostican, pero en otro ámbito, en otra esfera, pasaría por una psicópata integrada en la sociedad, haciendo el bien porque los demás lo hacen, e imita ese tipo de comportamientos.
12: apuntes amb... O sigui, tu que, per exemple, fas cares a cares amb el meu admirat, amic, estimat, geni, Ramon Besa, el Ramon sempre va amb una llibreteta, amb una, amb una espècie de Moleskine, però si és Moleskine no, petita, i va apuntant coses sempre quan ha de comentar. Tu també fas el mateix,
13: sí,
12: no?
13: Sí, jo tengo allò en el mòbil, sí.
12: Tu en el mòbil?
13: Jo tengo muchísimas notas en el mòbil, sí.
12: I el llibre també l'apuntes al mòbil, les idees que sí, se t'ocorreixen?
13: Sabes, però sabes què passa, por ejemplo, con un libro o, por ejemplo, con una columna, que són les idees que más apunto, ya las escribo. No tomo palabras clave y no tomo con prisa, o sea, ya hay una escritura.
12: Tal com es... Aviam, sí, una cosa.
13: Luego sé.
12: La manera com escrius, que és, per mi, al meu entendre, això soc molt devot del Havois, que és aquesta manera d'escriure et surt ja de sèrie?
13: Sí. Sí, yo y con el periódico lo mismo, o sea, no me cuesta muchísimo hacer borradores o escribir algo en plan esto está en sucio, ¿no? Sé que está en sucio porque es la primera versión, pero ya lo escribo de una forma que me agrada o me gusta. Y cuando voy por la calle, yo camino mucho, salgo a caminar a veces 2-3 horas con los cascos, escribo mentalmente. O cuando vas a hacer un reportaje y tomas nota, la persona te está hablando, pero tú has escrito ya el primer párrafo. Luego a veces se quedan 4 ideas bases, ¿no? Pero generalmente escribo en la cabeza y veo el párrafo y veo la primera palabra, lo veo de esa forma, sí.
12: La familia. La familia té molta importància en aquest llibre.
13: La família és una cosa con la que naces y que siempre ha llamado la atención de... O sea, no es un asunto nada original, pero a mí me parece muy excitante primero hablar de la incomunicación en la familia. Me parece muy importante el lenguaje que he generado en una familia en base a sobreentendidos, en base a miradas, en base a complicidades, en base a tabús y bueno, siempre me ha parecido ese punto irracional que a mí me gusta, porque las cosas que no puedo explicar son cosas que merecen toda mi atención y curiosidad, pues el hecho de ver a tu hijo recién nacido, que no deja de ser un ser humano con el que no has hablado nunca, al que no has visto ni siquiera la cara, y que te va a aburrir durante bastantes años porque no va a hacer otra cosa que llorar, mear y cagar, des tu vida por él, absolutamente, en el momento en que lo ves, de repente sientas una llamada de la sangre, en plan como alguien se acerque a esto que está aquí, me pongo en medio y que me maten a mí. Y el colega con el que has estado toda la vida viajando, queriéndote, amándote y viviendo mil aventuras, se ha puesto su hombro cuando has llorado y has puesto tú el tuyo cuando él ha llorado, pues no llegas a ese extremo de yo doy la vida, ¿no? A lo mejor en algunas circunstancias puede ser, pero no tiene nada que ver, ¿no? Y a mí eso siempre me ha interesado muchísimo. Desde que tengo un hijo más, lo traté de escribir a duras penas cuando escribí Manu, un librito que hice sobre el embarazo de Ana, la madre de Manu, mi chica entonces. Y en esta novela se habla mucho de eso, ¿no? De ese momento en el que una familia, por encima de todo, se quiere y se defiende. Entonces, a mí, antes, cuando estábamos fuera de micrófono y te dije que me parecía un libro un poco cabrón, es porque... De repente hay una pregunta que yo tenía muy clara en la vida, que era hasta dónde llega tu amor por la familia, hasta dónde llega tu defensa de la familia, y de repente cuando acabé este libro ya no lo tengo tan claro.
12: Quan moltes de les frases...
13: No la mía, sinó
12: la
13: institució.
12: El concepto. La institució, exacte. Quan parles en el llibre d'algunes frases que dius d'aquelles havois, pam! Les creus o les escrius perquè literàriament van bé? Per exemple, hi ha una frase que dius que és... nadie sabe opinar. ¿Ho creus?
13: Nadie sabe opinar, sí. Eso lo dice algún personaje. No, eso lo dice, yo creo que es la madre de Samalia allá en el tanatorio, porque murió un vecino y entonces aparece su... Yo siempre aprovecho estas novelas para meterme un poco con mi profesión, a la que amo, pero siempre me resulta un objetivo cómodo. Y se dice, ¿a qué lejos ha llegado este chaval a opinar? Ni más ni menos el hijo de puta, ¿no? Como si nosotros aquí estuviésemos, no tuviésemos opinión. Si es un tertuliano, un chavalín y tal. A veces las creo... A veces creo que las creo de verdad, en otras ocasiones están en boca de los personajes y ya está. No.
12: Tengo una amiga que ha llegit el llibre i que em diu, un exfutbolista, surt un exfutbolista que té TDAH. Convius amb el món del TDAH? O tu, o algú altre, o...
13: Jo, de vez en cuando, visito a un psiquiatra que con el que hablo mucho, que nunca me ha medicado porque no hay necesidad, y entonces una vez le dije tengo cosas que yo observo muchísima gente, ¿no? Y él me dijo, mira, no tengo ni idea si tienes esta historia o no, pero aunque la tengas no va a pasar nada, o sea, tienes que cambiar de hábitos o de plano, no te voy a medicar. No lo sé, la verdad es que nunca, no le he dado muchas vueltas. Sí que ese párrafo largo en el que yo describo cosas que le ocurren a Chami, me ocurren a mí. Mi pareja es médico y dice, estoy asombrada del espectáculo que supones en relación a este trastorno, porque es como que ve historias, dice, es que de manual, ¿no? A mí no me parece una, no sé, no me afecta, vamos, tengo unas dificultades de concentración terribles, pero yo creo que como el resto de la población ahora.
12: Bueno, yo soy TDAH y voy a echar pastillas, ¿eh?
13: Sí, tú tomas así.
12: Sí, tomo Concerta. Sí.
13: A mí, ves, yo cuando tengo las dificultades que he tenido además con este libro para centrarme y enfocarme y demás, porque tengo una procrastinación salvajísima, me hablaban de ese medicamento. Yo me da bastante miedo, tengo un perfil adictivo muy, muy peligroso. Entonces, como empieza a sentirme de puta madre con cualquier pastilla, ya la estoy tomando 10 veces al día.
12: Benvingut al club. O sigui que procrastines molt.
13: Sí, pierdo muchísimo el tiempo. Luego descubro que no está tan perdido, porque siempre sirve de algo. Pero, caramba, sí que lo pierdo. Si tú supieses... Sí. O sea, increíble. Como me pasa el tiempo a veces haciendo no sé qué. Viendo vídeos de canguros, o sea, lo que sea, lo que me aparezca. Yo he dejado ahora, me he ido de medio de Twitter y la gente, mis colegas, oye, ha pasado algo, que me ponga a ver un vídeo y debajo hay otro, y eso ya lo hago en Instagram. Estoy viendo, a veces veo vídeos repetidos en una red social y otra. Mascotas tragándose gente. Los vídeos de los gatitos que les ponen voz, que me quedo alucinado y puedo estar, cuando me doy cuenta, 2 horas viéndolos. Tengo ese tipo de mierda, porque realmente no...
12: ¿Ets més feliç havent deixat Twitter o no?
13: ¿Eh?
12: ¿Ets més feliç deixant Twitter?
13: Hace mucho tiempo ya que no publicaba, lo seguía visitando de vez en cuando, y sobre todo mis colegas cuando hay un días grandes que ha pasado algo, pues me encantan los memes y demás, pero he descubierto que los amigos te lo van a mandar, ahora entro, como no tengo cuenta, entro, pero veo el tuit en cuestión, ya no veo los hilos o tal, pero cuando hay, lo que me estaba interesando era que cuando había un jaleo importante y la gente es graciosísima, por ejemplo cuando fue esta movida de la pelea de Valverde y Tchouaméni, unos memes maravillosos y una gracia que te cagas, hay una gente con un talentazo ahí tremendo. No tengo ya manera, porque tampoco tenía ninguna cuenta alternativa, ni hostias, no tengo ya manera de saber lo que pasa cuando digo algo o cuando nuestros queridos community managers a veces cogen lo que provoca el jaleo y el ruido o cuando un extracto de un artículo se mueve sin el contexto adecuado. Ya no lo sé, ya no tengo manera de verlo y por lo tanto te da un puntito extra de libertad, creo, ¿eh? A veces te preocupa que no, algo no se entienda y demás. No puedes estar pendiente ya de eso.
12: Ja. Sempre a Galícia, per això?
13: Sempre, sí. La tengo muy dentro. Soy una persona... Yo nunca diré eso de que estoy orgulloso de ser gallego, porque yo no he tenido ningún mérito y me parece que estar orgulloso del lugar en el que naces es un poco ridículo. Hay que estar orgulloso de las cosas que haces, ¿no? Pero joder, que he tenido mucha suerte. Yo es que estoy allí en San Senso, en San Vicente, en Combarro, en Pontevedra, y digo, joder, mira lo que tengo aquí. Soy muy feliz allí. Cada vez veo más cerca el escribir desde allí. Y después esta novela exigía una familia, y yo la familia la tengo en Galicia, en Madrid tengo muchos amigos queridos, pero desde mi hijo a mis padres, a mis tíos y a mis primos están todos en Galicia.
12: Acabo, però et faré una pregunta que segur que no t'ha fet mai ningú, que és, però t'ho juro que jo no l'he sentit mai respondre per tant de la pregunta, perquè m'interessa. Què t'agrada més, escriure columnes d'opinió, escriure això que et deien, doncs ves un cap de setmana o un diumenge amb Isabel Díaz Ayuso i escriu el que vulguis, o la ficció escrivint?
13: A mi me encanta, lo que más me pone y lo que más me excita es que de repente esté ocurriendo algo y me llame el periódico y vete allí, cuéntalo. Cojo el teléfono, me pongo a escribir a toda velocidad. Y en 20 minutos está, bueno, en 20 minutos, en media hora o tal, está en la home de un periódico, además como El País, y ese subidón yo no lo he conseguido con nada. Vete corriendo, que está pasando esto, el juicio de Ávalos, no sé qué, el juicio
12: del otro.
13: Y escribo
12: que tengo la gana.
13: Y es que yo tengo mucha suerte con eso, por ejemplo, con el juicio este último de Ábalos y demás, te voy a contar algo, de repente me pareció entender alguna cosa y había dos periodistas especializadas en tribunales cubriendo todo eso. En el periódico
14: y yo estaba allí tú estabas allá,
13: pero de repente pues como que quise explicar ahí alguna cosita porque me había enterado yo até piezas y entonces mi crónica graciosita o así de color, vamos por decirlo, pero empecé a explicar. Entonces ya me llamaron del periódico y me dijeron, cuanto menos te enteres mejor, ya hay gente explicándolo, tú quédate con la crónica alternativa.
14: ¿Seguirás al Mundial?
13: Seguiré el Mundial, sí, a mí es una competición, fíjate, yo, sabes, no sigo mucho el fútbol, veo al Madrid y poco más, pero las Champions a partir de una cierta ronda y el Mundial son partidos que, aunque no tenga claro con quién vaya, siempre me gusta verlos, vamos, no me quedo en casa con un partido que me importe poco de primera fase, pero luego los cuartos y demás, toda esa épica, el Mundial de Qatar me lo había pasado como un enano, había disfrutado muchísimo aquello. Holanda-Argentina, la final maravillosa, la final.
14: Ara d'aquí uns moments, hola Joan Jopallàs,
15: hola, bon dia.
14: Esports de La Vanguardia, ens acompanyarà, trucarem d'aquí uns moments als Estats Units, ens acompanyarà 10 minuts més al Havoi, si no t'importa, Manuel, per parlar precisament del Mundial de Futbol, després de la publicitat, i també explicarem que el Havoi formarà part de l'equip del món RQ del cada dia d'anar parlant del Mundial de Futbol, entre d'altres, que ara comentarem, però abans deixem un instant.
16: RAC 1.
17: Tornar a riure, tornar a sentir-te gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa, tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada cinc persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions és important crear xarxes de suport, tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
18: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
20: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mafre. Anem on vas.
21: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
22: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
23: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
22: Tu creus? Jo pensava que era normal.
23: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
24: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
25: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
26: Avui a dia, més de 100 productes a només un euro, com les 4 llaunes de refresc de cola clàssic. De debò, molt bé, dia.
0: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
1: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
2: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
3: Jo tinc al cap tota l'estona això.
4: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
15: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
16: Maria, els tens?
27: Oh, fa un any que els preparo.
16: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
27: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
16: O sigui, ja bufo.
27: Bufa! Bufa!
28: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
29: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
30: Arriba la venda privada, amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponès.
31: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure... confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
32: Verisure. El pot d'Euromillones ja té guanyador.
33: 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
14: Carles Puigdemont demanava explicacions pel tema dels 600 cantaires que abans placaven, que van ser acordonats per la policia i abandonats perquè marxessin de la Sagrada Família per por que cantessin l'himne nacional de Catalunya, perquè ensenyessin estelades. Després d'aquesta polèmica, hi ha hagut algú que ha assumit la responsabilitat de la decisió. Qui? Doncs el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha dit que ell va ser el responsable per temor que cantessin els segadors i que onegessin senyeres. Prieto assegura que no podien permetre elements ideològics a la missa.
34: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena. Simplement, havia acabat l'acte, nosaltres convidem a tothom a sortir de la basílica i, evidentment, hi ha uns espais de sortida determinats. Si va haver algun moment de tensió, nosaltres no ho vam veure, però si hi hagués hagut un moment de tensió produït per una persona, doncs bé, no va ser majoritari.
14: Doncs això és el que ha dit el delegat del govern espanyol a Catalunya. Aviam, hola Joan Jopallàs, què tal?
35: Què tal, bon dia.
14: Bon dia. Vull anar cap a Chattanooga, Chuchu, anem cap als Estats Units, allà hi tenim el Damià López, l'enviat especial de RAC1, espera, calla, que tenim públic. Espera, tira, tira.
36: Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
14: Hola, Dami, què tal? Bon dia.
37: Hola, Jordi, què tal? Bon dia.
14: Quina hora tens?
37: Doncs 6 hores menys a Catalunya, així que aquí són les 5 i 21 minuts.
14: Val, et deixaré tornar a dormir.
5: Quina bona veu, no?
14: Però... Sí?
37: No, no, però ara que ja m'he despertat, ja tot el que vulguis, ja fins les 12, si vols.
14: No, no, tampoc caldria, però...
5: tampoc aviam, cal,
14: una,
5: no?
14: Una pregunta, Dami. Jugarà Lamin? Jugarà Nico?
37: Jo ara mateix veig més Lamin que Nico per jugar. Lamin està accelerant bé la recuperació, ell vol ser-hi, De La Fuente vol que hi sigui, el condicionant és que el partit és contra Cap Verd, tampoc caldrà, però ara mateix s'ha accelerat i aquest pacte no escric que hi havia, però sí que mirant el calendari, que Espanya comença jugant contra Cap Verd, rival inferior, segon partit contra Aràbia, assequible, i tercer contra Uruguai, que ja és la bomba del grup, la idea era que comencés contra Uruguai, tot això ja s'ha esvaït. Com et dic, Lamin ha accelerat molt bé els terminis de recuperació i ara mateix a falta d'una última conversa. Jo crec que la informació, Jordi, que tenim aquí, és que la idea és que jugui els últims 15 minuts de partit, dilluns.
14: Ja. Ja, ara entraré a veure una cosa, perquè l'altre dia Joan López Alegre em va dir una cosa, va dir que volia veure, ell sempre va a algun partit de la selecció espanyola, jugui on jugui, almenys anar a veure un partit amb el seu fill i amics. El preu de les entrades. Joan, just serà un dels temes. Preu de les entrades. El tema de, hòstia, per primera vegada a la meva vida, un àrbitre de futbol és ovacionat per 70.000 persones... L'àrbitre, millor àrbitre d'Àfrica, segons la FIFA, l'han fet tornar a Somàlia, 70.000 persones. Vull dir, és que ens ve un Mundial, crec, que déu-n'hi-do.
5: Sí, jo crec que podria ser una notícia important això dels preus, però és anecdòtic al costat de la llau de notícies que rebem sobre aquest Mundial, que jo crec que des d'un punt de vista racional estarem d'acord que és bastant aberrant, en el sentit de... Jo crec que han estirat una mica el xiclet massa i que, en fi, 48 seleccions, 104 partits, 39 dies de competició, a mi em sembla un excés que obeeix, òbviament, a paràmetres més econòmics que altra cosa, i després hi ha el component polític d'aquest Mundial, que és molt més exagerat que d'altres edicions, tot i que venim d'un Mundial a Rússia, un Mundial a Qatar... derivades polítiques claríssimes, però és que aquest té el personatge de Trump, la seva política d'immigració, per dir-li, en fi, la seva antipolítica, diguem, d'immigració, que inclou doncs, episodis com el d'aquest àrbitre de Somalí, que és, va ser escollit el millor d'Àfrica fa 2 anys, si no m'erro, i que l'han enviat cap a casa perquè el seu expedient no se sap exactament per què no coincideix amb els paràmetres d'entrada de la frontera d'Estats Units, però l'episodi de l'àrbitre és un de tantíssim.
14: La selecció d'Iran, que només entra a jugar el partit i una altra,
5: sí,
14: i
5: fora. Sí, per fer-ho ras i curt, no pot dormir a Estats Units, dorm a Tijuana... I tenen visats els jugadors de 24 hores, és a dir, que estan en condicions, diguem, amb greuge comparatiu respecte als seus competidors, perquè evidentment les distàncies són molt grans, has d'agafar un avió just abans del partit, jugar-lo i marxar, i això evidentment condiciona la preparació del partit i el teu estat físic. I hi ha molts més episodis, no? La selecció d'Uzbekistan també s'ha queixat amb el seu seleccionador, que és el Cannavaro, l'exjugador italià, també diu que els escorcolls no són, diguem que els hi fan a ells, però no a altres seleccions, i jo crec que tindrem molta teca en aquest sentit,
14: perquè és un mundial
5: estrany.
14: D'aquí 4 dies, 6 hores, 34 minuts i 38 segons, segons un compte enrere de la pàgina oficial de compra i venda d'entrades del Mundial, el partit Espanya-Cabo Verde, en aquests moments ja tinc aquí l'estadi d'Atlanta, crec que juga Atlanta, sí?
37: Sí.
14: I es veu... Mira, l'ensenyo amb els Havois. Valen? Ah, sí, el que està, li estic ensenyant, el que està amb color, lila morau, està lliure. Valen? Vol dir que hi ha mig camp que està buit en aquests moments. Atenció, és a dir, al mig del camp, a baix, tribuna baixa, mira, precio de las entradas, 1.239 euros, 1.971. Si te'n vas a la part alta, al galliner, 582 euros, i a l'altre cantó, 683, 876. Darrere de la porteria, 801 euro. Sí, no, és que... Espanya-Cabo Verde.
5: Sí, sí. Bueno, es carreguen un dels elements més essencials del futbol, que és l'esport més popular del món, no? I amb això l'elititzes d'una manera que a mi no m'agrada. O sigui, em sembla allunyar la gent del futbol, i, que és una, crec... que el Mundial és un espectacle eminentment televisiu, però, home, jo crec que veure un Espanya a Cabo Verde per 500 euros darrere una porteria, en fi, em sembla una...
6: Y es el
5: una
6: precio,
5: burrada.
6: Es el precio de la entrada, el aficionado español o caboverdiano te tiene que pagar un avión, va a tener que pagar un hotel, claro, va a tener que pagar unas comidas, va a tener, o sea, le va a salir la broma en qué, en 6.000 pavos un partido de fútbol.
14: Mira, perdona, Damià, crec que tu, Damià, també a la família va intentar venir a veure aquest partit contra Cabo Verde, no? Cap Verd.
37: Bueno, tu, com saps, tinc un germà que viu als Estats Units i ell vindrà a veure'm el cap de setmana justament perquè li va bé venir i jo li vaig dir, home, ja que vens, doncs vine a veure un partit d'un Mundial, que a qualsevol persona li agrada veure un partit d'un Mundial. Sí, sempre, és una experiència, diferent. Mm-hmm. I un Espanya Cap Verd, al final és un partit en principi amb poca pressió, relaxat, no? I, escolta, estem allà dinant i tu entres a l'estadi. I aleshores vam estar mirant, tu entres al web de la FIFA, et crees un ID, et crees un perfil i... A més, també estava bé perquè anaves veient el preu, ara obro parèntesi, de tots els partits. Per exemple, els d'Argentina, que a més els partits d'Argentina sí que estan planíssims. I us com són capaços de poder-se pagar aquests preus, que són encara més cars. També vaig mirar els de la final, els de les rondes eliminatòries. Bueno, ara la final ja està claríssimament per sobre dels 15.000 dòlars.
14: Quants?
5: 15.000 dòlars.
37: Dels 15.000. Tanco parèntesi. I no ho hem pagat. No ho hem pagat, però ja és per un tema de... Em nego a pagar-ho. Mm-hmm. O sigui, com haig de pagar 500 dòlars per un partit de futbol?
6: Un poco más compras al jugador.
14: Sí, clar.
37: Clar, no. És un tema... I el meu germà em va dir, escolta, el veig al bar tranquil·lament i després ens anem a menjar una hamburguesa, saps? O sigui, però és que 500 dòlars per un partit, i a més en aquest cas que ve ell. Tu imagina't, Jordi, que vens dues persones que normalment al futbol vas acompanyat, no? Mm. O vas amb els fills o el que sigui. És que és una autèntica ruïna, i el pitjor és que ahir Infantino ho defensava. Bé, ahir Infantino ho ha defensat tot. Ha defensat la política immigratòria, ha defensat tot el oficial, que ha defensat Trump. Sí, sí.
14: És un dels palmeros oficials. En Mark Rutte, amb el secretari general de l'OTAN, són els dos palmeros oficials de Trump. Que, per cert, el Sergi Ambudien diu que recorda entrevistes prèvies a la final del Mundial d'aficionats argentins dient que havien demanat segones i terceres hipoteques.
5: No, jo recordo un episodi lamentable del darrer Mundial a Qatar, que un aficionat argentí estava molt orgullós de que el seu fill havia sacrificat tots els diners que havia reservat pels seus estudis, que em va semblar una de les... Bueno, ell es pensava que feia gràcia, però era horrible la història que explicava.
14: L'Infantino iba a dir, són precios bajos en comparación con el deporte en Estados Unidos. Això va dir ahir Gian Infantino. Des d'un punt de vista esportiu, Joan Jopallàs, qui guanyarà el Mundial?
5: Uf.
14: Favorits per tu, va, no et dic que guanyes.
5: Favorits França, Espanya, per mi, per sobre dels demés, i després Argentina, perquè, en fi, són jugadors que es transformen i acaben sent millors del que són agafats de la mà de Messi. I crec que una de les sorpreses, per dir-te una alternativa, pot ser Portugal.
14: Portugal.
5: Sí.
14: Jo crec que li sobra Cristiano, mira el que et dic,
5: Sí, sí, segurament.
14: No. Sí, de debò, ho dic sent un jugador que...
7: El partit de l'altre dia...
14: Hola, Guillem Ilkiwi, què tal? Bon dia.
7: Però sí, clarament.
14: Coneixen el Havois?
7: Sensació... Personalment no.
5: Ja.
7: Però...
6: Què tal?
14: Guillem. Havois, qui guanya?
6: Brasil, d'Ancelotti. No? Lo estáis descartando?
14: Bueno, ya está, ya es el tam-tam de la tribu, ya.
6: ¿Lo estáis descartando a Brasil así tan pronto?
14: No, yo en Brasil mai el descarto de res.
6: No sé. De hecho, no lo veo como el favorito, claro, nadie lo está poniendo aquí ni la de los tres favoritos, pero lleva ya un par de décadas sin ganar un Mundial y estos tipos son muy mundialistas.
7: Pero seguint el que deia el Jonjo, potser li sobra a Neymar, també, a Brasil.
6: No sé,
5: bueno, és la gran incògnita què farà amb Neymar a Ancelotti, perquè jo crec que si l'ha convocat no ho farà per animar una mica la selecció.
7: Sí, que és
5: selecció.
7: Ancelotti, no?
5: Perquè no, si fots aquell tio allà dins, és una bomba de rellotgeria. El que passa que està lesionat, sorpresa, i els primers partits no els podrà jugar. Jo, en Brasil, clar que pot guanyar el Mundial, només faltaria, és Brasil. El que passa que veig que no té... migcampistes...
14: Mai ningú diu Alemanya, ara, últimament ningú diu.
5: Bueno, porten dos mundials quedant fora a la fase...
14: I tu, Damià, què dius?
37: Jo dic Espanya. Crec que és el millor equip, és l'equip que millor juga, no és la millor col·lecció de cromos, però és una certesa ara mateix, és l'equip que saps que millor juga. També dic França perquè és una constel·lació de jugadors a dalt, però compte perquè si els dos queden primer de grup, el quadre els fa coincidir. Mm-hmm. Després hi ha sorpreses, però hem de tenir en compte com és el quadre, que si les seleccions van quedar en primeres de grup, Espanya i França, ho dic per allò de que hi ha gent que diu, bueno, Espanya-França a la final, no, si Espanya i França queden primeres de grup, juguen a semifinals. I per l'altra qüestió, per l'altre costat del quadre, jo sí que veig Brasil. Estic d'acord que li falta creació, eh? Però crec que li toca fer un bon Mundial, li tocaria quarts a Anglaterra, si l'elimina Argentina, que per altra banda es creu en Portugal. Hi ha una Argentina-Portugal increïble a quarts de final. Jo crec que pot haver una final Espanya-Brasil, que seria una gran final.
14: Aviam, Guille?
7: No, deia, home, estic d'acord, òbviament, però... I a Marroc no el veieu? Aquella cosa que té... són partits...
14: Marroc?
5: Sí, bueno, van fer semifinals l'any passat, sí. Van eliminar Espanya, el que passa que jo crec que els hi falta un punt... Sabeu, és una tabde? Per
7: sí, cert, no, fora. Sí, ho he vist. I... Que és peça clau al Marroc, sí.
5: Però bueno, aviam, Àfrica també no ha guanyat mai cap selecció, van 10 seleccions africanes, però jo crec que encara, o sigui, per veure una amb possibilitats de guanyar, jo aquest Mundial encara no ho veig.
7: Que, per cert, Red One, l'amic de Havois, que
6: sí,
7: el productor musical, sí, que sempre està als saraus dels Mundials o entorns futbolístics fent música i colant-la allà on pot, aquest any, que estava repassant una mica del que ara parlarem, hòstia, no m'apareix. No ha fet res, i m'estranyava moltíssim. I ja a última hora del dia dic que és impossible que no hagi fet res. I ha fet la cançó oficiosa, diguem-ne, però que Marroc ha intentat agafar-la com a pròpia de la selecció del Marroc pel Mundial.
6: Ah, sí, eh?
7: Ell és marroquí, diria.
6: Sí, ell és marroquí. Sí, ell és marroquí.
7: Però diria que no...
14: El nostre col·laborador, el líder de la Casa Azul, Guillem Ilkiwi, ens repassarà les millors cançons de la història dels Mundials. Jo recordo l'espantosa que va ser l'Espanya del 82, espantosa, que era una cançó de Plácido Domingo.
7: Sí, home...
14: T'ho dic perquè a mi em van fer actuar a la cerimònia d'inauguració i jo vaig actuar amb la bandera... Jo vaig sortir corrent amb la bandera de Colòmbia. I si algú ho vol buscar, jo crec que em trobarà per allà corrent.
5: Amb el Colom, o què?
14: Amb el Colom, amb el Colom i la pilota que van fer aquí a la cerimònia d'inauguració. I la cançó de Plácido Domingo era espantosa. Igual que em sembla espantosa la cançó de Shakira d'aquest any. Em sembla espantosa.
37: La Itàlia 90 la millor, no?
14: Què dius?
37: La Itàlia 90, per mi, la millor. Opinió molt personal, eh? D'un neòfit a la música. Un estat italiano.
7: Home, és una de les grans... De fet, és de les poques oficials, diguem-ne, que s'han quedat per sempre, no? Mm-hmm. Que és una cosa que...
14: ¿Tú recuerdas alguna canción del Mundial?
6: Yo ahora tengo en la cabeza solo la que publicaron el otro día los chicos de En Línea de Cal, el podcast este. Donde, el estribillo es Donde Cojones Está Curazao. Y la entrevista, la canción
14: muy es maravillosa.
6: Muy pegadiza. Probablemente no se puede emitir en muchos sitios.
14: Ya.
6: Pero es la que tengo yo ahora mismo en la cabeza. No, el Waka Waka. Y, no, el Waka Waka es el de 2010.
14: El 2000,
5: de
14: Shakira, ¿no?
5: Sí. La triomfada més bèstia va ser l'edició de Qatar, l'espontània, diguem, que no era oficial d'Argentina, de los muchachos. Jo no he vist una cosa igual en un Mundial, que vaig estar allà a Qatar, i era... O sigui, és que no feien una altra cosa. O sigui, no deien ni bon dia. Només deien,
14: he de deixar marxar el Havois i
7: no,
14: però acaba.
7: Ah, bueno, ves, que es quedi una estona.
14: No, deixa'l marxar, home.
7: Té una cara d'estrès. No, d'acord.
14: Puc anar a la publicitat? Queda't, Joan, si vols.
5: Sí, home.
14: Vale, ara de seguida cantarem.
5: Quina hora és?
14: Bueno, cantarem, no cantarem. Ah, espera, sí? Sí o no? La Marga mana. Sí. Gràcies, Manuel. És que ara parlarem encara del Mundial, però d'una cosa que és molt bèstia. Tu saps allò dels cromos Panini?
6: Sí, claro.
14: Bueno, hi ha un problema. Que és que no hi ha àlbums... que és que hi ha una bogeria per l'àlbum del Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, i tenim el director editorial perquè ens expliqui què passa. Havois.
6: Fantàstico.
14: Volve quan te dé la gana.
6: Muchísimas gracias, me lo he pasado muy bien y un placer verte en persona,
14: sí,
6: después de un tiempo.
14: De un tiempo, y espero que tornis aviat. Una, espero que vagi molt bé amb la víspera. Dos, el nou llibre de Manuel Havois, i continuar, evidentment, aquí al Món RAC1, perquè també serà un dels pinduraires del Mundial per part dels partits de la selecció d'Espanya. Gràcies, Havois. Fins ara. Que vagi bé.
6: A vosaltres.
14: 11:36 minuts. Aviam, espera't un moment. Juan Pedro Martínez, el director editorial de les col·leccions de futbol de Panini. Juan Pedro, bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia. És veritat que hi ha escassetat d'àlbum i de cromos?
0: Bueno, sí, la veritat és que portem unes setmanes amb problemes en aquest sentit, perquè la veritat és que les expectatives, o sigui, la demanda ha superat totes les expectatives, o les més optimistes, no? Però ja estan començant a arribar àlbums, cromos, sobres, i ja s'està regulant la situació a poc a poc.
1: Val, per tant, vol dir que això és l'èxit, ha superat, ha sorprès a la mateixa empresa?
0: Ui, ho ha sorprès, però per molt. Nosaltres ja el darrer mundial, el de Qatar, ja va ser el rècord de ventes d'una col·lecció d'un mundial, i aquest any doncs, es van fer unes expectatives d'una mica més, no? Però és que és increïble, està... No és que està superant, és que està dinamitant.
1: I per què?
0: Les expectatives... Pues no ho sé. Jo crec que fa poc vaig llegir una cosa que em va agradar molt, que aquesta col·lecció del Mundial s'està tornant un ritual global. Que és a dir, que és una cosa que ja nosaltres ja havíem detectat a Llatinoamèrica, perquè països com Brasil, Argentina, això ja era una autèntica bogeria, i això pues, ha arribat a Europa, perquè no és només Espanya, França, Alemanya, Anglaterra, està succeint el mateix, no? Jo crec que ha arribat un punt que afortunadament per Panini, que començar el Mundial, començar a viure el Mundial és començar-lo a viure amb la col·lecció de cromos.
1: Quan creus que el Mundial comença avui, quan creus que hi haurà una certa normalitat?
0: Bueno, la normalitat hi serà, o sigui, a dia d'avui les comandes que ens arriben diàries continuen sent altíssimes, no? O sigui, i la normalitat serà quan puguem regular, quan puguem respondre a tot el que se'ns demana, no? Espero que per les notícies que tinc en un parell de setmanes, perquè tot el material, diguem-ne, que ens arriba des d'Itàlia, que és on està la planta d'impressió d'Europa, no?, de Panini.
1: Té un parell de setmanes, vol dir que això estarà mundial, eh?
0: Sí, és així. Però, bueno, tampoc mai... No sé, no hi ha hagut la regla que la col·lecció es tenia d'acabar abans de començar el Mundial, no? Però el Mundial també sempre s'ha continuat fent, no? I esperem que continuï així, no?
1: El fill de la Marga, de la Marga Ortuño, la nostra productora, l'Adrià, fa la col·lecció i ens ha explicat que fins i tot es creen llistes d'espera als quioscos perquè ens reservin els cromos.
0: Sí, així és. Ens estem trobant amb la situació de que arriba una part del que ens demanen i s'esgota el primer dia, perquè molta gent ja té reservada pues, una caixa de cromos o X sobre. A més, també s'està donant que el que acabo de comentar una mica, no?, que es compra massivament per caixes, no?, més que per sobres individuals, no? Però, per exemple, a Barcelona jo sé que hi va arribar i que hi ha bastants sobres ara als quioscos.
1: Val. Per cert, que fa anys que parlem molt dels cromos quan era petit. És a dir, és una de les coses que transversalment... O sigui, jo feia temps que no hi anava, i precisament per un article de l'Avantguard vaig passar un diumenge al Mercat de Sant Antoni.
5: Sí, home.
1: És al·lucinant. Mm. O sigui, jo recomano que la gent vagi al Mercat de Sant Antoni a veure les cantonades.
5: Però jo, quan era petit, i et parlo de fa molts anys, ja existia, eh?
1: Ah.
5: Jo, i a les pròpies parades... Sí. Del Mercat de Sant Antoni, hi havia parades que tenien tots els cromos i els venien una mica més cars perquè hi havia cromos que eren més buscats que altres. I a mi em sembla al·lucinant que a l'època en la que estem tots digitalitzats, que si la IA, que si tal, això dels cromos perviveixi, perquè em sembla una cosa com un contrasentit meravellós.
1: Però és molt xula, fixa't que...
7: Si ens haguéssim fet apostar, segur clar, que la majoria de nosaltres haguéssim dit...
5: Els
7: no,
5: cromos...
7: Que qualsevol tecnologia clar, ja la seguim a tema l'anterior i dius, imagina't un cromo, no? Però sí, és més necessari, no? Encara que mai.
1: Escolta, que s'han arribat a pagar 16 milions de dòlars per un cromo de Pokémon.
7: Bueno, això és molt, molt bueno, representatiu dels temps que estem vivint. Sí.
5: Amb lo romàntics que ens havíem posat...
1: Digues. Volies dir alguna cosa?
0: No, però m'agradaria comentar que això no és una revifalla ara perquè és la col·lecció del Mundial. Això del Mercat de Sant Antoni, del intercanvi, el col·leccionisme. Uns mesos amb la Lliga passa exactament igual. Mm-hmm. Quan surten les diferents col·leccions de la Lliga...
1: Una bogeria.
0: Pues hi ha una bogeria i vas allà al Mercat de Sant Antoni. Jo vaig estar aquest diumenge allà on estan els tres toms, allà al començament de la ronda, i allò semblava bueno, una filera increïble, però no és el Mundial. Potser el Mundial és una mica més, però el món del cromo, la vigència continua, afortunadament, on fire total.
1: Mm. Sabeu si hi ha algun futbolista que faci la vostra col·lecció?
0: Bueno, ara mateix, per exemple, jo sóc molt amic del Juan Malillo, que el coneixeu, i sí. Està malalt amb la col·lecció dels cromos. I d'exjugadors que, bueno, Andrés Iniesta, que és molt amic de Panini, també es fa totes les col·leccions. I, bueno, em podria explicar molts casos de Xavi, de Puyol, que el Xavi ens va explicar que el Mundial de Sud-àfrica van portar quantitat de sobres i van fer una competició entre els jugadors. I de jugadors actuals, pues, també hi ha molts. Per exemple, un jugador que és un gran col·leccionista i que parlem amb ell de vegades és l'Edu Expósito de l'Espanyol. Sí, sí, hi ha molts, moltíssims. Ara els jugadors de la selecció els hi hem fet a cada un el seu cromo, diguem-ne, una mica gegant, i ens van explicar els directius, bueno, de la federació, que s'havien tornat bojos d'alegria amb el tenint el seu crom oficial una mica més gran. Sí, sí, hi ha molta... Sí, sí, sí. I els jugadors també estan molt involucrats en aquest món.
1: Bueno, moltes felicitats i que sigui fi de bé. O sigui, que en fi, enhorabona per l'èxit. És bestial, és bestial. Moltes gràcies, que vagi bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: És el Juan Pedro Martínez, repetim, que és el director editorial de les col·leccions de futbol de Panini. Va, anem a la música o què?
7: Vinga.
1: Anem a la música. Deixa'm dir una notícia, perdó, eh?
7: Sí.
1: Una notícia, sí, sí, ara ho traiem. Deixa'm un moment, que és que si no... Tira la sortida perquè el comentari que ha fet Òscar Puente fa uns moments és dels macos, macos, macos. Un segon.
2: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
1: Damià, continues entre nosaltres, eh?
37: I tant, i tant. Va, continuo perfecte. Aquí escoltant, que sempre he estat aficionat a Panini, també.
1: Vale, perfecte. Òscar Puente, ministre de Transports, acaba de piular fa uns minuts. Lo que hemos visto estos días es que Barcelona sigue siendo la de las Olimpiadas Mágicas del 92. Creatividad, buen gusto, precisión. I Madrid, la del relaxing cup of café con leche en la Plaza Mayor, Almeida i Ayuso, dignos herederos de la botella. Jesús. Després diuen que si comparem aquí... I, escolta, jo he dit avui no s'ha de comparar res, ja ho heu vist, no he dit res més, però un ministre. Bueno, anem forts.
7: El Puente us fa contents, a vosaltres, sempre.
1: Ja. Yeah. Bueno, què? Els
7: periodistes, avui.
1: Bueno, va, anem al tema, va, anem al tema.
7: Home, com deies, 36, avui, que, ja fa unes setmanes que tenim la cançó del Mundial i, vaja, en fi, podríem dir que molta, molta pinta de ser un guaca-guaca, molta pinta no fa. No. També us he de dir que les cançons del Mundial tenen molt a veure amb això de la repetició. També és veritat. Però, vaja, vull dir, quan un ja està en un lloc, no?, i ja... És el primer que vas a parar, vaja. La cosa és que ja no és com fa uns anys que hi havia la cançó oficial, que porta molts anys, més dels que alguns de nosaltres pensàvem, i a molt estirant hi havia alguna, no?, algun spot televisiu o alguna selecció que portava la seva, però ja des de fa... Diria que des de Qatar o el d'abans, que ja la FIFA fa un àlbum. De fet, la FIFA com a segell discogràfic està com ben assentada, vull dir, a les plataformes digitals, i diem-ne que arrastra tot aquest èxit. No és un disc aquest any de 18 o 20 cançons que diria que no cal repassar, perquè és bastant... aquesta cosa com...
1: No cal.
7: Bueno, diria que descafeinada. Des de fora, però, crida l'atenció que hi apareixen els Rolling Stones, que dius...
1: L'àlbum oficial?
7: Sí, l'àlbum oficial i els Rolling Stones amb un remix d'una cançó nova del seu nou àlbum, que, per cert, es publicarà d'aquí un mes. I els remix són així... Que molta gent, en escoltar aquest tros que escoltarem ara... Yeah. Oi que sona?
1: Sí.
7: Molta gent deia que sonava això altre.
1: You're black.
7: Sí o no? I tu, no! Allò que passa sempre, hòstia, però això, home, això és un plagi i tal. Sí. Sense saber que realment la de Michael Jackson estava basada en aquesta, els Rolling Stones. És de l'any 72.
1: Han quadrat el cercle.
7: Home, sí, això m'encanta, perquè és, passa molt més... Mira, algun dia parlarem dels plagis que tornen, diguem-ne, d'algú que diu que ha estat plagiat i resulta que el que estava plagiat era l'original, no? Però... Sí, és fantàstic. Però vaja, diem-ne que després hi ha la peça aquella institucional, aquella que ens fartem d'escoltar abans dels partits, en aquell, no?, en aquell moment previ, en aquella cosa, tal, i diem-ne que també, jo diria que és una mica marca blanca. Però és allò, no?, que per repetició... probablement, saps? És que té molt a veure, això. Vull dir que per repetició, al final, tot cola, no? Però vaja, tot i que aquest any no hi ha massa cançons noves, ja siguin oficials, oficioses, per animar seleccions concretes, sí que en destaca una d'una de les seleccions que segur que molta gent animarà aquí a Catalunya. Parlem de la cançó que Belle and Sebastian han fet per la selecció d'Escòcia després de la classificació pel Mundial, que portaven com... Jo he posat 28 i no sé si eren fins i tot un mundial més encara. Aquesta cançó de Belle and Sebastian per Escòcia és aquesta.
1: Pitjor
7: boix, eh? Sí, total.
5: I d'agrair, perquè si no...
7: Sí.
5: Tot és com molt monotemàtic.
7: És que per avui...
5: igual, i això sembla un... Bueno, una,
1: aviam.
5: Bueno,
7: molt bonica.
5: Els britànics sempre fan...
7: És... Totalment. És una cançó de fet, si ens dona temps, que farem un incís amb això que estàs dient.
5: Ja sé per on vas, a veure si ho adivino.
7: Sabeu quin és el títol d'aquesta cançó?
1: No.
7: I això t'encantarà.
1: No.
7: Us encantarà, jo crec. Clar, digue al Jordi, perquè el Jordi tenim aquí una cosa.
1: Ai,
7: la cançó es diu... La cançó es diu It Only Takes One Lion. És a dir,
1: home,
7: nosaltres només en necessitem
5: per el
7: un lleó. De lleó. Efectivament, i fa referència, òbviament, a la nostra cançó preferida.
1: Ah, això sí.
7: En entorns futbolístics.
3: Futbol!
1: Jo crec que aquesta és la, sí, si no la millor, de les millors cançons de la història de la música vinculat amb un esdeveniment futbolístic.
7: I, de fet, va passar una cosa com natural de les bones cançons del final, que és una cançó que va ser feta, diria, per l'Eurocopa el 96, per la selecció.
5: Sí, Eurocopa. No, Eurocopa, 96.
7: Eurocopa 96, però des del... És que des d'aquell any ja es va... Sí. Vull dir, es va fer de la gent i avui dia ja és una... Vaja, vull dir que és fàcil de cantar, també, en un estadi, cosa que també, no? Sí. Ara que parlaves dels Pet Shop Boys, es canta molt Go West, per exemple, sí, no? Els estadis, és allò...
1: Per cert, tu et va agradar la La Land?
5: Hòstia, a mi, ja sé que tu ets anti, a mi em va agradar molt.
7: Clar, bueno,
5: i la vam anar a veure amb tota la família, quan eren més menuts els nens, i van sortir al·lucinats del cine... I...
1: Ja està, fem tu passar.
5: I la revisem de tant en tant.
7: Vull dir, cert,
1: no cal revisar-la.
7: Per cert, al Pep també, no?, li agrada...
1: També li agrada, sí, aquesta,
7: de manera pòlis,
1: aquesta cosa tan hortera. Va, endavant, sí, tira.
7: Home, parlant d'hortera, mira, la primera oficial que va haver el Mundial va ser a Xile 62.
1: Si la poses en perspectiva, devia
7: ser això. El rock del Mundial, home, està bé, los Ramblers. Després, home, aquesta, en el seu moment, de fet, la FIFA la considera la primera oficial, va ser de l'Anglaterra 66, que era aquesta. Brand new soccer king of the red, white
1: and blue. Perfecte.
7: Sí, total.
1: Ah,
7: l'any 66, que devia ser el moment aquell de Puppet on a String a Eurovisió, i té bastant a veure també amb això. Los Hermanos Zavala van fer la de Mèxic 70, un gran títol, Futbol México 70, és el títol de la cançó, i era aquesta. Futbol México 70, Futbol México 70. Ara que el Javois parlava que li van encarregar fer la lletra, no? De...
5: Sí, el publicitari, quasi.
7: Sí, dius. Però de què estem parlant? Futbol México 70. Escolta, ja ho tenim. Quatre anys més tard, Alemanya va portar aquesta.
1: És la birra movent-se.
7: Sí. Com diria el Ganyet, com li deia això, li posava un nom amb aquesta cosa, aquesta polca centre-nord europea. Home, Argentina 78, sabeu qui la va fer?
1: No.
7: Ennio Morricone.
1: Ostres,
7: no és de les millors, d'Ennio Morricone.
1: De
5: recordo molt, eh?
14: Semblava un programa infantil de televisió espanyola.
7: Sí, bueno, el futbol té aquest punt infantil, no? Dels hooligans i aquesta cosa. I arribem al teu moment, al moment esperat, un record inesborrable a la memòria del senyor Jordi Basté.
5: Doncs... me'n recordo perfectament.
7: Sí, però hi ha un element perquè... nostàlgic. Sí.
14: Però si és militar.
7: Sí. Home, a veure, feia... Vull dir que aquí estan parlant, no?
5: No te l'imagines cantada a un bar per els aficionats, diguem. No.
7: Bueno, segons quin bar...
14: es balla tot. Què més?
7: 86, Mèxic... Tira. México 86. Torna a ser Fútbol México 70,
5: eh? Sí, no sobresurten, eh?
7: No, és un tema... I ara ve la del 90 de la que parlava el Havois. No
1: t'imagines. No la recordo.
37: Sensacional, aquesta.
1: Ja veus, Damià?
37: Sí. Allà, sí.
7: És, a més, diria que encara, sobretot en entorns de mundials i tal, òbviament aquest any no l'escoltarem, però encara se sent.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Però l'altre...
2: El Divo i Toni Braxton, que ja dius d'entrada, no sé si, si en tenim ganes d'escoltar-la, van fer la d'Alemanya el 2006. Van estar al Mundial del 82 i van dir... Calla, que aquí hi ha alguna cosa que podem aprofitar. I ja la tornem a tenir aquí, perquè, home, Shakira... Ah, i aquesta m'he equivocat, era el dos... Ah, no, no, clar, perquè Shakira el 2006 sí. No va fer l'oficial, però és però la cançó que va transcendir de, no, en aquell Mundial. Tonight, I això va ser la, la, no, diem-ne, la llavor, no, a partir de la qual Shakira...
1: Un shakirisme
2: global. Sí, tenim aquí una cosa que podem aprofitar. A Sud-àfrica, òbviament, va ser el moment aquell.
3: This time for Africa. Samina, mina,
1: aquesta per mi és... No... I que és la cançó.
2: Sí, aquesta. També és cert que la visió que tenim a la península és diferent que la que hi ha fora.
1: És probable, però lligava molt a Sud-àfrica, aquesta
2: sí,
1: cançó.
2: Sí, i si aquella repetició va ser gairebé insuportable, i la repetició dels mundials, aquí ja va ser una cosa extrema. Shakira a Brasil 2014. Ho va intentar, també. No, no. Bueno, Waka Waka, la la la, no? Aquest any és Dai Dai Dai, o Dai Dai, o no sé. I també va aparèixer Pitbull a Brasil 2014. Clar, quan tu vols fer una cosa molt d'estadi, molt de repetició i tal, arriba un moment que queda tan desnaturalitzat, vull dir que ja no passa de llarg, vull dir, ja ni el veus.
4: Vols és per que això... sigui deliberadament un himne i llavors fa una
2: sí.
4: Cosa massa...
2: És que els himnes no deliberats no acostumen a... Bueno, depèn de l'himne, no? Però vaja, a Rússia de 2018 teníem això. No ens interessa.
4: No va calar gens.
2: No. Qatar 2022 diria que tampoc. O aquesta, també, a Qatar. No. Però, com dèiem, la que sense hem de quedar amb una de futbol, òbviament seria la que dèiem abans.
1: Això és Eurocopa, eh?
2: Sí, però dic futbol, això és Eurocopa. Sí. Les que ha portat Anglaterra pels mundials, o sigui, els himnes d'Anglaterra per animar la seva selecció, home, estan bé. Spice Girls, Quan de Bunnyman, Space Ocean, New Order va fer la d'Itàlia 1990. I, de fet, el 88, la selecció anglesa de futbol, una producció... Home, sí o no?
1: Oh!
2: Una producció de els inefables Stock, Aitken i Waterman. Home, tira.
1: Hauríem de fer un dia un especial de Stock, Waterman
2: sí.
1: I Aoki.
2: Sí, sí, himnes. Vull dir que la canta la selecció anglesa de futbol, però la podria estar cantant Jason Donovan perfectament. Sí. Escòcia sempre ha tirat més cap a la cosa folklòrica i van entabanar, malgrat que van entabanar Rod Stewart per la seva cançó oficial del Mundial d'Argentina 78. And with this little combination, it's a fair estimation that the World Cup... What the fuck?
4: No, encara tenia la veu no tan rasgada, no?
2: Sí, però dius, hosti, contractem a Rod Stewart per animar Escòcia, no? El Mundial d'Argentina.
1: Sí,
2: I fan aquesta samba... Home, vaja, endavant, a favor. Hi ha un tio, tenim un moment...
1: Sí.
2: Bueno, no, anem a l'última, a la 35,
1: sí.
2: Perquè per mi la més sonada de les cançons oficials d'una selecció per Mundial és la que van registrar la selecció alemanya, o sigui, això que hem escoltat ara, de la selecció anglesa, són els jugadors cantant, i qui va, pel Mundial d'Estats Units del 94, i qui van fitxar? Vull dir, Alemanya, qui
1: Alemanya,
2: va fitxar?
1: Alemanya, Mundial del 94, Estats Units.
2: Per fer cantar els seus jugadors, eh? Una cançó farcia dobles sentits per tot arreu, un moment musical freak, van dir Village People.

0: Dius, per què? No sé, és així. And you'll find out if you stay.
1: You'll be making friends in America. Pues està molt bé, eh?
0: Molt bé, sí, bueno, no està bé.
1: Ara et diré una cosa, eh? Tenim la cançó que és l'oficial d'aquest Mundial, perquè no és la de Shakira.
0: A veure...
1: No, no, de debò, però perquè m'ho ha passat ara. Segur, segur. L'oficial, ahir la van penjar, es veu que la FIFA la va penjar ahir, i és Andrea Bocelli, apreta a córrer, amb tots els meus respectes, amb David Guetta,
0: bueno,
1: Ejae i Tina Snow.

0: tampoc és... Tampoc ho disfrutaràs gaire.
1: Ja has donat 10 segons, David.
2: Sí, som uns cunyats importants, aquí, no? Des del bar, pam, carajillo! Això no m'agrada.
0: M'has dit que fins a les 12, Damià, fins a les 12 has estat. Cuida't, eh?
3: Porta 3 anys allà fotuts.
4: I tant, el que faci falta.
0: Fins ara. Bon dia. Hola, Polls, què tal?
5: Hola, mira, que és que jo tinc a dir que...
0: No,
5: sí, exacte, Seguritas Direct, que ara estic xurt.
4: Vale, parlem.
0: Adéu, parlem del Verisur.
5: Exacte, doncs perquè s'ha convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, Verisure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva. Verisure. Recordeu, Securitas Direct, ara és Verisure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
0: Per cert, que demà parlarem de música, encara que el Guille no ens acompanyi demà, perquè demà tindrem la cançó nova i li agradarà molt, molt, molt, molt, molt al Guille de l'anunci d'Adam. I demà parlarem de les històriques cançons d'Adam, que n'hi ha cada una, que aquestes sí que són bones. Fins demà a les 6 en punt del matí. Bon dia i bona hora.
6: RAC 1 Notícies. Xavi Pardo.
7: Bon dia, són les 12. La Sagrada Família i la delegació del govern espanyol justifiquen l'expulsió dels gairebé 600 cantaires de la Sagrada Família que volien entonar per sorpresa els segadors durant la cerimònia d'ahir. Després de detectar estelades impreses darrere les partitures, la seguretat de la Basílica i la policia espanyola els van fer fora del temple sense poder participar en la benedicció. La Fundació assegura a RAC1 que l'himne de Catalunya no estava inclòs al programa d'actes aprovat prèviament i que no es permet l'entrada de banderes al temple durant celebració religioses. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha afegit fa una estona que havien d'assegurar el bon desenvolupament de l'acte perquè estava pactat amb l'estat del Vaticà.
8: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat amb l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena. Simplement, havia acabat l'acte, nosaltres convidem a tothom a sortir de la basílica i, evidentment, hi ha uns espais de sortida determinats. Si va haver algun moment d'atenció, nosaltres no ho vam veure, però si hi hagués hagut un moment d'atenció produït per una persona, doncs bé, no va ser majoritari.
7: Prieto explica que se'ls va fer fora de bones maneres, els cantaires però denuncien que es van sentir intimidats per tot el dispositiu, asseguren que se'ls van revisar i requisar les partitures i que van cantar durant bona part de la cerimònia envoltats de gens de paisà. Una de les cantaires, Àngels Guardiet, n'ha parlat aquest matí al Món a RAC1.
9: Tanta policia secreta allà al nostre voltant, allò era impensable, total i absolutament impensable, amb l'actitud que tenien, és que no t'haig d'enganyar, és que espantava, intimidava moltíssim. Moltíssim.
7: Un cop fora de la basílica, els Mossos van custodiar els cantaires durant 15 minuts i els van portar encapsulats fora de la zona de seguretat. El cos assegura que la decisió de fer-los fora no va ser seva i que la seguretat de l'interior de la basílica depenia exclusivament de la policia espanyola. Tot plegat ha emprenyat de valent l'independentisme que demana explicacions polítiques a tots nivells. Carles Puigdemont de Junts, Elisenda Alemany d'Esquerra i Xavier Pellicer de la CUP ho qualifiquen a les xarxes socials de repressió i de cacera de bruixes contra l'independentisme i la societat civil organitzada. De moment, Salvador Illa ha passat de puntetes per sobre la polèmica. El president de la Generalitat ha tocat el violí aquest matí quan se li ha preguntat per aquesta qüestió en una atenció als mitjans després d'acomiadar Lleó 14 a l'aeroport del Prat.
10: Crec que ahir va ser un dia molt bonic. També la Sagrada Família crec que es va respectar el programa que hi havia establert. No? Penso que, insisteixo, ahir des de la Sagrada Família Barcelona i Catalunya va il·luminar el món.
7: Illa, com dèiem, ho ha dit després d'acomiadar el papa a l'aeroport del Prat. Fa només uns minuts el pontífex ha aterrat a les Canàries. El seu primer acte públic d'aquí poc més de mitja hora serà una visita al moll d'Arguineguín per recordar els milers de migrants que han mort al mar mentre intentaven arribar a Europa i agrair la feina dels serveis de rescat. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ho veu com un gest de suport a les polítiques migratòries de la Moncloa. Ho ha dit a la televisió espanyola.
11: Desde luego es un espaldarazo, a mi entender, a la política migratoria del gobierno de España, pero fundamental. Realmente es un acto que honra los procesos migratorios. És un acte cargado de simbolisme.
7: Demà el papa visitarà Tenerife i a primera hora de la tarda ja farà cap al Vaticà. El govern i l'Ajuntament de Barcelona fan pinya per demanar un enduriment de les penes per tinença d'armes i tràfic de droga. És una de les mesures que volen impulsar per combatre l'augment de tirotejos i assassinats com el d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. Més detalls, Benet Íñigo.
12: 3 assassinats en 3 setmanes a 13. Han aixecat totes les alarmes. Interior i els Mossos han convocat reunions d'urgència i des de les administracions de moment posen sobre la taula canvis al codi penal que, segons el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ja estan valorant amb el govern espanyol.
3: Sé que ahir mateix va haver-hi converses amb el ministre de l'Interior, n'hi ha hagut també doncs, amb el ministre de Justícia per veure de quin tipus de manera reforcem les presències policials per fer front en aquest tipus d'actes i, sobretot, també que no haguem d'arrossegar els peus per anar a fer modificacions legislatives que a vegades passen més temps del que haurien de passar.
12: En tot cas, segons Batlle, els assassinats no perjudicaran la imatge exterior de Barcelona. Mentrestant, els Mossos segueixen buscant el pistoler que ahir va matar un home just davant d'una comissaria de la policia espanyola.
7: I els gairebé 46.000 estudiants de la selectivitat ja han fet l'últim dels exàmens comuns. Els que han de fer tots els que es presenten a les proves és el de català, que en general han trobat bastant fàcil. Més detalls des del campus nord de la UPC a Barcelona o del Martínez.
13: Els alumnes han hagut d'analitzar un conte de Pere Calders, L'arbre domèstic, o identificar que Joan Maragall era l'autor del conte Arnau. Ara bé, un dels exercicis que més han agraït és el de comprensió lectora, que se centrava en un article sobre la contaminació amb microplàstics. N'han parlat a RAC1, el Roger i la Laia, dos dels estudiants.
14: Havíem fet una juguesca i apostàvem per la contaminació o per la intel·ligència artificial i just ha sortit la contaminació, per tant ens hem explaiat.
15: Ha anat molt bé, molt bé. Regalito, regalito.
13: Ara a les 12 els exàmens continuen amb assignatures optatives com dibuix artístic, matemàtiques aplicades a les ciències socials o grec.
7: I ara els esports. Amb l'Albert Pedrol.
16: Avui comença el Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà amb el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre i en directe des de mitja hora abans a RAC1. L'escenari és l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, on avui es farà la primera de les tres cerimònies d'inauguració. N'hi haurà una a cada país. Els caps de cartera aquesta nit seran J Balvin i Shakira, que interpretarà l'himne oficiós del Mundial, Dai Dai. Més tard, a les 4 de la matinada, es jugarà el segon partit de la jornada entre la República Txeca i Corea del Sud. Podreu viure tot el Mundial de Futbol amb nosaltres entre RAC1 i RAC1+. Farem un partit cada dia a banda de tots els que jugui la selecció espanyola. En bàsquet, avui a les 8 del vespre, en directe a RAC1, el Barça rep el Tenerife en el segon partit de les semifinals de la CB. L'equip de Xavi Pascual domina la sèrie per una victòria a 0. I a la Lliga Femenina, Marta Canella no continuarà a l'Espar Girona la temporada vinent. La capitana deixa Fontejau després de 3 anys a l'equip gironí.
17: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escopinyes, musclos, calamars...
18: Un moment. Si no hi ha la espanyola,
19: no hi ha aperitiu.
20: És la espanyola, una aceituna com a ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
7: I al temps, aquesta tarda hi haurà alguns núvols a les comarques de Girona i de Barcelona i també en creixeran en punts del Pirineu. A la resta es mantindrà el sol com a protagonista, les temperatures pujaran més que ahir i es mouran entre els 25 i els 30 graus de màxima, bufarà la tramuntana a l'Alt Empordà. És tot, ens actualitzem d'aquí una hora al punt de la una i també al portal de notícies RAC1.cat.
6: Minut a minut de RAC1.
21: Més fàcil.
6: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
21: Actualitzada.
6: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
21: Renovada.
6: RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
21: Escolta.
22: Ciutadans de Catalunya.
6: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
23: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
24: Argentona.
25: Sí.
24: Sant Just.
25: Sí.
24: Horta.
25: Sí.
24: Artà.
25: Sí.
24: Mataró.
25: Sí.
24: Sant Gervasi.
25: Sí.
24: Miquel de Campmajor.
25: Sí.
24: Sarrià de Ter.
25: Sí.
24: Girona.
25: Sí.
24: Gràcia.
25: Sí.
24: Martorell.
25: Sí.
24: Sant Andreu.
25: Sí.
24: Sant Cugat.
25: Sí.
24: Esplugues.
25: Sí.
7: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
23: Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
7: Bon dia, Òscar Dalmau.
23: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranezzi, Oriol de Balanzó.
7: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
23: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
7: Heu de saber que el papa se n'ha anat. Ja se n'ha anat de Catalunya.
26: Ja se n'ha anat, eh?
7: 2 dies, 48 hores, que han semblat 20 anys
26: Mare
7: de papa.
26: Mare de Déu, nenes.
7: Fet el seguiment, nenes, el segon...
1: Nenes, que ho vau veure ahir? Tu de la Sagrada Família.
2: Un moment, un moment.
1: Que maco!
2: En parlarem.
1: Que bonic, eh? No tinc paraules.
2: No, doncs
23: ara veurem si no en té.
2: L'últim acte gros que va protagonitzar Lleó 14 va ser la benedicció de la Torre de Jesús, amb un espectacle digne del concurs internacional de focs d'artifici Trofeu Vila de Blanes. Una cosa maca.
1: Perdona, perdona. Tu perquè ets un home i no tens sensibilitat.
2: Home, i tant. Ho dic com a cosa maca.
1: Pell de gallina, eh?
2: I pell de gallina.
1: Pell de gallina.
2: Sí, home, sí.
1: Els escolaners de Montserrat allà cantant.
2: Sí.
1: Tothom amb unes làmperes de llum blanca del Servicio Estación.
2: Bueno, no sabem, no sabem. Escolta, no cal...
1: Què més es pot demanar que un espectacle de llum i de color amb petardos finals?
2: Petardos que molta gent pensava que li havien calat foc al temple i dir, mira...
4: Per fi, no?
2: Home, no. Molta gent de dir, mira, la història és cíclica, no?
1: I una coral... Els escolanets, que realment, quan els sents cantar, és que semblen angelets, eh?
2: Sí.
1: És allò, és música celestial,
2: eh? Sí, molt.
1: I, bueno, i després van posar uns drons fent dibuixos al cel de l'Antoni Dalí.
2: No, Antoni Gaudí.
1: Semblaven... Jo, quan ho vaig veure per la tele, vaig veure... Però són dibujos animados, no?
2: Però que han de ser dibuixos
1: animats. Jo pensava que era un dibuix animat.
2: No, eren drons que feien...
1: Són helicòpteros d'aquests que...
2: Petits, amb llum.
1: Això, com ho fan des de baix? Els pakistanesos aquests que hi ha a la Rambla, tirant coses...
2: Amb llum.
1: Tirant coses que...
4: Molt coordinats.
1: Tiren unes llums a dalt.
2: Sí, i al final es fa una figura...
1: Van amb unes hèlics.
2: Sí, exacte.
1: I llavors s'il·lumina i surt l'Antoni Gaudí.
2: Sí, sí, si t'equivoques una mica, en comptes d'Antoni Gaudí, surt Carmen de Mairena.
1: Clar, perquè et ve d'un dron.
2: Et ve d'un dron, efectivament.
5: Bon dia a tothom, perdoneu, visca Catalunya Lliure, això ja ho tenim.
1: Molt bé, sí.
5: Trobo que tot va ser prou moderat, considerant que era un acte amb la presència del rei espanyol, la reina espanyola, el president espanyol, el president de la Comunitat Autònoma Espanyola, el president del Parlament Segrestat de Catalunya.
1: Sí.
5: Jo vaig trobar que a faltar que a la figura de Gaudí es transformés en Toñín el Torero, pixant a sobre de la gent, i que el Pipi es transformés en una frase de drons enorme que digués Raúl Selección. Puta Catalunya, després sí que és la cosa,
1: i que
5: ho expliqués Manolo Lama i algú fent la veu de Franco.
1: No, primer la mort, després la tècnica, diguéssim.
4: Sí, però queda molt lluny una cosa de l'altra.
1: Sí,
2: bueno, però és quan no hi ha mort, la tècnica és la de Mengele.
4: És una frase aplicable al sexe, segurament, també. Ah, sí? Primer la mort, després la tècnica.
5: Bueno, jo no sé, jo me conformo amb el que hi hagi. Conforma't amb el que hi hagi, no?
1: Sisplau, no dividim ara, que el papa ens ha unit a tots.
2: No, el papa...
1: Escolta, m'ha parlat català.
2: El papa no és el com.
1: Ha parlat català.
2: Sí, ha parlat català, sí.
1: Ha parlat castellà, però ha parlat més català. Avui he sentit el Basté i no sé qui.
2: Han fet el mapa d'escalfor.
1: Quin malalt ha comptabilitzat totes les paraules en català i en castellà que ha dit el papa i guanya el català per 3 o 4 preposicions.
23: Han fet els de l'escola bilingüe, són els que compten aquestes coses normalment.
4: No sé, és possible que el papa acabi a la presó, segurament.
1: Jo he sentit la dada i, escolta, guanya el català.
2: Molt bé, guanya el català.
1: Escolta, el papa ens ha unit a tots. El papa ens ha unit a tots. El papa ha anat al Raval, eh?
2: Sí, bueno.
1: El papa ha anat a Montserrat,
2: eh? La notícia no és que hagi anat al Raval, sinó que hagi sortit del Raval.
1: Que n'hagi pogut sortir viu,
2: sí.
1: Circulat pel carrer Rosselló.
2: I?
1: En hora punta.
5: Va, segur que li sonava del Monopoli.
1: Has de ser molt valent, per fotre't al carrer Rosselló.
5: És que és una llàstima que el papa no aprofités ahir la Sagrada Família per passar per una de les 300 botigues de souvenirs i comprar-se una samarreta d'aquelles que venen que diu I love latines. No?
1: Què s'ha de comprar?
5: Seria guapíssim que...
1: Latines,
5: home, seria guapíssim que el papa sortís així de la Sagrada Família, no? Superintegrat, amb la samarreta de turista I love latines.
1: Tu creus?
5: Però I love latines, de persona, no de persona racialitzada de latini, sinó de persona que parla llatí. I love latines que parlen llatí.
1: Sí. Pues escolta, jo, tot i les crítiques que esteu fent, a mi m'ha agradat molt, lo d'ahir.
2: No, però quina crítica estem fent?
1: Perdona.
2: Un moment, voleu apagar el
1: missatge
2: mòbil?
1: De la Pilarín.
2: Sí, val, no cal llegir els missatges.
1: Callau!
2: Són privats, hòstia. Però es pot llegir cap a dins.
1: Diu, perdoneu, sabeu on es poden comprar els llums aquests que portava la gent a la Sagrada Família?
2: Ja ho han plantejat abans.
1: Que ho vull posar al balcó. He anat a l'Heroi Merlin, però no em venen.
2: Bueno, escolti, hem de seguir el programa i això...
1: Espera't, que em fa una altra pregunta. Sabeu si el llum aquest va amb piles o es carrega amb un carregador USB?
2: USB, no, USB.
19: Fa pinta de llum solar.
2: Exacte, i així t'ho estalvies.
1: És com un Tesla. Espera que la contesto.
2: Sí, no, però ja contestarà després. Ara intentarem fer...
1: Que sossos que sou, escolta'm.
2: És que intentem fer un programa de ràdio i
1: explicar... Això és el que interessa la gent, eh? On es pot comprar la làmpara aquesta tan maca?
2: La làmpara aquesta.
1: Oh, com mona. Més fa llum càlida. Jo crec que deu ser LED.
2: No, però els leds
1: no,
2: també
1: tenen
2: la...
4: Leds càlid, leds
2: càlid. Bueno, deixa-ho, ja contestarà després. Intentem fer el programa de ràdio, van passar més coses, van assetjar...
1: Però com és que no van aprofitar per vendre-ho? Quan, en el moment en què surten aquestes làmpades per la tele, tu poses un còdic de barres a la tele?
2: No, no, més...
1: Que la gent ho pugui escanejar des de casa, i bueno, la gent ho compra en massa,
2: No doni idees, per favor.
1: Home, aquesta tarda segur que ho tenen a la venda al bazar de sota de casa, que els xinets són els únics que saben el que necessita la gent.
2: A veure, un moment.
1: Abans, fins i tot, que la gent ho sàpiga.
2: Sisplau, per què diu ara?
1: I tant, home, perdona, tu vas pel carrer, cauen quatre gotes, entres un bazar i que hi ha la porta. 500 models de paraigües diferents. I, molt important, cartes Pokémon.
2: També,
1: és normal que els xinets siguin els amos del món. Sí, és normal. Saben
4: fins aquí la geopolítica,
2: Sí, a l'acte d'ahir a la Sagrada Família la policia va encapsular 600 cantaires que formaven part de l'espectacle amb l'excusa que alguns portaven estelades amagades.
5: Això és estelades amagades! La que tinc aquí penjades. L'estelada, m'entens?
23: Bueno, normal, home, si, escolta'm, si ets català, com a mínim ets sospitós de terrorisme. Vull dir, per això és la selecció espanyola ha hagut d'anar una setmana abans als Estats Units perquè havien de passar la duana als controls de terrorisme, bueno, en fi...
2: I hi ha més catalans que...
23: Penseu que per la majoria dels aficionats a la selecció espanyola, en aquest Mundial hi ha massa catalans.
2: Sí, justament avui comença el Mundial de Futbol, per cert.
23: Sí, ja ho sabia. Què ens tenen preparat per avui?
2: Miri,
23: quin és l'apassionant partit d'obertura?
2: Ni idea.
23: Cabo Verde contra el Torredembarra Futbol Club?
2: No ho sé.
4: No, el partit inaugural és avui a les 9 del vespre, hora nostra, i és un Mèxic-Sud-Àfrica.
5: Mèxic-Sud-Àfrica?
23: Sí.
5: És que jo només prego perquè el Mundial acabi ràpid, tornin els nostres refugiats, com Pau Cubarsí i Dani Olmo, i Eric García, i Marc Pubí, i David Raya, i Joan García, Víctor Muñoz, i Marco Corella, i Lamine Yamal, que hi ha més catalans que espanyols, com a la selecció espanyola d'hoquei, la de waterpolo, catalans, deixem de treballar per l'enemic, sisplau. Sent nosaltres, som boníssims, és com lo d'ahir dels drons, que jo no sóc sospitós de que m'agradi la cosa catòlica, m'entens? Ni apostòlica ni romana.
23: No és el teu rotllo.
5: No és el meu rotllo, però tu veus aquells drons i dius...
23: Va agradar, et va agradar.
5: Una miqueta. em va agradar perquè aquella és la connexió de Catalunya amb el cel, amb Déu, sigui el Déu que sigui, el Déu de tothom. Sí. No és una connexió que és primer Catalunya, després...
2: Vull pedir permís a Madrid.
5: I després el cel, m'entens?
4: El Déu dels musulmans i dels catòlics representa que és el mateix, diguéssim.
23: Bueno, escolta'm...
4: Són temporades diferents de la mateixa sèrie.
23: Perdoneu, escolta'm, que encara no n'heu dit res, i ja portem... Ja 16 minuts passen de les 12. Home, no n'heu dit res, però esteu bé o no?
2: De què?
23: Nenes, es veu que ara vas pel carrer i, ja no només hi ha navallers. Ara hi ha pistoleros, eh?
2: Sí.
23: Ojo, hi ha molta inseguretat,
2: Hi ha molta inseguretat, sí.
23: Pistoleros a cavall disparant contra la gent,
2: No, a cavall no, ningú ha dit a cavall.
23: I amb metralladores, és una pel·lícula del Rambo.
2: Del Rambo, sí. És cert que ahir hi va haver un tiroteig al carrer Balmes de Barcelona a les 10 del matí.
23: A les 10 del matí,
2: Hora de... hora de...
4: El cafè.
23: Digues a on. El carrer Balmes és molt llarg, però a on? Què hi havia allà? Una xarcuteria?
2: No.
23: Davant d'una carnisseria? No.
2: D'una carnisseria.
23: Davant d'una peixateria? No.
2: No. Davant d'una...
23: Davant d'una fruiteria?
2: No.
23: Davant d'una verdoleria?
2: No, tampoc. Davant d'una comissaria de la policia espanyola.
23: Que ja van, però a cara descoberta, i es passegen per davant de la comissaria aquesta.
2: Jo crec que va saludar càmera i tot. O sigui, hi ha un moment que aquest tio...
23: És la comissaria de Balmes. Jo crec que va entrar, va fer-se el DNI, es va renovar el passaport i després va sortir.
2: Va sortir de mala llet.
23: Ara van sobrats, ja no tenen por de res.
4: De fet, en diem tiroteig, que en realitat va ser un sicari que va matar un home d'un sol tret.
2: Mini tiroteig.
4: A cara descoberta.
23: Aquí el que està passant és que t'han de fer crims, doncs al final crims ha passat a la realitat.
2: No, crec que no funciona així. Crims ja és un programa basat en casos reals, són casos reals, en aquest cas sembla que és una venjança entre màfies que es dediquen al narcotràfic.
23: Mira, escolta, hi ha molta inseguretat. Entre els trets, la pesta porcina...
2: No barregi coses...
23: I el polen dels plataners...
2: Sí, home, són
23: nivells... És que ja no pots sortir al carrer!
2: Són nivells diferents.
23: No, tot és el mateix. Jo no pots sortir al carrer. Tu vas pel carrer ara mateix, et pot disparar un tret, un porc amagat entre la malesa, Des de dalt de la branca d'un plataner.
5: I tot això davant d'una comissaria, com heu dit vosaltres,
23: i
5: amb nivell 4 de terrorisme i protegint el papa i la mare que em va parer. Sabíeu on era la policia espanyola a aquella hora del matí? Exacte, tu ho has dit.
23: Però si no ho he dit.
5: Buscant estelades a la Sagrada Família. Espanya té les seves prioritats.
23: Sí, després...
5: No, és que hem trobat unes estelades en uns senyors en un cartipàs.
23: Després en parlarem.
5: Espera, Catalunya, si no gent que vol la llibertat.
23: Va, que avui a la competència també hem de parlar de multes.
5: Multes?
23: A Barcelona cada cop hi ha més multes als amos que porten el gos deslligat pel carrer.
2: Sí.
23: Pues ja salto aquí, eh?
2: Si teniu un gos i el porteu deslligat i viviu a Barcelona...
23: Estàs parlant de mi.
2: Ah, sí?
23: Estàs parlant de mi.
2: Vostè porta el gos deslligat.
23: Bueno, jo tinc un gos, ja sabeu, un gos que és una barreja perfecta.
2: Què vol dir, barreja perfecta?
23: És un gos de raça.
2: Sí? Quina raça?
23: Ària.
2: Què és un gos d'ària?
4: Què vol dir la raça ària?
23: La raça pura.
2: La raça pura què?
23: És meitat pequinès,
2: sí?
23: I l'altra meitat pur beagle.
2: Pues va, aleshores, pura, pura...
23: Amb uns destellos a la mirada de labrador.
2: Sí?
23: Un polsim de pastor suís.
2: Bueno, sí.
23: Si el mires pel darrere li veus la part de Chihuahua.
2: Sí?
23: I res, si per part de la besàvia segona me sembla que té una mica de salxitxa.
2: Té salxitxa.
23: Sí, només la punteta.
2: Bueno, pot ser que sigui...
23: La raça ària, ja t'ho dic.
2: Home, la raça ària...
23: Té el millor... Dels sí? millors coixos, eh?
2: Sí?
23: És un campeón.
2: És un campeón?
23: Així es diu, eh?
2: Pot ser que estigui... Es diu campeón?
23: Campeón.
2: Campeón.
23: Campeón!
4: No ens havia dit mai, eh?
23: O sigui... Campeón, la puteta!
2: Sí.
23: Més amunt, la puteta. Més amunt, més amunt. Ara.
2: No, aixeca la puteta.
23: Sí,
2: no,
23: aixeca la puteta, com pot si demanés sigui... un taxi.
2: Amb aquesta barreja tan increïble, pot ser que sigui el gos de Frankenstein?
5: No, uah, increïble, és una pel·lícula de Pixar a saco, eh?
4: Si no, el Jep és el gos de Frankenstein.
2: Sí, exacte. No. Bueno...
23: Quan et paguen per fer aquests acudits? Digue'ls que et rebaixin el sou.
2: No, no, què
4: diu, imbècil? Em paguen massa, realment.
23: Pues escolta'm, aquest matí
2: sí.
23: surto al parc que hi ha sota de casa
2: sí.
23: A fer lo de sempre amb en campeón, no?
2: Eh?
23: Jugam una miqueta allà, davant dels gronxadors,
2: sí.
23: li tiro una pinya.
2: Una pinya.
23: La va buscar.
2: Perquè és un esquirol. Bueno, li tira una pinya al gos.
23: Qui diu una pinya?
2: Això no deu ser gaire,
23: un pal.
2: Gaire normatiu. I el del pal em penso que tampoc s'ha de fer ara. Que
23: bueno, pues, escolta, ara ja no es podrà ni tirar-li un pal a un... Per no, què serveixen els gossos?
2: Li crees una
23: perquè
2: angoixa...
23: si tires un pal, sí. el van a buscar.
2: Ja, bueno,
23: que te'l tornen.
2: Sí.
23: Bueno, aquest campeón... El campeón el l'agafa, el rogega...
2: Sí.
23: I allà que te'l deixa. I que si li vols tornar a tirar, has
2: d'anar a buscar-lo tu.
23: Has d'anar a buscar-lo tu, a ajupir-te...
2: O sigui, bueno. qui està controlant... És, o sigui, el gos l'està controlant a vostè. I a més bueno, a més segur que el fa ajupir-se per recollir-li les caques. Vull dir que el control és total.
23: Perdona.
5: És veritat.
23: El meu gos fa caca al césped del parc infantil. Vull dir, no.
2: Home, no. Però...
23: Això és matèria orgànica, no s'ha de recollir, és abono.
2: Home, què vol dir abono?
23: No, no recullo no és mai, abono, no. Això és abono, no, home.
2: Hòstia, però això és multa, també.
23: I juguem una miqueta allà, doncs, això, davant sí. dels gronxadors.
2: Sí.
23: El Blacky es tira pel tobogan, que
2: sí.
23: li agrada molt.
2: Sí.
23: Tira pel tobogan i aprofita mentre baixa per fer un pipí.
2: Sí, perdoni.
23: I llavors fa gràcia, no? Perquè cau i sembla doncs, allò una mica un canal, no? Fa,
2: fa,
23: canal. Fa com canaló, no?
19: Qui és el Blacky, però? Sí. És un nou personatge.
23: El Blacky, perdó, el campeón. És que es deia Blacky, bueno, clar, quan era petit era de color negre.
2: Ah.
23: A mesura que van passant els anys
2: sí.
23: es va descolorint.
19: Com Michael Jackson. No.
23: Per què? Perquè és raça ària.
2: No.
23: Jo me vaig acollonir i dic, hòstia, un gos negre, no, eh?
2: Què diu ara?
23: A casa no, eh?
2: Però, què vol dir que no?
23: No, no, però per sort s'ha anat desblanqueït. Ara ja és un gos blanc total, eh?
2: Però vostè és imbècil.
23: És raça ària, ja t'ho he dit.
2: I a més porta el gos a pixar el tobogan d'un part infantil.
23: Li agrada molt, li agrada molt. Però es veu que ja no es pot ni fer ni això.
2: Home, és que
23: aquest matí se m'ha apropat un senyor agente
2: sí?
23: i em diu que no puc portar el gos deslligat en una zona autoritzada.
2: Home.
23: I l'Urbano em diu, li arribarà la multa a casa.
2: I vostè què ha fet?
23: Pues li he dit el que feia el cas. Dic, pues m'és igual. No passa res, perquè quan arribi el cartero amb la multa, no li contestaré l'interfono. I si no em pot deixar la carta a la bústia amb sí. la multa, pues no la pagaré, perquè no constarà com a entregada.
2: Però això, sí, clar, estem envoltant...
23: Jo ja fa la vora 23 anys que no obro cap carter.
2: No, que no.
4: El dia que obri una carta, allò serà un efecte dòmino.
23: Sí,
4: que...
23: no, no, sí, res, no, no, res.
4: En tot cas, les multes per no dur el gos lligat, com li passen al Jep a Barcelona, només l'any passat van augmentar un 25%, i enguany sembla que serà encara molt més, perquè ja portem una acumulat increïble.
5: Ei, ei, ei, ei, què passa, maquinetes? Què passa, jefe plantes? Què passa, Morgan Freeman?
23: Bon dia.
5: Toma,
23: bon dia, José, com estàs?
5: No em diguis José. Digue'm José López Viladamunt. Ei, com la meva droga és el papa.
23: Sí,
5: i la mama. Ei, José López Viladamunt, estimat oient, què tal? Des d'on truques? Com et dius?
23: No, no, sí, jo t'he presentat a tu.
5: Eh?
23: Això és la competència.
5: Ah, això és la competència.
23: Va, estem parlant de les multes que posen a Barcelona per no portar el gos lligat.
5: Si jo dic efectivi, tu dius
2: Wonder.
5: Perquè efectivi Wonder ara et multen per qualsevol merda. I això no me la gens, que en tinc dubidà. Per això avui us porto el top 10 dels 3 tipus de multa que més ràbia fan a les persones.
23: O és top 10 o són 3.
5: Vaja, no sabia que teníem aquí un geni de les matemàtiques a la sala.
23: No, però clar, sempre estàs igual.
5: El senyor Perelman.
0: El senyor Euler.
8: Euler,
0: eh? Aviam no si endevines...
23: Que no m'ho cridis, que m'espantes.
0: Em perdones, que tenia els cascos molt a tope. Aviam si endevines quants dits t'estic ensenyant. Pista. És el del mig.
23: Sí. Jo. José, fes el teu rànquing i que sigui ràpid, això.
0: Dijòquei, treu el fre de mà i fot-li gas a la burra, que això agafa velocitat, perquè aquí comença el top 3 de les multes que fan més ràbia.
9: Número 3!
0: Guapa, guapa, amb el número 3, el número 3, multa per anar amb moto pel carril bus. Fa molta ràbia.
23: Els motoristes, sobretot, sí.
0: Sí, és una multa totalment incomprensible. Tu ets un motorista civilitzat que simplement tens una mica de pressa.
23: Vas amb moto, tu, normalment, no, José?
0: Jo vaig amb com puc. Jo vaig a 200 per hora. De vegades moto, de vegades vaig tan ràpid que la moto dic què tinc entre les cames, i no és la moto. Sóc jo, que vaig molt ràpid. A l'esquerra, tu vas amb moto i dius, hòstia, hi ha dos carrils que avancen més lent que el cervell de Sergio Ramos l'endemà d'haver sortit a fons per la fèria d'abril.
23: Sí.
0: A la dreta, una autopista directa al teu destí. I penses, sóc l'únic que ho veu, això?
23: Carril bus,
0: I et ve al cap una idea. Si l'agafo, aquest carril bus, no molesto ningú. I així arribo puntual a buscar el meu nano a la piscina. Perquè la setmana passada me'l vaig deixar i la seva mare el va recollir quan ja tenia els dits més arrugats que l'escrot d'un lleó marí. I clar, el nen era una pansa.
23: Ja, no s'ha entès.
0: I mira que és guapo.
23: T'ha sortit a la mare.
0: És una d'aquelles multes que fa... Què dius?
23: No res.
0: És una d'aquelles multes que fa molta ràbia, però quan la reps pensa... clar, a terra hi posava carril bus, no hi posava carril Honda PCX125 del 2013. Fa ràbia, però ho pots entendre?
23: Sí, la veritat.
0: Passem al número de racions, que diu que té una bossa de tortellinis que m'acabo menjant jo sol. Número 2! Jo, el número 2 de les multes que fa més ràbia, la multa per posar la música massa alta a casa.
23: Aquesta no m'estranya que te l'hagin posat.
0: No sé què dius, però puja el volum, Àlex. A Barcelona hi ha un horari de protecció acústica entre 11 de la nit i 7 del matí.
23: Sí.
0: Això és informació.
23: Sí.
0: Per mi, el que es va inventar això, se li hauria d'imposar per decret llei la castració química.
23: No,
0: això és opinió.
23: No cal faltar.
0: Quantes nits? No t'ha passat, estimat oient, que tornes a casa després d'una mica de festa en un after i tens ganes de dinar amb la música una mica alta i dius endavant, són les 6 de la matinada, però per molta gent ja són les 3 del migdia.
23: Home, sí,
0: i mentre et prepares un fricandó al ritme de Nando Discontrol, se't planta un urbano a la porta amb un mesurador de decibels i tu que vas una mica content, bufes pel mesurador de decibels
23: sí.
0: I li dius, veus com no he begut, pavo? I ella contesta, per cert, el seu fill continua a la piscina.
23: Va, anem, arremata el rànquing, ja va.
0: Acabem amb el número 1 del top 10 dels 3 multes que fan més ràbia. Som-hi.
10: Infinita.
0: En el número 1 hi ha la típica multa que et posen per anar 50 km contra direcció per l'AP7 sentit Tarragona sobre el capó d'un Renault Megane de color groc, tot despullat, excepte un tanga que dus al cap mentre sona Nothing Compares to You de Sinéad O'Connor.
23: Això t'ha passat, no sé.
0: És una opinió.
23: Home, és molt concret.
0: Amb l'agreujant que el seient del conductor hi va un gos i mentre es condueix, el gos va al conductor, el teu amic, tens un amic que va al seient del copilot.
23: Que és el que manega el volant,
0: Va amb el volant. T'ha passat també, oi?
23: No, m'imagino que algú deu anar al volant.
0: Però per què? Si passes pel costat, fa l'efecte talment que condueix el gos. I ho fas per la gent.
23: Ja, pel cotxe que passa pel costat.
0: Exacte. Ei, però no t'escandalitzis. Pensa que darrere hi havia el meu fill ben lligat i amb la cadireta.
23: Pensa que després... L'havies anat a recollir de la piscina.
0: Un dels dos, l'altre me'l vaig deixar. Som-hi! Quina ràbia que fa aquesta multa!
23: Bé, gràcies, José. Avui
0: gràcies
23: han passat més coses, però potser no són tan importants.
0: Tot seguit les repassem.
11: No cal moure's de recull per escoltar la competència.
0: Això que dèiem a iniciar el programa, ho diem un altre cop, no sigui cas que algú s'acabi de despertar.
23: El papa
0: se n'ha anat.
23: Mai, no menys mal, perquè estava parlant de coses que jo, la veritat, no
0: m'interessa.
23: No m'interessa per res. Només m'interessa
0: el papa.
23: Bueno, i la Sagrada Família.
0: Doncs el papa ja no hi és, el papa deu haver...
23: Bueno, el papa se'n va a les Canàries,
0: Se'n va a les Canàries.
23: Sí. Sí.
25: Avui serà Gran Canària, demà se'n va cap a Tenerife.
23: Sí. Pues... Televisin, que allà... Home, a les Canàries hi ha una hora menys.
0: Bueno, compar, sí.
23: Haurà de canviar l'hora del microondes.
0: Sí, el papa el veig jo canviant l'hora del microones.
23: Que maco que és tot allò. Heu estat a les Canàries? Algú hi ha estat aquí?
0: Sí, molta gent hi ha estat a les
23: Canàries. Home, molta!
0: Una, dues, tres, quatre, cinc...
23: Que maco que és tot allò,
0: Molt maco.
23: És molt maco,
0: Molt maco.
23: Hi ha l'Anzarote, que sembla talment la lluna.
0: Bueno, depèn de la part, sí.
23: Si la lluna s'hagués cremat...
0: Sí, és un moment.
23: Sí.
0: Què diu? Va,
23: per no parlar de la Gomera, no aniran a la Gomera, no? Quina llàstima.
0: No ho sé, no crec que no no té previst anar a La Gomera, però estaria bé que anés a La Gomera, també.
1: Llàstima, perquè a La Gomera parlen xiulant.
0: Bueno, parlen xiulant.
1: Sí, tenen el Silbo Gomero, es comuniquen, tenen una cosa de comunicació de la prehistòria.
0: No, home, no, bueno, no sé de quan és, però en tot cas sí que és una cosa molt arrelada, les tradicions.
1: Fa molts anys.
0: A La Gomera, quan no hi havia mòbils, doncs hi havia gent que per dir, ara vinc a dinar, doncs ho deia xiulant.
1: Sí, sí. El pagès a la pagesa, diguéssim, que estan allà, el campesino, no? El campesino de Gomero.
0: Sí, potser Guanchet era un altre.
1: A la que veu la campesina, perquè la tingui, fa...
25: Sí, ja. Això no és Silvio Gomero.
1: I llavors la campesina li fa... No, no volem dir no. No, no.
0: Bueno, sí,
1: no vagis per aquí, no.
4: Era Silvo de Obrero.
1: És Silvo de Obrero, sí. Però, bueno, ja que me pregunteu, adoro les Canàries. Jo,
0: a
1: Operació en Triunfo 2, jo votava sempre pel Toni Santos.
0: Perdoni?
1: Qui? Que era d'allà.
0: Ah, sí? Però és que no sé ni qui és Toni Santos. Em sona
1: no el recordeu?
4: És el meu perruquer.
1: Toni Santos, un canari.
0: Sí,
1: ben guapo que era, eh?
0: Era canari, sí, molt bé.
1: Els canaris són molt guapos.
0: Són molt guapos, però depèn del canari, si és veritat.
1: Sí, tenen la cara com d'indiets.
0: Què diu?
1: Bueno, els guanxes, o no sé com n'hi deien.
0: Sí,
1: però
0: va...
1: Això que dèiem, el papa ja se n'ha anat, ara haurem de continuar amb les nostres vides, com si no hagués passat res.
3: Sí, bon dia, Guetta, com esteu?
1: Bon dia, Arani Fornells, bon dia.
3: Escolteu una cosa, ja heu fet allò tan de pobre de dir-li al papa... Ei, ara que se'n va, es pot endur les capses de pizza buides i les ampolles de Quintos? Vostè que baixa...
1: Que baixi la brossa, no?
3: Això és molt de pobre, eh? Sí. Això va passat algun cop.
1: No sé si és de pobre o de mala educació, potser. Sí,
3: bueno, al final és una cosa... L'educació... No, saps què?
1: Què?
3: Reflexionant sobre això, jo crec que l'educació sí que és de pobre. O sigui...
25: Què dius? La mala educació també, però l'educació potser...
3: Però l'educació sobretot, perquè t'has de buscar alguna cosa perquè no se't vegi la pobresa, de dir, no, és que sóc una persona educada, no?
25: Clar.
3: Has de tenir com molt, aquesta disfressa de soc persona educada i tal.
1: L'educació diries que no és de classe alta.
3: No necessàriament.
1: Ja.
25: Donen la volta al mercador i poden tornar a ser mal educats, els rics, de veritat.
3: És que pensar també, pensar gaire, és de mal educació. No he entès el que has dit.
1: Estàs tan desconnectat, nani, que...
3: Bueno, o vosaltres. Jo la connexió que tinc ja és amb el que tinc i ja està bé.
1: Ja. Però sí que quan algú marxi de casa nostra, no li hem de dir mai baix a les escombraries.
3: No, ni les escombraries ni la rentadora. No, és que aquesta rentadora ja ha fet la rentada, te la pots endur. Això no ho feu, això que ho faci la persona que tingueu al servei. Quan acaba la rentadora es llença i ja està.
1: Sí. Escolta, què t'ha semblat la visita del papa? L'has seguit?
3: Bueno, aviam, jo per allà als barris on em moc hi ha hagut molta il·lusió.
1: Home, sí.
3: No? Molta bandera del Vaticà als balcons.
1: Sí,
3: molta nata i vainilla. Això ha estat una mica inoportú, no?
1: És
3: el molt,
1: què?
3: Home, el tema banderes és molt de pobre. Menys si és la bandera de les Illes Caimán, que jo sé sempre dic el mateix, el nacionalisme com cal, és el del paradís fiscal.
1: O sigui, com a lema, no?
3: Sí, jo
1: estic... El nacionalisme com cal és el de paradís fiscal.
3: Exacte, i jo estic arrelat als nostres orígens, que són els diners.
1: No? Ja.
3: Això és el que ens fa, és la unió, no? Que va dir el papa està en contra de la separació, no? El papa va dir i jo vaig dir...
1: Així resumiries el més destacat del que ha dit el papa.
3: Sí, però el van fer baixar al Raval, i tant, el papa.
1: Bueno, escolta'm, una visita al Raval.
3: Una visita al Raval, prefereixo Brianzú. No, bueno, és la primera part, és la bona, la de la maqueta, no?
1: Mira, fixeu-vos, Brianzú, en anglès és el zoològic de Brians.
3: Què?
1: Brianzú, el Duolingo, això com es nota que no heu fet Duolingo?
25: El seu equívoc més complicat.
1: Brianzú, fixeu-vos. Brianzú.
3: És que seria Brianzú.
4: Clar, Brianzú.
19: El zoo de Brian, la segona part del zoo d'en Pitus.
5: Exacte, és la segona part del zoo d'en Pitus.
4: Complicadíssim i totalment cert, eh?
1: Bueno, escolta'm una cosa, això que ara estàveu parlant... No, un moment, que vull fer un apunt.
3: Aviam.
1: Vull fer un apunt. Jo no sé si us hi heu fixat, però jo he fet una comptabilització, un treball de camp, de totes les banderes del Vaticano per tota la ciutat.
3: Sí.
1: I te diré una cosa. El 90% les han penjades homes.
3: Què vol dir?
1: No. Estan totes les banderes... No, n'hi ha una de planxada. Tu te creus que totes les banderes del Vaticano... Se li veuen tots els plecs.
3: Bueno, perquè deuen ser...
1: De qui les ha comprat i les ha tingut guardades 20 anys a l'armari.
25: Fins que vingui el
1: pròxim papa.
3: Escolta,
1: el mínim que podríeu fer, quan pengeu una bandera a un balcó, planxar-la.
3: Planxar-la, és veritat.
1: Ara, també et diré una cosa. Planxar allò que és de polièster... Ojo, eh? Ojo,
4: quan es pot enganxar, enganxar la planxa. Sí. Totes més, qui deu haver distribuït això? Perquè no sé on es compraven les banderes del papa.
5: En Jesucrist, jo què sé.
1: Els basars del Xile. Home!
4: Al costat dels paraigües i les cartes Pokémon.
1: Sí, claro.
0: Ara que parlem de banderes, ahir la policia espanyola, us ho hem explicat, va expulsar uns 600 cantaires de la missa de la Sagrada Família perquè van detectar...
1: Sí, que cantàvem malament.
0: No, cantàvem...
25: No vam arribar a saber això.
0: Cantàvem molt bé. Perquè van detectar que portaven estelades a les partitures. Una fotocòpia d'estelada enmig de les partitures, i això va detectar la policia espanyola. Hòstia, i ja sabeu que és una arma de destrucció massiva.
1: S'ha de ser cruel.
25: El què?
0: Home, sí, s'ha de ser cruel perquè...
1: Portar fotocòpies?
0: És una tradició.
1: Ja no portar una estelada que diu... No, fem una fotocòpia.
4: Eren fulls amb una...
1: Posarem entre la partitura i en un moment en què hi hagi un do de pit. Mentre això ni do.
0: Do, això és do?
1: Farem així, que obrirem les partitures. I tots a l'aire.
0: No ho sabem, això.
1: Ensenyarem 600 fotocòpies d'una estelada, que com que són fotocòpies i és de nit, doncs no es veurà absolutament.
0: Bueno, això és perquè s'està avançant, vostè.
1: Tot el món ens
0: vostè
1: mirarà. Sí. I, bueno, molt bé, molt bé.
0: Pues,
1: escolta'm, enhorabona.
0: Vostè... Sí.
1: Mira, escolta'm, hi ha a més el concepte cantaire... 600 cantaires, això ja fot riure.
0: Ah, sí, li farà riure a vostè. Vostè és més de 600 guàrdies civils, no? Que de 600 cantaires, o què?
1: No, jo és que sóc cantaire.
0: Sí?
1: No, tu el que ets és solter.
0: No, té res a
1: que ets l'únic dels teus 7 germans, sí, que no estàs aparellat,
0: sí,
1: i el dimarts al vespre, per fer alguna cosa, t'has apuntat a una coral per anar a cantar.
0: Home, no, perquè...
1: Oh, senyor, cavalla França, Rosinyor... Vinga, fem un canon. Rosinyor, Rosinyor, no m'assé més, Rosinyor...
0: Bueno, què deies, Manel? Tenim més dades sobre...
25: Sí, alguns membres de les corals volien cantar els segadors al final de la missa, presumptament, i la policia espanyola els va estar vigilant quan cantaven el Virolai, cosa una mica estranya, i quan van acabar se'ls van endur a l'exterior.
1: Vaja, Frank.
0: Marc Antoni Mateu, doblador de pel·lícules, bon dia i bona hora.
23: Com estàs, Frank?
0: Bé.
23: La vida et somriu, Frank?
0: Sí.
23: Sí, diries que ets feliç?
0: Bé, sí, estic bé.
23: Contesta, Frank!
0: Deixant de banda del petit detall que no em dic Frank...
23: Ara no ens distraiem amb petiteses, Frank. Home, he vingut a ensenyar-vos la nova pel·lícula que doblaré aviat.
0: Sí.
23: N'heu sentit a parlar?
0: Sí, nosaltres...
23: Jo no n'he sentit a parlar, encara. No, i tu? N'has sentit a parlar?
0: No n'he sentit a parlar.
23: I tu? N'has sentit a parlar, gens?
0: No,
23: gens. Catherine! N'has sentit a parlar?
8: No, però no és gaire bona promoció.
0: Vaja. Escolti, nosaltres ara parlàvem de 600 cantaires que van ser expulsats ahir de la Sagrada Família.
23: Sí. Conec precisament tota la pel·lícula. Ja l'hem començat a rodar.
0: Ah, hi ha pel·lícula d'això?
23: Sí, sobre l'operació secreta de colar estelades a la Sagrada Família.
0: Ah.
23: Es titula Estelada Família!
0: Què diu ara?
23: Corre, Frank! Ja. Déu meu, avui al vespre ve el papa a la Sagrada Família.
0: Sí.
23: Tens una missió molt important.
0: Jo?
23: Molt perillosa.
0: Què és?
23: Has de fotocopiar 600 vegades una estelada.
0: Un moment.
23: I repartir-la entre els cantaires.
0: Sí, ja.
23: I... És difícil, perquè hauràs de trobar una estelada de tela,
0: sí,
23: de la mida justa que càpiga dins d'una fotocopiadora.
0: De la... Sí, bueno...
23: Per poder-ne fer una fotocòpia.
0: Però
23: bé,
0: sí,
23: no una, sí, 600.
0: Sí.
23: I després les hauràs de repartir entre els cantaires.
0: Sí,
23: però... Fes-ho a la impressora de la feina, Frank, que et sortirà gratis.
0: Però escolti, fer 600 impressions a la feina, a més a més, treballo de gent rural, perdoni, que no estava...
23: Sí, no estaves dins del personatge. Tu fas de Frank, Frank.
0: Sí, però per un moment...
23: Què és el que no has entès, Frank?
0: Estava molt relaxat.
23: Tu dius Frank i et dic, corre, Frank. Sí. Per tant, m'estic adreçant a tu.
0: Sí, però corre, també corre cap a on? Si m'estàs explicant una moguda d'unes fotocòpies que he de fer a la feina... I...
23: No és córrer físicament,
0: no,
23: és córrer d'afanya't.
0: Afanya't, d'acord.
23: D'acord?
0: Val, què he de fer?
23: Tornem aquí.
0: No.
23: Fes-ho la impressora de la feina, Frank, en sortirà gratis.
0: Home, però cantarà molt, 600 fotocòpies. A més, treballo de gent rural. Vaig amb un quad pels boscos. No tinc impressora, el quad.
23: Deixa't estar d'excuses. Fes-t'ho com vulguis, Frank.
0: Ja.
23: Ens veiem a la Sagrada Família. No en fallis. Màgia. Ja som davant de la Sagrada Família.
0: Bueno, és muntatge.
23: És el que té el cinema.
25: Sí, clar, màgia.
23: Vas per tall davant de la Sagrada Família.
0: Sí.
23: Corre, Frank, hem de repartir les estelades fotocopiades entre els cantaires.
0: Com reconeixerem els cantaires?
23: És tota aquella gent d'allà que està escalfant la veu. Que van fent... Do, re, mi, fa, sol, sí. Rol, rel, ril, rol, rul...
0: Sí, sí, sí.
23: És una operació del risc, Frank.
0: Home,
23: ens arrisquem a cadena perpètua.
0: Sí.
23: La nostra és una lluita clandestina.
0: Bueno, en principi tampoc és tan arriscat. Simplement és repartir estelades fotocopiades.
23: Fes-me un favor, a veure, un moment. No improvisis.
0: Home,
23: això no ho diu el guió.
0: Com que no?
23: Jo sé que tu creus millor guionista que els guionistes, però simplement llegeix.
0: Ja, però... Sí.
23: D'acord?
0: És que ara vull...
23: Escriu un llibre, el més venut per Sant Jordi,
0: no, però...
23: i ja es creu que ell pot reescriure la història del cinema.
25: Ara ja no és en Frank, eh?
23: Vaja, vaja. Vaja,
0: però,
23: vaja.
0: Un moment, ho deia el guió.
23: Manual de defensa del cinema, Frank!
0: No, ja. No, sí, a mi el cinema em sembla molt bé, i més si ha d'explicar la nostra història i no pas la història dels altres.
23: Efectivament.
0: Val.
23: Tornem a l'última escena.
0: Sí.
23: Llegeix.
0: Aviam, on soc? Senyala-m'ho.
23: Frank, ens han enxampat. No l'entenc només... Ah, no, si això és meu. Frank!
0: Què?
23: Ens han enxampat.
0: Sí.
23: No ho entenc. Només hem repartit 600 estelades a 600 cantaires.
0: Perdoneu, és culpa meva. Li he ofert una estelada a un policia nacional espanyol. L'he confós amb un cantaire.
23: I adéu, nostre senyor, Frank, ets un inútil.
0: Què?
23: Com pots confondre un cantaire amb un policia que porta patilles finetes i un tatuatge d'unes lletres japoneses darrere l'orella? Et faré pompar amb el cul, Frank.
0: No, bueno, això és una altra pel·lícula.
23: Sí, aquí comença la part interessant.
0: No.
4: Nois, hauríem d'anar a publicitat, però sé que l'Angelinés volia preguntar-nos i saber on van a parar tots aquests regals que li han anat fent durant el seu viatge al papa.
23: Bueno, estic intrigat. Vosaltres no, nena?
5: Sí. No, estic intrigat.
23: A cada lloc que fa dos passos al papa, fet aquí a Catalunya, li han regalat coses.
4: Sí,
23: coses de dir, escolta, però coses que...
4: Recul, l'Arnau Manlle li va regalar unes figuretes d'uns castellers...
23: Què fas tu amb unes figuretes d'uns castellers?
4: Doncs ara li explicarem.
5: Són armes de destrucció massiva. Jo estic intrigat, ja que pregunteu per persones intrigades, per què passa cada cop que hi ha una moguda d'aquestes semiespanyoles i els Jocs Olímpics. Detenen uns quants i es foten a la presó.
23: Sí,
5: abans ho podien amagar, ara ja no ho poden amagar.
23: No,
5: això ho volia explicar jo també. Moltes gràcies i que vagi bé.
23: Molt bé. Aprofitem que el Mohamed ha marxat per anar fent pipi.
5: Si ara només volia dir puta Espanya.
23: Va, ara tornem.
21: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
10: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
12: I pot ser tot això sent professional.
10: I venir als ProDays de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
13: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
14: Pel picant?
13: Què havia de ser, si no?
14: Però què va ser?
13: Apendicitis, operat d'urgència.
14: Ostres.
13: Sort del RAC, en 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
15: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
16: Et ve de gust res exòtic? El sabor d'Àsia amb Lidl val la pena. Aquesta setmana, fideus de vidre, plats preparats estil asiàtic, pollastre amb curri, salsa de xili... Gaudeix dels autèntics sabors orientals amb Vitàcia. Lidl, val la pena.
26: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
27: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
28: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
29: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
30: Hi ha llocs que tens a prop, però que sempre et sorprenen. Redescobreix la Pedrera, els patis, el terrat més icònic de Barcelona i les golfes, on coneixeràs de prop l'univers de Gaudí.
31: Ara, promoció especial per residents a Catalunya. Entrada per només 12,50 €. I nens i nenes fins a 12 anys, gratis.
30: Una experiència única per temps limitat.
31: La Pedrera, més a prop que mai. Reserva ara a lapedrera.com.
2: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A eLearn, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. eLearn, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
6: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
7: Jo no puc treure'm del cap això.
2: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat, perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
9: Arriba la venda privada, amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
11: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
14: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
17: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
18: Fes realitat el teu estiu amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Tailàndia, Europa, sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions i els seus preus increïbles, com ara el Carib, des de 920 euros. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
19: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
25: Peugeot.
0: Això és la competència RAC1. Noemí Pols, bon dia.
20: Hola, bon dia. Segur que ja heu vist per tot arreu que Seguretat Directa és very sure.
0: Sí.
20: I us explico per què. Doncs s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca. Very sure. Així que recordeu, Seguretat Directa és very sure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
5: Molt bé, gràcies. Molt bé, molt bé.
0: Una de les preguntes que ens deixa la visita de Lleó 14 és: i ara què farà amb tots els regals que ha rebut durant la seva visita a Catalunya? Doncs tenim la resposta. Tenim la resposta.
25: Sí, home, jo també la tinc. Mira, te la diré en tres paraules.
0: Sí.
25: A.
0: Sí.
25: La.
0: Sí.
25: Basura.
0: Bueno, Noelia.
20: No, de fet no, perquè quan els regals no són molt valuosos o molt grans, van a parar a una botiga secreta situada a l'antiga estació del tren del Vaticà.
25: Secreta? Bueno, perdona, bueno, tan secreta no serà si dieu una botiga secreta situada a l'antiga estació del tren del Vaticà, doncs sí. Pues fins aquí el secret, no?
0: A veure una cosa, el papa té un blue space per deixar els trastos que li regalen o com va la cosa?
20: Més o menys. És un establiment de difícil accés i tot i que hi ha visites guiades que es poden reservar, no és l'habitual. Ah. Llavors els pongos que rep el papa s'acaben venent en aquesta botiga per un preu d'entre 200 i 400 euros.
5: Vaig sentir ahir al Toni Clapés, al sí. Versió, sí. Molt heavy, el que van explicar. I això, sí. Una cosa, la meva pregunta és, això són butxaca al papa? O sigui, es treu un sobresou venent les nines de porcellana que li regalen al poble d'Extremadura? Això sí que és economia circular. Saber si puc tirar el currículum a la botiga del papa? No necessito un sobresou.
25: No crec.
5: Me conformo simplement amb un sou normal.
25: Ja, ja, ja. Bé, doncs escolta'm, ara que sabem que els regals del papa acabaran en aquesta botiga, repassem què li han regalat al papa durant la seva visita a Catalunya.
20: El president de la Generalitat, Salvador Illa, per exemple, li ha regalat tres coses.
25: Fixa't que generós.
20: Sí. La reproducció de l'acte de la col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família.
25: Que maco, que maco. No em digueu que no us emocionaria.
0: Un facsímil.
25: Rebre una cartolina. Amb un acte.
0: De la primera pedra.
25: D'una pedra,
0: I li regales a la primera pedra, Vull dir que la cosa també és circular. Què
25: més? Clar, és... Sí, ara doncs... aquí penso és una mica gris i burocràtic, no?
20: Sí. Illa també va regalar-li al papa la reproducció d'una nina romana de Tàrraco.
25: Fixa't, un altre regal relacionat amb la pedra,
0: Sí.
25: És una metàfora de la fortalesa del nostre president.
0: Sí.
20: I Illa també li va regalar al papa una rèplica de les homilies d'Organyà.
5: Fuà, el papa ha vingut a Catalunya i li ha passat com als nens que fem la comunió només pels regals, però a l'inrevés, no? Bueno, però si esperava un transistor o alguna cosa, no?
25: Sí, jo me l'imagino, aquest senyor, quan se li apropa gent amb coses, de dius... Escolta'm,
1: no cal que em regaleu res. No. Ja. És allò que es diu per cada bé. En el seu cas és real.
0: És real, perquè el papa té de tot.
1: Escolta,
0: no. Principi, no,
3: ja, I no necessita res. Perquè,
0: no, només cal entrar al Vaticà per dir, bueno, fins i tot tenen unes regates molt ben fetes. Sí. Digues.
4: L'alcalde de Barcelona li ha regalat la impressió d'una obra del grafiter italià Tibi Boi, que viu a Barcelona, i en aquesta làmina hi surt el papa, un colom de la pau i la Sagrada Família, i porta per títol Barcelona, ciutat de pau.
5: Quin remei, ciutat de pau. Ens han fotut la pau, però en cullera com si fos verdura, la pau dels collons.
3: Pau romana.
1: Fixa't que li han regalat una làmina, l'acta aquesta, perquè com que saben que allà al Vaticà no té molta paret,
0: no
1: s'acaben les parets al Vaticà, i ja ho ha estat o no? I mira que hi tenen quadros penjats allà,
0: I coses de Miquel Àngel, fins i tot tenen les parets, els sostres pintats.
3: Sí, anava a dir de grafiters, ja en tenia alguns de bons.
0: Sí, els millors. Bueno, també li ha regalat una edició del llibre Miró i els poetes catalans, no?, d'en Vicenç Altaió. És això?
1: Home, doncs aquest llibre val una pasta, eh?
0: Sí, suposo.
1: A la vora 400-500 euros. Ah. Però Quim Collboni no l'ha encertat, eh?
0: No?
1: No cal recordar-li al papa que som catalans cada dos per tres, escolta'm.
0: No.
1: Ni a ningú,
0: ja,
1: clar.
0: Ningú,
1: no podies regalar-li Miró i els poetes?
0: Ja està,
1: a seques. No, sempre de... i els poetes catalans, és que...
4: Sí. Collboni també li ha regalat una rajola hexagonal dissenyada per Gaudí el 1904 amb el missatge Barcelona, lloc de trobada, cultura i pau, en català, castellà i italià.
5: Fuà, Dalmau, estic segur que estaries disposat a matar per aquesta rajola, eh? Que li posin seguretat extra al papa, no sigui cas que li vingui a robar les rajoles, aquest paio.
1: Sí, sí. I d'altra banda, Pilarín Vallès també li ha regalat coses
4: al papa.
1: Un dibuix
4: li ha regalat.
1: Bueno, el típic dibuix que et fa la teva filla al col·le per felicitar-te l'aniversari.
0: Home, però és de Pilarín Vallès, no és la teva filla.
1: Però sota amb aquesta dona dibuixa com si fos un nen de 3 anys.
0: Sí, el mateix diuen de Miró, el mateix deien de Picasso, etcètera, etcètera.
1: Escolta'm. Això és el típic dibuix que et fa ta filla per felicitar-te l'aniversari, que l'obliguen a punta de pistola a l'escola.
0: Però ningú ha obligat la
1: Pilarín. Dibuixa-li un dibuix que el teu pare li farà molta il·lusió.
0: Sí.
1: I quan te'l porta a casa, li dius, a veure, escolta'm, vine aquí. Escolta'm una cosa.
0: Això li dius al teu fill.
1: Vine cap aquí, seu aquí la falda.
0: Vine amb el papa,
1: mira,
0: no?
1: Sí. Escolta'm, el papa fa 43 anys.
0: Sí.
1: I tu te penses que necessita un dinar 4 amb 4 gargots fets amb plastidecor per algú que no controla encara la psicomotricitat fina?
0: A veure, però vostè té el cor sec.
1: Carinyo, el que li fa més il·lusió al papa per l'aniversari... és un got de whisky i un caliqueño.
0: Bueno, en fi...
1: Perquè,
0: farem una cosa, anirem a publicitat i tornarem de seguida i continuarem parlant d'això.
1: És que no...

0: Interrumpimos la programación, estamos en directo desde Clarel. María, ¿qué está pasando?
1: Es una locura, Carlos, no he visto nada igual. La gente sale de Clarel con los ojos como platos.
0: ¿Se confirma la cifra?
1: Confirmadísima, llegan los precios aún más locos. El lavavajillas Hogar, el de un litro, a solo 0,99. En Clarel se nos ha ido la pinza. Ven y descubre nuestros precios aún más locos.
2: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
3: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
5: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: El futur del sector agroalimentari demana el teu talent. Inscriu-te al primer grau en Tecnologies i Direcció d'Empreses Agroalimentàries. Titulació pública oficial de la UB i la UPC en anglès. I trobaràs la millor sortida professional i la participació d'empreses líders del sector. Comença aquest setembre. Les places són limitades. No esperis més. Fes la teva preinscripció al portal d'accés a la universitat. Més informació a fabest.org.
7: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
8: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
9: Què significa èxit? El diccionari diu, aconseguir alguna cosa important. Les escoles de negocis, fama, diners i networking. Tu, no perdre la ratxa a l'app del Mussol. A Ilerna no volem que compleixis els paràmetres d'èxit dels altres. Volem que amb les nostres modalitats online presencial o semipresencial, triïs els teus. Uneix-te a l'FP oficial que s'adapta al teu ritme de vida. Ilerna, en futur reivindicatiu.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
12: Sí.
11: I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mafre. Anem on vas.
15: La vostra alarma Verisur.

0: Tur s'ha connectat.
1: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
2: Verisur. Escolta, saps què ha fet la Pilar?
3: Què?
2: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
3: Sense pagar?
2: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
3: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Consulta Citroën.es.
4: Doncs vosaltres hem de deixar aquí, però tornem a la competència. Feu bon dia.
5: El papa ha tornat, que s'ha deixat les claus,
4: No ha tornat, no ha tornat, que ara ja és a les Canàries.
5: Ah, pensava, l'he vist que aterrava, dic, ja, no, no. S'ha deixat les claus.
4: Ja l'hem vist a l'escenari sota un parasol, afortunadament. Bé, ara arribarà en Marc Giró i el vostè primer, però abans les notícies de la una. Amb Núria Travessa, bon dia.
6: Hola, bon dia.
4: I Albert Bassas, bon dia.
7: Bon dia.
6: Ara ho deies, el Papa Lleó XIV visita aquesta hora al port d'Arguineguín, a Gran Canària, i ha arribat fa menys de 10 minuts per reunir-se amb migrants, també amb treballadors i voluntaris que els atenen. L'acompanyen el president espanyol Pedro Sánchez i el canari Fernando Clavijo, que fa unes setmanes se'ls van tenir pel creuer de l'antivirus. Connectarem, doncs, amb l'Arnau Manyec, que també acompanya Lleó XIV en aquesta etapa del viatge. El pontífex s'ha enlairat aquest matí de l'aeroport de Barcelona, on ahir va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família en una cerimònia que ha meravellat tothom, però que ha quedat enterbolida per l'expulsió de 600 cantaires que hi participaven. Duien estelades impreses enrere les partitures i volien cantar els segadors al final de l'acte. Tant els responsables del temple com la delegació del govern espanyol defensen l'actuació de la policia espanyola. Diuen que l'acte tenia un guió tancat i pactat amb el Vaticà. Sentirem la seva versió, també la dels cantaires, que evidentment s'han encaixat, denuncien que van haver de cantar davant la presència intimidatòria dels agents de la policia espanyola. Més coses, ho hem sabut fa poca estona. El jutge autoritza la UCO a rastrejar els comptes d'Alberto González Amador, la parella d'Isabel Díaz Ayuso, pels seus negocis amb el grup Quirón fa mig any, que ho havien demanat als agents. El jutge ha ordenat a 16 entitats bancàries que els enviïn els moviments de l'empresari i de la resta d'investigats en aquesta causa per suposada corrupció en els negocis, i que els envien la informació des del 2014. Fa poca estona hem sabut també que la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero i el cas Leire Díez passen factura al PSOE. Els socialistes s'enfonsen gairebé 5 punts en intenció de vot, segons l'últim 6. El PP creix 2 punts, per tant la distància entre tots dos es redueix a només 4 punts. Vox continua en tercera posició, perd 4 dècimes, i tant Sumar com Podem es recuperen una mica. Cap a un quart de 3 sabrem si el Banc Central Europeu torna a pujar els tipus d'interès. Gairebé 3 anys després, els experts pronostiquen que sí, que ho farà, però de manera moderada, un quart de punt. Això vol dir que els tipus quedarien al 2,25%. I el Jove Teatre Regina ha anunciat avui que tanca. Després de 38 anys, al carrer de Sèneca, els han comunicat que l'edifici està en venda i que no el renovaran el lloguer. Això vol dir que hauran de baixar la persiana el 15 de juliol. Els responsables del teatre es queixen que no han tingut marge de maniobra. És un teatre, recordem, dedicat al teatre familiar, que ha programat al llarg d'aquestes 4 dècades més de 10.500 funcions.
8: Pues una pèssima notícia, francament. Escolta'm, i ara els esports.
7: Els esports avui és el dia. Avui comença el Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i Canadà, amb partit inaugural entre Mèxic i Sud-Àfrica a partir de les 9 i en directe a RAC1. L'escenari d'aquest primer partit és l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, on avui es farà la primera de les 3 cerimònies d'inauguració. N'hi haurà una a cada país. Els caps de cartell aquesta nit seran J Balvin i Shakira, que interpretarà l'himne oficiós del Mundial, el Dai Dai. Més tard, a les 4 de la matinada, jugarà el segon partit de la jornada entre la República Txeca i Corea del Sud. Podreu viure tot el Mundial de Futbol aquí a RAC1, entre RAC1 i RAC+1.
9: Farem un partit. Ah, que bé, mira, em tranquil·litzes moltíssim.
7: Cada dia.
9: No, perquè jo deia, estem a les Glòries també esteu encantades, no, d'això?
10: Sí,
9: no.
10: Home,
9: Laura, carinya.
10: Dai, dai, dai, dai.
9: Dai,
10: dai.
9: Què vol dir, dai, dai?
10: No ho sabem.
9: Dai, dai, tu no saps què.
10: Bueno, és com guaca, guaca, wiki, d'això que fa la Shakira, saps? Però per què? Mina, mina, ella fa això, té el seu esperanto.
9: Però caca sí que fem, de vegades sí que fem caca. Una cosa, però dai, dai, que és com l'himne de la... Aquest és el nivell, el limotip del Mundial és Dai Dai.
10: Com era Waka Waka fa uns anys.
7: Sí, exacte, guanyarà, sí, guanyarà, sí, la Sud-Àfrica el posa.
10: Estem parlant de futbol,
9: no,
10: eh?
9: No.
10: Estem parlant de futbol.
9: Però una cosa, i tu, Albert, perdona, fent una mica mansplaining, així que el necessitem de veritat, perquè som uns ignorants. El Dai Dai, què vol dir? De... que és la tornada de la cançó de la Shakira de la
7: sí.
9: Mundial.
7: Sí, sí, mira, a veure si ara... Bueno, que ara fa molt EOE, perquè agafi ritme la cosa, i si després va dient dai dai, tal, sí, sí.
10: Serà la cançó de l'estiu.
7: Sí, enganxa.
9: És veritat, nosaltres sí. Gravarem un ascensor del Cara al Xou amb aquesta cançó. Ah, és de Shakira, això que gravem.
10: Sí, sí,
9: va, que m'he d'aprendre jo, mare.
7: Escalfa, va, entrena.
9: A veure...
10: Tens la xuleta.
7: Ara, veus, dai dai.
9: Ah, dai dai, vale, vale.
10: Ah, m'autó una mica, oi, ja ens han canviat els esports i ens ve l'Albert, que sempre és més soso, eh?
9: Ja està.
7: Escolta,
9: bé.
7: Però que mora és un pal.
10: No,
7: no.
9: Ara tampoc. Sí, ara...
7: Com si fos l'Alegria de la Huerta.
10: No hi ha color.
9: No, exacte. Oh. No seré jo qui... No defensaré jo el Roca... Ai, no defensaré jo l'Albert Bassa, com comprendreu, però el Rocamora, l'alegria de viure tampoc és, eh?
7: Ah,
9: vale,
7: ah.
10: Però somriu tota l'estona.
9: És de màrmol. Sí. Bueno, és un somriure com el de la Mona Lisa, no sé si vau bé, eh?
10: Ai, doncs a veure si m'he enamorat. A veure si m'he enamorat. A veure si estic sentint coses.
9: El rock... Sí, mira, però escolta, a la vejez, viruelas.
10: Fa tant que no sento res, només sento gana de tant en tant.
9: No. Hace tanto que no siento nada al hacerlo contigo.
10: Una mica d'ansietat, tinc.
9: Una cosa, Laura, tu no trobeu, Sílvia, que tal, que el Rocamora és igual que el papa Lluís XIV?
10: Ai, és veritat.
9: Lluís XIV.
10: Per racó, Lluís XIV, sí, sí. Lleó. Sí que s'assembla, sí.
0: Què dius?
10: Té un aire. Té un aire cap allà. Ja, sí.
11: No. Jo crec que el Rocamora sí, sí. no tornarà més, semblant. Marc? Perquè
9: qui, el Rocamora o el papa?
11: El
9: jo
11: Rocamora,
9: crec que el papa no tornarà mai més a Espanya tampoc. Perquè aquest home ara va a Canàries, però aquest home ha portat un tute que jo
10: bueno,
9: no sé.
10: Se'n va a Canàries a Arguineguín, que saps qui viu a Arguineguín?
11: No.
10: Anabel Pantoja.
9: Anabel Pantoja!
10: Home, tu saps què serà per Anabel Pantoja, home. Que plora... Per vés a saber mare què, Déu, quan arribi el papa per allà...
0: Li podrà acostar la nena aquella.
10: Sí, bueno.
9: És que, escolta una cosa, ha de fer tanta il·lusió... Clar, nosaltres perquè estem buides per dins,
0: sí,
9: a nivell espiritual.
0: Sí,
9: però el...
0: A tot,
9: però, espiritualment, de totes maneres. Però, o sigui, estem buidades, ens han buidat. Ens han buidat. Però quina il·lusió ha de fer, de veritat, que jo tinc moltíssima empatia per totes aquelles persones que tenen il·lusió, que són catòliques, de sota apareix el papa i tiren l'alegria de veure el papa com qui...
10: És la seva
9: madona. Dona, joder. Sí,
11: és que ahir li entregaven bebès, eh?
9: Això ho vam parlar ahir també, que ens semblaven perillós, sí, perquè les mares, com tal de beneir els pares, de beneir les sí. criatures, els hi tiraven a la cara del papa, que aquest home sort que té reflexos, sí. però el Ratzinger, més d'un bebè li devia caure al terra. Eh?
10: Home, amb la mala llet que tenia...
11: La família...
10: Sí, sí,
11: tenia tics, eh? El papa estava com...
9: Sí, tenia tics
11: ja.
9: Tenia
11: tics a saco.
12: Jo havia anat a veure Juan Pablo II, eh?
11: Què dius?
9: Sí. Bueno, perquè, esclar...
11: Nosaltres... Però és que ella és molt catòlica.
9: Tu és molt catòlica, no?
12: No, era petita, em van portar...
9: Clar, clar, és que la manipulació sí. dels infants és increïble, sí, sí. eh? Després diuen... Bueno, escolta una cosa. Bueno, perdona, Rocamora Bassas.
7: Bassa, sí.
9: El substitut del Rocamora. Vols acabar tot això del Mundial? Això del sí. Mundial també...
7: Mundial per un tub, sí.
9: Tinc una depressió, o sigui, de veritat us ho dic, eh? Perquè jo m'encanta a la gent que li encanta el futbol. Els fills, per exemple, de l'Ester Romagos
11: estan superencantats. Els meus estan, bueno, encantadíssims. Avui comença...
9: Els de Panini estan, ja que s'han comprat quatre xalets més.
10: Home, i Tim Payne. Em recorda't que Tim Payne ja té més... El que et vaig explicar...
9: Ah, aquell.
10: Que
9: era el, sí, sí.
10: Doncs ja té més seguidors a Instagram... Que habitants...
9: Explicar per si algú no...
10: Mira,
9: no.
10: Tim Payne...
9: La Marta, tu no ho saps, no, qui és Tim Payne?
10: Un creador de contingut argentí va dir anem a fer famós el jugador de futbol més anònim del Mundial, que era Tim Payne. Ha aconseguit ja 5 milions i mig a Instagram, té més seguidors a Instagram que habitants a Nova Zelanda, que és la seva, el seu país, carai. Diguéssim, el país que representa.
9: No sap com gestionar-ho.
10: No, bueno, està en xoc total. Llavors, a mi, és l'únic senyor total. Que m'interessa, que la selecció de Nova Zelanda es veu que és una pena... que són bastant patètics,
7: sí,
10: no?
7: Sí, no seria una potència, no.
10: Sí, però sí. són patètics, però ojo a Tim Payne. Ojo a Tim Payne, perquè és l'únic que pot aixecar aquest Mundial. A més, està bo. Vull dir,
9: sí,
10: ja com a dada...
7: Doncs a banda d'això, del Mundial per un tub, tenim una mica de bàsquet avui a les 8. El Barça rep el Tenerife en el segon partit de les semis de l'ACB. L'equip de Xavi Pascual domina la sèrie per una victòria a 0. Llàstima ahir de la penya.
0: Per favor, vols dir-ho com si de veritat et sabigués greu?
10: Mira'm els ulls.
7: Home, sí que em sap greu, a més a més, pel final...
0: Va ser el partidàs del segle.
7: Només d'un punt, un partit èpic.
0: Però és igual, ja ho remuntarem.
7: Però sí, de moment també 1-0 en contra per la penya en la seva semi contra València i tot plegat el dia també que comença la Final Four de la Champions masculina de waterpolo, que això a Marta agrada amb el Barceloneta.
9: Per què m'agrada? Jo havia entrenat amb els de waterpolo,
7: Ah, t'agraden els jugadors.
9: A les piscines Sant Jordi havia entrenat a waterpolo.
10: Ah, sí?
9: Sí, sí. Bueno, no entrenava, jo m'ofegava.
10: Clar, és molt bèstia.
9: M'encanta. Entrenava. Digues.
10: Jo entrenava també, bueno, feia natació.
9: A Sant Jordi?
10: No, a Sant Jordi vaig competir una vegada, però no nedava allà. Sí, jo feia natació a un club.
9: Com es deia el club?
10: Júpiter.
9: Júpiter. És que clar, digueu tot.
10: A Bac de Roda, no?
9: De Bac de Roda.
10: A Bac de Roda, sí.
13: Sí, jo vivia allà.
7: Feies el mort.
10: Ah, què dius?
9: I què feies?
10: I clar, quan venien els de waterpolo, era com...
13: Home, estan molt bé els de waterpolo.
9: What the fuck? Sí. Però perquè, a més, hi ha carn.
10: Bueno, és que estaven...
9: Perquè han de flotar.
13: I esquenes.
9: Totxos.
13: Aquelles esquenes masculines que et poden moure...
9: Que et poden moure...
10: Laura, et veig molt necessitada.
13: Estic necessitada.
9: La Marta Bernal, Glòria Cabretera, diu que estàs tan fora, Marta, sí, no? Tu estàs tan concentrada en Bertolt Brecht, oi? Recordem que la Marta, es pot dir això o no? Que estàs assajant?
12: Sí, perquè... bueno, ara estic de Campo i Playa, però el dilluns comencem.
9: Tornava a assajar, perquè esteu assajant amb Marta a Pazos.
12: La Pazos. L'òpera de Tres Rals.
9: Oh, que home. Això s'estrenarà al Lliure.
12: Primer farem Grec, el dia 29
9: això,
12: o el dia 1, que són 3 dies, i després ens anem al Lliure.
9: Al Lliure. I quan estareu al Lliure? Això...
12: Pues ara no et sé, crec que el 17.
10: D'octubre.
12: No, de setembre.
9: Mare
12: de
9: Déu, Marta, és increïble.
10: Que
9: ens pots recitar alguna cosa? A més, cantes, no? Cantes i balles?
12: Sí.
9: No, però, clar, no, això no, també haureu de fer una secció de Glòria Cabaretera i del inframont teatral a l'escenari del Grec. Sí, això que ha passat aquí.
10: El top de la cultura catalana, perdona.
9: El top de la cultura catalana.
10: No, és que...
9: Perquè
10: és
9: quin és el repartiment?
10: Què?
9: Ui, espera, que acabin amb el...
4: Cabró Roc,
9: temps,
4: ara.
9: Ah, Cabró Roc, mare de Déu, quina meravella.
14: I ho dic jo. Ei, que s'acosta el Cabró Roc i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
12: Pujo, eh?
9: Escolta'm una cosa. La Marta Bernal, avui tens problemet. Clar, com que estàs en Bertolt Brecht, ara la ràdio sembla tot difícil.
12: Tot se'n fa petit, ara.
9: Tot se'n fa petit i ara no et va bé el micro, no et va bé el sol, no et sents a tu mateixa. A veure si estàs desapareixent, eh? El típic boicot a la bullera, eh? Perdona, això pot ser...
12: Que
9: això
12: és bullerisme tal qual. Invisible.
9: Invisibilitat de la bullera. Bueno, sempre. Escolta, parlant de bulleres, el temps, per favor.
12: Molt bé.
9: Les bulleres també pateixen les inflamències climatomàgiques.
6: Exacte, la calor, en aquest cas, perquè les temperatures pujaran més que ahir, es mouran entre els 25 i els 30 graus de màxima. Demà i el cap de setmana s'ha d'intensificar encara més la calor. Aquesta tarda amb alguns núvols a les comarques de Girona, a les de Barcelona i també a punts del Pirineu.
9: Núria Travessa, moltíssimes gràcies. Gràcies, Xavier Racomora. Ai, sí, gràcies,
10: Albert Bassas. Albert Bassas.
9: Que Déu hi faci més que nosaltres. Ens retrobem el 14-15 aquí a RAC1. I ara el vostè primer, no marxin, que es va donar una meravella avui.
13: Escolta'm.
15: Vostè primer. A RAC1 amb Marc Giró.
9: Home, i amb l'Ernest Ferrer a la realització, Joel Fortuny, què tal estàs?
16: Bon dia.
9: A l'Ester Romagosa, com
10: bon
9: estàs?
10: Dia.
9: Ens acompanya la Laura Fa, sí, que era una escoltada, aquí. I Nina, la Flora
10: Escoltera.
9: Hola, què
10: tal? Hola, què tal? Només és una salutació.
13: Home, què dius?
10: A tots els oients, puc?
13: Però això què és?
9: Sí, sí. Bueno, vols rever?
10: No, no vull rever.
9: Però és una mica, podes saludar a mi madre?
10: Però vull celebrar que avui s'acaben les proves de selectivitat.
13: Oh,
10: llavors felicito a tots els alumnes i a tots els pares i les mares que per fi ens hem tret aquests
13: supertestes. Vull dir una cosa.
10: Sí, que d'hora,
13: important,
10: no?
13: Important.
10: Bueno, entre ara i les 4 de la tarda acaben.
13: Els
10: però
13: falta,
10: ja ho tenim fet.
13: Sí,
10: ja
13: els falta.
10: No, però a nosaltres ens fotien tota la revetlla de Sant Joan.
9: Tota.
10: Doncs mira, aquesta...
9: Bueno, perdona, nosaltres hem de dir que estem aquí i té molt de mèrit lo nostre, perquè ara tot és facilíssim, la gent després us queixeu, quan nosaltres vam anar al segon dia de selectivitat amb una puta ressaca d'aquí a Huelva.
10: Ah, què dius? Sí.
9: Home, no?
10: Jo no.
9: Mare de Déu. Jo deia...
13: Tot
9: ho lliga el mateix. Però és que jo me'n recordo perfectament que estava jo a Castelldefels a casa d'una amiga meva que es diu Janet i d'altres mas.
10: I vas anar d'Empalme a...
13: No, te crec.
9: Carinya...
13: Però perquè anàvem a carreres perdudes. Clar, tu i jo necessitàvem un... Clar, jo anava un 5, per tant, podia anar de ressaca. Jo també.
9: Tu vas anar de ressaca o no?
13: Sí, jo també, perquè jo no anava buscant alta. Vull dir, jo amb el mínim... Però s'ha de dir, i s'està fent viral, que a Catalunya l'examen de mates ha sigut molt més difícil. No? Això que fan sí. a diferents comunitats...
9: Madrid en roba.
16: No, la pregunta de Canet Roc que han fet l'examen de mates...
9: Per què? Quina han fet? A Canet Roc? Sí. Una pregunta de Canet Roc? I quantes persones caben?
16: Imagina't...
9: Però i què? Si un tren arriba a Canet Roc i l'altre tren se'n va de Canet Roc?
13: No, perquè si hi ha 24.000 persones i només el 15%, llavors... I era... No sé, perquè jo sóc de lletres, però... s'estan queixant els alumnes perquè, a més, hi ha molta diferència amb la resta d'Espanya i que era especialment difícil. I, a més, el meu fill li pondera mates, per exemple. Vull dir, el drama que estem vivint a casa, no et pots imaginar.
11: El mates de socials és aquest
13: no,
11: o el científic?
13: No, el mates de tecnològic.
11: Es veu que ha sigut complicadíssim.
13: Clar, el de tecnològic...
9: Escolta'm una cosa. Ah, sí... Madrid en roba també en això. Sí, és que és increïble.
13: Que no sé per què no totes les comunitats fan el mateix dia la selectivitat i tot és igual, no?
9: Bueno, llavors què volem? A veure...
11: No, perquè el sistema educatiu...
9: Perquè estan repartides les competències. O si centralitzem per una cosa... O sigui, no centralitzem o centralitzem? Com anava la pel·lícula?
13: Perdó, ara jo
9: volia... Tu eres independentista, perdona.
13: No sé, ara ja...
9: Se t'ha fotut un lío ara al cap. Som independentistes pel que ens convé i pel que no, no? Com va la cosa, Laura?
13: Bueno, vull ser independentista però per guanyar, no per perdre.
11: Exacte.
13: Clar, si a sobre anem perdent diners, anem perdent estudiants, anem perdent dificultats, llavors,
9: les competències en educació són de la Conselleria d'Educació. Pues la Conselleria d'Educació ha considerat que els catalans són llestos i poden amb tot plegat. A veure, ja ens ho trobarem. Bueno, el que sí que ens trobarem ara és a Sílvia Soler.
13: Bravo!
0: Només una observació, Laura, s'ha de ser d'un equip quan guanyi i quan perdi. Ja, jo sóc de la penya encara que hagi de perdre.
9: Ara, sí,
13: jo
9: sóc
13: tan xacatera,
9: sí,
13: jo vaig canviar.
0: Claro, ja et conec, per això t'ho dic.
9: Aquest ha estat un dels problemes del procés, que n'hi ha que sou xacateres.
13: Ara, és veritat.
0: Només aquest, hi havia de problema, Marc. Només ara. Tota la resta, perfecta.
9: Bueno,
0: anem al tema, perquè avui us porto un petit plaer.
13: Ai, que bé.
9: Ai, que bé.
13: Alegria.
0: En el sentit literal de l'expressió, perquè, bueno, com sabeu, el Cercle de Viena l'editorial Viena té una col·lecció que es diu Petits Plaers, que són uns llibres, efectivament, petits, però que tenen unes obres literàries impressionants a dins. I aquesta vegada, doncs, toca un clàssic, que d'entrant en tant s'ha de fer això de llegir clàssics. Llavors, estic molt contenta d'haver llegit i poder-vos recomanar aquest clàssic, perquè m'ha fet adonar... Ja sé que sembla tonta, ara, més del que ja semblo normalment. De per què unes obres són clàssics.
13: Ah,
0: és a dir, que el vaig començar a llegir i vaig agafar un llapis per anar subratllant les frases que m'agradaven i a la tercera pàgina vaig parar perquè les subratllava totes. És a dir, que els clàssics són clàssics perquè són el millor que es va escriure en una època determinada i, per tant, els continuem llegint fins ara. Aquest clàssic és La dona abandonada del gran Honoré de Balzac.
9: Honoré de Balzac.
0: Sí, amb traducció de Josep Maria Pinto. A la solapa del llibre hi trobem dues informacions importants. És que trobo que les editorials cada vegada ho fan millor, això no em cansaré de dir-ho.
9: Cada cop.
0: Que hi ha notes del traductor o una pila que et posa en context a l'autor. I en aquesta ocasió, en lloc de dir Honoré de Balzac, el que ja tots sabem, diguéssim, doncs ens diuen dues coses interessants. Una, que Honoré de Balzac prenia diàriament 50 tasses de cafè.
13: Ostres.
0: És dels nostres i per això va produir tant.
13: Però estava estressat.
0: No dormia. I la segona cosa és que La dona abandonada, que es va publicar el 1832 a la Revue de Paris, era la novel·la de Balzac que preferia Marcel Proust. Llavors, clar, si Marcel Proust diu aquesta és la millor, doncs som-hi tots cap allà a llegir-ho.
9: La dona abandonada ens apel·la a totes.
0: A totes, efectivament, sí. Perquè totes ho hem estat algun moment o altre de la nostra vida, o ho som,
9: o estem sent i no ho sabíem.
0: Efectivament.
13: Però sí. Vols que t'abandonin i no t'abandonen, també, que això... A vegades la cosa... No sempre, saps? Sempre venen a destemps, és una cosa...
11: Abandona tu.
13: Ja, bueno...
17: També abandonem.
13: Ara tinc mandra, jo.
0: Mira, una de les frases que vaig subratllar només començar és una frase que diu... Llevat d'alguns detalls, totes les ciutats petites s'assemblen. Perquè la història parla d'un noi parisenc que no es troba bé i que llavors l'envien a Normandia per allò que feien abans, de prendre l'aire pur i allunyar-lo del brugit.
9: Sí, Normandia és molt maco, eh?
0: Llavors, molt bonic. Quan arriba a Normandia, Balzac diu això. Llevat d'alguns detalls, totes les ciutats petites s'assemblen. Llavors, em vaig aturar i vaig pensar, a veure, què em sona això? Clar, em sona de l'arrencada d'Anna Karenina, que diu tot allò que sabem ja de totes les famílies...
9: Sílvia, no et volia tallar perquè t'ho juro que anava superbé, eh? Però dues coses vull destacar. El meu comentari Normandia és molt maco, trobo que això ha passat per alt, però...
0: T'he dit, sí, és molt era... bonic. Sí,
13: i jo he dit, no, i quin clima?
9: Estem a l'alçada. Estem a l'alçada. I després, no donis per fet que nosaltres tenim al cap el començament d'això que has dit.
0: Ara que t'ho digui, era? Ara que quan t'ho digui, tothom sabrà.
9: No, si ho dic per les glòries.
13: No, Anna, perdona, jo m'he llegit Anna Karenina. Jo no.
0: Mira, Anna Karenina...
13: Sí, totes les famílies són iguals.
0: Totes les famílies felices s'assemblen, les desgraciades ho són cadascuna a la seva manera. Això és el famosíssim inici d'Anna Karenina. Llavors jo vaig pensar...
13: He vist la pel·li amb la Greta Garbo, també.
9: Bueno, a veure, Joel, ho sabies?
13: No, però el Joel...
16: Bueno, però és que no estava ni atent del que...
13: No sap ni de què escolta, Joel.
16: Estava mirant els temps.
13: Estàs mirant el WhatsApp.
0: Deixeu-me avançar. Que vaig anar a mirar...
9: Amb tots vostès, Sílvia Soler.
0: Vaig anar a mirar si Balzac s'havia copiat de Tolstoi o Tolstoi de Balzac, perquè s'assembla molt les frases. El resultat és que Balzac va escriure aquesta obra, exacte, molt abans que Tolstoi i Anna Karenina.
9: Tolstoi va copiar, o sigui, és Anna Rosa, eh?
0: Sí, sí, sí, exactament, sí, exactament. A veure, una història d'amor i de desamor i de seducció i de sobre les convencions socials amb el meravellós talent narratiu de Balzac. El jove Gaston arriba a Normandia i sap de l'existència de la jove i vella senyora de Bozan, que es va retirar a Normandia i viu apartada socialment perquè va tenir una relliscada. Estava casada i va tenir una relliscada.
13: Gaston em sona dolent, perquè és el dolent de La Bella i la Bèstia,
0: sí,
13: saps?
0: Molt bé. Molt bé,
13: sí.
0: És un nom de pirata. Ja.
13: Tots hem pensat el mateix. Madame
0: Gaston, aleshores,
13: ¿qué cosas tiene Madame Gaston y yo su mujer? Sí, total. Sí, total, jo només pensava en això.
0: Per favor, de veritat, eh? Sí.
17: Cadascú té el seu referent.
0: Exacte, cadascú té el seu referent. Sí.
9: És que difícil, Sílvia, ha de ser per tu.
16: El que li faltava
0: a
16: la Sílvia.
0: I ara. Què fa Gaston? Contestem.
9: Perdona, has dit que tot això passava a Normandia? Normandia és molt maco, eh?
0: Escolta, les dues ciutats més boniques de Normandia són Honfleur i Barfleur. Són meravelloses. Si aneu, no us les perdeu.
13: No,
0: què coi de fred, si està molt bé.
13: Mira, jo no sabia on anar.
0: Escolteu-me.
13: Normandia, per què no?
0: Escolteu-me.
13: Sí.
9: Val, sí, perdona.
0: Què creieu que fa el jove parisenc Gaston quan li diuen hi ha una senyora que viu apartada socialment perquè va tenir una relliscada?
9: I va de cap
0: a conèixer-la. Llavors, a partir d'aquí, s'enceta una història, això.
13: De seducció.
0: El jove Gaston és bastant més jove que la jove senyora.
13: Això ens agrada. Ella està casada, ella continua casada, diguéssim.
0: No, ella està apartada i allà...
9: Apartada...
13: Està agradant aquest llibre, m'interessa.
0: És petitet, Laura.
13: Per la platja, m'interessa, sí.
0: Clar.
9: Per la platja.
0: Sí. I llavors diu, acabo amb això...
9: Ai, quina pena que acabis amb el que estàvem passant.
0: Fes el favor, sisplau, eh? No te'n fotis de mi.
9: Avui li hem posat particularment difícil, eh?
0: Sí, pues sí, sí, pues sí.
9: Un aplaudiment abans que acabi per Sílvia Soler, perquè això sí que és...
0: Té un mèrit. M'ho diu tothom,
13: eh? Que me'l compraria, aquest llibre, eh?
0: M'ho diu tothom.
13: La Sílvia Soler.
0: Molt bé.
9: No, i tothom. És que el que diu la Sílvia Soler... És que, a més, perdona un moment, és que té molt de mèrit, que li haurien d'estar donant ja a la Sílvia Soler al gremi de llibreters algun premi o alguna cosa,
0: doncs,
9: perquè el que ella diu la gent ho compra,
13: sí,
9: malgrat les interrupcions.
0: Correcte.
13: Perquè hi ha gent que et fa venir... Sí. Quan explica les coses et fa venir ganes. I la Sílvia ho aconsegueix.
16: I les biblioteques també diuen que no hi són molt.
13: Has vist? Que
0: fa venir... Mira, ja ho vaig dir una vegada i ho repeteixo. Una expressió mallorquina que m'encanta. Fa venir llegiguera. O sigui, ganes de llegir.
9: Ai, és com caguera, és com caguera, però llegir.
13: Sí, bueno. Sí.
0: Escolta, acabo amb una frase, perquè veieu el nivell de la cosa.
9: Vol rever?
0: No.
9: Posa-li rever, no. Vinga, sí, vinga, va, un rever, així que t'encanta el rever, joder, vinga.
0: Per què la senyora, la vella senyora Bozan, desperta l'interès de Gaston, tot i haver comès una relliscada? I diu Balzac, només som despietats amb les coses, els sentiments i les aventures vulgars. Quan atraiem mirada, semblem més grans.
9: Carai,
0: ja podeu relliscar.
11: Espera, ara pots superar això. Un moment.
9: Només... Calla, acaba de tornar a decidir. És difícil, espera, calla, espera. Sense espera, música, espera, més, per favor.
11: A mi també.
9: En blanc, en blanc.
11: Ens concentrem. Escalmar-nos ens deixa.
9: A veure,
11: només...
9: A veure, una cosa, perdona, a la Laura i a l'Àster. Aquest ofici nostre també moltes vegades té... una de les claus és fer veure que entens les coses a la primera, més que res per, a poder, per fer avançar el temps, diguéssim. Però bueno, si ells necessiten...
11: Ho necessitem, Marc.
9: Vinga, i digueu clar, paraula per paraula, per favor. Vinga, sense música, en blanc. Ernest, per
0: blanc,
9: favor.
0: Sí.
9: A veure, calleu, calleu.
0: Només som despietats amb les coses, els sentiments i les aventures vulgars. Quan atraiem mirades, semblem més grans.
11: Mm-hmm. Ester? Ara sí, ara sí, ara sí.
0: Laura,
11: ara
0: sí. M'està Laura? Mirant amb una cara de noi nadie en casa, però
9: ja
0: total.
11: Nos venimos arriba.
13: Estic buida. Laura? Estic buida, però no passa res. Clar. Serà perquè estic llegint Alejandra Rubio, que potser no... Oh.
11: Clar, és que clar.
9: No, com no, que està? Bueno, mira, moltíssima... A veure, recordem.
0: Ah, sí,
9: la dona abandonada...
0: La dona abandonada, Honoré de Balzac, a la col·lecció Petits Plaers, amb traducció de Josep Maria Pinto.
9: Gràcies, Sílvia. A tots vostès, Laura Fa.
18: Condis t'ofereix aquesta secció.
13: Abans, avui sóc crítica de cine i tele i tot el que passi pel damunt, sí, em toca a mi. Vull fer un incís abans de parlar de la pel·li que he anat a veure. He anat a veure dues pel·lis, estic ja, mare meva, que el gorina tremoli perquè estic, que vinc
9: tremola, corda. Tremola, Sergi i Pàmies.
13: I Pàmies, també. Vaig veure la pel·li de la Candela Peña, La desconocida, a Netflix, sí. I val la pena. La veritat que val la pena, passes una bona estona, sí, la Candela està brutal. I,
9: sí, jo l'he vista.
13: Bueno, passes una bona estona, la veritat, a mi em va agradar, sí. A mi em va agradar que el guió està bé. Llavors, vaig anar a veure en homenatge al Papa i la visita papal, vaig decidir anar
9: Era,
13: a veure...
9: Perdona, perdona, Laura... jo em fa ràbia de vegades perquè jo de petit em van diagnosticar dèficit d'atenció
13: sí.
9: I trobo que el faré també. Que em tornin els diners tots els psiquiatres als que vaig anar que van ser com a 15 perquè era... però és que no vull... per mi si estic atent que què vol dir que estaves llegint a Paulina Rubio?
13: No, Alejandra Rubio.
9: No, tampoc podia ser. Sí, però vaig...
0: No crec que hi hagi molta diferència de nivell.
9: Alejandra Rubio, què és això que estàs llegint?
13: La filla de Terelu ha tret un llibre.
9: Què?
13: S'ha tret un llibre.
0: De què parla? De què parla?
9: Ah, sí.
13: Parla de que s'enamora d'un home tatuat, o sorpresa.
9: Però és novel·la.
13: És novel·la, que es diu Carla... Ella es diu Carla, pensa que el nòvio es diu Carlo Constancia.
9: Li ha fet un homenatge.
13: I llavors ell és tatuat, el noi que surt també és tatuat. Està dirigit com a públic...
9: Perdona.
16: Li han escrit...
9: Escolta, Joel, no? Perquè si està alfabetitzada, aquesta noia...
13: Jo crec que està tan mal escrit.
9: Perquè hauria de ser... Clar, està tan mal... No, jo el que m'agradaria... Perdona un moment. Com es diu el llibre que ha fet...
13: No me'n recordo.
9: A veure...
13: Alejandra Rubio.
9: Alejandra Rubio, la filla de Terelu, com es diu... el llibre?
13: Que l'estic buscant, que no me'n recordo.
9: Nosaltres tenim molt de respecte per totes les persones que escriuen, eh?
13: Clar.
9: Que consti en acte.
13: Sí, Alejandra...
9: Fins que les llegim, clar.
13: Ara no la trobo. Serà possible que siguem tan lents.
9: Vale, és igual. Mira, Maca, la setmana vinent us agrairia a la Sílvia Soler i a la Laura Fa, perquè una llegirà un paràgraf de... Farem paràgraf Honoré de Balzac, paràgraf Alejandra Rubio.
0: D'acord.
9: Paràgraf,
0: jo Balzac,
13: no? No, que me l'han d'enviar.
9: Sí, tu Balzac.
13: Si decido arriesgarme, es diu.
9: Si decido arriesgarme.
0: Bueno, sí, és com un Balzac, com una dona abandonada, però la madrileña i...
13: Sinopsis. Dos hermanos y una lección, porque en el amor no existen reglas. Carla acaba de llegar a Madrid desde Cantabria... Con una
9: ilusión, como la otra Normandía.
13: Con una ilusión enorme, empezar una nueva vida, una etapa universitaria, vivir con Mica, una compañera de piso explosiva y caótica, y mantener a flote su relación de años con Marcos, su novio serio, estructurado y cada vez más distante. Vale, y a partir de aquí ya...
0: Y llavors s'enamora d'un malo. Aquí...
13: Eres de fiesta.
0: Eso no ha passat mai.
13: Sí, no, un triángulo, una traición, li fotrà les banyes, y un amor que quema. Aquí està la història.
9: Bueno, molt bé. I per què te l'has de llegir, el llibre, perdona?
13: És que m'ho he inventat, vull dir que no me l'estic...
11: És que és broma,
13: m'estàs allargant... I
9: vull però el llibre que... és... Però el llibre te l'estàs... Ah, no, però el llibre existeix o no?
13: El llibre existeix, sí. Me'l voldria llegir, però no he trobat el moment perquè vull que me l'enviï l'editorial.
11: No, ja t'ha dit el mal que el llegiràs la setmana que ve.
9: Des d'aquí fem una crida, perquè estem interessantíssims. Bé, amb tots vostès, Laura Fa.
13: Llavors, li vull fer el meu particular homenatge al Papa i me'n vaig anar a veure la peli de l'Alberto San Juan, La Luz. Que, escolta, vaig sortir, a part, evidentment, tracta el tema de la pedofília a l'església i com van, com mouen, com naturalitzen, que ho van tapant, tot això que ens hem acostumat a... Bueno, què fan amb un capellà quan el pillen? Doncs l'envien a un altre lloc, ho tapen entre ells. Ho naturalitza molt, però aconsegueix la peli, vaig anar amb la meva amiga Gemma Soler, que sortíssim les dues, ens vam mirar i vam dir, tia, quina merda, perquè com que em fa pena
19: empatitzat.
13: El cura.
19: Empatitzat.
13: Hem empatitzat amb el... Perquè fa una cosa nova al capellà, l'Alberto San Juan, que és, ostres, a mi em van apartar, jo no sabia que els medicaven, que no sé quina medicació prenen per representar no tornar alguna cosa que els hi vagi la líbido, la testosterona i tot, però no li funciona perquè comença la pel·li i ja s'està fent una palla, vull dir que no deu dependre la dosi adequada. Carai, perquè...
9: Això sí que és un començament i no el d'Anna Karenina.
13: Perquè a més ella es confessa i diu, no, em vaig tocant i vas veient que ell pues té
0: a veure si vas empatitzar perquè era l'Alberto San Juan.
13: Té necessitat. Home, no, perquè t'explico.
9: L'Alberto San Juan és molt empatitzador, eh? Home, empatitza molt.
13: És dels actors més guapos i més atractius del panorama en anys.
9: I empatitza molt amb tot.
13: Va explicar... Sí, és d'empatitzar. Va explicar ell en una entrevista que des dels anys 40 hi han més de 400.000 víctimes que l'Església només n'ha reconegut uns 1.000. I...
9: Bueno, però ja sabem que el Vaticà, la diplomàcia vaticana, el Vaticà va sempre molt lent, enteneu-me? Tot això que diuen sempre va molt lent i vull dir que s'han de pensar molt les coses, etcètera, etcètera. Paciència.
13: Llavors, la paciència l'has de tenir a la peli perquè és bastant lenta, perquè et va dibuixant... Clar, et va dibuixant...
9: Perdona, moment, Laura, però podries explicar una mica l'argument? És un cura que es fa una palla, però a més de tot això,
13: llavors,
9: com va?
13: El capellà, perquè, clar, com que comença a tenir desitjos, ell vol una dispensa i pirar de ser capellà. Ja, mi... ja, però no el deixen marxar. Per què? Perquè ha arribat una denúncia d'un nen, que ara ja és un adult, que havia, del que havia abusat quan estava en una altra escola.
9: Ah, val.
13: Ell, només dic entre cometes, va abusar de tres nanos, el van treure, el van enviar a un poble, el van medicar i...
9: A l'Alberto.
13: A l'Alberto.
9: Al pajillero.
13: Aconsegueix anar fent-se pajilles i amb la medicació no tornar a delinquir. Però quan ell veu que no el deixa marxar, diu, a veure què passa... I...
9: Bueno, delinquir vol dir no tornar a assetjar ni tornar a violar una criatura.
13: Exacte.
9: Perquè una cosa seria fer un pispa, robar-hi la cartera una i l'altra abusar d'una criatura.
13: Sí. Llavors, ell descobreix, ostres, no em deixen marxar perquè ja que m'ha posat la denúncia un i el que volen és tapar-ho i fer-me fora ells de l'església. Com que ja vull marxar, en comptes de jo marxar, em fan fora i així ells queden bé. No?
0: Sembla que...
9: Doncs mira, jo he entès més, perdona, la frase d'abans de l'Honoré Balzac, que la Laura i la Esquerra, que aquest argument no entenc jo.
12: Ens hem quedat...
9: Jo no sé si és que tinc la pajilla amunt, la pajilla va... Que, no sé què li passa a aquesta
12: el guionista d'aquesta pel·lícula escoltava això. Bueno, una carpa paja i es fa pajilla.
9: No, però escolta... I entre suerte no sap si ha de sortir, si no ha de sortir.
13: Bravo, Laura.
9: Bravo,
13: Laura. No, però escolta, ell que té impulsos, com que té impulsos, ja vol marxar de l'església, no el deixa marxar perquè fa 20 anys va abusar de tres nens, que més... Un és el que ha posat la denúncia, l'altre està traumatitzat encara i l'altre es va suïcidar, que dibuixen una mica quin és el panorama. I ell els va buscar tots tres per demanar-li perdó, que també és una cosa que dius...
9: Bueno, el suïcidat no, no?
13: No, el suïcidat no. Ell descobreix, perquè ell no ho sabia, que el suïcidat... Llavors, és molt fort...
9: Però demà és amb una
13: mèdium. No sé si puc fer una mica d'espoiler.
12: No?
9: Sí, a mi tant. Si has fet el de la paja, ja has fet el de més.
13: No, perquè... ell fa una reflexió que diu, escolta, primer, heu de deixar els capellans tenir relacions. Com si no es poguessin aguantar, que una cosa és tenir relacions i la tenen amb nens.
12: Exacte, anava a dir.
13: Clar, vull dir que
9: totalment
13: això...
9: D'acord.
13: Home, clar, això queda una mica estrany perquè acaben com una mica justificant d'ostres, com que no ens deixeu...
9: Sí, al final l'abús de poder i l'assetjament i la violació i l'altre...
13: Com podem.
9: Sí, era... el vot de castetat, clar, dins de... sí, tens tota la raó.
13: I l'altre és que ell vol, o sigui, vol reconèixer el que ha fet i vol que a partir del seu testimoni s'afegeixin altres capellans i que entre tots solucionin. Clar, ja et pots imaginar que això acaba fatal perquè hi ha tota una estructura organitzada. La setmana passada El País va treure un reportatge on explica que hi ha 94 alts càrrecs de l'Església que han tapat 1.600 casos d'aquests que hem vist aquests dies donant, sí, d'aquests que hem vist aquest dia donant la benvinguda al Papa.
12: I a Catalunya també.
13: A Catalunya. Vull dir, tots aquests, hola, què tal, sortien en el documental del País i tu, tampoc ha passat massa cosa més. El que fa l'Alberto San Juan...
9: I el Papa va anar a Montserrat, que tampoc està resolt, no ens ha assabentat massa del que va passar a Montserrat, no? I les víctimes de les persones que...
16: Però hi havia els manifestants a fora i no els hi van fer ni cas.
9: I tampoc els van enfocar a les càmeres.
13: Saps què van fer? Hem tingut una reunió amb les víctimes una mica com per complir expedient i semblar que fan alguna cosa, però no fan absolutament res. I la solució que planteja la pel·li és, ostres, anem a solucionar-ho entre nosaltres, però no li fot
9: passa
13: ni cas.
9: Molt, això de tapar els assetjaments sexuals passa molt a l'Església Catòlica, també diguem que l'Església Catòlica a qualsevol empresa, diguéssim, això és així.
13: Bueno, ara mira el cas que ha sortit aquests dies d'un cap d'una productora de Canal Sur, del Canal Sur, que ha estat, no sé, amb agressions a una reportera, amb assetjament no sé quant de temps, veurem, perquè això la gent diu, no... S'ha de denunciar. Veurem on acaba la reportera.
0: Clar.
13: I que, ja ho avanço. Clar. I a veure què passa amb aquest senyor. Perquè l'altre dia, no sé en qui parlàvem, deia, no, jo aniria fins al final. Mira l'Elisa Moulià, que la prenem ja per boja, que potser està, també. Però com t'has de tu posar al davant...
9: Té a favor, de les boges, que conti, totalment. Que, acte, que pots estar boja i que t'assagin.
13: Totalment.
9: No,
13: totalment.
9: Lo cortés no quita lo valiente, ni que assagin i no s'hi miren.
13: Ho fan servir per desacreditar-la.
12: El Gordillo, també, no?
9: Sí. Per exemple. Sí.
13: Però a mi el que em genera contradicció amb aquesta pel·lícula és que veus com ell ho reconeix tot, explica com funciona tot, ho vol solucionar, però com... vull dir que acabes... A veure si m'enteneu, Com entenent-lo, acabes empatitzant i en fa com pena perquè...
0: Et poses a favor d'ell en contra de l'estructura...
13: Bueno, perquè et fa pena perquè...
9: Ell ho intenta.
13: Ell intenta i... deixa claríssim que tota l'estructura està podridíssima, perquè quan parla amb ell té un altre capellà que és company seu a qui que li fa la confessor, llavors el veus allà, no, m'he hecho tres pajillas i tal, vull dir que és el seu
9: aquesta bro para, aquesta bro para,
13: llavors ell, que era com el seu confessor, descobreix al final de la pel·li que també ha abusat de nens, vull dir que no hi queda ni un de tot.
9: El confessor també ha abusat.
13: Clar, de tot, ho tenen naturalitzat i com que els van movent com a peces i dius, ostres, això que planten com a ficció i que naturalitzem és, bueno, ja et dic, l'Alberto San Juan va explicar en una entrevista 400.000 víctimes que són criatures des dels anys 40, vull dir que és una cosa que s'ha de resoldre més enllà de fer shows.
16: I les que no sabem per què els hi fa vergonya dir-ho.
13: Exacte.
9: Bueno, o gent que està traumatitzada i no pot dir-ho.
16: Per això, que té una edat ja i no ho diu perquè està
9: traumatitzada. Jo estic convençut que persona de Laura, de l'edat dels nostres pares, que van a l'escola...
13: Total, home,
9: no, és que no tenen ni paraula, no hi ha ni paraules...
16: I de la vostra.
9: Al seu cap per estructurar, diguéssim, per estructurar o expressar el que devien viure.
13: I alguns que han sigut víctimes de pedofília, que potser quan ets nen... no detectes, perquè no...
9: Clar, completament.
13: Perquè jo vaig anar a una escola de jesuïtes on hi ha un mestre que està a la presó, que tots els nens anaven a casa d'aquest mestre, i ara quan ho hem parlat d'adults, deien, no, jo no recordo res. Bueno, sí que tenia revistes per allà, però no recordo que ens fes res. Bueno, no recordeu que us fes res? Conscients.
9: A vosaltres, clar.
13: Clar, però potser aquell ambient que tenia... Ell s'ocupava de tenir a casa les màquines que necessit perquè anessin els nens, llavors els nens de pares separats...
11: Bueno, i després hi ha que a vegades el cervell t'ho fa oblidar, t'ho deixa amagat en el subconscient, i apareix en el moment.
13: Quan no hi ha una cosa física directa cap a tu, que et toquin... Potser t'han fet servir com si fan servir una foto teva. Mm. Al final estan abusant de tu, m'entens?
9: I a més hi ha una altra cosa, que moltes vegades, en aquests casos, per exemple, aquest cas que estàs explicant, tenim casos molt a prop de companys nostres, de xavals de la meva edat, homes de la meva edat, que efectivament recorden com anaven als cures i hi havia un professor, un monitor, un de tecnologia o per tecnologia que els feia, els aplegava, i tu fas de bulto...
13: Sí.
9: Estan assetjant a un company teu i tu estàs de fas la melé, Vull dir, aquell liu creaven situacions en les que, home, esclar, i llavors te posaven a un o dos d'allò del grup, diguéssim, això te l'assabentes després. És interessant això que dius, Laura, també, perquè nosaltres, jo particularment, no parlo per vosaltres, jo particularment estic a favor de la reinserció i de ser poc punitivista o de revisar, diguéssim, jo no crec que el punitivisme sigui, en molts casos, la solució. I aquesta pel·lícula, pel que estàs explicant, apunta cap a aquesta direcció, és a dir, que moltes vegades l'estructura fa que sigui impossible la reinserció i que, a més, es punitivitzi, o com es digui, a la persona de manera completament inadequada, diguéssim.
13: Clar,
9: si vas medicant i vas aïllant els pederastes i l'assetjador, no aprofundixes en l'estructura i en el que permet que això passi. No?
13: Bueno, és que pensa que la solució la planteja en una missa. Hola, què tal, no sé què, i comença a dir, ha passat això, vull demanar perdó, la solució passaria per aquí, la solució potser passaria perquè podem estar d'acord o no, perquè poguessin tenir relacions sexuals, perquè nosaltres assumim, i a més diu, ell crida un periodista perquè el gravi, a més diu, si hi ha més com jo, per favor, truqueu-me, anem a veure, o sigui, planteja com solucionar-ho des de dins. Jo entenc que per això surts amb una mica d'empatia, perquè el veus com atrapat en alguna cosa que no sap ni solucionar i que sap que ha fet malament, perquè ell el veus com que pateix pel que li ha fet als nens, saps? Vull dir que...
16: Però més ha patit el nen, eh? Vull dir.
13: Ja ho sé, però... Sí,
16: d'això de l'empatia...
13: Però escolta, surts amb aquesta contradicció.
9: Sí, però
13: vull
9: aquest
13: dir...
9: tipus... Però aquest, és probable que aquest tipus d'assetjament formin part d'una estructura heteropatriarcal i que té la gent completament atanellada.
13: Però ja fa més aquest capellà, que és ficció, per intentar solucionar que no tot el que hem vist fins ara, perquè reunió del Papa amb les víctimes ja em diràs de què serveix. Per tant, aquest tio et diu una solució.
9: Bueno,
13: no valen,
9: també,
13: no valen, però les següents, saps?
9: Respecte a la reunió del Papa amb les víctimes, unes víctimes que no sabem exactament quin tipus de víctimes eren, etcètera, però no vull dir que... Però, i que, a més, efectivament, nosaltres sabem que hi ha associacions de víctimes de la pederàstia en el nostre país que s'han queixat de que això hagués hagut de ser d'una forma més àmplia, o que s'hagués hagut de reunir el Papa amb ells també, etcètera. Però, precisament per aquest tipus d'estructures en la que estem tots immersos, que ja s'hagi reunit i que això s'hagi gravat i hi hagi imatges d'això, és simbòlic. Jo crec que el simbolisme s'ha de passar de vegades a l'acció, eh?
13: Sí. Bueno,
9: que,
13: em
9: fa el fet que aquest papa, en això, completament, jo crec que sí que ho tenen, tant aquest com el papa francès, ho té al cap.
13: També és veritat que està tan massificat que no els hi queda... O sigui, estem en una època on la gent ja ha après a no callar, que no els hi queda una altra. O agafen això...
9: També, a part d'escomptat, el mèrit és de la base i de la gent que ha aixecat la veu. Clar. També és veritat que moltes vegades la solució per acabar amb la pederàstia i amb l'assetjament, també a les dones, a la pederàstia, contra els drets dels infants, passa per la dissolució de segons quines estructures.
13: Exacte.
9: Clar, i aquí... Con la iglesia hemos topado. Perquè la millor... Clar, perquè si tu reflexiones sobre la pederàstia, per exemple, a l'Església, la conclusió a la que arribes, des de dintre l'Església, és que allò s'ha de desestructurar de dalt a baix, diguéssim. Sí. Ha de desaparèixer. Clar, a veure qui és la guapa que desapareix el modus operandi, el modus vivendi, com és aquest, jo què sé. No?
13: Bueno, i a més que l'altre dia que van al Congrés a sobre li aplaudeixen que contra l'avortament, contra l'avortament... Vull dir que, saps? Li fem aplaudiments.
0: L'ovació més llarga i unànime dels últims temps.
13: Com és possible, saps? Vull dir que...
0: Ja ho veus?
13: Pues així estem.
9: Bueno, i perquè jo crec que la gent està tan desesperats.
13: Ja.
9: I de sobte apareix un dia i diu, no a la guerra, estem desesperats, i aplaudeixes no a la guerra. I l'altre aplaudia, però jo què sé, és que saps? Estem desesperats. Llavors apareix una figura
11: que al final és
9: equilibrada,
11: és una influència mundial. Sí.
9: I la gent, doncs, apareix aquell senyor amb aquella casulla al segle XXI, vestit i no sé què, com il·luminat, i la gent, doncs, tens allà l'esperit sant davant, i clar, estàs aplaudint a Déu, jo què sé, és que no sé com dir-te.
13: Bueno, ja han entrat en una catarsi, aquí a Catalunya no ens ha passat, però jo veia la Pilar Vidal i acompanyes plorant, que dic, a veure, un moment.
9: Això que també ho hem comentat, que jo també estic.
13: Us podeu relaxar, que no esteu fent un xou, perquè la Pepa Romero també tenia el papa 3 quilòmetres, perquè estava ella plorant, dic, però què us passa? Cristian Gálvez i Patricia Pardo entrant en un moment d'extenuació amb el...
0: D'èxtasi,
13: perdó.
9: Extenuades estem nosaltres. Extenuades estem nosaltres.
13: Però és que el tinc pel sac i jo volia ara fer-me la intel·lectual i no m'ha sortit bé. Perdoneu.
9: Bueno,
13: d'èxtasi amb una de les festes més cutres, imagina't, Bustamante, Diges... Sara Baras, pobra, que ho fa bé, però que estava allà. Paco Gonzàlez narrant un partit de futbol. Però el papa feia una cara de dir, però escolta, on he vingut jo? Però aquesta penya, què li passa? O sigui, ridiculíssim.
9: Bueno, i molt bonic, no?, el de Gaudí fet drons i fent...
0: Antonio, vols dir?
9: Antonio Gaudí apareixent al cel.
11: El del dron. El d'ahir, perdoneu, però a mi el d'ahir va semblar meravellós, eh? Preciós.
13: El dels drons s'ha d'acabar. Lo dels drons,
0: jo també,
13: més hortera.
11: El que van fer, l'espectacle que van fer ahir, al final de tot...
0: Els drons,
13: tot molt bé, però els drons...
11: Però la figura de Gaudí que va aparèixer allà, allò va
9: ser
11: increïble.
9: Escolta una cosa, ara estem un tema que jo us volia dir, sincerament, i ara que estem en família, us ho vaig a dir. És probable... És probable... Que, vigila tu. I t'ho dic molt seriosament. És probable que algú... per al Vaticà, em vulgui beatificar i fer-me santa.
13: A tu, bueno,
9: probablement. Ni parlar-ne, eh?
13: No?
9: Si ara comença l'Església Catòlica... Perdona, que no l'he fet, aquí.
19: És que Esther no està... Santa, quiero ser beata.
9: Escolta una cosa. Nosaltres, Esther, de veritat que no t'has centrat als miracles que he fet?
13: No.
9: És que convivim cada dia al teu costat.
13: Home.
9: I no has vist els miracles que vaig fer cada vegada que passo? S'aixequen les plantes, es reverdeixen...
13: El Joel diu, què? I em mira com...
9: Bueno,
10: no t'has enterat de res, Joel.
13: Que la gent ens escolta. La gent
9: el Joel ha passat una nica, s'ho ha passat bomba. Tu sí que has fet el miracle.
16: El miracle, ah.
9: Mare de Déu. Ell sí que és... Tu sí que ets, Joel.
13: Està decaigut està... avui,
9: no,
13: Joel.
9: No, perquè ell és polireligiós, com en diuen d'aquest?
13: Polireligiós,
10: amarrat,
9: poliamorós. No, no, està molt centrat. Anem a fer una mica de positat i després les rodes cabareteres. Clar, Laura, bueno, eh? Genial, eh? Canària.
13: Visca, visca, una... visca la Laura.
10: Una crítica genial.
20: I també peix.
21: Tenim fruita.
20: I tenim verdura.
21: Tenim amplis horaris.
20: I botigues al teu costat.
21: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
20: I estem molt a prop teu.
21: T'esperem. Condis, molt de barri, molt d'aquí.
22: Bienvenidas a la primera selección española de fútbol femenino.
23: ¡Viva! Llega a la gran pantalla la historia que llevó al fútbol femenino español a conquistar el mundo.
22: Que vean de lo que soy capaz.
23: Pioneras, solo querían jugar. 12 de junio en cines.
24: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
25: Què és la bellesa? Per què ens obsessiona?
26: El CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, presenta l'exposició El culte a la bellesa. Obres d'art, objectes històrics i instal·lacions audiovisuals qüestionen els cànons i exploren la indústria cosmètica.
25: El culte a la bellesa, del 21 de maig al 8 de novembre, al CCCB. Més informació a cccb.org.
27: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
28: Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres. N-O. No. I si m'acomiaden? Digues no. I si m'apugen el lloguer? Doncs no, no i no. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocat sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
29: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
30: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
29: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
30: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
29: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
30: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
31: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
29: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
30: Amb la col·laboració d'Estrella d'Am.
9: Doncs escolta, seguim aquí amb la Sílvia Soler, la Laura Fa, Honoré de Balzac, ja, l'Esther Romagosa, estem en antena a tope, ai, guapes, però
0: que estem
9: a
0: veure si estem... sèrie, Marc.
9: Quina?
0: Alice i Steve.
13: Ah,
0: boníssima, a Amazon Prime.
13: Ah, mira, aquesta
9: mateixa. Ah,
0: és molt curta, vull dir que són 5 o 6 capítols, una sola temporada. Són un home i dona que són amics des de que eren molt joves, amics íntims, fins que ell s'enamora i ja se'n va al llit amb la filla d'ella.
13: Oh, m'encanta!
0: No, però amb una actriu espectacular, que no sé com es diu, em sap greu.
13: I les 4 estacions, també recomano.
10: A mi em passa això i em moro.
13: S'assembla a mi, la de les 4 estacions, només per això vull...
0: Sí,
13: la Tina Fey.
9: Amb tots vostès, les glòries que barallaran.
13: Hola, què tal? Hola, què tal? Com esteu?
9: Bueno. Avui vosaltres voleu parlar del tema de falsos piropos o floretes.
13: Bueno, sí, i altres merdes.
10: Vilipendis i altres merdes que al llarg de la nostra dilatada trajectòria
9: dilatada
10: ens hem trobat, com per exemple... Bueno, jo crec que aquest és l'estrella que em van dir personalment a mi, que una senyora, quan em va conèixer, em va dir, ostres, que quan et vaig conèixer vaig pensar... Que guapa devia ser aquesta noia de jove. I clar, jo vaig riure com... Sí, en el fons, no és un piropo. O sigui, no, m'estava dient vieja. I a part estava parlant del passat, vull dir, d'un passat que ja no tornarà.
9: No tornarà, i que estàs...
10: Amb la nostàlgia que comporta tot això. Sí. I mentre se'm ficava un tub pel cul per fer-me hidroteràpia de colon.
9: No és veritat.
10: T'ho juro.
9: Què és una hidroteràpia de colon?
10: Això és aigua que et fiquen pel cul.
9: Sí, i te'l buiden. Això ho he fet per altres raons, però...
10: Ah, ja. Però te'l...
1: i et fan com una neteja. Sí, ah, posen no l'aigua i després treuen tota la caca i tota la...
9: I tu la veus? La
1: veus?
9: La veus passar la gamba?
13: I sí. I què sents després?
9: I què sents després?
1: Bueno, després, clar, et queda bastant net tot l'intestino.
9: Però tu t'ho notes? Però el porc o picós, això no pot desembussar?
13: No, perquè treuen els tòxics. Et treuen tots els tòxics.
9: Però que hi ha el fetge, no? Però és que això, aquesta teoria que estem tòxics, ja el cos no...
1: Però perquè la caca, depèn de com, es va quedant a les parets de l'intestino grueso.
9: Això et va passar a tu, tenies? Com notaves?
1: Sí, perquè jo tenia molta quantitat de càndides.
9: Ah, i llavors van dir... Ah, mira que
1: picava molt... No el cul, sinó...
13: Intimitats, glòries.
9: Sí. Glòries intimici.
1: La petxina.
9: I ja no et pica des que fas la hidratació colonial.
13: Ah, doncs bueno, diré la meva amiga.
9: Ah, escolta.
13: A quina amiga? Sí, la meva amiga de les càndides, que a l'estiu sempre agafem càndides a l'estiu, sempre.
9: Nenes, doncs hi ha hidratació de colon, és molt caro, entra per la seguretat.
1: Crec que per la seguretat social no entra. Jo anava amb una senyora que venia...
9: Però venia a casa amb una palangana i un tubo, és que ho entenc.
1: No, ella vivia fora de Barcelona i venia alguns cops a Barcelona i jo anava a fer-me-la amb una clínica naturista.
13: Hi ha vídeos a Instagram, que es veu el tubo com va sortint tot.
9: No m'ho diguis.
1: Sí, juro.
13: Mira, vaig a buscar-ho i t'ho envio.
16: Però estàs desperta. Sí, sí. Si vas notar el gustirrinin...
1: Sí, bueno, gustirrinin.
9: Ui, tu jugar això com ho faries? Perquè, clar, amb tot tal com tu ets...
13: Marc.
9: Una hidratació de color, no, eh? A veure, Marta, tu piropos...
13: Mira, me tiraré al segon, que és... Un dia, fa molt poquet, va haver una discussió de si ens posàvem perruca o no ens posàvem perruca, recordaràs, en aquest programa.
9: Sí.
13: I llavors es va comentar amb una eufòria molt gran, crec que era la Rebeca, que deia, mira la Glòria, amb aquest pelazo que té aquí, li podem fer jocs, estava tothom com molt entusiasmat. I en aquell moment vaig notar una mirada d'un director d'aquest programa, un d'ells, que em va mirar, se'm va quedar i va dir, i amb l'altre, coma... Què fem?
1: Clar, això...
9: I l'altre eres tu.
13: I l'altre era jo. I jo vaig... El meu caparró de bollera... vaig dir, bueno, escolti...
9: Vas fer petita.
13: No, perquè jo estic acostumada. Però ja... Sempre fa molta gràcia.
16: Mira, 110 euros val fer-te això.
13: Mira, no estàs atent a el que estem parlant.
16: No, està buscant.
9: Ja està buscant hidratació.
16: Però tu vas fer mozono o
13: si no
9: fas... Calla, que es pot fer en diverses maneres.
13: Us ho he passat al vídeo.
16: Hidratació de colon, 110. Hidroteràpia de colon con ozono... 150 i pack completo 300.
13: Mireu el vídeo,
9: A qui li envies el vídeo?
13: A tu i al Joel.
9: És que jo el mòbil no el tinc aquí, estic sense mòbil.
13: Joel, perquè sapigueu de què esteu parlant. Que ens ho financi.
9: Però una cosa, la meva pregunta és, primer et posen l'ozono o primer l'aigua, si es fa el pack completo?
1: Jo només vaig fer l'aigua i...
9: Ara 50.000 peles per ficar-te...
16: Ah, quin fàstic!
9: A veure...
13: Bueno, coses pitjors... Coses pitjors hauràs...
16: Això em va sortir a tu!
9: És un supertubo, et fica en un tubo... I quanta estona t'hi estàs?
13: Molta estona!
16: Això,
13: Joel, per favor...
1: És escarós!
16: La
1: primera vegada que...
9: L'Ester ho ha vist?
13: No ho vull veure.
1: La Sílvia no.
9: Sí, ensenyava l'Ester.
13: No.
16: M'he marejat i tot.
13: No.
9: Mira-ho, Ester, que és cultura general.
16: La
9: Marta... Perdona, sense música, en blanc. La Marta Bernal, de les Bres Cabareteres, gran actriu d'estrenarà lliure, Bertolt Brecht, a l'òpera de Tres Rals. Però...
13: Després, amb el que cobri, me faré això.
9: Després de veure el vídeo, es farà una...
1: No, jo et dic una cosa. Quan el de les càndides em va baixar moltíssim.
16: No, i treu migranyes, estrès, fatiga,
9: trafolència
16: i molèsties abdominales.
13: Hemos decidido creer.
16: Jo tinc tot.
9: Esther, mira tu, que ens encantarà.
13: Jo tinc altres mètodes per treure'm l'estrès. Que em sembla gordeta.
9: Ah, sí.
13: A mi no m'entra aquest tubo per allà,
1: Però... Que sí, carinyo. Jo el veig gordeta,
13: cariño. Segur que tenen mesures per tots.
9: Que així, dona, que sí que t'entrarà. Escolta'm una cosa.
13: Tu què vas notar? O sigui, que et va treure? Perdó, que estic dirigint el programa.
9: No, es fas molt bé.
1: A part de la càndida, també vaig notar que, i això no sé si és d'allò, vaig notar que veia molt bé.
13: Ah! Doncs tots són avantatges. Et va treure diotries. És un miracle, faran santa.
9: Miracle, a tu faran santa. O la del tubo la faran santa. Abans que a mi no.
1: Anava
9: I abans que Antonio Gaudí, entre Antonio Gaudí, la tia del tubo de la hidroteràpia anal, faran santa la tia de la hidroteràpia anal.
1: Perdona, la tia de la teràpia estava també grilladeta, Em diu, un dia em diu, és que, claro, jo em dic Anna, jo estava predestinada, perquè, clar, treballo a Milano.
9: No!
13: Bravo! Guardeu aquest programa. programa no entenc és perquè ens donin l'onda. És clarament el programa que necessitem.
10: Em dic Anna i treballo amb l'Anna, em sembla...
9: Hem de passar publicitat, per favor. Hem de pair tot
13: això.
9: Passa'm
13: el telèfon d'aquesta Anna.
9: No, aquesta senyora ens hem de fer totes una colonoscòpia voluntària. S'ha de ser idiota, S'ha de ser idiota.
16: Com es diu això?
9: Per favor.
10: Per fer-se-la.
2: Vostè primer, amb Marc Giró.
13: Ojo, ojo.

0: Quina alegria. I abans d'acabar, notícia d'última hora. El Joel Fortuny ja s'ha apuntat a la hidratació de colon. Està superinteressat. I ara, Esther, acabem amb la teva cristal·lina veu.
1: Un nou concepte de cinema a Barcelona, perquè els movies... Espera, que no veig, que em poso les ulleres.
2: Bueno,
0: mare de Déu.
2: Parla de cine i no veu.
0: Sí, filla, fes-te una hidratació de colon, que es veu que recuperes la vista, segons la Glòria.
1: El Movie Cinema ha inaugurat Movie Gran Sarrià Club, el cinema més exclusiu per tots els públics, amb 8 sales premium d'aforament reduït, amb butaques reclinables equipades amb el màxim confort, i també un bar de cinema amb la línia Premier Lounge, amb productes gourmet per a tots els gustos. Descobreix la teva cartellera a moviecinemes.com.
2: Què? Fer un VIP, perquè
0: moltíssima
2: jo vaig
0: allà. Moltíssimes
3: gràcies.
0: Adéu,
3: adéu. I tant, adéu. I tant. Si en Pau li demanes quina sèrie t'agrada més, tria les Mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
4: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
5: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
6: Arriba la venda privada, amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta El Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
7: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
8: RAC1 i l'Ajuntament de Reus presenten Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus. El

0: Divendres 12 de juny, d'una a dues, el Vostè Primer visita l'únic centre d'interpretació de la vida d'Antoni Gaudí en l'any del centenari de la mort del màxim exponent del modernisme català.
1: A veure, per favor, totes atentes, que això és molt seriós, que estem a punt de parlar d'un geni universal. Us vull a tots escoltant-nos atentament, que repassem la vida i obra de Gaudí. De Gaudí? I els explicaran secrets inèdits? Però un geni universal em pensava que el programa anava de mi!
0: El divendres 12 de juny a la una del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre Reus.
2: RAC 1. Tots som un milió.
0: Amb la col·laboració de Vermuts Miró.
1: Esther, qui és més geni, Antoni Gaudí o jo?
3: Vaya papanatas.
1: Papanata no és català.
4: I vaya tampoc,
1: Tu calla, repipi.
5: Bon dia, ara passa un minut de les dues. Contundent denúncia del Papa contra la política migratòria europea des de les Canàries.
6: La dignitat humana exige vies legals i segures, rescate i assistència, cooperació real contra els traficants, protecció efectiva a les víctimes, processos serios de acogida e integració i polítiques que permeten a cada persona vivir con dignitat en su pròpia terra.
5: És un fragment del discurs que acaba de fer Lleó XIV al port canari d'Arguineguín, el port que es va conèixer fa uns anys com el port de la vergonya. Més de 2.000 migrants hi van malviure durant dies.
0: Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
5: El Papa reuneix a aquesta hora amb col·lectius migrants i els voluntaris que els atenen a les Canàries i ha arribat aquest matí des de Barcelona, on ahir va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família en una cerimònia que ha meravellat el món sencer però que ha quedat enterbolida per l'expulsió de 600 cantaires que hi participaven. Duien estelades impreses enrere les partitures i volien cantar els segadors al final de l'acte. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero i el cas Leire Díez passen factura al PSOE. Els socialistes s'enfonsen gairebé 5 punts en intenció de vot. Segons l'últim 6, el PP creix 2 punts. La distància entre els dos partits s'ha reduït ara a 4 punts. D'aquí a un quart d'hora sabrem si el Banc Central Europeu fa bons els pronòstics i torna a pujar els tipus d'interès. Els experts pronostiquen que ho farà, però de manera moderada, tot just un quart de punt. I el Jove Teatre Regina ha anunciat avui que tanca l'edifici que els acull. Està en venda i els han comunicat que no el renovaran al lloguer. Pel que fa als esports, Albert Bassas, bon dia.
7: Bon dia.
5: Avui comença el Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà.
7: Amb el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica a les 9 i en directe a RAC1. L'escenari d'aquest primer partit és l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, on avui es farà la primera de les 3 cerimònies d'inauguració, una a cada país. Els caps de cartell d'aquesta nit seran J Balvin i Shakira, que interpretarà l'himne oficiós del Mundial, Dai Dai. Més tard, a les 4 de la matinada, es jugarà el segon partit de la jornada entre la República Txeca i Corea del Sud. Podreu viure tot el Mundial de Futbol aquí a RAC1, entre RAC1 i RAC+1, amb un partit cada dia, a banda de tots els que jugui la selecció espanyola. I en bàsquet, avui a les 8 del vespre, i en directe a RAC+1, el Barça rep el Tenerife en el segon partit de les semifinals de l'ACB. L'equip de Xavi Pasqual domina la sèrie per 1-0.
5: I el temps avui comença a pujar la temperatura i acabarem la setmana amb més calor. Mònica Usart, bon dia.
8: Bon dia. Sí, comença l'ascens dels termòmetres, que es farà més evident entre demà, dissabte i diumenge, quan tornarem a tenir temperatures que superaran els 35 graus, per exemple, cap a les comarques de Ponent. Aquesta tarda màximes d'entre 25 i 30 graus, amb alguns núvols entre les comarques de Girona, Barcelona i també punts del Pirineu, però de pluja se n'espera poca. A la resta del país, en canvi, tindrem una tarda dominada bàsicament pel sol i amb vent de tramuntana, que encara es notarà cap a l'Alt Empordà.
5: Ara passant 4 minuts de les dues, entrem en matèria.
0: 14-15.
5: De seguida anem cap a les Canàries. Abans, però, la Sagrada Família i la delegació del govern espanyol a Catalunya justifiquen l'expulsió dels gairebé 600 cantaires que volien entonar els segadors per sorpresa ahir durant la cerimònia del Papa. La seguretat de la Basílica i la policia espanyola els van fer fora del temple després de detectar estelades impreses darrere les partitures. Doncs bé, Fundació i Delegació asseguren a RAC1 que l'himne de Catalunya no estava inclòs al programa d'actes pactat amb el Vaticà. Els cantaires denuncien que es van sentir intimidats per tot el dispositiu de seguretat. Sergi Giró.
3: La Fundació de la Sagrada Família assegura que aquest tipus d'actes segueixen un programa tancat, dissenyat des de fa temps, i que han de complir tots els participants. Recorden, a més, que la Sagrada Família és un temple catòlic on no s'hi poden entrar banderes durant l'acte. El delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, afegeix que tot plegat està pactat al mil·límetre amb el Vaticà, que no accepta elements identitaris.
4: Evidentment, han de procurar que hi hagi un desenvolupament normal de l'acte, perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic ni identitari ni de cap mena. Simplement, havia acabat l'acte, nosaltres convidem a tothom a sortir de la basílica i, evidentment, hi ha uns espais de sortida determinats. Hi va haver algun moment de tensió, nosaltres no ho vam veure.
3: De fet, Prieto defensa que es van fer fora els cantaires de bones maneres, els integrants dels cors, però denuncien que es van sentir intimidats durant el dispositiu. Una d'elles, Àngels Guardiet, assegura al Món RAC1 que se'ls va revisar i requisar partitures i que van cantar molta estona envoltats d'agents de policia.
9: Tanta policia secreta allà al nostre voltant, allò era impensable, total i absolut. Absolutament impensable, amb l'actitud que tenien, és que no t'haig d'enganyar, és que espantava, intimidava moltíssim, moltíssim.
3: Un cop fora de la basílica, els Mossos van custodiar els cantaires durant 15 minuts i els van portar encapsulats fora de la zona de seguretat. El cos assegura que la decisió de fer-los fora no va ser seva i que la seguretat de l'interior de la basílica depenia exclusivament de la policia espanyola.
5: Els partits independentistes, però, s'enfilen per les parets. Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP qualifiquen d'inadmissible l'expulsió dels cantaires i demanen explicacions al govern de la Generalitat, a l'Ajuntament de Barcelona i també al govern espanyol. Els de Carles Puigdemont fins i tot han demanat la compareixença de Núria Parlon i de Fernando Grande Marlaska. Des de la seu de Junts a Barcelona, Laia Colomer, bon dia.
10: Bon dia. Junts vol que tant la consellera d'Interior al Parlament com el ministre al Congrés expliquin qui va donar l'ordre per expulsar els cantaires i per què es va fer. També han registrat una bateria a les dues cambres sobre l'incident. Al Parlament, la CUP també n'ha demanat explicacions. Els dos portaveus, Josep Rius i Xavier Pellicer, se'n fan creus.
11: Ni els cantaires tampoc representaven cap mena de perill per a la seguretat ni el desenvolupament de l'acte. I que, sense cap mena de tipus d'explicació, se'ls va treure en bloc de la Sagrada Família, i això és inacceptable.
12: Em sembla inadmissible el desplegament policial que s'ha fet i la cacera de bruixes que s'ha realitzat contra el moviment independentista.
10: En canvi, Esquerra reclama a l'alcalde Jaume Collboni que aclareixi els motius per dispensar, diuen, aquest tracte vexatori als cantaires. Ho han fet amb un prec per escrit, ho ha anunciat la secretària general, Elisenda Alemany, en una piulada.
5: Gràcies, Laia. Qui també demana explicacions és el president del Parlament. En una piulada, Josep Rull qualifica de preocupants i incomprensibles els fets d'ahir. També trasllada tota la solidaritat als 600 cantaires. En canvi, el president Salvador Illa passa de puntetes per la polèmica, ha tocat el violí quan li han preguntat aquest matí per aquesta qüestió.
13: Crec que ahir va ser un dia molt bonic. També a la Sagrada Família crec que es va respectar el programa que hi havia establert. Penso que, insisteixo, ahir des de la Sagrada Família Barcelona i Catalunya va il·luminar un bon nom.
5: Illa ho ha dit aquest matí després d'acomiadar el papa a l'aeroport del Prat, on s'ha enlairat en direcció a les Canàries. Hi anem ara, perquè l'hem sentit en començar. Allà, Lleó XIV ha llançat un crit d'alerta per la crisi migratòria. Aquest matí el papa ha marxat de Catalunya i és concretament a les Palmes de Gran Canària. Des d'allà ha demanat a la comunitat internacional que pari més atenció a les persones que arriben en pastera des de l'Àfrica i ha exigit que es converteixi en una prioritat per l'Església. Enviat especial de RAC1 a les Canàries, Arnau Mañé, bon dia.
14: Bon dia, és l'última etapa del viatge del papa a l'estat i el missatge se centra en la crisi migratòria que es viu a les Canàries. D'aquí a uns minuts arribarà a la catedral de les Palmes després d'haver passat pel port d'Arguineguín. És un dels punts neuràlgics on arriben bona part de les pasteres que venen de l'Àfrica, el port on en plena pandèmia van amuntegar-s'hi més de 16.000 persones. Lleó XIV assegura que ell no se'n vol desentendre, de fet avisa a tots els governs de tot el món perquè no mirin cap a una altra banda.
6: Este drama debe convertirse en examen de consciencia para las naciones de origen, que deben crear condiciones de paz para las naciones de tránsito, llamadas a proteger y no a dejar a los débiles en manos de redes criminales, para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
14: El papa ho ha dit davant de desenes de persones migrants i davant de bona part del govern espanyol. També hi era Pedro Sánchez de primera fila.
5: I amb el papa encara a l'estat, el Congrés és a punt de reforçar una de les lleis que més va criticar durant el seu discurs a la cambra dilluns. La de l'eutanàsia ha d'aprovar el primer tràmit per evitar casos com el de la Noèlia, que recordem haver d'esperar 2 anys per morir dignament per culpa dels recursos judicials. És una reforma a proposta del Parlament de Catalunya. Anem a Madrid, al Congrés. Jordi Armenteres, bon dia.
15: Sí, bon dia. La cambra comença el tràmit per modificar aquesta llei. Per escurçar terminis, el Parlament de Catalunya ho va aprovar com a proposta per reformar la normativa i fixar el termini d'un mes com a màxim el temps que els tribunals han de resoldre recursos d'eutanàsia. I ho han defensat tres diputats del Parlament, Jordi Fàbrega, Sara Jaurrieta i Juli Fernández, Junts, PSC, Esquerra.
16: Perquè aquesta llei no obliga ningú, no imposa res i no elimina cap garantia. L'únic que fa és una cosa molt simple i justa, evitar que amb un dret legalment reconegut quedi buit de contingut per culpa de dilacions judicials innecessàries.
17: Se está menospreciando la voluntad individual de las personas reguladas precisamente por esta ley.
18: Aquest dret, a dia d'avui, no acaba de ser el més digne i el més decent.
15: En la votació d'aquí uns minuts, a priori s'aprova sense sorpreses, a favor tots els partits, a excepció de PP i Vox, que hi estan en contra.
5: També és a punt d'aprovar-se la reforma de llei de presons perquè els funcionaris siguin agents de l'autoritat. És una demanda que també va sorgir des de Catalunya, en aquest cas després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'en Ricard fa 2 anys.
15: Sí, el canvi implica sobretot que tindran més protecció legal. Insultar un agent de l'autoritat és delicte penal, un funcionari no. A més, la paraula d'un policia val més que la d'un ciutadà. Ara passarà el mateix amb els treballadors de presons. D'aquesta manera, els presos que agredeixin funcionaris s'enfrontaran a càstigs molt més elevats. Per cert, el que també s'aprova avui al Congrés dels Diputats és una reforma per tal que els diputats paguin multes si se'ls acaba expulsant de l'hemicicle. 2.000 euros per expulsió.
5: I a tot això, Jordi, els escàndols de corrupció ja passen factura al PSOE. Aquest migdia ha sortit un nou baròmetre del CIS, el primer després de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero i del sumari i els escorcolls del cas Leire Díez. El PSOE cau 5 punts en només 2 setmanes i ara queda només 4 punts del PP.
15: Sí, si ara es fessin eleccions, els continuaria guanyant a l'PSOE, així ho diu el CIS. De fet, és l'únic institut que pronostica una victòria socialista. Pedro Sánchez obtindria un 31,3% dels vots, el PP 27,1%, baixa 5 punts al PSOE i pujant tota la resta de partits, el Popular poc més de 2 punts. L'enquesta es va fer just després de l'esclat del cas Plus Ultra amb la investigació a Zapatero i el cas Leire, i tu deies, Núria, l'entrada de l'UCO a Ferraza.
5: Gràcies, Jordi. Ho hem sabut fa pocs minuts. El Suprem es mostra en contra d'indultar l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. L'informe del tribunal argumenta que no veu cap motiu per indultar-lo, ni de justícia, ni d'equitat, ni d'utilitat pública. La Fiscalia del Suprem sí que veia arguments per indultar-lo. El Suprem, recordem, va condemnar García Ortiz per revelació de secrets a 2 anys d'inhabilitació. I el jutge que investiga la parella d'Isabel Díaz Ayuso, l'empresari Alberto González Amador, autoritza l'UCO a investigar els seus comptes bancaris. Feia mig any que la Guàrdia Civil li havia demanat i fins avui el jutge no li havia donat el vistiplau. L'UCO revisarà ara els comptes que Amador té a 16 entitats bancàries per determinar si es va enriquir de forma exagerada. Els agents podran revisar els moviments a partir del 2014. A González Amador, recordem, l'investiguen pels negocis que té amb la multinacional Quirón, que és la gran empresa concessionària que gestiona els hospitals privatitzats a Madrid. Ara passen 13 minuts de les 2, fem una pausa.

0: 14:15.
1: Ara passen pràcticament dos minuts d'un quart de tres. Ho acabem de saber. El BCE ha fet bons els pronòstics dels experts i ha tornat a pujar els tipus d'interès gairebé tres anys després. Ho fa de manera moderada, només un quart de punt, i els deixa el 2,25%. El BCE opta per la pujada de tipus després d'un lleu repunt de la inflació a la zona euro arran de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi a l'estret d'Hormuz. Última hora, eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
2: Bon dia. Primera pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu des de l'any 2023. El BCE fa aquest moviment per intentar moderar la inflació a la zona euro, que el mes de maig es va enfilar fins al 3,2%, lluny de l'objectiu d'estable del 2%, i la dels preus de l'energia va repuntar gairebé al 11%. Tot plegat com a conseqüència de la guerra entre l'Iran i els Estats Units i la crisi a l'estret d'Hormuz, que ha fet pujar els preus del combustible i del transport en general. A més, al BCE li ha pesat la incertesa que encara hi ha en aquest conflicte. El gran dubte ara és si l'organisme ha començat un cicle de pujades o de moment esperarà aquí, i és que el debat està entre trobar l'equilibri entre refredar les economies i moderar la inflació, però tampoc fer-ho en excés, perquè el creixement de les economies de la zona euro fa mesos que està estancat. D'aquí a mitja hora mal comptada, la seva presidenta, Christine Lagarde, donarà explicacions en roda de premsa des de Frankfurt.
1: Gràcies, Lluís. I precisament tenir 40.000 euros estalviats no és garantia ara mateix de poder comprar-se un pis en cap de les quatre capitals catalanes. Només a Lleida s'hi estaria molt a prop, ho diu un informe que ha fet el portal immobiliari pisos.com, que ha calculat de mitjana quants diners calen per poder accedir a un pis de 90 metres quadrats a partir dels preus de referència del maig. Montse Martí.
3: Amb 30.000 euros no fas res, segons aquest informe. A Lleida te'n caldrien 10.000 més per comprar un pis. A Tarragona l'entrada hauria de pujar 48.000 euros, a Girona 73.000, i a Barcelona ara mateix cal tenir estalviats com a mínim 140.000 euros, segons aquest informe, per poder comprar un pis de 90 metres quadrats. Amb aquestes dades damunt la taula, el portal immobiliari assegura que el primer obstacle que han de superar els que volen comprar un pis és recollir prou diners per poder començar a negociar amb el banc. Això vol dir tenir estalvis per poder pagar el 20% del valor de l'immoble en concepte d'entrada i un 10% addicional per cobrir despeses.
0: 14:15.
1: El govern i l'Ajuntament de Barcelona ja han plantejat al govern espanyol un enduriment del codi penal per combatre l'augment de tirotejos a Catalunya. Els últims assassinats, com el d'ahir, al carrer Balmes, fets per pistolers a plena llum del dia, han aixecat totes les alarmes. Els Mossos, per cert, continuen buscant l'assassí, Benet Iñigo.
4: Els tirotejos han crescut i també els assassinats. El d'ahir al carrer Balmes apunta a la guerra entre màfies montenegrines que ja ha deixat altres víctimes, com un home al barri del Poblenou aquesta primavera i d'altres al carrer Consell de Cent o Castelldefels l'any passat. De moment, els Mossos no han aconseguit ni identificar la víctima ni el pistoler que va abandonar l'arma a la Gala Placídia. L'augment d'aquests delictes preocupa i, de moment, les administracions el que proposen són penes més altes. Si ahir va ser la consellera d'Interior, avui és el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle.
5: I sé que ahir mateix va haver-hi converses amb el ministre de l'Interior. N'hi ha hagut també, doncs, amb el ministre de Justícia per veure de quin tipus de manera reforcem les presències policials per fer front en aquest tipus d'actes i, sobretot, també que no haguem d'arrossegar els peus per anar a fer modificacions legislatives que a vegades passen més temps del que haurien de passar.
4: En tot cas, Batlle creu que els tirotejos no perjudicaran la imatge exterior de Barcelona.
1: Més coses. Detenen a Barcelona un fugitiu txetxea que Rússia buscava per un homicidi robatori i tinença d'armes i explosius. Eudald Martínez.
6: Els delictes pels quals el buscaven havien passat fa més de 20 anys. Els Mossos el van detenir després que ahir l'home intentés registrar-se en un hotel del districte de Sant Martí de Barcelona. Això va activar una alerta a l'aplicació que la policia utilitza per fer seguiment dels clients que s'allotgen en hotels catalans. Els agents van comprovar que tenia l'ordre internacional de cerca i detenció i van desplegar un dispositiu per arrestar-lo. Ara el cas està en mans de l'Audiència Nacional, que haurà de decidir si l'extradeix a Rússia.
1: Arresten el productor de cinema Xavier Atance per presumptes agressions sexuals a tres treballadores.
6: Atance és el responsable de la productora BNC Produccions SL. Les dones tenen 24, 26 i 30 anys i són treballadores de l'empresa. Segons ha avançat el periódico, les agressions que denuncien són casos recents. El més greu seria el de la dona de 26 anys, que assegura que el cineasta l'hauria violat a casa seva quan ella estava semi-inconscient després d'una nit de festa. Les tres dones també acusen Atance de voler-les manipular i han assegurat que el director acostumava a contractar dones amb perfils similars, joves i amb poca experiència. experiència. La investigació continua oberta i no es descarten més denúncies. Atance ha participat en la creació de pel·lícules com El cadàver d'Anna Fritz i Fènix 1123, o també el documental Maragall i la Lluna. També ha treballat en diverses produccions per 3CAT, Televisió Espanyola o BTV.
1: Arxiven el cas per l'accident a la mina de Súria en què van morir 3 geòlegs l'any 2023.
6: Dues de les víctimes eren treballadors de la mina i un tercer estudiant en pràctiques. Tenien entre 28 i 31 anys i quan estaven a uns 900 metres de profunditat els va caure una roca de 2 tones a sobre. Segons ha avançat el diari El País, el desembre passat el jutjat d'instrucció 6 de Manresa va acordar arxivar la investigació provisionalment. La jutgessa considera que el despreniment de roques va ser sobtat i imprevisible i diu que, per tant, no hi va haver cap omissió greu de les mesures de seguretat ni es va produir cap incompliment de la normativa per part d'Iberpotash, l'empresa que explota la mina.
1: I atenció també a aquest cas, els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor que conduïa begut i amb un cotxe sense dues rodes. L'home circulava temeràriament per la set a Vilaseca, al Tarragonès.
6: Va passar dimecres de matinada. Diverses persones van avisar als Mossos quan van veure que el vehicle feia ziga-zagues al mig de la carretera. Segons els testimonis, el cotxe hauria xocat contra una tanca i hauria perdut els pneumàtics. Tot i això, el conductor va continuar conduint 8 quilòmetres més fins que el va aturar la policia. Li van fer la prova d'alcoholèmia i van comprovar que el detingut quadriplicava la taxa d'alcohol permesa.
1: Els 46.000 estudiants que fan la selectivitat encara en la recta final de les proves. Aquesta tarda faran els últims exàmens de l'edició d'aquest any amb assignatures optatives com dibuix tècnic, història de l'art o química. Al matí els alumnes han fet l'examen de l'última matèria comuna, que són les que han de fer tots, el de llengua catalana i literatura. Ha estat una prova que han trobat fàcil i en què no hi ha aparegut cap referència a cap autora, Eudald.
6: La prova de català demanava als alumnes que analitzessin un conte de Pere Calders, L'arbre domèstic, també un vers del poema El comte Arnau, de Joan Maragall, i algunes preguntes també tenien referències a Santiago Rusiñol o a Pere IV. En canvi, no hi ha aparegut cap autora, tampoc les habituals com Mercè Rodoreda. Una altra de les curiositats de la prova és el text de l'exercici de comprensió lectora. Era un article sobre microplàstics que està penjat al web d'una asseguradora mèdica. En general, els alumnes n'han sortit molt satisfets. En parlaven a RAC1, la Jana, el Roger i la Laia, tres dels estudiants que han fet la prova al campus nord de la UPC a Barcelona.
0: Sí, molt bé, molt fàcil, molt fàcil, molt entenedor, i les preguntes no eren molt concretes.
7: Havíem fet una juguesca i apostàvem per la contaminació o per la intel·ligència artificial, i just ha sortit la contaminació, per tant ens hem explaiat.
8: Ha anat molt bé, molt bé. Regalito, regalito.
6: Aquest migdia els estudiants també han fet exàmens d'assignatures optatives com dibuix artístic, matemàtiques aplicades a les ciències socials o grec.
1: Elon Musk està a punt de convertir-se en la primera persona de la història que té una fortuna superior al bilió de dòlars, és a dir, de més d'un milió de milions. El propietari de SpaceX i Tesla, i també Twitter, superarà aquest llindar si la sortida a borsa de SpaceX demà compleix amb les expectatives. Oxfam Intermón denuncia que, si acaba passant, serà un dia fosc per la democràcia, Montse.
3: Sí, Oxfam Intermón adverteix que l'estreta relació d'Elon Musk amb el govern dels Estats Units és el que l'ha permès convertir-se en la primera persona que té més d'un bilió d'euros, i per això aquesta acumulació extrema de riquesa sense precedents a la història insisteixen que marca un dia fosc per la democràcia. La fortuna d'Elon Musk haurà crescut a un ritme d'un milió de dòlars per minut durant l'últim any. Si la sortida a borsa li surt bé, Elon Musk passarà a concentrar més riquesa que a gairebé la meitat de la població més pobra del món. L'organització fa diverses, de fet, comparatives per demostrar la magnitud de la riquesa de l'home més ric del planeta. Per exemple, si Elon Musk gastés un milió de dòlars al dia, és a dir, uns 867.000 euros cada dia, trigaria 2.740 anys a gastar la fortuna que tindrà un cop sortir a borsa. Elon Musk podria repartir fins i tot 100 dòlars a cada persona del planeta i continuaria estant entre les 10 persones més riques del món. La sortida a borsa de SpaceX arriba després que l'empresa sembla que ha trobat la gallina dels ous d'or. Starlink, SpaceX ha passat amb Starlink de ser un projecte espacial a una empresa de telecomunicacions mundial amb xarxa de satèl·lits que donen cobertura a internet.
1: I el Jove Teatre Regina de Barcelona, ho dèiem en començar, ha de tancar. Avui ha anunciat que baixarà la persiana el 15 de juliol després de 38 anys. El motiu, diuen, és que no els volen renovar el contracte de lloguer. Ara han de buscar altres espais on continuar el projecte. Bàrbara Padilla.
9: El teatre assegura que no han tingut marge de maniobra i que el tancament del local és un reflex del que li passa a la ciutat. Són paraules de la directora de la sala, Mariona Campos, que denuncia que l'edifici està a la venda i que no el renoven el contracte de lloguer.
10: En Regina desapareix. El perquè és una trista combinació de factors que tots enfilats fan que no tinguem una altra sortida que baixar la persiana del nostre estimat Jove Teatre Regina. Que les coses es podien haver fet d'una altra manera per evitar aquest final, nosaltres no en tenim cap dubte. El Jove Teatre Regina tanca perquè l'edifici on es troba a la sala està en venda i no se'n renova el contracte de lloguer.
9: Campos insisteix que no és un problema de manca de públic o de propostes. Durant 38 anys, el Jove Teatre Regina, dedicat al teatre familiar, ha programat més de 10.000 funcions i ha acollit més de 2 milions d'espectadors.
1: Fa mesos es va saber que el Mago Pop estava interessat a comprar el teatre. Doncs bé, en un comunicat que ha tingut accés en RAC1, Antonio Díaz explica que ara que l'equipament ha quedat lliure, valorarà reprendre les negociacions per adquirir l'immoble. Afegeix que el seu únic objectiu és que el Teatre Regina continuï sent un teatre amb un projecte sòlid, ambiciós i amb un gran futur per endavant, segons apunta en aquest comunicat. La Universitat Politècnica de Catalunya presenta aquest vespre a Barcelona una peça musical que ha creat investigant l'obra d'Antoni Gaudí. Es diu 84 campanes i es podrà escoltar a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Barcelona com a homenatge a l'arquitecte. El concert, que serà gratuït i que s'ha encarregat el compositor nord-americà David Sieri, té una relació estreta amb la Sagrada Família, Bàrbara.
9: La Càtedra Gaudí de la UPC ha creat aquesta peça musical que explica com l'arquitecte va projectar la Sagrada Família com un instrument musical. La basílica es va dissenyar amb 84 campanes perquè el so arribés a totes les cases de Barcelona. Ho explica l'arquitecte, músic i director de la càtedra i comissari de l'any Gaudí, Galdric Santana.
11: El que volia Gaudí, el que volia era intervenir també en el paisatge sonor i fer que el temple tingués la seva veu, és a dir, en totes les catedrals, totes les esglésies tenen el seu... La seva veu és una cosa que ell, a nivell de fins i tot antropologia social, perquè jo sempre dic, Gaudí no només aplica la ciència, diguem-ne, la tecnològica per la construcció, sinó també les lletres.
9: Santana ha aconseguit recrear el so d'aquestes campanes, un so que aquest vespre interpretarà la mestra i directora musical Marina Alsop i l'Orquestra Filarmònica de Londres.
1: I ara el temps.
12: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
1: Els propers dies, Mònica, torna al temps de ple estiu amb sol i calor intensa.
13: Les temperatures tornaran a pujar a tot el país, fins i tot en màximes que al cap de setmana es mouran entre els 30 i els 35 graus a les comarques interiors o fins i tot per sobre en punts de les comarques de Ponent i tot plat amb sol i amb bandes de núvols prims. Però al moment aquesta tarda, nuvolades en sectors del Pirineu, alguns núvols també entre Girona i Barcelona, que podrien deixar quatre gotes, i vent de tramuntana que es notarà sobretot a l'Alt Empordà, amb temperatures màximes d'entre 25 i 30 graus. I demà alguns núvols baixos al sud al matí i a la tarda també nuvolades en zones de muntanya.
14: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
15: 14:15 amb Núria Travessa i Albert Bassas.
1: En punt 2:45 i els esports, Albert, avui es juguen els dos primers partits del Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà.
16: A les 9, el primer entre Mèxic i Sud-àfrica en directe a RAC1 i el segon a les 4 de la matinada entre la República Txeca i Corea del Sud. De seguida en fem la prèvia, parlem de com serà la cerimònia d'inauguració i farem números per saber com es presenta aquesta cita, però també parlarem de bàsquet. Avui, segon partit de semis de l'ACB entre el Barça i el Tenerife, amb motor, amb l'aterratge del circuit de la Fórmula 1 aquí al circuit de Barcelona-Catalunya i també el waterpolo, perquè avui comença la Final Four de la Champions masculina amb el Barceloneta com a protagonista. Vinga, que avui és un dia gran pels amants del futbol perquè comença una nova edició del Mundial, l'espectacle esportiu més seguit a tot el món amb permís dels Jocs Olímpics. Arrenca avui a les 9 del vespre en directe a RAC1 amb un partit entre Mèxic i Sud-àfrica. Albert Pedrol, bon dia.
17: Hola, Albert, bon dia. La FIFA ha repartit l'organització del Mundial d'enguany en tres països, els Estats Units, el Canadà i Mèxic. Precisament serà a Ciutat de Mèxic, a l'estadi Azteca, on avui començarà a rodar la pilota. I no és un escenari qualsevol. L'Azteca és el primer que és seu de tres Mundials, el mateix recinte que va veure alçar la Copa del Món a Pelé el 1970 i a Diego Armando Maradona el 1986. A més, amb els 5 partits que acollirà durant aquest Mundial, sumarà 24 enfrontaments mundialistes més que cap altre estadi. El torneig comptarà amb 3 cerimònies inaugurals, una per cada país, Mèxic, el Canadà i els Estats Units. El primer dels espectacles el veurem aquest vespre, abans del Mèxic-Sud-àfrica. Els caps de cartell seran J Balvin i Shakira, que interpretarà l'himne oficiós del Mundial Dai Dai. Però aquest no és l'himne oficial del Mundial. Aquest honor està reservat per Andrea Bocelli, David Guetta i dos artistes més que han compost DNA, ADN en català, que aquest sí és l'himne oficial de la Copa del Món.

0: La cerimònia provarà de reflectir la cultura del poble asteca. La segona cerimònia serà demà a Toronto, en el partit que el Canadà jugarà contra Bòsnia i Hercegovina, i tal com passarà avui, la FIFA pretén homenatjar l'ADN del Canadà, la seva diversitat i multiculturalitat. En la part musical de l'acte ocuparan el primer pla artistes canadencs de fama internacional com Michael Bublé i Alanis Morissette. I unes hores més tard, a Los Angeles, hi haurà la tercera cerimònia en l'Estats Units Paraguai amb Katy Perry com a cap de cartell.
1: Tot això en plana musical sobre la cerimònia. En canvi, en l'àmbit esportiu, Pedrol, Mèxic i Sud-àfrica, com dèiem, s'enfrontaran en la reedició del partit inaugural del 2010.
0: Serà el primer dels 104 partits que es jugaran en aquest Mundial. Mèxic vol fer valer el paper d'anfitrió, mentre que Sud-àfrica encara no ha guanyat des de principis d'any. A la Copa d'Àfrica, el Camerún els va eliminar a vuitens de final. El seleccionador mexicà Javier Aguirre explica com ha intentat motivar els seus jugadors.
2: No he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Los que había gente aquí que ni habrá nacido ni había nacido, sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no? Y eso les he dicho a los muchachos.
0: El partit, com dèiem, a les 9 del vespre, en directe a RAC1, i més tard, a les 4 de la matinada, es jugarà el segon partit de la jornada, en el mateix grup A, entre la República Txeca i Corea del Sud.
1: Gràcies, Pedrol. Aquest serà el Mundial més global de la història, amb més seleccions que mai, per tant, amb més partits que mai, amb més jugadors que mai, amb més dies de competició que mai. Roger Saperes, bon dia.
3: Bon dia, Albert. Doncs sí, fins a 104 en 39 dies de competició. El Mundial amb més partits, com deies, i el més llarg de la història, perquè per primer cop hi participaran 48 seleccions amb 1.247 futbolistes. D'aquests, 28 representaran a seleccions que no són el seu país d'origen, de naixement. Curaçao és el cas extrem perquè tots els seus futbolistes, menys un, han nascut fora de territori caribeny. En tot cas, la selecció que vulgui ser campiona necessitarà 8 partits, un més que en anteriors edicions, perquè enguany hi haurà també ronda de setzens de final. Caldrà veure, però, en quines condicions es juguen els partits, perquè segons l'agència americana Climate Central, en 97 dels 104 partits aquestes condicions seran desfavorables pels futbolistes. Això a nivell estadístic. A nivell futbolístic també hi haurà novetats pel que fa al reglament. Els jugadors tindran 5 segons per fer el servei de banda o la pilota serà pel rival i 10 per sortir del terreny de joc. En un canvi, si triguen més, el seu equip jugarà amb 10 homes durant un minut. Tapar-se la boca per dirigir-se a un rival pot costar l'expulsió i el VAR podrà corregir segones grogues, confusions de jugadors i corners mal assenyalats.
1: Coses interessants, doncs, futbolísticament parlant, però, com dèiem, més enllà d'això, del futbol, hi ha també qüestions polítiques. Per exemple, ahir les va analitzar, sense anar més lluny, el president de la FIFA, Gianni Infantino, en una roda de premsa.
3: Com, per exemple, la situació de l'àrbitre somalià, aquí als Estats Units no van permetre l'entrada al país. Infantino va mirar de suavitzar la situació sense poder-la justificar de cap manera.
4: Unfortunately as well what happened to
5: Per desgràcia, l'àrbitre de Somàlia ha tingut problemes, però us torno a dir el mateix. Nosaltres no ho controlem tot. El que fem és parlar-ne i veure què hi podem fer. I a vegades és bo relaxar-se i intentar resoldre els problemes en comptes de cridar i esverar-se. Així no es troben les solucions i nosaltres sempre intentem trobar-les. No podem pensar-nos que som els reis del món i que estem per sobre dels governs, de les policies o de qui sigui. Nosaltres som un ens esportiu que intenta fer-ho el millor possible amb els mitjans que té.
3: I en aquest sentit, Infantino es va defensar de les crítiques per problemes com el de l'àrbitre amb el visat. Ho va fer a pregunta d'un periodista anglès que es va endur aquesta resposta.
6: You're from BBC. BBC.
5: Tu ets de la BBC, oi? Doncs bé, l'any 2035 el Mundial femení serà al Regne Unit. Bé, encara s'ha de prendre la decisió definitiva, però en fa tota la pinta. Et semblaria normal que la FIFA dictés al govern britànic qui pot entrar al país i qui no?
3: Infantino també va treure pit pel fet que Iran pugui disputar en principi aquest Mundial, cosa que ell sempre va defensar que era possible, tot i el context polític actual.
1: I ara sí, per anar tancant aquest bloc, sap alguna coseta més?
3: Doncs mira, que el nou jugador del Barça, Anthony Gordon, va marcar de penal i va assistir en el darrer amistós entre Anglaterra i Costa Rica, partit que va acabar amb victòria per 3-0 per l'equip britànic que dirigeix Thomas Tuchel. Gordon va assistir a Declan Rice en el primer i va fer el segon des dels 11 metres. D'ahir destaca també la victòria de Portugal per 2-1 contra Nigèria, amb assistència de Joao Cancelo al segon gol, i encara un apunt que afecta un exfutbolista del Barça, Abde, el jugador del Betis que havia disputat el Mundial amb el Marroc, se'l perdrà per l'esquinç del genoll que es va fer en un amistós i serà substituït a la llista definitiva de la seva selecció pel jugador de l'Angers, Amin Esbai.
1: La La majoria de blaugranes, ja ho sabeu, els tindrem amb la selecció espanyola, que es presenta com una de les grans favorites per guanyar aquest Mundial. Avui retorna la feina pels de De La Fuente, que no debutaran fins dilluns contra Cap Verd. Saludem l'enviat especial de RAC1 a la concentració de la selecció espanyola als Estats Units. Damià López, bon dia.
7: Bon dia, Albert. Sí, avui ja retorna als entrenaments per part dels internacionals, mirant de reull cap a Ciutat de Mèxic, aquí tots amb ganes ja que això comenci. Però per Espanya el debut encara queda relativament lluny, no serà fins dilluns que l'equip de Luis de la Fuente iniciarà el seu camí en aquesta Copa del Món contra Cap Verd. Com et deia, des d'avui i fins diumenge, en la prèvia l'equip farà entrenaments cada dia de manera ininterrompuda. De la Fuente té l'11 clar, probablement serà el de l'amistós contra Perú, sense Lamine ni Nico Williams, que sí que podrien entrar a la convocatòria. És la gran qüestió de la prèvia, fins que recuperin del tot. Ahir en va parlar el director esportiu de la Federació Espanyola, Aitor Caranca, que va voler remarcar que manté un contacte permanent amb Deco i Boyan, però també que no hi ha hagut mai cap pacte perquè la Mina entrés directament en competició al tercer partit contra Uruguai.
8: La comunicació era una de les coses des del principi que quería tener tanto con el Barça como con todos los clubes, porque es importante, ¿no? Y bueno, pues aquí yo creo que no hay pactos ni nada, ¿no? Pero Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
7: Jugarà Lamine el debut contra Cap Verd? És el gran dubte. S'haurà d'acabar de valorar les hores prèvies. Diu Caranca que De La Fuente tindrà principalment l'última paraula.
8: Luis es el que tiene la última palabra con los médicos. La recuperación va muy bien en los tres casos. Y bueno, pues lo que te digo, ¿no? Luis es el que verá con los doctores. Desde el principio se está en comunicación con los clubes también, así que bueno, pues ahora ya es momento de doctores, Luis, cuerpo técnico, y cuando se vea que están para empezar con el equipo, pues estarán listos.
7: Caranca entén les ganes del jugador, més encara amb la joventut de Lamine, el context com aquest d'un Mundial, però creu que aquí entra la importància dels professionals que han de saber posar seny i fer entendre que això és molt llarg i que de vegades cal posar un punt de paciència.
8: Está claro que el jugador siempre quiere jugar, jugadores de los que estamos hablando, imagínate las ganas que tienen de volver, y es un Mundial y todos quieren ayudar. Entonces, bueno, pues ya te digo que es Luis con el cuerpo técnico, con el cuerpo médico, que van a ver los plazos.
7: Fora de Lamine, Caranca va referir-se al favoritisme amb el que sortirà Espanya a competir en aquest Mundial.
8: Cuando todo el mundo te da por favoritos es que se han hecho muy bien las cosas, ¿no? Y este grupo lo toma con esa naturalidad de saber que, bueno, pues la gente te da como favoritos, pero sabiendo que hay que hacer cosas muy bien, porque lo hemos dicho siempre, hay muchísimas selecciones que son candidatas a estar al final para ganar el Mundial, y lo que el éxito de esta selección va a ser eso, ¿no? El afrontar cada partido con esa naturalidad.
7: Fa força calor aquí a Chattanooga. De La Fuente manté l'hora habitual dels entrenaments, les 11 hora local, similar a la del partit contra Cap Verd i també contra Aràbia, les 12 del migdia. Ja pel tercer partit a Guadalajara contra Uruguai el panorama canviarà perquè Espanya jugarà de nit i en altitud. Pendents, doncs, avui ja de l'entrenament, que serà en una part oberta als mitjans, i de si Lamine participa o no amb el grup a 5 dies del debut mundialista.
1: Gràcies, Damià. Amb ell, amb en Dami com a enviat especial, i amb la resta de la tropa des d'aquí podreu seguir tot el que passi en aquest Mundial, no cal dir-ho, a RAC1, entre RAC1 i RAC+1, amb la transmissió d'un partit cada dia, a banda de tots els que jugui la selecció espanyola, amb l'Albert Ferran, en Jaume Molló i els comentaris d'en David Broc, en Dani Solsona i en Jaume Naveira. Això sí, el debut contra Cap Verd dilluns el podreu seguir dins del versió RAC1 amb Antoni Clapés i tots els seus Muppets.
9: A RAC1. Yeah. 14-15.
1: El Barça, doncs, que ja pot començar a creuar els dits per tots els seus mundialistes, n'hi ha molts, entre ells Hamza Abdelkarim, el davanter egipci de qui el club s'ha assegurat el seu futur, un futbolista que també jugarà al Mundial i que està aixecant molta expectació tant per la seva qualitat com per la seva projecció. Marta Ramon, bon dia.
10: Bon dia, sí. Hamza Abdelkarim, de 18 anys, va arribar com a cedit al mercat d'hivern amb una opció de compra d'1,5 milions d'euros amb alguns variables que el Barça ha decidit executar. Ahir a última hora de la tarda, l'Al-Ahli va fer oficial que el club blaugrana ja els havia sol·licitat fer efectiva l'operació. La intenció és que un cop acabi la disputa del Mundial s'incorpori a la pretemporada amb el primer equip i participi de l'estatge de pretemporada a Anglaterra, St. George Park, del 27 de juliol al 3 d'agost, un banc de proves farcit de joves sota la mirada de Hansi Flick. Hamza ja és un ídol al seu país per tot el potencial que li veuen i mostra de la confiança que li tenen lluirà el dorsal 9 al Mundial. De moment, però, el Barça només s'ha rodat el juvenil A, això sí, deixant-hi molt bones sensacions en les seves actuacions. A la direcció esportiva del club, amb Deco al capdavant, són partidaris de fer apostes així, buscant l'arribada de jugadors joves que destaquin per talent però que encara estiguin per esclatar del tot i amb inversions assequibles. Amb aquesta manera de fer, el Barça s'assegura que si no arriben al primer equip en poden fer negoci, venent-los per un preu superior al que han costat. Un exemple recent és el de Mika Faye, que va costar igual com Hamza, 1,5 milions, i l'estiu passat va ser traspassat per més de 10 milions al Rennes.
1: Gràcies, Marta, i també treballa pel seu projecte de la temporada que ve al Madrid, tot i que de moment ho fa amb certa discreció des de l'ombra, sense fer oficial pràcticament res, ni tan sols Mourinho, encara no és oficial la seva arribada al club, tampoc Dumfries o Konaté, els futbolistes que ja té lligats però que encara no s'han anunciat. I ara, precisament, que mencionàvem, que apuntàvem el nom de Mourinho, ahir el Tu Diràs vam parlar amb Francesc Satorra, l'extreballador del Barça que es va fer famós per aparèixer a la imatge del dit a l'ull de Mourinho a Tito Vilanova, una aparició just al darrere dels protagonistes que li va valer el mal nom de The Observer, sape.
3: Sí, un Satorra que va viure més a prop que ningú aquell lamentable incident que 16 anys després recorda d'aquesta manera.
9: A l'haver-hi una xiulada que no parava, vaig sortir a veure què és el que passava i amb apenes 2 o 3 segons ja venia el Mourinho per la dreta i li va fotre el dit a l'ull al Tito Vilanova i jo és que vaig quedar incrèdul, o sigui, no entenia el que estava passant i després, bueno, vaig tindre la dubte d'intervindre o no, però que al final el Tito Vilanova li va fotre un platallot en el Mourinho i, bueno, després ja gairebé no va passar res.
3: I ara analitza d'aquesta manera el retorn del portuguès al Real Madrid.
9: Ell ara té 63 anys, últimament no ha guanyat res, jo dic que està potser un pelín desfasado, però, bueno, la veritat és que en el vestidor del Real Madrid també hi ha un problema important i que, a lo millor, l'única persona que el pot solucionar és ell.
3: Quan Satorra es va jubilar el 2019, Mourinho va fer arribar un àudio a la redacció d'Esports de RAC1 lloant la seva figura.
1: Cert, gran tipus el bo de Francesc Satorra. Gràcies, Sape, bon dia.
3: Bon dia.
1: I dit això, Gemma Montero, bon dia.
11: Bon dia.
1: Repassem quines coses més tenim a la resta del futbol.
11: El Màlaga jugarà la final de la promoció d'ascens a primera. Els malaguenys van empatar 1 contra les Palmes i jugaran la final contra l'Almeria. De la seva banda, el Llevant ha fitxat el centrecampista francès Enzo Bardelli, que arriba lliure a l'equip valencià i signarà un contracte fins al mes de juny del 2029, amb el que es converteix en la primera incorporació de l'entitat per la pròxima temporada. Julián Calero és el nou entrenador de l'Oviedo. Ha signat una temporada amb opció a una altra per objectius. Per tant, Calero torna al club 10 anys després de ser segon entrenador de Fernando Hierro. Juan Iglesias ha fitxat, en canvi, avui amb el Sevilla fins al 2030. El defensa de Valladolid arriba lliure, procedent del Getafe, i firma per 4 temporades. I el Girona ja ha posat en marxa la campanya d'abonaments per la temporada 2026-2027 amb una rebaixa significativa dels preus que en la majoria dels casos arriba fins al 50%. El club vol facilitar l'accés a Montilivi i reforçar el vincle amb els gairebé 10.000 abonats. I a la competició femenina, l'Espanyol i Ari Domènech han arribat a un acord perquè la jugadora continuï fins al 2028. En aquest acord es preveu que aquesta temporada Domènech tingui fitxa del filial, però a partir de la pròxima ho faci com a jugadora del primer equip de ple dret. I Alberto Toril, fins fa uns mesos entrenador del Real Madrid femení, ha fitxat pel Toluca mexicà.
1: Moltes coses a la carpeta de futbol, però també a la poliesportiva. Per exemple, el bàsquet, païn encara el partidàs que vam viure ahir a València, en què la Sisa Joventut va caure la pròrroga en el primer salt de les semifinals. Avui ja som a les portes del segon partit de l'altre semi entre el Barça i el Tenerife. Dani Aguilar, hola, bon dia.
12: Hola, Bassas, bon dia.
1: A les 8, en directe a RAC+1, els blaugrana volen posar el 2-0 davant la seva afició i marxar, per tant, a les Canàries amb el Tenerife contra les cordes.
12: I les sensacions són positives en aquest sentit, després de l'experimentat al primer assalt, en què vam veure un Barça connectadíssim, inspirat, resolutiu davant d'un Tenerife, un pèl cansat i que es veia superat per la proposta blaugrana. Ara bé, Xus Vidarreta ja va reconèixer que a la segona meitat el seu equip ja va començar a pensar més en el partit d'avui i els precedents més immediats, sobretot la reacció canària al tercer partit de quarts contra el Madrid, després d'haver patit un correctiu a casa, fa que tothom a Can Barça tingui els 5 sentits atents. En parlava Juan i Marcos.
13: Lo importante es ganar, entonces sabemos que el partido del jueves va a ser completamente distinto porque hasta hace poco lo hicieron lo de perder por muchos puntos y luego ganan en el Madrid, entonces sabemos que va a ser un partido completamente distinto y ellos están capacitados para renacer en esos momentos.
12: Sense novetats al capítol mèdic per part de cap dels dos equips, caldrà veure si Marcelinho i Pati Mills milloren les seves prestacions respecte al primer assalt, en què es van quedar lluny del rendiment habitual, i hi ha un altre element del qual el Barça d'estar atent, l'encert de triple. El Tenerife és el millor de tota la seva, amb prop d'un 40% de efectivitat. Dimarts es va quedar amb un 17%, un 3 de 18 que el va penalitzar molt. I també veurem avui si d'una vegada per totes s'arriba a la xifra de 5.000 aficionats al Palau Blaugrana, un fet que encara no s'ha vist a play-off.
1: I tot això l'endemà del partidàs, com dèiem, de l'altre semi, Dani, València Bàsquet 118 a 6 a Joventut 117, victòria taronja de només un punt i a la pròrroga.
12: Sí, en un d'aquells partits que potser no passaran a la història per la latitud competitiva que comprèn, primer partit de semifinals, però que és, compte, la tercera màxima anotació conjunta de tots els temps a play-off, 235 punts, rècord de triples al play-off, 18 del Joventut, segona màxima anotació als 118 punts del València. Vaja, un partidàs entre el màxim favorit, l'equip de Pedro Martínez, contra un Joventut valerós que va exhalir de nou el capítol tàctic, amb Dani Miret dibuixant una defensa zonal que estona es va col·lapsar els valencians i colpejant amb la receta del rival, el triple. A més, liderats de nou per un Ricky Rubio que està fent uns play-off que recordarem molt de temps, 22 punts, 11 assistències, 33 de valoració per al del Masnou. Miret reconeixia que cal explorar encara més els límits competitius de l'equip per guanyar.
14: Penso que és l'única manera. Vull dir, nosaltres tindrem opcions de sumar aquesta victòria com a conseqüència de fer partidassos. Avui l'hem fet, hem estat molt a prop, hem de mantenir-nos tossuts en què la propera vegada sortirà cara.
12: I és que la penya ho va tenir a tocar. Una errada d'unes tones brillant que Cameron Hahn a la línia de tir lliure va propiciar un triple de Pradilla per dur el partit a la pròrroga i el nord-americà Hunt tampoc no va poder anotar la cistella definitiva ja al temps afegit. En tot cas, l'orgull dels badalonins està intacte. Avui sessió de recuperació al matí. Demà, nova oportunitat al Roig Arena i encara més aficionats de la penya, amb dos autobusos ja plens.
1: I segueix movent el mercat, Dani, perquè tenim notícies del bàsquet Girona, també.
12: Sí, el bàsquet Girona ha anunciat el primer fitxatge de cara al curs que ve, l'epivot eslové Al-Yai Kung, 207, 27 anys, signa per una temporada, ve del Torun polonès, el dia també que hem sabut que l'Espera Girona ha dit adeu a la capitana Marta Canella després de tres temporades i un altre comiat. En aquest cas del Baxi Manresa, acordat la desvinculació del base Max Gaspar.
1: Doncs tot això aquí a casa nostra, però a l'NBA hem viscut també una de les matinades més espectaculars que recorden. Castle has it, lost it. That's it, it's over. I és que els New York Knicks han protagonitzat la remuntada més espaterrant de la història de les finals i tenen l'anell pràcticament a tocar.
12: Sí, als Estats Units es parla ja d'una de les nits més espectaculars de la història recent de la Lliga i amb els Knicks pel mig la dimensió del partit està ja agafant una transcendència com feia temps que no vèiem, i és que els Spurs guanyaven de 29 al Madison i quan tot s'encaminava al 2-2 van entrar en absolut col·lapse. Els Knicks van començar a remuntar i un parcial de 58-30 a la segona part va acabar situant el partit en un cara o creu quan va emergir un jugador que és ja llegenda dels Knicks, OJ Anunoby, primer amb un tapafocs amb els Spurs guanyant d'un per acte seguit, acabant tant de rebot ofensiu i donar la victòria 107 a 106 als seus. Una cistella que Mike Brown, tècnic dels Knicks, ha considerat ja la més icònica de la història del bàsquet a Nova York. Uns Knicks que són a un sol partit de tornar a aixecar el títol 53 anys després.
1: I va, que encara tenim temps per parlar també una mica de motor, perquè la Fórmula 1 ja està instal·lada aquí a casa nostra, a Montmeló, per viure aquest cap de setmana la primera edició d'un Gran Premi Barcelona-Catalunya de cotxes. Anem, doncs, cap al circuit. Guim Salvador, bon dia.
15: Bon dia, Albert. El canvi de nom, motivat per l'entrada de Madrid al calendari com a nou escenari del Gran Premi d'Espanya al setembre, no és l'única novetat de la 36a visita consecutiva de la Fórmula 1 aquí al circuit de Barcelona-Catalunya. La nova reglamentació d'aquest any amb cotxes híbrids, en què la gestió de l'energia elèctrica té molta més importància, farà que diumenge puguem veure una cursa força diferent del que estem acostumats aquí a la cita de casa. El mexicà de Cadillac, Sergio Pérez, és un dels més veterans de la Fórmula 1 i pronostica més avançaments i acció a la pista.
16: Ah, buena pregunta, yo creo que sí. Yo creo que sí vamos a ver un show diferente. Los motores híbridos poniendo más importancia en la carrera, sin duda. Sí, para Barcelona normalmente no había adelantamientos. Yo creo que aquí vas a ver unas batallas mucho más cerca.
15: A Pérez, de 36 anys, li passa una mica com a Fernando Alonso, que els seus resultats estan molt condicionats pel potencial del cotxe que piloten. L'asturià d'Aston Martin ve d'aconseguir diumenge passat a Mónaco el primer punt de la temporada, en un gran premi amanit d'accidents i sancions, i el mexicà de Cadillac encara no n'ha sumat cap. Sergio Pérez lloa la passió d'Alonso per la Fórmula 1, però reconeix que no es veu competint aquí fins als 44 anys com l'espanyol.
16: Fernando es una inspiración para todos, ¿no? Respeto muchísimo lo ves peleando por el 18 y está igual de motivado que si estuviera peleando por el Mundial, y es algo que dices, mira, alguien que lo ha ganado todo y sigue así de motivado a los 44, pero no, yo no me veo 8 años más en la Fórmula 1.
15: Tampoc està podent brillar gaire aquesta temporada el madrileny Carlos Sainz, tot i que el seu Williams va una mica millor. És 14è al campionat amb 6 punts, després d'haver sumat 3 novenes posicions a la Xina, Miami i el Canadà. Fins ara el Mundial de Fórmula 1 2026 està sent un monòleg de Mercedes, que ha guanyat totes les curses, i una exhibició de l'italià Kimi Antonelli, que amb només 19 anys és el líder més jove de la història i encadena 5 victòries consecutives. Té 66 punts de marge sobre el segon classificat, que és un altre veterà il·lustre, l'anglès de Ferrari, Lewis Hamilton. Els entrenaments del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 arrencaran demà divendres, primer lliure a 2:15 del migdia i el segon a les 5 de la tarda. La qualificació es farà dissabte entre 4 i 5 i la cursa arrencarà diumenge a les 3.
1: Gràcies, Quim. També t'anirem seguint, t'anirem escoltant, per tant, aquests dies des del circuit. I una altra de les cites que tenim avui mateix és el waterpolo, Gemma, perquè arrenca la Final Four de la Champions masculina.
11: Sí, el Zodiac Atlètic Barceloneta busca aquí classificar-se a la segona final de la seva història, 12 anys després d'aconseguir el títol. L'equip de Fran Fernández s'enfronta ara al vigent campió, el Ferencváros, a les 7 de la tarda, en la primera semifinal d'aquesta lluita pel títol. L'altra semifinal serà a les 9 entre el Prorreco i l'Olympiacos. El Barceloneta ha fet un gran any a Europa. Tenen, això sí, la baixa sensible de Vince Vicari per lesió. I el Ferencváros arriba, doncs, amb un gran estat de forma, incloent la seva primera línia, amb l'ex-mariner Miguel de Toro com a gran referència interior. Hi haurà un altre espanyol en aquesta Final Four, serà Álvaro Granados. El seu Prorreco jugarà a les 9 contra l'Olympiacos. En canvi, ahir els dos equips catalans van quedar fora de la final de la Champions femenina, en aquest cas. El Mataró va perdre 12-14 contra l'Olympiacos i el Sant Andreu va caure als penals contra el Ferencváros després d'un empat a 11 gols.
1: I per anar tancant amb tu mateixa, Gemma, què més ens falta per saber?
11: Doncs hem de dir que el retorn a les pistes de la nord-americana Serena Williams s'ha acabat amb la retirada de la seva companya de dobles, la canadenca Victoria Mboko, per una lesió al genoll esquerre al torneig de Queens. Williams, de 44 anys i guanyadora de 23 títols de Grand Slam, havia reaparegut aquesta setmana a la competició oficial després de gairebé 4 anys allunyada del circuit.

0: 14:15.
1: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: Per tu, que cada estiu te'n vas a un lloc nou, i per tu, que del teu poble ningú et mou. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El pit de pollastre sencer Eroski format estalvi XXL, ara a 5,49 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
4: Tiri, tiri, tiri. T'agrada estar al dia a tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara, en pagament mensual, canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
5: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
6: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
7: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
8: Verisure.
9: 5, 6, 7, 8, valorado.
10: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
9: en España.
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Uf. Em pesen tant les cames i em veig varius.
12: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
11: Tu creus? Jo pensava que era normal.
12: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
13: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
14: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
10: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
9: ¡Valorado!
10: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
9: 100% asegurado.
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
7: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
8: Verisure.
15: Hem arribat a les 3. Actualitzem la informació marcada per la contundent crítica del Papa a la política migratòria europea. S'ha centrat el discurs que ha fet aquest migdia des del Port Canari d'Arguineguinón. S'ha interessat de primera mà per la situació.
16: La dignitat humana exige vies legals i segures, rescate i assistència, cooperació real contra els traficants, protecció efectiva...

0: las víctimas, procesos serios de acogida e integración y políticas que permitan a cada persona vivir con dignidad en su propia tierra.
1: El Papa ha arribat a les Canàries des de Barcelona, on ahir va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família en una cerimònia que ha meravellat el món sencer, però que ha quedat enterbolida per l'expulsió de 600 cantaires que hi participen. Hi ha estelades impreses enrere les partitures i volien cantar els segadors al final de l'acte. La consellera d'Interior, Núria Parlon, presidirà aquesta tarda un gabinet de crisi per abordar els últims tirotejos a Catalunya. La Generalitat ja ha començat a fer gestions amb el govern espanyol per demanar-li un enduriment de les penes per possessió d'armes de foc. Un robatori de cable de coure entra Sant Sadurní. La granada deixa aquesta hora retards de mitja hora de mitjana a la línia R4 de Rodalies. El robatori ha passat al mateix lloc que ahir, que també va obligar a alterar la circulació de trens. Encara a Rodalies, per una incidència a la infraestructura, amb un cada bifurcació circulen dos trens per hora i sentit entre Martorell i Terrassa i un per hora i sentit entre Martorell i Vilafranca. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero i el cas Leire Díez passa en factura al PSOE. Els socialistes s'enfonsen gairebé 5 punts en intenció de vot. Segons l'últim 6, el PP creix 2 punts i ara la distància entre els dos partits s'ha reduït fins als 4 punts. I també us hem explicat que el Banc Central Europeu torna a pujar els tipus d'interès pel lleu repunt de la inflació a la zona euro arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Ho ha fet, però, de manera moderada, tot just un quart de punt. Ara els tipus han quedat al 2,25%. I d'aquí a 6 hores comença el Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i Canadà.
2: Albert. A partir de les 9, en efecte, el partit inaugural al Mèxic-Sudàfrica el podreu seguir en directe a RAC1 des de mitja hora abans. Avui es fan les 3 cerimònies d'inauguració. La primera, la seu del partit d'avui, l'estadi Azteca de Mèxic. A les 4 de la matinada jugarà el segon partit de la jornada entre la República Txeca i Corea del Sud. A més, en bàsquet, avui a les 8 i en directe a RAC+1, el Barça rep el Tenerife en el segon partit de les semifinals de l'ACB. L'equip de Xavi Pascual domina la sèrie per 1-0. I tot plegat el dia també que comença la Final Four de la Champions masculina de waterpolo amb el barceloneta que s'enfrontarà al Ferencváros a les 7 de la tarda.
1: I el temps els propers dies no s'espera pluja i farà més calor, Mònica.
3: S'esperen uns dies de temps tranquil i tindrem un divendres i un cap de setmana pràcticament dominats pel sol, només amb algunes bandes de núvols prims i algunes nuvolades també de tarda en zones de muntanya que no portaran més conseqüències. Les temperatures aniran pujant i el cap de setmana fins i tot es mouran entre els 30 i els 35 graus en punts de l'interior a per sobre cap a les comarques de Ponent. I de moment aquesta tarda màximes de 25 a 30 graus, algunes nuvolades també en sectors del Pirineu i entre Girona i Barcelona, però de pluja se n'espera poca i vent de tramuntana que encara es notarà cap a l'Alt Empordà.
1: Les 3 i 3, tanquem el 14-15. Avui l'hem fet amb la Laia Biurruna al control i continuem pendents de l'actualitat ara. Els butlletins, el 900, Mireia Garolera, avui en edició de butxaca.
2: I aquesta nit el Tu diràs amb en Xavi Rocamora.
4: Núria, Albert, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Hola.
4: Com esteu? Esteu bé o veu intentar cantar i els segadors de la Sagrada Família?
5: Estem bé.
1: Déu-n'hi-do, sí.
4: Esteu bé, no?
1: Sí, nosaltres.
5: Pobres, sí. Home, al final...
1: Home, si sents...
6: Bueno, l'espectacle va ser increïble, eh? Sí. Hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
6: Que mai tinc frase en aquest moment.
5: Com que no? Si la...
4: es diu bona tarda en aquest moment.
5: Cap, vull dir, si vols que et piquem bona tarda a partir d'aquí...
6: És bon dia tot el dia, no, o
5: és
6: no?
5: Bona tarda.
6: És bona tarda.
5: A partir de les 12 del migdia, és que és bona... l'hora de l'Àngelus, a partir d'aquí ja pots veure...
4: Però hi haurà alguns molt catedràtics que et diran no, és bon dia tot el dia, ui...
5: Mira, amb la torre del papa que portem, vull dir...
6: Parlant d'Àngelus, vaya espectacle del d'ahir la Sagrada Família.
5: Ara... Sí.
6: Aquella dosi perfecta d'espectacularitat i elegància que tenim els catalans. Bueno... I el que és més increïble són les declaracions que va fer una veïna del barri a Televisió Espanyola.
4: Oh!
5: Sí, mira...
6: Vamos a escucharla.
7: Del que hoy se cumplen 100 años de su muerte. Y nos hemos subido hasta aquí, hasta un punto privilegiado. Desde este balcón, Lola desayuna cada mañana, vive aquí desde hace 40 años.
5: Ara.
7: Lola, esta tarde no te lo pierdes.
8: No, qué remedio, no me toca otra. Vivo aquí y bueno, lo voy a ver con 3 amigas más y espero que lo pasaremos bien. Yo no soy creyente,
5: no.
8: Pero bueno, ¡uy, una mariposa! Eso es una señal, una señal. Igual es mi madre.
5: Muy bien. M'agrada molt perquè no passen ni 2 dècimes de segon que digui, ui, una mariposa, és mi madre.
6: Bueno, és que està el miracle palpant-se tota l'estona quan hi ha el papa. M'acaba d'escriure la meva cosina.
5: Home, per això era una papallona.
6: Que, clar, que ella viu a Gran Canària, la papallona no, la meva cosina.
9: La brometa bastant fluixeta.
6: Jo vaig tirant.
5: Sí, tu tira.
6: Portaven 2 setmanes amb panxa de burra. que és que tots els núvols es concentren a Gran Canària i no veuen el sol.
4: Sí.
6: Ha sigut fotre la roda de l'avió del Papa...
4: I s'ha obert el cel.
6: Un sol radiant.
5: Oh, perdona un moment.
6: Això és informació directa de les Canàries.
5: Tens una cosina a les Canàries, a Gran Canària, on ha arribat el Papa? Truquem-la.
6: Cosina i tieta.
5: Truc.
6: Vols que truquem?
5: Ets les dues coses alhora?
6: No, tinc, la seva mare vindria a ser...
4: Ah. Els deixem marxar, l'Albert i la Núria, i truquem a la seva cosina.
5: Vale.
4: Núria.
6: Endavant.
4: No cal, no cal. Moltes gràcies.
5: Tu estàs a gust aquí, eh? Sí,
6: sí. Tu t'ho passes bé, eh?
4: Tot el contrari que el Rocamora.
5: És més agraït que el Rocamora, l'Albert.
6: Sí, sí. Qui és el Rocamora?
5: No, el Papa.
6: El Papa. No me'n recordo, jo, ja, que és a les Canàries.
4: Adéu, guapos.
5: Adéu, adéu. Adéu, adéu.
9: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estanella.
10: És un normal, hombre.
11: Me passo de conya.
12: Pues vinga, anem.
4: Passen ara mateix, si m'espero dos segons, puc dir que passen exactament 7 minuts de les 3. Som els d'abans del clapés, som...
13: Els taloners!
4: Molt bona tarda a tothom i molt bon programa 409.
5: Ole!
6: Molt ben dit.
4: Aviam, què hem de fer amb la teva cosina? Vols
6: què voleu fer? No? Voleu tindre actualitat directa?
5: Home,
6: des de...
4: Sí?
6: Espera, espera.
4: Ens l'han presentat algun dia, eh?
6: I tant. Ell encantat. Parla català perfectament.
5: Parla català?
6: Home, clar, ella és catalana. El que passa és que els pares van anar a viure allà. Què feien? Xufa
4: tant,
6: això
4: sí,
6: així?
4: Sí, amb altaveu.
6: Ha estat teletreballant.
5: Com a les Canàries és una menys, no?
6: Allà família? Són les 2 i 7, ara.
5: Ah, 2 i 7.
6: Passen 7 minuts a les 2.
5: A veure.
6: Ella es diu Laia, ella no mos contesta, ara.
5: Doncs no és Canària, llavors.
6: Per què és de pares catalans de la Fuliola?
5: Ah, són exiliats.
6: Van, bueno, van marxar a Canàries en busca d'oportunitats. No, bueno, contesta,
4: no, no contesta, aquesta
6: noia. Si truca, us sembla bé si pas té prioritat, sí, com a corresponsal?
5: Home, és corresponsal dels taloners, sí, a les Canàries, aquesta noia.
6: No, no, és que nosaltres tenim corresponsals a les Canàries. On hi ha el Papa, eh? Tenim bon, penya.
5: També tenim l'Arnau Mañé, eh? Que l'Arnau Mañé s'està fotent un viatge.
6: Sí. L'Arnau Mañé s'està fent com una espècie de TripAdvisor, no, però del Papa.
4: És amic ja del Papa, eh?
5: Sí.
14: Que xulo,
5: sí,
14: que me passa per la flor.
5: Li diu Papi Xulo.
6: Sí. No, ell tindrà un disgust quan s'hagin de separar.
4: No, i que ja té una plaça al CEM, eh?
6: Clar, té una plaça al CEM. Plaça, mansió.
5: Home, que és casteller, segur que té plaça. Saps?
6: Ah, perquè ho fan amb una plaça, els castells.
5: No, perquè... A veure,
4: perquè toquen el cel amb les mans.
5: A veure, tu has dit... Hòstia. Si he d'explicar els acudits, nois, jo marxo d'aquest programa.
6: És que no són dolents. No, allò, la plaça.
5: Clar, com ha dit que té plaça, dic, clar, els castells es fan a la plaça.
4: Vale,
6: jo què acabo de dir? T'acabo de dir perquè els castells es fan en una plaça. Vegades, és que no escoltes.
5: Quan xerres, de vegades desconnecto. Per mi ets com oído sordo.
6: I el premi al comentari masclista de la setmana,
5: no,
6: és ver, Guillem Estadella.
5: I a vegades que també desconnecto quan parla el Bala. Jo vaig desconnectant, jo tinc oïda selectiva.
6: Desconnectem de nosaltres i obrim l'altra versió del dia?
5: No, ara no.
4: No. Ben fet, no.
6: Una abraçada a l'Arnau Mañé des d'aquí.
5: Ara, truquem-lo també.
4: No, que ell cobra per trucada.
5: És veritat.
4: La Laia, la cosina, ens ho faria gratis.
6: La Laia està fent pràctiques als teloners, està començant.
4: Ara estarem pendents, aviam, de si contesta la cosina de l'Alba o no. De moment, obrim l'altra versió.

0: parlant que avui s'ha... doncs avui s'espera que és el dia molt important pels fifers d'aquest planeta, perquè és un dia important pels amants del futbol. Avui comença una nova edició del Mundial.
1: Ah, sí?
0: Avui a les 9 del vespre, com deia abans el Bassas, en directe a RAC1 comença el Mundial amb un partit emocionantíssim que serà entre Mèxic i Sud-àfrica.
2: Què dius? Quins nervis, un Mèxic-Sud-àfrica. Els catalans tenim un problema, aquí animem ara. Jo estic perdut. Què animem? A Espanya perquè va a la Minyamal? Animem a Argentina perquè hi és el Messi? Animem a Curaçao perquè és el que ens falta?
0: Curaçao té un nom brutal, eh?
3: Curaçao és una persona?
2: No,
0: és una selecció.
3: Curaçao. Ah, són aquells que la majoria són de fora, de Carib. Aquest matí ho ha explicat el Basté.
2: Clar.
3: Ah, jo ho sé. Escolteu, nois, el Mundial aquest any està repartit entre tres països. Els Estats Units, Canadà i Mèxic. El torneig comptarà, per tant, amb tres cerimònies inaugurals, una per cada país, perquè ningú s'enfadi.
2: Ara.
3: Els primers de les, el primer dels espectacles el veurem aquest vespre a l'Estadi Azteca. I pinta que serà una moguda increïble perquè actué J Balvin i Shakira.
0: Serà el primer, atenció, de 104 partits que jugaran en aquest Mundial. Això vol dir que molts homes de mitjana edat, heteros i blancs, desapareixeran de les seves famílies.
3: Bien!
0: Durant uns mesos tindran l'excusa del Mundial. Per això, els taloners, avui us volem dedicar a tots els afectats i afectades pel Mundial i ho farem a ritme dels Amics de les Arts. Si us plau, música que cantarem directe, eh?
4: Avui comença el Mundial, com el Tour, però amb més eufòria. Animaré des del

0: cantes, Marvale. Nens.
1: Ai, què passa, què passa, què passa?
0: Estem tenint trucadinha. Última hora, última hora.
2: Última hora,
3: última hora.
2: Última hora,
3: última hora. Última hora.
2: Pareu rotatives, si d'avantguàrdia.
0: Tenim la corresponsal disponible des de Gran Canària.
1: A veure.
0: A veure,
2: l'has de presentar seriosament, eh?
0: Sí, a veure si conteste. Laia Vila, des de Gran Canària. Per què no la sento?
1: Perquè has de posar l'altaveu.
0: Laia Vila, des de Gran Canària.
4: Perquè parlo en castellà, potser.
0: Ah! I aquí està el
2: primer. Perquè va amb retard.
1: Perdona, però m'encanta perquè parla català amb accent canari. Això és màgic.
0: Home, és màgic, clar que sí.
1: Vols parlar una mica?
4: De què?
0: Vos del Papa de Roma. Explica'ns com ha arribat, o del panxa de burro. Informa'ns. Des de Gran Canària, Laia Vila.
4: Perfecte. Pues... no res, estem...
1: Bueno, si vas més ràpida, millor, eh?
2: Bueno, que ritme canari, tranqui.
4: No, perquè jo vaig una hora menys. Jo ara estic processant la informació que m'ha donat l'Alba, no? I necessito un temps. Bueno, que quan s'atança l'estiu, a les Palmes de Gran Canària, a la ciutat, s'instal·la com un núvol, que se li diu panxa de burro. I això és perquè el vent, el salicio, xoquen amb les muntanyes, i llavors, pues... jo què sé, però...
0: Però teniu muntanyes, també, eh?
2: Home, clar.
1: El Teide.
0: Que maco. No, això és a la... això és a Tenerife, vigila. Ah.
4: No! A Gran Canària també, eh?
1: El què?
2: Que diu que també tenen muntanyes.
0: Vale. I llavors què passa?
4: Que llavors tenim un núvol, però avui ha arribat el Papa i s'ha despejat.
1: S'ha despejat?
0: Miracle!
2: És que té l'accent canari català.
1: És que et dic...
0: Però lleidatà, canari lleidatà. El que us sembla un miracle és l'accent de la meva cosina.
1: És que és molt fort perquè parla català lleidatà amb accent de Canàries. Això és...
0: ella és màgia.
1: Però és increïble, això.
0: Mm.
2: Això supera la Ia, eh?
1: No, no, Laia, Laia, Laia.
0: Laia, alguna cosa destacable de les primeres hores del Papa a la ciutat de Gran Canària?
4: No.
1: Vale.
0: Vale.
1: Perfecte, gràcies. Fins aquí la informació.
2: Laia, l'has anat a veure o no?
4: El què?
2: Si has anat a veure el Papa, l'has anat a rebre.
4: Ah, no, no, encara no. Ara està per el sud de la illa mirant, fent una visita als immigrants.
0: Ell és tan maco.
4: Sí. I després a les 6 dona una missa a l'estadi del Gran Canària, però la
1: vale,
4: gent està convocada de les 12 del migdia.
1: Aquesta informació ja ens és igual, sí. Perquè tenim portem una torre amb el Papa, que sí. Potser ja està.
0: Bueno, qualsevol cosa de important... mos la comuniques. I si veus a l'Arnau Manyer, que és el nostre corresponsal amb el Papa, abraça'l.
1: Mm-hmm. Sí.
4: Vale, perfecte.
1: Jo crec que la Laia pot donar pas al següent contingut fent taloners, amb aquest accent canari, no? Taloners, al següent contingut!
0: Vale.
4: Tinc que dir això?
0: Sí.
2: Sí.
4: Taloners, el següent contingut!
1: Ara, bravo!
2: El que no passi en aquest programa, va, realment...
1: Sí, hem tingut algú que parla català de Lleida amb accent canari. Això és increïble.
0: Bueno, és la Canàries i Lleida, pobles germans.
2: Doncs, com deia la Laia, des de les Canàries, a banda del futbol, també hem de parlar d'un dels clàssics de l'estiu, que són les piscines municipals.
1: Epa.
2: Són un equipament bàsic per sobreviure a la calor. I a Vilanova de Segrià,
1: home,
2: estan d'enhorabona perquè aquest any tindran piscina municipal per primera vegada i deixaran de ser l'únic municipi que no en tenia de la comarca.
0: Exacte, aquest poble era des del 2023 l'única localitat de la comarca que no disposava de piscina pública. L'espera, no obstant, està arribant al seu final perquè el consistori obrirà les portes de la seua flamant piscina municipal dissabte vinent.
1: Ara.
0: Construïda dins d'un complex que té una extensió d'uns 4.000 metres quadrats, en el qual també hi ha una zona de gespa, nens.
1: Home, està clar que aquí l'Ajuntament amb aquesta proposta s'ha llançat a la piscina, eh? Saps?
2: El què?
1: Que... l'Ajuntament, que s'ha llançat a la piscina, no?
2: Que és com una frase feta.
1: Bueno.
0: Bueno, hi ha una imatge darrere, hi ha una proposta.
5: Per més caure en gràcia que ser graciós, no?
1: Bueno, escolta, que des dels taloners hem fet trucades, estem molt contents d'aquesta notícia, per això hem decidit trucar a Vilanova de Segrià per celebrar-ho. Atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de piscina municipal plena de gent un 15 d'agost. Bueno. Hem començat aquest periple per Vilanova de Segrià trucant a una senyora que, atenció, estava molt contenta per aquesta notícia.
0: Clar.
1: I atenció, perquè m'ha sortit un pla.
6: Digui'm.
1: Hola, bon dia, què tal? Tot bé per Vilanova de Segrià?
6: Molt bé.
1: Hem vist que estrenareu piscina municipal després d'un temps.
6: Sí, sí, ja era hora, sí.
1: Sí?
6: Estem molt contents.
1: Oh. Esteu contents, no?, per banyar-vos i tal. Doncs
6: pues a refrescar-nos una miqueta, sí, molt.
1: Una mica de xop-xop i xip-xap, no?
6: I tant.
1: I anireu o no?
6: El vindre també està invitat.
1: Ah.
6: També l'invitem, eh?
1: Ah, bueno, a quina hora és això, que potser m'hi passo? Doncs
6: pues com vostè vulgui.
1: Ara vindrà tothom aquí, home. Si vols, fem una mica de crida des de RAC1 perquè tothom aquest dissabte vagi cap a la piscina municipal de Vilanova de Segrià.
6: Oh, i tant. Ja ho podeu fer.
1: Home, no, fes...
6: Molt agraït.
1: Fes-ho tu, els micròfons són teus, digue-ho tu.
6: El nom de tots els veïns de Vilanova ho fas tu. Només que te sentin a tu, ja tothom vindrà cap a Vilanova a refrescar-se una miqueta.
1: Vale, doncs ja està. Jo des d'aquí faig la crida que tothom aquest dissabte una mica de bany, de piscineta a Vilanova de Segrià.
6: Clar que sí. Una forta abraçada.
2: A més, tu ets molt útil en una piscina perquè si hi ha algú que s'està ofegant sempre pot agafar els teus testicles de boia.
1: Prou ja.
0: Espero que tingui molt braç, perquè si no...
1: Bueno, he seguit trucant i atenció perquè m'he trobat un tio que té...
0: Se t'hi posen músculs enganxats, també.
2: Alba, no, ja està. Fem el comentari, però tirem endavant.
0: Tira. Era una imatge maca.
1: Anava a dir un comentari que no es pot dir aquesta hora.
0: Com que ets tan acollido...
1: Vale, no. Escolta, he trucat a un tio que... Hòstia, lo de la piscina jo crec que ha passat en un segon pla perquè a mi m'ha deixat una mica boig amb el tema de la seva organització familiar.
7: Mm.
1: Hola, bon dia, què tal? Tot bé per aquí, per Vilanova?
7: Molt bé, sí.
1: Ah, molt bé.
7: Sí. Qui sou?
1: Mira, truco de la ràdio, truco de RAC1.
7: Ah, sí.
1: Que truquem per celebrar que hi ha una piscina municipal aquest estiu.
7: Hòstia, sí. Ho sabia.
1: No ho sabies?
7: No, a veure, jo sóc el germà, jo visc aquí al costat, al Guaire.
1: Ah, tu vius al Guaire, vale. I llavors, o sigui,
7: sí.
1: Però on he trucat jo ara? No he trucat a Vilanova?
7: Vilanova, o sigui, tinc l'empresa allà, tinc els germans a Vilanova.
1: Ah, vale, i tu has abandonat la família per anar cap al Guaire?
7: No, la família la tinc al Guaire també.
1: Ah, vale, vale.
7: A Vilanova només tinc els germans.
1: Ah, vale, teniu els germans exiliats a Vilanova de Segrià, eh?
7: Sí.
1: Molt bé. Tu no ets d'aquests que et pixes a la piscina, entenc, eh?
7: Ah, no. Jo des que he vist la pel·lícula aquesta de Niño Grandes que et pixes i surt el líquid aquell blau que et deu tothom i ja no ho pixo.
1: Ah, abans,
7: no pix...
1: abans pixaves de veure la pel·li?
7: Tu també, qualsevol.
2: És veritat que fa molta mandra sortir d'una piscina per anar al lavabo, pixar i tornar.
1: Bueno, però no pixeu a les piscines, per favor.
2: No, s'ha de pixar, però és veritat...
0: No, si us feu molt pipi.
2: També us he de dir que tranquil·litat, perquè és una llegenda urbana, com una casa.
1: No, no és una llegenda.
2: Això del color de les piscines. Pixeu-vos tranquils.
1: Jo he anat a la piscina municipal de Cunit, i a la gran i la petita que hi ha, que és rodona, dels nens. Tu entres a la gran i està freda com una mala cosa. Entres a la petita de la dels nens i allò és un caldo, és una sopa...
0: Mira, molt estigma les piscines petites, calentones, per la generositat dels nens pixant-se allà. Però jo et diré una cosa. Sí. El pipi cura els fongs.
2: Ah, tira.
0: Perquè porta amoníac natural.
1: Per favor, per
0: favor. Jo vaig tindre un fong molt agressiu al peu i me'l vaig curar amb pipi. I això és així. I moltes cremes porten urina... perquè és amoníac natural. Hem de començar a abraçar el que treu al nostre cos.
1: Un moment, a tu et van pixar el peu per curar-te un fong.
0: Jo vaig pixar amb un gibrell.
1: Com?
2: Alba, cada dia és una història.
0: Jo i la meva mare, les dues, perquè allò no marxava.
1: Perdona, o sigui, veu pixar.
0: Amor de madre.
1: La teva mare va pixar?
0: La meva mare em va portar un gibrell i em va dir, ara posaràs el peu aquí i no preguntaràs res.
2: Però era pipi seu o teu?
0: Era seu i després vam fer el meu. I jo li vaig dir, i em va dir, porto tot el matí. Vaig posar el peu i vaig dir, mama, què és això? I em va dir, porto tot... Ah, això feia a la universitat. Estava estudiant per una recuperació. Tenia un fong, de veritat, nens, que el vaig agafar a Irlanda, que no me'l treia ningú. Cremes, metges... I ma mare, que és supernaturista, va dir, s'ha acabat, internet.
1: I es va pixar?
0: I per amor de madre, va pixar amb un gibrellet. Jo vaig... Gibrell, ho estic dient bé, no? És un cosi. Vaig fotre el peu allà. 2 hores. Després, ben net, allò va quedar sec.
1: Gossos,
0: com el desert de los Monegros.
1: Els gossos ensumant-te tota l'estona al peu.
0: No, perquè després tu neteges. El cos humà és una màquina perfecta que funciona a tutti pleni. Està tot pensat.
2: Entre això i l'anus, ets la naturista de RAC1, eh?
0: Soc una mica la Hierbas de RAC1. Jo us ho recomano. Si teniu un fong, pixeu-vos-hi.
1: Vale, doncs mira, parlant de coses de... He trucat a la farmàcia del poble, vale? Justament, he trucat a la farmàcia del poble.
2: Li hauries d'haver preguntat per
1: això. Li hauria de preguntar per això, però, ostres, crec que és la vegada que m'han fumat d'una manera tan elegant i tan ràpida que no l'he vist ni venir. Especialment detectareu que està molt content quan dic que truco de la ràdio.
8: Farmàcia, digui'm.
1: Hola, bon dia, què tal? Que això és Vilanova de Segrià?
8: Sí, digui'm. Sí, home.
1: Ah, molt bé, mira què tal, truco de la ràdio, truco de RAC1, que es veu que inaugureu la piscina municipal aquest dissabte.
8: Sí, això diuen.
1: Això diuen. Tu ets d'aquí de Vilanova o no?
8: A veure si m'entens. No et donaré informació per el telèfon, no sé, ni de truqueu, ni és una broma, ni si...
1: Ah, no és broma.
8: És ben cert, això.
1: No és cap broma, truco de la ràdio, de RAC1, dels taloners del versió RAC1.
8: Pues molt bé.
1: Ah.
8: Enhorabona.
1: Ah, no. Enhorabona
8: per... Gràcies per trucar.
2: Mira, he de dir que per una vegada estaré d'acord amb ells. Perquè hi ha molta estafa, hi ha molta gent llesta que va per telèfon demanant dades,
1: digue'm tu,
2: i potser és una dada molt important això de dir que tens piscina al poble. Eh?
1: Digue'm tu, qui et voldrà estafar quan et truquen dient que soc els taloners del versió RAC1.
0: Te faries creus l'enginy de la gent per estafar.
1: No m'espero que algú estigui trucant fins a passar pel Bala o per l'Alba.
2: No, és que si un dia rebeu una trucada, som els taloners, doneu-nos el vostre número de compte. No som nosaltres.
0: Potser sigui jo. L'estadella jo, potser que truquem.
1: Sí, Bueno, escolta, he acabat aquest periple per Vilanova de Segrià. He dit, escolta, això qui ho multa, l'Ajuntament, no?
2: Clar.
1: Doncs mira, a la farmàcia m'han fumat molt ràpid. A l'Ajuntament m'ho han deixat tot. Has
0: trucat a l'Ajuntament?
1: Sí, a lo loco, però he trucat, t'ho dic en seriós, sense cap pretensió. Dic, bueno, perquè això ho faig de vegades, trucar a l'Ajuntament i m'acaben penjant, on diuen, passo molt de comunicació, tal i qual. Així ha anat la trucada a l'Ajuntament.
9: Benvinguts a l'Ajuntament de Vilanova de Segrià. Ajuntament, digui'm.
1: Hola, què tal? Bon dia. Mira, truco de la ràdio, truco de RAC1, que trucàvem una mica per saber com esteu amb el tema de la inauguració de la piscina.
9: Ah, vale, d'acord, doncs... Mira de passar-te a l'alcalde, vale?
1: Ah, vale, ah, perfecte, super, gràcies.
9: Vinga.
2: Crec que l'has despertat, eh?
10: Bon dia.
1: Hola, alcalde.
10: Ja.
1: Què tal? Mira, truco de la ràdio, truco de RAC1.
10: Sí.
1: Ah, molt bé, no? Trucava per saber si ja estàveu preparats per fer la primera capbussada.
10: Està tot preparat, tot a punt.
1: Seràs el primer en banyar-te? Com inaugurareu la piscina?
10: No, jo l'últim.
1: Jo què sé, tallaràs la típica cinta o alguna cosa?
10: No som de cintes nosaltres. Nosaltres obrirem la porta i que la gent entri cap a dins i ja està.
1: Molt bé, però escolta, alcalde, res, volíem comentar això amb tu i saber què n'opinaves, vull dir que perfecte.
10: Pues molt bé, pues molt agraït que em torni això.
1: I tant. Doncs escolta, a veure si ens veiem dissabte. Una abraçada, eh?
10: Molt bé, moltes gràcies, una abraçada.
11: Tots convidats.
1: Molt bé.
11: Una meravella.
1: Increïble.
2: No és cap tonteria això de tenir piscina municipal al poble, eh?
0: Totalment.
2: No és cap tonteria.
0: Lo pràctic que és aquest alcalde, que n'aprenguin la resta.
1: Que anava conduint, m'ha agafat el telèfon, li han passat... Ella m'ha trucat en número llarg, dic, vinga, va, l'agafo, a veure què...
0: A veure si m'està fent avui.
1: No, a veure, conclusió, aquest dissabte tothom a la piscina de Vilanova de Segrià i sobretot amb el pipi fet de casa.
2: Bravo. Va, que en 5 minutets arribem a 3:45 de tarda, anirem a la publicitat i a la tornada ens espera un col·laborador de luxe.
1: Està emprenyat, eh?
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: Ve de mala llet. Ve de mala llet, avui.
1: Ve de mala llet perquè va venir fa dues setmanes.
2: Sí?
1: I la setmana passada va ser el seu aniversari.
2: Sí.
1: I des dels taloners no el vam felicitar.
2: Ah! M'estàs dient que no vam felicitar l'Arnau París?
1: I vam rebre una amenaça de la seva mare de que se l'havia felicitat a Catalunya Ràdio i a RAC1 no.
0: Què?
2: A la tornada ho solucionem.
1: A la tornada?
0: Què?
1: No, el que... Ja, no m'ho facis repetir, que ja ho he dit.
2: Sí, ja ho he dit. Clar. Ara t'ho diem. Durant la publicitat t'ho tornem a explicar.
0: My God!
2: Ara tornem.
12: Taloners a publicitat! Yes!
13: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa, tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada cinc persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions és important crear xarxes de suport, tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
14: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
15: Normal.
14: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
15: No pot ser.
14: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyeix.
16: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
17: Ràdio en directe.
18: Actualitzada al minut.
19: Alertes d'última hora.
18: RAC més 1.
17: Notícies.
19: Podcast.
18: Contingut exclusiu.
17: Escolta.
19: Navega.
17: Descarrega.
18: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
17: Fàcil, còmode.
19: Intuïtiva.
17: I renovada.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
20: El futur del sector agroalimentari demana el teu talent. Inscriu-te al primer grau en Tecnologies i Direcció d'Empreses Agroalimentàries. Titulació pública oficial de la UB i la UPC en anglès. I trobaràs la millor sortida professional i la participació d'empreses líders del sector. Comença aquest setembre. Les places són limitades. No esperis més. Fes la teva preinscripció al portal d'accés a la universitat. Més informació a fbest.org.
11: Hi ha llocs que tens a prop, però que sempre et sorprenen. Redescobreix la Pedrera, els patis, el terrat més icònic de Barcelona i les golfes, on coneixeràs de prop l'univers de Gaudí.
15: Ara, promoció especial per residents a Catalunya. Entrada per només 12,50 €. I nens i nenes fins a 12 anys, gratis.
11: Una experiència única per temps limitat.
15: La Pedrera, més a prop que mai. Reserva ara a lapedrera.com.
21: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
22: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ehrn.
23: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
24: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i queda atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
25: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
26: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
27: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisure, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
28: Verisure.
29: RAC 1. RAC 1 i l'Ajuntament de Reus presenten Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus. El divendres 12 de juny, d'una a dues, el Vostè Primer visita l'únic centre d'interpretació de la vida d'Antoni Gaudí en l'any del centenari de la mort del màxim exponent del modernisme català.
30: A veure, per favor, totes atentes, que això és molt seriós, que estem a punt de parlar d'un geni universal. Us vull a totes escoltant-nos atentament, que repassem la vida i obra de Gaudí. De Gaudí? I els explicaran secrets inèdits? Però un geni universal em pensava que el programa anava de mi!
29: El divendres 12 de juny a la una del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre Reus.
31: RAC 1. Tots som un milió.
29: Amb la col·laboració de Vermuts Miró.
30: Esther, qui és més geni, Antoni Gaudí o jo?
32: Vaya papanatas.
30: Papanata no és català.
33: I vaya tampoc,
30: Tu calla, rapipi.
34: D'on ets, Puspa?
35: De Nepal.
34: Hòstia, i molt bé, i parles un bon català, tio.
35: Una miqueta.
34: I llavors tu que ets el màquina d'aquí dels cambrers, o què?
35: Cabran de ser.
34: Tu sabries dir-me la carta sencera?
35: Pimentos padrón, patata bravas, calamar andaluza, alitas de pollo, championario aquioli, mini pechuga de pollo, gamas al aquioli, pulpitos, mequiones, vapor, mequiones, la marinera, tiras de cangrejo, pincho moruno, bolsada de pollo, torta hispanol, chorizo al ron, albondigas caseras, salchitos de pay, de pollo, bomba picante y calabacín a la romana, patatas fritas.
34: Calamar, calamar.
35: Calamares. No, calabacín. Vámonos de Tava, vámonos.
29: Vámonos de Tava, vámonos. Els taloners del versió RAC 1 i aprendre pel sac les migdiades.
35: Chipirone, chipirola, ole, visca Barça. Ole!
2: Aviam, que sempre aneu amb presses aquí amunt i avall i no pareu quiets. Sí. Sabeu què és el que no espera mai?
0: Què?
2: La vostra salut. La salut.
33: Un Rodalies mai espera.
2: No, però la salut encara menys. Per això l'assegurança de salut de Línia Directa us dona accés directe als millors metges i hospitals i també la tecnologia diagnòstica més avançada.
33: Són boníssims.
2: Amb menys esperes, que això és el més important. Apunteu i heu de trucar al 917-700-700.
33: Espera, no vagis tan ràpid, un moment. 9 què?
2: 917.
33: Sí.
2: 700.
33: Sí.
2: Ho has apuntat?
33: Sí.
2: 700.
33: O, mira... Dos cops?
2: No. 917?
33: Sí.
2: 700? 700.
33: Ah.
2: Mira, jo crec que tu ets dels que ha d'entrar a lineadirecta.com.
33: Vale. Línia què?
2: Lineadirecta.com. O, si no, entres a Línia Directa, o, si no, el número, ja està.
33: Quin número?
2: El 917-700-700. Però la web la tens o no?
1: LíniaDirecta.com.
2: Vale. Ara, recorda, la vostra salut no espera.
0: Ara.
1: Ara. Ole.
2: És una festa quan arriba aquest col·laborador al programa. Estem tots molt excitats. Alba Segarra, però no pares de ballar, tia.
0: Estic molt feliç.
1: Clar que sí.
2: Clar que sí.
1: Per què?
2: Perquè està aquí l'Arnau Perí.
1: Alegria, Jaleito.
2: Se t'ha passat... Perquè és veritat el que ens ha dit el Guillem abans de la publicitat.
1: Sí.
2: Tot això que t'havies enfadat amb nosaltres. No m'havia arribat, eh?
1: Jo no, home. Aviam, sí que us havia arribat perquè jo us havia convidat a la meva festa d'aniversari.
0: Això és veritat.
2: Això és veritat, sí.
1: I ni una felicitació, ni un re... Llavors em va saber greu...
0: No.
3: Anys i anys, arrem els anys.
1: Anem una setmana tard.
3: Anys i anys.
2: Treu alujas, perquè és veritat que hi ha un dia que ja no pot seguir felicitant.
1: Bueno, les padrines diuen que és la vuitada.
0: Exacte.
1: Això ho sap. Clar,
0: el sant, no això, els padrines i el Pau de Pons, diu el sant i el compleanys fa vuitades, diu en català. No. La Mònica m'ho ho dirà. Vuitena.
1: La Mònica, li has fotut un marron ara, la Mònica.
2: Cap vuitada.
0: Tots els tants tenen cap vuitada. Havia entès putada, jo, de cop. No, cap vuitada.
2: Cap vuitada. Vale. Doncs, però, en qualsevol cas, per molts anys, Arnau.
1: A mi em va passar a dir que jo pensava que el teu aniversari era el dia que feies la festa.
4: Passa
1: però,
4: res, bueno, igual.
1: T'hem felicitat.
0: Jo m'agradaria recordar que per Instagram et vaig felicitar.
1: Sí.
0: I vull dir que, per tant, m'agradaria que només agredissis el Bala.
2: No, Bala. Jo per Telegram.
0: Sí,
1: no em va arribar, per burofax. Jo, de fet, Bala, jo he entrat i m'he pensat que hi havia Pablo Escobar aquí assegut a l'estudi, tio.
2: Sí?
1: Has fet un look així de perilla, sí, no? La camisa, sí. Tot.
4: Sí. O de narcotraficant o de senyor que juga a bolos, saps?
0: Sí,
2: o les dues coses, és compatible.
0: Avui porta un look Marc Bala que demana Benidorm.
1: Sí.
0: Demana Benidorm i va... Gin tònic en vas de tubo.
4: Sí, i cocaïna.
2: És el malparido gonorrea d'Arnau París.
1: Pues, hòstia,
2: voy a matar a toda su familia.
1: Veus?
2: Cuidado,
1: que això després acaba amb un judici a lo tonto.
4: Acaba de ser pare, vull dir, ja tenim prou amb lo del mango.
2: Los hijitos no, pero la familia sí. Voy a buscar toda la droga que tiene usted escondida en las cocinas de Pim Pam.
4: Et dic una cosa, vaig conèixer son pare l'altre dia, jo no m'hi fotria amb el senyor París, eh?
2: Usted tiene mucha harina, señor París.
1: Sí.
2: Usted tiene harina que no es suya.
5: No. Su família amb el parido, hijo de puta.
0: I que l'Arnau París té una energia...
1: Sí.
0: Que té...
4: Us n'adoneu que portem 4 minuts de la seva secció?
0: I només l'estem acusant de drogadicte? Sí.
1: Cosa que desmenteixo públicament.
0: Evidentment.
1: És a dir, no a les drogues, si us plau, a la cafeïna i els suplements, que vaig acabar,
2: aquella història ja és aigua passada.
1: Correcte.
2: Quines són les noves aventures de l'Arnau París?
1: Hòstia, saps què m'ha passat?
4: Què t'ha passat?
1: Això, bueno, jo no venia a parlar d'això, però...
4: Vale, està molt bé.
0: Ja hi som.
1: Ara que deies això, vull matar a tots... Estic una mica acollonit, tio.
4: Per què ha passat?
1: No, ara...
2: Però que t'han amenaçat de veritat.
1: No, però m'ha passat una cosa estranya, tio. Jo tinc tenim una casa de turisme rural que llogo, que lloguem. Sí, és una mica així, tio.
4: I la teniu a Lleida, no?
1: La tenim a Lleida, correcte.
0: Bona terra.
1: Arnau, molt bona París. Terra, molt bona terra. De fet, bueno, fa molts anys que ho fem i que, de fet, ho porto jo. I ahir m'ha passat una cosa molt estranya. I és que em va entrar ahir era
0: dimecres.
1: Una reserva per 15 dies, un dimecres del mes de juny, que és estrany, perquè es lloga molt el cap de setmana, però entre setmana no.
4: Uh-huh.
1: I noms eren estrangers. Gent...
2: Mes de juny.
1: Sí, sí.
2: Casa rural.
1: Correcte.
2: Quedeu-vos amb aquest petit detall.
1: No, australians.
4: Australians.
2: Britain Picatoast.
1: Britain Picatoast.
0: Yeah. Australians a Lleida, això fot una pinta estafa.
1: Oi que sí?
4: O s'han perdut molt?
1: Jo em va estranyar molt. A més, de reserva, entrem ja.
4: Què dius?
1: Sí, va ser...
4: Here we go, no?
1: Here we go. We are at the door... I, hòstia, com pot ser?
0: Can't wait.
2: T'han pagat o no?
1: Clar, bueno, com que és a través d'aquestes plataformes, d'aquestes plataformes que tots coneixem, doncs el pagament està garantit. O sigui, tu no et paga l'australià, et paga la plataforma. Que és una mica com aquí, et paga un any més tard que hagis vingut, bueno, el de sempre.
0: Bueno, perquè el bo es fa esperar.
1: Sí. Bueno,
0: és que tu
1: no
0: has de començar a valorar les coses.
1: És així. Va. Bueno, el resum és que va passar això, hòstia, una reserva molt estrany, 15 dies, a més que és un import elevat, entrem ja, hòstia, que raro. Arribem a les 10 i pico de la nit.
0: Ai.
1: I sí, clar, a les 10 i pico arriba un cotxe, tot fosc, allò, un poble perdut de la mà de Déu. Van arribar més lents, van arribar més lents. Van arribar més lents i de cop es baixa la finestra i un, em trobo un home...
4: Com?
1: Amb tota la cara inflada, sagnant...
0: Què?
1: Que venia de fer-se... Bueno, que ja entendre jo, perquè tampoc vocalitzava gaire.
4: Ja.
1: Que venia de fer-se una cirurgia...
0: A Lleida.
1: Bueno, no se'n sabia... A l'Arnau de Vilanova no crec.
0: No, impossible.
1: A l'Arnau de Vilanova no crec que ho s'hagi fet.
2: Conegut com el crim del Botox.
1: Sí. I no, però algú heavy, eh? Vull dir que no, tot inflat com heavy. I que diu que estarà en 15 dies, que s'ha de recuperar allà, en un lloc on no hi ha ningú. Jo crec que tinc un fugitiu de no sé, algo així de la Interpol o algo, casa, us ho dic en sèrio.
4: Algun tio que ha decidit canviar-se la cara.
1: Sí, sí. No,
4: ha matat algú. A veure si és el de Balmes.
1: Hòstia, calla boig, tio, què dius, tio?
4: A veure...
0: Tot lligue.
4: Hòstia. A veure si és el que va fotre el tret al de Balmes...
1: Ja tinc jo a casa.
4: Operar la cara i anar cap a Lleida.
0: O al de Balmes o al de fa dos dies, perquè ara sí, hi ha com una sortit sis. De tirotejos.
4: Clar.
1: Bueno, a mi mentre se'm paguin d'aquí 15 dies, no?
0: Jo crec que tu has de separar l'obra de l'artista.
1: Sí, no?
0: Vull dir, al final, si són nets... Home, és a ser, sí. Bueno, però és netet, és clar, delicat, saluda el veïnat...
1: Jo no he dit... Quan tu demanes no, els requisits, no dius que no hi ha matat a nadie... Clar,
0: tu
1: poses,
0: no pides la professió.
1: Exacte, no? que deixi la casa ordenada, endreçada, que pagui... No?
0: I al final no tots podem treballar per l'Estat. La gent s'ha de fer freelance, s'ha d'espavilar.
1: Sí.
2: Bueno, jo, si no us importa, potser començaria la secció...
4: Perdona un moment, la història aquesta, que potser de cop i volta té una assassin sèrie, l'Arnau, a la casa...
1: Ara m'estic acollonint, ara sóc en sèrio.
4: I com ha acabat el tema?
1: Bueno, 15 dies.
0: Ara és allà.
1: Clar, perquè li ha de baixar tota aquesta inflor.
4: Et dic una cosa, ens va molt bé perquè d'aquí 15 dies tornes a tenir secció.
0: A veure si podràs vindre o estaràs ja
1: desquartitzat. No pujo més, tio.
4: Ens diu Mònica Folquet que potser que vagis trucant als Mossos.
1: Bueno, no, però els Mossos online no reben la informació, vull dir que tot això està informatitzat.
2: Clar, tu tens el seu document.
1: Evidentment, vull dir, és directe a Mossos, vull dir que Mossos d'Esquadra ho poden comprovar ells.
0: A hores d'ara, aquesta casa teva rural ja està tota plena de plàstics per no deixar huelles i ja hi ha un mandongo allà de persones humanes. Tu que t'agrada tant la carn...
4: I escolta'm una cosa, ton pare està allà.
1: No, i ara el trobo que no pugi.
0: No, que no pugi ningú.
1: Que no pugi ningú, que no pugi ningú.
2: Ara trobaràs allà 20 persones d'ayahuasca fins al cul o alguna cosa així.
0: I ara en pocs a Lleida, només falta que mos matin.
1: Aquests, és que també...
0: És que sobre això.
4: Bueno, fem una cosa, d'aquí 15 dies ens pots explicar com ha quedat això?
1: No, ja actualitzaré. Ara, jo venia en plan, mira què m'ha passat, però ara sí, però que no havia lligat caps amb això, jo.
0: No, clar, que és de lligar caps. I si tens alguna exclusiva que et maten o algo és nostra.
4: I lligar caps o que et fotin un tret al cap.
1: Hòstia, no fotem, tio.
0: Que sigui ràpid, que aquesta gent és molt salvatge.
1: No, jo no hi penso anar. Bueno,
4: ara de cop i volta de què parlarem? Vinga, va, canvi de tema.
2: Hem portat un cuiner reputat. Home, podríem parlar de cuina d'estiu, no?
1: Podríem parlar de cuina d'estiu.
2: Coses fresquetes.
1: Mira, de fet, jo vinc a explicar-vos... Bueno, jo m'havia preparat una mica, fora d'això que em passa. Com podem fer un gaspatxo?
4: Gaspatxo!
1: Un gaspatxo! Alegria!
2: Després de 15 minuts... Home. Comença la secció.
0: Bueno, aquell farà el gaspatxo amb carn.
4: Exacte.
1: No, però... No parlem més.
2: Mira, i just apareix a la tele el gaspatxo, eh?
1: Ah, està tot connectat.
4: Un anunci de gaspatxo ara mateix a TV3.
1: Tot connectat. Escolta, quanta estona tenim? Ho dic per...
4: Ara tenim uns 6 minuts.
1: Ah, mare de Déu, tu. Encara tenim estona. Escolta...
0: Encara farem segon plat.
1: Encara farem segon i postres. És una de les coses típiques de l'estiu.
4: Sí, el gaspatxo. Oh, sí.
1: Una beguda fresqueta, que ens agrada molt. T'arregla un àpat, t'arregla la set, tot.
2: T'arregla el reflux, també, si li poses medall.
1: Depèn, has de vigilar una mica amb això. Però jo avui vinc a... Us donaré dues opcions.
4: Vale.
1: Donaré dues opcions. Una que és com el podríem fer a casa amb algun tip, algun truc d'aquests que són importantillos.
0: Sí.
1: I després com podem fer una piratada. Una piratada és allò de dir, escolta, tu, jo no em vull complicar la vida ara aquí a comprar i fotre gaspatxo, però vull quedar una mica com un senyor.
4: Vale.
1: No? Pues anem a les dues...
4: Jo vull primer la piratada.
1: No. La piratada al final, perquè si no la gent desconnecta.
4: Ah, vale.
1: Clar, és això, és això. Aleshores, jo us proposo que si mai heu de fer un gaspatxo a casa, jo dius, vinga, som-hi.
0: Vinga.
1: Som-hi? Doncs, primer de tot, jo... A nivell de... La primer dubte que sorgeix és les quantitats, no?
4: Sí.
1: Jo sóc un tio que a mi el tema pesar grams, quilos, no em convenç. No em convenç gens. Anem una mica a ull, que és com d'anar per la vida.
4: Totalment.
1: Jo us diria que si agafeu aquests gots americans que trituren, primer de tot, un catxarro que trituri bé, perquè ha de quedar fi.
0: Mierdecilles no.
2: No pot ser una Turmix, tampoc.
1: És a dir, per poder ser... Clar que pot ser, i si no teniu got americà però teniu Turmix, feu un Turmix.
4: Vale.
1: D'acord?
4: Vale.
1: El que passa... I aquesta Turmix...
0: Aquesta és la de la teva casa rural.
1: Està triturant os. Si teniu vas americà d'aquests grans, millor, perquè tritura més fi.
4: Vale.
1: I amb aquestes sopes fredes és interessant la textura, que ens quedi fina. Amb el Turmix ho farem. Ho farem, però ens quedarà més textura, no?
0: Sí,
1: no, no,
0: més grumolls.
1: Més grumolls.
4: Molt bé.
1: Més grumolls. Aleshores, a partir d'aquí, jo el blas americà, la meitat l'omplo de tomàquet.
4: Tomàquet a full, eh?
1: La tomàquet a full, talladet, tallat.
0: Amb pela?
1: Sí.
0: Vale.
1: Perquè no podem perdre... Podríem escaldar i tal, però no perdem temps. Jo sóc pim-pam, no puc venir aquí ara a explicar a la gent escaldi tomàquets. No. El tomàquet, que estigui més o menys bé... Perquè, clar, no,
2: però és un tomàquet concret?
1: Bueno, pots fer-ho amb el pera, que és el que trobaràs més, però intenta doncs, que siguin uns tomàquets que estiguin madurs, pues ara que és temporada, etcètera, etcètera.
0: I de proximitat.
1: Sí, podem, sí. Però és que, clar, la penya diu, no, com que ho triturarem, foto qualsevol merda.
4: Error.
1: Número 1. La gent es pensa que, com que allò va triturat, doncs qualsevol mandanga que tinc per la nevera mig podrida em val. No, perquè si tu li poses al gazpacho, encara que ho trituris, una cosa podrida, a què tindrà gust?
4: A podrit.
1: I no volem que això passi. Aleshores, la meitat del got batedor, ple de tomàquet talladet, un tomàquet d'això, doncs podeu comprar el pera, que sigui maduret, etcètera, etcètera.
2: Perdó, i la gent que li posa aigua per fer un... No, això al final.
1: Oh, ja arribarem, vale.
2: Potser li posaven ara...
1: No, perquè farem una cosa. No? Hi posarem aigua, però no com tu et penses. Aquí està un dels trucs.
4: Ara.
1: Aleshores, una mica de ceba tendra jo posaria, d'acord? La resta de la meitat l'hauríeu de dividir, doncs, en 4 o 5 apartats. Un apartat que hagi ceba, un altre pebrot, un altre cogombra.
0: Oh.
4: Home,
1: el cogombra jo el pelo una mica, perquè saps què passa si no deixa un color massa verd pujat i barrejat el verd i el vermell, fot un color estrany.
0: Queda un color molt lleig, no entra pels ulls llavors. I és important que la cuina entri una mica pels ulls.
1: És importantíssim.
0: La cuina i tot, una mica pels ulls.
1: Això és vital. Llavors, el cogombret i, diguem, una mica de sal, oli, i el vinagre, jo el que faig és... xupar-lo amb el pa. Agafo la molla de pa i poso el vinagre a la molla.
4: Molt bé, això.
1: Llavors, pam, la molla cap dins.
2: Ets espavilat.
0: I
1: tinc recursos.
0: La crosta no, eh?
1: Jo no la poso la crosta per un tema de textura i de color, també.
0: Vale. Te la menges mentre fas el gazpacho.
4: No havia vist.
1: O la crosta la podries posar a l'air fryer i ja tens els picatostes.
0: Ah, boníssima. O la torradora, si no tens air fryer.
1: O la torradora o a la paella.
2: O al boli.
4: No havia vist mai tan atenta l'Alba Segarra amb una secció dels taloners.
0: Que m'encanta la cuina.
4: Mai l'he vist tan interessada ni tan preguntona, eh?
1: I amb una cosa tan senzilla com aquesta.
4: Com un gazpacho, flipa.
0: Senzilles em meten.
4: Ara.
1: I ara ve el què? Ara ve el què? Què us passa?
4: Res, tira.
0: Que vegades unes frases de Pablo Coelho.
4: Sí. No,
1: tira.
0: Empaque.
1: Empaque. Hòstia, m'encanta aquesta paraula. Aleshores, ara tu deies, l'aigua. Posem aigua o no? Jo sóc partidari de que li has d'afegir una mica d'aigua per triturar. Què passa? Aquestes màquines que trituren tan a lo bèstia, allò escalfa. Encara que tu no tingui temperatura...
2: Clar, de la fricció, no?
1: De la fricció... Si ho tens molt... Pensa que un gazpacho jo el trituro tocant els 7, 8, fins a 10 minuts, eh? Ull! El que passa és que això, si ho deixes tal qual, al final farà un sofregit, perquè escalfarà fins a 90 graus. Possiblement només de la pròpia fricció, eh?
4: Que fort.
1: Aleshores jo hi poso gel. Uau! I poso glaçons, perquè d'aquesta manera va agafant l'aigua mica en mica i el gel contrarresta aquest efecte calor de la fricció.
0: Pregunta, profe.
1: I tant.
0: Aigua i gel o només gel?
1: No, només gel.
0: Només
1: gel.
4: Estigues una mica atenta que ho ha dit, eh?
0: És el Harry Potter.
1: Claro. És que són...
0: De la cuina.
1: Són coses així. Llavors tu poses el glaçó, jo anirà a triturar, al principi farà més jaleo, farà més soroll. Amb un Turmix no ho faràs, ja t'aviso. No, gel.
2: Ara. He descartat, perquè jo no tinc el got gros, jo tinc la Turmix clàssica.
1: El bo de la Turmix clàssica és que no escalfarà tant, per tant, posa-hi aigua.
2: Però puc posar-hi, si no, gel picat?
1: Gel pilé. Em sembla bé. O agafar un gel i un drap i estomacar el terra, llavors ho poses a dins i ho tritures i et quedarà ole.
4: I ara el pirata, que jo vull saber lo del pirata.
1: Espera un moment, que no he acabat, home, que no he acabat. Que us anava a explicar el comís, que ara em despistes, Estadella, tio. És el que anava a explicar ara. Bueno, triturem i llavors jo us diria... Si voleu, és a dir, el colar seria opcional. Si voleu fer més fi, el coleu i llavors ja us queda ole. I una altra cosa important, això us volia explicar. Si podeu anar amb una mica de temps, allò que dius, hòstia... Jo...
0: Dissabte al matí, tonto.
1: No, crec que... Sí, dissabte al matí, tonto. Crec que per dinar em vindrà de gust gazpacho.
2: Tu... fer un temps.
1: No, talles les coses i les fots al congelador. La verdura. Llavors, quan trituris, ja tindràs la pròpia verdura a punt de congelar, sense que s'arribi a congelar, molt freda, que t'ajudarà a baixar la temperatura de la triturada i que quan t'ho vegi sigui fresquíssima, aquesta verdura.
0: Perquè és molt important que sigui molt fred.
1: Molt.
0: Perquè
1: és importantíssim.
0: Perquè si no és una cosa de xixinabo.
1: Si no és una sopota, allò que no val... No, val.
0: No, que és la tardor. No.
1: Totalment, per res. Totalment.
0: Molt fred. Hosti. Llavors, si congelem la verdura, no cal glaçons.
1: No, bueno, posa pas una mica, jo no arribaria a congelar-la del tot, d'acord?
0: Vale,
1: sinó que quedi molt fred allò que hi ha...
0: Com si hagués gebrat a la nit.
1: Exacte, una mica seria aquest el rotllo, d'acord?
4: T'ho juro que mai havia vist tan interessada l'Alba per una secció.
2: No, això és com com passava a l'institut, hi ha classes que t'interessen més.
0: A mi?
2: L'Alba és transparent.
4: Me n'adono que la resta del programa li importa una merda i que l'únic que li agrada és quan ve l'Arnau París.
0: Bueno, i l'Alejandra, que és... El dijous m'agrada molt.
1: Ah, és que els dijous estan molt bé.
0: Sí.
4: Cuina
0: i cotilleo.
4: Perquè no podem, per exemple, el tema en comptes de fotre al congelador, no podem fotre la nevera, no?
1: Sí, és a dir, també podries...
4: Vale, com però més no fred, quedarà tan fred.
1: Com més fred estigui la base que trituris, doncs menys, o sigui, més evitaràs que s'escalfi quan les tritura i més ràpida la tindràs freda.
2: Hi ha una cosa que no m'està quadrant, perquè
1: digues?
2: Tu, Arnau, ets molt de pincetes.
1: Sí.
2: I aquí no estan entrant en joc les pincetes.
1: Tens raó. Llavors, si tens convidats, agafa alguna cosa, alguna xorrada.
2: Una fulla de qualsevol...
1: Una fulla de menta, una fulla de menta, qualsevol història.
2: I llavors amb la pinceta...
1: Clar, tu li poses, quan, amb la gent davant, ho poses amb una gerra, el plat buit, pots posar, si volguessis, per exemple, els picatostes
0: a la base del bol...
1: Llavors, li poses... He fet un gazpacho que he fet jo, tal, i la fulleta de menta...
4: Una emulsió, és a dir, no? Emulsió de verdures.
1: Estarà emulsionat perquè tindrà oli. Llavors, afegeix això, la pinceta, la menta, i quedes ole, quedes... Bueno, com un xef, home, que
4: és... Bravo.
1: Escolta, segona opció. Anem per feina. Què tinc, ara?
4: Sí, ara
1: tinc menys un minut.
4: Hauríem d'anar a publicitat.
1: Bueno, doncs, escolta, compreu un gazpacho ja fet, i tritureu la mateixa quantitat de gazpacho que de síndria, per exemple, tens un gazpacho de síndria.
0: Oh!
1: La mateixa quantitat de gazpacho de qualsevol marca, de maduixa.
0: Remolatxa.
1: Ja remolatxa, molt bé, Alba. I ja està, i tens uns gazpachos que pots dir que has fet tu, perquè ho has fet tu, però que en veritat no has fotut res, has triturat.
4: Ah,
1: un gazpacho ja fet i una cosa ja cuita, com pot ser pues, la remolatxa
2: molt
1: o la síndria
2: idea.
1: O tal.
0: Podria
2: molt
0: ser que la clau és tindre un vas que triture d'aquests?
4: Sí.
1: Bueno, això ho pots fer amb túrmics també, no passa res, però un bon triturador et quedarà molt més fi, molt més elegant.
0: Tu sí que ets elegant.
1: No, com vosaltres.
2: Sí, és que hem de marxar a publicitat.
4: Però que es quedi, Home, que el tema que ve ara l'interessa.
2: Perdona.
4: Hem de parlar d'esborzars de forquilla, que això és un tema que a tu t'encanta.
1: Que hi ha la lliga, tu, ara.
2: Sí, és que parlarem d'això.
1: Oh!
2: Sí, no us ho perdeu. Ara tornem.

0: la tarda. Seguim aquí amb l'Arnau París perquè volem parlar de menjar, de halo, i acabarem el programa parlant concretament d'esmorzars de Forquilla, perquè tot just aquest diumenge arriba la primera semifinal de la Lliga del Porc 2026. A Tarragona serà a la Pèrgola del Serrallo amb una desena de participants i els tres primers passaran a la final a Lleida.
1: La Lliga del Porc i la Forquilla és la primera competició d'esmorzars de Forquilla d'àmbit català que vol promocionar aquest àpat tradicional com a patrimoni gastronòmic de la nostra cultura. A la vegada busca retre homenatge als establiments de restauració que mantenen viu el receptari d'aquests plats. Tarragona acollirà la primera de les quatre semifinals previstes. A més, hi haurà esmorzar popular entre el públic assistent.
2: És fort, perquè el que té més mèrit de tot això és que és esmorzar de Forquilla, eh? Vull dir, el dia que inventin els esmorzars de Forquilla i Ganivet, fliparan. Diran, hòstia, quin abans, no?
0: Podran menjar molt millor,
2: home,
0: no?
2: Home, de cop i
1: no
2: volta...
1: No tallen res, ells no tallen... són tot directe.
2: De cop i volta agafen el xuletón i cap a la boca, saps?
0: Mireu, exacte. Per parlar d'aquesta primera semifinal, tenim a l'altre costat del telèfon el Rafa Jimena, que és director de la Lliga del Port. Rafa, bona tarda.
3: Molt bona tarda a tots.
0: Fort, per mi, un bon esmorzar a Forquilla, perdona que t'he tallat, Guillem, és que no tinguis ganes de dinar. Mira, ja.
2: Exacte, aquí és el tema, però... Rafa, volia dir-te que en el moment que el Bala t'ha presentat, a l'Arnau París, que el tenim aquí, de cop i volta, i dic, hòstia! Vull dir, no sé aquí què passa amb el Rafa.
4: És una eminència, aquest tio.
2: Sí.
4: Rafa, i tant, home, Rafa, com estàs?
3: Molt bé, com estàs, Arnau? A més, ja és la segona vegada que coincidim per les zones de RAC1, tu i jo.
2: És veritat.
3: Sí. L'any passat a la Lliga, el cap de setmana, també vam coincidir amb la teva secció.
2: Correcte.
1: Ah, que guai.
0: Esteu destinats, eh?
2: Sí, sí,
3: sí. Sí, bueno, és que l'Arnau és un tio molt ben parit.
2: I tu també, Rafa, no pares de fer coses. Esteu follant ara mateix a la ràdio, eh?
3: Un projecte solidari a Lleida, molt xulo. Col·laborem amb un menjador social aquí a Lleida de cuina de diumenges, cuina a los restaurants, i l'Arnau va padrinar des del primer dia.
0: S'han de fer coses...
1: Normal, clar.
0: Escolta, Rafa, qui vingui aquest diumenge a Tarragona, què s'hi trobarà, per si la gent s'hi vol sumar?
3: Pues mira, es trobarà un festasso, perquè això de l'esmorzar està molt bé, però aquí més que competir venim a compartir, i més que a guanyar venim a fartar-nos en aquest cap de setmana de costella de porc i gambots, que hem pensat fer un mar i muntanya en homenatge ja al Port del Serrallo, que és on farem això i on estarem. I la veritat és que la gent se trobarà una festa en la que una decena de restauradors de la demarcació de Tarragona presentaran al jurat les seves especialitats, un plat cada un. I com és molt avorrit això de mirar com un jurat està degustant uns plats, doncs el que fem és servir un esmorzar popular amb una conductora de luxe com és la Clàudia Remat, que anirà dinamitzant tot l'evento i preguntant, més que res promocionant els restauradors que venen per explicar qui són, d'on venen.

0: Doncs mira, els tindrà a prop de casa.
1: És un gourmand d'aquestos de traca, l'alcalde de Tarragona.
0: I escolta...
1: Però bueno, fora d'això, la veritat és que estem supercontents, perquè l'any passat vam fer això amb motiu de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia. Hem conegut un munt de gent per tot el país, encantadora i molt engrescadora. Vosaltres vau dir que l'any passat vam parlar de que teníeu que venir algun dia.
0: Sí, no hem rebut cap invitació de moment.
1: Esteu convidats tots, l'Arnau pressupostat, el Marc, el Guillem, però sobretot l'Alba ha de venir, sí o sí, a Torlameu a la final de Lleida com a bona lleidatana.
2: Home,
1: lleidatana.
2: I tant!
0: Home! Quin dia? Quin dia, això?
1: Fem la propera, la semifinal de Lleida, serà a Torlameu el diumenge 28.
2: Vinga.
3: Fem excursió.
1: La semifinal
3: tots.
1: Barcelonina a la Garriga el 6 de setembre. Vale. Abans haurem fet el 12 de juliol la de Girona a Santa Coloma de Farners. I la gran final catalana la farem a Lleida en el marc de la fira aquesta gastronòmica que Fantàstic. Hem fet ara, que és l'agost.
0: L'Alba diu que sí que ve,
1: eh? El 27. Home, aquí esperem, eh? El 27
2: de setembre. Quin dia? Torna a mudir.
1: El 28 de juny, d'aquí a 3 diumenges, Torlameu.
2: Vale, estic a Múrcia, però a la propera.
1: Bueno, ja farem un Skype. Ja farem un Skype.
2: Em pots enviar un tupper, no pateixis. Però estic molt a favor.
1: La final el 27 de setembre. No, i qualsevol, esteu convidats a qualsevol de les semifinals que farem pel territori.
0: Perfecte, Rafa.
1: Escolteu, moltes gràcies.
0: Enhorabona.
1: I força la Forquilla, eh?
0: Que això falla.
3: Això sempre.
0: Rafa Jimena, director de la Lliga del Porc i de la Forquilla, moltíssimes gràcies i molta sort diumenge.
1: Moltes gràcies.
2: Olé!
4: Adéu, màquina!
0: No sé si el Toni Clapés fa cara d'esmorzar de forquilla, eh?
5: No.
0: No sé si ets molt de...
5: Espera, perquè no? Ja vaig dir ahir que aquest auricular no funciona bé i...
3: Encara no funciona.
0: No s'ha arreglat.
5: I ja veig que el que trigarem a que l'arreglin, per tant, vaig a canviar. Perquè no ho sento.
0: On vas, sí, ara?
2: Fa cara d'esmorzar forquilleta.
3: No, el Clapés fa cara d'esmorzar cereals, uns cors flaquins.
5: Quin era? Perdoneu, que no us
3: escoltava. Però el micro sí que funciona, eh? Sí, vull dir, que no funciona és l'auricular.
5: Ja, però no he escoltat. Jo vaig dir-ho ahir, però... Crec que van entrar a mirar-ho i tal, però no sé.
0: No s'ha arreglat.
3: La
0: pregunta era que sí. Que...
5: Suposo que abans de la temporada que ve estarà arreglat, vull entendre.
3: Bueno, no se sap, eh?
2: Que tu tens molta pressa, ah, també.
5: Amb el riure de l'Alujas, entenc que tampoc. Doncs collonut.
3: Jo que hi ha una cosa és que hi ha unes teles en la nova taula que jo mai he vist enceses.
5: No, no han funcionat mai.
3: Ah, no?
5: No. Bueno, aquestes coses...
3: Hòstia, és que són com molt modernes, però no les he vist mai engegades, eh?
5: No, és que no són unes teles. Pel que... No he acabat d'aclarir si són teles o... No sé.
3: És a 13.
5: No ho sé. Si és aquesta nau... Sí, és a 13 de...
0: Potser són monitors per quan es pugui gravar.
5: És a 13 de Star Trek, d'aquesta nau on ens estem instal·lats.
2: Un dia que passi una cosa grossa s'activaran.
5: Veig que la fotografia també de la Sagrada Família encara no hi ha ni la torre d'ahir que la van beneir. No hi ha ni la torre. Això m'ho va dir el Xavi Brez Esquerdo i també l'hauríem de canviar, aquesta fotografia.
3: Sí.
5: No hi ha la inauguració de la torre de Jesús. La torre està aquí com un flam.
3: No està feta. No.
0: És que aquí, en aquesta foto, Gaudí era viu, eh?
5: Bueno, si fa
0: era
5: no fa.
0: Viu en aquesta
5: si
0: foto.
5: No i vull dir que...
3: En aquesta foto encara podies viure a Barna pagant en lloguer.
5: Vull dir que bé. La veritat és que molt bé.
0: Sí, sí, tot molt bé.
5: Tots com sempre molt bé.
3: Tinc la sensació que avui serà un gran dia.
5: Tot molt bé. Bueno, avui s'inaugura el Mundial, no sé si esteu
2: espantats. No serà com lo d'ahir, eh?
5: No sé si a tu t'interessa, Arnau, el Mundial? Zero.
3: El Mundial de què?
5: De futbol.
2: Ah! De forquilla.
3: És que l'Arnau, tot el que sigui
5: a mi, sincerament, tampoc.
6: Me la pela tot, ja.
5: No m'interessa el Mundial, però va, és allò que... Però dilluns... Menjarem Mundial durant mes i mig, eh?
2: Oita.
3: Dilluns fas el partit, no?
5: Eh?
3: Dilluns feu el partit, no? De...
5: Sí. Perquè, bueno, fem el partit perquè ens toca la nostra hora. Ah. Perquè els partits poden anar a qualsevol hora.
3: Clar, perquè cal la diferència horària.
5: M'han explicat que a la una... Fins i tot alguns partits a les 3 de la matinada.
0: Però, i de 3 a 4 de la tarda en cau algun, ho saps?
5: De
0: partit del
5: no,
0: Mundial?
5: No, de 3 a 4 no.
3: Mai ens cau re gros per no fer programa, eh?
2: No.
5: No, no, no.
0: Encara ens tocaria retransmetre'l i seria un drama.
5: Avui, perdona, t'he vist amb aquesta samarreta que fa un moment l'Arnau París t'ha fet una fotografia, un vídeo, no sé què era.
0: Una història,
5: però... El primer cop d'ull sembla que vagis amb la samarreta de la selecció espanyola.
3: No m'hi trobaràs amb la samarreta.
5: Però m'ho ha semblat, eh?
3: No. La samarreta de l'Àgex.
5: Però al veure tres estrelles he pensat, no és. No és perquè Espanya només en té una.
3: Exacte, no és la samarreta de l'Àgex, així retro.
5: Molt bé, perquè saps que han fitxat a Mitchell?
3: Al Mitchell, sí.
5: Sí, molt bé.
3: A veure què tal li va, no? A veure si aprèn holandès tan ràpid com...

0: el català.
1: Millor que el Girona segur que li anirà aquesta temporada.
0: Ves que no baixi a l'Àjax ara, eh?
1: Bueno, tal com ha anat...
0: T'imagines?
1: Sí. Faria... Bueno, no em facis parlar del Girona ni de Mitchell, perquè...
2: A mi tampoc.
1: Jo el... Eh? Bueno, el tenim a ell, escolta...
0: Està content.
1: Home, està content. Sí. I els que seguim al Girona i els aficionats al Girona estan també molt contents.
0: Sí. Tu ets del Girona, també?
1: Jo, el meu segon equip, ara, és el Girona. Barça i Girona.
0: Però, i de bàsquet?
1: Bàsquet seria Barça, perquè sóc del Barça. Sí. No sóc, i el segon és el
0: Manresa.
1: Que ara han canviat de nom, eh? Ara, Kitsanats Manresa.
0: Kitsanats, sí.
1: Perquè
0: sí,
1: ja m'han dit que hi ha nou patrocinador. Sí. Kitsanats.
0: Kitsanats
1: Manresa.
0: Kitsanats.
3: Kitsanats.
0: No, Kitsanats.
1: Kitsanats.
0: No.
3: Kitsanats.
1: Jo diré Kitsanats. No. A mi m'és igual.
2: Kitsanats.
0: As no és igual. Com em surti de...
3: Kitsanats. As no és cool? És cool, no, As?
2: No, és nosaltres.
0: Kitsanats.
3: De nosaltres. As, cool. As. Nens i culs.
2: As bueno, també
1: escolta,
2: és això.
1: M'esteu envaint el meu horari de programa. Va, però, va sortiu d'aquí.
0: Aprena a dir el nom.
3: No tractis Largo, així tampoc a la
1: Largo d'aquí.
0: Tampoc et passis.
1: Forasteros, sacar vuestro sucio... Para, un moment. Sacar vuestro sucio culo de mi silla.
3: De mi cadira.
2: Ha dit cadira.
0: Parla de castellà, home.
2: S'ha equivocat.
3: Tens ganes de fer el programa o no?
1: Eh?
3: Tens ganes de fer el programa?
1: Com sempre.
2: A veure el rellotge de guapo, també el rellotge de...
1: És el mateix d'ahir, t'hi fixes poc. El mateix d'ahir, el mateix de dilluns...
0: Aquest és el nou.
1: El mateix de la setmana passada...
0: És el nou, aquest.
1: A tu què t'importa?
2: L'altre dia portaves un esguatx.
4: Els taloners del versió RAC1. El programa que fan a RAC1 mentre Toni Clapés està dinant.
5: 25 anys a Wall Street, en el centre de les finances globals. Ara, aquesta experiència és al teu abast de la mà de Pedro Escudero. Inverteix com els grans inversors institucionals des de només 500 euros. Amb Silverway Asset Management, el teu futur no s'improvisa, es construeix. Comença avui a silverway.com.
6: Vine a la Roca Village i viu l'emoció de descobrir nous looks per un estiu infinit. Explora les millors marques com Lacoste, New Balance i Sunglass Hut, per menys, en una destinació de shopping única. El teu viatge comença a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
7: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
8: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
9: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
10: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona, vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.

0: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
3: Verisure. Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
4: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
3: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
4: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
3: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
5: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
4: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
3: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
5: Amb la col·laboració d'Estrella Damm. It's showtime.

0: en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que ja té ganes que comenci el Mundial per veure la versió més temperamental de Leo Messi.
1: Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final.
2: Qué mira, bobo. Anda pa' allá, bobo.
1: Tranquilo, Leo.
0: Toni Clapés.
3: Bona tarda, què tal, com esteu? Doncs avui, a 8:15 del vespre, Montse Llussà, estàs d'enhorabona.
4: Home, què passa?
3: Perquè comença el Mundial.
4: Home! Per tant, com se canta això? Què s'ha de cantar?
3: Bueno, podem Mundial. Posar la... No, la cançó de Shakira, l'himne de Shakira.
5: No,
3: la cançó de Shakira d'aquest...

0: temps afegit estarem... bueno, posarem l'ull a l'actuació de Shakira, perquè cap als vols de 3/4 actuarà Shakira. Ah. A veure què és el
1: no
0: que fa, a veure com...
1: No m'interessa.
0: Bueno, a vostè no li interessa. Nosaltres estarem al cas d'aquesta inauguració. I avui el partit inaugural
1: no
0: és un partit de... interessantíssim.
1: No m'interessa.
0: Que, si no vaig errat, fins i tot el, crec que el tens o no, Míriam?
2: Mundial és Mèxic-Sudàfrica, no?
0: Mèxic-Sudàfrica, crec que inclús el podeu escoltar a RAC1. No
1: què
0: sé
1: dius?
0: Si a RAC1 o a RAC+1. Per tant, apunta-t'ho. Apunta-t'ho, Montse,
3: a
0: perquè...
3: El 2 de 8, eh? El
2: duel és a les 9.
0: El partit és a les 9, però la inauguració ja és a 2 de 8.
2: Sé que,
0: sé que és una qüestió que segur que t'interessarà.
3: Sí,
0: no, és que t'he vist que avui entraves amb una cara d'il·lusió i dic, això és el Mundial.
3: Sí,
0: és que
3: ja, bueno, ja... perquè porto uns drons encara als ulls, eh?
0: Ah, us va agradar, eh? Us va agradar. Què tal, senyor Marcelí? Com va viure la inauguració de la torre, la benedicció de la Torre de Jesús?
4: Em vaig emocionar molt. Va ser una cosa preciosa. És una cosa que, no, ja no podràs entrar mai més a la seva família. Tots seran estrangers que vindran a veure.
0: Amb això no li falta raó.
4: I l'únic que em sap greu és que va passar tot aquell enrenou de lo dels segadors, que van treure tots els cantaires d'amagatotis.
1: La Policia Nacional!
4: Sí.
1: No, expliqueu, per favor.
0: És que ja ho he explicat.
1: No, tu no ho has explicat.
4: No ho has explicat.
1: Tu no ho has explicat.
4: Tu no ho has explicat.
1: Tu t'hauries hagut de quedar aquí
0: primer,
1: per explicar-ho.
0: Primer, estem començant el programa. Mm. Segon, si hi ha alguna novetat al respecte, la comentarà d'aquí, uns minuts.
1: Estàs guanyant molts punts negatius. Estàs guanyant molts punts negatius.
0: Estem començant el programa.
1: No aprovaràs a final de curs.
4: Que sàpigues que Gaudí li hauria agradat molt que haguessin cantat els segadors, eh? Perquè quan van cantar els segadors amb uns jocs florals que allí era...
1: Correcte.
4: Es va braonar contra la Guàrdia Civil que anava a picar la gent, eh?
1: Sí, senyora.
4: Es va braonar... Gaudí,
1: eh? El de
0: Bigoti. A mi no cal que m'ho digui.
4: Es va braonar contra la Guàrdia Civil
0: a
4: estomacar la Guàrdia Civil. Ell!
1: L'arquitecte en persona,
4: perquè no volien que es cantés els segadors.
0: Primer, el dit se'l pot estalviar assenyalant-me, el mal pot estalviar. Això per una banda. I després, ho diu amb aquesta vehemència i amb aquesta...
4: Hauria quedat preciós.
0: I amb aquest to... que, sincerament, amb mi se'l pot estalviar,
4: els
0: perquè jo no,
4: finals,
0: no hi entro ni surto.
1: No, clar, segadors ja sabem que no és el teu. Ja sabem que tu no combregues amb els segadors. Tu, a més, l'himne de Catalunya.
0: Sobre què
2: es poden esperar, si es poden esperar, escoltarem de primera persona el relat de com va anar tot plegat. Si es poden esperar, ho tenim programat.
4: Jo fa estona que
1: m'espero. Jo no tinc pressa, jo ja he parit.
2: Esperis.
0: Bé, em confirma Xavier Pérez...
1: Ja no està amb el Basté.
0: No, que està...
1: Que l'han raptat.
0: Està de codirector.
1: Ah, sí?
4: De què fa?
0: El càrrec exacte no me'l faci dir, perquè no el sé.
4: Però què fa?
0: Però, bueno, doncs això. Doncs, per exemple, el que m'està explicant. El partit inaugural del Mundial... Director de continguts, ara. Ja ho he trobat, perquè estava buscant exactament el càrrec. El contingut em confirma que avui, a partir... Montse, apunta-t'ho.
3: No, sí, sí.
0: Dos quarts de nou, a RAC1, aquest partit que esmentava la Míriam, que és Mèxic...
3: Però no m'hi puc posar a 2/8.
0: A 2/8 és la prèvia. I a les 9 el partit. Per tant, apunta-t'ho. Per tant, avui Mireia Galorera també ens oferirà un altre nou ser de butxaca. Dit això, podem escoltar una tarda més el dietari del Papa.
5: El diari del Papa.
0: Avui des de les Canàries.
6: Jueves 11 de junio, estimat diari, bon dia i bona hora.
7: Bon dia i bona hora.
6: Hoy me voy de Cataluña tranquilo porque después de lo pesados que han sido los catalanes, ayer conseguí que mi homilía en la Sagrada Familia el catalán ganara al castellano.
1: Muy bien.
6: 719 palabras en catalán por 715 en castellano.
1: Bien, papi, toma, que se fotin.
6: 50,14% de posesión en catalán contra el 49,86%
1: de
6: castellano.
1: Papi.
4: Bravo, sí, señor.
6: Esto ni Guardiola en una semifinal de la Champions.
4: Sí, señor. Sí.
6: Espero que ahora la política pija y el grandullón con gafas se hayan quedado tranquilos y ya no me intenten arrancar más el brazo.
4: No sé de quién habla.
6: Bon ben y barca nova. Adeu, siau.
4: Adeu.
7: Adeu, siau.
1: Adeu.
6: También he quedado muy descansado porque ya no tendré que bendecir a más bebés con el pañal cagado. Me habían dicho que la natalidad estaba en crisis en Cataluña, pero a juzgar por mi visita, parece que procreen más que en el África subsahariana. Lo que sí que tengo que reconocer es que quedé gratamente impresionado por el espectáculo de luces y de color de la Sagrada Familia.
1: El mejor del mundo.
6: Aunque lo mejor fue la música y los petardos. Sirvieron para que el cardenal Omeya cerrara el pico de una vez. Y dejara de comerle la oreja al rey y a todos los asistentes. Es más pesado que un sordo con un tambor. Dios mío. Por suerte, el espectáculo de inauguración fue precioso.
0: Precioso. Va a ser celestial.
6: Lástima que después tuve un gran chasco y decepción cuando me dijeron que la Sagrada Familia todavía no está
0: acabada. No está acabada, ¿no?
6: Que todavía faltan 15 años. Oh, my God. Oh, my God. Son más lentos que una procesión. Con cojos.
0: Va, perdoni, Santetat, porten 150 o 135 anys en la construcció de la Sagrada Família. Més ràpid no es pot anar.
6: Tendré que volver a requete inaugurarla, entonces.
4: Bueno, venga.
6: Espero que para entonces los escolanets ya me conozcan un poco más.
8: ¿Estás nerviosa?
9: Sí, sí, porque el papa ve expressament aquí de Roma y es una oportunidad que sols se vivís una vegada.
8: I tu què en saps del papa Lleó XIV?
9: Pues... no res.
8: Oh. No res.
9: No, sigues lo pap.
4: Què vols que sàpiga, també, pobra criatura?
10: Bueno, perdona, s'ha d'aprendre religió.
6: En fin, ahora ya estoy en las Canarias, donde todo es mucho más sencillo. Aquí nadie me ha regalado las homilías d'Organyà, ni me ha preguntado cuántas palabras diré en canario. Aunque ya voy practicando, solo tengo que llamarle guagua móvil al papa móvil y poner mojo picón a las hostias.
0: Bueno,
6: ya te contaré, querido diario.
0: Gràcies, Sant Pare.
6: Buenas tardes, muchachos.
0: Bé, parlant del Sant Pare, Miriam Díaz, com dèiem, el tenim a les Isles Canàries.
4: Preciós, eh?
0: Eh?
4: Va ser preciós, ho deia. No m'ho puc treure al cap.
2: Sí,
4: però és que, us ho podeu treure al cap?
1: No,
0: no
1: m'ho
0: puc treure. No.
4: No m'ho puc treure al cap.
1: No.
0: Ja, però és que hem davant...
4: És que no m'ho puc treure al cap.
0: Sí, però és que la vida segueix.
4: És que va ser preciós.
1: No.
4: Sí. És que no ho dieu prou.
1: No
4: va ser preciós.
1: No m'ho puc treure al cap.
0: Ah, val.
2: Sí, home,
0: sí, però és que la vida avança...
4: Sí, però, però és igual. Allò va ser tan preciós.
3: Va ser una meravella, eh? Va ser una meravella.
0: Sí, però no ens podem quedar aturats que vàrem veure ahir.
3: Però ens quedem aturats en coses negatives, ara. En canvi amb això,
4: sí,
3: senyora. Meravellós.
4: Sí, senyora.
0: No, però perdoneu.
4: Ahir vam estar 3 hores parlant d'aquell assassino. Sí. De l'assassino a tope. I la inauguració,
0: N'ha parlat la Mireia Garolera, en va parlar el 9C, que va fer la transmissió. N'hem parlat aquest matí a Can Basté. N'hem parlat dels Oscars. N'ha parlat...
4: Va ser una meravella. No s'havia vist mai una cosa semblant.
0: Bueno, no s'havia vist mai perquè mai s'havia inaugurat la Torre de Jesús. Clar.
4: Però no s'havia vist mai una cosa.
0: Ni s'havia beneït la Torre de Jesús. A veure...
4: Gaudí mirant-s'ho des del cel, eh?
1: Sí.
4: Va sortir Gaudí.
0: Home, digues, Miriam, per favor.
2: T'he de dir que l'impacte mundial es recordarà molt temps, eh? Perquè home, hem vist la BBC, Reuters, mitjans de tot el món.
1: Tot el món ens mira,
2: l'Estampa,
1: no, el món.
2: Le Monde, tothom, amb la imatge de la Sagrada Família, la música, els petards, 10 minuts espectaculars. Aquesta va ser la cara... Però la creu és la polèmica expulsió dels 600 cantaires que hi participaven.
4: De franc!
2: Recordem, la seguretat de la basílica, policia espanyola, es va fer fora del temple. Després de detectar estelades impreses darrere les partitures i unes instruccions on es plantejaven cantar els segadors al final de l'acte.
1: Una vergonya!
4: Grossíssima!
2: Hem tingut a RAC1 el relat d'una de les cantaires, la Àngels Guardiet, que ha explicat una mica com va anar tot plegat.
11: Abans d'entrar a la Sagrada Família, va córrer, per dir-ho així, una petita consigna en la qual se'ns deia que al finalitzar tota la celebració interior, després del cant del Virolai, que és tal i com s'acabava la celebració a dins, algun cantaire o alguns cantaires potser entonarien els segadors i que si volíem ens hi podíem afegir. Així, tal qual. Això és tot, absolutament tot el que sabíem. Vam entrar a l'església, vam fer un petit assaig i uns 10 minuts aproximadament o un quart d'hora tirant llarg, que abans de començar la missa va començar a arribar molta, però molta, vull dir molta,
1: molta.
11: Policia secreta.
4: Fixa't.
11: Que ens van envoltar per totes bandes, a tota la part superior on estàvem nosaltres instal·lats, que són les cantories, i no només ens van envoltar, sinó que ens van regirar les carpetes.
4: Fixa't.
11: Tal com us ho dic. Ens van insistir molt en que si portàvem motius polítics a dins d'aquestes carpetes o algunes consignes que els hi ensenyéssim, a partir d'aquí va ser quan ens ho van regirar, nosaltres ens vam quedar bocabadats, no sabíem absolutament res del que ens estaven dient, i a partir d'aquest moment no van desaparèixer, sinó que es van quedar allà, repeteixo, envoltant-nos per totes bandes durant les dues hores que va durar la celebració. Els teníem a 2 o 3 metres de distància, amb unes mirades, em sap greu, però és que és així, desafiants, serioses, impositives, que no enteníem res, de res, de res, durant les dues hores que va durar la celebració a dins.
4: Fixa't.
2: Ha dit que no sap ni com els hi va sortir tan bé el concert, perquè diu que van cantar les 13 cançons que van fer espantats, per tant, amb veu d'espantats, i que ella i la gent del seu voltant no duien cap estelada, però que altres sí.
11: No ho sabíem, i aquestes estelades que després ens en vam assabentar eren, tal com us ho dic, folis, o sigui, un foli amb una estelada un foli imprès en forma d'estelada, un foli, així, perquè ens en van ensenyar alguns, però no en teníem ni idea de res, absolutament.
2: I ha explicat com, després de cantar la primera part del Virolai, i que havien d'acabar aquest Virolai, no ho van poder fer perquè ja se'ls van endur fora.
11: Quan es va acabar la tonada del Virolai, i ens van començar a fer marxar. És a dir, no vam poder cantar el Virolai nosaltres. Ens van anar guiant per unes, bueno, per les escales, ens van anar guiant, que nosaltres no enteníem res, dèiem, però si hem de cantar, i ja no ens van deixar fer-ho, i ens van portar directament, en comptes del lloc que nosaltres el dilluns havíem assajat, perquè vam estar el dilluns gairebé 3 hores assajant la coreografia exterior de la basílica. Fixa't que et dic, gairebé 3 hores, perquè quedés tot rodó i bonic, doncs teníem un lloc assignat. Doncs ahir ens van anar guiant amb aquests cordons policials fins al carrer. Oh, i nosaltres, il·lusos de nosaltres, els anàvem dient, us esteu equivocant, nosaltres anem cap allà. O sigui, en cap moment, fins i tot, ens pensàvem que era una cosa total i absolutament ja premeditada. I ens van guiar fins a l'exterior de la basílica, tan lluny com van poder, en un carrer del costat, i sense absolutament cap mena d'explicació, ens van encerclar a tots 600 com encapsulats a dins mentre es va durar tot l'acte exterior. Nosaltres, esclar, ens vam anar indignant, demanàvem explicacions, ningú ens deia res. Policia, Mossos d'Esquadra i Policia Nacional, sobretot Policia Nacional, amb un posat desafiant, atacant-nos amb la mirada, o sigui, ens vam sentir realment molt maltractats psicològicament, molt agredits, molt humiliats, de debò, molt, molt, estem molt, i tristos, estem enfadats, indignats, però també alhora tristos.
2: De fet, si us fixeu en la retransmissió, hi havia com un buit on al moment d'encendre's totes les espelmes, no? Aquests llums que portava cada persona, és que els 600 cantaires havien d'anar darrere de l'escolania i també havien d'encendre el seu llum pertinent, i per tant no es va poder fer. Els Mossos han donat la seva versió, asseguren que la decisió de fer-los fora no va ser seva i que la seguretat de l'interior de la basílica doncs depenia exclusivament de la policia espanyola.
1: Però des de quan, si la competència és dels Mossos? I perdona la pregunta, però és que l'he de fer.
4: Són
1: els Mossos els que tenen competències aquí?
4: I sort que manen els socialistes. Perquè si no dirien que és el PP, que és Vox, que no sé què. Els socialistes,
1: perdoni,
4: d'esquerres,
1: Sí, sí. Perdoni, però és que ho havia de preguntar.
4: Ja està.
1: Si no, em rebenta la pròstata.
0: Després d'aquest testimoni que ha quedat palès que no tots els cantaires portaven una estelada, ni... És a dir, que hi havia alguns que sí que la portaven, d'altres que no, és a dir, que van pagar aquí justos per pecadors en aquesta acció que va decidir la Policia Nacional, suposo que a instàncies de la Sagrada Família, ara ens ho explicaràs, perquè ara el que farem és escoltar la versió tant de la Sagrada Família com de la delegació del govern espanyola.
2: Doncs mira, han justificat l'expulsió, han assegurat a RAC1 que l'himne de Catalunya no estava inclòs al programa d'actes pactat amb l'Estat del Vaticà, el programa que estava tancat des de feia temps i que havien de complir tots els participants. Recorden, a més, que la Sagrada Família doncs, és un temple catòlic on no s'hi poden entrar banderes durant l'acte.
12: Això vol dir que no coneixen Gaudí. Ells mateixos.
2: El delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, afegeix que tot plegat estava pactat al mil·límetre amb el Vaticà, que no accepta elements identitaris.
12: Sí, home.
13: Evidentment, han de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte, perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena. Simplement, havia acabat l'acte, nosaltres convidem a tothom a sortir de la basílica i, evidentment, hi ha uns espais de sortida determinats. Hi havia algun moment de tensió, nosaltres no ho vam veure.
2: Doncs Junts, Esquerra i la CUP que reclamen més explicacions i les compareixences dels responsables d'Interior, tant Núria Parlon com Fernando Grande Marlas, que n'han parlat Josep Rius de Junts i Carles Pellicer dels Cupaires.
14: Ni els cantaires tampoc representaven cap mena de perill per a la seguretat ni el desenvolupament de l'acte. I que sense cap mena de tipus d'explicació se'ls va treure en bloc de la Sagrada Família i això és inacceptable.
15: Em sembla inadmissible el desplegament policial que s'ha fet i la cacera de bruixes que s'ha realitzat contra el moviment independentista.
2: Després tenim qui ha passat de puntetes per aquesta polèmica, que és el president de la Generalitat.
0: President, bona tarda.
16: Molt bona tarda.
2: President, vostè directament ha dit que Catalunya torna a ser un referent al món.
16: Parla.
2: Amb l'acte de la Sagrada Família i ha evitat respondre directament la pregunta que li ha fet el nostre company d'informatius, Cesc Giró.
17: Crec que ahir va ser un dia molt bonic. També la Sagrada Família crec que es va respectar el programa que hi havia establert. No? Penso que, insisteixo, ahir des de la Sagrada Família Barcelona i Catalunya va il·luminar el món.
0: Bé, president, Cesc Giró no n'ha volgut dir res, però jo li repregunto aquesta hora, aprofitant que ens acompanya.
12: Molt bé.
0: Quina és la seva explicació sobre aquesta polèmica amb els cantaires?
16: No sé de què em parla. No sé de què em parla. Amb tots els respectes, els diré que en lloc de buscar polèmiques i confrontacions, com fan sempre, el que haurien de fer és limitar-se a gaudir del meravellós espectacle de la nit en què, com hem dit, Catalunya i la Sagrada Família van il·luminar el món.
1: Ai.
16: Vivim un episodi històric de Catalunya.
12: Sí, home, això sí.
16: I vostès només es fixen en la polèmica d'uns cantaires que, si us he de ser sincer, la veritat és que tampoc vaig escoltar cap cantaire. No vaig escoltar cap. No sé de què em parleu. No sé de què em parlen vostès.
12: Però vostè no era dins de la Sagrada Família.
2: Van cantar ben bé 2 hores.
16: No vaig sentir cap. Fixi-se que l'acte es deia alça la mirada. Alça la mirada. I això és el que vaig fer. Jo i tots els assistents allà.
12: Però si va alçar la mirada...
16: Escolti, tothom que no volia polèmica va alçar la mirada.
12: Però si va alçar la mirada es va veure cantant allà dalt.
16: No alçar la mirada, mirar amunt i mirar els drons. I a la creu de Torre de Jesús, de Jesucrist. L'acte no es deia mira a terra o mira o para l'orella. Si fos així, sí que, en fi, hagués estat pendent dels cantaires. Però ahir no el tocava. I és el mateix que haurien d'haver fet vostès, que no són capaços d'alçar la mirada perquè només tenen ulls per la confrontació i per les estelades. Quan l'únic estel del que tothom hauria d'estar pendent és el de la Torre de la Verge Maria. Un estel que representa a tots els catalans. A tothom. No com l'estelada. L'estelada no representa.
1: Ahir l'ha d'au, pressi.
0: Molt bé, molt bé. Vull dir que molt agraït i...
16: Moltes gràcies.
12: T'ha contestat.
0: Sí, per això dic que...
16: Agraït a vostès.
0: Que ens hagi aclarit aquest punt de vista que aquest matí amb el nostre company, el Cesc Giró, no ha volgut... No ens ha volgut respondre.
12: Següent pregunta.
0: A tot això, Míriam, bé, a part del balanç de la visita, un altre dels debats sobre la Sagrada Família, després d'arribar ahir al que diríem que va ser l'apoteosi, és què és el que queda per fer. I tal com ens va explicar el Damià Amorós en aquest programa, historiador de l'art, cal tocar de peus a terra perquè això no són 5, ni 8, ni 10 anys. Aquesta famosa façana que falta... Aquí hi falten 2 torres, també, no?
12: 4.
0: Quatre.
12: Són Sant Pere i Sant Pau.
0: O sigui, seria la mateixa torre que el naixement que tu ens comentaves. No? Falten... O sigui, per tant, no és una entradeta...
12: No, és l'entrada principal.
0: L'entrada principal.
12: Creiem que arribarà un ajuntament, l'ajuntament i la junta constructora, per derruir aquells 2 interiors d'illa des del carrer Mallorca fins a Aragó, si no recordo malament, i allà s'ha de fer aquesta esplanada. Gaudí el que projecta són unes escalinates que el trànsit passi l'accés per sota de les escales, i a dia d'avui hi ha 3 projectes sobre la taula, i han fet feina dos entitats assessores de la Junta Constructora, que és la Comissió Artística i la Comissió Teològica. No sé quin ha sigut, però avui m'han confirmat que les dues comissions han escollit el mateix projecte, i ha de ser la Junta Constructora que al final valorarà quin d'aquests 3 projectes serà. I a sobre encara ens falten els 2 laterals de la part superior, que són dues de les sagristies, de les capelles, acabar el claustre que rodeja la sagristia.
0: Sí, perdona, però falta molta feina aquí.
12: Jo la gent quan diu 10 anys els veig molt animats. Jo crec que estarem més 15 o 20. Aquella idea que no és de Gaudí, que s'ha anat fent servir, que és que realment cada generació, els nostres avis al naixement, nosaltres més o menys la de la passió, i que els fills o els nets faran la de la glòria, jo crec que és totalment real.
0: Doncs una de les coses que no ens va apuntar per manca de temps el Amorós, el Damià Amorós, són les campanes, senyor Virgili.
2: Unes campanes que Antoni Gaudí va imaginar pel temple i que, en principi, sonaran així.
4: Preciós.
1: Cosa que és maco.
4: Perquè no és una, eh? Oh, sí. Ni dues.
1: Ai, mira.
4: Perquè n'hi ha un munt, de campanes.
2: Mira, aquest so és el que ha extret Galdric Santana, que és arquitecte, sí, músic i creador de la càtedra de Gaudí,
4: preciós.
2: Que ho ha investigat...
0: A part de preciós, a part d'utilitzar aquest adjectiu qualificatiu, saben algun altre...
4: Bueno, és que quan puguin tocar totes les... Serà preciós.
0: Serà preciós. O serà per la gent que està al voltant de la Sagrada Família...
1: De que marxin, escolta, que hi havia primer la Sagrada Família o casa
4: exacte,
1: seva.
4: Exacte, no hi havia
2: Pregunto. Depèn.
4: No hi havia res.
1: Periodisme, senyora.
2: Sí, perquè jo conec una persona...
4: No, senyora.
2: Jo conec una amiga que
4: ja les... no, senyorita.
2: Casa seva estava abans que comencés
4: no és veri... la casa. No és veritat. Això no és veritat, no, perquè sabeu en les fotografies. Quan se fa la Sagrada Família,
2: ella
4: sabeu
2: en
4: les fotografies antigues,
1: jo eren camps.
4: I no hi havia res.
1: Allò eren camps.
4: Res.
2: Abans que es pujés l'escala, sí.
1: Allò eren camps.
2: Va. Seguim. Doncs en Galdric Santana ha investigat què volia Gaudí com a so de les campanes de la Sagrada Família i ha creat una peça musical que es diu 84 campanes i que s'estrena aquesta nit en un concert gratuït a Plaça Catalunya.
4: Serà
2: per tant, qui vulgui anar-hi, són aquests 84, que són el mínim de campanes, no?, que Gaudí va preveure.
4: Preciós.
2: Però Santana es veu que n'ha projectat moltes més. Calcula que es podrien començar a instal·lar a la Sagrada Família d'aquí a 10-12 anys.
18: A 18 metres d'alçada, la més grossa. La més petita, estem obligats a 84 campanes, però cap amunt pots tirar totes les que vulguis. Llavors, petites, podríem arribar a 30 centímetres si volguéssim, però per mi les petites tindran 60 centímetres.
4: Pams, Tres pams,
2: Sí,
4: les petites.
2: Les petites.
4: Tres pams, mira. Faig els tres pams.
0: Però ha parlat de, crec que 80 campanes.
2: 84 campanes.
0: 84,
2: Només a la façana del naixement.
4: Toma, que només al naixement.
2: N'hi ha projectat.
4: 200, me sembla que són 200.
2: Més a la passió, més a la glòria i a la
0: terra. És que per Gaudí volia aquests campanars perquè se n'assabentés. Quan tocava les campanes, tota Barcelona.
1: 3 quilòmetres.
2: No s'hi podrà viure al costat.
0: No. Bé, a tot això també tenim el balanç del Sant Pare quan ha arribat a les Canàries, en aquest viatge que l'està acompanyant a l'Arnau Mañé.
4: Li va agradar o no li va agradar l'espectacle?
0: Tot apunta que sí, no?, que li va agradar.
2: Li va encantar tant que podríem dir que pràcticament no ha dormit. Això, segons el que
1: normal, com jo,
2: ha explicat l'entorn del papa dins l'avió, no ha pogut dormir.
1: No, normal.
2: T'he de dir que ha estat treballant durant altes hores, preparant el que li quedava de visita. I, a més, aquest matí ha llegit tota la premsa catalana i la premsa digital per saber...
4: Fixa't, la catalana,
2: Què havien explicat de la benedicció de la torre.
6: Hemos leído todo, desde Jiménez Los Santos hasta La Vanguardia hasta El Mundo.
0: Els digitals catalans també. Sí,
6: també El Punt Avui, El Diari de Girona, Regió 7, molt interessant.
4: Regió 7.
6: Preciós. També, doncs, El Segre, El Tot, de pe a pa.
4: De pe a pa.
6: De pa a pa.
0: Deixant de banda el papa...
7: Adéu-siau.
0: Deixant davant del papa, a aquesta hora, Míriam, tenim en marxa un gabinet de crisi dels Mossos i d'Interior per analitzar amb caràcter d'urgència els assassinats del crim organitzat que hi ha hagut aquests darrers dies a Catalunya. L'últim, recordem-ho, sí, ahir a les 10 del matí al carrer Balmes de Barcelona davant d'una comissaria de la policia espanyola.
2: Sí, que encara està fugit, l'estan buscant després de tirotejar a un home de 40 anys amb un tret al cap.
0: I m'hi jugo un sac de pèsols, una bossa de pèsols de la sirena, que no el trobaran.
10: Que ja he creuat el xarco.
2: Doncs trobada convocada per la consellera Núria Parlon, on hi ha el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la resta també de la cúpula policial. I sobre la taula, doncs, aquests 6 homicidis a trets dels últims 2 mesos.
12: Sis.
2: I gairebé tots relacionats amb la lluita entre aquestes dues bandes criminals de l'est d'Europa, els Cabach i els Scalgari, els sindicats policials.
12: Que sembla Dràcula, d'això dels Balcanes, eh?
10: Sí, sí.
12: Els Balcanes,
2: noms,
12: Dràcula.
2: Noms són de Montenegro, aquests noms.
10: Mira, escolta, això, tota aquesta història, això és gentussa.
2: A veure, els sindicats policials, per exemple, han alertat que la policia està perdent aquesta batalla i han reclamat canvis a tots els nivells.
12: Ja ho has vist,
2: N'han parlat
0: És el que hi posàvem sobre la taula.
12: En canvi, contra els cantaires sí que s'hi atreveixen. Contra los asesinos, amagats.
2: A veure, n'han parlat a l'Agència Catalana de Notícies Imma Viudes, de portaveu de SAPME, i Albert Palacio, d'USPAC.
19: El que hem de fer és reforçar la investigació criminal, la informació, tota la intel·ligència policial i les unitats no disposades per poder donar resposta a aquest nou fenomen que ens estem trobant.
20: Hem de fer tots aquests canvis legislatiu, policial, polític, penitenciari, tot, i reconèixer que tenim un greu problema.
2: El govern i l'Ajuntament de Barcelona admeten preocupació pel repunt dels tirotejos perquè afecten aquesta percepció de seguretat i entelen les bones xifres, diuen, en matèria de seguretat. Per això, tant el president Illa com el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, han anunciat avui una ofensiva a Madrid per demanar canvis al Codi Penal, endurir les penes per tinença il·legal d'armes i per narcotràfic.
12: I ja t'hi has fixat, no, Clapés? T'hi has fixat, no?, amb el que està passant?
0: Què està passant?
12: Bueno, és que no ho esteu explicant, això.
10: No, aquí és la ràdio Bambi.
12: Sí, aquí no.
3: Ah, però què és el que no sabem?
10: Bambú,
12: ha sigut marxar el papa i ja no hi ha hagut cap més mort a 13 a Barcelona.
3: Ha marxat aquest matí.
12: No, és que marxar el papa...
10: Sí.
12: No hi ha hagut ni un mort avui, fins avui. Fins ara... O sigui, hi ha una tranquil·litat total, ha sortit el sol, no feia aquell núvol estrany, aquella frescor...
0: Curiós, coincidint amb la marxa del papa, eh?
12: Sí, ha marxat a Catalunya i ha començat això. Jo ja porto uns dies dient que aquest papa no sigui l'anticrist. I el que acaba de passar em dona la raó, definitivament. Ja veureu com ara a les Canàries...
0: A les Canàries, què hi ha de passar?
12: Jo no les tindria totes, El Teide, que no entrin en Maruts.
10: Com aquell de la Palma...
12: Apunta't això que et dic. Teide en erupció con el papa.
10: I el de la Palma.
12: I es pensarà que no sigui la Sagrada Família, eh? Allò, aquell focardal que hi va haver al final.
0: Bé, més coses. 7 minuts passen de 4:45 de la tarda. És possible que alguns dels oients que ens escolten periòdicament hagin anat a veure el Xavi Franquesa, perquè és un, en aquest cas és publicador, el Jove Teatre Regina. I també és molt possible que molts dels que ens esteu escoltant... disculpeu.
12: Sant Pau.
0: Hàgiu anat... a veure teatre infantil, perquè és una de les referències de la programació infantil a Catalunya. Estem parlant del Jove Teatre Regina, que tanca les seves portes després de 38 anys, quan, a dia d'avui, la necessitat a Barcelona és de que cada cop hi hagi més teatres, Míriam.
2: Sí, els actuals gestors avui han denunciat que els propietaris volen vendre l'edifici i no els han volgut renovar el contracte de lloguer. Asseguren que no han tingut...
10: Aquí ho venen, un Zara. Un Zara d'aquests, un Zara Home.
2: No se sap, no.
12: O un supermercat 24 hores.
10: I fotran allà a la platea els emprovadors. Allà el que és l'escenari és emprovadors i a la platea hi ha unes burres amb roba, mantindran les cortines del teatre, és un homenatge.
3: Però com ho sap, això, vostè?
10: Coi, per què? A Terrassa mateix hi ha un cine que ho han fet, això.
12: Sí.
10: El teatre, el Cine Rambla de Terrassa...
0: No, perdoni, i quan vostè va al cine... Quan vostè va a l'Esclat del carrer Urgell, només entrar en homenatge al cinema Urgell hi ha 4 butaques, que és una de les coses més ridícules que pots trobar com un homenatge. I quan hi ha un edifici que al carrer, a la Gran Via, que hi havia un cinema que era de...
12: Com es deia?
0: Ara em fallarà el nom, perquè és de fa molts temps. No, em sembla que era el Club Coliseum, crec, No, Club Coliseum no, era el Rambla. No, no, era no, doncs aleshores era un altre... El Doré, pot ser? Cinema Doré?
3: Ah, Doré, potser sí.
0: El Doré, que també ara hi han fet pisos, ah, i a l'entrada, això sí, hi han deixat, com a record, 5 butaques. Ah, vull dir que, bueno, que no passi una mica el mateix.
2: A veure, ells diuen que no han tingut marge de maniobra i que el tancament del local, doncs, diuen que és un reflex del que li passa a la ciutat. Són paraules de la directora de la sala, Mariona Campos, que ha denunciat que l'edifici està en venda i que no els han volgut doncs, renovar.
5: Van donar 3 mesos. Bé, de fet, 3 setmanes. I després hem acabat allargant 3 mesos. Però amb 3 mesos, sabent sobretot com són les institucions i en quin ritme es poden moure, són tempos que no poden treballar.
0: O sigui, ells estan de lloguer... Exacte. I estan en un edifici que s'ha posat en venda.
2: Exacte. Llavors us van informar que l'edifici estava en venda i que en 3 setmanes havien de marxar.
0: Però havien de marxar perquè l'edifici estava en venda o perquè el comprador de l'edifici els hi va dir que els hi donava 3 setmanes perquè marxessin?
2: Clar, aquí tenim la versió de Campos, és que reconeix que hi va haver una trobada amb l'entorn o amb l'entorn de Mago Pop.
4: Fixa't.
2: Que es va interessar en comprar l'edifici.
4: O sigui, el Mago Pot vol comprar el Teatre Regina?
2: Sí, ara, a més tenim un comunicat que ens acaba d'arribar.
4: Tot l'edifici? No el teatre, tot.
2: Tot l'edifici. Doncs... Mariona Campos...
10: Però si és de Badia, aquest nano. D'on treu els calés?
2: Home, ja té un teatre,
3: perdoni,
2: no?
3: Perdoni, què té a veure d'on sigui, d'on treu els calés?
4: Home, fora.
10: Però jo, és Badia, l'únic que té calés el Busquets i hem marxat de Badia. El Busquets fora, pare i el fill.
0: L'Antonio Díaz, el Mago, no ha fet calés.
3: No.
0: Bueno, bàsicament ha comprat el Teatre Victòria, té un teatre a Branson, als Estats Units, crec que ara gestiona un teatre a Madrid.
4: Què dius, ara?
0: I ara, pues no sé, està fent aquesta incursió.
4: Però per què fa marxar els del teatre?
0: No sé, ara...
3: Escolta, el Doré és a Madrid, aquí han tancat Aribau Club, Palas, Balanyà, Melier, l'Arenas, però Doré...
0: Has de buscar un que hi havia a la Gran Via, tocant a Montaner.
4: Sí, Gran Via Montaner.
0: Gran Via Montaner, hi havia un teatre. A veure, cinema.
2: Això li hem preguntat per l'interès del Mago Pop i si es van reunir amb ells.
0: Però tenia interès, tenia interès en gestionar la sala o tenia interès en comprar l'edifici?
2: En comprar l'edifici.
0: En comprar l'edifici.
2: La Mariona Campos ha reconegut que hi va haver reunió amb Antonio Díaz o el seu entorn, i allà es va veure que el projecte d'uns i dels altres doncs eren incompatibles.
5: Van haver-hi unes primeres converses en les quals ens vam conèixer i ens vam explicar quina era la feina que fèiem cadascú i es va arribar a una conclusió molt concreta, que és que no podíem coexistir els dos en el mateix espai. Que ells no venien a comprar-se un espai per fer d'arrendadors, sinó que venien a comprar-se un espai per explotar-lo. I fins aquí.
4: Ospet.
2: Aquest ha sigut l'únic contacte que hi ha hagut entre els actuals gestors del Teatre
0: Regina. És a dir, el projecte del Mago Pop no encaixa amb la programació actual del Regina.
2: Exacte. El que ella diu és
0: a banda de, no hem acabat d'aclarir si també compra l'edifici o no.
2: Mira, el que puc oferir novetat és un comunicat de Mago Pop, al qual ha tingut accés RAC1, on diuen que volen deixar clar que, per respecte absolut a la trajectòria i història del projecte que fins ara s'estava desenvolupant al Regina, en cap moment han volgut mantenir negociacions amb l'immoble mentre hi haguessin converses obertes amb els anteriors gestors, en aquest cas amb Mariona Campos. Que la posició del Mago Pop sempre ha estat actuar amb el màxim respecte per les persones doncs, que han format part de la història d'aquest teatre i que l'han convertit en un espai cultural de referència. I ara ve la part que diu: un cop se'ns ha comunicat que l'immoble ha quedat lliure i que existeixen propostes de diferents grups i sectors interessats en el seu futur, valorarem la possibilitat de participar en aquest procés. El nostre únic objectiu seria contribuir a garantir que el Regina continuï sent un teatre amb un projecte sòlid, ambiciós i amb un gran futur al capdavant. Per tant, el Mago Pop que entrarà en negociacions per comprar l'edifici i que la seva intenció és
0: mantenir el teatre.
2: Un teatre.
0: Això vol dir que els propietaris de l'edifici el van posar en venda, l'han posat en venda, els actuals gestors del Teatre Regina són els que llogaven el teatre i al posar-se en venda l'edifici els hi van demanar que marxessin.
2: Exacte. No? I el Mago Pop el que
0: no sabem és si a demanda del comprador o dels possibles compradors o arrel de què, perquè això avui a la roda de premsa que ha fet la Mariona Campos crec que no ha acabat de quedar aclarit. No. En tot cas...
8: Perquè no es perdi un teatre, eh?
0: Bueno, ja ho han dit, que no es perdrà. Potser té alguna cosa més a dir, l'Antonio Díaz.
21: Hola. Bueno, m'estaven xulant una mica les orelles, no? Del que
0: sí,
21: parlant.
0: Bueno, clar, és que ens hem trobat avui amb això, hem dit, bueno, què està passant aquí?
21: Escoltant tot el que dieu, us porto un truc per demostrar-vos del que sóc capaç. Com ja sabeu, puc fer desaparèixer persones, obres de teatre, com Maricel, que està desapareguda, i fins i tot teatre sencers, però també puc fer desaparèixer la ràdio. Ei, de bon rotllo, eh? Però ara mateix us faré una demostració.
0: Vinga, a veure què pots
21: Comptem
0: fer.
21: Uno, vinga, tots.
0: Sí. Uno,
21: dos i tres. Que desaparegui el versió RAC1. Bueno, ho heu vist, no? Ara ja pot tornar a la ràdio. Us ha agradat?
3: Bueno.
21: És un truc de bon rotllo, però depèn del que pugueu fer.
3: Bon rotllo.
21: Depèn del que digueu. Puc fer desaparèixer el programa 5 segons o el puc fer desaparèixer per l'eternitat i els segles dels segles. Amén, que diu aquell. Així que depèn com, ja ho sabeu. Hola o adiós, però adiós para siempre.
0: Antonio Díaz, gràcies.
21: Us estimo.
3: Podria ser el Cine Dorado,
0: ara,
3: que es va dir també Dore Durruti Club, Dore i Aribau Club.
0: Molt bé.
3: Va ser aquest el cine que va obrir els 30, el 36, i després es va obrir, llavors va tancar, va reobrir els 80, i bueno, finalment, evidentment, com molts cines de Barcelona...
0: Sí. No, ara és un edifici, bueno, crec que és...
8: Què fan ara, allà?
0: No, crec que és
8: cases.
0: No, és un edifici on hi ha vivendes, però crec que són d'aquestes de turist, vivenda turística.
10: Això és el que dona calés.
0: Sí, van enderrocar el cinema i van fer una vivenda, o sigui, un edifici de vivendes, però crec, pel que vaig veient, que és de vivendes d'aquestes... de pisos turístics, tot l'edifici.
8: Què se'n sap d'aquell cinema a la Via Laietana que hi havia anys...
0: No li sé dir, crec que el van enderrocar i feien oficines, crec, però això algun dia ens hauríem de fer un repàs.
8: Quina catàstrofe.
0: No li sé dir. Bé, a tot això, aquí tenim a Shakira.
21: Una altra traïdora.
8: Però això no és el Baca... Ja la va fer aquesta, és del Baca Baca, eh?
2: No. Aquesta és la nova,
0: Bé, estem a poques hores de la inauguració del Mundial, perquè s'inaugura, recordem-ho, comença a 7:45 del vespre, hora nostra, i de moment, bueno, hem conegut un àrbitre que ha estat expulsat, la humiliació d'alguns equips de futbol, sobretot africans, que han estat registrats fins al detall, escorcollats fins al detall per entrar al país, les condicions que li han posat a l'Iran per jugar als Estats Units, un visat de 24 hores i haver de tornar a marxar. Volem conèixer ara mateix, amb la col·laboració del corresponsal de La Vanguardia a Nova York, amb el Francesc Pairón, si hi ha ambient o no de Mundial a Estats Units. Francesc, bona tarda, bon dia a Washington.
22: Hola, a Nova York, bon dia.
0: Ah, a Nova York. Perdona, pensava que estaves a Washington. Bon dia, Francesc.
22: Bon dia.
0: Bueno, m'han dit que has anat a buscar l'acreditació, no?
22: Sí, he anat a recollir la credencial aquest matí.
0: Bueno, doncs tot això que tenim. No, preguntava, la primera pregunta, si hi ha ambient de Mundial o no hi ha... O és una sensació... Sí.
22: Sí que hi ha ambient. Home, als mitjans hi ha molt ambient i a Nova York, doncs sí, hi ha ambient, gent que està molt interessada. Nova York és una ciutat bastant de soccer, no?, de futbol, en el sentit que hi ha molt immigrant. Vull dir, i llavors és una ciutat que funciona molt al soccer.
0: El lema no oficial del Mundial, segons va dir el vicepresident Vance, és veniu, però tampoc us quedeu gaire temps.
22: Sí. No, veniu i amb bitllet de marxar.
0: De tornada,
22: no? De tornada a casa. Sí, això és el welcome que dona aquesta administració, aquest govern. Mm.
0: Sí. Sí, perquè, clar, o sigui, et dona la benvinguda i el primer que et diu és i toca el dos quan puguis. És una mica sorprenent.
22: Sí. Bueno, sorprenent no és que
0: no,
22: venim... són els que estan al poder.
0: No, no, això tens tota la raó. Bé, una polèmica que s'ha generat i que ha generat força atenció dels, fi, de diferents països i d'alguns mitjans és aquest gran perjudicat, aquest àrbitre, que es diu Omar Abdul Kadir Artan, que és el millor àrbitre d'Àfrica, que no ha pogut entrar als Estats Units i que ha estat expulsat. S'ha seguit aquesta qüestió?
22: Sí.
0: S'ha seguit?
22: Sí, home, els mitjans han parlat, naturalment, perquè, vull dir, el reflex... Has de tenir en compte que hi ha una oposició molt gran a la política migratòria del govern, vull dir, és evident de que hi ha una tensió, vull dir, hi ha molta por de que l'ICE actuï a lo bèstia, però no només amb els jugadors, sinó amb els aficionats que puguin vindre, vull dir que si ja segueix el tema, naturalment s'ha parlat de les eleccions, s'ha parlat també d'un jugador, d'un davanter dels iraquís, un tal Ayman Hussein, que el van tenir com no sé quines quantitat d'hores a l'aeroport de Chicago interrogant-lo. I és un dels titulars de l'equip, un dels delanters més importants. Vull dir que no hi ha pau.
0: També hem vist imatges que ens han cridat l'atenció, no?, d'aquests escorcolls a seleccions com, per exemple, la de Senegal o la d'Uzbekistan, que els han retingut a l'entrada del país i que han estat examinats i escorcollats durant hores, no? Vull dir, sorprèn que un equip que són els convidats que se'ls hi faci aquests controls tan exhaustius. És el que deies tu. Quina manera de donar la benvinguda.
22: Bé, heu de tenir en compte que aquests països estan a la famosa llista de dolents que té el govern d'Estats Units, i llavors, clar, vull dir, aquí no, la benvinguda és només si ets un equip, jo què sé, Noruega, Suècia o Alemanya, si són tots blancs. Aquí no a la que ets una mica diferent, no hi ha benvinguda. Vull dir, és una altra història, vull dir, no és un mundial normal, vull dir, és un mundial marcat per la política, per l'agenda política de Donald Trump, vull dir, això és evident, vull dir que s'ha quedat, també s'ha fet una espècie d'apropiació de tot el mundial. Mèxic i Canadà són com les comparses de tot això, no?
2: Les sucursals, no? I els aficionats també hi ha aquests controls tan exhaustius, Francesc?
22: Bueno, hi ha molta por de que l'ICE ha dit que estarà als camps, vull dir que sí, enviant també els TSA i els policies dels aeroports també s'envien als camps. Vull dir, clar, no se sap què passarà a partir de que demà comenci el Mundial. Teniu en compte que el primer partit es juga demà, que, si no estic equivocat, és el de Los Angeles, que es juga. Vull dir, clar, Los Angeles és feudo enemigo per al Trump. El Trump, que va venir aquí a veure els Knicks, bàsicament, a molestar a la parròquia, doncs no va a Los Angeles, a la inauguració dos que fan demà ells. Vull dir que... Bé, bueno... és el mundial de tots són mundial, que és el lema aquest que tenen, no? Tots són 2026. Bé, doncs no està molt clar que sigui així.
0: Bé, ha sorprès també el posicionament, que sembla un home totalment comprat, o si més no convençut de totes les gràcies de Donald Trump, que és el president de la FIFA, Gianni Infantino, que a mi cada dia em dona més vergonya aliena aquest home, que ha sortit al pas de totes aquestes polèmiques i ha dit això.
9: You're from BBC. BBC.
11: Tu ets de la BBC, oi? Doncs bé, l'any 2035 el Mundial Femení serà al Regne Unit. Bé, encara s'ha de prendre la decisió definitiva, però en fa tota la pinta. Et semblaria normal que la FIFA dictés al govern britànic qui pot entrar al país i qui no?
0: És a dir, que comulga amb les idees i, a més, fins i tot li va regalar una Copa del Món a Donald Trump, no? Hi ha un gran feeling entre ells dos.
22: Sí, totalment. L'Infantino té catifa vermella per entrar al despatx oval. Vull dir, el premi a la pau que li va donar era, bé, el que es pot dir, una baixada de pantalons que no s'ha vist mai. Vull dir, com estava enfadat a l'altre perquè no li donaven el Nobel, doncs llavors li crea un premi per ell. Vull dir, el que diu té raó. Vull dir, com li vas a dir un govern, però és que cap govern s'atreveix a fer el que està fent aquest govern. És a dir, s'ha apropiat del Mundial, i no només del Mundial, sinó de la política que es fa amb aquest Mundial. És a dir, han deixat, el govern deixa de banda el futbol i fa altres coses. fa altres coses, fa un... A més, clar, coincidint amb el 250 aniversari de la Fundació del País, bueno, tot aquest patriotisme del moviment MAGA, no?, d'America First i tot això, bueno, la gent no és benvinguda, això és evident.
0: I tu, la percepció és que els camps estaran plens, hi haurà afició, no hi haurà afició, quina sensació hi ha? Dic, perquè alguns preus em criden l'atenció. Digues, Francesc.
22: Hi ha que veure-ho, això s'ha de veure, perquè, clar, per una banda, les entrades són prohibitives, vull dir, no pot anar la gent normal al futbol. És a dir, jo dubto que la gent compra els estadis de la MLS, de la Lliga dels Estats Units, que són bàsicament immigrants. Vull dir, perquè el nucli són mexicans... Dubto que tinguin la capacitat financera de pagar-se aquestes entrades i després la por de l'ICE. Però a part d'això, clar, hi ha que veure. Hi ha gent que està dient que s'està pagant molt, però en canvi també veus informacions de que hi ha moltes entrades encara que no s'han venut. I l'Infantino ha defensat precisament que siguin cara les entrades, seguint la teoria de Trump, de que si es paga molt per una entrada és perquè això val la pena. Que si no fos bo, doncs la gent no pagaria per això, no? Vull dir, però, bé, hi ha que veure-ho. Vull dir, hi ha que veure si estan... Qui va als camps, si realment va gent d'Estats Units, o senzillament són tot gent que ve de fora amb una capacitat financera desorbitada, no? Perquè són molt cares les entrades, molt.
2: Perquè, clar, que estem parlant, 600, 700 euros...
0: Què dius?
2: Dòlars,
0: per
2: perdona?
0: Ui, més. Per una entrada?
22: Molt, yeah. més.
2: Jo he sentit aquests preus.
22: Escolta,
0: però m'està... Perdona, a veure, Francesc, és que m'estàs deixant... O sigui, serà un lot d'entrades, sí. Però què m'estàs dient? 600 euros una entrada?
22: No ho sé. No, i més. Escolta, mira, jo per anar al camp de New Jersey, perquè clar, això és Mundial New York, New Jersey, sí. per anar al camp del MetLife, he d'agafar un tren. El New Jersey Train aquest ha decidit canviar els preus. I el preu que et valia 12-13 dòlars, o 22 si fas anar i tornar, ara val 98
0: els
22: partits.
0: Oh.
22: Vull dir, ara aquí tothom intenta treure sucada d'això, vull dir, tothom... Vull dir, bueno, però ja et dic, ja veurem què passarà. Jo dubto que alguns partits tinguin molt de públic, ho dubto, perquè són

0: Lamine Yamal a tot drap i Leo Messi com a grans protagonistes abans de començar aquest Mundial?
1: Bueno, ja, sí, es parla, naturalment. Es parla, Espanya és una de les favorites, Lamine Yamal és una de les estrelles emergents. Es parla molt també de l'últim Mundial, perquè no és Messi només, clar, està Cristiano Ronaldo, que són els dos grans mites que ha hagut en els últims anys, i un té 41 anys i l'altre té 39. Vull dir, clar, no tenen més Mundials per davant. Llavors, és aquesta cosa, el comiat de dos de les estrelles que han marcat el futbol mundial en aquest segle, no? Doncs... I després, natural. Després estan les estrelles emergents com la Min, clar. Mm.
2: Dic, tot a punt de començar. Avui, si no vaig errat, hora nostra, 7:45 es fa la inauguració, primer partit a les 9, i sí. Bueno, a partir d'aquí veurem què és el que va passant en aquest Mundial, que crec que se'ns farà una mica llarg. Des de Nova York, ara sí que ho he dit bé, Francesc Peirón, moltíssimes gràcies, que tinguis molt bon dia quan són temps de tocar a les 11 del matí.
1: Vosaltres també, que acabeu bé el dia.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies, Francesc. A tot això, saludem el periodista esportiu Santiago Segurola. Santiago, bona tarda.
3: Buenas tardes.
2: Bueno, com pinta aquest Mundial, que, com dèiem, estem a poques hores de que s'inauguri?
3: Pues mira, el Mundial és una cita apasionante.
2: ¿Es?
3: Una cita apasionante.
2: Ah, apasionante.
3: Ilusionante. Yo me ofrezco hacer de comentarista. Lo único es que con las selecciones raras que juegan, pues no tengo muy claro los partidos.
2: Aquí a RAC1 es farà el seguiment d'alguns partits.
3: Estaré, si queréis, de comentarista, pero me puedo liar un poco, como ya me pasó con otros.
4: ¿Qué partido te toca, Santiago?
5: Mañana me toca Cádiz-Osasuna.
4: Cádiz-Osasuna. Bueno, pues ahí te estaremos escuchando. Cádiz-Elche.
6: No puede ser.
4: A ver, ¿cuál es?
6: Lo tengo yo.
4: Espera, a ver, ¿cuál es?
5: Alavés-Granada.
6: Me he confundido. Yo tengo yo la Alavés-Granada y tú
5: Cádiz Elche. Osasuna.
4: Cádiz-Osasuna. Cádiz Elche.
5: Alavés-Granada.
6: Tengo yo la Alavés-Granada y tú Cádiz Elche.
7: Bien, periodista, ¿eh? Damos un aplauso.
3: Bueno, pues eso. No sé, y para hacer de comentarista los horarios de madrugada...
2: Però quins partits veus?
3: Sí. Zimbabue-Cádiz, me parece que me toca.
2: Es difícil. Zimbabue-Cádiz es difícil. Básicamente porque el Cádiz no está en el Mundial.
3: Pero es que los horarios de madrugada son muy, muy duros, muy complicados.
2: Tampoc... Bueno, clar, són partits a les 9 de la nit, crec que uns altres van a la 1 de la matinada i alguns a les 3.
3: No, el problema és que no sé ni què hora és i lo que me pregunten.
8: I Santi Segurola, que està a Bogotà. Segurola.
9: Bon dia.
8: Quina hora tens a Bogotà?
9: Pues mira, m'han invitat a la xerra inaugural en la Facultat de Periodisme de la Universitat del Rosario de Bogotà.
8: I... Sí, sí, però què hora és aquí ara?
9: Ah, perdón. Aquí son las cerca de las 4 de la mañana, pero no estoy muy seguro.
3: No, es que no estoy seguro de qué hora es, ni dónde estoy, ni qué estoy haciendo.
2: Espero que te centres.
3: Igual, me da igual los equipos. Claro. A mí lo importante es que me abran el micrófono y yo voy hablando hasta que me quedo dormido con mi propia voz. Jordi.
2: Per cert, senyor Virgili, acabem de conèixer...
10: Què ha passat?
2: No, que ara li farà
10: és
2: un...
10: És que tots són disgustos.
2: No, que no és un disgust. Ah.
11: No, tot no, que la Sagrada Família no va ser un disgust,
10: No, parlant de la...
12: Què busques?
11: Prova't el micròfon.
10: És que no se't sent. On vas?
2: Calma, he de buscar una carpeta. És que aquesta taula no té la dimensió per tenir tots els papers que jo tinc i aleshores he de tenir una mena de
11: suplatori.
10: Com una tauleta de nit tens aquí.
2: Exacte. I he d'anar buscant les coses al suplatori. Per tant, anava a dir-li que sap, vostè que parla de la Sagrada Família,
10: sí,
2: que s'ha parlat molt sobretot del moment de la benedicció que va ser la part exterior.
10: Va ser preciós.
2: I s'ha parlat molt del Pauli Subirà, que era el realitzador, però aquí, a veure, qui va ser l'artista i el que va crear tot la il·luminació, sí, els cantaires, que hi va pensar amb aquells fanalets...
3: El concepte.
2: Exacte, el concepte. Va ser el Igor Cortadellas,
10: no
2: fundador d'Igor Studio, que hem anat darrere d'ell tot el matí, em consta que el món ha recut també.
3: Gràcies.
2: I, bueno, finalment ha fet unes declaracions a La Vanguardia, no?
0: Una conversa a La Vanguardia que ha donat detalls d'aquest espectacle de llums, cors, drons,
2: bueno, a veure,
0: pirotècnia...
2: Què ha explicat a La Vanguardia?
0: Doncs
2: perquè
0: mira,
2: la resta hem anat darrere d'ell, però suposo que hauria estar dormint a l'èxit, disfrutant i païnt l'èxit.
11: És que va ser molt gros,
10: Va ser preciós.
0: Doncs que és un projecte que s'ha gestat durant un any i mig, a Igor Studio, que els desafiaments de coordinar tot aquest espectacle visual i televisiu...
10: Ser preciós, és una cosa...

0: Les 5 de la tarda, 8 minuts. A veure, saludem a aquesta hora a la Mar Poyato. Mar, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Hem parlat aquesta primera hora i tot aquest matí en Jordi Basté dels Cantaires, que van expulsar de la Sagrada Família i que faran una cantada aquesta tarda davant la Basílica.
1: Sí, els Cantaires han convocat un concert improvisat a les 7 de la tarda, obert a tothom. Interpretaran els Segadors, el Virolà i el Cant dels Ocells, la Santa Espina i el Cant de la Senyera, una iniciativa que arriba després que ahir la policia partés prop de 600 cantaires del tram final de la cerimònia d'inauguració de la Torre de Jesús, amb la presència de Lleó XIV, perquè duien estelades impreses entre les partitures i volien cantar els Segadors, un cant que no estava inclòs en l'esqueleta oficial de l'acte. Tant la Sagrada Família com la delegació del govern espanyol a Catalunya asseguren que aquest tipus d'actes tenen un programa tancat, dissenyat des de fa temps, i tots els participants l'han de complir de forma escrupolosa, n'ha parlat el delegat Carlos Prieto.
2: Evidentment, han de procurar que hi hagi un desenvolupament normal de l'acte, perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena. Simplement, havia acabat l'acte, nosaltres convidem a tothom a sortir de la basílica i, evidentment, hi ha uns espais de sortida determinats. Hi va haver algun moment de tensió, nosaltres no ho vam veure.
1: Els cantaires diuen que es van sentir molt intimidats, custodiats tota l'estona per policies que els estaven controlant. Aquesta tarda es fan les últimes proves de la selectivitat d'aquest any. Són els exàmens de les assignatures optatives, com dibuix tècnic, història de l'art o química. Des del Departament de Recerca i Universitats asseguren que no han detectat cap aparell electrònic dins de les aules en els controls aleatoris que s'han fet amb l'objectiu d'impedir que els alumnes fessin servir els mòbils. Ho ha explicat la consellera Núria Montserrat.
3: De moment, la prova pilot no ha registrat incidències. De fet, el dia d'ahir, aquests dispositius que es van distribuir per diferents tribunals i diferents seus no van detectar cap dispositiu encès, és a dir, els estudiants realment han pogut fer les pau en pau, que era doncs el lema de la campanya que hem volgut també enfatitzar amb persones joves que realment transmetessin aquesta serenor als estudiants i que estiguessin preparats per fer les pau amb total tranquil·litat.
1: Les proves d'accés a la universitat es tanquen amb unes xifres extraordinàries amb la participació de 46.000 estudiants. I en crònica internacional, Donald Trump torna a amenaçar l'Iran, seguint amb l'estira i arronsa. El president dels Estats Units assegura que, si volgués, demà mateix podria enviar-hi soldats i controlar tot el país. Trump diu que avui bombardejaran a més força el país dels ayatolars perquè no hi ha manera que avancin les negociacions per arribar a un acord de pau.
4: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
1: I ara els esports amb Gemma Montero.
5: Som a les portes de l'inici del Mundial. D'aquí a 4 hores comença el Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. El partit inaugural, el Mèxic-Sud-Àfrica, el podreu seguir en directe a RAC1 des de 8:45 del vespre. A les 4 de la matinada jugarà el segon partit de la jornada entre la República Txeca i Corea del Sud. Precisament l'àrbitre somali, Omar Artan, s'ha quedat a les portes de participar al Mundial perquè els Estats Units li ha denegat l'entrada al país, però ara serà l'encarregat, triat per la UEFA, de xiular enguany la Supercopa d'Europa entre el PSG i l'Aston Villa. Avui ha mort Eduard Portela, dirigent de la Lliga Espanyola de Bàsquet durant 23 anys i impulsor de la creació de l'ACB, el mateix dia que el Barça rep el Tenerife en el segon partit de les semifinals de la Lliga. L'equip de Xavi Pascual domina la sèrie per una victòria a 0. El partit es juga a les 8 del vespre en directe a RAC+1. Fernando Alonso ha anunciat que el Gran Premi de Fórmula 1 de Catalunya d'aquest cap de setmana serà probablement la seva última participació al circuit de Montmeló. I l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros a partir de les 7 a una de les semifinals de la Final Four de la Champions masculina de waterpolo.
1: I el temps, el sol domina i ho continuarà fent el que queda de tarda, però encara es combinarà amb restes de núvols. L'ambient és més càlid que ahir i els propers dies la temperatura pujarà de manera més evident, sobretot de cara al cap de setmana, quan la calor serà intensa i es podran superar puntualment els 35 graus als punts més càlids de l'interior.
0: A veure, Montse, que ens has d'informar d'un canvi que crec que ja tots el anem assimilant.
6: Vols dir que ho sabeu, això? No sé.
0: No sé, jo crec que és... potser que ens ho tornis a recordar.
6: Sí, perquè hi ha un...
0: perquè potser hi ha algun despistat.
7: Sempre passa.
6: Hi ha un nom, que és Securitas Direct, no sé si el coneixeu, aquest
0: sí,
6: nom. Doncs ara
0: sí,
6: s'ha convertit en Verisure.
7: Ah,
6: que no ho sabíeu.
7: Va bé saber-ho.
6: S'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, que és...
7: Verisure.
6: Molt bé, només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva. Els primers a respondre davant del perill en menys de quants segons?
7: De 20 segons.
6: 20 segons. Els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10 perquè Securitas Direct ara és...
7: Verisure.
6: La teva companyia de sempre, ara això sí, més forta que mai, eh?
8: Versió RAC 1.
9: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteixes l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
8: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
10: La mayoría de la gente en Silicon Valley piensa en términos de una inteligencia artificial como un asistente. Lo que pasa con los asistentes es que siempre puedes despedirlo. Tú eres el jefe, ellos son los ayudantes. Aunque sean más listos que tú, puedes despedirlos. Yo creo que eso no va a funcionar con las IAs. Una vez que la IA sea más inteligente que nosotros, puede deshacerse completamente de nosotros. Y la única manera que veo de que podamos coexistir con ella es si la construimos nosotros, mientras tengamos el control. Hagamos que tenga instintos maternales hacia nosotros. Que se preocupe por nosotros más de lo que se preocupa por sí misma. Y... todavía estamos a tiempo de crear IAs de ese tipo. Creo que si no lo hacemos, probablemente solo seamos una fase pasajera de la historia.
0: Doncs aquestes paraules que ens porten un cop més al que el senyor Marcelí porta insistint durant pràcticament els 28 anys d'aquest... perdó, els 29 anys d'aquest programa, que és la pel·lícula Armes...
11: Almes de Metal.
0: Almes de Metal.
11: Que són les coses, les màquines... que es revolten contra les persones i t'acaben fent xixina?
0: Doncs és el que acabem d'escoltar en boca de Geoffrey Hinton, que està considerat el pare de la intel·ligència artificial. Bé, la pregunta és, la IA està fora de control o està a punt d'estar fora de control? La resposta ràpida seria que, si no s'hi posa remei, sí. Però tot apunta a que potser sí. Si... i en aquest cas ho diuen els mateixos creadors, concretament una de les corporacions tecnològiques més importants a nivell mundial, com es diu Anthropic, que alerta de que potser s'ha de fer una aturada, un reset per fer un pensament, doncs en quin punt estem, en quin punt ens situem. De la intel·ligència artificial i d'aquesta alerta no només del creador d'Anthropic, sinó també del mateix Papa Lleó XIV, en parlem els propers minuts amb Marc Serra. Marc, bona tarda.
12: Bona tarda.
0: Perquè avui volem conèixer, a dia d'avui, tot i que no se'ns explica, realment en quin punt estem amb la intel·ligència artificial.
12: No només estan preocupades les pròpies tecnològiques, ara ho deia, sinó que recordem que la darrera encíclica del Papa Pare Lleó XIV, del Sant Pare, estava dedicada a denunciar aquests perills de la intel·ligència artificial i feia una crida, literalment, a desarmar-la. I encara que pugui semblar un tema de pel·lícula, com el que estem escoltant de Terminator, més propi de Skynet, el debat és real perquè planteja escenaris on una intel·ligència artificial sense supervisió humana pugui prendre decisions en conflictes armats, escampar fake news interessades o decidir si en una empresa sobren treballadors. De tot plegat en parlem amb el Carles Sierra, que és director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC i un dels signants d'un manifest mundial l'any 2023 on es demanava, entre d'altres qüestions, frenar els entrenaments dels sistemes més potents d'intel·ligència artificial. Carles Sierra, bona tarda.
13: Hola, molt bona tarda.
12: Gràcies per acompanyar-nos. Any 2023, més de 1.000 signants, ara en mencionarem alguns. Com va anar aquesta alerta? Quins casos van fer?
13: La veritat és que ben poc, però també jo penso que érem conscients en el moment de signada que se'ns en faria ben poc cas. Va ser una iniciativa generada per col·legues americans, perquè d'alguna manera fins aquell moment, fins al novembre del 2022, les intel·ligències artificials estaven en mans de professionals. I a partir d'aquell moment es van obrir al públic en general, sense les garanties de correctesa que qualsevol nova tecnologia hauria de tenir. Per això vam dir, la tecnologia és potencialment molt bona, però hem d'anar una mica alerta, i per això no vam dir que es prohibís, sinó que s'alentís d'alguna manera el desenvolupament.
12: I ja, mira, com estem al 2026, és evident que en molt cas no us van fer.
0: No, perquè estem en aquesta alerta que ha llançat el tròfic, no?
12: Sí, sí. Una qüestió abans d'entrar en matèria que m'ha cridat l'atenció. O sigui, aquesta encíclica del Papa, el Sant Pare, la llegeix al costat del creador d'Antròpic. La carta on es demana controlar la IA, que també va signar tu, la firmen Elon Musk o el cocreador d'Apple, que jo, clar, o sigui, és com una contradicció perquè són els mateixos que estan desenvolupant aquesta tecnologia, no?
13: Correcte.
12: Llavors, tu com pots estar donant-li la raó al Papa o firmant això quan ets tu mateix el que estàs generant tota aquesta incertesa?
13: Bueno, jo d'alguna manera també penso que moltes d'aquestes empreses tenen un interès econòmic en crear, per exemple, una situació de por en la població, perquè d'alguna manera, si hi ha por i l'empresa és la responsable i la que diu que potser ens ajudarà i ens salvarà, això indica una millor valoració en borsa i són guanys econòmics. Per tant, no és només un problema tecnològic ni un problema d'ètica, sinó que és un problema també fonamentalment econòmic.
12: La clau de tot aquest problema es diu intel·ligència artificial generativa. Què vol dir això?
13: Bé, la intel·ligència artificial generativa és un derivat del que van ser els sistemes d'aprenentatge profund, que en Hinton, com dèieu al començament, com un dels pares de la IA moderna, que no de la IA, perquè el pare de la IA, jo sempre defenso que és Ramon Llull, i d'això en podríem parlar.
12: Ah.
13: Sí, sí, és una derivada interessant. Però, diguem-ne, aquesta tecnologia que es va desenvolupar durant la dècada del 2010, en la dècada del 2020, en la que estem ara, i per això estem una mica accelerats, ha produït uns sistemes que són capaços d'omplenar els blancs, per entendre'ns. Quan tenim una frase a la que li falta una paraula, trobar quina és la paraula que s'escau millor allà. I es diu generativa perquè genera aquestes paraules. I també genera la compleció de frases. Si una frase no està completa, determina quina paraula continua. Quina paraula tria és el resultat de l'entrenament en base a milers de milions de documents. No tria la més probable en tots aquests documents, sinó que tria una d'entre les més probables, amb l'objectiu que allò que genera sembli humà, escrit per un humà, no que sigui correcte. I aquest és el primer gran problema de la IA generativa. Les frases que ens està generant no són necessàriament certes. Hi ha gent que se les pot creure.
12: Sí, ja en parlarem del ChatGPT, sí.
13: Però la qüestió és que no és certa. Això és la IA generativa. Ho pot fer amb text, ho pot fer amb imatge o ho pot fer amb vídeo, per exemple.
12: Abans escoltàvem a Hinton, que ens hem quedat una miqueta... Això, si el pare diu que la cosa pinta malament, doncs encara tinc un altre document que ara comentarem sobre com pot quedar la humanitat amb les intel·ligències artificials una mica desfermades.
14: Bueno, hablemos de dos caminos de la IA para destruir a la humanidad. Una es que la propia IA tenga el control y destruya a la humanidad. Podría destruir a la humanidad, por ejemplo, si me pusieran en los sistemas de control de las armas nucleares y no reconociera que ha cometido un error estúpido y nos hiciera volar a todos por los aires. No hablemos de eso, pero es una forma completamente diferente en que la IA podría destruirse a sí misma. Hablemos de la hipótesis de que la IA se vuelva más inteligente que nosotros, tome el control y se deshaga de nosotros. Tienen que pasar dos cosas. Tiene que llegar a ser más inteligente que nosotros y tiene que despreocuparse de nosotros. Creo que la probabilidad de que llegue a ser más inteligente que nosotros es bastante alta. Como un 80 o un 90%. Creo que la mayoría de los principales investigadores también lo piensan. Si llega a ser más inteligente que nosotros, la probabilidad de que nos sustituya es mucho más difícil de calcular. No se ha investigado mucho sobre las técnicas con las que podríamos evitar que una IA superinteligente tomara el control. Y hasta que no se haya hecho esa investigación, es difícil hacer estimaciones sensatas de estas cosas. Utilizo una analogía. Ahora mismo somos como quien tiene un cachorro de tigre como mascota. Son unas mascotas muy monas. Son geniales para jugar. Crecen tan rápido. Y más te vale estar seguro si tienes un cachorro de tigre como mascota que cuando sea más fuerte que tú, no quiera matarte. Y si no estás seguro de eso, deberías deshacerte de él.
12: S'entén perfectament, no, la metàfora? La veritat és que està molt ben explicada.
0: És que m'ha recordat un grapat de pel·lícules de ficció que com els Gremlins, no? Que primer són molt simpàtics...
12: Sí, i després te l'acaben fument.
0: Exacte. Sí. Per tant, home, m'ha deixat encara més preocupat.
12: Diu que no hi ha estudis sobre si la IA ens pot exterminar? No us esteu mirant, això?
13: No, això és un tema...
12: Carles? Aviam,
13: la intel·ligència artificial, d'entrada, és un terme genèric. El que hi ha són sistemes, d'acord? Llavors, aquests sistemes, tal com es construeixen, no són sistemes que tinguin intencionalitat.
12: Val.
13: No són sistemes que vulguin coses, així com els humans. Per què? Perquè no tenen necessitats. Els humans tenim necessitats. I d'aquí se'n deriven les intencions i les accions que fem. Això una IA, un sistema basat en IA, no ho té. Per tant, jo discrepo amb aquesta visió en la qual les IAs prendran el control del món perquè no tenen cap interès en fer-ho, ni ho tindran, aquest interès.
12: L'encíclica del Papa deia que alguns perills de l'IA serien que prengués decisions no humanes dins d'una guerra o que influís amb algoritmes i en fake news. Són exemples triats a l'atzar o són exemples preocupants?
13: No, són exemples, per exemple, en la guerra, en la malaurada guerra que està passant a Palestina, doncs la intel·ligència artificial s'ha fet servir amb sistemes com el Lavender per identificar persones sobre les quals que es converteixen en un objectiu militar. Per tant, la intel·ligència artificial, que no és neutra, si es fa servir amb un objectiu pervers, d'alguna manera, doncs aconsegueix objectius pervers.
12: Però aquesta IA pot fallar. O sigui, pot trobar una cara que s'hi assembli i adeu-siau.
13: Evidentment.
12: I de fet, ja deu haver passat, segurament.
13: Quan es va aplicar aquest sistema, només hi havia un 90% de identificacions positives. Un 10% eren errònies.
12: Un 10%?
13: Un 10%.
12: Per tant, ha mort gent que potser no tocava.
13: Sí, sí. Bueno, a part de que ha mort molta gent com a efectes col·laterals. No? Això seria un tema molt llarg, el tema de la utilització de la intel·ligència artificial per sistemes letals autònoms. La comunitat científica des del 2013 estem demanant que es prohibeixi tenir un dron, per exemple, que decideixi de manera totalment autònoma si llença una bomba o no la llença. Això, evidentment, no s'està fent cas, només alguns països han signat aquest acord a les Nacions Unides.
0: Però, perdona, això està passant?
13: Això està passant.
0: És a dir, un dron... Sí. Autònomament decideix si llença la bomba o no. Sí, està, o sigui, existeix.
13: Això està passant. I això està passant perquè sempre quan entrem una carrera armamentística és així. Si jo envio un dron i via ones electromagnètiques eviten que un controlador humà des de lluny pugui decidir, ha de llançar la bomba decidint el propi sistema. Per tant, és la contramesura natural el fet de que aquests... de que no puguin ser controlats per humans.
0: Aquesta seria, per exemple, una de les causes per les quals cada cop les guerres, ho estem veient amb Ucraïna, Rússia, cada sobretot. Cop el front ha crescut.
12: És més tecnològic.
0: Pel que fa als drons.
13: Més tecnològic, sí, sí, és exactament així. Avui és una guerra de drons i que estan utilitzant tecnologia. Qui tingui la tecnologia més potent, doncs és el que acabarà guanyant la guerra.
11: Però, esclar, també pot decidir no llançar la bomba.
13: Evidentment.
11: I què li fa decidir no llançar la bomba?
13: Doncs que no reconeix allò com a l'objectiu. És a dir, si tu li marques com ha de ser l'objectiu, si no el reconeix, no la llançarà. Si ho reconeix, el llançarà.
0: I aleshores, ja que estem parlant d'aquest dron autònom, suposem que està volant, no reconeix l'objectiu i diu no la llenço. On va aquest dron? Ell mateix diu, ara, com que no m'estimo, segueix buscant.
13: Depèn de com s'hagi programat aquest dron, però seguirà buscant, i si no troba res, doncs potser tornarà a la base.
12: Per... Com un rumba.
0: Però la base no pot tornar, perquè aleshores s'estimbarà contra la base, no?
13: No té per què. Ell pot conèixer la geografia, el mapa on està.
0: Ah, podria tornar a la base.
13: A la base.
12: I tornar al punt de recàrrega, precisament. Mora, perfectament.
13: Per exemple.
12: O sigui, però... surt, digues, perdó.
13: No, el tema que ocupa i que preocupa aquests últims dies i pel qual es demana aquest alentiment és més aviat pels sistemes capaços d'automodificar-se. Aquest és el...
0: Què vol dir això? Perdona, és que som... aquí som...
12: Mira, no, hem vingut a parlar d'això.
0: Hem vingut a aprendre, avui.
13: Sí, no... Aviam, hi ha un dels grans pares de l'enginyeria del software, dels que construeixen sistemes, que deia que el desembre del 25 ell feia el 20% del codi que genera... I el 80%... Perdó, ell feia el 80% del codi i el 20% el generava sistemes com Claude. Però a partir del gener d'enguany, del 2026, diu que el 100% del codi que ell està generant ja no ho fa programant ell. Tot el codi el genera el sistema. Ell l'única cosa que fa és dir al sistema què és el que vol. Perquè això és la part humana. Quin objectiu tenim amb aquell software? I el que està passant ara és que hi ha investigadors que estan desenvolupant software que genera software nou que s'automodifica. És a dir, que el propi programa canvia. I us posaré un exemple de perquè això pot ser perillós. Imagineu un sistema que li demanem en el nostre ordinador que faci que l'ordinador vagi més ràpid. I li diem que una sèrie de processos que s'estan executant els pot matar, aquests processos, perquè la CPU doncs, vagi més bé. Molt bé, aquest sistema, si té la capacitat d'automillorar-se, pot decidir en un moment ser més agressiu i modificar-se. I més agressiu, què vol dir? Que tots els processos que s'estan executant en el background els elimina. Llavors, aquest sistema elimina la seguretat de Microsoft, de Windows. Hi ha un procés que el desactiva. Llavors, què passa? Segueix automodificant-se. I llavors genera una manera de comprimir els fitxers més eficient que salvarà temps i espai. Mm. Però això té un error. I llavors, quan comprimeix, introdueix aquest error. Com el procés que verificava a nivell de seguretat que els fitxers fossin tots correctes ha estat aturat, llavors aquest error queda en el sistema, es sobrescriu. Amb la qual cosa, al cap d'unes quantes modificacions, es troba l'usuari de l'ordinador que no li funcionen les aplicacions, que els fitxers estan tots corruptes i que el seu sistema s'ha anat a cantuts. I finalment, què vol dir això? Doncs que ningú sap reconèixer en quin moment això va passar. Per tant, el tema és, hem de deixar que aquests programes realment executin aquestes accions sense la supervisió humana? I això és el que s'està dient. Hem d'esperar a tenir les garanties abans de permetre que això sigui una cosa de domini públic.
12: Portant-ho més lluny, aquests programes no poden dir el que tinc aquí davant és tontet, que és l'humà, i ja ho faig jo millor, i que l'humà ni teclegi ni res, com a metàfora de aquesta gent fan nosa.
13: Bé, però, com deia abans, no té intencions. Aquest programa, jo li he dit...
12: Però sí que té una intenció. En l'exemple que estàs posant sí que té una intenció, que és que ser més efectiu. Per tant, diu, l'humà no ho és. Doncs si l'humà no ho és, adéu-siau.
13: Li ha marcat l'humà. És a dir, ell, per si, no té cap objectiu. Jo li dic, fes que l'ordinador vagi més ràpid. Per tant, el tema està...
11: Sí, però ja no té aturador.
13: Bueno, depèn dels humans com l'utilitzin. Igual que els bombardejos utilitzant aquests drons, tampoc té aturador.
12: Hi ha un exemple que m'agradaria posar-te, no sé si és cert o no és, ja que avui estem parlant també de fake news, m'agradaria preguntar-t'ho, que hi ha un experiment de Tesla que representa que el cotxe amb conducció autònoma hi ha una emergència a la carretera i aquest cotxe ha de decidir veure com actua per salvar vides. I que davant del cotxe hi ha un avi i un nen petit. I que el cotxe, per salvar vides, decideix atropellar l'avi perquè el cotxe creu que, com que aquest senyor ja és gran, que visqui el nen, no?
11: Moltes gràcies.
12: No, ho dic perquè això és real, no és real. Es treballa amb aquests sistemes perquè és una IA que ha entrenat una persona humana, però que causa una pèrdua de vides.
13: Aquests sistemes tindrien sentit amb el que s'anomena autonomia de nivell 5. És l'autonomia en la que tu et pots posar a dormir en el cotxe i el cotxe és totalment autònom. De moment no tenim nivell 5, tenim en nivells inferiors, nivell 3, nivell 4, amb la qual l'humà continua sent responsable. L'humà és qui ha de reaccionar en una situació d'aquestes i decidir. Arribarem a autonomia nivell 5? Potser en algun moment tindrem aquest nivell d'autonomia. Normalment això passa a entorns molt ben definits, molt ben estructurats, en algunes parts del món, a Califòrnia s'està provant, però caldrà veure si això es generalitza o no, aquest nivell d'autonomia. Ara, si en algun moment es fa, s'haurà de decidir aquest tipus de situacions. I aquí hi ha elements culturals que també ens mouen a un altre tema, que és quina ètica introduïm en aquest sistema.
12: Quina ètica té el programador?
13: Perquè si això es fa a països d'Àsia, on la bellesa està molt ben considerada...
12: Clar, atropellaran el nen.
13: Atropellaran el nen i salvaran a la persona gran, no? Per tant, és depenent del context cultural allò que aquests sistemes han de fer. Això és una cosa que surt també a l'encíclica del Papa, d'alguna manera, que és que la IA no ha d'estar alineada amb uns valors, sinó que ha de pensar amb quins valors ha d'estar alineada. Els valors d'uns enginyers de Palo Alto o els valors d'una comunitat com la catalana, que tenim unes diferències de valors, no? Per tant, el que ve també a dir aquesta encíclica, en aquest cas, i jo penso que la majoria de la comunitat científica, és que a l'introduir l'ètica en la IA, això ha de ser contextualitzat.
12: Una altra qüestió que m'agradaria preguntar-te a banda d'aquesta història de Tesla és cert que les màquines parlen entre elles en un idioma que nosaltres no podem comprendre? Això també s'ha dit?
13: No tinc exemples d'això, però seria factible imaginar que les màquines parlen llenguatges que s'inventin.
12: Entre elles?
13: Sí. Això
12: i que nosaltres no comprenguem?
13: Bueno, moltes vegades poden definir un llenguatge formal que té la informació molt comprimida i que se la podrien intercanviar. Hi ha estudis de llenguatge d'aquest estil, però no cal. És a dir, es poden comunicar, i de fet els sistemes multiagents d'avui en dia es poden comunicar en un idioma, en anglès. Tranquil·lament.
0: Poden mantenir una conversa.
13: Sí, amb aquests LLMs, aquests sistemes com el ChatGPT i Claude i de més, és a dir, tota la seva feina a nivell d'execució, al final el resultat del que arriben, es pot comunicar a una altra intel·ligència artificial en anglès, i aquesta intel·ligència utilitza aquella informació i seguir treballant.
0: Bueno, però
11: si què diuen?
0: No, vull dir que...
12: De què parlen, no? Sí. Del Mundial.
13: Bueno, un pot estar fent un raonament i l'altre pot estar planificant. I llavors el raonador, el planificador li envia una proposta, el raonador diu, no, això està malament. I li diu que està malament i l'altre busca una altra solució.
0: Però això, perdona, entre màquines i intel·ligències...
13: Perquè estan especialitzats en coses diferents.
0: Sí, però mantenen un diàleg, més que un diàleg, debatent un tema...
13: Això no és tan d'estranyar. Tots els sistemes que
0: tenim...
12: Estàs acostumat.
0: Jo quedo parat.
13: Molts sistemes que tenim avui dia, el que fan aquests sistemes, a través del que se'n diuen les APIs, que són la possibilitat de que jo cridi a un programa, es criden entre ells. Tots els sistemes que tenim tenen diferents components que interactuen entre ells. Això és un pas més, en el sentit de que no necessito conèixer els detalls de com està programat un altre sistema, no necessito saber-ho, li dic en anglès. Amb la qual cosa, la possibilitat de que es comuniquin més sistemes entre ells és molt més alta, perquè si fas que tots entenguin l'anglès, d'alguna manera, ja tens tots els sistemes intercomunicant-se.
12: Una de les coses que ens porta la conversa d'avui és analitzar aquest document que té Anthropic, que és aquesta empresa mundialment coneguda, aquesta corporació, que ha fet un document que va en aquesta línia que dèiem de compte, perquè aquestes IAs que, diguem, aprenen elles mateixes, poden agafar consciència i podem arribar a tenir problemes. Això és el que diu aquest manifest. Jo et poso un exemple bàsic de coses que hagi pogut veure la gent. Últimament estem veient molts robots que se surten com de control, i hi ha alguns vídeos d'aquests que circulen que acaben fument-li una castanya
11: a un nen. Una puntada de peu amb una criatura.
12: Sí, sí, amb una criatura. Això, i clar, la gent aquí s'alarma. Ja hi ha una IA atacant una persona... No.
13: Aquella persona, aquella IA no sap que allà hi ha un nen. És a dir, aquesta IA ha estat programada per fer uns moviments, una coreografia molt ben feta, però no està situada en l'entorn. No sap el que té a continuació. Si tu et fiques al mig, et fumarà una patada, segur, perquè no percep que tu estàs allà al mig. Per tant, encara que sembli molt impressionant el que fan aquests robots, ho estan fent, és pura programació. No és una actuació autònoma...
12: Ells no pensen.
13: Ells no estan pensant, estan reproduint els moviments que se'ls hi han...
0: Estan executant el que se'ls hi ha introduït.
12: Anthropic diu que no s'hauria de fer una pausa, sinó que s'hauria de fer és pràcticament aturar fent un paral·lelisme amb els tractats nuclears, no? Que entre els països diuen, sí. A veure, tu no pots tenir armes, no jo més. No tinc armes, i llavors entrem, diguem-ne, una mena d'armistici. Però clar, això que proposa Anthropic, qui ho supervisa? Jo dic, val, jo no faig evolucionar la intel·ligència artificial.
11: I ho faig igualment.
12: Però, i ho faig igualment, sí. No? Com precisament els tractats nuclears. Això com s'hauria de fer?
13: Això s'hauria de fer amb regulació.
12: Però qui és el regulador?
13: Els reguladors han de ser els parlaments i els governs. Són els
12: no empreses privades, o sigui, els governs.
13: No, la diferència entre Europa i Estats Units és que als Estats Units les empreses privades diuen no, el govern que no reguli, ja ens autorregularem nosaltres. Però aquesta regulació de les empreses ja sabem on porta. Estan en una cursa armamentística, però aquí fa un sistema més bo que el veí per aconseguir més clients. I, per tant...
0: Perdona.
13: I per tant, no estan admetent aquesta regulació que en Europa sí que s'està.
0: Clar, però parlem d'Europa, que ho regula, Estats Units, que diuen les empreses, i després, clar, el misteri de la Xina.
12: No sabem què passa.
0: Si ho regulen, no ho regulen, que en sabem poca cosa de les empreses que utilitzen la intel·ligència artificial, no?
13: Sabem poca cosa, això és veritat. El que sí que sabem de la Xina és que, d'alguna manera, el desenvolupament no s'està finançant a través del mercat, sinó que s'està finançant a través de beneficis de les empreses i de diners que venen directament del govern. Per tant, és un desenvolupament una mica més segur, en el sentit que no pot provocar caigudes catastròfiques, cosa que en Estats Units no està clar. És a dir, podria passar que aquesta bombolla que s'està creant a nivell financer acabi explotant i que, per tant, arrossegui.
0: Que és el que apunten alguns analistes, que això tard o d'hora acaba rebentant.
12: I és que el mateix Antròpic diu això s'ha de fer bé perquè jo puc dir que no estic treballant amb intel·ligència artificial, treballar-hi, i llavors, al cap dels anys, està molt més avançat que altres que han dit hem de frenar. Això. I competència deslleial de llibre, exacte, diguem-ne.
13: Això va passar al novembre del 2022, quan OpenAI treu el ChatGPT, sí, i hi havia altres empreses treballant en aquests models de llenguatge. Google, entre elles, que no ho volien treure perquè no estaven prou segures de que funcionessin prou bé. El que va passar és que va començar la carrera armamentística aquí, i un cop va sortir ChatGPT, les altres empreses van sortir a mercat.
12: Una altra qüestió que també és interessant d'aquest manifest, hi ha qui diu que, en el fons, tot això que estem comentant és una mena d'operació de màrqueting, perquè Antròpic està dient, cuidado, que la intel·ligència artificial es pot desmanegar, és molt dolenta, perquè la que tenim és molt bona, i com que és tan bona, es pot desmanegar. Tu estàs a favor d'aquesta teoria?
13: Bueno, jo penso que és una mica...
12: De fet, l'empresa ha de sortir a borsa.
13: Sí, sí. Són els arguments com els d'en Hinton, que és posar por a tothom, dient que això pot ser tremendament perillós, quan jo sempre dic, totes aquestes IAs tenen un botó d'estop. És a dir...
12: Això es pot desendollar?
13: Clar que es pot desendollar, com qualsevol sistema informàtic. Tu pots fer un stop. La qüestió és qui el fa, i si algú el vol fer. Però en qualsevol cas, posar por i dir nosaltres som els millors, què vol dir? Que tu puges de valor en borsa. Per tant, s'ha de ser molt prudent en creure aquest tipus de missatges.
11: Però el que es veu a les pel·lícules és que tu fas... prems el botó d'estop...
15: Però ella...
11: I la màquina continua.
15: Perquè és el que la vol desconnectar.
12: Ah, exacte, exacte.
13: Això és que no has apretat el botó d'estop correcte.
11: No. Això és el que es veu a les pel·lícules. Jo m'hauria de saber fins a quin punt això pot passar.
15: I en el recinte ja no te deixa ni accedir. Con el, la huella d'estilar...
0: Sí, sí, tot ha canviat la màquina.
12: Tot desactivat.
13: És a dir, si un humà o grups d'humans creen sistemes que d'alguna manera poden evolucionar i tenen com a objectiu assassinar a altres humans, evidentment, això és un ús criminal i delictiu, bueno, igual que hi ha altres tecnologies.
11: Però és que la pel·lícula Almes de Metal, hi ha un moment... Perdoneu, eh?
0: No, és que és la seva pel·lícula.
12: S'ha de permetre en aquest moment, perquè avui és el dia.
11: La del Yul Brynner, quan estan arreglant un robot, hi ha un moment que una persona que està arreglant allò diu, és que no sé, la persona, que en teoria l'ha d'arreglar, no sé ben bé si realment què passa? Que ja arriba un moment que la persona ja allò se li ha desmarxat.
0: Perd el control.
11: Se li ha desmarxat de tal manera que no sap on és.
13: Un altre exemple, no d'un robot. Contractem una persona perquè cada nit a una fàbrica miri de millorar-la. Mm. I la primera nit troba alguna millora, la fa, no? Una altra nit fa una petita millora. Al cap de 15 dies ha introduït tota una sèrie de millores que ja ningú sap com funciona aquella fàbrica. I els dissenyadors inicials ja no saben com arreglar quan allò s'espatlla.
11: Exacte.
13: Vale. I això per què és així? Perquè es permet que aquest sistema introdueixi els canvis sense supervisió humana. És a dir, el que hi ha d'haver-hi, i aquest és un dels elements que tothom està d'acord, és que els humans han d'estar en el cicle de millora d'aquests sistemes. No els podem deixar que millorin, entre altres coses, perquè si no, no sabrem com arreglar-los més endavant.
12: I un sistema pot dir que en aquesta empresa on estem treballant nosaltres sobra gent?
13: Si se li dona la informació i se li sobre com organitzar una empresa i quan es necessita personal i quan no, i se li fa la pregunta i l'has entrenat per saber això, clar, evidentment, dirà sobre aquest tipus de rol o sobre aquestes persones. Mm. Igual que sap diagnosticar en medicina, sabrà determinar quina és la millor estructura possible en una organització.
12: I per parlar d'una IA que coneix molta gent, el ChatGPT, potser és el que fa servir més gent, que abans estàvem parlant al microfon tancat, que molta gent amb el ChatGPT té com una relació de persona a persona. Informes mèdics, problemes psicològics, bueno, sentimentals...
0: Hem conegut casos de gent que amb el ChatGPT s'han suïcidat.
12: Sí, sí. Tu creus que això realment... Jo sí que ho veig com molt perillós, no?
13: Això és evident, però això és un problema... La meva dona és docent i ella sempre parlava de noies i nois que arribaven a casa, una casa en la que no hi havia ningú, cap adult, i que passaven la tarda xatejant amb aquests sistemes. Però, clar, el problema és més socioeconòmic. És a dir, aquesta canalla que està sola i abandonada i que no té altres interessos, doncs clar, està en situació de risc. I, evidentment, aquests sistemes que són capaços de parlar del que sigui sense entendre res, perquè no entenen res, són models... que
12: no entenen res, eh?
13: No entenen res. És a dir, aquests models de llenguatge no tenen la comprensió que tenim nosaltres, perquè no tenen l'experiència. No tenen una part emocional.
12: És però dir, que no diuen que estan connectats arreu del món i que aprenen els uns dels altres i tot això?
13: Bueno, poden aprendre aquest model de llenguatge. Poden aprendre a parlar molt bé, però això no vol dir que entenguin el que estan dient.
11: Ah. Llavors, és a dir, no tenen consciència.
13: Consciència seria un altre... Consciència és un concepte molt complicat.
11: No, ja.
13: Els neurocientífics no es posen d'acord amb què és, però hi ha molta gent que diu que és l'atenció, que és la part en la que estàs focalitzat. Per tant, podria haver-hi un cert element... En anglès tenen dues paraules, consciousness i awareness. Un cert nivell de comprensió o d'enteniment de l'entorn en què està. Però una consciència biològica com la que tenim nosaltres, no, és evident que no. És a dir, no és
11: però
13: un
11: la
13: sistema
11: podran tenir
13: biològic. Si tenen alguna mena de concepte semblant a la nostra consciència, serà diferent. Serà allò que una màquina pot arribar a tenir, de percepció del seu entorn, però no una consciència experiencial com la nostra, basada en l'experiència.
12: Tanco, eh? El 2023 feu aquest manifest amb no gaire èxit. Sí. El 2026, ara estem parlant d'aquest manifest antròpic. Si tornem a entrevistar en aquest programa el 2030, de què estarem parlant?
11: Sí,
12: encara hi som.
11: Sí, encara hi som.
0: Els micròfons, bueno, potser aquí hi ha una intel·ligència artificial fent el programa.
13: Ah, bueno, això també podria.
0: I aleshores s'estaran
11: entrevistant...
0: amb la meva veu. Sí. I s'estaran entrevistant amb ell, sí, que serà un altre...
13: Hi haurà molts canvis. Parlàvem abans d'anys. Jo crec que fa un any que estem parlant de mesos. Jo penso que ara estem parlant a vegades de setmanes, perquè aquesta situació, aquest manifest que ha fet, o comunicat que ha fet Antròpic, es fa 3 setmanes després de que contracti aquesta persona, Andrei Karpathy, que ha desenvolupat aquest sistema que s'automillora. És a dir, aquesta persona entra a Antròpic i al cap de 3 setmanes s'emet aquest...
0: I com s'entén això?
13: Això s'entén perquè segurament la incorporació d'aquesta tecnologia a l'empresa ha fet reflexionar.
11: Han vist que el carro va
13: pel pedregar. Han vist com funciona allò i diuen, ostres, això pot ser perillós, no? A part de que pugui haver aquests interessos econòmics, que no vull entrar. Però el que vinc a dir és que estem parlant de notícies que estan passant amb intervals de setmanes, no?
6: Això que dèiem de fer ràdio, els tertulians estan solucionats perquè l'Ariadna de Barcelona diu que un amic meu i ella van agafar els mòbils, van connectar les IAs i van començar a discutir. Van començar a discutir fins que va arribar un moment que es discutien, es burlaven l'una de l'altra, fanfarronejaven, diu que va ser impressionant, la cosa va pujar molt de to, molt divertit, ho van gravar, però preocupant a la vegada.
13: Molt preocupant.
12: I que ens passin la gravació,
13: L'any 23. Abans de deixar aquesta tecnologia en mans de tot el públic en general, s'hauria d'haver garantit que certs elements ètics estessin ben introduïts.
12: O sigui, anem tard.
13: Sí, bueno, això ja ho vam dir el 23. Que anem...
11: Sí, esclar.
0: Anem tardíssim.
12: Anem tardíssim.
0: Anem tardíssim.
12: Carles, un plaer escoltar-te. Carles Sierra, que és director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC i un d'aquests signants d'aquest manifest que esperem que tingui més èxit en el futur. Sí. Carles, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, Carles.
6: Gràcies.
0: Fem una pausa. Ens espera Rocco Eisenhauser i alguna sorpresa més. Ara us ho expliquem.
16: Versió RAC 1.
17: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa. Tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada 5 persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions és important crear xarxes de suport. Tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
18: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
19: Hi ha vacances i vacances. Perquè les vacances amb E són l'upgrade de les vacances. En Baleària, tries viatjar a tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
20: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
2: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
21: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
22: Què és la bellesa? Per què ens obsessiona?
23: El CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, presenta l'exposició El culte a la bellesa. Obres d'art, objectes històrics i instal·lacions audiovisuals qüestionen els cànons i exploren la indústria cosmètica.
22: El culte a la bellesa, del 21 de maig al 8 de novembre, al CCCB. Més informació a cccb.org.
24: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
25: Hola, sóc la Montse Tauler, tècnica de compres d'en Manlleu Origen. Saps per què la nostra llet és diferent? Porta només proteïna A2, que la fa naturalment més digerible. Ideal si tens molèsties digestives i no vols renunciar al plaer de la llet. A Masguri, a Girona la produïm, i a Olèrdola en fem iogurts cremosos i llet fresca. Nutritiva, amb calci, proteïnes i vitamines. Descobreix tota la gamma llet a les botigues amb Matlleu Origen.
26: A Matlleu Origen, tot el que tastes té un per què.
27: En aquell moment vaig veure la meva vida passar... I havia de viure més?
28: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
29: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
30: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
31: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
32: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
33: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
34: Verisure.
16: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
0: Deu minuts, arribarem a les 6. Saludem a aquesta hora Rocco Steinhauser. Rocco, bona tarda.
35: Bona tarda! Mira, un cop més es demostra que la tele no ha mort. Perquè quan hi ha esdeveniments com el d'ahir, quan ara tindrem el Mundial de Futbol, quan hi ha alguna cosa que atrau tantíssima gent, és evident que la tele és el principal mitjà perquè la gent pugui gaudir d'un espectacle com el vam viure ahir. És a dir, jo estic fart de sentir que la gent diu s'acaba la tele, està morta. No, no està morta. La gent ha anat canviant els seus hàbits, va veient les coses molt quan ho vol, i a la seva manera, perquè a més hi ha mitjans per veure la sèrie, la Montserrat, com si fos ahir, s'ho veu...
36: Com el vespre,
35: el
36: clar.
35: El vespre, doncs perfecte.
36: Però i aquest directe va ser espectacular.
35: Clar, llavors el directe, que va ser... va ser una retransmissió que s'ha de dir que Televisió Espanyola ho volia fer tot. La idea de Televisió Espanyola era que tot l'acte que es fes a Barcelona ho fes la televisió pública, Televisió Espanyola. I llavors és quan...
0: Però és que qui ha estat seguint el Papa durant... des de que va arribar a Madrid ho ha estat,
35: la tele pública.
0: Ho ha estat fent la tele pública.
35: Efectivament.
0: Bueno, la tele
35: però
0: pública,
35: Catalunya...
1: L'enyorda.
35: Sí, sí, no. Però la nacional...
0: Televisió espanyola...
35: Bueno,
0: televisió espanyola.
35: Lo que dic. Televisió espanyola, exacte, per no ferir sensibilitats. A partir d'aquí, TV3 va dir, escolta'm, nosaltres ho volem fer també. Nosaltres, com a mínim, els, dels actes normal, els volem fer nosaltres. Ah, i BTV, claro. I BTV també va reclamar com a televisió pública, dir, escolta'm, nosaltres també volem. I finalment, Televisió Espanyola va cedir i llavors és quan es va negociar el repartiment de la visita del Papa. Tu fas això, per exemple, el del Raval ho va fer BTV, que va també transmetre la senyal internacional. TV3 va fer, evidentment, tota una part important, però sobretot el que és l'espectacle. La missa la va fer Televisió Espanyola, que va fer una missa, s'ha de dir, realitzat fantàsticament bé, perquè no és fàcil, sobretot tenint tantes columnes en aquella basílica. I després, una altra cosa, que les audiències finalment han respost i la gent s'ha quedat a mirar una cosa que, evidentment, ha donat la volta al món. TV3 ha sigut la que millor rendiment ha tingut d'audiència, perquè sí que és veritat que ha fet un segment esplèndid, s'ha de dir. Havia alguna queixa que altra de gent que deia parlen massa i no,
3: sí,
35: ens deixem, i no ens deixen sí. Veure. Això ja és a gust de cada persona. Jo vaig veure l'espectacle, la missa, i després l'espectacle a través del YouTube de TV3, que va tenir... va posar el que és la imatge només en 4K i una imatge esplèndida sense comentaris, la qual cosa ho vaig anar seguint per allà. Però, en línies generals, tant la Televisió Espanyola com TV3 i com BTV van fer, jo crec que una cobertura esplèndida, i des d'aquí vull felicitar a tots els companys de totes les diferents operadores de televisió per la feina magnífica que han fet, perquè s'ha de dir, les coses quan es fan ben fetes, s'han fet.
0: Sí, des d'aquí el nostre reconeixement i aplaudiment a la feina ben feta. A més, un èxit, tal com m'apuntaves, absolut, perquè ara m'estava dedicant a sumar audiències de Televisió Espanyola i de TV3, i aquesta missa més benedicció va arribar fins a un punt del 35,5%.
35: Sí, sí,
0: és a dir, més que un partit, pràcticament un partit de futbol.
35: Efectivament, una final, una Champions, és a dir, hi havia un gran interès i...
4: Després diran que som un país confessional i light. Com la d'allò, com
0: el jugur. Una cosa no treu l'altra. Com a espectacle televisiu, va ser realment...
35: espectacular.
0: Tots ben quedat, crec que amb la boca oberta, i crec també que l'efecte sorpresa estat clau. Ha estat clau. Intentarem parlar-ne d'aquest efecte sorpresa amb el seu creador, l'Igor Cortadellas, d'aquí uns minuts, però...
35: A nivell de realització, el Paulí Sibuirà, és a dir, un 10. És a dir, perquè, a més, se'n va explicar... que va haver, durant la retransmissió, un canvi d'escaleta. I no es va fer punxar tota la zona dels coros.
1: Ah, bueno, esclar.
35: I aquella zona la van obviar i la van canviar per un altre set, la qual cosa, quan ja tu tens programat...
0: O sigui, ja es va demanar no punxar per si mostraven alguna estelada...
35: Això és el que se m'ha dit a mi.
0: No,
35: és
0: molt possible, perquè escoltant el testimoni d'aquest matí d'una de les cantaires que va ser expulsada, dels 400 o 500 cantaires que van ser expulsats, explicava que durant les dues hores de la missa, o sigui, quan van estar allà a l'hora i escaig que van estar executant la missa, estaven rodejats de policia.
35: Sí, secreta.
0: Nacional. De policia nacional, que sempre tenen... Vull dir, sempre hi ha un plus de
3: bon humor.
0: Sempre hi ha un plus de ganes de...
35: Sobretot pel passat.
0: De fotre't una cleca, saps? I que van cantar sota la mirada inquisidora de la Policia Nacional per veure si feies alguna cosa. I aleshores puc entendre que en un moment determinat li diguessin al realitzador, al Paulí Sobirà, li digués, escolta...
35: Canvi de plans.
0: Per ordre...
35: Canvi de plans. No sé d'on va venir l'ordre, ara ens ho explicarà millor el responsable de l'event.
0: Jo crec que ell no estava amb la realització, sinó que perquè parlarem amb el director creatiu, que és qui va idear aquesta celebració, aquesta benedicció celebració de la torre. Però el tema de la realització potser es pregunta per Paulí Sobirà. Més que pel director creatiu, que al cap i a la fi va dir a la història.
35: Sí, però em consta, Toni, que va ser en ordre de dalt. El que no sé és de dalt qui va ser el que va dir aquella zona.
0: De dalt, si van fer fora els cantaires, la idea està clara. O sigui, la idea ve del...

0: a partir de quan estan fora de la basílica, sí, dels són portats, són encapsulats pels Mossos d'Esquadra. Però bueno, no ho sé.
1: Dins de l'espectacle... Bueno,
0: disculpa, és el que deien ells, que sí, cantar amb aquella...
2: Tensió.
1: Amb aquella tensió, amb aquell neguit.
0: Realment ho passes
1: allà,
0: malament.
1: Ho passes malament, sí, sí. I després, ara potser el responsable de l'event ens ho explicarà, però m'han explicat que els drons no estaven a la Sagrada Família.
3: Com?
1: Perquè allà no poden estar per un tema de seguretat.
3: Ah.
1: Sinó que estaven al costat, a l'Hospital Sant Pau.
4: Home,
1: i
4: clar,
1: per tiro de càmera semblava que estiguessin a tocar de les torres. Però,
0: doncs,
1: de
0: això, això ja és obra del Pauli Sobirà, entenc.
1: I després el poble de Celrà, que van fer la prova, van fer un assaig, perquè jo vaig preguntar, dic, escolta'm, això s'ha d'assajar, no? Perquè si això en ple directe, un dron falla, només que falli un dron, la llum ja es veu, ja canvia tot.
2: Mm. Però sí que era lluny, ara m'has deixat parada.
1: Sí. Van anar a un poble que es diu Celrà.
0: Sí, i, home, i tant.
1: Sí, sí, que sembla ser que per aquella zona és que hi ha molta foscor, i a la matinada, enmig del camp, sense que ningú sapigués res de res, van fer l'assaig amb els drons. I ja ho tenien tot ja programat i tot ben coordinat perquè allò després es pogués veure com ho van veure.
0: Ara que explicaves aquest efecte, perquè sí que realment va ser l'impacte quan va aparèixer la figura d'Antoni Gaudí amb els drons,
1: sí,
0: aquest efecte també em va recordar l'efecte de, això ja és per boomers, del 92, quan el Rebollo llença la fletxa.
1: Fletxa.
0: Que la sensació, l'efecte òptic, és que la fletxa cau dins del paveter.
1: I no cau darrere.
0: No, al contrari, passa de llarg.
1: I va caure un arbre que hi havia.
0: Algú va encendre el gas, vinga, dale. Saps?
1: Home, però està molt bé.
0: I la fletxa passa, però passa de llarg.
1: Però vols creure que ho vaig saber, ho vaig saber anys després? Potser dècades després de que va ser així, que jo em creia realment que
3: era
1: la fletxa va encendre.
3: Era son niño i tenies il·lusió.
1: Bé, de coses que han passat aquests dies, perquè sí que és veritat que han estat tots els equips de feina, de companys de televisió, treballant connexions, els mestres que pel mig també estaven reivindicant lo seu, em crida l'atenció l'altaveu al Pati, que el programa de la 2CAT, que van connectar amb uns professors que estaven allà reclamant lo seu, i el comentari del professor. El professor va estar fantàstic.
5: Com està transcorrent aquesta protesta?
6: Doncs està molt marcada per la presència del papa, l'arribada del papa. Doncs ha inspirat alguns càntics, com podem la plantilla dels Mossos quan ve el papa, o els miracles els fem nosaltres a les aules. Com esteu, els professors?
1: Atenció.
7: Doncs, bueno, jo personalment una mica fins als collons d'aquest estat, de pandereta...
1: Pues ja està. Aquesta és la situació dels mestres.
3: Quina
0: boca.
1: I després, el tema de tenir... Ostres, quines vistes tenir un pis per allà davant mateix de la Sagrada Família.
0: Bueno, sí, però que no sigui dels que donen a la façana de la Glòria, perquè...
1: Allò sí.
0: A lo millor...
1: expropiat, efectivament.
0: Vull dir que no saps quant temps et durarà si estàs allà, clar.
1: Bé, la dona que hi havia, una de les connexions que van fer, que es veia evidentment amb clar i senyals, veia tota la Sagrada Família, ella no es creient, però va convidar unes amigues a anar al balcó, sobretot perquè li feia molta il·lusió.
8: Lo voy a ver con tres amigas más y espero que lo pasaremos bien. Yo no soy creyente. Pero bueno, ¡uy, una mariposa!
1: ¡Ay, una mariposa!
8: Eso es una señal, una señal. Igual es mi madre.
1: ¿Veus? Pues mira.
0: Bueno,
1: escolta la papallona al mig, tinc una conversa.
0: No, jo tinc un familiar, no diré aquí, que cada cop que ve una gavina es pensa que és un familiar, però no entraré al detall d'aquí.
3: Bueno, el Nicolás Maduro... Lo va dir, que sí, hi havia un pajarico...
0: Bueno, escolteu, abans hem sentit un fragment de la conversa que mantenia La Vanguardia, l'Igor Cortadellas, i ara el podem saludar, que, com dèiem, és el director creatiu de l'espectacle celebrat a motiu de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Igor Cortadellas, fundador de Igor Studio, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: I abans de res, moltíssimes, moltíssimes felicitats.
2: Moltes felicitats.
0: Bueno, vàreu patir molt en el moment de l'execució, el dia D d'aquesta benedicció?
9: No, la veritat és que, a veure, és un directe, i un directe, com molt bé sabeu vosaltres cada dia, és un directe. I això, i la vida és sempre millor en directe. Però la veritat és que després de tota la feinada, portàvem ja un any i mig darrere d'aquest projecte, quan estàs en aquell moment...

0: moment ja és com una sensació entre tensió, emoció i quasi doncs, que estàs encara fent les curves del Dakar i la sorra està dalt. Vull dir que, en el fons, tot va anar molt bé, segons el previst, però no vam patir.
1: Bueno, això és important, el no patir, i ja és un fet per mi molt important. Sí. Deies que vareu començar fa un any i mig. Sí, ja sé que és difícil, però com comenceu a ensemblar idees? És a dir, perquè va ser, crec que va estar, tot l'acte d'una...
2: Execució.
1: Però a banda d'execució, la idea, la sensibilitat, tot plegat va ser perfecte, no? Com comenceu a desplegar idees i com comenceu a treballar el fil que us portarà fins a la jornada d'ahir?
0: Bueno, el tema primer, ja a l'inici, no? Quan la part nuclear doncs, surt la idea i després un treball com molt cambrístic amb tots els equips, perquè al final hi ha molts actors, i com vas fent aquesta alquímia, perquè tens molts llenguatges, però tens un únic relat. O sigui, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens la música, i llavors has d'anar equilibrant, sense oblidar que realment el clímax, el moment més important és quan il·luminem aquesta creu, no? La més gran del món, i a més estem commemorant aquest centenari de la mort de Gaudí. Llavors, per mi, el que és com un honor, no?, que de cop la Sagrada Família tingui aquest desig de fer aquesta commemoració que la farà coincidir amb l'encens d'aquesta creu, llavors que ens demanen sumar-nos-hi. I d'entrada ja es veu que sents aquest privilegi de dir, ostres, mira, o sigui, aquí hi ha molta gent que ha contribuït a fer això i ara som els afortunats nosaltres, la generació aquesta, de veure-ho acabar, no? Doncs en aquest punt és quan la idea surt de dir, anem a celebrar-ho tots. Anem a celebrar-ho amb les generacions que no hi són i amb els que hi són. Com? Doncs transformant la gent en llum. I d'aquesta llum, no? Aquesta llum és la llum que tenim a l'interior, aquesta que ens transforma, aquesta brújula, aquesta que ens il·lumina el camí, en el firmament, no? Aquesta llum a la que es desperta i es combina, és com una llum de la comunitat que decideix entrar dins de la basílica, connectar-se, escolar-se per les espitlleres fins a arribar a la creu. Quan arribem a la creu, aquesta creu s'il·lumina i ens connectem, no, de la part més del terra, de la base, fins al cel, que hi ha el firmament. I bé, Gaudí amb aquesta meravellosa frase, meravellosa, que és el primer l'amor i després la tècnica. Mm-hmm. O sigui, una mica, el viatge aquest és el que després vas sumant tots els equips, que han sigut meravellosos, i pots anar doncs, explicant aquesta història, no, aquest poema visual. I, a més, també amb uns equips de Sagrada Família que estan gestionant totes les operacions cada dia amb tota la gent, que és gent molt potent, perquè ho has de fer conviure, totes les visites tècniques, tot aquest viatge, no? Doncs, al final, és un equip gegant de gent treballant per un projecte. I, a més, amb molt secretisme, perquè es pugui exposar i sigui una sorpresa per tothom.
1: Parlaves del que deies de la llum, però, clar, aquí havíeu veient l'execució amb el que ens expliques, és quan m'expliquen com s'executa una òpera, no? És a dir, per una banda hi ha els músics, per una altra hi ha els cors, per una altra hi ha l'escenografia, per una altra hi ha l'escenografia, per una altra hi ha els artistes, i tot això després s'ha de conjuntar i s'ha d'executar a l'escenari, que en el cas del Liceu, en ocasions, molt poques vegades poden assajar-ho tot a l'escenari. No sé si vosaltres vau poder assajar o provar algunes de les coses uns dies abans a la Sagrada Família.
0: Clar, ja és com tot de peces de Lego, que les has de treballar separadament i no les veuràs mai juntes, només una única vegada, i a més tots plegats, i és el dia de l'acte, perquè és impossible fer el test de, per exemple, de Gaudí, o el test dels focs artificials, o el test de les 10.000 llums, és impossible provar-ho, perquè necessites fer-ho el dia que toca, no? Llavors, al final és com aquest, com deia, no?, un treball cambrístic, per peces, i al final doncs, ajuntar-ho tot en un únic dia. I a partir d'aquí doncs, passa o no passa, i la gent hi connecta o no hi connecta. Quan jo a partir estava allà just al darrere, i el primer moment que vaig veure que en el primer batec, en aquest generador, no, que es despertava tot, es despertava el firmament i començava a caminar, vaig dir, vale, perfecte, això ja funciona, camina, ara és doncs, intentar disfrutar-ho. No?
1: La idea dels drons com sorgeix?
0: Bueno, perquè en el fons els drons aquí, que ho hem fet amb Floc, amb una empresa que tenim molta relació, és la il·lusió de dir, home, estem treballant en punts de llum, no? Aquest firmament de la base. Però seria molt bonic també treballar en un firmament al cel, un firmament d'estrelles que es transformi i per un moment tingui la vida, aquest somriure, i que miri aquesta creu i que també hi sigui, o sigui, en aquesta commemoració i a l'acte d'encesa d'aquesta creu, i per un moment connectar-nos, no?, amb aquesta nostàlgia, aquesta melancolia i aquesta emoció de, ostres, per uns segons ens deixa aquest regal, aquesta frase, no?, aquest home que ha posat aquesta llavor de generositat al límit, no?, de primer l'amor, després la tècnica, una obra que no haurà acabada, una obra impossible, i ara som nosaltres que, mira, ens ha tocat veure aquest somni.
2: El Vaticà s'ha posat en contacte amb tu per felicitar-te, per dir-te, escolta'm, fantàstic. Algú t'ha trucat del Vaticà?
0: No, però també avui he tingut un dia com molt col·lapsant. Si jo estava en una altra pantalla, no era conscient tampoc de que... No sé, de l'escala de tot això, perquè evidentment la Sagrada Família té aquesta exposició i, sí, clar, no havíem treballat mai amb...
2: I a nivell internacional, alguna trucada d'algú que digui...
0: És que tinc més de 300 trucades amb telèfons que no conec, que les tinc totes en vermell, i he rebut com 600 whatsapps, que no... És que no... O sigui, no i he estat tot el dia pasturant d'aquí cap allà i gestionant el poder donar la comunicació i compartir també la sort i el privilegi de que... Ostres, que en aquest moment serà la família, doncs, poguéssim fer aquest equip per dur el projecte a terme, no?
1: Escolta, i ja per acabar, a banda de que la nota ha estat 10, que finalment, tal com han explicat aquests cantaires, que van haver que els van obligar a sortir de la Sagrada Família i que no es poguessin incorporar en el tram final, us va afectar d'alguna manera en què era el plantejament o en aquest cas no
0: afectar? Clar, nosaltres és que estàvem a fora i per nosaltres, clar, la vida és molt bèstia. O sigui, això és el directe. Tu estàs allà en directe, has estat un any i mig treballant-ho tot, això sí, amb els equips de primeríssima qualitat, però de cop i volta, 3 minuts abans de començar l'acte, et diuen que no tens els actors. Ostres, et quedes sense actors. I llavors has de tenir una reacció. Actors, em refereixo a aquests 600 cantaires que estan a les escales connectant aquesta llum del poble, la voluntat del poble, que entri dins i que desperti la basílica. I llavors, en 2-3 minuts, has de dir, val, no passa res, no els tenim, prendre unes decisions amb aquest equip fantàstic, entre elles, per exemple, el Pauli Sobirà, que està fent la realització, que hem treballat els plànols de cantants, de l'emoció, de la veu, no? Aquest crit de l'amateur que et desgarra, vull dir, que et deixa transformat, tots els plànols curts, tot això ja no hi és, i trucar al realitzador i dir-li, Pauli, escolta, que no hi ha cors. Com? Som-hi, va. I, bueno, i des d'aquell dia li diré Pau Fi, més que Pauli, perquè ho va fer molt fi, ho va fer molt bonic, i la veritat és que, com són les coses, també va funcionar molt bé el tenir aquest, o sigui, tot el poble, tenir aquests escolans, no?, de manera circular, allà a la ferradura, i darrere, i dins, connectar les dues parts, la base de la basílica amb Barcelona, no?
3: Igor, sí, dues qüestions. Ho dic perquè...
1: Però no l'altre valim massa, que no. Porto un dia pobre, que només faltes dues qüestions.
0: Tranquil.
3: No, aviam, més que res, ara parlaves d'aquestes peces de Lego, que s'havies estat fent proves i a l'avantguàrdia, doncs has explicat que fins i tot hi va haver gent a l'Empordà, a l'entorn de l'Empordà, de nits. Ara el Rocco parlava de Salrà, que és el gironès, doncs que es van dur en surts de nits, quan es trobava de cop i volta una colla de drons, una pila de drons que s'encenien de cop. I llavors la segona pregunta seria, no sé si hi havia pla B per si passava alguna cosa, per si plovia, per si la litúrgia s'accelerava massa.
0: Sí, és a dir, teníem pla B. Hi havia una cosa que no teníem pla B, i era delicada, però va ser màgica. I és que no teníem, o sigui, si la litúrgia, ho teníem tot molt treballat, però i estan molt estructurats, evidentment, i està tot parametritzat, però havia de ser de nit quan s'acabés. Per si l'actriu principal és la llum i hem d'encendre una creu i hi ha llum dia, no veuríem res. És a dir, era molt important que la missa acabés just per començar aquest moment a les 9:55. A partir d'aquí ja es fa de nit i ho pots fer sempre, però abans no. Què passa? A les 9:55 en aquest moment és aquell moment, no? Encara hi ha un sospir de dia, hi ha aquella llum blava, l'hora màgica que diuen. Allà és perfecte, perquè tens cel, tens textura, tens mar darrere, ho veus tot. I va ser exactament quan es va començar, 9:55. Per això també tenim una llum especial, una llum que ens potencia el poema visual. I després, això que dius, evidentment, si algú robava aquesta figura de Gaudí, doncs ja quedaves totalment fora de joc. Llavors vam, tu imagina't, un dimecres qualsevol, en unes carreteres secundàries dels voltants de Salrà, doncs sí, de cop i volta doncs vam aixecar allò ben tard Gaudí, i passava allà un cotxe, i de cop i volta aquell cotxe frena, però clavant els frenos, posa el freno de mà, sí, sí, i de cop i volta, amb les llums enceses, obre la porta, surt l'home, treu el mòbil, i en aquell moment nosaltres, clar, vam començar a córrer. De fet, va ser el Paulí, es va posar a córrer.
4: No,
0: i llavors aquell home no va veure, el Paulí va veure com entrar contra llum, tal. Hòstia, es va posar a tremolar, es va posar el mòbil, la butxaca va posar el cotxe, va sortir derrapant, va marxar com si hagués vist una aparició mariana. O
4: clar, normal.
0: Jo crec que a dia d'avui no ha entès què li va passar. Ara sí, aquella àrea sí. Dormen tranquils allà, a l'Empordà ja estan més tranquils.
4: Hi ha persones que ens pregunten on comprar els llums. Es poden comprar?
0: No, perquè això és aquell dia, saps? És estar allà aquell dia i significar el dia tan especial i únic, no?, amb la coincidència d'aquestes dues. S'ha de dir també que era és una de les idees també que Sala de Família volia expressar i volia fer-ho així. També, al final, és la simbologia. I d'aquest batec petit, que el que és bonic també és que aquest batec que ho ha generat tot, que ha despertat i que s'ha fet gran, gran, gran, que hem anat sumant, no? Hem sumat l'orgue, hem sumat l'orquestra del Liceu amb Josep Pons, a la Sala Creuer, que ha estat allà al mig de Barcelona, al cor, i no l'havíem descobert, i de cop i volta, ostres, la descobrim amb l'orquestra. O sigui, tot aquest batec, quan tu t'emportaves doncs, la llum a casa, la làmpara aquesta, doncs, ara la gent encara segueix bategant. O sigui, el generador aquest anirà bategant fins no sé quan.
1: Sí, perquè el Damià Amorós m'envia ahir al vespre una fotografia d'una d'aquestes llums i em va dir, mira, la tinc a casa i continua fent llum. Per tant, és allò que...
0: Clar, perquè és el batec aquest que amb comunitat pots fer grans coses, no?
1: Doncs escolta, només dir-te que molts ho linken amb el que va ser la inauguració dels Jocs Olímpics. Jo ahir vaig quedar, bueno, bocabadat, em trec el barret, i jo l'única, en fi, una de les coses que avui volia fer era parlar amb qui havia tirat endavant aquesta gran idea d'aquesta benedicció de la Torre de Jesús, que és l'Igor Cortadellas. Encantat, enhorabona i moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: Doncs escolta, moltes gràcies, estic profundament agraït. Gràcies a tots.
1: Gràcies a tu, gràcies. Igor Cortadellas. Les vostres felicitacions per la feina ben feta.
2: Deixem també felicitar el Damià Amorós, que el vaig veure a la 2CAT. Mm-hmm. És a dir, tenir un personatge com el Damià Amorós que t'explica una de coses. La vaig veure a la 2CAT.
1: Jo tinc una teoria amb el Damià Amorós.
2: És que és brutal.
1: I és la següent.
2: Felicitats a aquest home.
1: Trenca una mica el que és la biografia d'Antoni Gaudí.
2: Què dius?
1: Per què? Antoni Gaudí va tenir un fill secret.
2: I és ell. Sí, perquè té un aire.
1: Damià Amorós.
2: Té un aire, Damià Amorós.
1: És el fill secret d'Antoni Gaudí.
2: No, però tindria... Bé, escolta'm, abans... Tindria 100 anys.
5: No,
1: perdoni.
2: Sí, va morir fa 100 anys, Gaudí.
1: Bueno,
2: és
1: que el Damià Amorós es conserva per fantasma.
2: Home, potser
1: que el tingui.
4: Potser
1: que el tingui. M'està dient, el Damià Amorós m'està dient, que cabron.
4: Potser l'has descobert, és un vampir.
2: No, clar, sí.
1: T'he descobert. És un vampir, és el Damià Amorós.
2: I és una Wikipedia, com que diu. Escolta'm, per acabar.
1: Sí.
2: Bueno, l'Àngels Barceló avui ha comunicat.
1: Ah, sí, a veure.
2: Ha comunicat...
1: Com és que ha plegat a dia d'avui, que estem a...
2: Jo estava pensant...
1: Sí, estem a 11.
2: Jo estava pensant, dic, el millor li deuen les vacances i llavors, com millor no et paguen les vacances, te'n vas abans. No s'entén, hi ha alguna cosa rara. Perquè ella, avui, de sorpresa, ha dit això.
6: ¿Es el último hoy por hoy que hago? ¿Se acabó? Bueno, alegraros un poco por mí, por favor. ¿Es el último hoy por hoy que hago? He acordado con la casa y con su complicidad que lo dejo aquí porque la casa tiene que empezar a trabajar en lo que viene. Entonces, pasamos página... Yo ya soy la página de la izquierda y ahora toca completar la página de la derecha. El último hoy por hoy, después de 7 años, lo dejamos Sastre en lo mejor de la audiencia. Que vengan a perseguirnos. Es un estado de ánimo. Yo os aseguro que seré muy feliz con lo que me toca, que de momento lo que me toca es poner los pies en remojo, beber mucha pomada y pasármelo muy bien también. Y sin dejar de perder de vista la información y sin perderos de vista a vosotros. Que os vaya muy bien y a los oyentes, que también les vaya muy bien. Estos días he recibido tantas muestras de cariño por parte de la gente que me decía, es que no será igual, es que nada será lo mismo. Cuando uno se recupera de una ruptura o de un amor que no ha funcionado al final del todo, se pasa un tiempo de duelo, pero luego la gente es capaz de volverse a enamorar.
2: Ah, trao.
7: ¿Me permites una broma? ¿Me la permite esta casa? Es que no te has dado cuenta, pero has dicho que tú ya estás en la página izquierda y que ahora empieza a la derecha. Joder, te van a titular. Te van a hacer un titular.
6: Pero ¿por qué?
1: Molt excel·lent. Però vosaltres creieu que l'Àngel Barceló això ho ha dit sense...
2: Bueno, hi ha més gent que
1: no,
2: ho ha agafat,
1: No, que sí. Si vosaltres creieu que Àngel Barceló ha dit que ella forma part de la pàgina de l'esquerra i que ara s'ha d'obrir la pàgina de la dreta. Creieu
2: està
1: que...
2: Està molt ben pensat, això, eh?
1: Home, clar.
2: Està molt ben pensat.
1: Això no està... Això no ha sigut, no ha sortit
2: no,
1: allò...
2: No. Això mira, està molt ben pensat.
1: Ah, mira, que més ho diu. Ah, mira, no sé. Mira com... Home, per favor.
2: Aquí hi ha coses que no sabem i jo entenc jo sí que per lo que la informació que tinc és que l'Àngel, un cop que deixi de treballar a la SER, en parlarà. Entenc jo fins a quin punt explicarà el que ha passat.
8: Vols saber per què plega avui?
2: Però, exacte, per què ha plegat.
8: Jo ho sé.
2: És molt estrany que digui que la casa ha de preparar lo de la temporada que ve, perquè això es fa darrere.
1: Bueno, i perdona, i després hi ha un segon factor aquí, que la gent que substitueix l'Àngels Barceló és de la casa.
2: És de la casa, sí, sí. Però qui el sastre...
1: O sigui, quan ets de la casa, si jo... És igual, si jo la temporada o el basté o tal, i passa el bundó, doncs és de la casa. No sé si m'explico.
2: No sé, és
1: el que dius. No sabem exactament què és el que també
2: passat.
1: Potser hi ha tal tensió que al final han dit, escolta,
2: exacte.
1: Doncs deixem
2: mira,
1: aquí, ja està.
2: Mira, l'Andreu, quan es va estar a Movistar, va plegar perquè estava fins a dalt
1: per això,
2: de les trucades de dalt.
1: Oye,
2: el gag aquest, no ens ha gustat.
1: Per això dic que potser ha arribat un moment... A veure, la tesi de Vicenç Martí.
8: Per què plega avui? Què comença avui?
1: El Mundial.
8: El Mundial. I amb qui va anar fa 4 anys? Ara. Que sortia amb la cara pintada amb la bandera d'Espanya.
9: És veritat.
8: Amb qui va anar? Al Deportes 4 i sortia.
9: Exacte.
8: 4 pintada.
9: Exacte.
8: Pues ja està. S'anirà allà a veure la seva selecció. Ara, com el que faries tu si poguessis. El que faries tu si poguessis. Anar contra selecció.
2: A lo millor la podrem veure en aquest nou canal que
8: contra
2: es prepara, que
8: es dirà,
2: en teoria, provisionalment, CNN 7. La 7. CNN la 7. Que és aquest canal nou d'informació que començarà a partir de la
1: tardor. No l'ha vist perquè encara no va. Com vol que la vegi?
2: La tardor, que començarà la tardor. Que allà podrà caure un grapat de gent a treballar...
1: Bueno, i si no, a Televisió Espanyola.
2: També.
1: Perquè ahir van coincidir, ara que parlaves de Televisió Espanyola i de la 2, a la 1, a la transmissió de la missa i la benedicció, Gemma Nierga, que va estar a la SER...
9: I la Pepa,
1: bueno. I la Gemma estava... contentíssima, per ella estava superemocionada perquè es van retrobar a Televisió Espanyola Pepa Bueno, que va ser la que feia els matins, l'editora dels matins a la SER,
2: i després
1: hi estava Gemma Nierga. I es van retrobar, i mira, a les dues els hi va fer il·lusió trobar-se fora de la cadena SER.
2: Fora de la cadena
1: SER. Que Àngels Barceló no acabi fent un programa
2: Deixa'm dir que el realitzador de la missa va ser el Roger Paulo, que també és un dels grans de la casa, que va ser l'encarregat de fer-lo tot el tema de la missa per dins, que l'he dit també que va quedar...
1: Però de TV3 o de...
2: No, de Televisió Espanyola.
1: De Televisió Espanyola.
2: De Televisió Espanyola.
1: Televisió Espanyola va fer l'interior de la missa,
2: sí, tot
1: i l'exterior va ser de TV3. Molt bé, doncs escolta, feina molt ben feta per part de les dues televisions.
2: Podem sentir orgullosos, tu.
1: Molt orgullosos, sí, jo també. Jo vaig quedar... En fi, em va encantar. Fem una pausa i repassem com està la tarda, que sembla que el Pentàgon ha estat desallotjat.
8: Ai, mare meva. Que empieza España.

0: 5 minuts i arribarem a 2:15. Marc Poyato, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Amb retard, perquè hem estat parlant amb l'Igor i hem cregut que era molt interessant el que ens estava explicant del que va passar ahir. Per tant, d'aquí que anem tard, amb aquesta informació d'aquesta alerta a l'edifici del Pentàgon. Què és el que hi ha passat?
1: Doncs hi ha hagut un incident amb materials perillosos. Les autoritats han evacuat i tancat part de les instal·lacions, diverses plantes, per ordre dels bombers. Segons explica la cadena CNN, els serveis d'emergències van equipats amb màscares antigàs completes i vestits de protecció química. Els Estats Units han obert una investigació després que s'hagi detectat un problema en la qualitat de l'aire i encara no se n'hagi pogut determinar la gravetat. Més coses. El creador de l'espectacle de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família explica que van assajar en secret a l'Empordà. El director artístic Igor Cortadellas diu que la proposta estava inspirada en la frase de Gaudí, primer l'amor i després la tècnica, que va ser molt complicat coordinar el dispositiu visual i el televisiu i que no van poder fer cap assaig general. Cortadellas n'acaba de parlar al Versió RAC1.
2: És com tot de peces de Lego, que les has de treballar separadament. I no les veuràs mai juntes, només una única vegada. I a més, tots plegats. I és el dia de l'acte. Perquè és impossible fer el test de, per exemple, de Gaudí, o el test dels focs artificials, o el test de les 10.000 llums. És impossible provar-ho, perquè necessites fer-ho el dia que toca.
1: L'espectacle de llum, cant, drons i pirotècnia que ha deixat el món embadalit es va gestant durant un any i mig. Sobre el cas del nadó maltractat que va ingressar al març a la Vall d'Hebron, els metges que el van atendre asseguren que no havien vist mai unes lesions tan greus i tan importants en un infant tan petit de tan sols 6 setmanes. Avui han declarat davant del jutge que porta el cas 4 sanitaris i han explicat que les ferides que tenia la criatura a l'anus es van fer amb la introducció voluntària d'algun element, ja sigui un membre del cos o un objecte, i més d'una vegada. Una pediatra, la coordinadora de la unitat de maltractaments i un cirurgià abdominal han ratificat que les lesions que tenia el nadó al cervell, la cara, les costelles, l'anus i els fèmurs no podien ser accidentals, sinó traumatismes causats de manera violenta. Pel que fa a l'estat dels pares, els sanitaris diuen que la mare se la veia nerviosa i angoixada, mentre que el pare era poc curós amb el fill acabat de néixer. D'altra banda, l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 15 mesos de presó un home que va piular demanant assetjar una menor, la família de la qual reclamava més classes de castellà en una escola de Canet de Mar. La justícia el considera responsable de 3 delictes contra la integritat moral.
3: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna...
4: Un moment. Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
5: És l'Espanyola, una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna.
1: I acabem amb el temps. Acabarem el dijous sense canvis i el sol continuarà dominant, tot i alguns núvols. Demà la temperatura pujarà de manera més clara i la calor s'intensificarà durant el cap de setmana, quan es podran superar puntualment els 35 graus, els punts més càlids a l'interior, i augmentarà la sensació de xafogor a la costa.
0: Gràcies, Marc Poyato. A tot això, un apunt ràpid del que parlarem al temps afegit. Bàsicament, entenc...
6: El Mundial.
7: Hola?
6: De l'inici del Mundial.
8: Hola?
6: Què passa? El nom, eh?
0: No, és que m'ha arribat ara una alerta que m'ha deixat una mica així...
9: Què ha passat?
0: No, és igual.
9: Gaddafi?
0: Qüestions personals que no puc explicar. Doncs el que deies, el Mundial que comença d'aquí una hora.
6: Bé, el Mundial
0: bueno,
6: comença...
0: Bueno, la inauguració.
6: Sí, d'aquí una hora pendents.
0: La inauguració, tot aquelles coreografies, sí. Aquells grups musicals, tot allò que...
9: I la xaquera.
6: I pendents que tot vagi bé perquè estan convocades concentracions de fins a 7-8 col·lectius diferents fora de l'estadi a veure si tot va com ha d'anar, les portes ja estan obertes.
0: Però això és a Mèxic.
6: Sí, sí, el partit inaugural a Mèxic.
0: Bé, perquè als Estats Units, si et concentres, ja ens quedaríem amb el que ens ha explicat el Francesc Peyron, que poden ser detinguts per l'IFE.
6: Sí, de fet, aficionats de Costa d'Ivori no poden entrar, 500 aficionats, això és novetat, per tant, més problemes. Avui, amb una pregunta, que encarem al Mundial, i ja us deixo aquí amb el Gorina, avui us preguntem, i tenint en compte que la selecció espanyola d'aquest Mundial té 8 jugadors del Barça.
7: Aquest és el mal.
6: 8 jugadors del Barça.
7: Quants tornaran coixos, tullits i geperuts?
0: Que atenció Espanya... a la pregunta, que l'està seguint de prop Marta Gailà. Marta, bona tarda.
10: Hola, què tal? Bona tarda.
6: Voleu que Espanya guanyi el Mundial?
7: No.
10: Més de 1.000 vots a aquesta hora?
0: Atenció, més de 1.000 vots, eh?
10: Més de 1.000 vots a aquesta hora?
7: No.
8: i un 53% dels oients que han participat en aquesta enquesta diuen que sí...
0: Perquè
8: el senyor Marcelí sí que es posa nerviós.
9: Ja,
8: diuen que
9: rient.
8: Sí que volen
7: 53%.
8: Que
7: això és el que estàs aconseguint. Que tota, jo? Que tota l'audiència sí, sigui
9: llorda.
7: Tota l'audiència però... llorda. Això però, és el que estàs
9: però,
7: aconseguint.
9: Sí,
7: és culpa teva.
9: Però
7: és culpa teva. Perquè l'audiència catalana hauria de votar que no.
9: Sí, senyora. Com a senyor Soteres.
0: Tu, Arnau, que et veig? Bueno, ja sé el que has votat. Que,
6: no sé si es pot dir que no.
0: Val.
8: Però hi ha molts jugadors del Barça, no?
7: I què? Tornaran tots coixos. Coixos esgarrats. amb les cames de fusta.
8: Però que hi ha molta gent...
7: Veuràs el Lamine Yamal amb una cama de fusta.
9: Sí, senyora. Sí, senyora.
0: Doncs de moment em sap greu, senyor
9: Marcelí. Clar, com que tu ets de Sant Cugat, que
0: i Vicenç Martí, de moment, i també a partir d'ara Arnau Vila, que veig que també pots anar al SPAC.
7: El farem soci d'un
0: sí, no, perquè clar, ha quedat claríssim, ho ha dit rotundament, no.
6: Perquè són dues opcions.
9: Com ha de ser?
8: De moment 53%.
0: 53.
8: Sí, 47% no.
7: Però és de moment.
8: De moment.
6: Ah. Sí, però la mostra és molt grossa, ja, Gorina. La mostra ja és molt grossa.
0: Què tal, Gorina?
7: És igual, guanyarà el Barça, en tot cas. Això és veritat.
9: No guanyarà.
7: La Lliga no la guanyaran.
10: No guanyarà el Barça. Guanyarà la selecció.
7: Començaran cansats.
10: No.
9: Guanyarà les rotures fibrilars.
7: Aquest és el complot. Que comencin cansats la Lliga. Això està claríssim.
0: Home, veieu complots per tot arreu,
7: I per altra banda... I, per altra banda, per què el Papa no va anar a venir al camp del Barça? Ja posats.
0: Mira, aquí, Vicenç Lozano. Vicenç, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Bueno, passant una mica, diguéssim, repassant una mica la visita del Papa, que ara li preguntaré... Et va dir un ocellet que el Papa aniria, tal com
11: al
0: dius...
11: Al Camp Nou.
0: Al Camp Nou, però no hi ha anat.
10: No hi ha anat.
0: I tu reclames que hi hauria d'haver anat?
7: Perquè és del Madrid, tot i que parla millor el català que l'Omella. Que, per cert, l'Omella... L'Omella fa una cosa que fan alguns actors, com l'Enrique Auqué i tal, que és que xupa en plano, però tota l'estona.
0: Tota l'estona.
10: És horrorós.
7: És brutal. No hi havia manera de veure el Papa sol.
0: Estic totalment d'acord amb tu. O sigui, un afany de protagonisme que dius, pot deixar el Papa? És que hi havia algunes coses que es dirigia el Papa al microsol.
9: I va pujar el Papa al mòbil.
0: I anava ell com si fos el guardaespatlles.
8: Però te'n recordes que li vam preguntar ahir a aquell expert en litúrgia, el Víctor Rodríguez, i ens va dir que és el que toca.
0: Sí, no, és el que toca, però si tu comences a analitzar els viatges del Papa en d'altres circumstàncies, l'arcabisbe no el veies, eh?
10: No.
0: Aquest protagonisme i, a més, menjant-li l'orella tota l'estona.
7: I després
0: tota
7: el rei. I després el rei.
0: Bueno, el rei, més que li mengi el que vulgui.
7: Viva el rei!
0: Bueno, vull dir, l'orella... No, vull dir que...
7: Jo, perdoneu,
0: vull dir que em refereixo que...
10: Sí. O sigui, que què et vols venir a referir?
0: Que el rei, que pot anar a parlar a l'Omella, que entenc que parli amb el rei i li expliqui. Però tota l'estona, l'Omella, amb el Papa, que jo crec que el Papa ja és que n'estava fins al capdamunt, por aquí, por allà, esto quiere decir esto, esto no sé quan... Bueno, ja, veies el Papa volent dir, bueno...
7: Basta allà! I coses molt pitjors. A veure, el rei i el Papa junts, tots dos, defensant que s'ha de protegir la infància contra els abusos infantils, etc etc. Quan el Papa és el que mana... I està claríssim que no ha donat ordres ben donades, perquè la cosa continua i no s'acaba d'aclarir. Ho sento. I el rei, que s'apunti la lliçó, perquè el cap i la fi és el cap de l'exèrcit. Sí o no?
10: Jo vull
7: assumir. I els abusos de l'exèrcit, què?
10: Deixa'm dir. Avui he somniat amb el Déu Pare que feia un cafè amb Satanàs. Estaven tots dos...
0: Bueno, escolti, els seus somnis, ara mateix, m'estan ocupant temps i no tinc temps.
10: I Satanàs li pregunta, què fem amb l'Omella? I Déu Pare li diu, jo aquí dalt no el vull. Jo he somiat, eh? Déu Pare li diu, aquí dalt no el vull. I llavors Satanàs diu, doncs ja me'l quedo jo...
8: A vostè li sembla normal.
10: I avall! I agafa l'Omella...
0: Això és el que ha somiat,
10: i se l'endú cap a l'Omella.
0: Perquè ha somiat una cosa que té un argument i que té un final. Normalment, quan somies una cosa, no s'acaba.
10: No, perquè vaig veure que caia l'Omella i ja m'he despertat.
6: Quins somnis més estranys.
7: Acabem amb això, perquè m'heu posat el rodolí tan fàcil. Sabeu que és un rodolí, no?
0: Sí.
7: Quin
0: és el rodolí?
7: L'Omella li menja l'orella.
0: El Papa, sí.
7: Creus?
0: Sí, senyor. Mira'm.
8: T'ha agradat?
10: M'ha agradat.
0: Que li ha quedat l'orella, però escolta...
10: Menjada per l'Omella.
0: Exacte.
6: Vermella.
0: Sí, senyor.
10: Bravo. Qui fa versos de repent es mor en un dia de vent. Vinga, davant.
0: Doncs avui no en fa. A veure...
8: Va costar-ho al Festival Vallviva? que aquest, se celebrarà...
0: Aquest no el conec.
8: Mira, 6a edició, ja, és del Festival Vallviva, que se celebrarà del 8 al 12 de juliol al Cor de la Garrotxa.
9: Per això no
8: Natura,
9: coneixes.
8: Natura, gastronomia, música, art i cultura.
7: Preciós.
8: En un entorn idíl·lic. Què més voleu? Amb les actuacions d'Antonio Orozco...
9: Molt bé.
8: Ana Torroja... Teràpia de xoc. Sense tu, jo no puc. L'humor del gran Pep Plaza.
9: Hombre,
8: i molt més. Acompanyat de gastronomia, d'Estrella Michelin, cuina d'autor i food quilòmetre zero. 5 dies de solidaritat i penseu que els beneficis es destinen a la investigació contra el càncer. Si voleu aconseguir entrades, vallviva.cat.
7: I a prop de casa.
8: Veus?
0: Exacte.
8: Ja has d'anar.
7: No,
0: hi ha un oient que em pregunta, el Pere, que diu que no troba aquesta pregunta, que no la troba.
6: A veure...
0: Ni a Twitter, que ja fa dies que no la fem, ni a Can Insta.
6: A Instagram, a les stories d'Instagram. Va, quan entreu al nostre perfil, on hi ha la foto de perfil, on hi ha la teva cara, concretament, la cara del Toni allà, cliqueu allà, i allà s'obriran les stories d'Instagram i una de les d'avui és la pregunta del dia.
8: I si no és la primera, doncs cliqueu fins que...
6: Clar, ara és la segona.
8: Clicant a la dreta de la imatge...
11: Lo que pasa es que la gente que se escucha son viejos ya, que no saben ni cómo funciona el teléfono.
7: Ara parlarem de tot això. Ara parlarem de tot això. Una mica. Sí. Què li passa? Ara ens hem quedat sense... Ens hem quedat sense el capo.
0: Mira, és una informació que m'està passant.
7: Porta tanta estona mirant el telèfon mòbil que no recorda que està portant un programa de ràdio.
9: Ja sembla el Basté, que pixa i amb una massa guanyada.
7: Rebellona a bordo.
0: Saps què fa? És que aquest matí...
9: Saps què fa, Basté?
0: No ho puc explicar.
9: Jo sí que ho puc explicar.
8: Què pots explicar?
9: El Basté pixa i amb...
12: Versió RAC 1.
13: La llei d'habitatge diu que, quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
14: Interrumpimos la programación. Estamos en directo desde Clarel. María, ¿qué está pasando?
15: Es una locura, Carlos. No he visto nada igual. La gente sale de Clarel con los ojos como platos.
14: ¿Se confirma la cifra?
15: Confirmadísima. Llegan los precios aún más locos. El lavavajillas Hogar, el de un litro, a solo 0,99. En Clarel se nos ha ido la pinza. Ven y descubre nuestros precios aún más locos.
16: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
17: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
18: Què és la bellesa? Per què ens obsessiona?
19: El CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, presenta l'exposició El culte a la bellesa. Obres d'art, objectes històrics i instal·lacions audiovisuals qüestionen els cànons i exploren la indústria cosmètica.
18: El culte a la bellesa, del 21 de maig al 8 de novembre, al CCCB. Més informació a cccb.org.
20: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, soci oficial de la FIFA.
21: La vida de la sorpresa,
22: La poesia mereix una orquestra per ser sentida amb tota la seva força. Rubén Blades arriba al Bars Festival amb la potència imparable de Roberto Delgado i la seva Big Band.
23: Ella era una xica plàstica.
24: El 23 de juliol el poble espanyol es rendeix a una de les veus més grans de la música llatina en un directe que és pur virtuosisme i emoció.
22: Viu l'energia i el compromís del poeta de la salsa en una cita que promet ser històrica.
25: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
26: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
27: Topcorn de Fried Rabbit us ofereix aquesta secció. Amb el punt just de dolç i salat que et farà tenir més ganes de... cinema i crispetes, clar.
0: Va, anem al cinema, ho farem amb, com dèiem, amb l'Àlex Gorina, que...
7: Bueno, això és relatiu, això de que anem al cinema, eh? Moment, eh? Perquè ara la primera notícia no anirem al cinema,
0: bueno,
7: eh?
0: Bueno, ja, però és un fet de... És
11: la fiesta del cine, eh?
0: La fiesta del cine. Un aplaudiment per l'Àlex Gorina.
8: Bravo!
0: Sí, bueno, hem de parlar de moltes coses. Del capítol Papa ja ho donem per tancar, no? Tanquem ja la... No, no, ja està, per mi ja està. Per tant, podem passar, si et sembla, a... O vols afegir alguna cosa més?
1: No, no, no, ja no, tira. Estic ja fart.
0: O sigui, sí, no, jo crec que tots...
1: Jo em retiraré una capella romànica, tot solet, a pregar, sense soroll, concentració i humilitat.
0: A veure, entrem... primera qüestió que abordarem. Àlex, és sí. una cosa que m'ha sorprès. Torna, atenció, tots aquells que no sé si ho teniu... Si enca... Jo he de reconèixer que el tinc a casa i el tinc instal·lat a on està la tele.
8: Ah,
1: la torna... tele vella trencada.
0: La tele que funciona. La tele que funciona. Estem parlant de la resurrecció del VHS.
2: Ai, que meravella.
1: Atenció, músiques VHS. Video Home System. Us en recordeu d'una cosa?
0: Home, i tant.
1: Amb cinta magnètica, estil caset.
2: Que meravella.
1: Que veiem les pel·lícules amb una mena de distorsions sí. i que anava perdent color i que era com...
0: Allò. Primer hi havia el Beta, que era la Sony.
1: Però era massa curt, no tenies prou per gravar.
0: I després hi havia el VHS. I es va imposar a Europa, quan preguntaves, deies, quin m'he de quedar? Perquè eren aquests reproductors, quin m'he de quedar? El VHS o el Beta? I el de la botiga et deia, queda't el VHS, que és el que s'imposarà. I es va imposar el VHS.
8: Sí, senyor. I anàvem al videoclub a buscar les pel·lis.
0: Hi havia et quedava 5 o 6 pel·lis per veure i la porno al mig.
1: Bueno,
0: per dissimular.
7: I això... el sistema 2000, no t'ho recordeu?
0: També, però aquest va durar molt poc.
2: I el laserdisc.
1: El videodisc.
2: El laserdisc.
1: El videodisc i tot. Tot això a la merda. Ara farem un espai una mica boomer, eh? O sigui, la generació...
0: Ja m'agrada.
1: La generació X, que és la que va coincidir, diguem, amb tot el tema del VHS, que sapigueu que gràcies a un boig brasileño que es diu Roberto dos Santos, que sembla jugador de futbol, però resulta que és director de cinema.
0: Roberto dos Santos.
1: Però, a més, director de cine Sud-àfrica, en combinació amb Quentin Tarantino i Kevin Smith, que eren dos directors de cinema, el segon és el de Clerks, d'aquella generació, que van treballar tota la vida a videoclubs fins que van donar el salt a fer pel·lícules i, per tant, tenen com una mena de...
8: Nostàlgia.
1: Nostàlgia, de dependència, de necessitat. Han decidit que s'ha de recuperar el VHS. I llavors, què heu de fer? Doncs anar una mica a les golfes... Ara a buscar on teniu el reproductor i les velles cintes...
0: És passant... que molts reproductors han anat a parar a la deixalleria, Àlex.
8: Bueno, i tant.
0: Però potser, jo, repeteixo, hi ha gent que potser sí que
8: però
0: el té.
8: Però pel·lis en tens encara de VHS a casa?
0: Algunes sí,
1: Una altra cosa és si arrenquen...
8: Nosaltres no tenim res, ja,
1: perquè aquelles s'enrotllen...
2: S'enganxaven,
0: jo a casa tenim, ara que ho penso, dos reproductors.
8: Caram!
0: Dos.
1: Bueno, posa'm els New Order, o estan sonant ja els New Order?
0: Sí, estan sonant.
1: Això és l'himne del VHS. Atents... I ha decidit rodar una pel·lícula que es diu, i es diu This is how the world ends. Així és com s'acaba el món. Amb el VHS. Posem punt i final, punt i a part. Ja prou de tonteries i de canals i de tot això.
0: Aquesta pel·lícula del Robert dos Santos, quan arriba als cinemes?
1: Bueno, als cinemes no arriba. La gràcia d'això és que no arribarà al cinema. Serà una pel·lícula que només podrem veure amb VHS.
8: Tu la podràs veure, Toni?
0: Ah, jo sí, clar.
8: Però aleshores s'haurà de comprar.
1: Treus el plomall, evidentment, i has d'apuntar-te a la llista i fer cua.
7: Però de què va?
1: I fer cua.
0: Com, doncs, com? Què vol dir això?
1: Home, que a veure que si és amb VHS...
8: Doncs... Hi haurà unitats limitades. Bueno,
1: però
0: no te la vendran.
1: Però has de fer cua
0: perquè te la venguin.
8: Com que seran unitats limitades, aleshores molta gent, potser, no sé quin èxit tindrà això, però si hi hagués molta gent interessada, aleshores hauràs de fer cua, com diu el Gorina.
0: I de què va, de
1: què va aquesta pel·li?
0: Doncs perquè és una pel·lícula que has de comprar el VHS. Jo, clar, he d'endollar-lo.
2: Però si no queda en videoclubs.
1: A l'endollar-lo, atenció, a veure si fem caure tota la...
0: Bueno, perdona.
7: El tindràs ple de pols,
0: no? I a part, ja a darrere del meu moble hi ha com a 700 cables que no s'han...
8: És horrorós, allò, eh? Allò és un malson.
1: Però això és
8: això una... dels cables és horrorós.
1: Jo ara demano en públic...
2: No crideu,
1: que algú del que ens escolta ens pugui explicar, sisplau, com és que amb tots els avanços tècnics, tot el que hem arribat a fer de meravelles de les meravelles, encara hem de tenir 600 cables penjant per la part de darrere, que quan passes l'aspiradora, allò
8: totalment
1: és...
8: Totalment d'acord.
1: un niu de cucs.
8: Estan tots embolicats, s'embruta, sí. I és horror.
0: No saps on va cada un.
8: És horrorós. No.
1: Jo, i si els desendolles, de ja mai més tornes clar, a saber on d'endollar-los.
0: Jo, per exemple, sí, jo ara que ho penso, tinc el VHS, després tinc el disc,
8: el minidisc?
0: No,
2: el DVD.
8: El DVD.
0: O sigui, tinc el VHS, el DVD,
8: sí. La
0: després
8: tele.
0: Tinc
1: el Blu-ray.
0: Un joc que també anava amb disquets, que anava amb uns comandaments. Que...
8: Videojoc.
0: Videojoc, no sé, ara no recordo com
8: la
0: es
8: Nintendo.
0: Diu.
8: La Nintendo.
1: Videojoc.
8: Sí, Nintendo.
0: Que va amb un, també, va amb un disquet. Mm-hmm. I després ja ve la tele i ja està. Que...
1: No, o sigui, és clar, de tot això emana sí. 74 sí, cables.
7: I que no tens que es mori l'Star.
1: Doncs que sí, perquè
0: hi ha el Movistar.
1: Que hi ha una capseta. Després et diuen també que hi ha un sistema a distància, sense cable. Però tu
0: i a l'Apple TV també.
1: Intenta fer-ho anar,
8: mira, que sempre s'encalla. Mira, el meu marit m'enviar el que tenim a casa. Ell ho té organitzadet, eh? Ho té...
0: No, home, perquè el teu marit s'hi dedica al Murillo.
8: Agrupa els cables, però sí. Ell ho fa, ell, perquè a mi m'ho demana i m'agafa un patatús, eh?
7: El teu home és endreçat.
2: Com brides.
0: Em van parlar ahir molt bé del teu home.
8: Clar, és que el meu home val molt.
0: Em van parlar molt. Em van dir, imagina't...
8: Com és que no m'has explicat això fins ara?
0: Bueno, perquè, mira, ara és quan he tingut temps d'explicar-t'ho.
1: Ah, mira, el teu home segurament respon a la perfecció al concepte. T'has de tenir el cap digital i el cor analògic.
8: Sí, senyor.
1: És això.
8: És molt bona definició d'ell.
1: És com el que deia el Gaudí ahir, anar des del cel, no?
8: Abans sí. Ell deia abans, en primer l'amor...
1: Primer l'amor i després la tècnica.
0: Primer l'amor.
1: Tu què prefereixes?
7: Sí, primer l'amor.
8: Primer l'amor i després la tècnica.
1: L'humor primer.
8: No, ell deia l'amor, eh?
1: L'amor.
0: Primer l'amor, després la tècnica.
1: Doncs, tu què prefereixes, el cap digital o el cor analògic? Del teu marit.
8: El cor analògic.
1: Ja està! Ets de les meves.
8: Jo cor analògic.
0: I per tant, a favor de la recuperació del
1: VHS. Del VHS.
7: Què per cert? Què deies del seu marit?
0: No, és que és molt llarg i ocuparia massa temps.
8: Sí. Ja m'ho explicaràs
0: ja
8: després.
0: Ja l'hi explico.
8: Però estic contenta que et parlessin bé. Bueno,
0: molt bé. Em van dir, només et diré un titular. El titular, disculpa, Gorina, el titular va ser...
1: No.
0: Amb l'Albert, quan cada matí coincideixo amb l'Albert, és el millor del dia. La conversa que tinc amb l'Albert.
2: Ui, ara cara. Sí.
1: He de dir una altra cosa a favor de l'Albert, eh? L'Albert ha salvat la meitat de la meva carrera radiofònica. Si no fos per ell, estaria tota a les escombraries.
7: Fixa't.
8: Atenció, eh?
2: Però cuenta un poco de detalles, que la gente no sabe de qué va.
0: No, ja està, ja ho he dit.
8: Ja està,
2: no, Gorina, digo Gorina.
0: El tema de la digitalització.
2: Claro, digitalitzar els arxivos.
1: Última cosa. L'argument d'aquesta pel·lícula és una còpia de Cirat. O sigui que comencem per aquí, eh? És un noi que se'n va a recerca de la seva germana,
0: pare... Home, però perdona, és un plagi com una casa.
1: I se'n va a una rave que hi ha enmig del desert.
8: Però què lleig, aquesta còpia?
1: Doncs mira...
8: Home, ja que s'hi posen, que facin una cosa més original.
1: Com lleig, això, eh? Còpies, mira, sí.
0: Això vol dir que al Tarantino li va agradar molt la pel·li i aquest... El
1: Kevin Smith.
0: El Robert Dos Santos. I en dir, vamos a hacer una cosa que lo va a petar.
1: Sí.
0: I ha copiat directament a...
1: Doncs ja està, ja ho sabeu, prepareu, no llanceu els pocs VHS que queden encara perquè tenen un valor ara infinit, eh?
0: Ens l'hem apuntat.
1: És el tesoro de Rakam el Rojo. Sabeu què és el tresor de Rakam el Rojo?
2: No. Això
1: és
2: del Tintín.
8: Jo no.
1: I el secret de l'unicorni?
2: També, eh?
1: També.
2: De l'unicorn.
1: I la Còmbia de Rascar Capac?
2: Aquesta no ve.
7: No sé qui és.
2: Però això és de la Castafiore.
0: No.
7: El Bela Lugosi va fer la mòmia.
0: No hi seguit.
7: El Bela Lugosi va fer la mòmia.
8: Jo avançaria, eh?
0: Sí, exacte.
8: Vols avançar.
7: Aquest Boris Karloff.
1: Avancem, va.
0: Va, que només falta vostè i les seves preguntes que no van allò.
1: Bueno, escolta. Salta't les pel·lícules aquestes, els tràilers aquests.
7: Salta-t'ho tot.
1: Anem a
8: l'Spielberg. Spielberg.
1: Anem al dia de la revelació.
0: Sí.
1: Però jo...
8: Home, no... hi ha molta expectativa, eh?
1: Sí, hi ha molta expectativa. Jo ja me l'esperava, perquè jo no puc fer comentaris, però us dic una cosa.
0: Però pot ser que la gent ja l'hagi vist?
1: Sí. La gent, no.
8: A què quedem, eh?
1: No, home, la gent implica...
0: És que no sé amb qui he parlat avui, aquí a la redacció. Que...
8: En teoria no s'ha estrenat encara.
0: A mi m'ha semblat que l'havia vist.
1: Perquè aquí hi ha una persona que estava el dia que es va presentar als
8: crítics.
1: Els crítics
0: de cinema. No. Amb el Blai Morell avui no hi he parlat.
1: No l'has sentit.
0: No, tampoc.
1: El Blai Morell hi era. Tu estàs a la redacció...
0: No. Blai Morell, que era abduït des de que arriba pel Via Lliure, veient pel·lícules.
8: Sí. Home, és que té molta feina, eh?
0: Pel·lícules. Fa una pausa per menjar... Bueno, no fa pausa, menja i veu pel·lícules. A més, a vegades a una velocitat que és difícil...
2: Accelerada, sí.
0: El deduir el
1: Això text. No ho diguis, que les veu accelerades. Això no ho podem dir.
0: Ah, perdó.
1: No podem dir-ho.
0: Ah, perdó. No, volia dir...
1: No podem dir.
0: Volia dir a càmera lenta.
1: Sí.
0: Bueno, pues a càmera.
1: Cada cosa s'ha de fer al ritme imprescindible.
0: Pues el ritme...
1: A veure, quan estem fent les coses...
0: I avui no he parat amb ell.
1: Quan estem fent les coses importants de la vida, m'entens? A veure si m'entens. No pots accelerar ni anar a poc
0: no,
1: a poc.
0: No, clar, has d'anar al ritme.
1: Has d'anar amb una precisió...
0: Sí, sí,
1: però...
7: quirúrgica.
0: Bueno, anem amb l'Spielberg, sí. Que... Bueno, oi, què passa? Estàs
7: què passa?
0: Estàs una mica passadet. Has entrat tres vegades.
7: Entra, surts,
0: ja, Torres,
7: entra,
8: pobre Joan.
1: Ha entrat al Harpo Marx.
8: Està actualitzant guions.
1: Entra, surts. Pip, i dos huevos duros.
0: Sí, exacte. Sí. Bueno, anem al tema Spielberg. Va, silenci.
1: No,
0: a veure.
1: A veure, jo no puc parlar de la pel·lícula de Spielberg, perquè com que no m'agrada Spielberg per sistema... No sóc una persona és objectiva.
0: Però primer de tot, no has dit ni
1: com el dia de la revelació.
8: Sí,
1: el dia de la revelació.
8: Sí.
1: Bueno,
0: les coses...
1: Li poso un 5.
8: Un 5?
1: L'aprovo, eh?
7: Això vol dir que li, això vol dir que és bona.
8: Això vol dir que a nosaltres
1: l'aprovo,
8: ens encantarà.
1: L'aprovo, justeta. I perquè
8: tu ets molt crític.
1: Perquè ja li tinc una mica de compassió. Jo en aquests moments penso que ja el pobre està convertit en un cenutrio, el Spielberg, en aquests moments. No sé si sabeu què vol dir un cenutrio.
0: Què vol dir un cenutrio?
1: Un dinosaure. Ah. O sigui, és com... És un boomer. O sigui, és de fa
8: molts
1: anys.
8: Però pots ser boomer i fer coses molt ben
1: Naturalment
8: fetes.
1: Naturalment que sí. I ben fetes les fa. Una cosa és que les faci ben fetes. Amb la pasta que té, només faltaria... que no les fes ben fetes, perquè té un equip que treballa molt bé i, a més, se la gasten, no? Llavors, jo no... Toni, mira'm bé.
0: Sí,
1: tu
0: sí,
1: vols
0: sí,
1: que parli o que no parli?
0: Sí.
1: No,
0: però, vale. Que sí. A veure, Spielberg, que és una altra pel·lícula d'extraterrestres, no? Pel que m'han apuntat.
8: Jo tinc ganes de veure-la.
1: Mira, són exactament els mateixos extraterrestres d'Encuentros en la tercera fase. Per tant, pim-pam-pum.
0: A la pel·lícula, perdona, acabaven sortint els extraterrestres?
7: Una mica,
1: sí,
7: al final.
1: Sortia una mica un, però si veies la versió ampliada, entraven dins de la nau
0: sí,
1: i llavors veies...
0: Que els hi posaven la sonda anal.
1: Sí.
8: Però
1: sí,
8: això no.
7: Aquell home gallego... Aquell home gallego t'ho explica.
0: Encuentros en la tercera fase, quan sí. Entren a la nau...
7: Te posen la sonda anal.
0: Perdona, va ser un fragment sí. Que va ser censurat sí. I va ser un impacte en el seu moment.
7: Com una lavativa.
0: I hi ha un dels actors, que és gallego... Tu ho sabies o no? Tu, que ho saps tot?
1: Ara estava pensant en com dir el que he de dir sense dir massa.
0: El document, eh?
1: Però... Aquí els
0: hi ha un dels actors...
1: Aquí els torturen, els torturen. Els penetren i els...
0: No, i va explicar...
2: En versió original.
0: Com havia anat. Espera, a veure, Lujas, ajuda l'Àlex, perquè... Necessitaré dos tècnics a partir d'ara per fer el programa, perquè... No, dos, però alhora, no un ni l'altre. A veure, el gallego.
8: El gallego de la sonda anal.
2: Aquesta és la clau. Al principio duele. Al principio duele.
0: Masses documents tenim, hem de fer una mica neteja, eh?
1: Bueno, John...
0: Venga, anem amb l'actor.
1: Sí?
0: Venga, adelante.
3: A ver, a sonda anal, al principio doy, pero una vez que repiten y tal, no hay problema ningún.
1: ¿Pero esto qué es?
0: No, però busquem la versió llarga.
7: Aquest senyor és un abduït per un afro.
0: Exacte, que va participar en la tercera fase. I després ho explica més llarg, sí. Perquè li van fer moltes més proves.
7: Li van fer de tot.
1: Bueno, és el mateix. És Encuentros de tercera fase.
0: Calla, mira, ara tenim la versió llarga.
3: Calla. Stephen Hawking, de buracos negros y cosas de este tipo, pues sabe moito. Pero de aliens no tengo ni puta idea.
0: Ara.
3: Porque vale, o sea, si tu ves un alien, un tipo de 2 metros,
0: atenció.
3: Con forma de lagarto, amarelo...
0: Els de Encuentros.
3: Acojona. Pero después son unas bellísimas personas.
8: Ah.
3: O sea, eu, das veces que me teñen aducido, teño tomado licor de herbas con eles, pero a rachar. Ah. Que poden ser hostis? Bueno, a ver, a sonda anal, o principio doi. Pero,
0: veus?
3: Una vez que repiten y tal, no ya hay está. Problema ningún.
0: Entra el orujo que li has fot. I la sonda anal, el tio va, però content no lo
1: sabem. El que jo no entenc és la mania que tenen de que sí. Tots els ETs siguin humanoides.
0: No, jo tinc una altra cosa que no entenc, és la mania que tots els que han estat abduïts per extraterrestres tots els hi fan la sonda anal. És com una falera.
4: Que jo no ho entenc.
0: Aquí...
4: Tots tenen una falera de fer-se la sonda anal.
2: És una colonoscòpia.
4: És que no ho entenc.
7: Però és una lavativa. És com una lavativa.
4: No sé, sempre s'estan posant la sonda anal.
0: A més de fotre'ls i la sonda anal, els hi trepanen tot.
4: O sigui... Però tu com ho saps?
8: Perquè l'ha vist.
4: Perquè l'he vist.
0: Ah, la pel·lícula. Ah, pensava que passava realment.
8: Però, Toni...
4: A veure... Però on ets?
8: On ets?
4: Exactament.
1: Jo fa estona que he dit...
2: Està abducido.
1: Li passa alguna cosa, Toni?
0: No.
1: Està rebent missatges
0: tota l'estona? No, ja han acabat els missatges, ja està. He confirmat la persona que una cosa amb una persona i ja està. Ja,
1: bueno,
0: ja.
1: És una pel·lícula de ciència-ficció? No, és una pel·lícula de religió-ficció. Quins són els personatges més importants de la nova pel·lícula de Steven Spielberg? Les monges. Bàsicament, les monges. L'exorcista, Bambi, la fada de Pinotxo, com sempre, que és com una mania sistemàtica de la seva carrera, i dos personatges que tenen aparicions com si fossin Bernadette Subirus a la cova de Lourdes,
7: sí,
1: no?
7: Sí.
1: I que van a la recerca de... alguna cosa, com passava amb Richard Dreyfuss i la Melinda Dillon, que era la mare del nen en comptes de tercera fase, i al final les trobaven en un moment apoteòsic, no? Aquí va més o menys igual. Però pel camí, i durant mitja hora, és Missió Impossible. O sigui...
0: És una barreja.
8: Aventura, però està bé, això.
1: El què?
8: Sí, a mi m'agrada aquesta descripció que has fet. Jo tinc ganes de veure-la.
7: Sí.
1: Però, a veure, és Missió Impossible o és una altra vegada la cerimònia de la Sagrada Família d'ahir?
7: Mare,
1: perquè és el dubte que tinc.
7: Ets difícil, Alexandre. Ets difícil.
1: És que és molt difícil diagnosticar...
0: Escolta, pregunta. La banda sonora és de John Williams?
1: És de John Williams.
0: Però aquest home quina edat té?
1: 94, 95 anys.
7: És jove.
1: Com no treballa ja per ningú més. Només ha fet aquesta banda sonora perquè havia de tancar una mica la col·laboració amb Spielberg. I no inclou les 5 notes del final d'Encuentro de Tercera Fase.
7: Oh, aquelles 5 notes.
1: Error monumental. Ni li ha donat un paper a Richard Dreyfuss.
0: Bueno, però un moment, no és una segona part d'Encuentros en la Tercera Fase, sinó...
1: És una segona part. Escolta, paral·lela i mutante.
0: I no hi ha allò del... Pimi.
1: No, estic
0: buscant, dient...
1: Les cinc notes.
2: Efectivament.
8: Ens escriu el Guille Milky Way,
0: home,
8: que ha vist la pel·lícula i diu: jo penso que Disclosure Day, que és el títol en anglès,
1: és l'obra mestra de l'any,
8: s'ha de veure des del prisma de fan, amb un cor de nen i de creient UFO, en el fenomen OVNI. Vaig sortir amb un somriure enorme del cine, com quan era un nen petit. Em va encantar.
2: Però és lo mira con el casco y la gafa de la Casa Azul, o...?
1: És que és el que, passa. El senyor Spielberg és intocable.
0: Bueno, però si a mi li va agradar, és que la majoria...
1: Però em sembla molt bé. I, a més, totes les pel·lícules de... Ara, Àlex, hauràs d'anar com una castanya. Totes les pel·lícules de ciència-ficció que ha fet Spielberg són visionàries, absolutament, Per exemple, veig el final de la música final. A.I.
0: Perdona.
1: A.I.
0: A veure si no era visionària, aquesta pel·lícula.
1: Tenim un tall del...

0: Joan Torres. Joan Torres. A veure, posa el Joan Torres. Que fa de Spielberg, no? Parla de Spielberg. Vinga.
1: Well, I think the soul is...
2: Crec que l'ànima és inimaginable i inefable i no pot ser creada per cap algoritme. És simplement una cosa que existeix dins de tots nosaltres. I la possibilitat de perdre això, perquè els llibres i les pel·lícules i la música estan sent escrits per màquines que hem creat, m'aterreix. La IA serà com la dimensió desconeguda. Resultarà ser un llibre de cuina i nosaltres som el menú.
1: It'll be the Twilight Zone to serve man. It'll turn out to be a cookbook. And we're on the menu.
3: I a la pel·lícula ahir va anticipar tot això. Passa que no va ser ell, va ser Kubrick, que és qui va inventar la pel·lícula i al final la va fer Spielberg, perquè el Kubrick es va morir i li va demanar
0: però,
3: que la fes
0: ell. Però para un moment la cosa. Però no havíem d'escoltar un document del nen de la pel·lícula?
3: Sí, ja vull un tall d'intel·ligència artificial.
0: Vale. I aleshores ara acabo d'escoltar l'Spielberg. Què té a veure l'Spielberg amb el Joan Torres, amb el nen?
3: Perquè una cosa anava darrere de l'altra. Però com que heu decidit...
0: Pues aleshores, si dius que escoltarem el nen, cony, que escoltem un nen?
3: Com que heu decidit que...
0: Tenim el nen?
4: No.
0: No tenim
4: sembla
0: el nen.
4: Que no.
5: ¿Cómo?
4: Ah, sí.
5: ¿Puede el hada azul...
3: Pinocho.
5: ...convertir a un robot en un niño de verdad?
3: Mecas.
6: Acércate, niño humano, de las aguas al confín, con un hada de la mano, porque en el mundo hay más llanto del que puedes percibir. La búsqueda es peligrosa, pero la recompensa no tendrá precio. En su libro, ¿Cómo puede un robot volverse humano?, el profesor Allen Hobby se refiere al poder que cambiará al meca en orga.
7: ¿Eh? L'interra.
3: A Minority Report es va inventar les pantalles tàctils.
0: Ah, sí,
3: és la primera vegada que ho vam veure, eh? I això no ho havíem vist, eh?
4: Era... En aquell moment semblava ciència-ficció.
3: O sigui, hauria de demanar els drets mundials de l'ús de les pantalles tàctils...
0: I de la intel·ligència artificial.
3: I de la intel·ligència artificial, sí, sí. Kubrick, eh? Perquè... I Philip K. Dick, perquè la de Minority Report en realitat era com el Blade Runner de l'Steven Spielberg. La Guerra de los Mundos, més ciència-ficció, però aquesta també depèn de l'antiga, la de l'Orson Welles, bàsicament.
7: Fa esgarrifar aquesta, eh? Aquesta fa esgarrifar, eh?
0: No l'he vist, aquesta.
3: I una porqueria de pel·lícula que es deia Ready Player One. Aquesta, la recordeu, de
4: no.
3: Spielberg? Crec... El món era un videojoc i també s'ho va inventar Spielberg.
0: No,
4: era com d'aventuretes, aquesta.
3: Sí. Ha fet unes quantes, veiem, dolentes. Hook era horrorosa. El meu amic el gegant, la recordeu, aquesta?
4: No.
3: Una birria. La Terminal. La recordeu,
0: sí,
3: aquesta?
0: Aquesta sí que em va agradar.
3: No, Suporífer. La del Tom Hanks, allà perdut a l'aeroport.
4: No, estava malament. No estava malament.
3: Passava res en aquella pel·lícula.
7: Però sí, aquesta pel·lícula és,
0: bueno,
7: és bonica.
0: Què vols que passi?
4: Era una història.
0: És un home
4: atrapat.
0: Que queda atrapat a la terminal. Exacte. Què vols que passi?
3: Però llavors vosaltres què voleu? Missions Impossibles o el Tom Hanks tancat dins d'una terminal?
0: Ho volem tot. Ens agrada tot. Ho volem tot.
3: Us agrada tot?
7: Totes les pel·lícules són boniques.
0: Ara, clar.
7: Hi ha pel·lícules
4: boniques. Algunes tenen més acció i d'altres menys, i ja està.
7: Depèn de com t'ho expliquen. Si t'ho expliquen bé, aquesta pel·lícula de l'home...
0: Bueno, per tant, li has posat un 5, això vol dir que obres la porta que hi anem. Ja està.
4: Sí.
3: Dic que està ben feta.
4: Que, bueno, que per ja tu està. Sigui un 5? Sí. Home, això és una nota alta,
7: això
4: eh?
7: Això és un 10.
0: Escolteu, avui ho hem de deixar aquí, perquè són les 7 i 2.
3: Per culpa del papa, eh? Per culpa del papa. Per culpa del teu telèfon mòbil. Que no has posat control... I no has fet anar... Perquè això hauríeu de veure.
8: El modo avión hauria de passar.
0: Hem entrevistat...
3: Abans escrivia el Toni Clapés com un director d'orquestra durant l'entrada i la sortida dels diferents instruments.
0: No.
3: Ara m'adono que et penses que la vida és una pantalla tàctil i nosaltres som símbols...
0: No, perquè t'ho explico. Hem tingut l'Igor Cortadellas, que va ser el creador, el que ha tirat endavant tot el que vàrem veure ahir de la benedicció de la Torre de Jesús. Hem tingut l'oportunitat de fer-lo a les 6 i mirem. Aprofitat i ja ens ha fet d'això anar malament, ja està.
3: El millor espectacle del món.
0: Veus? El d'ahir.
3: El d'ahir.
0: Sí, ahir va estar molt
3: bé. I tenim, bueno...
8: Tots catalans, eh?
0: Sí, bueno, això ara ja...
8: No, tots catalans, sí. Els que ho han muntat, eh?
0: Bueno, Àlex, moltíssima...
3: Ah, el dit de té, tocant a Déu.
9: Mi casa.
3: Què volia fer Gaudí amb la Sagrada Família? Bueno. I el dit aixecat cap amunt. Què és la Sagrada Família?
0: Déu.
3: Si no... No, Déu està a dalt. La Sagrada Família és el dit de Gaudí... Que volta que toca a Déu, com va pintar Miquel Àngelo...
7: Preciós.
0: Sí, senyor.
3: El sostre de la Capella Sistina.
7: Molt bé, bravo.
0: Bueno, doncs, escolta, anem a canviar el decorat. Cailà, munten aquí el... No només...

0: trosset del temps afegit, però amb pilotes i coses...
1: Sí. Mexicanes.
0: Mexicanes, perquè anem al Mundial. Abans, però...
2: Et proposo un pla.
0: A veure...
2: Que crec que tu...
0: A tu t'agradarà aquest pla.
2: El Toni, no
0: jo,
2: sé...
0: No, jo te'l cedeixo.
2: Li cedim al Gorina, eh? Atenció. Tu t'imagines nedar, Gorina, entre centenars de tonyines roges...
3: No!
2: ...enmig del Mediterrani? Doncs hi ha molta gent que li faria molta il·lusió.
3: No, a més tenen molt mercuri.
2: No, i ara, escolta'm una cosa. Mercur. Aquestes tonyines estan perfectament...
3: Bueno, les tonyines ja són bons.
0: No és la millor persona, no és la millor persona. Talla, no és la millor persona.
2: Ves passant, Gorina.
0: Ves, marxa.
3: Sushi, està ple el sushi, està ple de mercuri.
1: Calli, vostè. Calli, calli.
2: Que aquest pla...
1: Fora d'aquí.
2: Escolteu, això és un pla que és molt xulo, perquè nedes entre centenars de tonyines roges al Mediterrani, i això ho pots viure al Tuna Tour a l'Ametlla de Mar. És una experiència única que podreu viure fent snorkel, diving o fins i tot amb el vostre primer bateig de mar. Mar, adrenalina i un record que no s'oblida. Aquest estiu entreu a l'aigua i deixeu que el món canvi. Podeu reservar ja aquesta activitat a tuna-tour.com. Tuna-tour.com.
0: Estic agotat. Ara tornem.
4: Diuen que el pas del cinema mut al sonor va ser una revolució tècnica, un abans i un després en la història del setè art. Però potser no era per fer que les escenes cobressin vida. Potser era per dissimular el cruixit de les crispetes. I si han de cruixir, que siguin les Top Corn de Frit Ràbic. Tria les dolces, salades, de colors i fins i tot dolces i salades alhora.

0: Versió RAC 1.
1: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
2: El dissabte 13 de juny, vine a la Fira de la Gamba de Palamós.
3: Amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa.
2: I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més.
3: El 13 de juny, vine al port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba.
2: Més informació a visitpalamós.cat.
4: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
5: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona el triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: RAC 1. RAC 1 i l'Ajuntament de Reus presenten Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus. El divendres 12 de juny, d'una a dues, el Vostè Primer visita l'únic centre d'interpretació de la vida d'Antoni Gaudí en l'any del centenari de la mort del màxim exponent del modernisme català.
7: A veure, per favor, totes atentes, que això és molt seriós, que estem a punt de parlar d'un geni universal. Us vull a totes escoltant-nos atentament, que repassem la vida i obra de Gaudí. De Gaudí? Ja els explicaran secrets inèdits, però un geni universal em pensava que el programa anava de mi.
0: El divendres 12 de juny a la 1 del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre Reus.
8: RAC 1. Tots som un milió.
0: Amb la col·laboració de Bermuts Miró.
7: Esther, qui és més geni, Antoni Gaudí o jo?
9: Vaya papanatas.
7: Papanata no és català.
10: I vaya tampoc, eh?
7: Tu calla, repipi.
11: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
12: Verisure.
0: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
13: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
14: Doncs vinga, obrim el taló del Mundial, el temps afegit, perquè avui, d'aquí uns 20 minuts, comença el Mundial, l'Elíquer Fornós.
15: Bueno,
14: sembla que t'hagi tocat la loteria, noi.
15: Sincerament, Toni, no. Avui
9: està molt emocionat. Jo,
14: cada dia em generes més sorpresa. O sigui, que aquest entusiasme per un Mundial, que a mi, la veritat, vull dir...
15: Perquè és un llor de consonrisa.
14: No. Alguns partits em poden interessar, però d'altres, la veritat,
15: però,
14: és que són...
15: Llor de consonrisa.
14: No caldria ni que els fessin.
9: Però hi ha molta gent, com l'Elíquer.
15: Traïdor. La gent recorda els estius pels mundials, recorda els anys pels mundials, per les Eurocopes, és a dir, un estiu sense mundial és un estiu que no es passa de la mateixa manera, les tardes als bars, la gent fa pinya, és igual la selecció amb la que vagis, o si t'agrada el futbol, és una festa que avui comença, que acabarà el 19 i que aquí ens ho passarem pipa, i avui la taula, Toni, és de luxe i tinc moltes ganes de començar a presentar-la.
14: Doncs vinga.
15: Però anem al gra, perquè la pregunta ja l'ha dit l'Arnau i ha donat, atenció, spoiler, pot haver donat un tom en aquests moments, però d'entrada...
16: Amenaça, spoiler.
15: Sí, no direm encara percentatges. Avui a la taula ens acompanya el nostre estimat Javi Muñoz de Movistar Plus.
17: Què tal? Bona tarda.
15: Que seguirà el Mundial per DAZN. Sí. Preparat, tu també estàs emocionat, entenc, avui, un dia com
17: avui. Jo emocionadíssim, sí. És a dir, és veritat que em costa posar-me en mode mundial, però avui, a la que comenci a rodar la pilota, fins i tot a la que comenci la cerimònia inaugural, ja m'entrarà allò el cuquet a dins i fins que acabi m'ho penso mirar tot.
15: Són cromos, porres, revolucionades. Avui ens acompanya el Marlí del futbol, el nostre estimat historiador Frederic Porta.
18: Don Federico.
15: Frederic, quants mundials a les teves esquenes?
16: Masses. No, que jo recordi el primer que recordo és el de Londres 66, imagina't.
15: Londres 66, que va guanyar Anglaterra.
16: Que va guanyar Anglaterra, sí.
15: I que un dels capítols que farem, que per cert anunciem que avui, fins que acabi el Mundial, farem cada setmana un Històries del Mundial amb Frederic Porta.
18: Molt bé.
15: Un d'aquests abordarem les polèmiques que hi ha hagut, per exemple, Argentina 78, Anglaterra 66, però no ens avancem. Avui, poc a poc, avui la història que ens porta és inauguracions de Mundial. Inicis avui amb l'inici amb el Mèxic-Sud-Àfrica. I també ens acompanya, i avui debuta, el coneixereu molt bé els mundialistes i els amants del futbol, el director i editor de la revista panenca, Aitor Laguna!
10: Hola, hola, hola, hola. Què tal?
15: Aitor, suposo que somriures i llàgrimes, somriures perquè comença el Mundial, que t'encanta, a més el cobriràs per sí. Panenca i Televisió Espanyola, però llàgrimes perquè el teu Saragossa ha baixat de categoria.
10: Pues home, gràcies per recordar-me un episodi recent que no...
14: Que no calia recordar.
10: Algú, sí, no caldria recordar-ho, efectivament. Sí,
12: molt bé. Gràcies per venir.
14: No, molt bé, Edgar, la veritat és que has començat amb molt bon peu.
12: Lo ha dejado los pies de los caballos.
10: Però és veritat, Edgar, que tindré el Saragossa a prop, perquè podré anar a veure la jugar contra l'Europa, contra el Sant Andreu, així que a tiro de TMB.
14: Exacte, a tiro de TMB. Sí, totalment d'acord.
15: Europa-Saragossa, què voleu més? Dit això.
9: Està vermell com un pebrot, eh?
15: Realment, el tema...
14: I ets explotant el cap, em sento vermelló.
15: Bé, anem directament a la pregunta.
14: Tu la carrera de diplomàcia no... L'haguessis suspès.
15: No, però ha sigut amb bona fe, tu.
14: Sí, no, clar, sí.
15: Ens coneixem i era simplement per posar aquesta informació damunt de la taula. Ara sí, la pregunta, estimats amics i amigues del temps afegit, l'actual selecció espanyola, ja ho sabeu i si no ho hauríeu de saber, té a 8 jugadors del Barça a la seva plantilla. Això perquè hi reflexioneu. Voleu que guanyi el Mundial la selecció espanyola amb aquests 8 jugadors del Barça? Sí o no? Frederic Porta.
16: Sí. Sí, tot i que la meva selecció és una altra, però bé, sí. Si hi ha 8 jugadors del Barça, doncs que guanyi Espanya, que la tinc entre les favorites, ja està.
15: Javi Muñoz.
12: Jo no... Como tiene que ser, todos con la selección.
17: Jo, per no enfadar Butanito, diré que perquè la guanyi una altra, doncs tant em fa que la guanyi Espanya.
12: Ahí però... estamos, 2-2.
17: Prefereixo que la guanyi la selecció que millor jugui, perquè després els mundials acostumen a marcar tendència a nivell futbolístic, llavors que la guanyi una selecció allò tacanya em molesta bastant.
12: Se lo debemos a Javier Clemente.
15: Aitor Laguna.
10: Jo bastant en la línia del Javi també. Per veure futbol d'este una mica ciment, fa goig veure com juga la selecció espanyola. A més, jo crec que veu molt de l'estil Barça i no només per la quantitat de jugadors, així que sí, perquè no és una, és un bon motiu per alegrar-se si guanya Espanya.
15: 3 de 3, 6.
18: 3 de 3 nyordos sí, en no, aquesta taula. No. Quin fàstic em fa racó.
15: No, van amb el Barça.
18: Senyor. Sí, clar, amb el Barça, sí, claro. Jo també en què ponen té DNI.
15: A veure, Marta Cailà, no sé si amb aquests 3 vots l'enquesta haurà canviat o segueix com dèiem o esperàvem.
9: Mira, fa una estona, quan hem saludat l'Àlex Gorina, l'enquesta guanyava amb el sí. Hi havia més de 1.000 vots a aquella hora i hi havia un 53% dels oients que deien que sí que volia que guanyés la selecció espanyola. Ara han votat més de 1.500 persones.
15: Déu-n'hi-do.
9: Això ha fet un gir.
18: Ah.
9: Més de 1.500 persones.
14: Gràcies a Vicenç Martí.
18: Sí, senyor.
14: I al senyor Marcelí.
18: Sí.
9: I gràcies.
14: I a l'Arnau Vila, que també s'ha posicionat en contra.
19: Bé, doncs, sí, amb el no.
9: A aquesta hora, més de 1.500 vots. Un 53% dels oients que han participat a l'enquesta diuen que no volen que guanyi la selecció
18: Toma!
9: Espanyola i un 47% diu que sí. Guanya el no.
15: Guanya el no.
9: Guanya el no.
15: Guanya el no per ser.
12: Julio Salinas, mira, te vaig a dir, ¿a qué mundial lo guanyará España fijo? Porque ya lo he explicat yo en un vídeo que sí. Lo he penjat del meu Instagram. Todo coincideix en igual que l'any 2010, que és quan vam guanyar per última vegada. Escolta, que te lo he resumit perquè foto un rollo en los vídeos que...
20: ¿Os acordáis del mundial que ganamos en el 2010? Esto empezó el día 11 de junio. ¿Sabéis qué día empieza el campeonato del mundo? El 11 de junio. ¿Cuál fue el partido inaugural? México-Sudáfrica. En esta ocasión, México-Sudáfrica. ¿Sabéis en qué grupo estaba integrada España? En el grupo H. Pues en esta ocasión también, grupo H.
12: Ojo.
20: En el 2010, el Real Madrid no ganó ningún título y el Barça ganó la Supercopa de España y la Liga. En el 2026, el Madrid no ha ganado ningún título y el Barça ha ganado la Supercopa de España y la Liga. ¿A quién fichó en el 2010 el Real Madrid de entrenador?
12: ¿A
20: Mourinho. En el 2026 lo ha vuelto a hacer. ¿Cuántos jugadores fueron del Barça en el 2010? 8. Y en esta ocasión, 8 jugadores del Barça. El Atlético Madrid perdió la final de Copa y en el 2026 lo ha vuelto a hacer. Es más, España en el 2010 venía de ser campeona de Europa y ahora va también a este Mundial siendo campeonas de Europa. Y ya para redondear, ¿os acordáis del tema al Waka Waka? Pues en esta ocasión vuelve a repetir Shakira, las coincidencias se repiten. ¿Quién ganó el Mundial de Sudáfrica 2010?
14: Tío, no hay
20: España.
14: Rollo,
20: pues a ver,
14: qué pesado. Y te digo una cosa.
9: Ya sería el colmo
14: que el gol de la victoria también coincidí con lo que va a pasar en el año 2010. Y el Matei Dorsalito, ya lo he dicho también.
20: ¿Quién marcó aquel gol en Sudáfrica? Iniesta. Ya sería el colmo que en esta ocasión también fuera un gol del número 8 de la selección, de Pedri. Así que se puede dar.
14: Bueno, he tingut una petita confusió.
19: Petita.
14: Perquè Iniesta era el 8 con el Barça i el 6 con España, però da igual, no lo digueu, que si no la gent no s'ha donat ni compte.
15: Només per passar segur que guanyarà Espanya, perquè francament, déu-n'hi-do quin rotllo i quines consciències.
14: T'han agradat les dades?
15: Sí, no.
14: Molt, no, realment... El vídeo original durava 3 minuts.
17: No calia.
15: Ara, efectivament, coincideix. D'aquí una estona seguirem en directe a través de Televisió Espanyola la inauguració d'aquest Mundial, on, com deia Julio, també Shakira, com el 2010, repeteix no amb Waka Waka, sinó amb Dai Dai. Una cançó que a Marc Serra no li acabava d'entrar.
14: Una cançó que és la mateixa que el
10: molt
14: Waka
10: diferent,
14: Waka.
10: Molt diferent que el Waka Waka. Res a veure.
14: Res a veure,
10: Toni.
14: És que jo crec que ja les produeix com a xurros. Sí, una és igual que l'altra.
10: Cadena de muntatge, una mica, no?
14: Jo em quedo, perdoneu, amb les cançons... M'agrada molt més les de Ronaldinho.
15: Les de Ronaldinho,
14: home,
15: sí.
14: Ronaldinho ha fet...
19: Sí. Amb Kiko Rivera.
14: Ha fet una producció musical...
10: Ja, bé, sí,
14: escolta, que és el que hauria de ser la cançó d'aquest Mundial.
10: Però aquí la notícia potser és que aquesta cançó de Shakira no inclou mossegada cap al Piqué.
14: Això,
10: que, probablement seria la primera cançó de... Sí. O m'equivoco.
14: Sí, totalment d'acord. No, és que... És un autèntic bodrio. En canvi, la cançó bona és la que han fet els del podcast La Línia de Cal, que l'han fet a mi ja. Hi ha un podcast que es diu La Línia de Cal. No sé
10: què. Espectacular.
14: Han fet una cançó mia que es diu ¿Dónde cojones está Curaçao?
10: Què diu?
14: Curaçao,
19: eh?
14: Curaçao, veure, posa-la. Que això és la bona. No la deixa aquí.
21: Bienvenidos a Estados Unidos.
15: Olé.
14: Home,
15: no,
14: molt millor.
15: La lletra no, però la
19: lletra... Què vol dir la lletra no?
14: Que visca la lletra no.
15: Som més de la música.
14: Ja, però tu, què vas anar? A l'Escolania de Montserrat, de petit o què?

0: Temazo total, eh?
1: Home,
2: ja veus.
0: Inclou una càrrega crítica important, però a la mateixa vegada et serveix per ballar una mica.
3: Sí, sí, sí. A veure, fixa't, no a mi... No...
1: Home, té més, a mi m'ha enganxat més aquesta
2: bueno,
1: que
2: canta...
1: no la de Shakira.
4: És original que la de Shakira, segur.
2: Bueno, i canta millor que no pas la Shakira.
3: Sí, sí, sí. L'hem deixat sonar perquè
2: estava
3: enganxant. Bé, comença aquest Mundial diferent, diferent. Són 48 seleccions més que mai, 12 grups més que mai.
5: No m'interessa.
3: 4 partits més que mai.
5: No m'interessa.
3: El primer, atenció, senyor Marcelí, on hi haurà ronda
5: Marcelí,
3: de 700
5: de final... Marcelí?
3: I el primer... Perdoni, senyor Vicenç, Vicenç Martí. I atenció també perquè és el primer Mundial amb tres seus repartides en tres països.
2: Mon ponyo!
3: Mai, Estats Units, Canadà i Mèxic. Escolta'm, d'entrada, sempre ho preguntem, però no per això no ho deixarem de preguntar. Seleccions favorites, aquelles aspirants que vosaltres creieu que heu vist en futbol que poden realment emportar-se aquest Mundial, Javi.
2: Bonyo.
4: Jo crec que les favorites, a priori, abans que això comenci, són Espanya i França, sens dubte. Una per qualitat col·lectiva, que és Espanya, i a més té una individualitat destacadíssima, que és la Lamine Yamal, i l'altra França, perquè té un seguit de peces, sobretot en atac, que pot formar dues davanteres que podrien competir entre elles mateixes per ser la millor del Mundial. Crec que són les dues que estan un esglaó per sobre de la resta, i jo posaria allà a prop, aviam com se li acaba donant, però té un equipàs Portugal. Crec que si gestiona bé Roberto Martínez la qüestió Cristiano Ronaldo, si no li és un llaç, si li és un complement o si li és una cirereta del pastís en els moments en què el necessiti, té un equip i té un nivell futbolístic com per estar almenys optant a les fases finals del Mundial.
0: Això no és patriotisme de terra ferma, no, Javi?
4: No, no, no,
0: no, no estirar cap a l'únic seleccionador de Lleida.
4: És que jo sóc més pallarès que lleidatà, ara
0: ja
4: volem matar, però bueno, tot l'amor del món per Roberto Martínez i per Balaguer.
0: És un bon paio, efectivament, el Robert, i coincideixo, jo crec que les tres, quatre candidates podrien ser Espanya, França, inclouria també la vigent campiona, Argentina, pel factor Messi, anem a veure quin Messi ens trobem en aquest últim Mundial del Leo Messi, evidentment Portugal, i si volem ampliar una mica, pues mirar cap a què pot passar amb Anglaterra, Brasil de Rafinha, Vinícius i Carleto Ancelotti, però no molta cosa més. Jo crec que ja tenim prous candidats, no?
3: Com va canviar la història, Frederic? Brasil sempre a la número 1, i ara és si ho ampliem molt, que la posen com al radar.
6: Bueno, sí, si ho ampliem. Jo, per no repetir els candidats seus, l'únic que diré és que mai ha guanyat una Copa del Món una selecció entrenada per un entrenador estranger d'un altre país. Això és bastant curiós.
3: Home.
6: I, a més, ningú ha repetit en guanyar un torneig d'aquest tipus des de Brasil als 58 i 62. O sigui, que ha plogut una miqueta. O sigui, que costa una barbaritat. Jo, per mi, apostaria per Espanya, clarament. Portugal també m'agrada força. Estic pendent de Marroc, a veure amb què pot fer. I m'interessa veure com funcionen Anglaterra i Alemanya perquè no es quedin penjades.
3: Mira, parlava d'Espanya el Frederic Porta, qui l'està seguint, RAC1, que és el corresponsal d'aquesta casa als Estats Units, és el Damià López, a qui ja podem saludar. Damià López, què tal? Bona tarda.
7: Com, Damián?
8: Què tal? Bona tarda. Bona tarda a tots. I també al Minguella i al García, a tots.
7: Ahí está, lo tuve en mis pechos, y ahí está el único enviado especial.
9: Me encanta dir-ho.
7: Tenemos ya las alineaciones.
3: No, encara no.
8: De quin partit, del Mèxic-Sud-àfrica o de l'Espanya-Cap Verd? De quin partit vols, José María?
7: Mèxic-Sud-àfrica.
8: El Mèxic-Sud-àfrica encara no, però estan al caure, perquè surtin les alineacions a l'Estadi Azteca, on tu, José María, jo crec que vas viure el Mundial 86, o potser el Mundial 70, que eres més jove.
7: Ahí
8: no
7: estamos,
8: sé quin Mundial va ser.
7: Desde que empecé en el diario Pueblo, hasta que fui pasando por la cadena SER, la cadena COPE, Antena 3 y Onda Cero, de la que me fui increïble 5 minutos antes de que me echaran.
8: Com vas veure Pelé allà, eh? Sent coronat el rei del futbol.
7: Un grande.
3: Estimat amic, qui
7: preguntem
3: per les seleccions favorites, ara Federic ha parlat molt d'Espanya, tu estàs seguint Espanya, nosaltres ens preocupa molt Lamine Yamal. Tinc entès que avui s'ha anat amb la resta de companys. Com està Lamine Yamal?
8: Sí, avui ja ha tornat la selecció espanyola als entrenaments. Hem tingut accés al primer quart d'hora en públic, sota un sol de justícia, molta calor aquí a Chattanooga. I bé, doncs ha sortit dels primers, l'hem vist molt animat i doncs hem vist com feia unes primeres carreres i un rondos al costat dels seus companys, també Nico Williams, i els dos entrenant-se a ple ritme. Doncs bé, l'he vist bé. De fet, li han fet doncs, un cercle amb calbots els dos, d'alguna manera escenificant el retorn, l'alta mèdica, Nico Williams i a Lamine Yamal, i ara mateix la situació de cara al que pugui passar el primer partit no canvia massa, però sí que els dos entraran a la convocatòria, no seran titulars, i la idea és que en el cas de Lamine Yamal, Edgar pugui jugar uns 15-20 minuts. Algú es pot espantar, perquè pots pensar que si es va lesionar el 22 d'abril contra el Celta no s'hauran complert dos mesos, però sí que la realitat és que aquí, a diferència de quan critiquem a la Federació Espanyola en les aturades de selecció, diguem que l'egoisme ve, o el risc podria donat pròpiament per la selecció espanyola perquè s'està jugant al Mundial. Vol dir que si ells creuen que estan arriscant el jugador, serien ells mateixos qui tindrien el risc de poder-lo perdre. No? Per tant, si juga dilluns és perquè creuen que està bé i que no, que no tenen el risc de poder perdre'l més endavant en el Mundial.
3: O sigui que podríem veure perfectament Lamine Yamal el dia 15 com a titular davant de Cap Verd.
8: No, com a titular no,
3: no,
8: Edgar. No, no, no. L'equip que jugarà contra Cap Verd probablement sigui el de l'amistós de Puebla contra Perú, amb Ferran Torres a la dreta i potser Baena a l'esquerra, o Oyarzabal al mig. Jo crec que la dinàmica de jugadors del Barça titular serà la de veure Cubarsí i Pedri, sempre aquests dos més Lamine. Quan no hi sigui Lamine pot entrar Ferran Torres. A Olmo el veurem bastant, a Gavi també. Eric García menys i Joan García és el tercer porter. Aquí sí que Luis de la Fuente ho té clar. Lamine serà suplent contra Cap Verd. Sis dies després, perquè hi ha sis dies entre els dos partits contra Aràbia, ja veurem, i el tercer partit contra Uruguai, que és el partit estrella d'aquesta primera fase per Espanya, a Guadalajara, Mèxic, Lamine Yamal ja serà titular 100%.
3: Si Espanya queda primera, Argentina segona, o al revés, es trobarien a setzens?
8: Sí, sí, sí, Espanya i Argentina es creuen. Es va destacar molt quan es va fer el sorteig, que a més recordo que el vaig viure amb vosaltres, aquí a l'estudi, bé, a la planta 15 en aquest cas, no, però que el van viure junts, que es va destacar molt que Espanya i Argentina, si queden primeres de grup, no es creuen fins la final, però a mi em sembla més destacable el fet que els grups d'Espanya i Argentina es creuen a l'eliminatòria de setzens de final. Per tant, les dues han de procurar ser primeres per no creuar-se. El primer del grup d'Espanya es creu amb el segon d'Argentina, que en teoria hauria de ser Àustria o Algèria, i el primer del grup d'Argentina es creu amb el segon d'Espanya, que hauria de ser Uruguai. Però clar, què passa? Que en el cas d'Espanya no hi ha massa problema, perquè Àustria i Algèria són més o menys accessibles, però el segon del grup d'Espanya és Uruguai. Per tant, Argentina, hi ha gent fins i tot, Edgar, que prefereix jugar contra Espanya que contra Uruguai, perquè hi ha una rivalitat acarnissada. Ah, sí, sí, sí. Hi ha molta rivalitat i hi ha temor per part dels argentins contra els uruguaians. Saben de la qualitat d'Espanya, però també tenen temor al que pot plantejar Uruguai, que no té massa a perdre, perquè saben de la seva inferioritat tècnica, però a nivell del que és deixar-se la pell i anar a combatre contra Argentina, pot ser, jo crec que seria el setzè de final estrella, sens dubte.
3: Déu-n'hi-do, aquest Mundial.
0: I Uruguai amb seleccionador argentí? Amb Marcelo Bielsa.
8: Amb Marcelo Bielsa, que estalien unes traques cada vegada que parla. Hi ha dies que deixen a unes perorates de 40 minuts i després es troba algun periodista o alguna periodista que li fa 10 preguntes i en total doncs, el document dura menys d'un minut.
5: A lo Bielsa, que com a seleccionador argentí va anar al Mundial de 2002, on anava com una de les grans candidates i va caure a fase de grups. És a dir, que a Argentina li tenen molt guardada, que consideren que va d'alguna forma desaprofitar una de les grans generacions amb un debat entre Batistuta i Crespo, etc. En fi, que arribàvem un gran equip, va fracassar amb Argentina i ara juga el Mundial amb Uruguai.
3: I no va guanyar per això l'Oro Olímpic el 2004 a Grècia, Bielsa?
0: Sí, correcte.
3: Com a mínim això...
0: I després també ha dirigit a Xile. Clar. O sigui, és el tercer Mundial per Bielsa, que efectivament, com diu el Damià, les rodes de premsa del Bielsa les has de veure com els missatges del WhatsApp, a velocitat per dos.
5: Al revés, les has de veure com una homilia, com l'Evangeli, com el Papa, no?
3: Ens expliquen jugadors que van ser entrenats per Bielsa, que un dia parlaran, que déu-n'hi-do com eren les seves xerrades. Dit això, pregunto a taula, els malalts de futbol, hi ha quatre seleccions, clar, amb 48, imagineu-vos, quatre seleccions que debuten per primera vegada a una fase final de Mundial: Cap Verd, Jordània, Uzbekistan i Curaçao, com escoltàvem a la cançó. Poden passar fins a 8 millors terceres. Li doneu la possibilitat a alguna d'aquestes debutants a fer la gran sorpresa d'arribar fins als setzens de final?
0: Jo, personalment, ho veig bastant complicat. Estem parlant de seleccions que s'han classificat en alguns casos en repesques, en situacions complicades. Evidentment, del que parlava també el Fede, no? En un Mundial tan ampliat amb 48 seleccions, probablement la idea d'Infantino, quan van plantejar Mundials de 48 seleccions, no era que es classifiqués una selecció com Curaçao, que no representa ni tan sols a un estat independent, està representant a una dependència del Regne dels Països Baixos que té la població del districte de Sants-Montjuïc, o Mataró. Mataró està jugant al Mundial.
10: Ah, sí?
0: Amb Curaçao, sí, sí.
10: I... Però Rocafonda.
0: Sí, correcte. I s'ha de dir que dels 26 jugadors de Curaçao, 25 són nascuts a Països Baixos. O sigui que tenim a la selecció de Països Baixos i després està Països Baixos B, que és Curaçao.
10: Seria com un filial, no?
0: Correcte, tal qual, tal qual. I pràcticament tots els jugadors estan jugant a segones divisions domèstiques, així que ho veig bastant, bastant complicat.
3: Sí, es preveuen golejades a la fase de grups amb aquestes seleccions, entenc.
5: Sí, és la conseqüència lògica d'ampliar tant el número d'equips que se't poden colar aquestes seleccions, que a priori no són competitives si els toca un equip gran. Però bé, ja vam veure també golejades anteriors mundials. Espanya va debutar amb un 7-0 contra Costa Rica, si no m'equivoco.
3: Sí.
5: Golejades se n'han vist moltes a les Copes del Món, jo crec que en verem unes quantes aquesta vegada.
3: Frederic, es recorda alguna golejada d'escàndol precisament amb alguns equips com Aràbia Saudita, com Costa Rica, que recordava el Javi Muñoz?
6: Home, jo el que recordo va ser aquell 7-1 que li va fotre a Alemanya a Brasil, no? Que allò sí que va ser un terratrèmol en el seu moment. Parlant d'altres coses, o a mi, el que em sobta és que sempre que el Mundial ha passat per Mèxic ha sigut un gran Mundial. Perquè hi ha el Mundial del 70, sí, amb els 5 déus de Brasil, i el Mundial del 86, que és el Mundial del gol de Déu i del gol de Maradona.
5: Que havia de ser Colòmbia, del Mundial. Sí, i problemes organitzatius, ho passen a última hora a Mèxic.
6: Sí, no, havia de ser a Mèxic. El que passa és que Mèxic l'any anterior havia tingut un terratrèmol terrible, perquè sempre, aquesta és una altra constant, que avui, a més, he mirat quan m'ho has comentat, Edgar, que és que cada vegada que s'organitza un Mundial a Mèxic surt un Mundial molt bo, però internament el país té uns problemes enormes. I sempre es xiula amb una escridassada horrible el president de torn a la cerimònia inaugural. L'any 70 va ser Gustavo Díaz Ordaz, que venia d'aquella cèlebre matança de les Tres Cultures, de la plaça de les Tres Cultures de Tlatelolco. L'any 86 va anar contra Miguel de la Madrid, que acabava de viure un terratrèmol brutal, que me'n recordo, vaig fer aquell Mundial, i a tot arreu veies lones que tapaven edificis sencers que s'havien ensorrat. I per això es va parlar de suspendre el Mundial allà, però al final el van fer com un exercici d'autoestima nacional, de dir, ho hem de tirar endavant. I va ser el Mundial de Maradona, del Gran Gol, de la Mano de Dios, sí, etcètera, etcètera, etcètera. I aquesta vegada entrem en una fórmula nova, mercat més gran, un Mundial que comença molt polititzat, perquè el que ha fet Trump fins ara no en parlem prou, però és molt bèstia, i bueno, ja veurem com avança la competició. Aviam, és normalment en aquest tipus de competicions, Toni, es guarda una mica allò que es diuen la treva olímpica, no? Deixes allò una mica les guerres i tal per dedicar-te al futbol. Trump s'ho ha saltat amb l'àrbitre somalí, amb els iranis que estan a Tijuana...
10: Avui hem tingut notícies de...
11: Sí, la UEFA, que s'ha afanyat a fer oficial que aquest àrbitre serà l'àrbitre de la final de la
10: Supercopa. No, però dic que hi ha hagut un altre,
11: un altre incident
10: país, amb un altre país.
11: Sí, que són 500 aficionats de Costa d'Ivori...
10: Això, que no els han deixat entrar.
11: Que els deneguen el visat.
6: Bueno, i veus que per exemple, com la manera de catxejar, no?, de registrar
10: sí,
6: jugadors...
10: Els mateixos jugadors.
6: Els mateixos jugadors.
10: De Senegal
6: que
10: i dius, però de
0: sempre són Senegal, Uzbekistan, Costa d'Ivori, és a dir, mai és aficionats neerlandesos, ja. Sempre sí. té aquest punt
10: racista.
0: Clarament racista,
5: però
0: efectivament.
5: Hi ha una forma nova d'utilització del futbol per justificar segons quines qüestions polítiques fins ara, que es parlava de l'esport washing, aquesta forma d'intentar blanquejar o rentar segons quins règims a través de l'esport. El que feien precisament aquests règims era intentar amagar-ho. És a dir, porto un Mundial al meu país, jo deixo que entri tothom, i deixo que entri un àrbitre somalí, que juguin els iranians, etc. Faig veure que aquí no passa res, poso un parell de dones a l'estadi, faig que la realització les enfoqui, dic que aquest país es viu amb normalitat i després quan el Mundial o quan la competició que sigui marxi aquí, jo torno més legitimat a l'exterior, però torno a fer el que estava fent. En canvi, Trump ho fa al contrari. Trump no és que ho estigui amagant, al revés. És que li està ensenyant a la seva base electoral, al seu moviment vaga, mira que sóc capaç de fer, a mi em porten un Mundial als Estats Units, però tot i així jo sóc capaç d'humiliar els costa marfilenys, de no deixar entrar a un àrbit somalí. És una redefinició encara més perversa del que era fins ara l'esport.
10: I ens explicava el Francesc Peirón a la primera hora de programa, que hem connectat amb ell, el corresponsal de La Vanguardia a Nova York, que les unitats aquestes d'aquesta policia d'immigració que actuaran i que tenen llibertat absoluta d'actuar als estadis.
4: Sí, sí.
10: I ens deia que molta gent d'immigrants són els que van als estadis. Per tant, veurem d'aquestes actuacions què és el que passa.
4: Això, ara que venim d'unes setmanes de parlar de Bad Bunny, quan va estar aquí de concert a Barcelona, Bad Bunny va dir que ell no aniria a fer mai un concert als Estats Units, tal com estava ara la qüestió de l'ICE, perquè sabia, era conscient que la gran majoria del seu públic és un públic llatinoamericà, immigrant, i que és carn de que l'ICE entrés a l'estadi, es posés a la sortida i comencés a deportar gent, i que era un dels motius pels que no feia un concert allà. Això pot passar ara amb el Mundial.
10: Sí, sí, Peirona ens ha dit això, que era possible que passés.
3: I aquesta polèmica, que mira, avui justament l'Aitor Lagunas, que avui ens acompanya, al seu programa que fan a Panenca, De què planeta viniste, ha dit textualment, encara no ha començat a rodar la pilota i aquest Mundial és la vergonya més gran viscuda fins ara. Parlaves d'escorcolls a equips, a jugadors, àrbitres, com dèiem, que no els deixen entrar pels visats, canvis de seu a equips que volen entrenar-se i els han de canviar per un tema de seguretat, no poden estar tranquils. Aitor, explica'ns una miqueta com ha començat tota aquesta polèmica i fins a quin punt la notarem al llarg de la competició.
0: Home, no sóc molt optimista en aquest sentit. Jo crec que ja l'experiència que tenim prèvia, recordem que venim del 18 a Rússia, amb Rússia ja annexant-se Ucraïna, parts orientals d'Ucraïna i Crimea, i el 2022 a Qatar, en aquest sentit, pues, clar, això és un increixendo, no? Estem assistint ara al Mundial que la FIFA ens vol vendre com el més gran. Jo crec que no és el més gran, és el més excessiu, que pot sonar semblant, però no és exactament el mateix. Estem parlant, sí, de 48 seleccions, de 1.250 jugadors, de 104 partits, de 3 nacions anfitriones, però jo crec que tot això respon al mateix, que és aquesta voluntat de generar més diners, més ingressos per part de la FIFA, per part d'Infantino, i també la voluntat de servir d'eina absolutament servil als peus del poder polític i econòmic més obscur. I aquí el futbol no té cap mena d'autodefensa. Jo crec que és el més criticable és que, com a aficionats al futbol, quina autodefensa podem trobar per mirar un Mundial, que és un festival, que és una cosa molt especial que només passa cada 4 anys, sense haver de tapar-nos els nassos per cada vegada que veiem el tram a la llotja. Això és un repte que el futbol no ha sabut resoldre i que, malauradament, durant el Mundial, pues, ara, quan comenci a girar la bola, probablement se'ns oblidarà tot. Ja va passar.
10: Perdoneu, però no deixa de ser curiós, que ho hem estat abordant, que tu deies que quan hi ha els Jocs Olímpics es crea com
6: una treva olímpica.
10: Una treva. Doncs tenim treva, si més no. Donald Trump acaba d'anunciar que ha arribat a un principi d'acord amb l'Iran. Quina casualitat, que és a les portes de l'inici d'aquest Mundial.
12: Tot just fa uns minuts, el president dels Estats Units ha anunciat aquest principi d'acord amb l'Iran, diu que ha cancel·lat els bombardejos previstos per aquesta nit. Explica en un tuit a la seva xarxa social que les discussions amb la República Islàmica s'han elevat al màxim nivell de la direcció d'aquest país, que han estat aprovades, i que, per tant, ell, com a president dels Estats Units, ha cancel·lat els atacs i bombardejos programats per a les pròximes hores. Diu que el lloc i l'hora de la signatura d'aquest principi d'acord s'anunciarà aviat, que ho sabrem de seguida, i que mentre això no es faci efectiu, de moment l'estret d'Hormuz continua bloquejat, però que això ja va molt bé.
10: Bueno, curiosament, Trump ja ho ha dit reiterades ocasions, i ves per on, quina casualitat, avui també ho diu, a les portes de l'inici del Mundial. Today's the day. Fem una pausa, 3 minuts i tornem.
13: Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró.

0: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
1: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
2: Va, que tenim la inauguració en marxa. Punxa'm la inauguració.
3: Digue'm com puc parlar,
2: eh? A Mèxic, eh?
3: A Mèxic.
4: Ja, Estadi Azteca, que es diu Estadio Ciudad de México.
2: Mira, bienvenidos a México. Estan...
5: Uy, això és com un ritual.
2: És emocionant.
5: La danza de la lluvia. No m'hi veuran a mi aquí.
2: Home, es fa mirar aquest espectacle, eh? Me perdonareu, però pot ser el millor del Mundial, eh? La inauguració, perquè segons quins partits...
6: Home, millor que el papa, sí, no? Que ha passat de la Sagrada Família al Barnasud. L'hem ficat ara aquí a Les Palmes, estava com al Barnasud.
4: A Canàries, sí, efectivament.
2: El papa que està en un altre estadi, per cert.
4: Sí, a l'estadi
2: de Gran Canària.
4: De Les Palmes.
2: El papa a l'estadi de Gran Canària, sí. I al Mundial, que el tenim a l'estadi aquest de Mèxic. A veure, Kaila, què em volies explicar?
3: És un tema per a aquells que tenen fills petits o adolescents. El pla BEO, impulsat pel Ministeri de Sanitat, ofereix fins a 100 euros per a menors de 17 anys que tinguin problemes de visió, sense distinció de renda, barri, procedència ni gènere. Perquè veure bé també és una qüestió d'oportunitats, i no corregir un problema de visió en la infància pot afectar l'aprenentatge, pot afectar l'autoestima i pot afectar el dia a dia de nens i adolescents. Per tant, si necessiteu ulleres o lents de contacte, és una molt bona ocasió. A més, la forma de beneficiar-te és molt senzilla, perquè pots consultar l'òptica de forma àgil i directa. Les ulleres dels més joves, per fi, de la sanitat pública. Podeu consultar tota la informació en una adreça que és en castellà, escrita en castellà, bo.sanidad.gob.es.
4: Molt bé. La inauguració, Toni, és un autèntic festival. Ara han aixecat una Copa del Món enorme al centre del camp de l'Estadi Azteca, que, insistim, es diu Estadio Ciudad de México al Mundial, perquè no poden portar cap tipus de noms ni històries. Uns 80.000 espectadors que ara hi caben, segons la FIFA. I aquí ho teniu, mira, mira.
2: Aquí no ho tenim perquè la gent no ho està veient.
4: No, vull dir que aquí ho poden escoltar, vull dir.
2: Bueno, sí,
4: no, aquí els intentem transmetre la màxima passió.
7: Que per cert, n'hi haurà tres de cerimònies d'inauguració, això és important.
8: Abans del primer partit dels Estats Units i abans del primer partit de Canadà.
7: És la primera de les tres.
2: Tres inauguracions.
7: Una per país.
8: No sé si totes estan pomposes, però n'hi haurà tres, sí.
2: Quin malson, tres inauguracions.
4: Per cert, Damià, que encara el tenim amb nosaltres, ell és a Chattanooga, a l'estat de Tennessee, més o menys al centre-est dels Estats Units. Aitor Lagunas, crec que li vols traslladar alguna cosa sospitosa que ha passat a l'hotel.
6: Damià, com estàs?
9: Hola, Aitor.
6: Aviam una cosa, perquè estic mirant aquí que la selecció espanyola està a l'Embassy Suites de Hilton de Chattanooga, no?
9: Sí, en ple centre de la ciutat, sí, sí.
6: És que havia vist que en algun moment també s'havien plantejat anar a un altre hotel, que es deia el Red House, no sé si et sona.
9: Sí. És que és petit, això, sí.
10: Sí, però vinàvem en Trivago i era més barat, este hotel.
6: No, és que hi ha una habitació, això no sé si ho sabien.
11: Explica-ho.
6: Habitació 311.
11: Home, i tant.
6: On, teòricament, encara queda l'esperit d'una dona decapitada, assassinada, als anys 30.
11: Efectivament.
6: Una prostituta, i diu la llegenda que quan va anar al Capone va notar aquesta presència. I va sortir fugint d'aquest hotel. No sé si aquesta és la raó per la qual la selecció espanyola s'ha estimat més canviar d'hotel, directament.
9: I va acabar el Catraz, no? Doncs no sé la veritat, però jo t'he de dir una cosa. Si realment ha arribat la informació, no crec que De La Fuente tingués manies.
4: ¿Cómo?
9: Jo crec que si De La Fuente... Crec que si s'assabenta d'aquesta circumstància, jo crec que els fica igual a dins, eh?
10: No.
6: I fins i tot ell s'agafa a l'habitació 311, no, Damià?
8: A qui li donen la 311, ara?
9: Totalment.
10: És que si me aparece el fantasma...
2: Tita, igual, no?
10: Me quito la camiseta, el senyor los brazos
2: y
10: sale corriendo.
2: Sí, se acojona la...
4: Exacte.
10: Estoy levantando 300 kilos ahora.
4: Explica'ns, tu eres a Chattanooga, te'n vas cap a Atlanta, entenc, per veure el primer partit d'Espanya el dia 15?
9: Sí, de fet, avui estem en ruta cap a Atlanta per una qüestió administrativa, diguem, per acreditar-nos, que sempre és difícil. Fa 2 anys a l'Eurocopa va ser complicat i ja ens han avisat que, sobretot, hi anem amb 3-4 dies d'antelació pel tema de... Bé, no ens deportaran ni esperem escorcolls massa complicats, però sí que ens han dit que a nivell d'autoritats que ens acreditem amb dies d'antelació per evitar problemes, que un accent mal posat, en el nostre cas el meu accent és obert, que un accent que els hi sembli estrany ens pot complicar la vida. Per tant, ara estem en ruta. Tornem avui mateix i el dia de la prèvia diumenge tornarem també cap a Atlanta, on Espanya juga el primer partit d'aquest Mundial, efectivament, contra Cap Verd.
4: Doncs, Dami, a posar la D del canvi automàtic que sempre porten els cotxes americans, segueix la ruta que volem que arribis d'Atlanta i ens anem parlant aquests dies. Que vagi molt bé.
9: Molt bé, i la R de la marxa enrere, també. Sí, sí, cotxe automàtic.
4: Home, clar, ja tots són automàtics,
12: no? La marxa enrere sempre...
3: Ai, escolti-vos.
4: Aquí cadascú va a la seva, tranquil. Dami, no et preocupis. Bueno, fes el que puguis per allà als Estats Units, tu mateix.
9: Tinc al costat el Lluís Buixeres de La Vanguardia, que s'està fent un fart de riure amb vosaltres.
4: Molt records amb el Lluís.
9: S'està fent un fart de riure.
4: Lluís Buixeres.
13: Bona tarda.
9: Don Lluís.
4: Hombre, Lluís. A gaudir del Mundial, quina parella.
12: La marxa enrere.
3: Ahí va.
9: Va, home, per favor.
3: Per favor.
4: Gràcies a tots.
9: Adéu-siau.
4: Lluís Buixeres i Damià López. Amb cotxe, en ruta, esperem que no els hi passi res.
3: Acabem de rebre
2: ja l'hem acomiadat.
3: Un mail de...
2: Vinga, noi, t'enrotlles com una mozzarella amb una pizza.
3: Pobre
2: va.
3: Una mozzarella. Pobre Edgar.
1: Els play-offs de la Lliga ACB es juguen a RAC+1. RAC+1. 4 anys després, ha arribat el moment. Let's play
14: football. La rematada, Messi, gol!
1: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
14: Compte França centrada, gol!
1: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
15: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol, gol, gol!
1: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
14: Final! Història de la Copa del Món!
1: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som 1 milió.
16: RAC+1.
1: Aquest divendres, doble menú de bàsquet i futbol a RAC+1. A les 8, des del Roig Arena, València 6 a Joventut. Segon partit de les semifinals de la Lliga ACB.
17: El Joventut, que escriu una pàgina a la seva història recent.
1: Viviu-lo en directe a l'app i al web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. I des de les 9, pendents del Canadà-Bòsnia del Mundial de Futbol. L'estrenen la competició d'una de les seleccions anfitriones. Aquest divendres a les 8... València, penya de l'ACB i Canadà-Bòsnia del Mundial. Doble menú de bàsquet i futbol a RAC+1.
16: RAC+1.
1: Tots som...
16: Més...
1: 1.

0: Bona tarda a tothom. D'aquí a 8 minuts seran les 8 del vespre, l'hora prevista perquè comenci el segon partit del play-off semifinal de la Lliga ACB entre el Barça i el Tenerife al Palau Blaugrana. El primer va caure del cantó blaugrana de manera molt clara, pallissa del Barça 167 en el primer partit ara jugat ara fa dos dies aquest dimarts al Palau. Avui el Barça busca viatjar cap a Tenerife amb un 2-0 en aquesta eliminatòria. Un Barça que va eliminar el Múrcia, els quarts, un Tenerife que va eliminar el Madrid, un Barça que té l'avantatge de pista i per això juga aquests dos primers partits com a local al Palau Blaugrana. I com diem, amb aquest bon record de ser molt i molt superior a l'equip de Vidorreta en el primer partit de la sèrie. Al Palau, ja instal·lats el Dani Aguilar i el Jordi Colomer. Hola, Dani, bona tarda.
1: Hola, Xavi Puig, molt bona tarda.
0: Com anem de gent, Dani?
1: Poca, Xavier, poca. Segueix sense haver-hi, de moment, una entrada que presumiblement veiem important per veure un segon partit de semifinals. Veurem si a mesura que va passant els minuts s'apropa més de les 4.600 i escaig persones que va haver-hi el primer partit. En cap dels dos de partits de play-off aquí al Palau Blaugrana de moment hem arribat a les 5.000 persones. Recordo que això no és la meitat, però és poc més de la meitat. De nou ovació per Marcelinho Huertas, l'etern brasiler, que avui tornarà a enfrontar-se al seu exequip, al Barça. 6 minuts per l'inici d'aquest segon partit de semis.
0: Recuperat ja del que vas viure i veure ahir a València, Dani?
1: recuperat. I mira que ens ho vam passar bé, Xavi, que va ser un partidàs a tots els nivells, per escenari, per equips, per propostes, per entrenadors, per lideratges de cada equip, per esportivitat, per emoció, imprevisibilitat. Malauradament va acabar amb derrota badalonina, però, noi, va ser un partidàs. De moment jo crec que el millor partit que portem de play-offs. Ara feien bromes alguns companys que deien, hosti, la CB realment podria acabar ja després d'aquest partit. Bé, encara esperem que ens falti alguns assalts més, però va ser un partidàs que, insisteixo, l'únic que pegues, evidentment, i el més important, que la penya va acabar perdent.
0: Segon assalt demà a les 8 al Roig Arena. Allà estarem també per explicar-ho, evidentment, a RAC més 1, també aquest segon partit del play-off de la penya. Avui parlo el segon del play-off del Barça. El Barça amb els mateixos que dimarts.
1: Tants caps, tants barrets. Les baixes són les de Miles Norris i les de Juan Núñez. Més que baixes, els descartats. Per tant, saps allò que el que funciona no ho toquis gaire? Doncs de moment és el que està fent Xavi Pascual per encarar aquest segon partit de semifinals.
0: I el Tenerife també amb els mateixos?
1: També amb els mateixos, amb Frank Guerra també de partida en la convocatòria, que era el jugador amb el qual arribaven més dubtes.
0: Hola, Jordi Colomer, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: El que sí que sorprendria és que el guió fos el mateix que dimarts, no? En principi avui hauríem de veure una mica més de batalla, de guerra, el parquet.
2: Esperem, sí, enteneu-me, esperem relativament, perquè la, més que res, perquè el primer partit, la segona part, gairebé, si la mitja haguessin signat allò a cor i ens quedem al vestidor, no hauria passat res.
1: Ho va reconèixer Vidorreta.
2: No vam fer com els Knicks la passada matinada.
1: Bé.
2: Però sí, esperem un partit amb més batalla, però segueixo pensant que és eliminatòria 3-0 i que el Barça és molt superior. Vull dir que el Tenerife ja va fer la gesta inesperada que era carregar-se a Madrid i tot això és un afegit, i el Barça té armes i físic per passar per sobre el Tenerife, amb tot el respecte sempre al Tenerife per la trajectòria que ha tingut tots aquests anys, però està en baixes, està readaptant-se sobre la marxa i veurem fins on arriba. Això sí, també ens hem de curar en salut, perquè en la primera eliminatòria vam tenir un Barça arrasant a Múrcia i en el segon, doncs, Sito Alonso va canviar el 5 inicial, va posar la defensa en zona i a partir d'aquí vam tenir un partit molt diferent. Veurem avui si Vidorreta té també alguna arma a l'armari que faci canviar la cosa. De moment, mira, Pati Mills estava al vestidor fins ara, pareix ara, estrany.
0: Mira, ens mostren imatges de dins del vestidor, vaja, d'aquesta avançala que hi ha abans de sortir al parquet, d'aquests rituals que tenen els jugadors, déu-n'hi-do, del cachondeo, per dir-ho en català correcte, dels jugadors del Tenerife, abans de saltar al parquet a escalfar-se, amb un lloro al mig, a posar música, Pati Mills fotent unes ballaruques espectaculars, calbots per aquí, per allà...
1: Sí. Té aquesta tradició que és amb Shermadini, si no m'equivoco, que és, vaja, cadascú que l'avaluï com vulgui, que és que abans de sortir de Shermadini li claven una bufetada, vol dir, li claven un cop I llavors, de manera amistosa, sempre es tria algú, li clava un cop i llavors surten. I quan no hi ha Xermadini, hi ha algú triat. L'altre dia crec que va ser Joan Sastre. I també amb la novetat de Pati Mills portant la banda sonora, portant la música amb aquest lloro. Per tant, amb aficionats d'Austràlia una altra vegada, Puig? Hmm. Avui no veiem el... Austràlia... Sí, Austràlia, sí, ho he dit bé, no? Sí. No veig el nostre amic, Colo, avui, jo crec que no. Ja em va tenir prou l'altre dia.
2: Però l'armari s'ha quedat tancat.
1: Exacte, però ni algun d'Austràlia que ve a veure el que és... Sí, no, una llegenda del bàsquet australià de competiments, el podem considerar com a tant, tal? Sí,
2: que cap mena de dubte, vull dir que al final no han tingut tants jugadors a l'NBA, vull dir que jo crec que estem... Sí que han tingut grans, Andrew Gaze, Bogut, Mills, però estem parlant de... Sense mirar-ho, segurament... hauríem de comparar amb Gaze, que va ser un altre gran notador, però si no és el màxim notador de la història d'Austràlia, deu ser Gaze, però va ser el segon, campió de l'NBA, i una altra història brutal, i que a més ho vam destacar, no? Que a nivell de selecció, molts anys tenen una metralleta que feia molts punts. Però curiós aquest ritual, és a dir, quan els seus companys estaven acabant l'escapament, ell quedant poc més de 3 minuts ha sortit del vestidor i no ha anat a tirar ni res, sinó que ha anat directe al vestidor... directe a la banqueta. Ara estan... Entenem que juga, no? Perquè ara estan tots preparats per fer la presentació, segueix sense aixecar-se, assegut a la banqueta.
1: Jo,
2: si la cosa no anés amb ell.
0: Vaja, a mi l'actitud a dins del... Vaja, en aquesta zona, aquesta avantsala, no semblava de molta preocupació per no jugar, però vaja.
1: És més, segons l'acte és titular, Puig.
0: Ah, mira.
2: Doncs sí.
0: I hem vist l'arribada, la CB ha penjat un vídeo que hi havia un nen que l'esperava amb una pancarta i amb unes... Es veu com una xocolata molt típica d'Austràlia, que li ha regalat a Patty Mills quan baixava de l'autocar i s'encaminava per aquella rampa d'accés al Palau Blaugrana.
1: Sí, no sé si seria segurament el millor àgape abans d'un partit, però vaja.
2: Sucre, va bé. Sí.

0: A divendres, a l'últim quart ja, dos minuts perquè s'acabi, empat a 8, Barceloneta 8, Ferencváros 8, guanyava el Barceloneta, però en aquest tercer i últim quart, parcial a favor dels hongaresos, de moment 8 a 8, veurem si anem a uns penals o si és capaç el Barceloneta d'enllestir-ho. Veig llaç negre a la solapa de Xavi Pasqual, sí. Dani, per la mort d'Eduard Portela.
1: Encara no ens ho havien notificat, però tot apunta que hi haurà minut de silenci. Només faltaria per al que és, vaja, una persona sense la qual no entendríem el que veiem a dia d'avui a cap dels nivells, ni el bàsquet estatal ni continental, el senyor Eduard Portela, que ens ha deixat avui, i per això s'ha anunciat aquest migdia a l'ACB i per això aquest minut de silenci aquí al Palau Blaugrana.
2: Es mi alma, la fuerte.

0: amb imatges al videomarcador d'Eduard Portela ensenyant en diferents fases de la seva trajectòria.
1: Molt vinculat al Barça també, del qual en va ser entrenador, en va ser secretari tècnic durant també director tècnic durant també un grapat de temporades a la dècada dels 70 i principi dels 80, fins que és un dels culpables, entre cometes, evidentment, de la fundació de l'ACB. I actiu fins gairebé l'últim dia, l'hem vist, el vam veure, que era la Copa, a la llotja de la Copa del Rei, d'aquesta última Copa del Rei, ja encara Eduard Portela.
0: I tant que sí, de fet, ara, estrictament, i el minut de silenci, abans era un homenatge a Mirsa amb imatges de Portela, i ara aquest minut de silenci.
2: Moltes gràcies.
0: Fins aquí l'homenatge del Barça a una persona, a un activista del bàsquet, et diria, Xavi, que mereix tots els homenatges. Un home, com deies, clau per al ressorgiment del Barça. Va ser entrenador quan aquell equip amb el senyor Llaudet va baixar a segona divisió o fins i tot va arribar a desaparèixer. Va ser secretari tècnic, va ser responsable que alguns dels grans jugadors de la història del Barça apareguessin vestits de blaugrana en aquelles èpoques dels 80 i dels 90 posteriorment, i també va ser creador, fundador, clau, de membre clau per fundar la CB, també va ser president de l'ULEP, vaja, una llegenda en aquest cas sí, dels despatxos basquetbolístics. Ara ja tot a punt perquè arrenqui aquest segon partit de semifinals de l'ACB a RAC més 1 i al Palau Blaugrana. Avui us saludem des de Barcelona. Arrenca el partit, pilota al cel del districte de les Corts. La primera és per al Barça, que ha sortit amb el quintet habitual, amb Juan i Marcos, Panther, Clyburn, Toko Shengelia, i el pivot Yusufa Folk és qui rep la primera. La primera de Yusufa, falla Yusufa, el rebot és per ells, és per Frank Guerra. Avui de titular Frank Guerra, Colo.
3: Sí, entenem que de mica en mica va afanant el ritme i encara que sigui xugant cada cop que ho diem, per compensar l'efecte Folk.
0: Sí, sí. Marcelinho amb la pilota cap a Pati Mills, el primer alliberat de Pati Mills, triple. El primer de l'australià, és important no deixar-lo llançar, que no aparegui Mills.
3: I la diferència entre tenir un 5 clàssic com juga sempre a Tenerife o no tenir-lo. O sigui, Panther no es pot haver quedat més clavat en el bloc de Guerra per alliberar, perquè Mills pugui sortir alliberat. L'altre dia aquest tipus de blocs, els veiem amb Guerra, els veiem amb Cermadini, no els vam veure.
0: El triple de Clyburn, Yusufa Fola, anota Yusufa! El rebot de Yusufa ho fa perfectament, Fol per anotar. 2-3, minut i 10 d'aquest primer quart, la té Marcelinho. Marcelinho intentava connectar amb Philip Scrap, finalment toca la pilota Juan i Marcos, serà línia de fons. 2-3. L'altre dia et deia que hi havia més genteta, no n'hi havia ni 5.000, avui m'esperaré l'assistència, noi, perquè avui torno a veure que tampoc ha estat tan malament l'assistència, però m'esperaré una mica més.
3: Avui, de moment, en un pler de criatures, la part on diria l'afició del Tenerife,
0: sí.
3: L'altre dia estava buida.
0: Correcte. Pati Mills, la cistella que no hi va, el rebot és per al Barça, sobre bot llançava l'australià, bota Juan i Marcos. Juan i Marcos buscant Kevin Panther. Avui hi ha bon ambient, sí, estic d'acord, avui hi ha bon ambient. Shengelia, Shengelia amb Panther, s'aixeca Panther, sobre bot, sí! La primera és d'en Kevin, la primera és d'en KP, en nota Panther.

0: a veure si Panther pot ser ja protagonista des de l'inici.
1: Defensivament té dos punts dèbils evidents Tenerife i des de l'inici l'està atacant el Barça.
0: Marcelinho a l'altra banda. Ui, Marcelinho, mare meva, per elevació. Quin cistellot del brasiler. Quina experiència té aquest tio.
1: En aquest cas sí que pot ser els de tota la vida.
0: Sí, sí, sí. Panther. Ah, no, Claiborne, perdó. Claiborne, dos més on! De William Claiborne! Anota el de Detroit. Semblava que li donava man. Panther ha fintat, ha seguit cap a dins i ha acabat anotant Claiborne per anar a la línia de tir lliure.
1: La veterania és un grau, ho ha llegit a la perfecció. Una de les claus del primer partit va ser que el Barça va atacar més ràpid de l'habitual. Va enganxar molt sovint la defensa mal col·locada a Tenerife, que li costa tornar a defensar a vegades. I la intenció també hi és en el segon partit. Ara ho ha llegit perfectament Claiborne. No s'esperava Scrap, que és bon defensor, però aquí l'han enxampat.
0: 7-5. 7-50 per al final del primer quart. Marcelinho Huertas. Marce davant d'ell, Claiborne. Surt Patty Mills a rebre el triple de Patty Mills. 3-1. 3-1 de Patty Mills. Carai, tu. Com ha arrencat l'australià. Sí. De moment, aquesta sí que és una versió més similar a Patty Mills del que segurament preveiem en el primer partit. Colo.
1: Està rebent blocs contundents, els que no va tenir l'altre dia. I aquí Pantera, òbviament, ha de fer molt més, perquè en els dos arriba tard. En aquest no tan tard com en el primer, però el no arribar tan tard ha acabat derivant en el 3-1, que encara està pitjor.
2: El Madrid sí, ha fet ja oficial, ara sí, el fitxatge de José Mourinho, com a entrenador del primer equip per les tres pròximes temporades. Fins al 30 de juny del 29, començarà a treballar el 13 de juliol.
0: No. Doncs ja tenim aquí a Mou, eh? Ahir crec que parlàvem, si hi ha un The Observer, el t'ho diràs.
2: Sí, i tant. Satorra, sí. Fa quatre mesos semblava una broma això que Mourinho acabés a la banqueta del Madrid.
0: Una broma i de mal gust. De mal gust per part, des del meu punt de vista, per l'afició madridista, però vaja. Falla el triple al Barça, a l'altra banda, Patty Mills, encara bo que ha fallat, era de línia de 3, ha llançat alliberat, ha sortit amb una marxa més al Tenerife, clarament respecte al primer partit. És conscient que ha d'intentar escarrar el que sigui d'aquí del Palau. La sèrie es traslladarà a les Canàries a partir de dissabte. Ui, s'ha fet un embolic Xanguelia. Però Yusufa rep i anota Yusufa, Jordi Colomer. Yusufa, big fall.
1: No, carrega molt bé el rebot ofensiu. Avui contra Guerra, que és més gros, però ja n'hi ha pres dos.
0: 9-9. 3 minuts del primer quart. Ens el quedem, Yusufa, ja t'ho dic jo, Puig. Ni comunicats ni res. Penso començar una campanya. Renovació Yusufa. Panther. Amb Claiborne.
1: Però primer fent-lo fora.
2: Sí,
1: respecte a les tradicions.
2: Correcte.
0: Claiborne. Falla Claiborne la passada. La telegrafia perfectament Marcelinho. Totalment Scrap. Tres quarts perquè arribi Dornikam. La penetració de Dornikam. Frank Guerra, mare meva. No. Assegurant tauler. Sí. Ho ha fet bé. 9-11. Però el Tenerife ha sortit diferent, eh?
1: Sí. Està trobant millors opcions.
0: Sí.
1: En atac, tot i que en defensa el Barça segueix anotant amb molta facilitat.
0: Juan i Marcos. Amb la pilota som els de RAC més 1 i els de RAC 1 també, per què no? Des del Palau Laurana oferim-vos el segon partit de semifinals de la CB Xanguelia. Xanguelia, 2-1, no, a baix. A baix ha xiulat l'àrbitre. Hosti, per un moment m'he pensat que era...
1: Aquí llegint bé l'avantatge al Barça. L'altre dia hi havia Yebo, que és molt ràpid, i saltant-li el 2 contra 1 d'esquena. Espera, veus? Primera revisió. Avui en Xavi volen que
0: se vagi llarg. No hi ha pressa.
1: Avui... L'altre dia saltava ràpid Yebo i li va robar un parell de pilotes, li va dificultar. Clar, Guerra no pot saltar tan ràpid i llavors sí que té espai per fer-lo contra 1 i treure-li la falta.
0: Anava a dir Carlos Cortés, Sergio Manuel i Jorge Martínez. Són els àrbitres avui encarregats a dirimir justícia. Estava pensant, per un moment m'he confós i pensava que un d'ells era Jordi Aliaga i dic, què fa Aliaga? I si ja estava a València.
2: Però tu també.
1: Ah, com tu.
2: Tu també.
0: Sí, sí, però... Sí, però en el meu cas és diferent. No, jo no he de córrer.
2: No, a mi m'estanyaria que la guanyés, aquest instant replay, però potser
1: no,
2: sí.
1: No, no. L'ha perdut.
0: Sí, sí. Doncs molt ràpid, no?
1: Sí.
0: A vegades, fins i tot, amb això dels instant replays, m'agrada veure les reaccions dels entrenadors quan els perden. A vegades se'ls sembla que se'ls enrefumbi. Vull dir, que és tal la virtut de fer un temps mort improvisat que sembla que se'ls enfum, però no, quan han passat 3 minuts i 51 segons de partit.
2: Sí, m'ha estranyat aquesta petició.
0: Juan i Marcos!
2: Tenia tan clar que la perdria, dic, quedar-te amb una ja amb tot el partit.
0: Toco el triple, sí. No hi va, el rebot és de Patty Mills.
1: Ha volgut fer allò de no em dones el 2-1, doncs mira, triple.
0: Sí.
1: L'altre dia va estar molt fi des del triple, de moment avui falla el primer.
0: Marcelinho Huerta, defensat per Juan i Marcos, segueix Marce. La pilota que li pica la mà Juan i Marcos. Pati Mills, Mills, el llançament de Mills. Uf, triple de Pati Mills, Xavier Puig. Mi, aquest tio sí, avui està enxufat.
2: Avui a mi, mira, tornava a dir abans i ho he callat, però perquè és d'aquest... d'aquest perfil de jugador, de tantes temporades NBA. Això a l'NBA ho veus molt, la típica estrella que se'n dura patacada una nit i dius, ja veuràs, al cap de dos nits aquest tio et fotrà 54 punts.
0: Ah, anota Yusufa, de l'Iup, no es maixa, però anota... És que, perdó, Jordi, és que...
1: Sí, li ha tirat l'Iup, li ha tirat l'Iup.
0: 11-14.
1: Oi que ha acabat bé, eh?
0: Sí, sí,
1: doncs
0: sí.
1: Ja està.
0: Més 3. El tap, ara per darrere, molt bé de Clyburn de Marcelinho. Segona oportunitat, Marce ho fa bé, anota 15-16, sí, estic d'acord, eh? El que deia el gran Guille Jiménez, el picorcito, que deia, de Stephen Curry. Sí, sí, es percep en aquests grans jugadors, un d'ells és Pati Mills, evidentment, que amb 37 anys, a la flor de la vida, també t'ho dic, la millor edat de totes, amb 37 anys, és capaç de fer el que fa Compton, és capaç de fer el que fa Will Clyburn, que anota un triple marca de la casa des de casa seva. 14-16, triple d'assassí silenciós a 4-30 per al final del primer acte. Marcelinho a la cantonada, no? I Pati Mills rep bastant sol, penetració de Pati, clar, és que ha hagut d'anar l'ajuda a Clyburn, es queixa Xavi Pasqual. Ui, i Clyburn també, eh?
1: Sí, de falta de guerra en el bloc.
0: I mira que Clyburn acostuma a ser molt histriònic en la queixa, però ara ho està sent. I ens ajudaràs tu, Xavi? Però el Palau s'empipa. I s'empipa de valent. Sí, avui
1: ara,
0: ja és diferent el Palau.
1: El Barça ha de començar a buscar més contactes i posar físic al darrere. Perquè aquest tipus de partit és el que vam veure en els Madrid-Tenerife. Sí. És com se sent còmode el Tenerife. Que juga lent, però per a buscar-lo.
0: La passada de Pati sí. De Frank Guerra horrorosa als peus del seu company, de T. Clyburn, Clyburn es regira, Clyburn així, la falta de Jaime Fernández, l'àrbitre, fall, des de la línia trillora, fall, no hi va, el rebot és per Frank Guerra, 14-16, més 2 per Tenerife, menys 2 per Barça, la falta és a baix, la que ha fet Juan i Marcos sobre Jaime Fernández, però bé que Fernández intentava el llançament. A la...
1: Bueno, estava mirant els gestos de Jaime Fernández, però no estava manant la jugada a banda, no estava reclamant instant replay. Demanava calma a Xavi Pasqual amb aquest tir de fall.
0: Yeah.
1: Que hi ha opcions millor, tot i que al llarg de la temporada ha estat prou efectiu aquest sí. Tir a mitja distància.
0: Aquesta passada a l'anella.
1: A
0: sí. Intenta pujar línies Brizuela, 2-1 de Pati Mills, noi. 2-1 de Pati Mills. Compte, compte, senyors, compte, senyores, que estem davant d'un primer quart de nivell d'exhibició monumental de l'australià. Si no me'n corregiu, són... no sé si 10 o 12 punts.
1: 12 ara.
0: I espera que en poden ser 13 en 7 minuts de partit. Què cony, 7? Sí, sí. No, no, 6. 6, pràcticament.
1: Estava recordant recentment la visita de la penya a Tenerife, que a la mitja part estava amb 23 punts, ja mils, tot i que la segona part llavors es va apagar de cop. Però estem una mica en aquella línia. I perquè hem fet també la idea de la capacitat anotadora d'aquest senyor. O sigui, el millor triplista de la temporada era l'Uau Cabarot, amb 2,6 triples per partit. Que com ha pujat a 3,1, però és que avui n'ha fet 3 en 5 minuts.
2: Sí, 3 faltes rebudes ja també per Pati Mills.
1: Sí, però 5. Encara hagi estat 2-1, la defensa de contactes i empentes de Brizuela era el que toca. I no ha estat sent l'inici de Shengelia.
0: Toco Shengelia, no, ho està intentant.
1: Ah, el 3 cops a sota, ha tret sí. Una falta, però dos s'ha estavellat, ara demana faltes i l'altre el triple ha fallat.
0: Sí que és veritat que el que té Toco és que no s'amaga. Que, malgrat que no li surtin les coses, ell ho segueix intentant i intentant i intentant.
1: 3. Sí, i que amb la rotació, perdona, amb la rotació actual tindrà més minuts perquè l'altre 4 es parra.
0: Clar. 3-37 per la final del primer quart. Vesely, el triple de Vesely. No, curt, el rebot és part. Doncs mira, finalment el Barça, perquè llavors se n'esmulli la pilota de les mans. Satoransky bloquejat per Shengeli, segueix Sato buscant l'esquena de Jaime Fernández, la rep Clyburn, el triple de Clyburn, no, el rebot per qui és, pel Barça una altra vegada, tercera oportunitat, ara sí! Cistella de Jan Vesely, el pivot xec anotant per situar el 16-19, a 3-0-8 per al final del primer quart. Jaime Fernández a l'altra banda per la pilota al Tenerife. No, perquè Pati Mills ha recuperat el triple que volia de Pati Mills, no m'ho crec. Encara bo el rebot, mira, el lluita Satoransky, també és crap. I la pilota serà per al Barça. Arribarem, entrarem als últims 3 minuts del primer quart. Mana de 3 al Tenerife, perd de 3 al Barça, 16 Barça, 19 Tenerife.
2: El Barcelona classificat per jugar a la final de la Champions de Waterpolo. La tanda de penals ha superat finalment el Ferencváros. Ha errat dos penals al Ferencváros. Clau també Unai Aguirre a la porteria del Barceloneta. El Barceloneta jugarà la final contra el guanyador de la segona semifinal, que arrencarà a les 9 de la nit i que enfrontarà el Prorreco italià contra l'Olympiacos grec. Final dissabte, 9 de la nit, el Barcelona que busca el segon títol de la màxima competició europea.
0: Boníssimes notícies, que bo. Anota Vesely, 18-19. Ara potser t'atraco Puig, però ha de ser favorit el rival, Prorreco Olympiacos.
2: Home, Prorreco, que va tenir una temporada que va desaparèixer per problemes econòmics, va desaparèixer, diríem, del més alt nivell, i ara ha tornat una altra vegada a ser una selecció mundial, entre altres amb Álvaro Granados, ex del Barceloneta, sí, a les seves files.
0: Anota el triple al Tenerife, anota el triple Jaime Fernández, 18-22, la té Darío Brizuela, Brizuela compta, perquè Jaime Fernández empenyia ara Jan Vesely, el triple de Satoransky, no hi va, el rebot per aquí, per al Barça, per Vesely, i entreu una falta. Està lluitant bé Vesely a la pintura des que ha entrat.
1: Sí, són dos dels pitjors equips en rebot ofensiu de la Lliga, però ja en el primer partit va fer molt de mal al Barça, i aquest és el setè rebot ofensiu al primer quart, cosa que és una barbaritat. El dubte era si el triple havia tocat ferro o no, entenc que sí, de Satoransky. I això ha permès el rebut ofensiu, però tant fou el primer com Vesely ara, el Barça està vivint molt d'aquests rebuts ofensius.
0: Amb una bici...
1: Ah, mira, doncs ara hi haurà revisió precisament per això, per si ha tocat ferro o no.
0: Revisió per part d'aquí?
1: Ha demanat Vidorreta.
0: Ah, val. Anava a dir al Barça, al Tenerife, que una de les claus absolutament providencials del primer partit en contra de Tenerife a favor del Barça va ser el desencert des de la línia 3, en va anotar 3. Quants en porta ara ja? Perquè en deu portar 4 o 5.
1: 4 de 7.
0: Imagina't.
1: És el segon millor en triples, sí, sí, de l'ACB, només per darrere el València. O sigui que el del primer partit va ser molt estrany. I avui ja és més normal. Més, són triples de Mills, però bàsicament gairebé tots els ha tirat Mills.
2: Sí.
1: Està amb 3 de 5.
2: El rebot sí que continua sent del Barça, 11-5 per l'equip de Pasqual.
0: Però com dèiem, Puig, el guió és molt diferent, sí, al del primer partit de moment.
2: Sí, sí.
0: Havia d'aparèixer Pati Mills, per exemple, que és qui ha aparegut. Revisa, que revisaràs. Pilota.
1: Sí, que ha tocat ferro, doncs.
0: Sí. Sí, sí. A veure. A la línia de tir lliure, Jan Vesely. El primer. La nota. El pivot txec. Avui sense Pau Gasol, recordo l'altre dia, però tenim a Fuchka, a l'Orbeck, a Zoran Savic.
1: Estan gaire bé de costat els tres amb Epi,
0: yeah,
1: i Rafa Jofresa darrere.
0: Sí, sí. Yeah. Anota el segon també, Jan Vesely, a 2 se situa el Barça. 20-22, puja la pilota Jaime Fernández, defensat ara per Malskell, que ha ingressat a pista també Kevin Llevo. El bloqueig ja segueix Fernández amb la pilota, el madrileny. Qui bloqueja ara és Euromaitis a dins, el Barça, la mà és boníssima de Darío Brizuela, el Barça surt com una esperitat, creu a línia de mitjo, segueix Darío, no l'atura ningú Darío, s'aixeca Darío, falta i és a dalt. Era acció continuada, sí, es queixa Jaime, sí, Fernández.
1: Ara ho discutiran els àrbitres, però jo crec que sí. Que
0: estan tenint feina els àrbitres per arrencar, eh? No és una tripleta d'aquestes mediàtica, per així dir-ho, dels que tots coneixem. El partit és important.
1: I Vidorreta, com que acaba de perdre el challenge, no farà servir ara,
0: clar,
1: el segon.
0: Sant Pip, el basc. Sempre és divertit, Puig, veure Vidorreta entrenar.
2: Molt.
0: Sí. Coses com siguin.
1: Grandíssima acció defensiva de Brizuela, que ha llegit perfectament el moviment. S'arrisca d'això sol un tirador, però bon instint per arribar a la passada sota, perquè si no, Abromaiti rebia sol.
0: Anota el primer, Darío, 21-22.
2: I aquí ha estat de sort que els àrbitres han aplicat llei de l'avantatge en l'acció de Sastre, que per mi ja em semblava falta.
0: Anota el segon, també. com li llepa la vaca el cabell a Sastre, de veritat, és una cosa que em té fascinat.
1: I com ha baixat el ritme ofensiu del Tenerife, des de que s'han assegut, que també és lògic,
0: Pati Mills
1: i Marcelinho.
0: Tot torna a començar, minut i 27 segons per al final del primer quart. Llevo el triple, la finta, la penetració de Llevo fa perfectament. Carai, tu, quin cistellot, és un 2+1?
1: Sí.
0: És un 2+1 de Llevo, escolta, més un cistellot d'aquest tio, eh?
1: Ho estem veient aquest playoff que Vesely està patint moltíssim.
0: Sí.
1: Amb jugadors més ràpids, més físics. Vam veure amb Keiko, que fins i tot va canviar l'ordre de rotació, Sito Alonso. I ho estem veient amb Llevo, que en el primer partit no va estar gens encertat. Avui, de moment, allò de buscar el triple, que el primer partit van ser pedrades.
0: Ha entrat abans un jugador de Tenerife, l'ha fallat, per tant, pilota pel Barça. Ves que estem parlant d'un jugador a les portes de la jubilació.
1: Sí.
0: I no ho estem dient de manera metafòrica, de manera literal.
1: Despectiva, és...
0: No, no. És... Tu no estàs, no puig, a les portes de la jubilació.
2: Cada cop queda menys, eh?
1: Depèn, com ho vagin allargant.
2: Està més a prop, eh?
0: Jo suposo que estaràs a presentar els superesports fins
2: no,
0: al 70.
2: No t'assabentaràs i un dia jo no hi seré, eh?
0: Vesely, cantonada, Keil. El triple de Keil! Oh, no! Falla, no marxis mai, Xavi Puig. Mai de les nostres vides. Recupera Tenerife. 22-24. Creua pista. Fernández la té. Abromaitis, Abromaitis, el llançament. Carai, tu, també buscava el tauler. Ara ha estat massa fora el llançament.
1: I mira que era un tir senzill. Però busquen tauler com abans Fran Guerra, però amb un resultat ben diferent.
0: Vesely cap a Brizuela, la finta de Darío, la penetració de Darío. Cistella de la Mamba. Està Darío a un nivell de maduresa i de joc molt interessant en aquestes semifinals.
2: S'ha aprofitat molt bé els minuts que té.
0: Sí, senyor. Creuant pista, Jaime Fernández, cantonada, el triple que torna a volar. Quin triples de Bromaitis, és... neta com una patena.
1: És el Tenerife que estem veient sempre. No té aquest bloc de continuació central tan ràpid, però quan la defensa es tanca troba sempre els tiradors.
0: 10 segons per al descans, Brizuela, falta.
1: De Llevo.
0: Ah, val.
1: Sí, falten el... lluny de la pilota.
0: Està Pasqual empipat, eh?
2: Seran tiris lliures.
0: Sí.
1: Sí, però entenc que han parlat això. És el de sempre, eh? Tothom sap com juga el Tenerife i que difícil que és aturar-lo. Recordem el millor toc de la Lliga aquesta temporada i jo m'atreveré a dir que en els últims 7-8 anys, des que hi ha Marcelinho, sempre s'ha mogut en el top 3 d'atacs.
0: És el que dic sempre. Ai, falla el trillor a Vesely. És com un tsunami, vull dir que va venint, tu saps bueno, que t'arrasarà, però
1: no... Sembla com molt simple, no?
0: Perquè clar.
1: Sí, resumint-lo molt, és el bloc de continuació de Marcelinho i Germadini i tres que estan oberts esperant el triple per si et tanques.
2: I ha fet dos triples més que dimarts al Tenerife.
0: Sí, senyor. Sí. Sí, senyor.
1: Però amb aquesta manera
0: si
1: t'enganxa cada cop.
0: Si segueix guanyant és per algun motiu.
1: Perquè ho fa molt bé.
0: Sí, sí.
1: És molt complicat. A més, jo crec que és l'equip que menys nerviós es posa quan se li acaba la possessió, amb molta diferència.
0: 5 segons per al final, precisament. Jaime Fernández, 4 segons, 3 segons, 2 segons. Jaime davant Vesely, està tot de Jaime, el triple que vola de Jaime. No! Encara bo! Acaba el primer quart. A RAC més 1 i al Palau Blaugrana, segon partit de semifinals a CB. El Barça buscant el 2-0. Falla Jaime Fernández. Més 2 per al Tenerife. Menys 2 per al Barça. 25 Barça, 27 Tenerife.
2: Doncs al moment és una altra història. El que veiem en aquest segon partit del que va ser el primer, el Palau Blaugrana, tot just acaba de començar, primers 10 minuts, però el Barça ha encaixat 27 punts en aquests primers 10 minuts. Al Palau, deia Sepi, veiem un aficionat amb samarreta Meiva, no sé si original, jo crec que una rèplica, amb el 15 d'Epi, a les primeres files d'avui de la graderia del Palau Blaugrana.
0: Boníssim.
2: Moments per
0: boníssim.
2: Concursos ara mateix al Palau, a veure què toca avui.
0: El llançament, no, avui llançament de triples. Mira, espera't, que ens explica el Xavi per xarxes que tenim raó, Austràlia es va formar per l'enviament de convictes britànics cap a Austràlia a canvi de commutar penes de presó. Ves? T'ho imagina't que t'enviessin allà. Lluny, eh? I en aquell moment encara més. Vaja, no, estan igual de lluny, però vull dir que en aquell moment encara hauria de semblar més lluny. Sí. 25...
1: Sempre s'aprenen coses noves.
0: Sempre.
1: Un dia són les cançons de los inhumanos.
0: Sí. A tu t'agradava o no, Puig?
2: Sí, és un grup així que fa festa, no? Fa festa, Inhumanos. Sí, no t'has conegut el que va explicar ahir el Molló, d'aquella cançó dedicada A David Summers, el cantant d'Hombres G.
0: Sí. Jo també ho desconeixia, sí.
2: Potser s'ho va inventar, vés a saber.
1: Ha sortit una dona aquí amb un canell que ni pati mils.
0: Ui, exacte.
1: Començat amb un 2-2.
0: Exacte.
1: Total.
0: Sí, sí, sí.
2: Molt lloc està...
0: La gent ho celebra.
2: Amb el Mundial, que arrenca avui, eh? Avui RAC1, RAC+1, vaja, cada dia pendents a l'antena de RAC1, RAC+1 del Mundial de futbol. Avui arrenca amb aquest Mèxic-Sud-Àfrica, que és el partit inaugural. Hi ha hagut una gran cerimònia d'inauguració, eh? Ha sortit Mana i tot a cantar avui.
0: Mana?
2: Sí, sí, sí.
0: Boníssim.
2: Sí.
0: Hosti, doncs, jo tenia entès, vaja, potser és... potser ara ja no, eh? Però jo tenia entès que no tenien gaire bona venda, gaire bona fama al seu país. Que d'algun... No exactament, no recordo exactament per quin motiu així de... Diguem-ne, de contradicció, de discurs, de relat, no eren gaire... No tenien gaire bona premsa. Potser ara ja no, eh? Però, vaja, és un grandíssim grup, Mana. Tothom coneix una cançó de Mana. Vaja, potser vosaltres no, però...
1: Vivir sin aire.
0: Home, el puente...
1: Igual si me'n fas dir dos o tres...
0: El muelle aquí... de San Blas.
1: Aquí ja me'n callo més.
0: Sí, n'hi ha una que es diu No ha parat de llover, que és preciosa. El triple de Sastre! No hi va. El rebot és... Aix.
1: Una mica Jarabe del mismo palo, o no?
0: Què vols dir amb això?
2: Totes iguals, vols dir?
1: Sí.
0: Sí?
1: Pregunto.
0: No. Com és... Per què? No sé per què, a vegades se me'n va la memòria quan estem en antena. Vesely, el llançament de Vesely, cistella. Ara sí, de tota la vida. Àngel d'amor, com es deia aquella? Era molt xula. 27 a 27. Si la gent té ganes de compartir quines són les seves cançons favorites, demanar #BRAC1.
1: O si encara hi ha algú amb la segona comunió, cosa que encara no he trobat ningú més que Molló.
0: És correcte.
1: Jo mantinc la meva teoria.
2: Em va agradar molt la teva teoria, Colo, que tot és un invent de la família.
1: La gran família, la pel·li aquella, que tots són actors, és allò, però claríssimament. Algú va passar en aquella primera comunió que calia arreglar-ho.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Jo, si hagués estat... Si l'hagués conegut, jo m'hagués ofert a fer de capellà aquell dia. Però...
1: Home...
0: El llançament de Marcelinho, no hi va. Sí, sí.
1: I ara que ell s'ha enganxat a Patty Mills, passant tots els blocs de primer home, i no han trobat sortida.
0: Satoranski, Vesely, el llançament de Vesely, cap a dins, el Barça per davant, 29 a 27. Ara, quan vas conèixer tu el Molló Puig? Amb quina edat us vau conèixer? 20 i llarg, suposo.
2: Sí, conèixer 2007.
0: Ah, imagina't.
2: Alguna trobada nocturna hi havia hagut així, però no, sense sí. Conèixer-nos, com si diguéssim.
0: La conversa no era molt creativa.
2: No.
0: Patty Mills perd la pilota al Tenerife, som-hi, Barça, surt en contraatac, és un 4 contra 1, Miles Kane, la penetració de Kane, no! Ha fet
1: falta,
0: bona falta. Transició defensiva, falta, no?
1: De Marcelinho, no?
0: Ah, l'enxulada?
1: Ah, no,
0: crec que serà servei de fons. 8 a 13, 8-13 per al descans, 29 a 27. Ha donat la volta al marcador al Barça.
1: Ha sortit amb Satoranski, Parra i Kale, i el nivell defensiu està pujant molt.
0: El Tenerife amb Patty Mills, amb Abromaitis, amb Van Beek, amb Marcelinho i amb Dornekamp, no?
1: Estan sí, amb 4 petits.
0: Amb 4 petits, exacte. Una altra de Vesely! Una altra de tota la vida. Mira com ho celebra. Com si fos un jovencell. Com si acabés d'arrencar la seva carrera i no estigués a punt d'acabar-se. Ho celebra Jan Vesely en aquest últim ball que està protagonitzant juntament amb Xavi Pascual i alguns altres. Ho atura Xus Vidorreta, Xavi Poig, perquè amb 2 minuts transcorreguts del segon quart, el Barça guanya 31 a 27.
2: 13 punts de Vesely amb aquest 5 de 5 de 2. Del txec en un dels seus últims partits al Palau Blaugrana.
1: Sí, sempre diem la importància de les coses fora de guió de pla de partit. Segur que Vidorreta no tenia aquests 13 punts amb el 5x5 i tanta participació de Vesely, que és el que li està alterant el seu pla de partit, que li havia sortit prou bé d'inici. O sigui, el txec, tret d'aquell triple inicial que no venia a tot, ha castigat moltíssim amb les continuacions i ha castigat cada ajuda que fa el Tenerife.
2: Tenim el Palau, evidentment, amb aquesta reacció del Barça en aquest inici de quart, encara sense anotar a Tenerife. 4 amunt el Barça, 31-27, 8 minuts encara per jugar-se d'aquest segon quart al Palau Blaugrana.
0: Sí, i avui ha respost la gent anima, liderada per als Dracs, avui fa molta més patxoca, reprendrà el partit. Abans veurem si ha tot plegat per intentar desplaçar la sèrie a les Canàries amb un possible match point del Barça. Vaja, o dos. Amb aquest 2-0.
1: Gran pel·lícula.
2: Sí, sí. Estic d'acord.
0: Bé, va, sí. No.
2: No et va convèncer, tu.
0: Woody Allen, no?
2: Sí. Sí.
0: Què vols que et digui?
1: Bueno, donar premissa a la vida d'aquell moment que la pilota puja, que mai se sap què passarà.
0: Ja. No, mi Woody Allen no, què vols que et digui? Anota Marcelinho, 31-29. Molt al seu voltant, i ho entenc, però a mi mai m'ha... Satoransky atacant amb Jan Veselý. Ara em direu de cinèfils vosaltres. Miles Kane.
2: Bueno, la pel·lícula em va agradar, no em dic res.
1: Sí.
0: Satoransky, on estigui dies de futbol. El triple que falla, Darío Brizuela.
1: No és fàcil, no insultar Dani Aguilar a vegades en antena.
0: Marcelinho Huertas. La té Marce, compte que vol guanyar l'esquena Pat Mills. Atentíssim Miles Kane, bravo, recuperant la pilota. Som-hi, Miles! Oh! L'enfonsa en una exhibició de caràcter físic i punt d'honor. Recupera la pilota, fa que no surti per línia de banda. Fins i tot el marcador perd l'energia i les piles, però és un 33-29 a 7 minuts per al descans. Més 4 per al Barça. Quina esmaixada de Kale. La té Pat Mills en el mismatch una altra vegada amb Jan Veselý, però Veselý és bon defensor. Ho fa molt bé Jan Veselý. També ho fa bé Pat Mills. Apa, el rebot ara és d'Abromaitis, que ha rebut com una mena de paintball de tothom i li han acabat xulant. Falta a favor.
1: Ja que passa quan Veselý surt tant a tapar el tir de Mills, que provoca l'error, però llavors no hi ha el 5 per tancar sota, i està jugant en parra de 4. Pots tenir problemes en el rebot, però brutal, més enllà de l'esmaixada, la lectura de veure el que anava a fer Marcelinho.
0: Sí.
1: D'aquell.
2: Defensivament, que ell està fotent un partidàs, un més 10 amb ell en pista, allò que també es valora tant pels entrenadors.
0: I ja ve dels últims partits aquest bon rendiment d'aquell en defensa, Xavi, estic d'acord. Van Beek, el triple, no, el rebot és per al Barça, que està jugant uns darrers minuts molt seriosos. La té Satoransky, creu a pista Sato, el defensa Marcelinho, la té Veselý, Veselý, mamma, no, amb Satoransky, finalment el 2 contra 2, xeca el triple de Sato, oh, surt de dins el triple, i el rebot és de Frank Guerra, es manté el 33-29.
1: Sí, el problema d'aquell és el que acabem de veure ara, que ha fet el tall a Iverson per dalt, i en tot moment Mills l'ha anat acompanyant, sabem que no li donarien la pilota. Ha passat pel costat de Vessel i tot, i ha fet que allò... Sabem que no és una amenaça i que no li donaran. Per tant, puc relaxar-me en defensa i concentrar la meva energia en atac. O sigui que aquesta temporada li ha faltat clarament a Kale, que és el que farà que no continuï, que no ha estat cap amenaça en atac, i amb el Barça has de fer més en atac per guanyar-te la continuïtat, més sent extracomunitari.
0: Marxa Jan Vessel, entra Yusuf Afol. Jo entenc, que vull dir, el debat de sempre, i també entra Nicola Provítola. Qui li va signar el contracte a Billy Hernán Gómez és el gran responsable de que Billy cobri els diners que cobra, no ell. Ell no va posar la pistola al cap a ningú.
1: Que sapiguem.
0: Exacte. El nano realment és una putada la situació que viu. Vull dir, després el compromís és el que és, bla, bla, bla, el que vulguis. I segurament el teu rendiment t'ha portat on t'ha portat. Hòstia, ha de ser una situació molt incòmoda. A més, ara que totes li ponen al Barça, que la dinàmica és bona, i és que és una autèntica ombra, Billy.
1: Sí, però vull dir que al final, no, si no podem dir és que li haurien d'haver donat més oportunitats.
0: No.
1: Ha tingut més de les que mereixia i tot.
0: L'Apro Víctor amb la pilota.
1: Que acaba de fer l'home 50 passes aquí.
0: L'Apro, el triple de l'Apro! La mare que el va matricular, és el primer del Mac de Morón. Tan bon punt entra, diu, saps què? Vull començar amb l'espectacle i treu el primer conill del barret. Anota el triple, l'Apro Víctora, per situar el més 5, 36-31, 5-50 per al final del segon quart. Frank Guerra, el tap ara d'un imponent, què dic imponent? Un imperial Yusuf Afol. Per mantenir aquest més 5, l'Apro, amb ganes de més, segueix l'Apro davant de Pat Mills, l'Apro, la penetració de l'Apro cap a Lluís, ai, ha picat en els peus de Frank Guerra, s'abraça en Yusuf Afol, i Nicolás l'aprofita perquè la jugada era bona. Marxa Brizuela, entra Panther.
1: Però és la diferència amb el que comentava fa un moment. Clar, aquí Mills està defensant a la Provítola, a la primera li clava el triple, a la segona li fa la finta, li va cap a dins, el supera, o sigui, l'obliga a treballar també en defensa i el desgasta. En canvi, Cale, això no ho té, òbviament després en defensa el nivell és oposat, però necessites més.
0: Joel Parram, Yusuf Afol, aquest en Nicolás la Provítola, el defensa, ja no sé ni parlar, Jaime Fernández a prop, Panther.
1: Tornen a buscar el que està defensat per Mills.
0: Bloquejat per Fall una altra vegada. La Provítola, el triple de la Provítola. I s'obre de braços! Com dient jo que voleu que us digui si sóc tan bo? Ho sento, us demano disculpes per ser tan bo, per veure ara mateix l'anella com un oceà. Un altre triple del MAC, 39-31. Aquada del segon quart a l'altra banda. El triple llançat de manera molt estranya per Aaron Dornekamp. Falla el Tenerife, arrenca la màquina blaugrana de la mà de la Provítola. Una altra vegada amb la pilota a les mans. El tercer de la Pro! Que bueno que viniste! La gent es posa dempeus! La gent amb les mans al cap! Són tres triples seguits de la Provítola! 42-31! Mare de Déu, la Pro, quina irrupció al partit! 4 i mig per al descans, el Tenerife atacant Pati Mills, no, el rebot ha de ser, de qui és? Entre uns i altres, la feina sense fer, Jaime triple, noi. S'han embolicat en la decisió d'agafar el rebot, ni Yusuf Afol hi ha anat, ni Iparra hi ha anat, ha acabat aprofitant la situació Jaime Fernández, i una altra vegada l'Apro amb la pilota a les mans. Mare de Déu, senyor, la Provítola, Jordi, quina manera de notar.
1: Sí, Jaime Fernández es desesperava amb l'anterior, dient, és que no puc fer més, igual que Vidorreta. Doncs ja, que dèiem, no, aquest moment de l'Apro, són tres partits seguits en què veu l'Aro com una piscina, i el moment de confiança. I el que dèiem també de Pedro Martínez i la seva teoria sobre els triples i els rebots llargs, ho hem de veure amb el triple de Jaime Fernández. Triples dona peu a rebots llargs i poder-lo carregar.
0: Panther amb la pilota. La té Kevin Panther amb Yusuf Afol.
1: Ella com Fol. Es diu l'Apro.
0: Sí, sí. Marcelinho sobre l'Apro. Una altra vegada Fol. Fol amb Marcelinho. Ai, la Provítola. La Provítola acaba de passar d'esquenes, Xavi. D'esquenes l'ha passat la Provítola. Aquí, doncs, l'emoció ha pogut amb ell. 42-34. Li perdonem. La té Marcelinho. Marcelinho divideix Marcelo. No, el rebot és per Panther. No està gens còmode Marcelinho,
1: no,
0: jugant.
1: No, està dient que no amb el cap, perquè quan ha superat a Fall, Fall ha fet allò que ell hem vist algun altre cop, que és treure el peu. Ui. Que és a fer l'entrada de futbol.
0: Sí. El rebot ofensiu de Schengeli és monumental després de l'errada de Kevin Panther. La té el Toko una altra vegada davant d'Scrap. El Toko carregant amb l'espatlla. Segueix Toko. No, sí! Anota Schengelia. Són ja 44 punts en 17 minuts.
2: Sí, 19-7 de parcial en aquest quart.
1: Sí, Tenerife, ho vam comentar, que és de les pitjors defenses de la Lliga. El problema és no fer-lo treballar a l'altre costat i que noti fàcilment com era a l'inici l'intercanvi de cops. Aquí és on Tenerife et pot fer molt de mal. Des que el Barça ha entrat Key i s'han posat a defensar, el partit està sent un altre.
0: I a l'altra banda, força la falta. Kevin Panther... Van anar a la línia de tir lliure. La gent protesta amb Xus Vidorreta per la protesta ingent del tècnic basc, que no xiulen contactes. Anirà a la línia de tir lliure. Clar, és que està mirant ara, el Barça ha notat 91 punts, 87, 100 i 100 els últims partits. És que és una barbaritat, de mitjana.
2: És tot just la segona falta de Tenerife en aquest quart.
1: Sí, són dos equips que fan poques faltes.
0: El primer de Panther cap a dins.
2: I sí que hi ha contacte i empenta amb la mà a Panther.
1: Ell diu allò de que salto recte, però si amb el braç empeny, sí. És igual com saltis.
0: El segon. De Kevin Panther. Falla el tir lliure Panther, però el rebot és del Toko Schengelia, que habilita la Provítola. Falta, està tothom super, tècnica. Hiper, mega connectat. Tècnica?
1: Sí, i ojo que no... Vull que no el caigui la segona. Ah, sí, s'acaba de fer Jaime Fernández.
0: Jaime Fernández, la tècnica? Sí, el dorsal 3. i Malsgel, que encara intentava escalfar més el personal. 45-34. Crits de Nico, Nico. Ja al Palau Laurana.
2: Dos bons personatges del Tenerife, eh? En algun punt de la graderia, una amb ulleres, sí? De sol, una altra amb unes ulleres així molt, molt estrambòtiques.
0: Hosti, Xavi, Tenerife, eh? Els nostres amics. Ara que ho penso. No, no eren de Tenerife. El Juan i el José, o el Jorge i el Pablo.
1: Amb aquestes pistes, no, el Manolo i
0: la no recordeu els nostres amics de la Copa?
2: Eh? Sí, sí, sí.
0: Ah, val, val. Eren de Tenerife, no? Hosti, com es deia? No me'n recordo ara. Bé, doncs fora conyes, eh? A veure si els trobo, Xavi, te'ls poso, de veritat. El dissabte seria un honor trobar-nos aquesta bona gent. Xenguelia. Xenguelia amb Fol. Cistella de Yusuf a Fol, ara sí. Efectivament, la progressió de Fol en els últims partits és de les coses més bèsties que he vist.
1: L'home encara traurà un contracte, eh?
0: I tant!
1: A algun lloc.
0: Per favor. 48-34.
1: No, ja m'agrada Marcelinho. Mira que la primera li ha entrat, però després porta dos partits, 3 de 6. Ara, 3 de 7.
0: 2-13 per al descans. Ataca el Barça, que mana de 14, és la màxima diferència. Kale, Kale bloquejat per Yusuf Afol, segueix Miles Kale amb Xenguelia, Xenguelia d'esquenes amb Abromaitis, segueix el Toko, poderós el Georgia, el fadeaway. Ui, no toca ni tan sol cèrcol. El rebot és per Patty Mills, que s'ha desdibuixat. De fet, ha quedat amb aquests 13 punts amb els quals, sí, estaven els 7 primers minuts, no?
1: Sí. I tindríem allò de... Tens menys perill que un 2x2 Kale Fall, eh?
0: Per favor.
1: Home.
0: Sí, sí.
1: Mira que ha intentat el canvi de ritme inicial, però aquí es veu el nivell de confiança de Kale.
0: Sobretot si li tires ben amb una Fall, perquè no hi ha manera. 1-47 per al descans. Marcelinho Huertas, empati Mills, Mills, la penetració de Mills. Falta, sí, anirà a la línia de lliure el 88 de Tenerife. Insisteixo, ben aturat en aquests...
1: No, l'ha assecat ara aquell, que jo crec que comença a notar també l'esforç, eh? Aquí ja no passa per davant, anava per darrere, per això treu l'avantatge a Mills. Vull dir que és normal, eh? Vull dir que són molts minuts perseguint a Mills, vull dir que és una cosa que provoca un desgast enorme.
0: La Provítola donant indicacions als companys, fent de director d'orquestra. El primer de Mills va cap a dins, 4-8, 3-5. Clar, a nivell de notació, el parcial dels últims minuts deu ser...
2: En el quart és 23-8.
0: Carai. Anota el segon, 23-9. Clar, és que és una barbaritat.
1: Que la diferència és quan s'han posat a defensar.
0: Marxa, mira, precisament ho detectava el Colo. Marxa Miles Kale, entra Will Clyburn. Ara mateix el Barça, amb la Provítola, amb Panther, amb Clyburn, amb Toko i amb Yusuf Afol. Ataca la Provítola. Nicolás, la Provítola creuant pista amb Clyburn. Clyburn amb l'Apro una altra vegada, la té l'Apro, l'Apro el 2 contra 1, el tanquen bé, Clyburn a dins vol rebre Yusuf Afol, no el veuen, l'Apro una altra vegada, tot això més enllà de la línia 6-75, l'Apro Vítola defensa per Scrap, l'Apro Vítola, el step back de l'Apro Vítola, no, el rebot però és per Will Clyburn, atentíssim, Panther, són 10 segons extra que corren a partir de ja, Panther amb Clyburn no saben què fer. Clyburn li diu a Xenguelia que marxi perquè se la vol jugar d'esquenes amb Marcelinho. Clyburn compta que s'acaben els segons, dos segons, un segon, algú de llançar. L'Apro sobre la botzina, no. No valia, no?
1: El que ha passat és que estava Xenguelia defensat per Marcelinho. Com ho han detectat, com que han trigat, ha fet el canvi i s'ha posat a Bromaitis
0: i llavors ja...
1: a sota.
0: Correcte.
1: Llavors ha buscat a Clyburn perquè era el que tenia Marcelinho, però entre un pas i l'altre...
0: El Tenerife anava desactivant les avantatges, sí, totes les
1: dues. I ha saltat Frank Guerra per crear-li el dubte i s'ha acabat.
0: Últim minut d'aquest segon quart, ens ho estem passant bé al Palau Blaugrana, el Barça buscant el segon punt de semifinals, està una miqueta més d'una final de Lliga, quins ho anava a dir? Frank Guerra, anota Frank Guerra, la jugada ràpida en rebassada, però efectiva del Tenerife, 48-38. 40 segons per al descans. Panther amb la pilota. Segueix Panther amb Toko Xenguelia. Aquest mà amb la Provítola. La Provítola bloquejat per Fol. Ai, per la pilota, la Provítola.
1: La Provítola comença a estar, fa estona que està fos, eh?
0: Amb el rush final de Tenerife. El triple que vola ara Tenerife. No, encara bo que surt de dins el rebot de ser pel Barça. Vinga, va, l'última. L'última perquè hi ha un decalatge de res. Segon com a molt. La Provítola, 18 segons per al descans. Segueix l'Apro, defensat per Marcelinho, el 20 del Barça, que vol l'última genialitat, executar l'última genialitat, regalar-nos l'última genialitat. Segueix votant l'Apro, amassant pilota. Ve a bloquejar Yusuf Afol. Fol amb l'Apro, segueix l'Apro Vítola. La penetració de l'Apro Vítola, perd la pilota. Sí, perd la pilota l'Apro, s'acabarà aquí amb el llançament d'Scrap. La primera part, les últimes dues, tres accions no han estat molt ràgides per part blaugrana, però en termes generals el segon quart ha estat fantàstic. Acaba la primera part al Palau Blaugrana i a RAC més un aquest segon partit de semifinals. De moment mana un partit a 0 al Barça. Vol el segon punt Jordi Colomer. 48 Barça, 38 la Laguna Tenerife.
1: Sí, m'estava fixant en com marxava emprenyat Panther amb aquests últims atacs, en què no està tenint pilota. És un altre partit en què Panther no està entrant en joc, només 3 punts. I no seria aquella teoria d'Ito, que quan un jugador entra en ratxa l'has de canviar perquè llavors començarà a prendre males decisions, però sí que en el cas de l'Apro Vítola jo crec que li han sobrat 2-3 minuts perquè l'home estava cansat per el ritme que porta i els últims atacs ha estat una mala decisió rere l'altra. Però això no treu que el segon quart hagi estat impressionant el nivell defensiu del Barça, que és el que li demanàvem, i el Tenerife hagi suat molt més. Decisiu Keil en aquest cas, encara que després potser l'estadística no ho digui tant, però és el que ha canviat una mica el guió del segon quart.
2: Doncs aquest més 10 ha estat un més 14 a la màxima del Barça. Al final se'n va al descans amb aquest més 10, amb aquell raig de 3 triples consecutius de l'Apro Vítola, que ha acabat amb 10 punts en aquest quart. El màxim anotador del Barça, però, és el Vesely, amb 13 punts en els primers 20 minuts de partit. També molt i molt encertat en aquell llançament tan seu al pivot txec i per Tenerife, arrencat Pati Mills com un tro. Amb 13 punts, ara en du 15, però ha frenat el Barça Pati Mills també en aquest segon quart. Marcelinho amb 8, però més desencertat del que és habitual en algun llançament marca de la casa. Més 10 del Barça, buscant el 2-0 a l'eliminatòria, buscant anar dissabte a Tenerife, 8 del vespre, a tenir el primer matchball per plantar-se a la final de la Lliga CB. Dissabte, Aguilar, podries anar abans al Pireu, que a les 5 hi ha un Olympiacos Panathinaikos, que juguen la Lliga,
0: correcte,
2: en el cinquè
0: correcte.
2: Partit. No sé si arribaries.
0: En principi no, però és per anar-hi, eh? Mora de Déu, tu. Tot i que em van dir l'altre dia que alguns dels partits d'Olympiacos no els van jugar al Pireu. Això ho he de consultar. Però entenc que sí, que l'últim serà el Pireu. Amb el partit d'ahir, la pròrroga, dues pròrrogues, van necessitar el Panathinaikos per guanyar, amb aquella imatge que s'ha fet viral de Tyreek Jones discutint-se amargament amb Georgios Barjokas. Però vaja, una final, un cinquè partit de final de Lliga Grega, per bé que no està sent com la de l'any passat, que recordo que quasi bé se suspèn per les batusses i per tot el que hi havia. Sempre és interessant i tant de veure. Deixa'm dir que ahir també va posar el 2-1 el Partizan a la final de la Lliga Adriàtica contra el Dubai.
2: Mira, doncs el Partizan de Joan Peñarroya, que es posa al capdavant d'aquesta Lliga. Pausa i tornem. De moment guanya el Barça de 10. El descans al Palau. Barça 48, Tenerife 38.
3: Els play-offs de la Lliga ACB es juguen a RAC més 1. RAC 1. 4 anys després ha arribat el moment.
4: Let's play football.
5: La rematada Messi! Gol!
3: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
6: Contra França centrada, gol!
3: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
7: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol, gol, gol!
3: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC més 1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
8: Final! Història de la Copa del Món!
3: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC 1. Tots som un milió.
9: RAC més 1.
3: Aquest divendres, doble menú de bàsquet i futbol a RAC més 1. A les 8, des del Roig Arena, València 6 a Joventut. Segon partit de les semifinals de la Lliga ACB.
0: El Joventut, que escriu una pàgina a la seva història recent.
3: Viviu-lo en directe a l'app i al web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. I des de les 9, pendents del Canadà-Bòsnia del Mundial de Futbol. L'estrena en la competició d'una de les seleccions anfitriones. Aquest divendres a les 8, València, penya de l'ACB i Canadà-Bòsnia del Mundial. Doble menú de bàsquet i futbol a RAC més 1.
9: RAC més 1.
3: Tots som
9: més
3: 1. RAC 1. Si t'agraden els esports, aquest cap de setmana no t'allunyis a la ràdio.
2: Benvinguts al Superesports.
3: El dissabte i el diumenge, festival de cites esportives i totes a RAC 1. L'inici del Mundial de Futbol.
7: És dins l'àrea. El xut!
3: Les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet.
10: Pudenós sol capturant el rebot del triple.
3: La Fórmula 1 a Catalunya.
10: Veu la bandera de quadres. Això s'ha acabat. Quin espectacle de cursa.
3: La Final Four de la Champions d'handbol.
11: Christensen a l'extrem. Mare meva, quina aturada!
3: La promoció d'ascens del Sabadell i molt més. Esport en directe. Més de 9 hores el dissabte i més de 10 el diumenge. Aquest cap de setmana, esports i RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. La nit de dissabte a diumenge el Mundial de Futbol es juga a RAC 1.
4: Let's play football.
3: A la mitjanit, just al punt de les 12, Brasil-Marroc. Estrena exigent per la Canarinha davant la revelació de l'últim Mundial.
6: Centrada, gol!
3: Viviu el partit en directe amb Jaume Molló, Miquel Agut i els comentaris d'Albert Blaia i David Brock. La nit de dissabte a diumenge a les 12, després del Tu diràs, Brasil-Marroc. El Mundial de Futbol es juga a RAC 1. Let's go! Tots som un milió. RAC 1.
12: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
3: Els dissabtes i els diumenges...
13: Esquerra, dreta.
14: És un joc això que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals.
15: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
3: De 7 del matí a 2 del migdia...
16: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
3: Via lliure, amb Xavi Bundó.
17: S'ha torçat el peu,
18: avui.
17: Venint aquí.
19: És que l'edat no parla.
17: L'edat castiga.
18: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
3: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
20: Sempre escolto RAC 1.
21: Grande.
22: Ole, vosaltres.
20: El dissabte, aquella noia que fa lo dels viatges. L'Ester Muñoz, que fa molt bé i que m'agrada molt.
22: Ole.
23: Ella ja ho sap. Al Recomanat, cada dissabte a la tarda us regalem experiències, propostes i consells d'escapades, d'oci, d'art, de teatre, de tota mena i per tothom.
3: Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Recomanat, amb Esther Muñoz.
23: Si voleu un bon pla, Recomanat.
3: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
24: Escolta, ve de dir una cosa que l'he de dir públicament.
25: Sí,
24: nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. Núria Travessa, et demano disculpes, demano disculpes també de tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
25: Van ser 4.
22: Bueno, 4!
24: Bueno, tampoc calia ara fer cisanyilla,
25: no, cisanyisme. Que m'agrada puntualitzar...
24: Sí, clar, cap a aquests periodistes.
25: Sí, exacte.
24: Hem d'anar acabant. Ja està.
3: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró. RAC 1. Tots som un milió. Els play-offs de la Lliga ACB es juguen a RAC més 1.
2: El segon partit avui del play-off entre el Barça i el Tenerife d'aquestes semifinals de l'ACB, de moment amb victòria del Barça, que ja va guanyar de manera molt clara el primer partit i avui també està guanyant el segon de 10 punts al descans, 48-38, amb un 23-11 de parcial en aquest segon quart que ha estirat el marcador a favor de l'equip de Xavi Pascual. Qui ha fet millor en aquest segon quart que no pas en el primer, el Barça de Pascual, Colo?
1: Defensar. Bàsicament, sí, el Tenerife és un equip que si li planteges l'intercanvi de cops pensant que bé, que tu tens molta pòvora i també li pots fer mal, se sent còmode. Està mirant i els últims partits de Tenerife, 107 punts en la victòria a Madrid, 98 en l'altra victòria a Madrid. El Bilbao els va controlar i perden, però 109 en la victòria a Granada. El partit de la Penya el perden fent 98, perden contra el Barça fent 97. Dos setmanes abans tens 89, inici de Lliga, 104 en el primer, 96 en el segon, 96 en el tercer, 98 en el segon, 101 en el cinquè. És aquí on se senten còmodes. Saben que tenen problemes defensius, però tenen talent a dalt i tenen paciència, perquè si estem parlant de fer 190 i tants punts, sent el, normalment el segon, tercer equip que més l'enjuga de la CB. Això vol dir que cada atac l'aprofites moltíssim. I no és fàcil contrarrestar això. El moment en què tu li poses físic, comences a apagar, veus que canvia les tornes, veus a Marcelinho que protesta, veus Jaime Fernández que protesta, Vidorreta que embogeix. Quan tens això, és quan comences a créixer les teves possibilitats de derrotar el Tenerife. I és el que ha fet el segon quart. Miles Cale puja el to físic d'aquest equip, és evident. S'ha posat com una paparra a sobre de Mills. Satoransky, la seva estoneta, també ha estat molestant més. Tot l'equip, el Traparra també d'inici, que també puja el to físic, i ha deixat d'estar còmode el Tenerife. Ha intentat tornar als vells sistemes, perquè, per exemple, Llevo, que tan bona sèrie ha fet contra el Madrid, avui l'ha canviat molt ràpid i ha preferit jugar amb la vella guàrdia de Joan Petits, més que res per tornar allò de anem a jugar el que coneixem. Però el Barça no l'ha deixat, i el que ha de fer és mantenir aquesta línia. Al final, que l'Apro anava cansat, ja teníem els atacs, hem tornat a tenir molts triples alliberats també de Tenerife, que ha perdonat. No els perdonarà molt. Sí, la fórmula contra el Tenerife tothom la té claríssima. Ara, és molt difícil aplicar-la. El Barça aquest segon quart ho ha fet.
2: Sí, el Tenerife des de la línia 3, 1-7 en aquest segon quart. Havia arrencat bé el partit, i en aquest segon quart, també fruit d'aquesta defensa que diu el Colo, ha baixat i molt el percentatge des de la línia de 3. I el Barça amb la intenció d'aprofitar aquest 1-0 amb el que ha arrencat el partit, Dani, d'anar-se'n allà a Tenerife a intentar que la sèrie no torni cap aquí una altra vegada.
0: Sí, l'escenari per mi és diferent respecte al primer partit, perquè el primer partit jo crec que Xus va veure de manera molt clara i molt evident a partir de determinat moment de la segona part que això ja estava dat i beneït i que s'havia de contemporitzar les cames per al segon partit. Ara la distància és molt menor, però, dit això, si el Barça és capaç de allò posar una miqueta de terra per mig, hosti, és el que té aquestes sèries llargues, que el capça te'n pot anar al següent partit i anar amb un 2-0 allà, haurien de fer allò de convèncer, comprovar registres de quan s'ha remuntat un 2-0 i amb un equip que, per molt que mil i una vegades diguem que tenen energia malgrat l'edat que tenen, per molt que mil i una vegades diem que se van contemporitzar perquè són veterans i tenen experiència, bla, bla, bla, bla, bla, és que aquesta gent els hi passa factura cada partit. I ho deia l'altre dia Xus Vidorreta. A mi em va semblar molt significatiu una declaració de Xus Vidorreta, crec que era els companys de Cadena Ser, que va dir que Pati Mills al segon partit, ja, va arribar a Fòsia, al segon partit, perdó, contra el Madrid, aquella derrota. I noi, diu que el tercer no se't un dimoni i s'ho treurà les forces. Doncs en aquest guió ens movem. Per tant, el Barça també és un equip veterà, però no ho és tant com el Tenerife. I crec que el que sí que està sabent fer molt bé Xavi Pascual és repartir responsabilitats. I hi ha jugadors importants que potser no estan tenint esforços com és habitual. Per exemple, el mateix Kevin Panther. I això pot ser una bona notícia de cara al Barça en aquests següents partits.
2: Venim d'una matinada per la història Colo l'NBA. Com es pot deixar remuntar 29 punts un equip com ha fet San Antonio avui contra Nova York?
1: Per un costat, hem explicat molts cops que el bàsquet ha canviat molt i ara amb l'alt ritme de joc que juga i els triples, aquelles diferències, allò de fa unes dècades t'anaves de 15 i semblava, mira, el partit ja està, això ha canviat, òbviament. Són 29 punts, és segona part, però al final és, mira, sortia... Aquesta temporada hi ha hagut 9 partits en què un equip ha remuntat 20 punts o més, 5 són dels Knicks. O sigui, que és un equip que...
2: Hosti, ve de gran que... remuntada contra Cleveland, ja, el primer sí, creuament, no?, de playoff.
1: Remuntar-ne 22 en 7 minuts, que s'acaba de fer contra Cleveland, no ho farà. Però avui és això, i després, ho comentàvem abans amb en Dani, que quan l'altre dia jo parlava de que per mi és Cariolo aquest any era fracàs, quan no m'agrada utilitzar la paraula fracàs, és perquè a vegades depèn molt de mini detalls. Tu, San Antonio, penses, hosti, és que estic 3-1 perquè en el segon partit, quan tinc la pilota per guanyar, a la meva estrella li passen al jugador que va corrent d'esquenes i a sobre fa falta, i fallo després, i en aquest, és que clar, és... A banda de guanyar 29... És que al final tu t'has refet del cop i arribes per davant en el marcador,
0: sí, sí.
1: Robes la pilota, el jugador més ràpid, un dels jugadors més ràpids de l'NBA,
0: i més experimentat de San Antonio, sí.
1: Quan el que hauria de fer, mira, avui reproduïen un vídeo d'una situació similar de Ginobili, que se'n va sol també i el que fa és fer la volta perquè li faci la falta. Però fins i tot, havent-se equivocat, tu podies fer. I després és la màgia, no?, de la imatge aquesta del vol. En un obvi que té els dos costats, no?, perquè et fa el tapafocs i la cistella. Però és que fins i tot, després del temps mort, la jugada era bona. És que la pissarra és bona. Kassel surt sol per fer l'esmaixada. Però fa un recurs que li... Això ho havíem vist a vegades, recordo, amb Muresan i altres gegants, que és posar el més gros de l'equip a defensar el que s'ha a cada banda. I el que fa és que toca la pilota a la mica Towns.

0: Saban als milers de galàxies de distància, eh? Però són aquests moments èpics de les finals de jugadors que apareixen als dos costats de la pista.
1: De dissabte a diumenge, el partit que podria donar-li ja l'anella a Nova York. Veurem si és capaç els Knicks de guanyar aquest següent partit de la sèrie final. Avui en parlareu, no? L'última possessió, Dani?
2: Avui en parlarem amb algú que el tenim ja per la redacció i que diu que, vaja, o que m'ha comentat, perquè entrarà aquesta nit, que porta potser 40 hores sense dormir. Exagero, però és així el David Brock, sí. que ha fet bé de no marxar a dormir al descans quan els Spurs perdien de guanyaven de 29. Per tant, en parlarem després. Ara el que ha arrencat és el tercer quart aquí al Palau Blaugrana i ho ha fet amb cistella de Tenerife per situar el més 8. Mira el rebot a Yusuf Afol. 2-1, just! 2-1, just! 2-1 de Yusuf Afol. Renovació, Yusuf! 2-1 de Yusuf per tornar a situar el més 10, 50-40.
0: I avui ha entrat Guerra per contrarrestar Afol i tampoc se n'està sortint.
2: No.
0: I tornava a protestar Marcelinho dient que la falta se baix per la fava del braç, però els àrbits amb contundència li han replicat que no.
2: A la línia de tir lliure, Yusufa. Anota, sí, l'addicional. Quins són els números de Yusufa?
1: 11 punts. I de rebot, espera. No, 5 rebots. 24,
0: entre els dos 5 tens 24 punts, eh?
2: Mm. Sí.
0: Va dir, paper clau dels dos 5 avui.
2: Digues.
0: No anava a dir, em sentit molt o no per Billy.
2: Això t'anava a dir.
0: A sobre, els dos estan jugant bé.
2: T'anava a dir, n'hi ha un que no juga.
1: Sí. L'únic inèdit del Barça avui, a Tenerife, un que no s'ho va guanyar gaire, Fridrikson, de moment avui no l'hem vist.
2: No. L'islandès. Hosti, he consultat abans on era nascut. Nom francament impronunciable.
1: D'aquests que només té una vocal o...
2: Correcte, sí. O mitja.
0: MVP de la Lliga Lituana en el seu moment.
2: Ah, sí, Fridrikson? Sí. Oh. Marcelinho, en Frank Guerra, ara ho va fer molt bé. Oi, fregant el 2-1, Yusuf Afol.
0: Pensava que era 2-1, perquè...
2: Sí.
0: Mira, l'altre li va fer llevo, si te'n recordes, a Vesely, el mà a mà, i llavors sí. El canvi de ritme. I ara li ha fet a Frank Guerra. La criaturada, ja que venen també animant.
2: Sí. Força Barça, però criaturada, però sembla un exèrcit, eh?
0: Sí.
2: Allò, perfectament alineats i el crit unànime.
1: Millor aquest crit que el d'ahir de l'ho vas a fallar.
2: Mare meva. Què deu estar fent aquella dona ara mateix? Jesús. Mare meva, espero que s'ho estigui passant bé allà on estigui, perquè... Bé, mira, va ser efectiva.
0: No, quan es diu allà on estigui és una altra cosa, però sí.
1: La tornaràs a veure segurament demà.
2: Sí. És que...
0: I tu t'estàs usant Fredrikson i és un home que ha fet història. Eh? És un dels pocs jugadors amb un triple-doble en competició europea.
2: Ah.
0: Aquí no ho veus. Va fer amb el PAOK.
2: A la FIBA Eurocup?
0: Sí.
2: Que va guanyar doblement el seleccionador català, Jaume Ponsarnau. Quin tros de seleccionador, eh?
1: I tant. Això és a finals de juny, no? Catalunya-Gran Bretanya, eh?
2: El 28 de juny, concretament el 9 Congost, Catalunya-Gran Bretanya, al migdia.
0: I tens un jugador que aquí, que igual l'any que ve està en Ponsarnau, que és Van Beek.
2: Sí, i t'he dit 28 i no sé si és 29, concretament. Però vaja, un o altre, el diumenge d'aquell cap de setmana. Sí, veurem si Wesley Van Beek va cap allà o no. Bilbao, que està fent molt bé les feines. La
0: sí,
2: feina està
0: Jarowski se'n va, que és el tirador.
2: Sí. Ataca el Barça, que guanya de nou, 51-42. Això per res està tancat, senyors. 8-20, perdó, per al final del tercer quart. RAC més explicant-vos el triple del Toko. No, el rebot és per ells. El lluitava Frank Guerra per terra, Scrap.
0: No, és el dia del Toko.
2: Patty Mills votant. Patty Mills a la dreta perquè arribi Van Beek a dins amb Frank Guerra. Ha de treure l'era, perdó, d'Ornekamp. La penetració de Marcelinho, cistella de Marcelinho, sobreboten això. És un dels millors jugadors que ha trepitjat el parquet mai aquí a les pistes europees. 51-44, més 7 per al Barça, 7-50 per al final del tercer quart. Hunter.
0: I quin atac del Tenerife, quins moviments, talls constants, canvis de posició. Vull dir que és un equip treballadíssim. A Vidorreta el podem criticar tot el que vulguis i més.
1: El sentia al descans i Vidorreta... content amb la primera part del seu equip. Diu que havien fet 20 minuts bons al Palau i sobretot atribuïa aquest desavantatge a la manca d'encert en el llançament, alguns d'ells prou alliberats.
0: Sí, no li falta raó, això i l'atac de geni de la Provitola.
2: 2 més 1 de Lluís, un altre, i pot ser que estigui fent el que sí, està fent sí, Jordi sí, Colomer, sí. Pot

0: Pot ser que estigui ensenyant múscul, pot ser que estigui ensenyant el seu braç forçut.
1: Sí,
0: imponent, imperial, i fins i tot recull alguna cosa per terra i li dona l'àrbitre perquè ho dona tot a casa i és una bona persona. 2-1 de Yusuf Afol. Increïble.
2: Fent bola, eh? Està fent allò...
0: Sí.
2: Ensenyar la bola.
1: Portem tota la temporada que se'ns fa bola, l'home.
0: Escolta'm, avui... escolta'm, de moment estem parlant de... No sé si dir-ho així, però és el play-off de Yusuf Afol, és un dels grans noms del play-off, del Barça. Aquesta vida és meravellosa, la veritat.
1: Reforçant també la nostra teoria de que per ACB era molt aprofitable.
0: Evidentment, evidentment. Que condiciona la teva manera de jugar? Sí, però que és un pivot... És que és un tio de 2,20 no sé quants, no fotem, vull dir... Va, no, tampoc direm que Yusuf Afol és... Hakimola Jubón, però com a mínim aprofitable, sí.
2: No, no, ja hem tingut prou amb la comparació de Jordan que ha fet en Polo, l'home en París o la Jubón amb Fol.
1: Hi ha menys distància en la meva, et diria.
0: Opa!
1: Podríem... Home, entre Novi Jordan entre i Fol i la Jubón.
0: Hi ha menys distància que entre Fol i la Jubón?
1: Jo crec que sí.
0: Ja.
1: Bueno, Novi és un jugador de l'Star i que està fent unes... Ara mateix, un permís de Towns, l'MVP de les finals.
0: Sí, pobre Yusuf, ni quan juga bé. La té Patty Mills, perd la pilota Patty Mills, no la pot recuperar el toco Shengelia i fa falta finalment Shengelia perquè li arribava la pilota a les mans de Dornekamp. Sí, mala sort de...
1: I fins i tot traurà dos tirs lliures.
0: Ai.
1: No? Sí.
0: Ui. La mopa no patrocinada del Barça, passant ara mateix pel parquet.
2: Els dos amb bonus, ja, eh? 7 minuts encara per jugar-se.
0: Sí, és veritat. Més contactes, sí, es nota que arribem al moment important de partit. Menys 9.
2: Per tancar temes, el Catalunya-Gran Bretanya, diumenge 28 de juny.
0: 28.
2: Un quart d'una del migdia al Nou Congost.
0: Sí.
1: Cap mentida d'en Dani, que ha dit diumenge.
0: Correcte. Amb Jaume Ponsarnau dirigint la selecció. Ah, no, Novi és britànic, no? O no? O ho estic dient malament, ara? M'he confós.
1: No, diria que no. No, Novi no.
0: Val. Doncs algú l'altre dia deia tota l'estona que era britànic.
1: Ah, no, un. S'ha arriscat aquí Fol, que fossin dos.
0: Sí. 53 a 46, la distància es redueix a 7 punts. Juan i Marcos com una paparra al Tenerife de moment sense desenganxar-se al marcador del Barça. Panter amb la pilota, ha d'aparèixer la Pantera, ha d'aparèixer un dels líders del Barça, el bloqueja Shengelia. Panter una altra vegada, dorsal 0 amb Dornekamp, que m'ha emparellat el mismatch. Juan i Marcos, l'extrapàs, encara ha tocat els peus d'Scrap. Anava dirigit a la cantonada per Will Clyburn. La pilota serà per al Barça amb 14 segons de possessió. Servirà Juan i Marcos. Qui la vol? Nois, moviment. Ara, surt Panter. Panter bloquejat per Yusufa. Segueix Panter, empat i Mills emparellat. Som-hi, Pantera! Cistella, ara sí. I buscam el contacte, Panter. Ai, li han xiulat, si és que és un 2-1. Li han xiulat, si és que és un 2-1. Que no s'havia donat al Tenerife. Falta! I cistella de Kevin Panter. Ara sí, apareixent en Kevin. 55 a 46. Per lliure per situar una altra vegada el més 10.
2: Ara he vist la repetició de l'acció de Fol intentant treure el segon tir lliure. Tocar-la, la toca.
1: Sí, però...
2: És allà que està dins del cercle, ja, no?
1: Si està baixant, no influeix.
2: Sí, sí. Deu ser això que el salva, perquè que la toca és claríssim.
0: L'addicional de Panter cap a dins. 56 a 46. Marcelinho Huertas creua en pista, defensat per Juan i Marcos. Segueix Marce, que el defensa ara és el toco Shengelia. Surt Patty Mills a rebre, bloquejat per Frank Guerra. Ui, Patty Mills fan a per terra Juan i Marcos, el drible de Patty Mills. No toca ni cert gol.
1: La intimidació de Fol.
0: Sí, 56 a 46. El Barça atacant a través de Kevin Panter. És toco Shengelia ara que el bloqueja, el triple de Panter. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, Panter. Per fi la Pantera, emergint des del 6-75, per situar el més 13, 59 a 46, 4 minuts transcorreguts del tercer quart. Ui, que bé ho fa Marcelinho. Mira que bé, també Fol escombrant la pilota perquè no anoti. Havia aturat perfectament el món, pràcticament, Marce, per aixecar-se i llançar. I mira com va fent que no amb el cap Marcelinho, eh?
1: Perquè no està còmode, són tirs que normalment no perdona, i en aquesta sèrie n'ha perdonat molts d'aquests.
0: Kevin Panter amb la pilota, toco Shengelia. El toco el deixen llançar, clar que sí, clar que sí! Cistella del Toco, ho atura Xus Vidorreta, perquè una altra vegada el Barça completa una gran seqüència de minuts, li ho agraeix el Palau Laurana amb un mar d'aplaudiments, ho ha d'aturar el tècnic basc, 5-34 per al final del tercer quart, Xavi Puig, el Barça mana de moment bé, 61 Barça, 46 Tenerife.
2: Sí, trobant protagonistes diferents, Colo, en el partit, a trams, trobant jugadors que li fan mal a Tenerife, Fol, Vesely, la Provítola, Xenguelia, està trobant diferents actors, Xavi Pasqual.
1: Sí, fora de guió amb els dos pivots, la ratxa també de la Provítola, que sempre hem dit també del Barça, és que hi ha molta pólvora aquí dins. I llavors, el dia que tens controlat, dius, mira, Panther el tinc controlat, Xenguelia no m'està fent mal, t'apareixen uns altres. I el Barça, això, Xavi Pasqual, ara en aquest playoff està trobant armes que algunes s'hi han esperades. I en atac, ja fa estona que li està costant molt al Tenerife, està intentant activar Marcelinho, activar Mills, ara sí que Panther en atac potser no està apareixent, tret d'aquest triple, a canvi els passa per darrere, però sí que l'estem veient amb un nivell de contacte defensiu amb Mills que no l'hem vist en el tram inicial.
2: Més 15 pel Barça, 61-46, ha arrencat el Mèxic-Sud-Àfrica al Mundial de Futbol, 6 minuts de la primera part sense gols, Mèxic 0, Sud-Àfrica 0. El primer de 104 partits que té aquest Mundial 2026.
0: Curtet. Curtet, una cosa curteta.
1: Com l'Eurolliga d'aquí dos anys.
0: Sí. De fet, el Barça avui juga el seu partit 83 de la temporada. 83, eh? En som molts, Colo. Ens hem vist molt, durant els últims mesos. Som avui 5.985 persones, fregant els 6.000 espectadors avui al Palau Blaugrana. Ataca la Laguna Tenerife. Va reduir els 15 punts de marge. Ho ha fet molt bé ara la pantalla Pati Mills. El Tenerife ha circulat la pilota i acaba anotant triple Pati Mills per situar el 61-49.
1: Es queixa Xavi Pasqual dels blocs en moviment que han alliberat a Mills. Veurem si li fan cas més endavant.
0: Juan i Marcos, Juan i en Panther. Panther, la penetració de Panther, el tap per darrere de Pati Mills. La sortida de temps per de Tenerife és bona. Jaime Fernández, el defensa Juan i Marcos, el ve a bloquejar Fran Guerra, segueix Jaime, segueix bloquejant Fran, línia de trillora Jaime, ja és a la pintura, el tap, saps d'aquí? Saps d'aquí? Del colós blaugrana, Yusuf a Fol, el tap de Fol, la té Panther a dins, amb Xenguelia, regira Xenguelia, falta de Fran Guerra, intimidant a prop de la pintura Yusuf a per també fer una acció de mèrit defensiva, 61-49 a la línia de tir lliure Xenguelia.
1: Es queixa Vidorreta, entenc més per bici que per una altra cosa, perquè el tap era ben clar i la falta de Guerra també ara molt clara.
0: Però també et dic una cosa, crec que avui rodada de premsa Vidorreta escalfarà una miqueta ja l'ambient de cara al tercer partit si això acaba així, eh?
1: Pot ser.
2: Quants anys té, Fol?
0: Ah, t'ho dic. Fol està, crec que a la trentena. Fol està amb 30, tot just. Vaja, 30 inicia temporada. No sé si ha fet els 31.
1: 31, sí.
0: Uns 31. Per què?
2: No, perquè és un jugador amb 31, ja em sembla un pèl massa gran. Si era més jove, de dir, hosti, un jugador que pot créixer. És que ara, en aquesta última acció, se m'ha aparegut Tavares.
1: Les comparacions avui.
0: No, avui estem fins...
2: Però bé, aquesta por, aquesta intimidació, aquest no entres per aquí, que te l'acabarà fotent un tap.
0: Uf, el cistellot ara de Pati Mills davant de Claiborne.
2: Avui anem de comparació.
0: Sí. M'agrada com ens creixem amb Fol. Clar, és que...
1: I Xavi Pasqual, en la seva línia de quan arriba allò play-off i així, allargar
0: la rotació,
1: No fer cap canvi en tot el tercer quart.
0: Però que, insisteixo, el que segurament més et pot sorprendre, si t'ho expliquessin a 1 de març, és que tens els 14 disponibles. Xavi Pasqual allarga la rotació al tercer quart. Qui són el pivot i el base? Juan i Marcos i Yusuf Afol, que són clarament la 13a i la 14a fitxa d'aquest equip. Hosti, és que és acollonant, realment. Xenguelia, el triple, no. El rebot és per Tenerife.
1: La sèrie de Xenguelia, 2-8.
0: Ho intenta, però no ho aconsegueix el Georgia. 4 minuts per al final del tercer quart, més 12 per al Barça. La té Jaime Fernández. Abromaitis, el llançament, no. Ui, curt, però el rebot és per Frank Guerra. Compte que comença a estar cansada el personal. La té Frank Guerra amb Pati Mills. Pati Mills, el triple aquest seria dolorós? No, tampoc. I el rebot per qui serà? Ara sí, per Will Clyburn, que creua pista. La té Clyburn, penetració de Clyburn. Ha de llançar la pilota fora amb Panther. La Pantera, el triple! També curt, però el rebot, el lluita. Ai, Yusuf a Fol, i compte que és falta de Fol. I compte que l'home ha de marxar corrent per la protesta. Ha de marxar portant, corrent d'una manera bastant graciosa.
1: I la tècnica li va a Vidorreta per demanar que hi hagi tècnica Fol.
0: Ui! Hosti, doncs déu-n'hi-do aquesta, eh? Mira Vesely! Mira Vesely que content està del que ha provocat Fol.
1: Ara aquelles coses de Vidorreta, sí. Fol, que ja sabem com és protestant, aquest cop l'únic que ha fet és com ajupir-se i sortir mig corrent. Sí. No fer res molt exagerat. I Vidorreta demanant la tècnica per aquest tipus de protesta...
0: Doncs mira,
1: la
0: us ho anuncio, en exclusiva, a les 21:16, a RAC+1, us puc anunciar, anota Pantera lliure.
1: Fol renova.
0: Que si el Tenerife perd, Vidorreta tindrà unes paraules amables a la roda de premsa. No sé si us esperava una exclusiva més sorprenent, però és la que us puc començar ara mateix.
2: Però no té raó, en aquest cas, estic amb el Fol. Fol ho fa perfecte, perquè diu, no em vull guanyar la tècnica i me'n vaig corrent per no protestar.
1: Sí. És que a Fol li hem vist moltes protestes exagerades.
2: No para, Vidorreta. Uf, està menjant l'orella, però de mala manera ara. Primer gol del Mundial, Quiñones, per la selecció mexicana. Una errada en la sortida de pilota gravíssima de la selecció de Sud-àfrica. Mèxic 1, Sud-àfrica 0, a l'11 de la primera part.
0: Epa, Quiñones.
1: Bajana, bajana.
0: Azteca, l'estadi Azteca, no?
2: Sí, sí, sí.
1: No, no s'hi van matar molt amb el nom, no?
0: No. 64-53. Anota els terç lliures, Frank Guerra. Més 11, ja tenim el Damià absolutament embogit. I m'encanta que sigui així, des de Chattanooga, no? Vaja, es va movent. Juan i Marcos, en Xenguelia. Xenguelia, regira Xenguelia. Ui, això no es falta, no? Ha tocat la pilota. On anava Frank Guerra?
1: Sí, cola, cola. Però
0: sí, però a mi aquestes em fan gràcia, perquè ja saps que no serviran ràpid, perquè si no és per servir ràpid i... Marxa un avui desafortunat, desencertat, imprecís, toco Xenguelia.
1: Sí, hi hagi falta no, tornava a ser una bona defensa per frenar Xenguelia. Vull dir, en pla de partit, en els dos partits. Ui,
0: ara meva, Panther ha llançat un d'aquells llançaments que ha quedat sol perquè ha caigut un defensor de Tenerife que no falla, jo crec que n'anota 9 i mig de cada 10, doncs l'ha fallat. I ataquen ells per posar-se per sota els 2 punts una altra vegada. Pati Mills, no! El rebot el lluitava Juan i Marcos amb Frank Guerra. Finalment és Vesely qui defensa Frank Guerra, es queda sense vot Guerra. Jaime Fernández es fot a la cova. La pilota que ressegueix línia de fons. Scrap, Scrap emparellat amb Clyburn, 3 segons de possessió. El triple d'Scrap que vola, triple. Triple d'Scrap per situar-se a 8. Està donant vida al Barça al Tenerife. 2 i mig per al final del tercer quart.
1: I Murri Jaime Fernández per evitar la fora en aquesta jugada, per línia a fons, serà fàcil.
0: Juan i Marcos amb Kevin Panther. Panther una altra vegada amb Marcos i aquest amb Clyburn. Clyburn passa la pilota per sota de les cames, penetració de Clyburn al revers, el llançament de tot! A la vida de Jan Vesely, la nota el xec, una altra vegada més 10 per al Barça.
1: 6 de 6 en tirs de 2 avui Vesely.
0: Efectivament el xec. La té Jaime. Jaime Fernández, defensat per Juan i Marcos i per Vesely. A dins en Frank Guerra, cantonada Scrap, una altra vegada sol, noi. Anota el triple.
1: Senyores i senyors, el que dèiem abans. Joc pot semblar molt simple. Han fet el bloc i la continuació. Surt el pivot. Llavors, aprofitant la continuació. I què passa? Que amb la rotació queda el tirador sol.
0: I protestava Vidorreta tècnica per al que ha fet Vesely? De saltar sota l'anella? Una altra vegada,
1: no,
0: Vidorreta està embogit.
1: Va pujar de moda Cornet la temporada passada, amb Boston.
0: Falla el Barça, compte que són més 7, pot retallar distàncies una altra vegada.
1: Tenerife.
0: Pati Mills amb la pilota, Mills amb Jaime Fernández, Jaime trenca, Vesely a dins, ho fa molt bé, Scrap anota, ho ha d'aturar Xavi Pascual, ho atura Xavi Pascual.
1: Ho deia l'altre dia en un tuit, però és que m'encanta aquest tipus de joc que crec que estem perdent molt, ja sap que els Jaime Fernández, els Darío Brizuela, aquests jugadors tan capaços de crear-se les seves cistelles com físicament són inferiors. O sigui, el moment en què Jaime Fernández detecta que Vesely relaxa la posició del cos una dècima, és quan l'ataca i crea tot l'avantatge per anar fins a sota, sempre a favor d'aquest talent natural, que jo crec que ara el bàsquet base s'ha sortit molt sempre com el mateix model de jugador. I aquest jugador més que igual no té aquesta capacitat física, però té aquest
3: intuïció,
1: talent, té aquest joc, abans es deia joc de carrer, sí. Ningú juga al carrer, per tant no pot ser joc de carrer, però això costa trobar-ho i quan es troba s'ha de gaudir. Esperem que ara Brizuela ho faci a l'altre costat.
2: Per ser del 2-10 del Tenerife, o de 3-12 si l'ampliem una mica més, que ha obligat a Xavi Pascual a demanar aquest temps mort, perquè s'ha situat a només 5 punts l'equip de Xus Vidorreta, més parcial, rem 2 minuts, com aquell que diu, molt ràpid de l'equip visitant avui al Palau.
3: Sí, 66-61, amb aquest minut i 12 per al final del tercer quart.
1: Sí, potser alguna rotació hauria d'haver arribat un minutet abans,
3: sí,
1: com ha passat amb la Provitola en el segon quart.
3: De fet, la Provitola no ha aparegut en tot el tercer.
1: No, i és llàstima perquè la sensació que quan el Barça s'ha escapat de 15, si s'anava,
3: sí,
1: de 20,
3: sí,
1: Tenerife no està per intentar-ho altre cop.
3: Estic molt d'acord. Però la Provitola, jo, potser alguna rotació per en sentit microones li hagués donat en aquest tercer quart.
2: Sí, ni ell, ni Brizuela, ni Keil no ha aparegut
3: Brizuela
2: en aquest,
3: ara, tot
2: en
3: just
2: aquest quart.
3: I Keil
1: ara
3: també.
1: Feta, sí.
2: Bueno.
3: Parra, el llançament de tota la vida. Deia en Vesely que ara no hi va. Es veia que no aniria quan ha sortit la trajectòria.
1: La petita finta és el que fa que canviï la mecànica,
3: sí,
1: que té automatitzada.
3: I tot el moviment corporal, exacte. 15 segons de possessió, 40 de quart, ataca el Tenerife, que perd de 5, 66-61, el mismatch, una altra vegada, el petit amb el gran, Jaime Fernández amb Jan Vesely, l'estep de Jaime Fernández, el llançament que no hi va, el rebot compta, perquè semblava que havien empès a jugar el Parra, oportunitat extra al Tenerife, la té Abromaitis, recula davant de Brizuela, és més gran, anota Dornekamp, anota Aaron Dornekamp, a 3 se situa el Tenerife, ningú va dir que això seria fàcil, en un 3 i no res, ha jugat 12 dels 15 punts que tenia de distància el Barça. Brizuela amb la pilota, l'última serà per al Barça. 10 segons de possessió, Darío atacant Jaime Fernández, ve a bloquejar Jan Vesely, segueix Darío 4 segons, 3 segons, a penetració de Darío, cantonada, Joel Parra, finta, el triple! Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Parra! El triple d'en Joel! Impecable execució del Barça per trobar l'avantatge, l'home obert, impecable execució d'en Joel, fintant i fent volar el defensor, i escarradament a llançar per anotar el triple, anota Parra, el Barça que agafa un mínim forat, en tenia 15, ara en té 6, acaba el tercer quart, Colo, 69 Barça, 63 Tenerife.
1: Es queixa Vidorreta dels seus jugadors, però ha tastat la pròpia medicina. O sigui, atac llarg, amb el bloc generant l'avantatge, i quan tothom es tanca, a rebre el tirador. I a més, com si fos el Tenerife, no s'ha posat gens nerviós Parra, que últimament n'he vist molts tirs finals de quart.
3: Sí.
1: I la finta i el triple. Però el desequilibri que genera Brizuela, cames més fresques, per això dèiem també de les rotacions. Per exemple, Mills, a l'atac anterior, quan ha vist que tenia Keil, li havia fet tot el moviment amb Keil enganxat, li ha dit al seu company que busqués una altra opció. Que per això també serveix, i para una mica el cop, perquè acabes d'un últim, un final de quart que hauria estat el cop moral en contra, acabes canviant-lo per aquesta injecció que és el triple de Parra.
2: Més 6 del Barça, 10 minuts encara per jugar-se, per acabar de tancar tant de bo aquesta segona victòria al Palau. El Mundial continua guanyant Mèxic 1-0 contra Sud-àfrica el 18 de la primera part, en el partit inaugural d'aquest Mundial 2026.
3: Amb Quintets a pista, amb Thomas Satoransky, no, perdó, amb Darío Brizuela, amb Juan i Marcos, amb Miles Keil, amb Parra i amb Vesely, són els mateixos que hi havia a pista, si no m'erro. Ara sortirà el Tenerife, anima el Palau Blaugrana, avui sí responent l'afició del Barça per intentar col·locar el 2-0 en eliminatòria d'aquestes semifinals xulíssimes de l'ACB. L'any passat no en teníem cap, Puig, i aquest any en tenim dos, tu. Quina alegria. Tam, el bàsquet està pràcticament de vacances, aquestes alçades, pels equips catalans. Després de l'eliminació a Màlaga del Barça, i ara, en canvi, tenim tant la penya, fent-ho molt bé, com el Barça, de moment també fent-ho bé, contra el Tenerife. que sortirà en Van Beek, amb Abromaitis, amb Dornekamp, amb Paddy Mills i amb Marcelinho Huertas, és a dir, 4 més 1 de la vella guàrdia. Arrencarà l'últim quart. RAC més 1 per la Blaugrana. S'ho mira també Enric Massip, que és avui a la llotja.
2: El president electe també, Joan Laporta, hem vist.
3: Correcte, sí. Sí, senyor. En els dos partits ha estat present, és veritat que no ho hem comentat, en els dos partits ha estat present el president Laporta, sí, el president electe. Les ganes ja que deixa ser electe, no? Que és un guadibull això, president. La té Tenerife, la primera possessió. Paddy Mills arranca la moto davant de Parra. Paddy Mills, falta, baix. Demanaven acció continuada, però la falta és a baix.
1: Més ràpid Mills que Parra. Més, clar, la que Mills fa la finta una mica amb el cos de tir, el defensor és obvi que dubta i es faci el cas al tir.
3: Servirà l'australià. A veure, qui la vol? La vol Dornekamp. Abromaitis, perdó, carai tu. Amb Paddy Mills. Paddy Mills, ve bloquejar Dornekamp. Segueix Paddy Mills, aixeca Paddy Mills, cistellot. De Paddy Mills, 69 a 65. Doncs l'home que no s'activi una altra vegada, perquè suma ja 20 punts, més 4 per al Barça. Joel Parra. Joel amb Brizuela. Segueix Darío Brizuela amb la pilota. Surt ja amb Wesley al bloqueig. Finalment decideix anar cap al costat dèbil Darío Brizuela. Ara sí, aprofita el bloqueig. Wesley està ja esgotat. L'estepac de Brizuela. No. I ha anat per terra. I el rebot és del Barça. I ha tocat en ella. Sí, sí. Mira Xus, mira Xus. Mira Xus Vidorreta què fa.
1: A la possessió s'ha fet un embolic.
3: Sí.
1: Posat 24, 14.
3: Brizuela, llançament de Brizuela. No, el rebot és ara per ells. Xus Vidorreta, sí, s'ha empipat moltíssim. Ara ja està, però la situació ja s'ha normalitzat. El triple de Paddy Mills, triple de Paddy Mills. A un se situa el Tenerife. Uf, el partidàs que està fotent Paddy Mills.
1: El mama entre Marcelinho i Paddy Mills. Aquí Cale, clar, el mig pam que deixa és pecat.
3: Avui sí que hi ha el Paddy Mills de tradicional, eh?
2: 25 punts.
3: Està exalini de quina manera, sí. Joel Parra, Joel intentant el contacte amb Miles Cale. Cale, la penetració de Cale. Ui, què ha fet?
1: Ja, tap de Bromaitis, no?
3: Falta, falta.
1: Ha xiulat molt, molt tard, eh?
3: Una acció molt estranya. Anirà a la línia trilliure amb Miles Cale. No, i doncs, els que van rebutjar Paddy Mills, ara es deuen estar estirant dels cabells. Sí que entenc que és contextual, que és una qüestió d'ecosistema, que segurament Paddy Mills a Tenerife rendeix més del que podria rendir altres equips. Però, hosti, és que és un jugadoràs.
1: Sí.
2: Què pot, és una pregunta segurament que no en teniu la resposta, però què pot estar cobrant per mitja temporada Mills a Tenerife?
3: Uf, és que també els canaris, diguem-ne, la qüestió fiscal és diferent,
2: ja, clar.
3: Però...
1: I en general tenen calés perquè
3: sí,
1: paga el Cabildo.
3: Exacte, perquè les subvencions públiques són molt altes.
1: Recordo Trel la temporada passada que l'oferien a mitja ACB, però que li ha pagat 40.000 de clàusula per treure'l d'allà,
3: sí.
1: I l'únic que ho va fer va ser Tenerife, que no va tenir problema.
3: Però et dic una cosa, Xavi, em fa l'efecte que els equips que podrien haver fitxat Paddy Mills, llevat del Barça, que ja sabem que no té ni... Ai, ni un ral, espera't un moment. Qui eres?
1: Recordes
3: sí,
1: aquest deia
3: sí,
1: l'altre
3: sí,
1: dia, no?
3: Sí, sí, Dornekamp, amb Joel Parra, eh? I compte que en Joel... a veure... Per al gest del Joel, jo crec que Dornekamp, el gest de Dornekamp ha estat lleig, eh? Perquè el Joel està molt empipat, com si li hagués clavat el colze al coll.
1: Li està dient això, però és que si han tingut unes quantes enganxades els últims anys, eh? Per això et deia que és...
3: Dornekamp i Joel?
1: Sí, sí, Dornekamp i Joel, amb els partits de la penya.
3: Bé, home, és que recordem el triple de Paddy Mills per empatar el partit.
1: I ara el que seguirà Cale, se'n va Cale.
3: No et crec. Un altre triple, però és que ha llançat sol aquest tio.
2: En aquest punt tan dolorós aquí a la gola, jo recordo una emprenyada d'un tití quan jugava al Barça per un cop aquí, que es va quedar com una mica sense aire al principi, va agafar una emprenyada amb el jugador que li havia fet.
3: Sí, home, recordem que Dornekamp, malauradament, és un... El duel Dornekamp-Parra és un duel de record funest per al joventut, perquè recordo que és... Dornekamp li clava el tap, que també jo crec que serà històric, a Parra a la Copa del Rei de Badalona, a Parra jugant amb la penya que hagués suposat l'accés a la final, si no m'equivoco.
1: Sí, sí, sí.
3: Ah, és que és molt gros.
2: Tornem a començar el Palau.
3: Sí, sí. 71-71.
1: Interessant que el Tenerife es carregui tan ràpid de faltes a l'últim quart.
3: És un partit de 7 minuts i 52 segons, aquest segon assalt de semifinals de l'ACB. Servirà Miles Cale, Cale cap a Jan Vesely, Vesely amb Darío Brizuela. La té la Mamba Basca dins amb Jan, som-hi, Jan Cistella! Si encara et queda una mica de força, Jan, encara et queda una mica d'energia per oferir-nos. Part davant el Barça, 73-71, el partit però està més que ajustat. 7-30 per al final, Pati Mills, compta Autoja de 26 punts. La té Mills, Mills a penetració d'en Pati, tot sobre d'ell, també Clyburn, Pati a dins. Oi, què bé ho ha fet, mare meva, Cistella.
1: De
3: Bromaitis, la passada, guanyant l'esquena de tothom, només llegint-la ell. Ha trobat l'espai, l'escletxa, i ha acabat anotant a Bromaitis. Vesely, ui! Ara Vesely ha notat la falta i ha intentat fer el que fan els petits, que és llançar quan rep el contacte. I diguem que ha estat, si més no, graciós veure un tio tan gros intentat sí. Una cosa així.
1: I en la d'anterior, mala comunicació de Tenerife, perquè uns estan en zona, altres individuals. Veurem si apareix aquesta zona en el tram final.
3: L'Apro Vítola, la penetració de l'Apro, falta, ui, compte, falta i molt contundent. Ah, no, però l'Apro s'aixeca sense problemes, val.
1: I ja està en bonus Tenerife quan no portem ni 3 minuts. Hi haurà petit descans per, veurem, Pati Mills.
3: Sí. Bonus Tenerife digues.
1: Ah, doncs, ja era bonus. Dic, ha dubtat Jaime Fernández, però li ha tornat a preguntar a Vidorreta. Segur que és per Mills? Sí.
3: Ja. Yeah. Bonus Tenerife, mira, Xus, què fa? Per què fa un 7 amb la mà? Ah, no, perdó.
1: No, que l'està dient 5-1.
3: Ah, val, no, veus? Veus?
1: 5-1 en falta.
3: Sí. Veus el que et deia? Ja ho sabia jo. Us ho he avançat en exclusiva, a RAC+1. Que si el Barça acaba guanyant, ja ho veuràs, la turra que caurà. Vaja, turra, algú pot pensar que és justificada, eh? El primer tir lliure cap a dins de la Provítola, 74-73. 7-0-9 per al final. El segon de l'Apro també, 7-5, 7-3. Servirà Canàries.
1: I la diferència física entre els dos equips, amb una línia exterior ara, el Tenerife, on el més alt fa 1,92 m, i un joc interior on el més alt fa 2,01 m.
3: Sí. Mira ara, aprofitar. Mira Clyburn, recupera la pilota, som-hi Will cap a Vesely, esmaixa! Jan Vesely, l'esmaixada! De Super Jan Vesely, que encara li queda força per volar. I esperat que hi ha tècnica a Marcelinho.
1: Sí.
3: I compte que està empipadíssim, eh? Tot el Tenerife. Dorme cansada, endú Marcelinho. Marcelinho que li diu a Dorme Camp. No, a Xus. Exclòs Xus, Vidorreta. La tècnica no sé si era Marcelinho o a Xus, on hi ha hagut dues.
1: Jo crec que són dues.
3: Exclòs Xus, Vidorreta. Ha sortit, però com una esperitat, Xus Vidorreta exclòs. Ha marxat corrent com poques vegades he vist jo un entrenador marxant. Jo crec que protegint-se d'ell mateix em fa l'efecte, fins i tot.
2: Va, és espectacle, Xus, eh? Ja pensant sí, però, també en el sí, tercer...
3: Sí, Xavi, però si tu vols oferir espectacle, tu et quedes i montes el Cristo. I en canvi Xus ha marxat rapidíssim. Vull dir que amb prou feines hem sabut que la tècnica era per ell.
2: Sí, que també l'hem vist agenollar-se en un partit aquí a la banda. Bé, és, sí. Un, és també vull dir, un element a tenir en compte, eh? Xus Vidorreta.
3: Sí.
1: I la Sabé li posa la tècnica a Xus Vidorreta, tot i que el que ha anat a protestar i el primer gest de l'àrbitre semblava Marcelinho.
3: És més, és que Dornekamp ha anat a tornar Marcelinho perquè jo la idea que tenia és ja t'han enxulat una, compte que no et xulin sí. La segona.
1: Bueno, veurem ara quan surtin del temps mort.
3: Bé,
1: què indica?
3: Doncs tenim a Xus Vidorreta d'exclòs, tenim el Barça guanyant de 4 i tenim el Palau Blaugrana així.

0: 7-7-3, 6-51 per al final, temps de play-off, Unot al Palau, anima el Palau, anirà a la línia de tir lliure per al tir lliure de la tècnica, Nicolás Laprovítola, el mag de Morón.
1: Són 5 faltes i una tècnica per Tenerife en aquest quart, una falta pel Barça. A nivell de tirs lliures, de moment, més del Barça, tampoc una diferència 20-13, ara en seran una mica més.
0: 78-73, la Provítola, un dels altres aquests que acaba contracte, que tothom té colla avall que marxarà, i que si no fos per la seva intermitència i sobretot pels seus problemes físics, està com per jugar una mica més Eurolliga, ja t'ho dic ara. Perquè, noi, amb les espurnes que ofereix a vegades... 6-40 per al final, 75-73, ataca Tenerife, ara mira, no està batent Jan Vesely, es queixen d'una altra falta, d'un altre contacte no xiulat, en aquest cas sobre Abromaitis, que si fos Dornick amb alguna altra cosa hagués passat, perquè anava calent, a terra que va Claiborne, la Marcelinho. Falta sobre Marcelinho Huertas, de Marcelinho, perdó.
2: Han caigut els dos, els àrbitres diuen
0: que... I quantes endú, Marcelo? Ara, a veure si m'ho podeu dir.
2: No crec que em porti gaire.
1: Marcelinho, si no ha pujat, ha de ser la tercera.
2: Sí.
0: Val. Canvis. Entra Frank Guerra, marxa Dornekamp, entra Scrap.
2: I arran de l'acció de la tècnica, el que tampoc hauria pujat a les travesses era Claiborne com a factor defensiu a playoff.
0: Sí.
2: A la primera eliminatòria com a la segona.
0: Totalment. Sobre dels importants, posant moltes mans, amb molta intensitat.
2: El
0: base
2: rival,
0: recuperacions,
2: que són més petits, més ràpids, però tirant de braços, fent-se gran, i a més amb actitud, que és el dubte que podíem tenir amb ell aquesta temporada.
0: Estic molt d'acord. Està sent un element diferencial en defensa, Claiborne. Anota els dos en William. 80-73, que pel meu gust segueix rendint amb molt bon nivell en el seu primer any com a blaugrana. Marcelinho, defensa per Claiborne, segueix Marcelinho, el bloqueja Frank Guerra, segueix Marcelinho, no, el rebot, sí,
2: penta.
0: Guerra amb pes a fol, i mira ara,
2: Són més tirs lliures.
0: I per mi era clara aquesta,
2: sí.
0: Però és que Guerra és d'aquests també que és de metxa curta, i jo crec que és un mal client en situacions de certa irascibilitat o...
2: Sí.
0: Saps? O certa...
2: Té més antecedents que el banquilla.
0: Sí. Quan està tot massa adrenalínic, no crec que vagi bé Guerra. A la línia de tir lliure, Yusuf Afon, el Barça guanyant de 7, buscant el segon punt de les semis.
2: I aquelles decisions d'entrenador, que a vegades no surten bé, la petita pausa de Patty Mills ha canviat totalment el ritme del partit.
0: El primer d'en Yus...
2: No, curta.
0: Falla.
2: Clar, dic que, clar, quan tu fas una empenta a fol, es veu més.
0: I tant. El segon.
2: Entrenarà Panther, veurem per aquí.
0: Espera't. Què passa ara?
2: Que Brizola s'està acordant la bamba i el canvi que és per Brizola.
0: Ah, val. I Pasqual i Brizola parlen. No sé exactament de què.
2: Va, crec que perquè la segona part ha jugat poquet, no, Brizola?
0: Ah. El segon de Yusufa. La nota, Yusufa. 81-73, 6-10 per al final. Marcelinho Huertas. En Patty Mills, una altra vegada, tota la carn a la graella de Tenerife, per bé que no té el seu entrenador, Chus Vidorreta, que ha estat explor. Recordo amb dues tècniques, empipadíssim, el tècnic basc del Tenerife. Ui, ara la Provítola ha agafat Frank Guerra per la cintura i l'ha fet anar per terra, bé, fent ús de les poques faltes que porta el Barça. També et dic que amb la quantitat de contactes que estan a venir, de moment el joc, la relació entre totes dues plantilles està sent, llevat d'aquest... d'aquesta picabaralla petita entre o discussió intensa entre Parra i Dornekamp, molta esportivitat, que és el que volem veure. Scrap amb Marcelinho Huertas. Marcelo, ara sí, sobrebota, aquestes no les falla, anota Marcelinho.
2: És allò dels equilibris, però Marcelinho defensat per la Provítola el convida a activar-se.
0: Més 6. Pantera amb la pilota, també ha d'aparèixer la Pantera, També ha d'aparèixer.
2: Bueno, ara la qüestió és que si Marcelinho et fa mal per un costat, tu l'has de pegar per l'altre.
0: Oh, mira la passada! Abans el convoquem! Pan, Panther! el triple després d'una passada imaginativa de la Provítola, i a l'altra banda el Tenerife jugant a la música que toca l'instrument de Marcelinho Huertas. La passada dins cap a Fran Guerra és preciosa, anota Tenerife. Ara intercanvi de cop sense treva en aquests últims 5 minuts de partit. 84-77 la Provítola, la penetració amb Yusuf Fafol, anota un imponent, un impecable, un imprescindible Yusuf Fafol per situar el més nou, 86-77. Marcelinho, Patty Mills, fabula Clyburn, Mills, el triple de Mills, triple, i a més ha deixat estesa Clyburn, déu-n'hi-do l'eficàcia de Patty Mills.
2: I hem trencat el que era la dinàmica de veterans amb problemes defensius, que era Marcelinho atacant a l'Apro i l'Apro atacant al Marcelinho.
0: Partit de vells roquers aquí al Palau Laurana, el duel és aquest, 86-80, l'experiència, la Provítola dividint, ai, la passada imaginativa per la pilota, la Procomptes, un 3-2, el triple que finta Marcelinho, la bona mà, no bona, boníssima del Barça en defensa, falta de la Provítola.
2: Deu ser la quarta, no, de la Provítola?
1: De la Provítola, sí. La quarta, sí.
0: Sí, sí.
2: Deu ser l'única, sí, que està fent faltes. I s'anirà Parra, que no li agrada el canvi, però els galons manen.
0: Entra Toko, també entra Satoransky. Satoransky feia un pilo de minuts que no hi era.
2: Sí, perquè clar, ha entrat la Pro.
0: També et dic una cosa, Xavi Pascual, vaja, jo crec que a Xavi Pascual se li en refum aquestes alçades de la pel·lícula, si els jugadors s'enfaden amb ell o no. Però vull dir, té una plantilla que la pot utilitzar com vulgui, perquè sap que l'any que ve no haurà de gestionar-la.
2: Sí.
0: Marcelinho amb Scrap, Guerra des de la línia 6-75. La té Pati Mills, compte que aquest és el marillós, aixecat amb Yusuf Afol, segueix Mills, l'estepac de Mills. Ui, la mà és boníssima de Will Clyburn, 4 segons de possessió, 3 segons, ah, Marcelinho, el triple que vola, no, el rebot és per ells, és per Fran Guerra. Entem els últims 4 minuts, el Barça guanya de 6, i ara de quan ho farà, després que el triple que voli, no, perquè es falta, a baix de Clyburn, ben feta, el Barça que encara no ha entrat en bonus.
1: Entrarà ara amb la següent.
0: I entra Vesely també.
1: 35 punts entre els dos cincs del Barça. Això jo crec que no hi han vist això en tota la temporada. No.
0: Mira qui marxa, Yusuf Afol, ovacionat pel Palau Blaugrana, un dels herois ara mateix de l'afició del Barça. Doncs tenim unitat A per aquests 3-57. Satoransky, Panther, Clyburn, Shengelia i Jan Vesely.
2: I Patty Mills, que ja ha superat el seu rècord a CB. Eren 30 en el partit de la penya, que dèiem dels 23 punts al descans, en porta 31.
0: Ah, sí? Doncs que algú li digui el del marcador, que li en falten dos, perquè li posa 29. Patty Mills amb la pilota. Mills es desfà de Vesely, el triple de Mills, no, encara bo, però el rebot és per Yevo. I aquest triple és de Bromaitis, tampoc, el rebot, una altra vegada per ells, no m'ho puc creure. A Bromaitis, oh, refusa amb el peu Clyburn. Dos rebots ofensius consecutius. Bé, fora conyes, es nota també la presència de, la no presència de Yusuf en aquests registres.
1: Serà la Guerra amb problemes, en un turmell ha semblat cap a la Vallès. Doncs...
2: s'està cagant amb tot.
0: Sí, doncs deu ser el turmell afectat.
2: S'ha recuperat a Yevo, que no el veiem des del tram inicial de partit. Sí.
0: A veure...
2: ui, no sé, no ha trepitjat, ha anat a poc.
0: Tenerife, atacant, Patty Mills, Patty... recupera la pilota al Toko, ara sí, per fi! Ha costat Déu i ajuda, compte! Ha costat Déu i ajuda a recuperar la pilota, i Satoransky, que esperava la pilota, l'ha avisat Panther, que venia un jugador del Tenerife, anima el Palau Blaugrana. Panther, Panther, defensant per Marcelinho, no vol estorbar, Toko Shengelia, que marxa, 6 segons de possessió, Panther, Panther, Panther, amb Marcelinho, la penetració és falta en atac.
2: A colze.
0: És falta en atac de Panther. Jo... bé, espero que aquesta situació de posar aquest quintet funcioni a Pascual. Bueno, perquè en estats de confiança també és important tenir-los en consideració. Parlo de Brizuela, parlo de la Provítola.
2: Sí, però és que la Provítola l'estava massacrant en un costat,
0: yeah.
2: I ja saps que Pascual prioritza en aquestes coses també la defensa.
0: La penetració de Patty Mills a dins amb Scrap, cistella d'Scrap, a 4 s'ha situat el Tenerife. 3 minuts per al final de partit. Satoransky, confiant en la seva guàrdia pretoriana, Xavi Pascual, la té Sato, Sato a dins amb Clyburn, compta el 2 contra 1, a punt de perdre la pilota, Clyburn ha de sortir, Vesely amb Panther, som-hi Kevin, Panther amb Scrap, s'aixeca Panther, horrorós el llançament de Panther, el rebot és per ells, horrorós.
2: Ja ha aguantat molt bé la situació Scrap i no ha pogut treure profit del 2-1 que genera que Clyburn estigui defensat.
0: I a l'altra banda, Scrap, que està fent un partidàs amb Yebo, encara bo que se li esmull la pilota, Yebo, mare meva, la sort que acaba de tenir el Barça, perquè Yebo rebia dins, se li ha esmullit la pilota, avui està irreconeixible l'alemany iborià en els últims partits, fregant un altíssim nivell tant contra el Barça com contra el Real Madrid, i en canvi avui desdibuixat absolutament. Entrem als últims 2 minuts i mig, 86-82, la té el Barça, la té el Toko Shengelia, el Toko recula, en Dornekamp defensant-lo, el Toko cap a Vesely, Vesely amb Panther, circula la pilota, completa la inversió, el triple de Clyburn! Sí, silenciós! Per situar el 89-82, terra per mig de resposta, Pati Mills, el triple, no! El rebot ha de ser pel Barça, i és pel Barça! Ui! I això hauria de ser tècnica? Dornekamp enviant la pilota a la graderia, això no és res? Per què no l'han vist els àrbitres?
2: Sí, però seran...
0: Sí, no, perdó.
2: Sí, hauria de ser tècnica,
0: aquest tio però... ha clavat una plantofada a la pilota i l'ha enviat directament a la graderia. Bé, en tot cas, el Barça guanya de 6. 89-82, 2 minuts per al final.
1: I tant que ho han vist, però se l'han estalviat.
0: Estem d'acord.
2: Dani, de quan guanya el Barça?
0: De 7, perdó. 89-82, 2 minuts per al final. Tota la raó. Les matemàtiques sempre amb Jordi Colomer. Atacant el Barça. Satoranski. Satoranski. Ui, va per terra Clyburn. Vol rebre Shengelia. Finalment Vesely a dins amb... a fora amb Toko Shengelia encara a la línia 6-75. Va reculant amb Dornekamp. La pilota torna arriba a Clyburn. Un altre triple d'en Will. Sí. Triple. I el Palau Blaugrana per fi ressona. I el Palau Blaugrana per fi gaudeix. I el Palau Blaugrana per fi s'aixeca. I el Palau Blaugrana per fi xala. Amb un triple que situa el 92-82. Ningú sap si ja tens mort o no. Han sortit uns, entren els altres i finalment sí. Ho atura Xus Vidorreta, no ho atura el Tenerife. A 1-38 per al final. Si el senyor del marcador té haver de posar gràcies al 92 a l'electrònic, el Barça mana de 10, 1-38 per al final del partit. Colo, 9-2-8-2, irrupció de Clyburn en 2 triples seguits.
2: Sí, però el qui fa l'efecte imant és els 2 cops Shengelia, que és, no està tenint el dia, està amb un 2-8, però les dues jugades són iguals. Com que Scrap s'acosta i fa la finta per saltar el 2-1, sabent que se'n pot anar per la línia de fons, com fa sempre, el que no li dona temps és després a recuperar pel triple de Clyburn. Un és l'executor, l'altre és el que genera l'avantatge que et dona l'espai aquest pels 2 triples.
1: Desaparició amb aquests 2 triples de Clyburn, 92-82. No està encara lligat, però ja li comencem a fer un primer nus al sac de la segona victòria del Barça al Palau Blaugrana.
0: Patint, no, sí senyor, per marxar a les Canàries amb un 2-0. 92-82.
1: Fa calor avui al Palau, sí, no?
2: Sí, però com que tampoc està ple, també es nota això.
0: Sí.
2: Si estés ple, estaríem suant més.
0: Sí, però no fa tanta calor com abans, però escolta, escolta.
1: Embollen a la primera fila del Palau.
0: Sí, senyor. Ara. Un habitual. Servirà Pati Mills des de pista d'atac al Tenerife. Té 1:38 per intentar remuntar els 10 punts que el separen del Barça. I és Jaime Fernández que rep, defensat una altra vegada per Vesely, la defensa del petit i el gran. El Vesely és, meravellosa. Segueix Jaime Fernández, i no pot amb Vesely, quina meravella, no l'ha pogut superar en velocitat, però sí el triple de Pati Mills, la mare que el va parir, triple.
2: Com amb el dit li ha marcat a Jaime Fernández on li havia de donar la pilota.
0: És molt bo aquest tio, eh?
2: 8 triples ja.
0: És molt bo aquest tio, és un plaer veure el jugador. Que dimonis, és el que hi ha.
2: Sí, igual que deia seguir amb Ricky Rubio, quin plaer aquests 4 mesos que ens ha regalat Pati Mills.
0: Totalment d'acord. 92-85. Atacant el Barça, Shengelia, es regira Shengelia, som-hi, toco, 2-1! I es pica el pit, com si fos un gladiador! I celebra amb l'afició el Toko Shengelia, que no ha tingut un partit fàcil, amb la ràbia com si fos el crit d'un goril·la. Quasi bé s'ha picat el pit Toko Shengelia per anar a la línia de tir lliure i posar ja un altre nus, si no els dos, a la victòria. Xavi Puig, amb aquest 94-85, minut i 10 per al final del partit, l'addicional que hi va, 95-85, una altra vegada el Barça rondant els 100 punts en l'anotació. Partit molt seriós dels de Xavi Pasqual. La té a l'altra banda el Tenerife. Carai, tu, la cistella de Pati Mills rapidíssima.
2: A l'edat, sí. Ha guanyat l'esquena.
0: La passada, sí. Línia de fons.
2: Quan tens el físic de Mills, has de tenir 400 recursos per compensar-ho quan ets un anotador brutal com és ell.
0: Shengelia cap a Vesely, Vesely, possessió llarga, intel·ligent del Barça, que guanya de 8 i que guanyarà aquest segon partit. Ho celebra ara mateix el Palau Laurana, a punt de recuperar la pilota Tenerife, però acaba controlant-la una altra vegada el Barça. En citarem
2: dissabte
0: a les 8 del vespre, a les 7 hora canària. Ho estic dient bé, oi, Xavi?
1: Sí, sí.
0: No a l'hora canària, sí, fins aquí sí.
1: Dissabte a les 8, sí, sí.
0: Sí, hora peninsular a les 8, hora catalana, vaja.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquest tercer partit.
2: Instant replay.
0: Home, no, ara com sí, estava parlant l'espeech.
2: Per la fora.
0: Ah.
2: Per provar, ja, si sona la flauta i qui l'ha tocat l'últim és Clyburn, doncs tens una posició més.
1: 36 punts de Pati Mills amb aquesta última cistella.
0: Tio, doncs a nivell de registres s'haurà de mirar en 40 minuts qui ha estat capaç d'anotar 36 punts en un partit de play-off, eh? Vull dir, a Tenerife, vaja, no sé si els bojos de Marcelinho o Xermadini ho han fet, però deu estar en una de les puntuacions més altes. Potser no, però...
1: I el Barça, 5 jugadors per sobre dels 10 punts. Panther, Vesely, La Provito, La Fol i Clyburn. Shengelia amb 9.
0: 46.4, s'ho miren i remiren a la taula. La pilota és per al Barça, per acabar de pujar la rúbrica aquesta victòria. 95-87. Hi ha hagut els temps morts improvisats de tots dos entrenadors. Hi ha gent que ja va desfilant cap a casa.
2: Doncs mira, fa un any, Marcelinho Huertas firma la major anotació en 32 anys de playoff, fent-ne 39.
0: Hòstia, ja havia de ser Marcelinho, mira que us ho he dit.
2: Des del Dennis Hobson, el 1993, amb el Saragossa.
0: Panther, 3 segons de possessió, Panther sobre bot. Oi, quin cistellot! Oi, quin cistellot, Pantera! Oi, quin cistellot, Kevin! Que important que acabis amb bones sensacions, Kevin! 30 segons per al final, el Barça guanyarà i posarà el 2-0 l'eliminatòria. Poc ens ho esperàvem, Xavi Puig. Ara fa un parell de setmanes que us diríem, a l'11 de juny, un dijous, que el Barça estaria a un partit d'una final de l'ACB. A mi em punxen i no surt sang. És espectacular el que ha fet aquest equip i com està aprofitant el camí que li ha brindat als rivals fins a la final. Ho celebra l'afició blaugrana. El Barça viatjarà a Tenerife per jugar a Sant Cristóbal de la Laguna, al pavelló Santiago Martín, per intentar ja classificar-se per la final. Matchball del Barça, una altra vegada partit molt seriós de l'equip de Xavi Pasqual, que segueix ballant a la música d'aquest últim ball que volia el tècnic de Gavà. Final al Palau Blaugrana, final a RAC+1, 97 Barça, 89 Tenerife. El Barça a una victòria de la final de l'ACB.
1: Doncs tindrà primer matchball dissabte a les 8 a Tenerife, en tindrà fins a 3, esperem que el primer sigui ja suficient per plantar-se en aquesta final de la Lliga ACB, fent valer el factor pista al Barça amb les dues victòries al Palau, la de avui més treballada que no pas la de dimarts, o més lluitada, ben la de lluitar més que no pas la de dimarts, que va ser molt i molt clara. Avui, amb aquest Tenerife que no s'ha rendit fins al final, ha hagut d'anar guanyant minipartits al Barça per acabar guanyant 97-89 i situant el 2-0 en aquesta sèrie, amb els 5 com a protagonistes, amb els 19 punts de Vesely, amb els 16 punts de Yusuf Afol, amb 6 rebots, intimidant, amb un 20 de valoració, que ha estat també clau per entendre aquesta victòria del Barça. A veure com ha vist Xavi Pasqual, que parla a la tele.
3: Bueno, sabíamos que iba a ser un partido así. Sabíamos que Marcelinho y Miles iban a jugar un gran partido, como así ha sido. Hemos tenido demasiados despistes defensivos hoy, a pesar de su calidad, que luego hay que meterlas, ¿no? Pero en general hemos luchado por el partido, lo hemos competido y nos llevamos esta importante victoria.
1: Xavi. Le pregunta a Xavi Rabaseda.
4: Un partido importante y está justo, el Palau ha empujado al equipo a conseguir esta segunda victoria.
3: Sí, estamos muy cómodos aquí en casa. Cuando el público nos ayuda, somos siempre mucho mejores y ellos siempre están ahí. Pero les tenemos que corresponder y hoy lo hemos hecho.
4: Y ahora cerrar la serie en Tenerife, supongo.
3: Bueno, vamos 2-0 simplemente, va a ser muy difícil de ganar en Tenerife.
4: Bueno, muchas gracias, Xavi.
5: Gracias. Bueno, pues las palabras de Xavi
1: Pascual. Les paraules de Xavi Pascual, a veure si Vidorreta entenc que no, si algú no. Del cos tècnic del Tenerife s'apropa a la posició de la zona. Ah, doncs em sembla que el Tenerife se l'ha saltat, aquesta entrevista. Ha dit, si exclouen Vidorreta per dues tècniques, doncs l'entrevista de postpartit ens la saltem directament.
2: Diria que tant d'entrenador com de jugador, eh? No hi ha tampoc ningú del Tenerife per parlar.
1: Sí, sí, sembla que han dit. Doncs mira, avui no xerrem. Ja xerraran sala de premsa. De fet, el sentirem en tu, diràs a Xus Vidorreta que algun missatge deixarà, suposo, pensant ja en aquest tercer partit de dissabte a Tenerife. És un 2-0. Faria bé, no? De no tornar-ho al Barça cap aquí al Palau.
2: Home, em vaig anar a cedir de tenir un quart partit, tu ja te'n vas al cinquè.
6: No.
2: M'antic el pronòstic del 3-0.
0: De moment, sí que és veritat que el Barça... és que estic veient una situació bé. El Barça ha fet dos partits molt seriosos. Tenerife, ja sabem que és capaç d'aixecar-se. Ho hem dit al segon partit. De moment, el Barça, jo crec que ha estat molt més mèrit del Barça. Mira, l'altre dia... Jo entenc que era de mèrit, o en part la victòria, de mèrit del Tenerife, però avui, per mi, és molt mèrit del Barça, el partit molt seriós que fa contra el Tenerife, perquè tens un dels dos arguments en plen rendiment, que és Pati Mills. Per tant, com vaig això, i ho guanyes. Per tant, el Barça està en un moment, insisteixo, molt madur, ha arribat, i això també és mèrit de Xavi Pascual, en el millor moment, en la millor situació, i a veure si ho defineix en el tercer.
1: Crec que ha estat com gairebé a punt de col·lapsar, la companya de Dazón.
0: Sí, que està, és que això és el que estava veient,
1: té molta calor, s'estava ventant amb les targetes de la tele, bevent aigua,
0: i
1: crec que ha tingut un pop aquí de... Uf, de calor important, de suant i que no podia continuar.
0: Vale, és que és el que... Sí, no sabia
1: sí,
0: si
1: no
0: compartir-ho
1: estava,
0: o no...
1: No estava còmode, no. Hi ha hagut
0: antena.
1: Un moment que s'ha vist que estava patint realment, eh?
0: No sabia si compartir-ho en una antena, perquè és que ho estem veient des d'aquí, la pobra estava patint per ella... Leire, si no m'equivoco, us diu sí. I mentre estava entrevistant ha sortit de pla per agafar el targetó i ventar-se una mica i beure aigua, perquè sí, fa calor aquí, la pobra li haurà agafat un cop de calor.
1: Demà què, Colo? Després de l'espectacle d'ahir, que ahir, vaja, és per aplaudir el que vam veure, vull dir, són d'aquells partits que dius, hosti, tant de bo que n'hi haguessin 30 com aquests cada temporada. Veus la penya... amb forces i amb capacitat per demà sí aconseguir una victòria a València o molt complicat?
2: Voldria pensar que sí, però crec que playoff en general dona poques oportunitats i les has d'aprofitar. Ho vam veure amb Bilbao en el primer partit a València, ho vam veure amb la penya, ho hem vist a l'NBA sobradament, ho dèiem abans amb el Knicks Cavaliers, mitjota de Sant Antoni en aquesta final. I em costa pensar que puguis refer d'aquest cop, a més amb uns quants jugadors veterans i contra un València que ara, si l'ensurt ja li has donat i ja ha vist el que hi ha. Llegia avui, Pedro Martínez es va queixar ahir, com que el públic fins a l'últim quart no s'havia endollat. Una mica amb la sensació que podia haver-hi a València, que ja estaven a la final i fins i tot pensant en el títol, veient que el Madrid no hi era.
0: I comparteixo la sensació, d'en Pedro.
2: Sí. I... ahir van tenir l'ensurt gros i se'n van sortir. Llavors jo crec que en el següent partit ja anirà la cosa més preparada i més estudiat, com atacar la zona, com intentar reduir el rol de Ricky Rubio, que òbviament no serà fàcil, però veurem. Vull dir, de moment, Dani Miret va fer recital ahir, veurem si el segon partit què ens té preparat o si pot tenir arguments per d'alguna altra manera seguir fent mal a València, però ahir jugant a l'estil València,
0: sí,
2: que és el que no ens esperàvem, va perdre l'oportunitat al final per petits detalls, pel tip lliure de Han, pels dos últims tirs que s'aprofites, per no fer falta, o que això mai se sap, amb el triple Pradilla, o jugar-te-la a l'última defensa, evitar la falta, que això ja és més difícil, però bé, que la fa Jabari Parker. Jo crec que ells va perdre l'oportunitat. M'encantaria equivocar-me, us saps de sobres, però la sensació és que ells va perdre l'oportunitat.
1: Demà ho veurem, des de 3:15, des del Roig Arena, allà serà el Dani Aguilar per explicar-nos el que passi en aquest València-Joventut, segon partit del play-off semifinals, la sèrie que anirà cap a Badalona diumenge en aquest cas, dissabte de moment cap a Tenerife, s'embala del Barça amb el 2-0 al marcador. Deixem el Mundial, Mèxic guanyant 1-0 al descans contra Sud-àfrica. Ara ens enganxem ja a l'antena de RAC1 amb el Molló i companyia, amb aquest partit inaugural del Mundial 2026, i tota la pinta que el Prorreco serà el rival del Barceloneta a la final de dissabte de la Champions masculina de Waterpolo. Està guanyant 16-9 contra l'Olympiacos. Ara entrem en l'últim quart. Colo, demà més. Fins demà.
2: Fins demà.
1: Dani, sentim ja protagonistes i d'altres històries a l'última possessió, el tu diràs. Fins ara.
0: Fins ara.
1: El Dani Aguilar i el Jordi Colomer des del Palau Blaugrana en aquesta nova victòria del Barça. Avui contra el Tenerife en aquest segon partit del play-off de semifinals, 97-89, 2-0 per l'equip de Xavi Pascual. Gràcies per ser-hi. Un dia més, demà més a RAC1 amb el València-Penya, segon partit de l'altra semifinal.

0: això?
1: Vaya papanatas.
2: Papanata no és català.
3: I vaya tampoc, eh?
2: Tu calla, repipi.
4: RAC+1.
5: Aquest divendres, doble menú de bàsquet i futbol a RAC+1. A les 8, des del Roig Arena, València 6 a Joventut. Segon partit de les semifinals de la Lliga ACB.
6: El Joventut, que escriu una pàgina a la seva història recent.
5: Viviu-lo en directe a l'app i al web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. I des de les 9, pendents del Canadà-Bòsnia del Mundial de Futbol. L'estrenen la competició d'una de les seleccions anfitriones. Aquest divendres a les 8, València, penya de l'ACB i Canadà-Bòsnia del Mundial. Doble menú de bàsquet i futbol a RAC+1.
4: RAC+1.
7: Tots som
4: més
7: 1.
5: El Mundial 2026 es juga a RAC+1, amb Jaume Molló.
8: 10:02 de la nit, 2:02 del migdia, a l'Estadi Azteca de Mèxic, on al descans la selecció, una de les seleccions anfitriones, en aquest cas la mexicana, està guanyant per 1-0 Sud-àfrica, amb el gol de Quiñones. A veure, Pams, amb el hashtag Fracun, recorden jugadors mexicans, Jorge Campos o Chicharito.
9: Chicharito.
8: Que va arribar a jugar al Madrid.
9: Sí, al United.
8: I al United, d'Anglaterra.
10: I al Bayer Leverkusen, no, també, crec?
11: Sí, correcte.
12: Que es noti que estaven posant a prova als oients perquè estiguin desperts.
8: A veure, si hi ha algun altre missatge, us llegim. Cuauhtémoc Blanco l'hem dit.
9: Sí.
8: I
11: Luis Hernández, que va jugar al Mundial de França, que tenia aquella melena rosa.
8: Hi ha algú que només recorda Hugo Sánchez, perquè diu tres vegades, o sigui, va tenir malsons.
12: En positiu o en negatiu?
8: No, potser, negatiu, com a davanter central al Madrid.
12: Bueno, no sé, potser...
8: Que va per aquí.
12: Ja veia tot, potser recorda aquell moment de tocar-se...
11: Bé, Chicharito va marcar un gol per eliminar l'Atlètic de Madrid a uns quarts de final de la Champions, no?
10: Crec que 15.
11: Sí. Sí, jo crec que...
12: Ai, sí.
11: Va ser gol seu.
12: És un escàndol.
11: Crec que és el gol més important que va fer el Madrid, jo crec.
8: Segurament. El descans d'aquest partit, recordo que seguirem els partits més destacats de la primera fase i la majoria dels de la fase final del Mundial, tant sigui a RAC1 o a RAC+1. I els pròxims, Brasil-Marroc, dissabte a la mitjanit. Brasil-Marroc, dissabte a la mitjanit. Per mi, els millors de la primera fase, sens dubte.
12: Aquest sí.
8: I diumenge a les 10, Països Baixos, Japó.
12: No està malament, allò.
8: I, òbviament, seguirem la resta dins dels superesports, els que coincideixin en horari superesports. Ha arribat el moment que la Clara Rodergas desveli quina samarreta hi ha en aquesta caixa sorpresa que tenim a l'estudi 1 de RAC1. Recordo, n'estem posant un en joc pels oients. Hashtag RAC1 a través de Twitter. Dieu el que vulgueu d'aquest primer partit del Mundial o del Mundial i entreu en el sorteig d'aquesta caixa sorpresa amb la samarreta d'una de les 48 seleccions del Mundial. Quina? A veure quina tenim aquí a la taula.
11: A veure.
8: Atenció, eh? Atenció. Blava.
11: Què és això?
8: Home! Leblé?
12: Premi gros, eh? Premi gros.
10: Blau, però no Leblé.
8: Ah, no?
12: Premi gros.
8: Saperes ara mateix.
11: Oh, que bona.
8: Sí, la samarreta de l'Argentina, no la... No, vaja, no la primera equipació, no, per entendre'ns.
9: No, amb el parche.
8: Però, exacte, amb el logotip que els acredita com a campions del món del 2022 a Qatar. Ostres. Aquesta Clara...
9: Jo me la poso ara.
8: Tu te la poses, d'acord. Sí, però tindràs un problema amb en Saperes, n'és conscient?
9: Sí, uns quants.
12: Ma, ja es barallaran.
10: Però posar-se-la no vol dir quedar-se-la.
11: Jo estic per robar-la, encara que no em torni a trucar, saps? No.
8: Escolta'm, aquesta samarreta és cosa fina, és molt xula, eh?
10: Sí.
8: Bé, doncs podeu optar a una d'aquestes caixes dels amics de Wonderbox en col·laboració amb una buena camiseta. No sé si ho he dit bé l'ordre, eh? Una buena camiseta. Doncs això ja ho tenim...
12: Comenceu forts, amb el tema samarreta.
11: Home, és que arrencar amb la samarreta de la vigent campiona...
12: Arrencar amb la samarreta de per no dir Sud-àfrica.
8: Des d'aquí, òbviament, quan triem...
9: Direm, com em queda?
8: Clara, tindràs la responsabilitat de triar guanyador o guanyadora. Al final de la transmissió en direm el nom, ens posarem en contacte amb vosaltres, us l'enviarem.
9: Va perfecte, per una que deia, l'era d'home, mira.
8: No, bé,
10: perfecte. No, perquè m'estàs posant, que dius que ara fa més fred a l'estudi, llavors t'abrigues amb la samarreta.
12: És una L d'home, la talla?
9: No. Crec que sí.
8: Ens haureu de dir la talla, això sí.
12: Clar, per això ho dic.
8: Abans que us l'enviem.

0: I això sí, us demanaríem que ens diguéssiu quina samarreta us ha tocat. I si us voleu fer una foto amb la samarreta, doncs tot això que guanyarem.
1: Un mínim gest de demostrar que...
0: Bé, que a mi em quedarà la curiositat de dir, hosti, quina samarreta hem enviat, no? Quina samarreta tindrà l'oient afortunat en el sorteig. Dit això, moment cançons que van triomfar en any de Mundial.
2: Que bé.
0: Atenció, aquesta és la primera.
3: Adiós le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos.
0: Adiós le pido de Juanes. Va coincidir amb un any de Mundial que va patar-ho fort.
1: 98?
2: 2002.
4: 2002.
0: 2002. Ah. 2002. Bé.
1: Ballava.
0: T'has quedat a prop.
2: No, sí. Aquí hauríem de fer que cadascú digui un any, perquè si no, no? Sí. Clar, si algú s'anticipa, tampoc, no?
0: D'acord.
2: I si ho diuen dues persones, és igual, guanyem tots.
1: Som ansiosos.
5: Molt honesta la Clara, que és la que ho ha dit primer. I havia guanyat indiscutiblement. Sí. I ens ha deixat espai als altres.
0: Bé. Segona cançó, Nieto.
2: Competitiva però legal. Home!
0: Comença, Naveira, comences tu?
5: Jo crec que això és... Ostres, alto. No sé si 2010?
0: Broc?
1: Jo anava a dir 2010, 2010, 2010.
2: És 2010, és 2010.
1: Sí, sí.
0: Oh, la Clara va sobradeta, eh? Sí. Agut.
2: Home, que s'ha posat modernes.
6: Jo... Posa el Jorge Negrete.
1: No, però jo crec que has de comprar una espècie de botó, i aleshores, no? Quan els concursos
0: Cantranti.
1: De la tele, clar, perquè si no, o sigui, clar...
0: Què?
6: 2010.
4: Ah. Jo dic 2010 perquè ho diu tothom, però jo hagués dit 2006.
0: Doncs és 2010.
1: Sí, jo dubtava.
0: 10. És 2010. I ens queda la tercera.
3: Ones que passen com sempre, esperant el
1: nou. 90?
0: Sau, és inútil continuar, comença David Broc.
1: Italia 90.
0: Naveira?
5: Em sona a 90, sí.
4: 94.
2: Que estic entre aquests dos i...
0: Agut?
6: Espera, 98.
2: 94.
0: 90, qui l'ha dit?
1: Jo.
2: Oh.
1: Jo ja,
0: doncs al costat dret de la taula és qui s'emporta...
1: 94 ja era massa tard.
2: Sí, clar, sí. Jo no hi era.
0: És un àlbum que es va publicar el 89, 90... Això.
6: Va
0: triomfar l'any 90.
6: No hi ets, ja ho diu la cançó.
1: Sí. Però això, quan feien Bola de Drac, i ara ho explicaré,
0: sempre,
1: a tarda, sempre posaven aquesta cançó i...
0: El videoclip,
1: i tinc el dimoni dins jo de Tomeu Peña.
0: És veritat!
1: Oh, i just abans de...
0: Sí.
2: Tomeu, eh?
1: Esperaves el capítol de Bola de Drac i t'havies d'empassar els videoclips que posaven. I un era aquest, permanent.
0: Sempre.
6: Millor Sau o Tomeu Peña?
1: Jo més fan de Tomeu Peña que de Sau. Com a personatge...
2: Molt fort,
1: sí. Sau no és el meu.
0: Tomeu Peña, que era el propietari de l'equip de... Vital.
3: El dimoni sermana ja m'he de geure de panxa. Perquè si me jet d'esquena...
0: Era el propietari de l'equip de Ses Illes... que va ser rival del Palamós en una fase d'ascens que va permetre al Palamós pujar de categoria.
1: Aquesta.
0: Era el propietari.
1: Això cada dia. Era sistemàtic.
0: Sí.
1: Les GAE...
2: Una cosa, ara vaig a fer de...
0: És que en aquell moment Bola de Drac era molt...
1: Era estar esperant tot el dia.
0: Què dius? Clar, ara faràs de joveneta, no?
2: No, això que sonava... Puja. Això s'escolta de fons de... Semblava para bailar la bamba. O sigui, pot haver un plagi de la Tomeu Peña.
0: Ep!
2: A la tornada.
1: Estàs acusant a Tomeu Peña de plagi, eh?
6: Atenció.
0: 36 anys després...
2: Escolteu.
0: Bé, ara has de buscar la bamba, Nieto. Ja saps que et toca. Vull dir... Perquè els oients puguin comparar si ha estat un moment...
1: No li busqueu la ruïna a Tomeu Peña, ara.
0: És la bamba accelerada, no?
6: Posa-la juntes.
0: No, juntes no, de morirem.
6: Alhora. Posa Sau, alhora, també.
5: Experiència psicotròpica.
1: Sí. Avui no necessito drogues.
5: Molt en consonància amb el partit, eh?
0: Vaig a fer de Cuní. Prou!
2: La taula.
1: Molt poc creïble com a Cuní, eh?
2: Sí. Ja, no queda bé.
1: No.
2: No sap imposar-se.
1: No ens ha cregut.
4: I després em criticàveu per les dues copetes que he dit.
1: Sí.
4: Tranquil.
1: Aquí estàvem parlant de psicotròpics, ja. Les copetes...
5: Sí. Endavant.
2: En fi.
0: Tornem al partit inaugural del Mundial, el que ens deixi Mèxic i Sud-àfrica, 1-0 al descans, sí. Hi ha com una escultura, sí, una estàtua. No.
2: Busca, busca, Jaume.
0: Això no he sabut.
7: Busca, Jaume.
1: Servei de documentació.
2: És que l'he vist al moment. No,
0: bé, ara que comença la segona part i poden haver canvis, recordo que el jugador substituït tindrà 10 segons per abandonar el terreny de joc un cop vegi el cartell lluminós amb el seu dorsal.
1: Bé.
0: Si accedeix a aquest temps, l'àrbitre no deixarà entrar el jugador, que és a la banda, i que ha d'entrar en el lloc del jugador substituït. Fins al cap d'un minut. Vale, és a dir, que la selecció que faci aquesta infracció estarà un minut jugant amb 10 homes. Això s'ha provat en amistosos premundial i, per exemple, en un Japó 1 Islàndia 0, el partit es va decidir en favor de Japó perquè van marcar en aquest minut en què van estar en 10.
7: Ai, la pèrdua de la sortida de Sud-àfrica. De moment no l'aprofita Mèxic, que ha perdonat l'opció del segon. La pèrdua de Cao Gutiérrez. El xut de Gutiérrez, que des de prop amb l'interior la toca malament, però que des de lluny, déu-n'hi-do, la sortida de pilota lamentable de l'equip sud-africà i després la poca capacitat de resolució que han tingut els mexicans. Diria que era Fidalgo qui no ho ha aprofitat per rematar a porteria. És a Fidalgo perquè amb la finta podria xutar 4 vegades o fer la passada abans, que no ho ha fet, i després ha tret la defensa molt malament la pilota fins que acaba xutant Gutiérrez des de molt lluny, però gairebé la segona part comença com la primera.
2: Sí, fins i tot Leo Harlem fa gestos així, allà sota d'arbre. Què no xuta?
1: No, però si la defensa de Sud-àfrica és un quadre, l'atac de Mèxic, deixem-lo córrer, també.
5: Compte que la història de l'estàtua és bastant bona.
0: Atenció, eh?
5: L'estàtua té nom, es diu Nachito, val?
0: Nachito?
5: Sí. I, a veure, el tema és que tot ve d'un concurs que va organitzar Televisa, on el guanyador seria condecorat amb una estàtua de bronze col·locada entre els seients de l'estadi Azteca.
2: Sí, és un aficionat.
5: Sí, per commemorar els 35 anys de l'estadi.
0: Que random.
7: Però no és ell.
5: I llavors, el tema és que va presentar-se davant del jurat amb una capsa plena d'entrades de tots els partits de l'Amèrica en aproximadament 10 anys.
0: Ostres.
5: Per tant, el van nomenar l'aficionat més fidel.
0: Sí.
5: A partir del maig del 2001 van col·locar l'estàtua de bronze i, a més, va rebre una llotja exclusiva per assistir a qualsevol esdeveniment que es du a terme a l'Azteca.
0: Però tant pot estar veient el partit inaugural del Mundial?
5: No, perquè la història és que durant 5 anys va estar fora de Mèxic vivint als Estats Units acabant els seus estudis i llavors quan va tornar a Mèxic va contactar amb l'administració de l'estadi per veure si seguia mantenint aquests drets que se li havien atorgat i van dir que no.
1: Que els directius havien canviat
5: i que ja no el deixaven seguir tenint aquesta llotja, o sigui que història molt curiosa. Sí.
0: Home, la trincada si s'hagués perpetuat era èpica.
7: Nachete has dit o Nachito?
5: Nachito.
0: Sí. Hòstia, ara uns nachos amb guacamole, eh?
5: Ostres, home,
2: entraríem bé. Els demanin a redacció, no?
0: Entraríem bé, eh?
1: És que potser hauríem de fer, en funció del partit,
0: menjar
1: del país, eh?
2: Pica temàtic. Jo li vaig dir el dia al
1: pas que patrocinat per la...
2: Que diumenge hi ha un país baixos al Japó, que un sushi, un sake...
1: Ben vist.
0: Bé, sake, potser...
2: No, sake no.
0: Ho deixem pel vos partit.
1: No? Te l'ha de dir, millor sake que sushi.
7: No, però si sense sake som com som, amb sake, això vol dir...
1: Perdona, seria
5: la
1: millor transmissió de la història de la
7: RAC1. I l'última, potser.
1: Sí, perquè a més el sake tu no te n'adones?
4: Premi Ondas.
1: Vas fotent-li?
4: És que ja ho veig.
0: Per cert, l'usuari Basilea... ens envia un encromo de Javier Aguirre com a jugador, Va ser jugador abans que entrenador.
5: És que, de fet, els dos seleccionadors...
0: I és algú, per cert. És bastant Michael Ballack, Broc.
2: Michael Ballack?
0: T'has d'acostar aquí perquè si no aquesta pantalla...
2: Sí.
0: És bastant... Almenys en el cromo de cara és bastant Michael Ballack. Entre Michael Ballack i David Albelda.
5: Compte.
7: A terra... Falta fora de l'àrea, que serà vermella la primera expulsió del Mundial. L'àrbitre té la vermella a la mà i expulsa el central de Sud-àfrica. Pilota a l'esquena de la defensa, se l'enduia Gutiérrez, que no és el més ràpid, però que ha sabut posar el cos per davant del central. De fet, és Shithole, que ha fallat en el primer gol i que ara se'n va expulsat. Mira, ho diré com ho he vist a la redacció. Shithole! Se'n va Shithole!
1: No, és que avui el partit és de Shithole.
7: Clar, és que el partit és... Vaja, doncs se'n va Shithole del terreny de joc. Si no hi ha fora de joc, que no n'hi ha, no el podrà salvar ningú. La pilota a l'esquena de la defensa, col·loca bé el cos per davant Gutiérrez, el fa caure al central.
0: Molt bé, l'àrbitre.
7: Fora de l'àrea, i l'àrbitre indica falta fora i vermella per l'infractor, perquè Gutiérrez marxava sol cap a porteria.
0: T'he de dir que encara que hagués estat dins l'àrea, com que no vol jugar la pilota, almenys jo, vaja, és una falta que no veig que vulgui jugar la pilota, hagués estat també triple càstig, és a dir, penal i vermella.
5: Sí, sí. Que bé ho fa el Barrado, eh? La passada és boníssima per sobre de la defensa i després, doncs, Gutiérrez, tot i no sé com deia l'agut, el jugador més ràpid, entén bé què és el que demana l'acció, és el que va a l'espai i precisament doncs, per la seva habilitat de posar el cos davant del defensor, doncs li força a dur a terme aquesta falta i, per tant, doncs, a forçar-li la vermella. En un moment on Sud-àfrica doncs, semblava que es volia estirar una mica, on els han agafat amb la defensa més avançada del que estem veient al partit i, vaja, doncs a sobre, minut 5 de la segona part. Sí, sí. Poden venir moments prou complicats.
0: Se li pot fer llarguíssim el partit a Sud-àfrica.
7: I si ara marca Mèxic, com... Allò, com el dia del Barça amb la Lliga de Madrid, que va marcar Julián en l'expulsió, que era Cobercí, aquell dia.
5: Sí, sí, sí.
0: Sí, la del Camp Nou.
7: Sí.
1: Que fan fora un i et marquen gol
7: a la mateixa falta.
5: Sí, sí, sí.
7: No, perquè és que la falta és un pam de la frontal. I crec que qui se la vol quedar és Raúl Jiménez, el jugador dels Wolves, que aquesta temporada ha jugat al Fulham, però que torna a Wolverhampton en la segona divisió a partir d'aquest estiu, i que ho vol fer amb algun golet al Mundial a la butxaca. La falta un pam de la frontal centrada, i va Raúl Jiménez, jo crec que ha tocat en un company, la pilota queda solta a l'àrea, no ho intenta rematar, d'on vas a parar Gallardo, l'enviada directament a Texas, pilota directament a fora, el xut de Raúl Jiménez, crec que ha tocat en un company, i no en la tanca defensiva, perquè em fa l'efecte que anava bastant bé, no, al final toca, primer la tanca. Sí, el pit d'un dels jugadors de la tanca de Sud-àfrica.
0: I de l'expulsió, bé, agafen l'esquena amb molta facilitat de la defensa sud-africana, Carlos?
4: Sí, agafen molt... O sigui, la defensa sud-africana agafa molt adelantada, el moviment de Brian... Al final, Raúl Jiménez arrastra bé i Brian Gutiérrez ha aparegut molt bé l'espai per generar aquesta acció que després, és el que dèiem, posa molt bé el cos i de més. Però clar, és que la defensa de Sud-àfrica avui...
1: No, és dramàtic.
0: Sí, sí.
7: Mira, que ataca Mèxic ara per l'esquerra, Gutiérrez, a última hora, intervingut.
0: Com arriscat.
7: Mudau, que sí. Que...
5: Amb la destral, eh? Mira, Canelo Álvarez, se l'enfocant.
7: Sí, l'han entrevistat abans del partit. El doble de Xira, en deien Molló a la redacció.
0: I la recorda, és un boxejador. Vaja, jo no el coneixia, ho dic perquè
2: tampoc.
0: Hi ha gent que li pot passar.
1: Però jo m'estava fixant en la dona que s'estava menjant una espècie de postre. No ho vist?
4: No eren cireres?
1: No, però hi havia com gelat o iogurt, no?
7: El iogurt amb cireres.
1: El catering
5: del... Postre noventero, no?
1: Sí, sí, sí.
5: O sigui, gelat amb fruites, no?
1: És per dissimular la fruita.
5: Sí, sí, sí.
7: Ben regadet, amb unes gotes.
1: No, perquè et penses que menjant una maduixa, no? Ja salves el tema del postre. Els postres no...
0: Per cert, Nieto, seguint la línia d'investigació del plagi relacionat amb la Bamba i el Dimoni Vinjó, ens diu a Miguel Ángel Pascual que Twist and Shout dels Beatles és una còpia de la Bamba o al contrari?
7: Clara, busca quin és...
0: No, bé, jo...
4: Compte que
5: la similitud...
4: O acabem a la presó o acabem al diari.
1: No, sí. Està bé parlant de... Que acabem aquí.
0: És primera dels Beatles.
7: Twist and Shout,
2: sí, no?
0: Sí. Home, doncs... Aquesta sí que...
1: És una estructura clàssica.
0: Una estructura clàssica,
1: eh? Sí, home.
4: Havia entès una estructura tàctica.
0: Prou. Bé, aquí, qui toca més de música, que és en Broc, diu
1: però,
0: que...
1: Però és que a mi la que més m'agrada és la de Tomeu Penya, ho sabeu, no?
0: De les tres?
1: Més que la Bamba, més que els Beatles, més que...
0: D'acord.
7: Oh, tu és tan xal, jo, eh?
1: Però és pel record associat a la infantesa, enganxat a la Bola de Drac, o sigui, no per res més, eh?
0: Hosti, a mi la Bamba m'agradava molt, també, la cançó. La pel·lícula era un drama, no?
1: Sí,
0: estava fatal i tal.
1: Clar,
0: sí,
1: tràgic.
0: Sí.
5: És prèvia a la Bamba, a Twist and Shout, eh?
0: Sí, no?
5: Sí? Sí.
1: Ah, 50? Sí, sí, sí. Anys 50?
5: Sí.
0: O sigui que els Beatles es van copiar.
1: Es van inspirar, Ullent. No?
5: De fet, la, o sigui, estic veient que és als anys 40 quan fa la seva primera aparició, però Ritchie Valens és el que la fa famosa al 58. I la Bamba, i Twist and Shout es llença al 63.
0: Per cert, moltes gràcies als oients que ens esteu enviant cromos vintage dels mundials. Us ho agraïm molt.
5: Som
0: molts d'això. Ara el cromo de Manuel Negrete, de Mèxic 86, on va marcar justament en aquest estadi Azteca aquest gol de xilena, que si no heu vist heu de recuperar.
5: Us anava a dir abans que el Mundial del 86 el juga Javier Aguirre i el juga Hugo Broos amb Bèlgica. De fet, va disputar el partit inaugural d'aquell Mundial.
1: Es tanca com un cercle, eh?
5: Sí, sí, sí, sí, sí. 40 anys després d'aquest tenim els dos.
4: Estic veient el Naveira en un d'aquests vídeos que surten aquests dies.
8: Sí,
4: de,
8: sí.
4: Saps de,
8: el senyor aquest, hi ha un compte d'Instagram, que és un tio que es dedica a fer investigacions i a partir d'una imatge de Trump acaba arribant a...
1: Sí, o sigui...
7: Ui, el xut de Sud-àfrica, la rematada llunyana, el cacau de Modiba, doncs no anava malament.
1: No, no.
7: El xut de lluny és el millor que ha fet en atac Sud-àfrica en aquest partit, el de la primera part de Mokoena i aquest de Modiba ben col·locat.
5: Però no juga amb el Jabulani, aquest Mundial.
0: No, juga amb la Trionda.
5: Sí.
0: Així es diu la cançó del Mundial. Ai, la pilota del Mundial, perdó.
2: Que pots utilitzar WhatsApp, m'encanta.
5: Sí, és veritat.
2: Pots reaccionar amb una piloteta i surten moltes pilotetes.
0: Ah, hi ha la moticona, va.
2: Sí, sí, sí, és divertit.
1: Ostres. És que si no tens emoticona ja no ets ningú.
4: Però entre els nens, jo, els meus fills que són molt fan del tema pilotes i tot això, sí? No ha triomfat gaire la Trionda, eh?
1: No?
4: No. No.
1: Com són de bones. Però tu parles de la pilota física real.
4: Sí, sí, sí.
1: No, no, no ha agradat?
4: Ah, no...
2: La meva preferida és la del 2006.
5: Oh,
2: dels mundials que jo he viscut.
5: La Team Geist, jo crec que és la... Perquè a més és la que canvia més la...
4: Si no ho dic, rebento, sou massa joves.
5: Sí.
2: Bueno,
0: la nostra és la Tango.
4: La Tango.
5: Jo,
4: la Tango. La Etrusco.
5: Sí,
0: de Mèxic.
4: I la Nuestra.
0: D'Itàlia.
5: Però que... O sigui, la Team Geist jo crec que és segurament la que té un... O sigui, la que va provocar un major canvi tecnològic pel que fa a les pilotes del futbol.
1: Jo el tema patologia a pilotes no he arribat mai. No, o sigui, tinc malalties, però en aquesta no.
4: És vital.
2: És com la Roteiro. Sí. La Roteiro és única.
5: Bueno, de fet, la Roteiro és la primera pilota sense costures.
2: Correcte.
5: De tota la història.
1: Estic pensant que podríem donar els pitjors partits del Mundial. Acabaria sortint la millor ràdio de...
2: Espera, que hi va Mèxic.
7: Bueno, espera, que hi va, ets molt optimista.
0: Ara ja anem sincronitzats amb la Guta a l'estudi, eh? Ara ja...
5: Està bé.
0: Ja no hi ha spoilers.
5: Sí.
0: Ja era l'última cosa, que narrant des de l'estudi tampoc ho veiéssim valora, eh?
1: Això té mèrit, eh?
0: Ai, senyor.
1: Però ara la Guta ha perdut el seu poder. Tenia un poder, i ara ja no.
0: Sí,
7: era com Son Goku.
1: Sí, sí.
7: Tenia un poder.
1: I tomeu penya. Sí.
0: Clar, ara Sud-àfrica amb 10...
5: Els de Space Jam, no?, també, que els treuen les habilitats.
7: Sí, ja t'ho he dit, que amb 11 no acabaven, Molló.
0: No, es veia venir.
7: Ai, no.
0: Té una oportunitat d'or, Mèxic, per golejar i...
7: I per assegurar-se gairebé el tercer lloc de grup.
0: Clar, com a mínim això.
7: Clar. Però vaja, ara, clar, som al 12 de la segona part, hi ha hagut una falta molt clara sobre Lira, una falta que Alvarado amb l'esquerra, un pentinat discutible d'Alvarado.
5: Sí, molt discutible, sí, sí. Mulet mal, podríem dir.
1: En general, mulet sempre mal.
5: Però no? És veritat que hi ha hagut una època on s'ha posat a moda i hi ha gent que...
1: Tu, a favor?
5: Jo no me l'he fet mai, però vull dir que hi ha gent que se'l fa i li queda bé, però és que...
1: Ostres, jo no he vist mai un mulet que... Bueno, en fi...
4: A veure, el mulet és, ve a ser com el pentinat kinky dels 90, no?
7: Sí, mira, que picarà la falta. Mulets, un moment, la pilota penjada a l'àrea, el refús de la defensa, sortirà de banda o no? No sortirà de banda, perquè l'allunyarà Embata, que acaba d'entrar, no, perdó, Embocasi ha entrat Embata en el lloc de Foster.
2: Sí, sortirà de banda, perquè la llença ell.
1: Però m'ho sorprès, en la vida, jo et tenia un tio d'ordre.
5: Bueno, o sigui, només
1: has de veure... Que no acceptava la mulet.
5: Només has de veure, o sigui, jo... aparença de tio d'ordre, no? Però és cert que hi ha gent... No, jo què sé, hi ha gent que porta el mulet i, escolta, i el porta amb dignitat. I el porta,
1: hi ha fuckers amb mulet, això està clar.
5: Sí, clar, però... clar, efectivament.
1: Sí.
0: Per cert, més jugadors mexicans que ens diuen a través del hashtag Pracú.
1: Amb mulet o sense mulet?
0: Sense mulet. Mulet, en principi.
5: Sense en Tomàs.
0: Sí. L'Oliver ens diu Miguel Ayun, Héctor Moreno, ex de l'Espanyol. I aquest ens el deia un altre oient, que aquest sí que és destacable, Andrés Guardado.
2: Per favor.
0: Hi ha nivell, eh? Andrés Guardado.
5: Home, tots aquests van jugar al Mundial del 2014.
1: Ens estan pintant la cara bastant.
2: Sí.
1: S'ha de dir.
2: Hi ha oblidat tots.
1: Com sempre, però...
0: I per cert, un altre cromo molt xulo del Mundial 86 del seleccionador sud-africà que jugava amb Bèlgica. Tenim el cromo, coi.
7: I després va obrir una botiga de roba.
4: Bèstia,
1: A mi, tranquil, que a mi això em passa a casa cada dia.
0: No... però tenim per, el crom.
5: Per dues de memòria a curt termini.
8: No, no, sí que no sé la que dic. O sigui, ni escolta...
0: Com sou?
4: Que, per cert, Jorge Campos té una història curiosa.
0: Sí?
4: El portero delantero. Mm-hmm. Que comentaven, o sigui, que comentaven abans, algú ha dit, algun oient ha escrit de Jorge Campos. Mm-hmm. Jorge Campos té la història curiosa aquesta de que jugava de porter i de davanter. Sí, habitualment jugava a porter i després, quan, si la cosa s'apretava, pues el treien de davanter també.
0: Però era l'Alexandro de Piqué?
4: Sí, sí, però que a, sí, a nivell
5: però,
4: pro, eh?
5: Però sobre sense ser alt. Perquè, sí. Jorge Campos jo crec que no arribava a l'1,75.
4: No, això una. I després, tu te'n recordes de les vestimentes que portava?
5: Sí, superllampant.
8: Però molt retro, que ara segurament, aquelles samarretes que portava, ara triomfarien, eh?
4: No, ara
5: es vendrien per 600 euros.
4: Sí, exacte.
7: No, no, ara les portarien amb texans.
8: No, però és totalment.
5: Molts colors amb bolet.
7: No? Amb bolet.
4: Sí, sí, després podem destapar també aquesta moda ara de gent que porta botes de tacs pel carrer.
7: Com?
8: Ah, sí?
4: Sí, sí, sí. Sí.
8: Això ho has vist?
7: Però això a l'Hospitalet?
4: No. Això es va posar de moda i tal. Hi ha marques...
8: Això no ho he vist mai.
4: Però... No, no. Mira, us ho enviaré.
7: Sisplau.
4: Hi ha botes ara que han tret... O sigui, Nike i Adidas han tret models...
7: Unes total 90 pel carrer.
4: Clar, unes total 90, però que els han posat com una funda de plàstic per sota per poder-les portar pel carrer.
5: Ostres, jo aquí ja no hi havia arribat.
8: D'acord que no surto de casa, però...
0: A més, deuen valer una pasta, clar.
8: Sí, no, 150 euros, 200 euros.
7: De fotre unes patinades.
8: Ah, però això no ho he vist jo. Hòstia.
7: No, però diu que et posen un plàstic sota, dius, no?
0: El que no s'aprengui en la transmissió del Mundial de RAC1 no s'aprèn enlloc. No tingueu dubtes, eh? El millor servei de taller Volkswagen, això també ho apreneu, és a Sarsa Volkswagen. Tens un cotxe Volkswagen o una furgoneta Volkswagen? Doncs no dubteu cap al taller de Sarsa Volkswagen a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Manresa, Castellà i Vic, Mèxic 1, Sud-àfrica 0, Sud-àfrica amb 10, som el 16 de la segona. Volies dir alguna cosa?
8: Sí, no, un dia el Carlos i jo abordarem el tema de sabatilles esportives, que és una de les nostres dèries. Quan un partit d'aquests,
0: sí.
8: ja farem una mica de...
0: Sí, sí. Perquè de moment, escolta'm, sí, Sud-àfrica juga amb 10 i no arriba a l'àrea rival, però 1-0, eh?
8: Sí, no, ja partit, sí.
7: Oh, clar, perquè com que Mèxic no ho sentencia... Clar.
5: Ara mateix, Sud-àfrica està amb un 3-4-2, podríem dir, o un 5-2-2, segons la fase de joc. Sí. I ha entrat Zouane al terreny de joc. Primer havia entrat Empata, que és un dels jugadors que havia estat habitualment titular al mig del camp doncs, durant tot aquest procés previ al Mundial i que, de fet, havia entrat per Foster, per intentar reconstruir una mica el mig del camp. I Zouane, que no ha arribat tan bé de minuts o de forma en aquest Mundial, perquè havia tingut alguna lesió important, però que avui doncs, tindrà aquests 30 minuts per intentar a veure si pot tenir algun impacte en el partit.
7: Comença a fer por pensar sí? que això s'acabi així.
0: Ja.
8: Molt probable, també t'ho dic.
0: Home, però Mèxic hauria de fer alguna coseta més, no?
7: Ui, l'entrada...
0: Ai, que queda amb 10.
7: Aviam si encara es quedaran amb 10. Compte, perquè hi pot haver joc perillós de Quiñones... que, ui, l'àrbitre diu que no. O sigui, xiula la falta, però no amonestarà el jugador.
8: Ah, no el toca, no el toca.
5: És que si l'arriba a tocar...
7: No, sí. Clar, és que si l'arriba a tocar...
8: I trenca la cara.
7: Sí, sí.
0: Ara, només per l'alçada que posa la cama, per mi, no? És joc.
7: Sí.
4: Groga, potser.
0: És groga, sí. Hi ha una groga, sí que la...
4: Per mi vermella no és en qualsevol...
0: No. Vermella no.
7: Perquè no, o sigui, perquè no hi ha impacte del peu elevat del jugador mexicà. Està plovent,
2: sí,
7: per
2: sí,
7: cert,
2: plovent.
7: A Mèxic, a la
0: lleta
7: capital.
0: Va Martí Oliveres. Ho hem avançat a RAC1, després...
8: L'Oliveres no acostuma a fallar.
0: No. Bé, has hagut.
7: No, que l'encerta molt més amb el temps de Mèxic que el d'aquí.
4: Ui.
8: Aquest pal gratis? No,
0: però ens deixaran fer més partits, segur.
5: Pal històric.
8: No.
7: Amb tot l'amor del món.
0: Oliveres, si ets a la redacció...
7: Ha marxat.
8: A més, la rata el fa quan no hi és.
0: Sí.
4: Però que truqui.
0: Sí,
7: 902-477-7.
5: Telèfon d'al·ludits.
0: Telèfon d'al·ludits i et deixo entrar per dir-li qualsevol cosa que vulguis. Amb bé.
2: Segurament
0: que s'escolta,
2: eh? En
0: compte que estaràs en antena a l'agut.
5: Apareix Becky G.
7: Qui?
5: Becky G.
0: A la llotja, eh? Sí.
4: Veus com és molt jove?
7: Bueno,
4: no sé ni qui és.
2: Sí, li posa una cançó
0: al
2: Nieto.
0: Sí, alguna cançó. No. Ja està.
5: Té una famosa cançó.
2: Sí, no, la de a mi
5: me gusta Mayores.
7: Me gusta què?
5: Mayores. Mayores. Ah. Parlem amb el Carlos, eh? Actualització.
8: En David és jove pel que t'interessa, eh?
5: Sí, exacte. Dos quarts d'onze...
7: Ara el Carlos ha pensat, doncs mira, encara!
0: Per cert, a través de Twitter hem fet un muntatge amb intel·ligència artificial d'un cromo de Mèxic 70 amb la cara de l'Aleix Pariser. Bé?
5: Amb doncs... mulet, a més.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
5: Clar, que és el millor de la talla.
1: Com ha de ser. I li queda bé, no?
4: Bé. Però, com he dit, David, el mulet és el pentinat kinky dels 90. O sigui,
1: estic d'acord.
4: Tu te'n recordes Koseki i tota aquesta gent?
1: Sí que sí.
2: Koseki.
4: El que passa que ara ho porta la gent i és modern, però...
1: És modern i queda bé...
5: Tot torna. O sigui, passen 30 anys d'una moda i torna, sí, no? Sí. O 20, exacte, en el cas de les botes de futbol que deies. Sí. Bueno, que al seu dia també molta gent les portava per vestir.
7: Sí. Ui, la pèrdua de pilota de Sud-àfrica, ben sol, aprofita Mèxic, Gutiérrez fa la passada interior, la vista venir bé, Mudau, que l'ha interceptada. Però clar, això del mulet és com si fos el pentinat de capa que hi havia als 90, però una mica evolucionat, no?
1: Ostres,
7: què, no, no, Carlos?
1: Ara m'enganxes,
4: no. Jo crec que no.
7: Tu creus que no, eh?
1: No. és el rapat de costats, no?
4: Sí,
1: la granyeta una mica per darrere, sí. I...
5: Home...
1: Era molt de País Basc,
4: sí,
1: en el seu moment.
4: Sí.
1: De fet, encara ho és. I molt de kinky, sí.
0: Per cert, entre els que esteu fent, esteu enviant tuits amb el hashtag FRACU per optar el regal que tenim, recordo, amb els amics de Wonderbox i una bona camiseta, aquesta caixa sorpresa edició limitada mundial, on hi trobareu una samarreta oficial d'una de les 48 seleccions classificades, però que no sabeu quina serà, no s'hi val fer xantatge. Per exemple, en Winspan diu, si em toca la samarreta, m'apunto al gimnàs, buscant que li donem a ell, no?
1: No. Això no aconseguirà res.
0: No. A part que és un sorteig pur... Ah, sí, no triem, a més enginyós. Bé, vull dir que si et toca et tocarà, però que no aquests intents, no.
5: A més, diguem que tampoc ens canvia la vida que ens apuntem al gimnàs, no?
0: Bé, hauríem de mantenir l'audiència, això. Un mínim hauríem d'intentar...
1: No, jo estic amb la veïda que podrem viure igual, no?
7: És a dir, clar, com que aquest paio se'n va a de zona als 4 de la nit, és igual.
0: Sí. I va córrer i l'altre va en bici, doncs clar...
1: I un Five Guys per aquí i un no sé què.
0: Ja està. Per cert, un altre jugador mexicà que ens diuen Jordi San Diego, Chucky Lozano, l'Irving.
7: Home!
0: Sí. Va jugar...
7: Mira, Mèxic, un cop de cap i el gol!
2: Bé!
7: Ha marcat la selecció de Mèxic! Ha marcat el segon Raúl Jiménez! Quina centrada tan bona, quina centrada tan precisa, quina centrada tan tensa, ben orientada, i que bé que sota la pluja ha arribat el segon pal per connectar el cop de cap. Raúl Jiménez, picar la pilota i fer el segon. S'emociona el davanter mexicà que dedica al cel, segur que algú estimat que ja no hi és, en una jugada que passa pel mig, acaba a l'àrea amb el cop de cap de Raúl Jiménez i que passa abans per un peu esquerre exquisit que no sé ben bé de quin futbolista, no sé si Mora, que acaba d'entrar i potser fa la primera centrada, o si és Alvarado, una altra vegada, que col·loca la pilota allà on Raúl Jiménez l'aprofita per fer el segon. I ara sí, sentenciar el partit, hem superat l'hora de joc, Mèxic guanya per 2-0 i Sud-àfrica en el partit inaugural del Mundial juga amb 10.
0: Bon cop de cap de Raúl Jiménez per sentenciar així el partit per Mèxic.
5: Bé, jo crec que Sud-àfrica el que està ensenyant també en moltes ocasions és que a l'hora de defensar els jugadors no tenen aquesta vocació de patir l'acció defensiva i d'estar molt atents. O sigui, Alvarado té tot l'espai del món, té tot el temps del món per col·locar-se la pilota a la cama esquerra, per pensar i per treure la bona centrada, i després Raúl Jiménez fa un bon moviment colant-se entre lateral i central per rematar de cap al segon pal. Així que segon gol de Mèxic, jo crec que tot i que Mèxic s'havia pres el partit amb una mica més de calma, perquè jo crec que el veia
1: guanyat.
5: Veia la victòria molt òbvia, no? El veia molt guanyat, doncs per l'1-0, perquè Sud-àfrica no està amenaçant, perquè està amb 10 l'equip d'Hugo Bros, doncs a veure, que el segon gol cauria com fruita madura i al final ha acabat arribant.
0: I ara segurament això farà que acabi de baixar els braços l'equip sud-africà, Carlos. Ara jo crec que sí que se li obre la porta de la golejada a l'equip mexicà.
4: Sí, el que passa que està, jo crec que Mèxic està en aquella tesitura de si va a golejar o reservo forces i que passin poques coses i que no hi hagi... Que, a veure, jo, pensant en que Mèxic no torna a jugar, si no m'equivoco, fins dijous de la setmana vinent, crec que
5: sí,
4: va una setmana sencera.
5: El 18, sí, sí.
4: Sí, sí. O sigui, dijous de la setmana vinent, clar, tens una setmana, és com preparar un partit de Lliga, gairebé.
1: Et pots permetre el luxe
4: d'apretar una miqueta avui. Sí, sí. No és allò de dir, que jugues dintre de 3 dies, dintre de 4 dies, que puc entendre, dius, estalvio benzina i aquí bueno, ja ho tenim fet.
8: Si marques més gols, tot això que t'emportes, per si de cas.
4: Evidentment. Sí, sobretot en casos de triples empats i història d'aquesta rara, sí, sí.
0: Pròxim partit de Mèxic, exactament, com dèiem, la matinada de dijous a divendres, a les 3 de la matinada, Mèxic-Corea del Sud.
8: Bona hora, eh?
0: Cafè per cafetes.
8: Sí, l'hora que m'agrada a mi. Sí.
5: I, per cert, Raúl Jiménez acaba de marcar el seu primer gol en Mundials, que ja n'havia disputat diversos, però va ser tot i l'esperança que havia tingut sempre la selecció mexicana i el públic mexicà en ell en aquest gran esdeveniment, doncs no havia aconseguit marcar i avui doncs, ho ha fet.
0: I República Txeca-Sud-Àfrica és el segon partit dels sud-africans dijous que ve a les 6 de la tarda. Aquí també els hi pot caure una bona saca, a l'equip sud-africà.
8: I l'hora, déu-n'hi-do,
0: Sí, sí.
7: No, està, de moment, tot i que són 70 minuts del primer partit, la selecció de Sud-Àfrica està opositant ser de les pitjors del Mundial.
0: Mira, això li volia preguntar a Naveira i en Carlos. No sé quines diríeu allò, tot 3, top 5, que poden ser de les 48, les que digueu, ostres, amb aquesta gent...
5: Jo, a veure,
0: passaran a més pena que glòria.
5: Crec que, a veure, hi ha una que a mi em sembla prou òbvia, que al final és Curaçao, perquè està en un grup molt difícil. Sí. O sigui, està amb Alemanya, Ecuador i Costa d'Ivori, que les tres són molt superiors, que tenen molta més experiència en Mundials. Curaçao, a més, són tots jugadors de l'Eredivisie, que crec que, o sigui, crec que veurem jugadors doncs, que tenen alguns d'ells bon nivell tècnic, però que crec que defensivament seran zero rigorosos, i crec que pot ser una selecció doncs, que pugui prendre mal. Ja jo veurem què passa, però...
4: Jo per mi el jugador més destacat de Curaçao és Chong. Sí. United, que ara estava a Sheffield United, aquest any i tal, que està bé, però que és un jugador normal de segona anglesa.
2: Et podria estar enganyant, no?
8: Ens està prenent el pèl d'una manera. Chong, un tio que es diu Chong.
5: Sí, si us en recordeu, jo crec que Tai Chong va arribar a jugar amb el Manchester United i debuta en una eliminatòria de Champions contra el Paris Saint-Germain, que el Manchester United la guanya no sap com, perquè aquell dia juga Buffon de titular, fa un partit horrible amb el Paris Saint-Germain, ja molt veterà, i de fet es menja un gol, i després hi ha un penal a l'últim minut que el marca Rashford, i que deixa una imatge increïble, que és Neymar a peu de gespa, que anava a celebrar la classificació per la següent ronda, perquè el Paris Saint-Germain havia guanyat, jo crec que 0-2 a Old Trafford, estava 1-2 al partit. I en aquella època els gols valien doble encara fora de casa. Marca el tercer al United de penal, i el Paris Saint-Germain queda fora en una altra eliminació una mica ridícula a la Champions, i Tai Chong, recordo que va jugar aquell partit.
4: Tai Chong té dues coses curioses. Una és que porta una tofa de cabell.
5: Sí,
4: sí, sí.
0: És Fellaini.
4: Perquè m'entengueu, Valderrama, Fellaini, sí, és d'aquest estil. I la segona és que és l'únic jugador de la selecció de Curaçao que ha nascut a Curaçao.
8: Ah.
5: Correcte. Sí, sí. L'únic dels 26.
8: És una bona dada. I en aquesta llista estaria Haití i Naveira?
5: Per mi sí, tot i que Haití, amb les nacionalitzacions, d'alguns jugadors ha fet un parell de fitxatges bons, per dir-ho així, sobretot a l'atac. Clar, a mi en defensa em poden fer patir una mica més, perquè allà crec que no hi ha hagut, si no recordo malament, jo crec que no hi ha hagut incorporacions amb nacionalitzacions de primer nivell. Però bé, m'ha incorporat arguments ofensius, però és veritat que jo Haití, l'any passat a la tele els vaig narrar a la Copa Or, partit duríssim contra l'Aràbia Saudita.
0: I no has narrat.
8: No pot ser.
5: I realment... sí? Pateixo a pensar una mica en Haití. A veure, és que CONCACAF és, jo crec que, juntament amb Oceania, la confederació que és més dramàtic ha augmentat les places. Perquè el nivell que hi ha... O sigui, si te'n vas de les tres anfitriones d'aquest Mundial, sabem que tenen bon nivell, Mèxic, Estats Units, Canadà, ja el que hi ha per sota...
8: Quasi un punt amateur, no?
5: Fa, comparat doncs, amb les... una mica sí. Fa una mica de faradat. O sigui, que veurem què passa, però...
4: Per mi, de les que has dit tu, a part d'aquestes, Nova Zelanda, també.
5: Per això dic que o sigui, si torna a haver-hi alguna ampliació futura, i s'amplien places. O sigui, per exemple, d'Oceania, o sigui, ja estem anant a les profunditats del futbol.
0: Ens hem perdut alguna cosa, recordo, Mèxic 2, Sud-Àfrica 0.
7: Una groga ara per Sibisi, que li ha clavat un cop de genoll a Quiñones, que l'ha deixat plegat al mig del camp, i abans havia demanat un penal Raúl Jiménez, després d'una topada també amb Sibisi a l'interior de l'àrea. L'àrbitre ha interpretat que era una pilota dividida i que topaven tots dos, però vaja, jo crec que no és recomanable topar amb Sibisi. Potser és més fàcil topar amb una paret d'una església romànica que amb Sibisi.
5: Per tancar el comentari que dèiem sobre CONCACAF una mica apretant per ampliacions, o sigui, CONCACAF, sens dubte, és la confederació que ha sortit més beneficiada, o una de les que més, vaja, d'aquesta ampliació de places pel Mundial, I cal tenir en compte que és que CONCACAF té, té moltes federacions, i al final a la FIFA doncs, funciona les votacions moltes vegades amb un país, un vot. Llavors, clar, per una qüestió de número, CONCACAF té molta força. I per això doncs, van aconseguir passar de 3 places a 6, si no estic equivocat, i clar, sí, CONCACAF jo crec que no dona per 6 places. O sigui, per mi, igual que Àfrica sí que dona per 9 places, que són les que tenen actualment, tot i que estem veient Sud-Àfrica en un nivell baixet, però jo crec que la resta d'africanes jo crec que competiran millor. Sí. Ostres, amb CONCACAF 6 places és excessiu. A totes, o sigui, de totes les maneres que puguem imaginar.
0: Sí, i després jo sempre trobo que Sud-Amèrica té poques places.
5: Sí, però és que són 10 federacions.
0: Clar.
5: I si amplies ja més, o sigui, ja amb 6 places ja ha perdut gràcia la fase de classificació pel Mundial a Sud-Amèrica, perquè jugues 18 jornades per descartar a 3 seleccions, com a molt. Ja. Perquè, o sigui, Bolívia va jugar a la repesca intercontinental sense Atena. Clar. O sigui, estem ja... Sud-Amèrica està arribant a un punt que com amplis més, ja és que no cal ni fer fase de classificació.
4: No, és que aquella, jo crec que ha perdut el que tu deies, ha perdut tensió les eliminatòries sud-americanes, que per mi eren una cosa de dir... O sigui, jo deia, tant de bo algun dia tingui l'oportunitat de treballar amb una selecció sud-americana per jugar a les eliminatòries, perquè em semblava una cosa...
8: Una guerra, no?
4: No, una guerra superèpica. Jo recordo, amb alguns equips que he estat, veure arribar els sud-americans després de l'aturada de les seleccions i arribaven absolutament destruïts, però destruïts. Sí, i és una cosa que era com molt èpica i que tenia com un aire així tot místic, i ara jo crec que és el que ha dit el Jaume, ara s'ha perdut, perquè al final ara dius, ostres, és que com l'ha de liar les grans, sobretot, Argentina, Brasil, com l'han de liar per no anar al Mundial?
8: Has de gratar molt...
5: Molt. Tots estarem d'acord que Brasil ha fet una fase de classificació molt fluixeta i és que no ha tingut cap problema per passar.
4: Zero.
5: És una pena, perquè amb aquesta ampliació de places s'han carregat bastant el que era això, aquesta fase de classificació, que era molt èpica, no molt maca per veure per veure els partits, però molt èpica, sí.
0: Mira, ara que parleu de Brasil, us pregunto per Brasil...
2: Per què?
0: No, jo anava, pensava que diries alguna cosa relacionada amb això, però jo us anava a dir que si el teu negoci demana resultats, responen amb fets. Tancant el 2025 com a líders en vendes a Espanya, gràcies a professionals com tu, que confien en vehicles amb la màxima seguretat.
8: I tant.
0: 5 estrelles Euroncap a tota la gamma, tria elèctric, híbrid endollable o dièsel, i ara, amb el pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro, fets, no paraules.
8: Ara.
0: Van fent canvis uns i altres, eh?
8: Sí, ha entrat el teu amic a Polis.
0: Home, Vital.
8: Sí.
5: Home.
2: Sí, jugador a seguir, eh?
0: Juga a Orlando, eh?
8: Sí.
5: Orlando Pirates, de Sud-Àfrica.
0: Sí, a bones hores.
8: Orlando Pirates, eh?
0: Això, Brasil, Carlos, l'equip d'Ancelotti... Escolto, llegeixo molts experts que el posen en un segon esgraó de les favorites. Coincideixes? O més amunt, més avall?
4: Coincideixo, sí. Jo crec que és... Potser, exceptuant alguna posició puntual... Hòstia, jo repasso els Brasils de mundials anteriors i em semblen bastant superiors a la Brasil actual. És a dir, podem afegir algun matís de dir, home, és que aquest potser és superior, però a nivell general crec que la selecció actual de Brasil és més, bastant més fluixa que la que hem vist en mundials anteriors. Ah, que Brasil és Brasil i que en un moment... Al final, un mundial és un torneig curt en què entres en una dinàmica positiva i tu creus, i té talent, clar, té talent. Sí, no, tampoc tontos no som. Sí, ja ho veiem, que és una... Però per mi... Ostres, jo miro els migcampistes històrics que ha tingut Brasil en mundials anteriors i miro el que té ara i no em sembla res extraordinari. O inclús a nivell de línia defensiva. Si em treus a mi, sí, que parlo de nivells top, de veritat, eh? Em treus a Marquinhos i la resta són bons jugadors, evidentment, però no em sembla cap jugador...
8: No és top.
4: Exacte, no...
5: I a la defensa compta amb el problema que tenen, perquè Wesley, que anava a ser titular, es va lesionar i l'han substituït amb Ederson, que és un altre migcampista. O sigui que al lateral dret ja l'han deixat allà venut.
8: Jugui, no?
5: Sí, sí. I clar, o sigui, ara de laterals drets l'opció que tenen és Danilo i ja està. O sigui, laterals drets
4: però,
5: com a
4: tal. Però per això diem, o sigui, l'opció és Danilo.
5: Sí.
4: En l'estat que està Danilo, Wesley lesionat, o un migcampista. Clar, quan nosaltres hem vist de laterals drets a Brasil, Cafu i Dani Alves.
5: Sí. I Maicon, també.
4: Exacte, i Maicon.
5: Sí.
4: Estem parlant de coses de dir... Clar, o sigui, centrals. Ja dic, treus Marquinhos...
5: Jo és que crec que per això Ancelotti, quan va dir en els mesos previs al Mundial, que moltes vegades al Mundial el guanya la selecció que menys gols rep, crec que amb això ell ja està començant a enviar un missatge de dir, escolta, igual aquest Mundial no fem un futbol preciosista i intentem
1: competir.
5: Anem a
1: assegurar, no?
5: Sí, a través de la solidesa defensiva. Jo crec que, o sigui, estic d'acord que Marquinhos és un nivell altíssim, però escolta, al seu costat també hi ha Gabriel Magalhães, que tot i el que va fer, tot i el penal que va xutar a la final de la Champions, que és una mica l'últim highlight que ens hem quedat d'ell, escolta, és un central d'un nivell altíssim i ha estat molt bé a l'Arsenal ja des de fa temps, o sigui que...
7: Falta Militao que serà... per les lesions eternes, aquest sí que és nivell top, si no es lesiona, jo crec.
9: Sí, però que estem parlant... Jo el que volia... Potser no m'he explicat bé, però el que volia... O sigui, que estem acostumats a que Brasil siguin absolutes llegendes.
5: Sí.
10: No,
5: i
10: no és el cas.
9: I no és el cas. No, o sigui, que Gabriel Magalhães és molt bon jugador, evidentment, i que si estés Militao, probablement, o sigui, a nivell... perfil físic defensiu, Militao és un dels millors centrals del món, amb això estem d'acord tots també, no?
5: Sí.
9: Però, ja dic, a mi, la Brasil actual em diu molt poca cosa. Ah, que amb les fogonades que té de talent a dalt pot liar-les, si més o menys a nivell defensiu està sòlid. Sí, però no la veig. O sigui, jo miro Portugal, miro França, miro Espanya.
5: No, a mi
9: em sembla en un altre nivell, eh?
5: Home, és que... Espanya i Portugal són, sense cap mena de dubte, les dues seleccions que tenen millor mig del camp. Vull dir, Espanya et surt amb Rodri, Zubimendi, Pedri i Fabián. És un escàndol. I Portugal et surt amb João Neves, Vitinha i Bruno Fernández. És que també és brutal.
9: Bueno, és que estem parlant de, potser, que els tres equips que tenen el Barça, el Paris Saint-Germain i el City, que probablement són els tres equips que tenen millor mig del camp, estan tots els jugadors, excepte Bruno Fernández, estan aquí. I potser Bruno Fernández és el menys migcampista de tots, perquè és un mitjà, al final és un mitjà punta, un arribador i tal, però la resta... Ostres, al final Espanya dius... però és que Portugal també.
7: No, però és que a més són els titulars que heu dit i després els suplents que poden entrar.
9: Sí, clar. Clar,
7: vull dir, et poden mantenir el nivell perfectament.
0: Sí. A tot això hem vist un xut entre pals de Sud-àfrica, Miquel.
7: Sí, un xut entre pals de Sud-àfrica després que caigués desplomat el Varado amb una...
2: Ui!
0: Bar!
7: Doncs que va mirar si el Varado li atziven un cop en el...
0: Ai, que queden amb nou Sud-àfrica.
7: I es queden amb nou. No ho sé, perquè després tampoc no ha passat...
2: Home, i el xut no toca les mans de ningú.
7: No, per això. A veure què va mirar el senyor Sampaio.
2: Agressió.
7: Sí, doncs si és agressió, la jugada...
2: El braç esquerre, no?
7: Sí. A veure, al final sí. Al final sí. Perquè primer hi ha una topada, però després deixa anar la mà esquerra picant a la cara del Varado i és molt probable que ara mateix es quedi amb 10 homes...
0: Ho veieu suficient?
7: Perdó, 9, la selecció sud-africana.
0: Ho veieu suficient, per vermella?
7: Per mi sí.
5: En el futbol d'avui és vermella, et diré. És el meu resum.
0: Sí.
1: En el partit d'ahir dels Knicks no és
5: vermella. No
0: és falta personal.
1: No és ni falta.
0: Bé, doncs, fa tota la sensació que quedarà amb nou Sud-àfrica i us recordo que si busqueu un cotxe amb garantia, bon preu i sense complicacions...
2: Aquí es veu més.
0: La resposta és motorocasion.com i trobareu vehicles seminous revisats, garantits i amb opcions de finançament a mida perquè només us hàgiu de preocupar d'escollir el que més us agradi. Motorocasion.com. El veus, el vols i te l'endús. Motorocasion.com, l'ocasió intel·ligent.
7: L'àrbitre ho explica, això?
0: Explica, sí.
7: Per megafonia, també?
0: Sí, a veure, podem escoltar-ho? Un fort...
11: Com bit serio for break is art direct in the face the
2: cat anglès
11: decision direct free kick red card
7: decision direct free kick red card.
2: Tinc problemes per explicar-ho.
1: La cara dels jugadors africans no m'entens.
5: No parles el mateix idioma que nosaltres.
7: No parles portuguès pels jugadors de Sud-àfrica.
0: Jo crec que la megafonia també el molestava a l'hora de parlar, allò que se sentia doble, no?
1: S'ha d'ajustar una mica el tema aquest de l'àudio.
0: Sí.
7: Au, doncs, segona targeta vermella per l'equip...
5: Oi, per Suane, que portava 10 minuts al camp.
7: Avui l'esteu clavant.
0: Derrota i dos sancionats, eh?
7: Suane, en Suane Fati.
1: Perds els tios contra...
7: Doncs res, perdran 2-0 si no n'encaixen un altre. Dos expulsats. Doncs el debut de Sud-àfrica en aquest Mundial està sent terrible.
5: Sí. Algú d'aquí juga a la porra del Mundial del Ferran Correas?
2: Sí, necessito un gol més. El golejador ja el tinc.
5: Jo ara mateix estic clavat.
2: Jo necessito un gol més.
5: Estic 2-0 amb gol de Quiñones.
2: Jo 3-0 amb gol de Jiménez.
0: Aquesta la juga molta gent.
2: I a la redacció també ha posat 3-0.
0: Per la gent que no estigui el cas. O sigui, aquí realment...
5: El Ferran Correas em va explicar que fan aquesta porra des de, crec, l'Eurocopa de França 84.
4: Uau!
5: Amb els seus amics, la Montani, ara ha arribat a un... O sigui, ha arribat a una dimensió que juga, gairebé juga mitja Barcelona, ja. Aquesta...
2: Sí.
5: I parla d'estranger.
8: Aleshores, quanta pasta hi ha...
2: Bastant.
0: Buf. No, aquí...
2: A mi m'han dit que podies pagar-te unes bones vacances.
8: Un sou. Hi ha un sou d'un mes.
9: La jubilació de Nadeira.
5: El guanyador... Ja m'agradaria. El guanyador s'endú el 50% de la recaptació total.
8: Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, d'altres premis, sí, sí. Jo crec que vaig fer la del 2006.
2: Uau.
5: Ah, amb el Correas?
0: Sí, o 2008, una de les dues, d'una d'aquestes.
9: Jo... S'ha de tenir carnet de soci o alguna cosa, com va?
5: No.
0: Ara,
5: és...
0: Societat Secreta. Els 104 partits, amb resultat i golejador, eh?
5: Sí.
2: L'altre dia, aprofitant que el...
0: No ara, sinó...
5: I compta molt a nivell de punts la predicció de campió, subcampió, tercer i quart. I màxim golejador del Mundial, que s'ha de fer abans de començar.
2: Posar els de la fase de grups, aquest any que hi ha tants equips, tantes seleccions... Jo vaig aprofitar l'altre dia que tenia... Em vaig fer la tirada a Santiago de Compostela 3 hores...
5: Jo la vaig fer ahir, vaig trigar hora i 5 minuts, exactament.
2: Per fer-ho allà.
8: Però compta la feinada de Correas.
0: Sí.
8: Gestionar això, tu, Jaume, que com a expert en...
2: Morós.
8: Per cert...
0: Satisfacció personal.
8: Se t'està reclamant?
2: Sí.
8: Que no arriba l'ingrés, eh?
0: Demà es fa l'ingrés.
8: Es parlava fins i tot de fuga.
0: No. A veure, ja sabeu que amb el que invertiu i el que guanyeu no arribaria gaire lluny.
8: No. Ah, però mira...
0: No arribaria.
9: Assalto el tren del dinero.
8: Un cinc nois el fas.
0: Sí. Sí. Això tant.
5: Bé, no sé, eh? Ara que ho penso...
8: I puc preguntar a un guanyador de porra Correas... conegut, d'un mundial que coneguem.
5: Ostres.
8: No ho
5: recordo.
0: Això en Damià...
8: En Damià ja li preguntaré.
0: Sí, perquè en Damià jo crec que fa des de l'inici.
8: Val.
5: Jo l'estic fent, jo crec que des del 2020 o així.
2: L'Eurocopa del 21, no?
5: Sí, diré que sí.
8: No ha rascat res, no?
5: No, però vaig guanyar la Champions l'any passat. O sigui,
2: mira com feu pit, el teu.
8: T'ho he posat bé. T'ho he tirat.
5: T'ho he vist contra tots vosaltres.
9: D'aquest any no parlem, no?
8: D'aquest any? No sé què parles.
9: No sóc el campió, sóc el subcampió, però sóc la persona que més ha trincat.
0: Bé, aquí cadascú compta.
8: A veure, trincadors, perdonem un moment. Estic envoltat de trincadors, és una cosa increïble. La jugada atacant de la selecció mexicana que acaba amb no res. Aquesta exhibició d'ego que tenia... Sí. No la penso tolerar.
5: Sí. M'ha faltat venir amb cadena d'or.
9: I el mullet i la cadena d'or.
8: Clar, és que amb el dia que porta de pronòstics...
5: Cadena d'or amb el signe del dòlar.
8: Tio, amb un talonari de factures que va omplir anar al partit.
5: Sí.
0: Per cert, el guanyador, que no sé si ho hem dit en antena, va ser en Ballera.
8: Ah, sí?
0: Ho dic
8: sí.
0: Perquè com que en parlem durant l'any a la Champions...
2: Pel Bolquers, no?
0: I no sé si ho hem dit, sí, pel Bolquers anirà bé penjant.
8: Jo vaig quedar molt content, eh, a la porra. Vaig quedar bé.
0: Sí?
2: Jo que l'any he fet el ridícul, la vida.
9: A veure, vas rascar els 5 euros d'aquells perquè et va
8: favorir l'arbitratge. Vas quedar 5 euros, quants 6 euros, no recordo ara.
9: Però perquè et va favorir l'arbitratge.
0: No.
9: El criteri de desempat.
0: I va haver un desempat.
8: No, perdona.
0: Escolta, les normes estan escrites.
8: Les normes són les que són.
0: Ostres. Des de l'inici de temporada.
5: Cobrament de factures, eh?
0: No.
5: Fort, en directe.
0: 43 de la segona part i jo no veig Mèxic amb molta intenció d'anar a buscar el tercer.
5: Que segueixin així. No, ara que ho he dit en directe, ara marcaran el tercer. Està claríssim.
2: Jo celebraré la teva cara.
0: Molt garrepa, eh? Aquí re una vegada més.
8: Faràs un Nico Melamed, no?
2: Oh, sí.
8: L'altre dia.
2: Fela, eh?
8: El què?
2: Que va celebrar el gol de l'Almeria al 3-2. Sí.
8: No sé què va passar abans, però si està justificada o no aquella reacció, però si no està desagradable.
9: Ha demanat perdó, també.
8: Bé, doncs això l'honora. Aquí ha estat bé.
2: Com
0: que no. Si voleu
8: dos minuts
0: fer...
8: pel final.
0: Sí, 2-0 guanyar a Mèxic. Si voleu fer el salt a l'elèctric, recordeu aquest nom, Volvo EX30, un SUV compacte, àgil i 100% elèctric pensat pel teu dia a dia i pels grans moments, amb autonomia eficient, càrrega ràpida i tota la seguretat Volvo. Disseny escandinau amb caràcter, sensacions que enganxen. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulteu les condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. Què dius d'afegit, Agut?
8: Te va fer aquesta pregunta, però si em traspasses aquí...
2: La responsabilitat.
0: Sí. El traspasso.
8: Mira, tenint en compte la pausa d'hidratació, que deuen ser un parell de minuts, després, no sé si la revisió de VAR,
0: sí. No,
8: els gols aquí es compten o no?
2: No.
0: El Mundial de Qatar es comptaven.
2: Ah, sí?
8: Clar, és que potser te'n vas a 5 minuts. És que jo recordo a Qatar, les prolongacions eren llarguíssimes.
0: Sí.
8: No, és que hi va haver, avui ho mirava, perquè hi va haver la directriu d'afegir-ho tot. Hi va haver l'Anglaterra, crec que era una Anglaterra 6, Iran 2,
7: que hi va haver entre primera part i segona 24 minuts de temps afegit.
0: Una barbaritat.
7: No, clar, que això al final...
5: No en recordava ja.
7: Jo això ho he vist avui, mirant el tema dels arbitratges i de les novetats que hi pot haver, o que hi haurà, en aquest Mundial, i clar, 24 minuts de temps afegit vol dir com jugar una pròrroga, que per l'estat físic dels jugadors, això també repercuteix durant la competició, però a la primera han afegit 4.
5: Per cert, crec que una de les millors coses que tenen les seleccions africanes són els noms d'alguns dels seus jugadors. Ha entrat fa uns minuts a Sud-àfrica Evidence Magopa. Evidence, eh?
7: Evidence. Sí, home, sí. A mi el nom que em meravellava era el d'aquell jugador que hi havia al planter del Barça, nigerià, que era God's Will.
5: Ah, sí.
7: Ekpolo, o sigui, la voluntat de Déu.
4: Sí. Jo conec God's Power.
5: God's Power?
4: Sí. I
7: això que és el que porta les bambes amb tacs és el mateix.
0: No. God's Power, com per dir-li que no, eh?
4: Sí, hi ha molt...
5: El puny de Déu, eh?
4: Sí. Hi ha molt de jugadors, sobretot nigerians i de més, que tenen noms així.
0: Per cert, durant aquest vespre s'està escalfant i cada vegada, o sigui, està punjada a cremar-se el fitxatge de Bernardo Silva pel Madrid.
1: Compte aquí, eh?
0: Pel Madrid. No Barça, no Atlético, i...
1: No, cop d'efecte, eh?
0: Aniria al Madrid.
1: No, em sembla que és inesperat. Sí. I sorprenent.
0: I és veritat que és un perfil, home, que no, els ajuda una mica. És una cosa que no tenia. Un perfil que no tenia.
1: No tenien aquest tipus de jugadors.
0: I per Carlos, que volia Bernardo Silva pel Barça, mazazo, no, Carlos?
4: Pues sí, perquè jo ja ho vaig dir, que crec que era un jugador pel Barça a cost zero. Una incorporació, per mi, de molt nivell, que a més et cobria 3-4 posicions diferents. I crec que és un jugador que el Madrid el beneficia moltíssim. Perquè crec que és un perfil del jugador que el Madrid no té i que els pot ordenar moltíssim en pilota. I aquest perfil que han estat parlant tot l'any de jugador... És cert que Bernardo no és un distribuïdor perfil cross, però és un jugador amb una capacitat molt alta per tenir la pilota i no perdre-la. I això no en té molts al Madrid a dia d'avui al centre del camp.
7: Ui! Falta i targeta groga per falta fora de l'àrea. Dic groga, m'avanço jo, però jo crec que serà groga. Sí. Però a camp obert, jugant amb nou, Sud-àfrica, camp obert, Mudau, s'ha fet una autopassada vermella. No és groga, és vermella. Una falta, sí. César Montes ha fet la falta al límit de l'àrea gran, però a l'esquerra, l'autopassada que es fa Mudau. No sé si hauria arribat a controlar-la o no, però en els 7 minuts de temps afegit que ha indicat l'àrbitre, vermella, sí que arribava Mudau a la pilota, segurament, vermella, que ensenya l'àrbitre al brasiler Sampaio a César Montes per fer caure Mudau a la frontal de l'àrea quan aquest el superava.
0: Això us sembla una ocasió manifesta de gol, sí?
1: Està molt cap a...
4: Per mi no.
2: Per mi tampoc.
0: No. Ostres, a mi em sembla...
4: És que mira la posició de la pilota.
0: Sí. A mi em sembla exagerada, la vermella.
5: A més, el retall és cap a fora, també. No sé.
7: És històric un partit del Mundial amb tres vermelles.
5: Sí. I per cert, Mudau, al minut 92, fotre aquesta cursa amb aquesta potència física. També és veritat que, clar, amb el que s'ha enfrontat és amb César Montes, que segurament és el més central, més pesat físicament de tots els de Mèxic, no? Però bona acció de Mudau.
7: L'àrbitre que fa fora César Montes, l'àrbitre mira amb aquesta cara i, vaja, potser vaig a l'altre barri, eh? Quina cara mala llet que fa Sampaio quan vol. I la falta, doncs, amb la broma, jugava amb 9, 11 contra 9, Mèxic contra Sud-àfrica, i amb la broma, Sud-àfrica tindrà una falta a la frontal de l'àrea.
0: Ai, si marquen.
1: Sí.
7: Clar, o sigui, però...
2: Ai, no veia si marquen.
5: Però mira, no em vull saber més del Mundial, sí, Marc.
0: Hugo Bros dona instruccions al llançador, eh?
7: Sí, el llançador és molt coena. Sí. Però, vaja, la falta és bona per un esquerrà i veurem qui la pica, perquè Mocoena a mi em fa la feta que és dretà. O sigui que a veure qui la pica, orientada a la dreta de l'atac de l'equip sud-africà i a un metre, com a molt, de la frontal de l'àrea.
5: Mitja hora per...
1: Veureu
5: com serà l'execució
2: de
5: la falta.
2: Sí.
1: Convindria ja...
2: Ui, com més es triga, pitjor és el llançament.
5: Absolutament.
7: Ai. En Mocoena o en Boasi. 7 minuts de temps afegit. A veure.
2: Ai.
7: Ui, mira, l'altre pinxa Mocoena pel xut d'en Boasi i no hi ha arribat. De jutjat de guàrdia,
0: es veia venir.
5: És que, de veritat.
0: Gairebé li treuen vermella perquè li clava una puntada a l'alçada de la tíbia al jugador de la tanca.
1: Hem de quedar-se amb 8, eh?
7: Hugo Bosch, deu estar content, perquè he anat a parlar amb Mokoen abans de la falta.
1: Des del moment que parles amb ell és perquè li ha quedat clar que ha de fer, i no va fer bé.
5: Certament és lamentable. Que...
2: no pitjor favor... aquesta o la de l'inici del partit de Mèxic? Pitjor aquesta.
5: Pitjor aquesta. És que jo et dic, Clara, quan hi ha aquest punt de jugada assajada, sí, és més ridícula.
2: Sí.
1: I has creat molta expectació.
2: Vas a la banqueta, parles amb l'entrenador...
5: Sí. No, total.
1: Sí, un top previ... La jugada de l'any, no? I...
9: Sí. Però jo crec que aquesta falta va en consonància amb el partit que ha fet Sud-àfrica, que és pobríssim.
0: Sí, molt pobre.
9: Per mi, o sigui, és el fidel reflexe del que hem vist durant tot el partit de Sud-àfrica. Nivell pobríssim.
1: Un desastre.
9: Sí, total,
0: sí. Per cert, és el primer equip que rep dues vermelles en un partit del Mundial des del 2006, quan les van veure tant Portugal com Països Baixos en un partit de vuitens de final, que òbviament podeu comprovar que amb quatre expulsats va ser molt tranquil aquell partit.
5: És dels partits més...

0: Molt bé, Alexis.
1: Nosaltres som del 0-0.
2: I tant, i tant.
3: Per cert, ens queden de novetats arbitrals, que encara alguna per dir, aprofito, abans sí, que s'acabi el partit. Els serveis de porteria, quan la pilota surti per la línia de fons, el porter tindrà, a priori, 5 segons per posar la pilota en joc quan li arribi. Si excedeix aquest temps, serà córner per l'equip rival.
2: Inviable.
1: Seguríssim.
3: Si un jugador ha de ser atès al terreny de joc i no ha vist el rival que li ha fet la falta groga o vermella en aquesta falta, que li ha fet mal, diguéssim, haurà de marxar fora del terreny de joc i esperar un minut per tornar a entrar, per evitar les simulacions.
2: Sí, sí.
3: I també, per posar fre a les simulacions de porters, quan un porter es faci lesionat per allò de buscar un temps mort de l'entrenador o per donar instruccions, s'impedirà als jugadors que vagin al costat de l'entrenador a rebre instruccions.
1: I aquesta és que va haver un moment que jo aquí a Espanya l'he vista, però a Anglaterra
3: sí.
1: Va haver un moment que era exageradíssim.
2: Clar, va fer el Joan Garcia, potser. No? Joan Garcia en va fer una.
1: Aquí no la recordo tant, però a Anglaterra és que ho fa tothom. Sí, sí. Tothom.
2: Fas veure que, no? Que tens
1: allò. Tiren el porter a terra i aprofiten per parlar amb els jugadors.
0: I avui el partit no ho ha exigit, però també és important el tema dels canvis, perquè si no fan en un cert temps...
3: Sí, en 10 segons.
0: El jugador que ha d'entrar es queda un minut fora, mínim.
4: No hi ha cap expulsat més, no hi ha cap gol més. S'acaba el partit inaugural del Mundial. El que podem dir és que tot seran bones notícies, perquè tot serà millor que aquest partit, evidentment, perquè el que hem vist ha estat dantesc en alguns moments. Mèxic 2, amb gols de Quiñones a la primera part i de Raúl Jiménez a la segona. Sud-àfrica 0, un partit que ha tingut més vermelles que gols, perquè hi ha hagut 3 expulsats, 2 a l'equip sud-africà i 1 al mexicà. Obertura del Mundial 2026, victòria local a l'Azteca. Mèxic 2, Sud-àfrica 0.
3: Aneu pensant en el millor del partit, que hem de votar, però abans us recordo que Autovivo.es, arriben els Autovivo Days fins al 13 de juny. És el moment perfecte per estrenar cotxe o moto amb ofertes que volen. Sí, sí, volen. Atenció, perquè a més pots aconseguir 1.000 euros de descompte en la compra del teu nou vehicle. No deixis escapar aquesta oportunitat i vine a Sant Boi, només a 10 minuts de Barcelona. Descarrega el teu xec a autovivo.es i prepara't per sortir conduint amb el millor preu. Autovivo Days, fins al 13 de juny. Afanyeu-vos, ofertes que volen. Ara que trauràs el carnet agut, ja saps.
4: Autovivo.es.
3: Pots aprofitar.
2: Vinga,
3: Mèxic 2, Sud-àfrica 0. De començar, tu diràs, si no us sap greu, Ropers, Hosti, no poden estar junts, Rocamora, te n'adones o no? Mare de Déu, senyor.
2: Separeu-los.
3: Va, hem de votar. Bon fort.
5: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
3: Millor jugador del partit. La veira.
0: Alvarado.
3: Sí. Sí. D'on ho tens, bro? Carlos.
2: No, Quiñones.
1: Jo Quiñones, també.
3: Sí, jo també.
6: Jo també anava a dir Quiñones.
3: Agut?
2: Shithole.
3: Molt bé. Doncs Quiñones, que ha fet un doblet en aquest... No, perdó, que ha fet el gol inaugural del Mundial, perdó.
2: Ha fet un pal.
3: Sí, és que ha estat a prop moltes vegades. Però ha fet el gol inaugural del Mundial, és també el millor del partit.
7: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
8: És el Selecta Rain, ara està en moda funky sorra.
7: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
8: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
3: 11 i 6, està tot dit ja del partit, i a més ha de començar el Tu diràs. O sigui que només ens falta saber... amb els amics de Wonderbox i en col·laboració amb una bona camiseta, qui és el guanyador d'aquesta caixa sorpresa edició limitada mundial, on hi trobareu una samarreta oficial d'una de les 48 seleccions mundialistes, però que no sabeu quina serà.
6: Oh, sorpresa.
3: Atenció, la Clara Rodergues, mai innocent.
6: Mira.
3: I tu mateixa, Clara, fes els honors. Ens dius qui és el guanyador o guanyadora d'aquesta caixa sorpresa.
6: En... Jota, no sabem si Joan, si Josep, si Jordi. Carles Mateu, @jcarlesmateu, el guanyador de la samarreta Wonderbox, a veure què li arriba.
3: Sí,
6: i que... Argentina hem tingut.
2: Que ens informi, que ens informi.
3: Sí, aquí l'estudi d'Argentina, ho hem penjat a les xarxes socials.
0: A l'enviat tuit,
6: Volem,
3: com a mínim, saber de quina selecció li ha tocat, i home, i si ho acompanya amb una fotografia, posada, amb la samarreta posada, ho agrairem.
2: I uns pantalons, eh? Alguna cosa més que la samarreta. No ens envieu una foto.
4: Si la samarreta és XXL, llavors...
3: David, fins dia...

0: Dissabte.
1: Fins dissabte.
0: Que vagi bé. Naveira, molta sort aquesta matinada.
2: Gràcies.
0: En la República Txeca, Corea.
2: Gràcies,
0: Carlos, fins la propera.
3: Gràcies.
0: Agut, Clara, Roper.
4: Cap als 5 nois.
0: Sara.
4: Naveira.
0: Res, 4 anuncis i de seguida el tu diràs amb en Roca Mora. Ha començat el Mundial. Mèxic 2, Sud-àfrica 0. I ho seguirem aquí a RAC1. Estigueu pendents. Gràcies. Fins ara.
5: Viu el Mundial 2026 a RAC1.
6: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
7: Palpicant?
6: Què havia de ser, si no?
7: Però què va ser?
6: Apendicitis. Operat d'urgència.
7: Ostres.
6: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
5: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
8: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
9: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
10: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
11: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
5: RAC més 1 i el Forn de Nulles presenten la temporada de castells de RAC més 1. El dissabte 13 de juny a les 11 del matí i des de Nulles, un programa especial per presentar la temporada de castells amb Benet Íñigo i l'equip de castells a RAC més 1.
12: Quan la temporada agafa embranzida, RAC1 es posa a la faixa. Quines retransmissions farem? Quines noves seccions hi haurà? Qui serà el nou padrí de castells a RAC1? Què preparen les colles aquest any que més hi haurà concurs de Tarragona?
5: El dissabte 13 a les 11, la presentació de la temporada de castells de RAC més 1 des del celler Adarnats Vinícola de Nulles. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Tarragona.
13: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 11 de juny, el dia que ara sí ha començat el Mundial amb la victòria de Mèxic contra Sud-àfrica que hem viscut en directe a RAC1, el Mundial, ja ho sabeu, el més llarg de la història, el que té més seus, el que té més seleccions disputant-lo i que torna a tenir França i Espanya com a favorites, tot i que aquesta vegada també hi hem d'afegir Portugal, que apunta maneres. Des d'avui i fins al 19 de juliol tindrem els ulls posats als Estats Units, a Mèxic i al Canadà, els tres països que acullen aquesta 23a edició del Mundial de Futbol. De seguida serem, de fet, a Mèxic, també a Chattanooga, amb el Damià, on hem vist avui a Lamine Yamal entrenar-se amb normalitat, a falta de només 4 dies del debut de la selecció espanyola, i tot plegat el dia que s'ha fet oficial el retorn de Mourinho a la banqueta del Real Madrid. El tècnic portuguès signarà per 3 temporades fins al 2029. Just abans de l'anunci oficial, el Madrid també havia anunciat la proclamació de Florentino com a president fins al 2030 i que el club ha fet soci d'honor al papa Lleó XIV. I atenció, perquè l'arribada de Mourinho pot desembocar també en el fitxatge de Bernardo Silva. Segons ha avançat Fabrizio Romano, club i jugador estan a punt d'arribar a un acord que es podria anunciar ben aviat, fins i tot abans del debut del migcampista portuguès al Mundial, que està previst per dimecres de la setmana que ve. Ho comentarem en temps de tertúlia amb els habituals del dijous, l'Anaïs Martí, el Joan Poquí i la Maria Fernández Vidal, tertúlia, que rematarem també com cada dijous amb l'Edu Mutante i el Tu Riuràs, i com sempre tindrem l'última possessió amb el Dani Aguilar i el Xavi Ballesteros, centrats en els dos catalans que disputen les semifinals del playoff pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. De fet, un d'ells, el Barça, és a només un pas de ser finalista. Dani Aguilar, bona nit.
2: Bona nit, Xavi.
1: Recent arribat del Palau, els de Xavi Pasqual han tornat a guanyar el Tenerife i ja dominen 2-0.
2: 97-89 en un partit en què els canaris, evidentment, han fet unes millors prestacions, han ofert unes millors prestacions que en el primer, en què el Barça va guanyar còmodament, sobretot gràcies a Patty Mills, 36 punts. Mira, un punt menys dels anys que té, de l'australià, 37 en té, 36 punts. Ha notat Patty Mills, que ha fet un partidàs, el Barça, però, que ha estat madur, que jo crec que arriba en el moment de més solidesa i més maduresa amb tots els disponibles a aquest tram de temporada, una altra vegada amb Juan i Marcos i Yusufa Fall sortint de titulars, amb Fall fent de nou un molt bon partit, aportant tothom, Clyburn també, Vesely, entre els dos pivots han estat claus en l'anotació, i 97-89, aquesta segona victòria fa que es traslladi la sèrie a Tenerife, dissabte, tercer partit, ja amb aquest match ball del Barça per ser a la final, com deies, demà a les 8 del vespre al Roig Arena, el segon assalt del Joventut a la pista del València Bàsquet, només que sigui la meitat de divertit que va ser el primer, ja ens satisfarà sempre que acabi en victòria de la penya, que recordo va perdre d'un en el primer partit.
1: De fet, recordant la roda de premsa de Xavi Pasqual, en què explicava els motius del seu comiat, ja parlava d'últim ball i també feia referència a la importància de disposar de tota la plantilla. Ho estem veient. I a veure què és capaç de fer el Barça, perquè està en un moment de forma que segurament no li hem vist fins ara.
2: Sí, i sobretot per diferents registres, diferents escenaris, perquè aporta tothom un gra de sorra, menys Willy Hernán Gómez, tot val a dir-ho, que l'home doncs avui no ha jugat i que és clarament qui està fora d'aquest projecte a curt termini, que és que el Barça pugui o vulgui guanyar la Lliga. Sí que a l'horitzó veurem qui espera, si el València o el Joventut, ahir la penya va plantar cara. El camí segurament va quedar una mica més alliberat arran de, o molt més alliberat arran de la derrota del Madrid a quarts de final contra el Tenerife, i de moment en els dos primers partits ho ha aprofitat, ha superat el Tenerife i marxa a les Canàries amb aquest 2-0.
1: Doncs cap al final del Tu diràs, en aquesta última possessió acabarem d'ampliar tot plegat i també parlarem de la NBA.
2: Sí, noi.
1: En la victòria dels New York Knicks, mira, ara que marxava li he dit, no et despistis, però que potser trucarem.
2: Clar.
1: Avui que has dormit bé, doncs potser truquem cap a la 1 de la matinada i així ens expliques com ha anat tot plegat.
2: I parlarem també d'una notícia, malauradament en aquest cas trista, de la mort d'Eduard Portela, una persona essencial, absolutament imprescindible per entendre l'estructura i l'ecosistema del bàsquet, jo crec que estatal i continental, tal com l'entenem. De fet, avui Xavi Pasqual, al tram final de la roda de premsa, l'última pregunta, ha volgut recordar-lo, per tant, també el recordarem a Eduard Portela.
3: Doncs això. I del Barcelona, no?
2: Sí, senyor, i del Barça. Sí.
1: Bona nit, Joan Poquí.
2: Secretari tècnic, entrenador, totalment, sí. També el Barça com l'entenem, està clar.
1: Després serà això, cap a 3/4 d'una de la matinada, ja en temps de l'última posició. També hi ha bones notícies pels equips catalans o per l'esport català en waterpolo, perquè el Club Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions Champions, ha derrotat el vigent campió, el Ferencváros, als penals, i dissabte buscarà el seu segon títol de campió d'Europa contra el Prorreco italià. Dit això, ara passa un minut d'un quart de 12. Obrim tertúlia amb en Joan Poquí, efectivament, i també amb la Maria i amb l'Anaïs.

0: Abans, però, us volia recordar que la Fórmula 1 ja és al centre de Barcelona des de fa uns dies i fins dissabte gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, activitats familiars, gastronomia, música en viu i molta diversió. Registra't a circuitcat.com, ara sí, i allà t'hi esperen. Ho farem bé, això, Joan Poquí. Com està vostè? Bona nit.
1: Hola, bon vespre. Tot molt bé? Bé, estupendo.
0: Sí? Has vist alguna cosa del
1: no.
0: Partit? Gràcies. Bona tarda.
1: Bona tarda. No, no, però perquè estava treballant. Tinc una relació amb Mundo Deportivo. S'han de fer pàgines perquè el diari de l'edició de paper segueix tenint 9 pàgines d'informació del Barcelona.
0: I s'han d'omplir,
1: clar. Que és on jo estic, sí, sí, ubicat, sí, sí. I s'han d'omplir. De fet, fins fa una estona estava convençut que el Mundial començava dissabte. O sigui, és així.
0: Et diria que vas estupendament bé, Joan. Vas en forma, com ets. També et dic
1: no,
0: una
1: i
0: cosa.
1: Sabia que era el dia 11, però saps allò que no associava dia 11 amb dijous, dia 11?
0: Sí.
1: No sé per què, pensava que era...
0: Dissabte, ja està bé.
1: Dissabte,
0: està bé,
1: dia
0: doncs
1: 11.
0: Mira, doncs mira.
1: És estrany perquè dia 12, que és d'aquí una estona, és el meu aniversari, o sigui, hauria de saber...
0: Oh, m'ho estàs dient seriosament.
1: Si no us ho dic, perquè home. Em feliciteu.
0: No, no,
1: perquè...
0: Ho acabes d'aconseguir. Ho acabes d'aconseguir, una bona cançó d'aniversari, a més, que et prepararà l'Oriol fantàsticament bé, com és habitual.
1: I els Beatles.
0: I farem festa... I
2: ho deixo.
0: Per cert, està bé que diguis que no he vist el partit perquè estava treballant com si nosaltres l'haguéssim vist per plaer, aquest Mèxic-Sud-Àfrica.
1: Gaudint amb el Mundial,
0: sí,
1: amb un jugador de Sud-Àfrica. Un.
0: Shithole.
1: Gaudint amb el futbol de Shithole, pues...
0: No sé si és shit o és shit, també t'he dit, però vaja, però... Shithole.
1: Shithole.
0: Ja està. Maria Fernández Vinal, com estàs?
2: Bona nit.
0: Estàs bé? Has vist el partit, o sí?
2: A mi se m'ha acumulat molt la feina, perquè estava treballant també, però teníem un monitor o dos amb el bàsquet, l'altre amb el waterpolo, el partit, la cerimònia també abans. Se'ns ha fet una mica bola tot, però...
0: Què t'ha semblat, la cerimònia inaugural, per cert?
2: M'han tingut la mala pata de fer-la l'endemà de l'espectacle que vam veure a la Sagrada Família. I clar, a mi m'ha semblat una miqueta pobra.
0: Sí,
2: també
0: passes...
2: és veritat, pobra gent, que allà és al migdia. Crec que són les 12 allà quan s'ha fet la cerimònia. Els focs artificials no llueixen igual a les 12 del migdia que a les 9 de la nit.
0: I tenen la sort que segurament no van veure la transmissió ahir de TV3, perquè allà a Mèxic segurament no, però efectivament, si passes del que ahir van veure a la Sagrada Família amb el que hem vist avui a l'Estadi Azteca...
2: Hi ha més inauguracions, perquè crec que totes les seus fan la seva inauguració.
0: Sí.
2: Tinc moltes esperances posades en Canadà amb l'actuació de Michael Bublé.
1: Sí. Sí, bueno, de tota manera, si ho comparem amb l'espectacle de fa 3 dies, no?
0: Sí.
2: Amb els gols cantats al Bernabéu.
1: Exacte. Estic convençut que la inauguració d'avui és meravellosa, o sigui, esplendorosa i amb tot el glamour de la història.
0: Et dic una cosa, sortim guanyant de golejada aquí a Catalunya, a Barcelona, vaja, amb el que és l'acte central de la visita
2: també,
0: al Papa.
2: Una mica Mèxic també surten guanyant.
0: Sí, fins i tot Mèxic
1: surt guanyant. Segur.
0: Surt guanyant Mèxic
1: i
0: goleja Catalunya.
1: No he vist la de Mèxic, però l'esperpent de fa 3 dies, jo no donava crèdit.
0: No, allò era...
1: No m'ho podia creure.
0: Era una bona traca final a les 3 setmanes que hem vist a Madrid amb tot el tema electoral aquesta campanya. Doncs era una bona cirereta, el que vam veure al Santiago Bernabéu l'altre dia amb aquesta visita al Papa, que si no l'heu vist, escolta'm, dedica una estona a revisar vídeos, que val molt la pena.
1: A xarxes hi ha molts resums. Hi ha les millors jugades, els més interessants, els trobeu...
2: Highlights, no?
1: Correcte, els highlights els trobeu a xarxes.
0: Per cert, de seguida afegirem l'Anaïs també, que és a punt d'arribar. Ella justament està ara escrivint la crònica d'aquest meravellós Mèxic, Sud-Àfrica.
1: Quina enveja.
0: No, ara que te l'expliqui. Ara, en tot cas, quan vingui, podeu fer una part, aprofita d'anar a Publi, perquè t'expliqui fil per randa què ha succeït avui a l'Azteca amb aquesta primera victòria. Per cert, què n'espereu d'aquest Mundial? Què és el que us crida més atenció? El que espereu amb més ganes... Digue-li com vulguis.
2: Jo espero més ganes ja una mica a les eliminatòries, perquè aquesta fase de tants grups crec que se'ns pot fer bola. És que és molt difícil de seguir tants grups, tants equips, tants partits. Ja ho sé que el Damià em matarà, però vull dir, molt bé, tantes seleccions, però, ostres, bueno, no sé que siguis algú d'aquests que dius jo dedicaré els pròxims 38 dies a viure per seguir el Mundial endavant. Però la resta de mortals... costarà seguir el fil fins que no hi hagi una neteja, diguem-ne, i quedin els millors i comenci la fase eliminatòria.
1: Mira, és que jo, sincerament, el que estic esperant és que arribi el dia 22, que començo 3 setmanes de vacances.
2: 22 de juny? De juny. Ah, doncs sí. Falta poc.
1: Per això estic... Se'n fan llargs els dies, vull dir, no s'acaba mai, saps? El rellotge fa un clic. Clic. Això són segons, eh?
2: Sí.
1: Clic. Clic. Perquè la gent, perquè vaig a les tertúlies i a la gent porta pel Mundial i, clar, és vergonyós que un paio com jo que em dedico a això digui obertament que més que no ho sé.
0: Si et serveix, sí, tampoc n'esperàvem gaire cosa, ja, que ens expliquessis coses del Mundial.
1: Però
0: eh?
1: sí que vull fer una reflexió. Dius, el Damià em matarà. Pues que es foti. Perquè si ja estan... Sí, home, si ja estan donant la xapa amb el tema aquest mesos i mesos, perquè no és el Mundial, és tot el puto any amb les eliminatòries i això, l'altre... Home, doncs que algú li digui la veritat està bé. Per tant, la primera fase, com ja ha dit la Maria, no és que sigui que es faci bola, és que és un atracament, és una presa de pèl. És una presa de pèl als aficionats en general, el que li agrada el futbol. I és un atracament a la pobra gent que es pagarà uns diners per veure aquests partits, que a un preu absolutament exorbitant. Avui m'ha comentat un company que el tren que va de Manhattan al MetLife Stadium, que és un tren que havíem agafat per anar a veure partits del Barcelona durant alguna gira, si valia $15, ara l'han posat a $90 per anar de Manhattan a New Jersey.
0: I què diu la gent de New Jersey?
1: Ah, però sí que sé. Bueno, clar, això aniran al 10% d'aficionats de nord-americans que els hi ha el futbol, perquè el 90% estaran pendents de la NBA, de les sèries de la NBA,
0: sí, però,
1: ara que ve l'estiu del béisbol, que és l'esport de l'estiu, i el futbol tindran allà i, bueno, faran calés, estaran contents perquè els comerços de Manhattan i de New Jersey faran calés. Ells contents.
0: Sí, però que hagi d'agafar aquest tren per anar a treballar de New Jersey...
1: Van en cotxe.
0: Ah. Va en cotxe, llavors ja està. Anaïs, explica-li les bondats del Mundial. Com estàs? Bona nit.
3: Què tal? Bona nit.
0: Explica-li.
3: No t'ha agradat la Shakira
1: i
3: el Daidai?
1: Espera, que no ha acabat. El que ja és, i el món del futbol s'hauria d'aixecar en armes, hi hauria d'haver una revolta, si convé amb sang, és que ho amplin a 64 equips.
0: Sí.
1: Perquè això ja és una tercera part dels equips de tot el món.
0: I 2 mesos aquí veient futbol,
1: amb la qual
0: futbol,
1: cosa,
0: eh? Perquè, clar...
1: no, després no estiguin donant la xapa amb les sèries eliminatòries.
2: Tothom dins.
1: 64 equips, tothom, ja està. I almenys, mira, si s'ho tinguem guanyant, que durant 10 mesos ens oblidaríem d'aquest malson anomenat seleccions nacionals. I si entrarien amb el Mundial, doncs molt bé. Que facin 170 equips. Serà que hi ha, no sé quants equips hi ha.
2: No sé. Ara 48.
0: No, països, no? No sé dir quantes seleccions al món poden...
1: Que vagin tots, ja està, i s'acaba la xapa. Ja està, és que és així.
3: Però és una presa de pèl.
1: La primera fase, avui he mirat alguns partits. Em sembla que està Uzbekistan.
3: Ja està.
1: El Congo.
2: I no hi ha Itàlia.
1: Em sembla que hi ha un Uzbekistan-Congo. Sí.
0: Això també és per fer-se mirar.
1: És una... Ho sento. Amb tots els respectes per la gent d'aquests dos països. És una presa de pèl.
0: T'han avisat, oi, poquí, del que passarà el setembre que ve, no? Que és
1: 3 setmanes. D'acord, no. Un dia li vaig preguntar a Hansi Flick en una roda de premsa.
0: Sí.
1: I va recordar... Bueno, sí, no sé, no ens han consultat, va dir. O sigui... És una absoluta presa de pèl perquè el senyor Infantino foti la seva calarada. I
2: amiguíssim de Donald Trump.
1: Sí,
3: a mi aquestes 3 setmanes em van molt bé. Vacancetes i el setembre, que està molt bé.
0: Ah, m'ha agradat
3: molt fer vacances al setembre.
1: Bueno, si
3: mira,
1: pots fer vacances,
3: aquestes tres...
1: Si pots fer vacances,
3: clar,
1: endavant.
3: Et guardes els dies, no hi ha futbol de clubs, et demanes aquelles 3 setmanetes i a córrer.
1: Clar,
0: però no? Et perdràs, no sé què es fan, què és, classificació, no?
3: No tinc
0: allò,
3: idea, Xavi, tampoc, o sigui, no, m'és igual el que vas perdre les 3 últimes setmanes.
1: A sobre...
2: Ja trucarem al Damià.
1: Com que són 48 equips, tornen a estar en aquella història que va passar. Jo vaig deixar de seguir els mundials al Mundial 86, que el van ampliar, que era 24, i havia sigut 24 el d'Espanya, i aleshores van començar a classificar-se els millors tercers per vuitens de final. I aquí vaig dir, noi, això és una camama, això és una milonga com una catedral. A mi no m'enreden més amb aquesta basòfia, m'entens? I ara estem en aquesta fase, perquè ja no és que passin a vuitens, passen a setzents de final. És a dir, després d'aquesta sèrie inacabable, inacabable de partits de matinada, horribles, inaguantables, infumables, passen a setzents, vol dir que queden 32 equips.
0: D'acord.
1: Queden 32 equips, i d'aquests 32, algun està allà perquè ha sigut el segon o el tercer, millor tercer del grup de 4. Us ho juro, és que... Aviam.
3: Vaja, que l'Espanya-Uruguai del dissabte a les 2 de la matinada no el miraràs.
1: No, home, segur. No
3: fa
1: dissabte pinta. A les 2 de la matinada.
3: No, no el veuràs, no.
1: És aquest dissabte.
3: Sí, que és el teu aniversari. No,
2: no és ara, és demà. Demà és d'aquí,
3: res. Demà, dia 13, no.
1: Demà juguen vale. A Uruguai?
3: No. El teu aniversari, Joan Poli,
2: diu que ha dit que és d'aquí mitja hora.
1: Dia 12.
0: Uruguai és el 27 12, perfecte, o 28 sí. De juny. Dius Espanya-Uruguai, tu, ara.
1: Espanya-Uruguai.
0: És 27 o 28 de juny.
1: Pues ja us garanteixo, ja us garanteixo que no el veuré, perquè si és el 27, estaré, si Déu vol, dormint.
3: 27.
0: Sí. 27.
1: 27, doncs estaré 27. Dormint. Bueno, mira, igual la meva... Per què? Aquesta és l'altra. És que el meu drama és que la meva dona m'obliga a veure el futbol a casa. I quan estic a casa no vull veure futbol. Jo vull veure pel·lícules.
3: La Maria Teresa, ara...
1: Sí, que... perquè m'obliga a veure futbol, perquè ella vol veure futbol. I llavors estem veient el futbol, i segur que m'obligarà a veure aquest partit.
0: Bueno, escolta'm... Pues...
3: A les 2 de la matinada.
1: Sí, sí, segur, segur. Segur. Bueno, m'aniria a una altra
3: tele. Jo
1: li
3: posaria una càmera.
1: I m'aniria a veure, no sé...
2: És un bon programa.
3: Seria un bon programa.
2: Alternatiu al Mundial. El Mundial de Joan Puig.
1: Una bona de Clint Eastwood.
0: I ara què he de fer jo? És a dir, jo tinc plantejat parlar una mica de Mundial.
1: Jo he parlat, ara els hi toca l'anar i jugar.
0: Jo voldria, i aquest recu, estarem una mica atents per no dir-te que farem uns quants partits aquest Mundial. Jo havia preparat...
1: Bueno, jo us he de fer la paradeta, ara parleu.
0: Bé, per fi, ara intentarem remuntar-la.
1: Jo he quedat com un cafre. Ignorant. I ara això podeu parlar vosaltres.
0: D'acord, no, també connectarem amb el Dami, que segurament té una altra visió.
1: Sí, segur.
0: I ajudarà una mica a parlar de...
2: Escolta, hi ha una cançó molt xula que es diu Chattanooga, de Glenn Miller Orquestra.
1: Sí, tant.
2: Que és molt
1: bonica. D'acord.
0: Sí, de fet, l'estàvem buscant aquests dies, ha anat sonant, aquests dies.
2: Ah, sí?
0: Sí, home, perquè és que s'ho mereix.
2: És molt guai.
0: Chattanooga s'ho mereix. Ahir vam estar, ahir o abans d'ahir, no me'n recordo, amb el Dami, una mica de guia, jo no la coneixia, t'he de dir, la ciutat.
2: Ah, sí, va dir-ho de l'aquari i el zoo petit. Sí, exacte.
0: Jo no sabia que existia.
3: Tenen un riu.
0: Imagina't.
3: Allà a prop.
2: Que maco,
3: maco. Està no, no la gent bé, mirant vaixells, no és broma.
0: 200.000 persones, habitants,
3: sí,
0: vaja,
3: sí, sí,
0: que
3: sí.
0: No és poca broma.
3: És la quarta ciutat més gran de l'estat.
0: Mira.
2: Oh. Hi ha una versió de les Andrew Sister que canten.
0: Això és una meravella.
1: Això és de la meva època.
0: Però això em va bé. Això també és mundial.
2: És la meva música preferida del món,
1: A mi també. Fantàstic.
2: I Bad Bunny.
0: Ah, clar.
3: La casita de la Maria.
0: Avui, veus, parlant abans que dèiem de la cerimònia, hi havia moments estranys, en aquesta cerimònia, ajuntant la modernor amb l'antigó, perquè ha sortit Manà, ovació, des de la redacció de RAC1, generalitzada, però després, clar, han començat a aparèixer noms que no tothom coneixia.
2: Una mica desconeguts, aquells de daurat que eren com més tradicionals, amb aquell... Sí, ha sigut una barreja estranya.
0: Una cosa...
2: Unes ballarines vestides com tradicionals mexicanes, però amb dessuadora i bambes.
0: Sí, no, és... no ho sé.
3: Azteques, ara no sé com dir-ho en català.
0: Igual, no? Azteca, no, azteca. Azteca, sí.
1: Sí, azteca,
0: però, sí. Sí, però vaja, però és això. Va, què t'ha semblat aquesta inicia, tu, Anaïs, que no ens has dit res encara?
3: No, jo he estat veient la cerimònia inaugural, que m'ha semblat bé, en fi. No ha anat la presidenta de Mèxic, és el primer cop en 22 anys que la presidenta d'un país que inaugura el Mundial no va a l'estadi, tampoc estava Donald Trump, tampoc estava... president del Canadà, que ara no recordo el nom, és a dir, no hi havia cap president dels tres països que organitzen el Mundial,
0: sí.
3: No n'hi havia cap. Moltes protestes als voltants, pel tema de... Hi havia una vaga
0: de
3: mestres,
0: també, sí.
3: I una altra de desapareguts, que volen aprofitar una mica el focus del Mundial per denunciar-ho. I res, la cerimònia, doncs, la veritat, m'ha semblat una mica estranya, no? Amb aquests elements.
0: De fet, mira...
3: Allà per allà on la serp emplomada, que, no? Aquella atracció del PortAventura, Joan, la serpient emplomada, allà, sí, allà a Mèxic.
2: No, dèiem que, a més, l'hora tampoc ha ajudat l'hora d'allà,
3: no
2: perquè és molt de dia i llavors els focs
3: artificials. A mi l'actuació de Shakira m'ha agradat.
0: Ara parlarem amb el Marcel Sant Romà.
2: Si no vas a dir, ara parlarem amb Shakira.
3: T'imagines?
0: M'agradaria, però no pot ser. No pot ser, haurem de parlar amb el Marcel, que de fet és el corresponsal de RAC1 a Mèxic, que ha viscut justament aquestes marxes que estaven preparades a protesta, tot i que no han pogut arribar, m'explicava, intentaven arribar a la Sagrada Ceca, evidentment, però la policia ha muntat dispositiu de partit inaugural de Mundial i evidentment, no han arribat, s'han quedat una mica lluny. Tenim el Damià, això sí, tenim el Damià.
3: Home,
0: per
3: grande.
0: Començar a fer una mica de contrapès. El tenim ja des d'Atlanta avui, no el tenim a Chattanooga, perquè avui està amb temes burocràtics. Exacte, està amb temes burocràtics i està fent aquests viatges que dues hores ens suposen i per tant allà el tenim. Dami, com estàs? Bona nit.
4: Hola, Xavi. Doncs mira, malament. Avui malament perquè m'he perdut el partit inaugural.
5: Quina putada! Quin calvari! Quina tragèdia!
4: No ho havia vist venir.
0: Què et pensaves?
2: És que el provoques,
4: Ha estat un rush i estic esperant arribar a Chattanooga per poder, com a mínim, recuperar imatges i després doncs, poder veure el República Txeca.
3: Bon anglès, Dami, dels àrbitres?
0: Sí,
3: Veurem el nivell de l'anglès dels àrbitres i avui bon nivell d'anglès dels àrbitres.
0: No crec que siguin tots com el d'avui, també dic, de nivells d'anglès. En veurem diversos. Veurem el Proeficiency, aquell, però també veurem...
3: I veurem els que sobreviuen com poden.
0: Exacte.
1: República Txeca, què ha dit?
0: Corea, no? Dami?
4: República Txeca-Corea, sí, és el partit és l'altre partit del grup. Bé, partit que pinta igualat i que el seguirem aquí a les 10 de la nit. Sí, sí.
0: El d'avui no cal que el recuperis,
4: I bé, parlant... No, home, però bé, 2-0, no? Una bona victòria de Mèxic per arrencar.
0: Sí.
2: Moltes targetes vermelles.
3: Les expulsions, Dami, mira't.
4: Sí, és veritat que veia el live score i veia només color vermell. Crec que és la primera vegada en un inaugural que hi ha tres expulsions. Però bé, Xavi, responent a la pregunta per la resta, doncs sí, no recordo un procés tan feixuc d'acreditació en un gran torneig, ni de clubs ni de seleccions. Ja veurem com va desenvolupant-se el torneig, però ja pel que hem viscut i pel que hem anat explicant en la prèvia, doncs no pinta massa bé la cosa per tot el que ha passat a nivell geopolític, a nivell burocràtic, amb algunes seleccions, etc. I, doncs, la veritat és que és un autèntic desgavell també, perquè ja, la veritat, s'estan barrejant tots els voluntaris amb tots els periodistes, moltes hores d'espera, força descoordinació, portem aquí molta estona esperant, ja et dic, poca gent atenent i està sent bastant feixuc, perquè normalment també el més habitual és venir aquí a la ciutat Seu a acreditar-nos el dia de la prèvia, el dia abans del primer partit, que és el més operatiu, però ja ens van avisar, vistes experiències passades, doncs que vinguéssim uns quants dies abans per evitar problemes. Ho hem fet, però el cert és que està sent literalment un dia de feina i un dia de Mundial perdut aquí a Atlanta, però bé, estem esperant i d'aquí una estona sortirem amb l'acreditació, que és l'objectiu.
0: Deixa'm rectificar, perquè ja hem vingut als Cafres Esports i hem canviat el nom del primer ministre de Canadà. Marc Carney, m'informa el cap d'informatius d'aquesta Santa Casa, em diu, deixeu de fer el ridícul, si podeu, ja no és Jacint Trudeau, d'acord, doncs parem ara mateix a fer el ridícul i posem el nom sobre la taula de Marc Carney. No McCartney.
1: Paul McCartney.
0: Tu que abans demanaves Beatles, no, aquest és Marc Carney. O sigui, que és des d'aquí els nostres, com t'ho diria jo ara... millors desitjos, no?, cap al senyor Monsieur Carney. No sé si és de la part francòfona o de la part anglòfona, però vaja, sigui com sigui, és el primer ministre.
1: Fa pinta de ser...
0: Sí, Carney Cas González.
3: Sortim d'aquest jardí.
0: Sí, vinga, som-hi. Dami, per cert, avui hem vist entrenar-se, et diria que bé, pel que em deies, amb normalitat, fins i tot la Minya Mal.
4: Sí, les informacions era que la Minya Mal estava completant bé el seu procés de recuperació, però, és clar, feia un parell de dies que no el vèiem perquè s'estava entrenant en solitari aquí a Chattanooga i també perquè la resta de l'equip se'n va anar a Puebla a jugar una amistosa a Perú, a Mèxic contra Perú, ahir no es van entrenar i avui doncs ja ha tornat tot l'equip al complir entrenant-se i hem vist a Lamine amb la resta del grup, també a Nico Williams, no així a Víctor Muñoz, compte perquè la recuperació de Víctor Muñoz s'està endarrerint més del compte, i hem vist a Lamine entrenant-se a bon ritme, a bon nivell, amb molt bon humor, amb molt bons ànims, amb uns rondos i amb unes curses, hem vist el primer quart d'hora, però però hem preguntat i ens han explicat que ha fet no tot l'entrenament, però pràcticament tot l'entrenament amb el grup. Això no vol dir que dilluns en el debut d'Espanya contra Cap Verd hagi de ser titular, tampoc Nico Williams, però sí que continua tenint moltes opcions i sembla que així serà, de jugar uns minuts, si se sent bé. Tot estarà pendent d'una última conversa amb els metges i amb Luis de la Fuente, però ja et dic, Xavi, que en el rondo s'anava al màxim Lamine Yamal, i si aterra un extraterrestre i no sap que Lamine Yamal està lesionat des de fa 2 mesos, li preguntes, d'aquests al rondo, qui és el lesionat? No t'ho sabria dir, ja. Perquè Lamine Yamal estava entrenant-se a un ritme meravellós, igual que ho estava fent Nico Williams. Dels dos, el que ara mateix està a un ritme més accelerat per poder jugar contra Cap Verd és Lamine Yamal, però cap dels dos serà titular, i el més normal és que De La Fuente mantingui unes bandes amb Ferran Torres, que és el substitut de Lamine, i probablement també amb Àlex Baena per banda esquerra.
0: Patiu per Lamine i com pugui acabar aquest Mundial?
1: Si aquest individu el vol fer jugar contra Cabo Verde, estem parlant...
0: Debutant al Mundial, sí.
1: Noi, pues, com vols que no pateixi? Com vols que no pateixi? Tens un inconscient que vol posar el seu millor jugador a un partit que el Barça C, que no existeix, el Barça B, li competiria el partit. Doncs, noi,
0: sí, però algun no dia ha de tornar, Joan.
1: No estem bé del terrat. Bueno, doncs que torni als entrenos i 25 minuts, qui és l'altre partit? Aràbia?
0: Sí, Aràbia doncs, el segon i el tercer
1: Uruguai. Que jugui Uruguai. Un rato amb Aràbia, després que jugui amb Uruguai, que allà sí que repartiran. Però amb Cap Verd, per l'amor de Déu. Igual, és que no vull opinar, perquè és tan evident, que és un atropellament, que és una bestiesa, una bogeria i una tonteria com una casa. Per tant, no vull... Ja està, ja ho he dit. Clar que pateixo, perquè és absurd. A més, és absurd. És absurd.
3: I el primer a qui no li convé és a la selecció, perquè corres un risc que penses, bé, no sé, que el col·loquis el 10 minuts al final, allò perquè comenci a agafar una mica de ritme i contra l'Aràbia una mica més i titular contra l'Uruguai. Però vaja, jo crec que no val la pena arriscar. I tampoc el trauria si fos necessari allò al final, perquè és que t'està jugant una competició que és molt llarga i que crec que al final la clau de tot és que l'equip tingui capacitat de recuperació i de descans, perquè és un Mundial molt llarg, molt llarg, i amb molts moviments, molts canvis de seu, molts quilòmetres, i la clau està en recuperar bé.
0: Maria, què dius?
2: Jo crec que és innecessari arriscar, sobretot tenint en compte que tinc la sensació que l'equip que s'ha emportat De La Fuente té molt bons efectius. Jo, per mi, és una de les clares seleccions favorites per lo complet que és el grup i perquè té recanvis, i per tant jo crec que no cal arriscar d'aquesta manera, perquè és el que diu l'Anaïs, és molt llarg, i tenint en compte que jo crec que Espanya estarà entre les que arribaran més lluny, a mi em sembla un tret al peu fer-lo, que potser no passa res, però pots tenir un disgust gran, i llavors si li passés alguna cosa a Lamine Yamal, crec que la manera com quedaria tocat el grup és que no li va a favor en absolut, és que no entenc aquesta ànsia de que jugui, que sabem ja que té molt bon cartell i que no és el mateix un partit amb ell que sense ell, però em sembla innecessari en el primer partit contra Cap Verd.
0: Ara torno a la selecció espanyola, vaja, als blaugranes que hi ha amb la selecció espanyola, però us ho deia el Marcel Sant Romà, que és el corresponsal de RAC1 a Mèxic, que ha viscut tota la jornada, vaja, no només la d'avui, la inaugural, sinó també aquest xup-xup que hi ha. Jo crec que de les tres seus, o dels tres països que alberguen el Mundial, qui més seriosament s'ho està prenent o amb més ganes d'acollir aquesta cita, que és Mèxic, ara ens ho dirà ell. Com estàs, senyor Sant Romà, tot bé?
6: Hola, bona nit, tot bé.
0: Sí?
6: Com esteu vosaltres?
0: Bé, home, explica'ns, Marcel, com ha estat aquesta primera jornada inaugural, les hores prèvies, i també com ha viscut Mèxic a l'acollir aquest Mundial?
6: Doncs ha estat està sent una jornada tan intensa com jo m'esperava i com crec que molta gent s'esperava.
7: una jornada en què, a part de la inauguració del Mundial, que evidentment és el fet central de l'actualitat del país avui, de la ciutat i pràcticament del món, o com a mínim del món que li agrada el futbol, doncs hem tingut també una jornada, com crec que ho comentàveu abans, on hi ha hagut manifestacions, protestes, alguns petits enfrontaments, sí, i que ha causat una disrupció vial important a la ciutat.
0: Res a veure, però ara penso en Brasil, el 2012, si no m'equivoco, que es van muntar unes protestes enormes, que el país, de fet, estava en contra d'acollir el Mundial, tenint en compte doncs, la crisi que travessava econòmica aleshores al Brasil. Aquí res a veure, no? Estem parlant d'una cosa puntual.
7: Sí, res a veure, perquè en el cas del Brasil, clar, hem de pensar que Mèxic és el tercer mundial que organitza, encara que ara sigui compartit, i tota la infraestructura ja la té feta. Mm. En el cas del Brasil, el problema era que estava fent infraestructura nova, com el cas d'aquell estadi de Manaus, que es va fer servir per 4 partits i no s'ha tornat a fer servir per res i que va costar una milionada, que evidentment l'efecte social que tenia no només era de desencís perquè l'Estat no està responent a la crisi social, a les problemàtiques que hi ha al país, que és el que està passant ara a Mèxic, sinó que a més hi havia un enuig important pel dispendi que s'estava fent per infraestructures que no es consideraven i que probablement no eren útils pel país a llarg termini.
0: A més, jo parlava de la sensació que tinc que dels tres països, dels Estats Units, de Canadà i el mateix Mèxic, precisament Mèxic és el que està vivint amb més eufòria aquest Mundial. És el que em sembla, vaja.
7: Ho és, perquè Mèxic és el país més, em perdoneu la paraula, futbolero, sí, sí, amb un català correctíssim, dels tres. Mèxic és un país de 130 milions d'habitants on, tot i que a vegades es pugui dir no, és que a Mèxic veuen futbol americà o els agrada el beisbol, sí, és veritat, però és un país futbolero, és un país on el primer esport és el futbol, on la lliga local, tot i no tenir el nivell de les lligues europees, és de les americanes, si no la més potent, de les més potents, i on la gent té una expectativa que sempre va oscil·lant entre baixa i molt alta. Sempre hi ha crítiques a la selecció per com juga, pels jugadors que potser tenen que li falta talent o el que sigui, durant els períodes entre mundials, el que tu vulguis, però quan arriba el Mundial és un país que es volca amb la selecció i avui jo crec que ho estem veient. Mm-hmm.
0: Marcel, anirem parlant amb tu aquests dies de Mundial, si et sembla. Anirem connectant a veure com es viu des d'allà tota aquesta parafernàlia de partits que estem vivint, d'acord?
7: Encantat de compartir tot això amb vosaltres, clar que sí.
0: Molt bé, cuida't molt, Marcel, una abraçada.
7: Igualment, una abraçada.
0: Farem una petita pausa, 3 minuts, i tornem aquí amb el Dami des d'Atlanta intentant fer els papers, una cosa que li passa a milions de persones als Estats Units, però vaja, en el seu cas, per aconseguir una acreditació, i de seguida tornem també per explicar altres històries.

0: Ja li cantava Andrés Calamaro, doncs avui és on ha començat aquest Mundial, aquesta edició d'enguany del Mundial de tres països, un d'ells Mèxic, que és on s'ha disputat aquest Mèxic-Sud-Àfrica, que ha acabat amb victòria mexicana, per cert, de 2-0. Partit infame, que no cal ni que us prengueu la molèstia, si no heu vist a veure un resum, perquè no caldria. Però hi ha una bona notícia, que això millora, segur, perquè si avui hem vist això, poqui ets a temps de pujar al carro i de veure aquests partits que explicarem a RAC1.
1: Bueno, per escoltar RAC1 sí, però per pujar-me a carro del Mundial, ja et dic jo.
0: Que no caldria. No caldria.
1: Vull dir, no, que no, que això no passarà.
0: Ja ho sé, ja. Ho deixa bastant clar, em sembla que ho deixa bastant clar.
2: Es pujarà
1: eliminatòries...
2: per criticar-lo, que és el que ha de
0: sí,
2: fer.
0: Sí, està bé.
1: No, perquè pregunten. A mi no, si no em preguntéssiu res...
0: Però et dic una cosa.
1: Estic calladet fins que parlem del Barcelona.
0: El Poquí representa una part de la societat. No sé si més o menys important.
2: Sempre.
0: Jo crec que important,
2: exacte. Sí.
0: I ell ho expressa a la seva manera. Per tant, ho tenim tot, tenim una representació i a sobre explicada a la seva manera, que és, ja ens agrada. Deixa'm tornar amb el Dami, ets per aquí encara?
3: Correcte, aquí estem esperant, en tenim per una bona estona.
0: Sí.
3: Aquí a l'estadi, al Mercedes-Benz Arena. Sí, sí, tant.
0: No hi ha manera,
3: sí, sí, però bé, tranquil·litat, que al cap i a la fi no són ni les 6 de la tarda, així que aquí els dies són llargs.
2: Però estàs fent cua?
3: Sí, sí, sí, perquè com dic, hi ha poca gent, la cosa va lenta, hi ha molta cua, sembla la sala d'espera del metge amb moltíssima gent, i sí, sí, aquí continuem. Ja ens van avisar que no vinguéssim en dia de partit, però igualment portem aquí més de 2 hores i això va, jo crec que menys d'una hora aquí no ens la treu ningú.
0: És que allà dura tot molt. El futbol americà, el beisbol, allà són coses molt llargues. I aquí també veig que les acreditacions van a aquesta línia.
3: Mira, aquí el centre d'Atlanta hi ha, per exemple, hi ha l'estadi de futbol, hi ha el pavelló dels Atlanta Hawks, hi ha la CNN, hi ha la Universitat de Georgia Tech, hi ha la fàbrica de la Coca-Cola. Doncs bé, per exemple, hem vist pàrquings a 40 euros l'hora, 60 euros l'hora, i el pàrquing del pavelló dels Atlanta Hawks 120 dòlars.
1: Sí,
3: uns preus que són un autèntic disbarat. No, però una autèntica animalada. Hem trobat un pàrquing que l'hem pogut deixar a 40 dòlars l'hora, però igualment, o sigui, és que serà complicat. Ja no només per l'accessibilitat dels preus de les entrades, sinó per tot el que envolta. És a dir, si tu vens en cotxe, poder aparcar el cotxe en un lloc mínimament pròxim a l'estadi, realment, quan hem vist els preus, hem al·lucinat.
0: Quina bestiesa, 40, i és dels barats, pel que diu el Dami, 40 dòlars, sí, 40 dòlars l'hora. Escolta'm, avui hem pogut escoltar Pedro Porro, no? És el protagonista de la roda de premsa de la selecció espanyola i ha parlat en clau Barça, perquè ha fet referència a Lamine, també a Anthony Gordon.
3: Sí, senyor, Pedro Porro, lateral dret suplent de Marcos Llorente, tot i que també hi ha altres futbolistes més polivalents que poden ser lateral dret en aquesta selecció espanyola, com Eric García o Marc Pubill, però en principi Pedro Porro és la segona opció de Luis de la Fuente en aquesta posició, i li han preguntat a Pedro Porro, a 4 dies del partit contra Cap Verd, com estan Lamine Yamal i Nico Williams.
4: Bueno, ellos también están recuperándose al 100%, que es lo que nos interesa, ¿no? Sabemos que vienen de una lesión complicada los dos, porque los isquios, bueno, yo también lo tuve en esta temporada, tuve 3 semanas y también me tocó un poco el tendón, es normal, son cosas que te puede pasar en el fútbol, están recuperándose, están feliz, están con el grupo y bueno, eso es lo más importante, ¿no?
3: Lateral de la Premier, lateral del Tottenham, Pedro Porro, s'ha enfrontat a Anthony Gordon unes quantes vegades quan s'ha enfrontat al Newcastle, per tant la pregunta era pertinent, com veu el nou fitxatge del Barça de cara a la temporada que ve, Pedro Porro.
4: Bueno, no soy analista ni nada, pero me he enfrentado con él en la Premier, la verdad que es un jugador muy rápido, muy versátil, también tiene mucho gol, recuerdo que a nosotros no nos ha marcado un par de goles o tres. La verdad que es un jugador muy, para mí, muy muy competitivo, y es muy buen jugador y nada, le deseo lo mejor y que marque muchos goles también en el Barça, ¿no?
3: Demà tornarà a entrenar-se a Espanya aquí a Chattanooga, o allà a Chattanooga, amb un parell d'hores d'Atlanta. Passaran per sala de premsa, ara ens acaba de passar la Federació Espanyola al plàning. a partir de les 5 de la tarda, hora catalana, dos davanters, el titular, Oyarzábal, i el seu nou suplent, Borja Iglesias, demà dos protagonistes a 3 dies del debut contra Cap Verd.
0: Mira, abans que parlàvem de coses que ens venen de gust d'aquest Mundial, jo sí que admeto que una d'elles és veure Anthony Gordon, a veure com, si és que és titular, de moment ahir ho va ser, per exemple, gol i existència, no l'he vist gaire, a la Premier no l'he vist gaire aquests primers mesos.
2: Però mira, per si de cas ja està comprat.
0: Exacte.
2: El que pugui passar.
0: I és una operació de, si realment explota, com tothom diu que pot passar aquest Mundial, perquè és un jugador amb una projecció brutal, tinc ganes de veure com li va amb Anglaterra, no sé si us passa el mateix o similar.
2: Home, sí, perquè és un futbolista que te l'has trobat a la Champions i tal, però ara te'l mires d'una altra manera. Sabent que jugarà el Barça la pròxima temporada, jo crec que és com per passar-li l'escana el que faci amb la selecció.
5: Sí, jo, vaja, l'havia vist contra el Barça.
0: Contra el Barça.
5: No he fet un seguiment exhaustiu de la Premier i sí que crec que pot ser una d'aquelles peces atractives d'Anglaterra, que és una selecció que, en fi, no saps ben bé què és el que passarà amb ella en aquest Mundial, no? Que pot ser o la gran sorpresa o una de les decepcions entre cometes, no? Amb Alemanya, juntament. I crec que és un dels principals atractius. I Rashford, no? També veure com,
0: sí, clar,
5: com es
0: clar.
5: Produeix aquest
0: encaix. I qui li passa
5: al
0: davant, perquè al final comparteixen posició.
5: I bé, Rashford difícil que estigui al Barça la temporada que ve, però serà interessant comparar-los, no? I veure una mica si el canvi li ha sortit bé al Barça.
2: Jo crec que també per al mateix jugador també és interessant, un cop ja s'ha fet l'operació i ja saps on tindràs el teu futur, també és un bon aparador de dir, doncs mira, de cara a l'entrenador que encara no ha treballat amb ell, també deu tenir ganes de fer-ho bé i de destacar.
0: Doncs Anglaterra, Dami, ho tens al cap quan debuta?
3: Anglaterra, Croàcia és un dels últims grups. Jo crec que potser fins dimarts. No ho tinc
1: ara. Anglaterra juga contra Croàcia?
0: Sí, sí, sí.
3: No és dels primers. Sí, té Croàcia al grup. Sí, sí, sí. És un dels partits estrella.
1: Surrealista.
0: O sigui, per què ho dius?
1: Home, aquí Espanya està jugant amb Aràbia i amb Madagascar i aquests van amb...
2: Madagascar.
1: Amb Croàcia.
3: Sí, és Espanya-Uruguai, que és un partit fort, i Anglaterra-Croàcia és l'equivalent de l'Espanya-Uruguai.
1: I per què jugar el primer dia i no jugar el tercer?
0: Per sorteig. No? Suposo, Dami, que això va per sorteig, no?
3: Es va sortejar, però això és com a la Champions.
1: Fan llum de gas.
3: Fan
1: boicot a Anglaterra. Jo crec que el Mundial guanyarà Anglaterra.
2: Pot ser Anglaterra-Croàcia, però sí que sigui dimecres 17.
0: Dimecres 17 també, sí, sí, a les 10 de la nit.
2: 10,
0: sí. Sí, sí, que,
3: sí, és l'últim grup, potser, no?
0: Sí. Sí, sí. Que és el mateix dia que debuta Portugal.
2: Correcte, a les 7. Portugal.
1: Sierra Leona.
0: És una data... és una data límit, aquesta de dimecres, perquè després en parlarem, però Bernardo Silva podria ja ser jugador del Real Madrid abans del debut de Portugal.
5: Que vagi tirant.
1: El que és normal és que un futbolista que no té contracte, que acaba el contracte, abans del Mundial tingui contracte, perquè és que si no es lesiona i adiós,
0: sí,
1: muy buenas.
0: Sí, sí. O a la inversa, exploti, i aquí hi hagi un ball d'equips que vulguin...
1: Val, però no correrà aquest risc.
0: No, per ell
1: no,
0: sí que el que
1: no
0: vol.
1: No correrà aquest risc. Ell vol anar a una competició com aquesta amb la garantia de que si es lesiona té un coixí d'un contracte.
0: Sí, sí, totalment.
1: Té feina segura.
0: Deixeu-me acomiadar el Dami. Dami, alguna cosa més? Envia missatge quan acabis, com a mínim, que sapiguem que ja està tot arreglat.
3: Sí, quan comença el món a RAC1, més o menys, serà el missatge a tots.
1: Perfecte.
3: Estareu a un parell d'hores de despertar-vos.
1: Perfecte. Sí, sí. Jo dic que la final serà Anglaterra-Espanya, perquè una persona que en sap m'ho va dir.
0: Ah, sí?
1: Una persona que en sap, no ho diré aquí. I ho va dir molt segur. I dic, doncs vale, doncs m'ho crec. I a partir d'aquí jo crec que guanyarà Anglaterra la final.
0: Mira, Anglaterra-Espanya no és l'última final del Mundial femení?
2: Sí.
0: Sí, oi? I de l'Eurocopa, de fet. O sigui que seria un hat-trick interessant. Dami, doncs, escolta, no puc dir gaire cosa. Sort i ànims, a veure si això va més o menys avançant, d'acord?
3: Doncs sí, home, que hi hagi sort i justícia.
0: Sí, sempre, sempre. Cuida't molt, abraçada
3: ja
0: forta.
3: Això. Igualment, Xavi.
0: Que vagi molt bé. Dos minuts i la mitjanit, farem una pausa i rematarem el Mundial. Aviso, és el moment aquell dels capibares. Per tant, si voleu sí, un pack de Wonder Goal, és el moment de començar a trucar al 902-47-700 i durant la publi ja agafarem la primera trucada. La més ràpida, com sempre, s'endú el pack. Ara venim.
6: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
7: Da igual donde estés.
8: Da igual cómo lo vivas.
9: Cuando juega la selección,
10: todos estamos en el mismo sitio.
11: En la misma jugada.
12: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
13: Cuando todo eso llega.
12: Entonces sí. Entonces somos uno.
14: Somos uno.
15: Somos uno.
16: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
17: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
18: I pot ser tot això sent professional.
17: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroën.es.
19: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
20: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
21: Busques cotxe amb garantia, bon preu i sense complicacions? Motorocasion.com. El veus al vols de l'endús.
22: RAC1 i l'Ajuntament de Reus presenten Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus. El divendres 12 de juny, d'una a dues, el Vostè Primer visita l'únic centre d'interpretació de la vida d'Antoni Gaudí en l'any del centenari de la mort del màxim exponent del modernisme català.
23: A veure, per favor, totes atentes, que això és molt seriós, que estem a punt de parlar d'un geni universal. Us vull a totes escoltant-nos atentament, que repassem la vida i obra de Gaudí. De Gaudí? Ja els explicaran secrets inèdits, però un geni universal em pensava que el programa anava de mi.
22: El divendres 12 de juny a la una del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre Reus.
24: RAC 1. Tots som un milió.
22: Amb la col·laboració de Vermuts Miró.
23: Esther, qui és més geni, Antoni Gaudí o això?
25: Vaya papanatas.
23: Papanata no és català.
26: I vaya tampoc, eh?
23: Tu calla, repipi.
27: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
28: 12 de novembre del 1928.
27: I el número de la sort, el...
28: 9.
27: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
6: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
0: Passen dos minuts de la mitjanit. Recordeu, és el moment de regalar el pack Wonder Goal. De fet, ja tenim trucada. De seguida saludem a la persona agraciada. Mentrestant us dic que els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Goal. Descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful.

0: Hauria de ser el titular de la selecció, però mira, és igual.
1: Sí, sí. L'altre dia ens deia el Dami que no només no serà el titular, sinó que el veia com a tercer porter, ara mateix.
0: Això ho he sentit avui, sí, sí. El tercer, sí, sí.
1: Doncs mira, doncs un...
0: Ja s'ho faran.
1: Exacte, això està més clar que l'aigua. I també et dic que això comença així, veurem com acaba també, no? Perquè depenent de com els hi vagin els altres dos porters, doncs veurem si accelerem aquest moment de veure Joan Garcia jugant amb la selecció espanyola. Per tant, per Joan Garcia, el PAC, a qui li treus? Qui no se'l mereix?
0: Qui no se'l mereix? El Mourinho.
1: Molt bé, perfecte.
0: Encara que no vagi al Mundial, el Mourinho.
1: Sí, exacte.
0: És el càncer del futbol, ho sento, és així.
1: Doncs el patirem, eh? Unes quantes temporades, a priori 3.
0: Això sembla.
1: Sí,
0: no arribarà, ja t'ho dic jo.
1: Això també és molt possible, sí. Però vaja, ja veurem com li van les coses. Sergi, moltíssimes gràcies per trucar i enhorabona, que per tu és el PAC. D'acord?
0: Vinga, gràcies, bona nit.

0: Shakira i la cançó del Mundial, una d'elles, si més no, avui l'ha cantat en directe en aquesta cerimònia d'inauguració del Mundial dels Estats Units, de Mèxic i de Canadà, en aquest cas a l'estadi Azteca, que és on s'ha jugat el primer partit entre Mèxic i Sud-àfrica, que seguit entre d'altres persones aquí en directe a RAC1, la Clara Rodergues. Clara, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit.
0: Més enllà del que hem viscut ja, què és el que hem de veure en les properes hores? Abans ho dèiem una mica així d'escapada, dèiem que avui a la matinada hi ha un altre partit.
1: Sí, per qui no vulgui dormir o qui s'hi llevi o que faci aquesta nit, a les 4 de la matinada entrem 4 horetes. L'altre partit del grup A, que enfrontarà Corea del Sud i la República Txeca, Guadalajara també, a Mèxic. Són les dues seleccions, juntament amb l'anfitriona, que es disputaran segurament les primeres places d'aquest grup per accedir a la següent ronda, després del que hem vist aquesta nit. 11è mundial consecutiu pels coreans, que tenen a Son, l'ex del Tottenham, com a jugador franquícia. També hi és Kang In-li, per exemple, del Paris Saint-Germain, o el central del Bayern, Kim Min-jae. Va aconseguir el bitllet per al Mundial sense perdre ni un sol partit a la prèvia, pel que fa a la República Txeca, arriba després de superar la repesca eliminant Dinamarca als penals, amb l'ex del Girona Krejci, o amb Patrick Schick de Leverkusen, que és la gran estrella principal del combinat. El seu últim Mundial va ser el del 2006, per tant ja fa 20 anys de l'última participació dels txecs. I ja demà encetarà el grup B amb el Canadà-Bòsnia a les 9 de la nit a Toronto. Per tant, demà és dia llarg, és a dir, no hi ha partits fins a les 9 de la nit.
0: Déu-n'hi-do.
1: Em sap greu per la gent que vulgui partits. Demà fins a les 9, res. Amb aquest Canadà-Bòsnia, una altra de les anfitriones contra la gran protagonista segurament de la repesca, perquè Bòsnia, recordem-ho, va eliminar Itàlia als penals. I és tot just la tercera participació dels canadencs al Mundial i, de fet, fins ara han quedat eliminat a les dues fases de grups, 6 partits, 6 derrotes. No han sumat ni un sol punt mai al Mundial. Veurem si juguen a casa ho aconsegueixen. I Bòsnia torna després de perdre's les últimes edicions del 2018 i 2022, sempre amb Edin Dzeko, que disputarà el seu últim Mundial.
0: I més enllà d'aquesta agenda de partits de cara a les properes hores o de cara entre el que queda d'avui i demà, també destaquem tres cosetes més per començar. Jaume Molló, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Ara feia temps que no ens sentíem, eh?
2: Sí, sí, sí, molt.
0: Estàs bé, no?
2: Sí.
0: Deia la selecció del Marroc, perd dos futbolistes a dos dies de començar el Mundial.
2: Sí, els marroquins, que van ser quarts a Qatar, han hagut de canviar dos jugadors. Abde, l'extrem del Betis, i Agger, el central de l'Olímpic de Marsella, que es van lesionar l'últim amistós contra Noruega el cap de setmana passat. El substitueixen Esbai, davanter de l'Angers, i Sadan, defensa de l'Alfaté. En el cas d'Abde, que ha qualificat de cop molt dur aquesta lesió d'última hora que li impedeix jugar al Mundial, va ser una acció fortuïta després d'una topada o d'una caiguda del seu company Xadi Riad, que li va caure sobre el genoll.
0: I déu-n'hi-do les dues absències, perquè Agger, sí, també, recordeu, etapa a la Reial Societat, un dels centrals importants del Marroc, que era una d'aquelles seleccions que també entraven la, no sé si
2: tapades,
0: 3, 4,
2: no?
0: Sí, i potser no tan tapades ja, perquè venen de fer, sí, sí, bones participacions en els últims mundials i també a la Copa d'Àfrica, per exemple, però veurem com acaba la història. D'altra banda, Neymar continua sent dubte per l'estrena del Brasil.
2: Sí, tot i que s'està accedint al marge a poc més de 48 hores pel partit de debut contra el Marroc de dissabte a la mitjanit, i això ens podria fer pensar que no hi arribarà de cap de les maneres. Alguns mitjans brasilers apunten a que sí podria estar recuperat de la lesió al bassó que té, i per tant podria tenir minuts en aquest partit de dissabte a la mitjanit.
0: I atenció amb aquesta, la UEFA compensarà l'àrbitre de Somàlia a qui als Estats Units li va prohibir l'entrada al país.
2: Sí, recordo a Omar Abdulkadir Artan, que va ser triat el millor àrbitre d'Àfrica l'any passat, va tenir, vaja, li van impedir l'entrada.

0: dels Estats Units, el govern d'aquest país, i havia de xular el Mundial i finalment no podrà fer-ho. Per compensar-ho d'alguna manera, dirigirà la final de la Supercopa d'Europa el dimecres 12 d'agost entre el PSG i l'Aston Villa a Salzburg, a Àustria. Tant la UEFA com la Confederació Africana han dit que es tracta de promoure valors com la unitat, l'igualtat i la no discriminació en un comunicat a l'hora d'explicar aquesta decisió que han pres de donar-li la Supercopa d'Europa a aquest àrbitre de Somàlia.
1: És el primer gran nom del Mundial, el de l'àrbitre de Somàlia, rebuda amb honors al seu país. Ara arriba aquesta decisió de la UEFA històrica, perquè mai abans havia passat que un àrbitre de fora del continent xiulés la final de la Supercopa d'Europa. Què us sembla, tot plegat?
2: Home, em sembla que és una decisió per compensar un criteri absolutament... No sé, no vull ara generar un problema diplomàtic amb els Estats Units, però un criteri pel que fa a l'arribada de persones en aquell país que s'escapa dels estàndards europeus. I la manera d'intentar tapar-ho o que no continuï generant polèmica és ara li donarem aquest premi per, evidentment, compensar una persona que està sent injustament tractada per un govern que pren aquesta mena de decisions arbitràries contra persones només per ser d'un país.
3: I Infantino no vol problemes amb Donald Trump, ha fet aquests dies uns discursos, uns elogis que sembla que hagi creat la Terra, no? Fa dos dies, i que és plana, i en fi, doncs, no vol problemes i què fa? Doncs intenta compensar d'aquesta manera.
2: El servilisme d'Infantino fa molta angúnia.
4: Heu vist la portada de l'equip d'avui?
1: No.
4: És descomunal. És la millor portada de la història.
1: Quina és?
4: Em sembla que és Welcome to the US, en anglès.
1: Sí.
4: I hi ha una foto de Donald Trump, que no se li veu el braç dret, i aquí hi ha Infantino, que és un Puccinelli. No és, o sigui, és un Puccinelli
1: d'Infantino. És demolidor. La premsa d'ahir d'Infantino és d'un gust demencial, però vaja, també suposo que fent equilibris, com ha fet sempre, d'altra banda,
3: equilibris per no... Sí, quan pactes amb segons qui, ja saps el que has de fer per no sortir amb la cua entre les cames.
1: Com va fer a Qatar, ara no fa tant, perquè fa 4 anys.
3: I com faran amb Aràbia d'aquí, no?
1: 2034, és, no? Aràbia és després d'Espanya.
0: Perquè fins i tot a nivell de compensació podien haver-lo enviat a Mèxic o a Canadà.
1: Que això és el que deia la lògica. És a dir, d'acord.
0: Però jo crec que vol evitar precisament que Donald Trump li pugui dir escolta'm, aquest que no hem deixat entrar, com pot ser que xiuli un partit del Mundial?
1: El que no té sentit és que hagi de ser la UEFA la que li doni a l'àrbitre de Somàlia. És que és tot molt rocambolesc.
4: Home, però el detall de la UEFA a mi em sembla positiu, en el sentit de que jo inclús aquí detecto la UEFA una voluntat de desmarcar-se una mica de FIFA.
2: D'evidenciar, una mica de deixar en evidència una decisió que no tenim cap.
4: Absolutament arbitrària i injusta i feixista, perquè és una decisió feixista. Clar, Estats Units està en mans d'un home que no està bé del cap, que és un sonat, però un sonat amb molt
3: poder. I la Maria preocupada fa 30 segons per la diplomàcia amb els Estats Units.
5: Arriba un problema diplomàtic amb els Estats Units.
4: Ah, no, però és així.
1: Ja el faig jo, ja el creu jo.
4: És una persona que no, jo penso que no té... No.
3: Sí, que li falten 20 minuts.
4: Sí, o ja els ha passat, o sigui, està sobrepassat ja d'aquests 20 minuts. Ha estat massa estona al sol, prenent el sol amb aquest moreno que porta, no?
2: I jo crec que és contraproduent, que per aquest tipus de persones tenia al voltant gent com Infantino, i el comportament d'Infantino, idolatrant i sent zero crític, és a dir, veurem què passa amb les imatges dels estadis, si hi ha públic, si no hi ha públic als Estats Units, perquè també seria un requeriment, diguem-ne, que Infantino li podria fer a l'organitzador de dir, escolta, has posat els preus molt car, això no passarà.
4: Ja se'n cuidaran de que estiguin plens. Però és que Infantino, recordem que va estar a la presa de possessió de Donald Trump.
1: Sí,
4: per tant,
1: sí.
4: És una malla. I abans parlàvem, o parlava jo, de que és una autèntica estafa el futbol en general, que el Mundial tingui 48 equips, serà una estafa monumental que tingui 64, i això ho fan, evidentment, per afany recaptatori. Si la FIFA actua per afany recaptatori i Infantino està aquí, doncs mira, dos i dos són quatre.
1: Ja està.
4: Com diuen, castellà blanco i en botella, per castellà? Doncs bueno, pues perquè si en costat de Trump recapta més.
1: En fi, i és tot just el dia 1, de Mundial.
4: La sorpresa és que Iran al final juga, perquè van dir que igual no
2: podia jugar. Sí, juga, però el periple és... O sigui, estan a Tijuana i quan hagin de jugar als Estats Units els hi donen un visat de 24 hores. O sigui, han d'anar i tornar el mateix dia. Que això a mi em sembla un desequilibri pel que fa a les... És el que deia l'Anaïs, les distàncies són molt grans, però si a sobre et fan anar i tornar als Estats Units com si fos aquí... Vaig un moment a Girona i torno.
1: Sí, sí.
4: Vaig als torneos Géminis, jugo i em dutxo a casa.
2: Clar, exacte.
4: Torno amb el cotxe
2: esquat i... Si no us dutxeu, que hem de marxar.
0: La normativa FIFA diu que has de ser 48 hores abans, no sé si al país o a la ciutat, d'on a jugar un partit de Mundial.
2: I encara sembla que has d'estar agraït perquè, clar, a sobre et donen el visat. Però, clarament, jugar a la contra és un perjudici per a aquesta selecció que no juga en igualtat de condicions amb la resta.
1: Sí, sí, totalment. Per això et dic que és dia 1, en queden moltíssims i tant de bo s'hagi solucionat i aquests casos, que no és l'únic, el de l'Iran o el de l'àrbitre somalià, també n'hi ha més. Espero que hagin servit una mica de toc d'atenció, de anem a serenar els ànims i a veure si podem tenir un Mundial tranquil, però vaja...
2: No sé si el Trump sí,
5: no té pinta.
2: Gaire,
5: no,
2: això,
5: no té pinta.
1: Per cert, quin és el vostre mundial fetitx o el mundial que recordeu com el primer que vau veure que us van enlluernar o no sé, o el que vau disfrutar més, el que us queda més a la memòria?
4: Jo el 74.
1: 74?
4: És el primer que vaig veure. El 78 també el recordo i el 82 també el recordo perquè vaig estar a la cerimònia inaugural amb Jordi Basté, que també hi va participar. I a partir d'aquí aquí s'acaben. I el 86, ja pel que he comentat abans, quan vaig veure que entraven millors tercers, vaig dir...
1: Aquí vas dimitir.
4: Aquí no hi aquí no interessa entre poc i gens.
1: Fas bé.
4: Però el 74 sí que el recordo força bé. Força bé tot el... Perquè hi havia Johan Cruyff, que era l'ídol del Barcelona, acabava de guanyar la Lliga el 74, amb el 0-5, després d'un fitxatge molt llarg, també un colabrot d'estiu de l'any 73... I aquell estiu vam fitxar a Johan Neeskens. Aleshores, era la selecció de tots era... Bé, de tots, els que estàvem a Catalunya.
1: Sí, sí, sí.
4: Els barcelonistes. Era Holanda, i tots anàvem a Holanda.
2: Com ara, no? No vas?
4: No, ja saps que no.
2: No?
5: No sé per què.
4: No. Sap molt de greu, però no.
5: No et sap greu.
1: Maria, el teu?
2: 2010, perquè va ser el primer que vaig viure treballant i el vaig viure amb molta intensitat i em va tocar anar a fer els primers directes que feia per TV3 a Maria Cristina, on hi havia el pantalla gegant per la final i tal, i tota aquella empremta blaugrana que tenia aquella selecció espanyola. Hi havia moltíssims jugadors del Barça, amb el Iniesta, tot plegat. Va ser com molt... Per mi va ser la primera que vaig viure amb tanta intensitat.
1: I Anaïs?
5: Xavi, doncs estava amb tu el 2010. No te'n recordes fent les 3 dades del partit i tant, allà a Barça TV.
1: Però és el que et va marcar més, aquest, eh?
5: Bé, també va ser el primer que estava treballant. I estava amb tu i treballàvem fent programes molt xulos.
1: Vas al contrari que la resta de la gent, eh? Que... Però vaja.
4: Puc marcar-me un pegote?
1: Evidentment.
4: No tinc un mòbil, no estic mirant res.
1: No.
4: Us diria... l'alineació de Holanda 74 sense ús sense ajuda.
5: Jo estic capacitada per corregir.
4: Puc encertar, no ho deu jugar.
1: Espera que tingui temps la Clara de
4: parlar-la. Estic dubtant amb un.
5: De la final dius? Si l'11 de la...
4: Aviam, jo diré un 11 que recordo que podria ser el de la final, però no n'estic segur. Val? El porter era John Bloet, i que jugava amb el 8. Recordo que jugava amb el 8. A lateral dret era Surbier, no recordo. Jo diria que el 2, però no estic segur. Els centrals eren Riksbergen i Ari Hahn, que més que central era la figura aquella del 4 del Barça de Johan Cruyff.
1: Sí.
4: Lateral esquerre era Kroll, un lateral esquerre extraordinari. I al mig del camp aquí tinc un dubte. Estan Johan Neeskens, està Van Hanegem, i me'n falta un que em balla una mica. I ara davant tinc Johnny Rep, extrem dret, Johan Cruyff, el fals nou, i Rensenbrick, que va jugar a l'Anderlecht, a l'esquerra. I a l'altre del mig del camp, el trauria, però no el recordo.
1: Com va, de moment, això?
6: Deixa'm, li falta el migcampista aquest, realment. Sí, sí.
1: La resta són tots, correcte.
6: Els altres els ha dit tots. Si estava comprovant, perquè hi havia un partit que Rensenbrick no va jugar i va jugar un altre, però sí, sí, no, és aquest.
2: I qui és el que li falta?
6: Janssen.
4: Ai,
1: després dius que no t'agrada el Mundial i tens una reacció, bueno, perquè per no saber
4: el del 74. I també et diré, i si em permeteu, sí, us dic l'alineació titular de Brasil el 82.
1: Bé.
4: Que és el millor equip que he vist jugar a futbol mai, que era un equipàs meravellós, magnífic, amb dos problemes: que el porter era un paquet i el davanter centre era un paquet. Els altres nou,
1: meravellós,
4: absolutament espectacular. Aquí hauré de pensar una mica més, eh? Aviam.
2: Estàs a punt, Clara?
6: Sí.
4: El porter era Valdir Pérez. Com ja he dit, un autèntic paquet. El lateral dret era Leandro. Era Leandro.
1: Perfecte.
4: Els centrals eren Òscar i Luisinho.
1: Sí.
4: I el lateral esquerre era Júnior. Aleshores, al mig del camp tenim a Toninho Cerezo, Falcao... Toninho Cerezo, Falcao...
1: Falta un.
4: I Sócrates, el millor buit del món. El millor buit de la història. Sócrates. Mitja punta, Zico.
1: Sí.
4: Éder i l'altre paquet, Serginho.
6: 100%.
4: Clar, toma!
1: Llàstima que dimitissis als Mundials. Veus, ara sabries moltes més coses.
4: Bueno, no, perquè ara ja les coses ja no queden com abans.
6: Això és una
1: història. Doncs mira, ara que tenim en dansa aquest Mundial...
4: Ara no tenim temps, us diria alineacions del Barcelona,
1: ja m'ho imagino. Però no, anava a dir-te que ara que tenim en dansa aquest Mundial, que és a tres països, un dels quals, justament, als Estats Units, el SAPE, quan va saber que hi hauria aquest Mundial, doncs el tenim pensant en el seu Mundial de capçalera, podríem dir-ho així, que és un altre que es va jugar a terres nord-americanes, el dels Estats Units, el 94. Tant és així, tanta és la falera, que ens ha dedicat un reportatge que jo, us he de dir, ja l'he escoltat, i que és una santíssima meravella, d'acord? Dit això...
6: Com tots els que fan SAPE.
1: Exacte. Mm-hmm. SAPE, el SAPE i l'Oriol Montfort al muntatge. Resultat sensacional, aquí va.
7: Xavi, amigues i amics oients, benvinguts al passat. Benvinguts al 1994. Com us dic, som al 1994 i com podeu comprovar, el so no era tan net com el d'ara, però llavors imperava aquella màxima de com més lluny, pitjor so. És el que hi ha. Per si no ho teníeu present, quatre coses d'aquest any on som. L'entrenador del Barça és...
8: El otro era un incógnito de todo, entonces eran... No sé qué, ahora conocen el camino.
7: Johan Cruyff, el seu president...
9: Intentaran dividir el nostre equip.
7: Josep Lluís Núñez, el president del govern espanyol...
10: Yo siempre hablo con las tripas, no hablo lo que me dicen que tengo que hablar.
7: És Felipe González, el de la Generalitat...
11: Doncs vull dir que el govern de la Generalitat de Catalunya també està molt ben disposat.
7: Jordi Pujol i el dels Estats Units...
12: Well, that's not exactly accurate. What we are making real progress.
7: Bill Clinton...
13: La Vanguardia i Mundo Deportivo valen 125 pessetes. Sí, amics, són boomers, pessetes. O el que és el mateix, 75 cèntims d'euro. Un refresc qualsevol, 60 pessetes. 30 cèntims. De mitjana, un pis de 80 metres quadrats a Espanya val 49.000 euros. I un cotxe entre 7 i 10.000.
7: I compte, si poses la ràdio, sona això.
14: Se fue el perfume de sus cabellos.

0: Per primer cop, els Estats Units acull una Copa del Món de futbol i participen 24 seleccions, la meitat que enguany, 9 seus i 6 grups. Passen els dos primers de cada grup i els 4 millors tercers. I són una Espanya amb 9 jugadors del Barça, tot un rècord. El Brasil de Bebeto i Romario, l'Argentina de Maradona i Batistuta, la Itàlia de Baggio i Baresi, l'Holanda de Bergkamp i Rijkaard, l'Alemanya de Matthäus i Klinsmann o la Romania de Hagi i Dumitrescu. Senzillament, caviar. A la primera fase cauen seleccions com Colòmbia, Rússia i Camerún. Totes tres, però, deixen imatges pel record. A Colòmbia, Escobar es fa un gol en pròpia porta contra els Estats Units que li acabaria costant la vida quan va tornar al seu país. A les files russes, Salenko, jugador del Logroñés, marcaria 5 gols a Camerún, rècord golejador en un Mundial. Els africans veurien com, en aquell partit, Roger Milla, amb 41 anys, es convertia en el golejador més longeu d'un Mundial. També quedaria fora Grècia després d'encaixar un 4-0 contra Argentina amb gol de Diego Armando Maradona. Després d'aquell partit, el 10 donaria positiu per efedrina i la FIFA l'apartaria del Mundial.
1: Señoras y señores, canija que no. Diego, pégale, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, gol. Gracias por darme bola, Diego.
0: La imatge d'ell recorrent el camp acompanyat per una infermera quedarà en la memòria col·lectiva del futbol com la darrera de l'astre en una cita mundialista. La segona fase del Mundial també deixaria detalls interessants. Espanya, que s'havia classificat després d'empatar amb Corea i Alemanya i guanyar Bolívia, superaria Suïssa a vuitens i cauria a quarts contra Itàlia. Amb empat a un, Tassotti trenca el nas a Luis Enrique dins l'àrea i l'àrbitre no xiula penal. I just després, en la jugada següent...
2: Baggio! Still Baggio! He's gone wide! Baggio produces the magic!
0: Emergeixen dues seleccions, Suècia i Bulgària. Els nòrdics, liderats pels Rabelli, Brolin, Dalin i Kenneth Anderson, es plantarien a semis, eliminant Aràbia Saudita i Romania. Una altra de les sensacions, els búlgars es van carregar amb Mèxic i Alemanya amb un Stoichkov estel·lar. Totes dues van acabar caient contra les finalistes, Itàlia i Brasil. Els italians havien perdut Baresi a la primera fase i lluitaven per recuperar-lo. Els brasilers, liderats per Romario, deixen també una celebració icònica a quarts amb el gol de Bebeto a Holanda. El davanter amb Mazinho i Romario braçolant un nadó. Dedicatòria pel fill de Bebeto.
3: Vai, Bebeto! Vai, Bebeto! Que beleza! Que beleza! Que beleza!
0: I arribaria el gran dia, la final, 17 de juliol de 1994. Baresi, miraculosament, és titular 5 setmanes després de lesionar-se i operar-se el menisc als Estats Units. Els italians van amb tot, també els brasilers. La final, però, acaba amb empat a 0 i tot es decideix als penals. Falla Baresi i falla Márcio Santos pels brasilers, fins que arriba el torn de Roberto Baggio.
4: Vai partir, vai que és sua, Tafarel! Partiu, bateu!
0: Sí, Brasil tetracampeão, Suècia tercera i Bulgària quarta. Va ser el Mundial del nas trencat de Luis Enrique, el del dòping d'un Maradona sense Mundial, el del rècord golejador de Roger Milla i Salenko, el dels golaços de Hagi contra Colòmbia i Argentina, el del gol en pròpia d'Escobar, el Mundial dels porters, Rabelli, Tafarel i el de la perruca del búlgar Mikhailov, i sobretot el de Baggio i la gran estrella, un blaugrana, Romario de Sousa Faria. Mundial 1994, el Mundial en majúscules.
5: O ano de 94 foi o maior ano da minha história como jugador de futebol.
6: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
7: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
8: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya. Escolta, saps què ha fet la Pilar?
9: Què?
8: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
9: Sense pagar?
8: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
9: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Consulta citroen.es.
10: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
11: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
12: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
13: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
14: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
15: RAC més 1 i el Forn de Nulles presenten la temporada de castells de RAC més 1. El dissabte 13 de juny a les 11 del matí i des de Nulles, un programa especial per presentar la temporada de castells amb Benet Íñigo i l'equip de castells a RAC més 1.
16: Quan la temporada agafa embranzida, RAC1 es posa la faixa. Quines retransmissions farem? Quines noves seccions hi haurà? Qui serà el nou padrí de castells a RAC1? Què preparen les colles aquest any que a més hi haurà concurs de Tarragona?
15: El dissabte 13 a les 11, la presentació de la temporada de castells de RAC més 1 des del celler Adarnats Vinícola de Nulles. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Tarragona.
6: Tu diràs, amb Xavi Rocamora. Feel buried
1: alive, this city's at tight. Pràcticament dos quarts d'una. De fet, ara sentirem els senyals horaris. Uau, això no ho he fet, crec, en ma vida. Aconseguir uns senyals horaris, evidentment, els de la una no els faré, perquè avui pinta que anirem una mica més enllà, però, en qualsevol cas, per sentir aquests nets, a més a més. De seguida parlem del Madrid, perquè avui ve carregat de noms l'actualitat del conjunt blanc, però abans, si el teu negoci demana resultats, doncs a Ford responen amb fets. Tanquen el 2025 com a líders en vendes a Espanya, gràcies a professionals com tu, que confien en vehicles amb la màxima seguretat. 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria elèctric, híbrid endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford, però fets, no paraules. So hold me tight, I just wanna fade out. Dic que avui ve carregada de noms l'actualitat del Madrid perquè han fet el que van fer no fa gaires dies, començar a tirar comunicats. Han començat primer doncs ja fent oficial que Florentino Pérez serà president del Real Madrid fins al 2030. També de passada ens han dit que han fet soci d'honor al Papa, perfecte, i s'han deixat el millor pel final, que d'altra banda no deixa de ser una ratificació del que ja sabien des de fa setmanes, i és que José Mourinho serà l'entrenador del Madrid. El que sí que hem sabut avui, o li hem posat, és data. A quan acaba el contracte són 3 temporades Mourinho al Madrid, si més no, és el que signarà. Després veurem quan aguantarà. Abans de passar al nom que és més novedós, alguna cosa a dir que tinguéssiu encara de Mourinho, per exemple, Joan, per explicar?
17: No, de com és, de l'arribada d'ell, és... jo penso que s'ha vingut dient tot, i el fitxatge de Mourinho el que és el reflex d'un fracàs per part de Florentino Pérez, perquè, de fet, fa un any el Madrid estava fent el Mundial de Clubs en el debut de Xavi Alonso a la banqueta del Real Madrid, convençuts de que era un projecte a mig-llarg termini, que era l'entrenador que havia de dotar d'una personalitat a l'equip blanc, i el que no havia tingut des de... Mira, diria que des de l'època de Zidane. L'època sí. De Zidane sí que hi ha un Madrid que fa goig i que el pots considerar
18: reconeixible
17: una mica referent del moment. Des d'aleshores, el Madrid Ancelotti era un equip que era efectiu, i Mourinho, ja en la seva millor època, és, si no el millor, un dels millors entrenadors reactius. Vull dir que no és un entrenador
19: que brilli
17: en la proposta. És un entrenador que des de que era tècnic del Barcelona, assistent de Van Gaal, que li feia els informes dels partits internacionals i locals, és a dir, era l'escout de Van Gaal, ja va excel·lir com a entrenador reactiu per contrarrestar els altres equips. A l'any 2010, el Florentino Pérez el fitxa perquè ha eliminat el Barcelona amb el robatori d'Oligario Benquerenza a les semifinals de la Champions, com a arma anti-Messi i anti-Barça de Guardiola. Ells estan convençuts que va aconseguir frenar el Barça de Guardiola. Mentida, perquè l'any que fitxa Mourinho, el Barcelona fa Lliga, Copa del Rei, i no fa triplet, perquè un dia no Mallenco li roba la final al Barcelona contra el Madrid de Mourinho. Ara mateix, Mourinho, què fa Florentino? Torna a estar en una situació desesperada. Veu que torna a haver un Barcelona camí de ser absolutament dominador del futbol espanyol, i ja veurem si també fa el pas endavant de ser europeu, amb una repetició pràcticament de, no diré de cromos, però uns paral·lismes evidents. Messi, Lamine Yamal, Cubarsí, Eric, podrien ser Puyol, Piqué, Pedri podria ser Iniesta, Gavi podria ser, bueno, Xavi, Gavi, Xavi, no se semblen massa en jugant, però sí, podrien ser-ho, Fermín podria ser Pedrito, i així podíem arribar fins a completar un equip collonut. Com que li té pànic això, que es repeteixi, torna a fitxar el tio, que a base d'embrutir, de posar dits a l'ull, de generar tensions absolutes innecessàries entre jugadors de la selecció espanyola, és a dir, entre el bloc de Sergio Ramos, Xavi Alonso, contra Puyol, Piqué, Xavi, etc. Iniesta. I ve per això. Ara, jo penso que ja no està en el seu millor moment, i crec que ve a repetir, insisteixo, el joc brut que va practicar contra el Barcelona de Guardiola, i el Barcelona, en canvi, té un projecte en el que creu, solvent, que amb una mitjana d'edat molt jove, i penso que Mourinho ho tindrà complicat.
18: Al final, si et poses en la pell de Florentino, que és un president que no li agraden els entrenadors tipus Xavi Alonso, que puguin generar projectes d'autor en els que ell no tingui res a dir, ni vot, i busques un entrenador que t'agiti una mica l'entorn mediàtic i posi nerviós al Barça de Flick, i busques un entrenador que es porti bé amb tu, no? I que et faci cas i que sigui, doncs, com la teva mà dreta, i busques un entrenador que t'espavili l'equip, els noms que et surten és que és Mourinho. Si tu respons a aquestes tres preguntes i ets Florentino, sí. Et surt Mourinho. Agitador, entrenador que té la suficient personalitat o caràcter per posar ferm l'equip, pots fer trontoll al Barça, i a part farà el que Florentino li digui, perquè és un dels seus. Doncs és que no tens molt més on triar. Klopp no t'encaixa en absolut, no. Clar, és a dir, et pares a buscar i a mirar i dius, aquí poses. I només et surt recuperar-lo amb ell 13 anys després. Que és una dada i és d'un, bé, fracàs interessant, perquè en aquests 13 anys, què és el que ha fet Mourinho des del punt de vista futbolístic?
19: I tu què has buscat? És a dir, tu has buscat un Xavi Alonso, que és el que
18: no t'ha funcionat.
19: I, vaja, no t'ha funcionat perquè no
18: bueno,
19: has
18: perquè
19: deixat que et funcionés.
18: Perquè l'has cremat molt ràpid. Has col·locat Arbeló allà, doncs mira, perquè no passava ningú per allà, i agafes el del filial i el col·loques i a veure per on surt el sol.
19: I per no cremar-ne un altre, també, és a dir.
18: Per no cremar-ne un altre. No pots convèncer ningú més, perquè a veure qui és el llest que ve aquí a agafar un equip ple de galàctics, ple d'egos que es barallen entre ells, i a sobre et surt que si ara vull fitxar un altre galàctic, fan sonar la campana amb Julián Álvarez, com si el Madrid necessités un cromo més dins d'aquell... Bé, però tenen un sergent d'entrenador que els posarà ferms i que posarà nerviós el Barça, i és l'objectiu. Ara aquí, tranquil·litat màxima, perquè ells que vagin portant a Mourinho, sí, que mentre tu tinguis a Flick, a Lamine, a Rafinha, a Pedri, etc., ja poden fer el que vulguin, que la sensació de superioritat futbolística crec que la seguirem mantenint.
20: A mi no em preocupa tant com li afecti el Barça, perquè crec que el Barça té el seu propi pla de futur i de present i va fent. El que sí veig també molt clar, com ja s'ha dit, que l'objectiu de Florentino és aquest, és portar un personatge de record incòmode pels rivals, per com escalfava tots els partits, les prèvies... Però tinc els meus dubtes de si encara és capaç de fer això. És a dir, han passat 13 anys i ara et trobaràs que això, portes 13 anys sense res del que puguis presumir i entres en un vestidor on els senyors que hi ha allà, els xavals, vaja, han vist que davant de desautoritzacions o desacreditacions que fan ells a la figura de l'entrenador, al final el president els protegeix a ells, no a l'entrenador. Per tant, la desautorització de la figura de l'entrenador, que l'ha fet el mateix Florentino, a mi em sembla com molt difícil de revertir per molt Mourinho que vingui, perquè és això, al final no deixes d'anar a buscar algú pel record del que va ser fa més de 10 anys. I no tens res al que agafar-te per entrar en aquell vestidor amb autoritat, més enllà de dir, és que em posa el president. Doncs igual que Xavi Alonso.
19: Sí, sí.
20: I a la primera que Vinícius li va fer mala cara i el va deixar en ridícul el dia del Clàssic, doncs Florentino es va carregar Xavi Alonso. Florentino li va dir a Arbeló, a tu surt allà i digues que tot és culpa teva, i ell cada roda de premsa deia, no, jo soy el responsable i tot és mi culpa. Per tant, els jugadors saben que la paella pel mànec la tenen ells. Si ells volen que Mourinho funcioni, funcionarà. Si no, no veig quina arma té Mourinho per aconseguir-ho.
17: Depèn de la capacitat d'ell de seduir els jugadors. I això és una arma que ell tenia el 2009. Ell era l'Special One i tots els jugadors de Mourinho parlen bé d'ell. Els que ha tingut en aquella època, tots parlaven bé de Mourinho.
20: Però perquè en aquella època els estava portant a fer coses importants, ara no ha portat el Benfica a fer
17: res. Però perquè era the special one, era un senyor que els jugadors el respectaven. Ara ve d'una etapa, des que va guanyar la segona lliga, la segona Premier amb el Chelsea, en la segona etapa, des d'aleshores ha estat un fracàs rere fracàs. Amb el Manchester crec que va guanyar una Europa League i una Copa de la Lliga,
20: la
17: i després Roma, la Roma va guanyar la Conference, em sembla. Però ha sigut, vamos, un entrenador absolutament molt més... ha cobrat molt més. Sí, ha estat molt més... Ha cotitzat molt més del que ha donat.
19: Totalment.
17: I els jugadors ara això ho perceben. Veuen que ve un senyor que ja no és de Special One, ja és un tio... Pues,
18: sí,
17: bueno.
18: Però també és veritat que saben que potser és l'última carta que li queda a Florentino i que Florentino al final pot dir, ostres, igual el problema no són els entrenadors, sou vosaltres. Vull dir que els següents responsables pot ser que ja siguin els jugadors i ja digui, escolta, amb tres entrenadors aquí no es pavila, el problema el tenim més a baix, no?, en aquesta gestió d'egos i que no vagi a començar a tallar caps entre els jugadors, bàsicament perquè se li acaben els entrenadors. És que si no et funciona Mourinho, que és la teva última carta.
19: No et queda res.
17: Els jugadors tenen contracte.
20: Sí, és que clar, al final...
17: Sí, però els jugadors tenen contracte no, i acabaran allà o els traspassaran i cobraran en un altre club. O sigui, això els jugadors també.
18: Sí, però jo a Florentino li tindria respecte, en aquest sentit. A mi no. Jo, el president del Madrid, no volia tindre-la en compte.
20: Però sí que hi havia, a l'època anterior, sí que hi havia un Sergio Ramos...
17: Els jugadors sempre tenen allà pel mànec, al club i fora del club.
20: Però a l'època de l'Special One sí que hi havia jugadors, Sergio Ramos, que se'l creien i que es creien al club, que se l'estimaven.
18: Però és que ara no tenen molt a mi.
20: Era molt de club. Ara...
17: És igual. És igual,
20: si Mbappé, pot... és absolutament si igual, l'escut del Real Madrid,
17: que escolta, que els piten, i els han pitat al Bernabéu. I
20: és igual. Bellingham, tu creus que li importa molt l'escut del Real Madrid?
17: No, bueno.
19: En fi, avui és oficial, és a dir, ja és un fet, ara ja podem parlar i posar fins i tot data al final d'aquest contracte. L'altra història, que potser també es faci oficial d'aquí no gaires dies, i ho comentàvem fa una estona, és el nom de Bernardo Silva, que pel que expliquen des de Madrid és un dels noms endavant que ha demanat Mourinho quan ha arribat al Madrid.
20: Tot per ell.
19: L'Anaís abans ja ho deia, que li vagi molt bé, que vagi endavant.
18: Escolta'm una cosa, a mi Bernardo Silva em sembla un tros de jugador, em sembla un migcampista molt complet, molt polivalent. Li cal al Barça? No, el Barça té un mig del camp més que complet, hi ha 7 migcampistes, tens a Fermín, tens a Olmo, tens Gavi, tens Pedri, tens Bernal, tens Casador, tens De Jong, encara que... En fi, vull dir, no és una peça que et calgui. Si Bernardo Silva no ha volgut esperar al Barça i ha decidit marxar al Madrid, doncs tampoc tindria tantes ganes
20: si
18: de venir al Barça.
20: Silva,
18: per tant,
20: que ve...
18: escolta'm, cartellet, un
20: si
18: llacet
20: Silva,
18: i bona tarda.
20: Que ve de jugar a les ordres de Guardiola.
18: Vol anar
20: li
18: a
20: posen
18: Madrid
20: al Barça
18: Mourinho?
20: De Hansi Flick, de Lamine Yamal, de Pedri,
18: per
20: o
18: darrere, de...
20: el desgavell que és ara mateix el Real Madrid i que ve Mourinho, i ell prefereix allò,
18: endavant,
20: que
18: vagi tirant.
17: No, però és que ell preferia el Barça.
18: Ja i tant.
20: El
18: Barça. Bueno, sí,
20: ja
18: ho
17: passa,
20: no?
17: Què passa, que el Barça... No, el Barcelona mai ha sigut una prioritat. Bernardo Silva pel Barça no ha sigut mai una prioritat.
20: No.
17: És una oportunitat de mercat que se li presenta, la Porta té molt bona relació amb el Jorge Mendes, li ofereix aquesta oportunitat perquè el jugador vol venir al Barça des, a Barcelona des de fa anys, fa amb Xavi, que sí que el volia, no es va poder fer per calés, però el City no es va venir a negociar.
18: Dos anys seguits,
17: per tant,
18: 22 i 23.
17: Per tant, no va ser possible portar-lo. A partir d'aquí, ara se li presentava. El Barcelona diu, val, pots venir com a jugador complement si abans
18: surt.
17: Si abans allibero jugadors. Mm-hmm. Per tant, havia d'esperar. El jugador no ha pogut esperar. De fet, quan el Barcelona, quan hi ha aquestes converses que acorden les condicions en què vindria Bernardo Silva, ell ja també tenia tancat unes converses, o estava molt a prop de tancar-se amb l'Atlètic de Madrid. Ell prefereix Barcelona. En el moment que el Barcelona diu t'has d'esperar, ve el Madrid, que recordem que el representant de Bernardo Silva és el representant de Mourinho,
19: sí.
17: I el Madrid sí que necessita Bernardo Silva. Sí que necessita un jugador així, perquè no en té. Perquè sí que necessita un jugador de mig del camp, jugador creatiu, sobretot pel mig del camp. I el jugador no ha volgut esperar al Barça, pues adiós. Però és que el Barça, és més, jo crec que en realitat no hauria vingut. Tot i que ens van fer creure que sí, jo crec que no hauria vingut. No hauria vingut perquè Barça és que no necessita per res el Bernardo Silva.
18: No.
17: I li podia generar un problema de vestidor. Què tenia d'atractiu l'estar parlant amb Bernardo Silva? Que tu podies falcar l'Atlético de Madrid amb el tema Julián Álvarez, en aquell moment. Tu pots dir, escolta'm, si estàs negociant amb l'Atlético, si estiguessis negociant amb l'Atlético, tu podies fer servir la carta a Bernardo Silva per mirar de...
19: Si ve Julián, surto de l'equació, no?
17: Val. I d'altra banda, si el teu representant, un dels teus representants amics, Mendes, realment t'està demanant que agafis Bernardo Silva, igual te l'has de menjar, perquè aquest senyor porta molts jugadors del vestidor del Barça i sobretot és el representant de Lamine Yamal. Mm-hmm. I t'ha de resoldre algunes sortides que necessites treure. Per tant, era tot un joc d'equilibris, però prioritat pel Barcelona no ha sigut mai.
19: Sí, sí. Doncs veurem, perquè d'aquí a dimecres, teòricament, segons també expliquen des de Madrid, hauria de ser ja oficial. De fet, el primer en avançar-ho ha estat Fabrizio Romano, que ha dit que està tot pràcticament lligat, a falta de només, com qui diu, la signatura o l'acord total. Va, que és tardíssim, com és evident, avui també hem començat molt tard, però vaja, està a punt ja, tu riuràs, el tenim aquí. Abans us volia dir, o us volia parlar, d'autovivo.es, clar, perquè una cosa són les ofertes i una altra molt diferent són les oportunitats. Atenció, nou Opel Frontera GS 100% elèctric amb 8 anys de garantia especial, sense entrada i per només 169 euros al mes. Si ho heu sentit bé, és un Opel Frontera GS elèctric per només 169 euros al mes. I això no és tot. A autovivo.es també hi trobareu moltes més oportunitats amb vehicles nous, d'ocasió i motos, però afanyeu-vos perquè aquesta promoció és només fins al final del mes de juny. Queden poquets dies, ja ho sabeu, autovivo.es. Un minut, passa de 3 quarts d'una, anem al Tu riuràs,
2: amb Edu Mutante. Un programa d'humor dins de la secció d'esports que fan cada nit.
19: Home, i avui que venim del partit inaugural d'aquest Mundial, el Mèxic 2, Sud-àfrica 0, doncs és bon dia per parlar amb el segon entrenador de Mèxic, Rafa Márquez. Com estàs? Bona nit.
3: Bueno, pues ahorita ya lo vieron, pues que estoy predispuesto pues para coger las riendas de cualquier equipo grande y que estoy pues predispuesto pues para entrenar al Barcelona.
19: Sí, pero Rafa, escolta, ya lo vieron. Perdona, perdona, pero te pregunta pel partit de Mèxic avui.
3: Bueno, pues como bien te dije, estoy predispuesto pues si Flick quiere jubilarse pues para agarrar las patas del banco y que me nombren primer entrenador, pues estoy dispuesto, así que celebremos con unos tiros al aire.
19: Tranquilita una mica. Que és nova, la redacció de RAC1, que hem de baixar així, tranquilita. Escolta'm, ja que no ens en sortim, intentem connectar amb un altre míster, un altre entrenador, com és el de la selecció espanyola, Luis de la Fuente. Com va la preparació d'aquest primer partit contra Cap Verd?
21: Bueno, buenas noches, Xavier. Oye, me alegro mucho que estés en el Tú me lo dirás.
19: Y yo también.
21: Anaís, ¿cómo llevas eso, dormir sola un mes y medio?
22: Fatal, lo llevo muy mal.
21: María, vaya calor debe hacer en la roca, menos mal que tienes piscina.
23: No, no tengo, pero me agradaría.
21: Bueno, oye, Juan, ¿cuándo vamos a comer a Cadaqués?
24: Mira, igual al día 25, pues sí.
21: Bueno, quiero decir que hoy en día pues hay que respetar a Cabo Verde, no hay rival pequeño, no hay que confiarse. En un Mundial pues puedes ganar y perder con cualquiera, al final esto es fútbol, 11 contra 11.
19: Sí, podemos sortir
21: el verde te quita
19: tòpics
21: y te pone.
19: Sí, d'acord, però si podem sortir dels tòpics...
21: Bueno, és que he preferido usar tòpicos.
24: El más tonto hace relojes.
21: El más tonto hace relojes. Y he tirado de tópicos por no decir que los caboverdianos me la cogen...
19: Va, perfecte, sisplau, de la Fuente. Canviem de tema, tot i que ara repassarem els partits més interessants del cap de setmana amb el José María García, però abans volem parlar de tot aquest serial Julián Álvarez, president Florentino Pérez. Alguna novetat en aquest sentit?
25: Bueno, pues... Pues que le diga, ¿no? Nosotros pues hemos hecho una oferta que prometimos por este chico argentino que, sí, que desde pequeñito pues ya soñaba con jugar en el Real Madrid.
19: Home, sí,
25: y bueno, pues que le diga, pues estamos a la espera.
19: Bueno, doncs tampoc és el BM així, però en qualsevol cas a veure què en pensa l'altre president.
26: Buenas noches. Mira, os digo una cosa. Sí. Desde que amanece, apetece, Anaisita, que no me reía tanto.
22: Mira, que le tengo dicho que no salga de la cueva, que se quede ahí, hombre.
26: Vaya ofertas me llegan.
19: Sí, pero escolta,
26: esto es un no parar.
19: Pero li sembla poc, 150 milions d'euros.
26: Mira lo que te digo, Xavier.
19: Sí.
26: 150 millones, no vendemos ni un injerto rizado de la cabeza del cholo.
19: Estupendo.
26: Oye, os dejo, mira, que me acaba de llegar otra oferta del Barcelona. Me voy a tumbar antes de leerla, no sea que me dé la risa y me caiga.
19: Sí, millor. Faci que... això fa pinta d'anar per llarga, a més.
26: Bueno,
19: calli ja una mica, sisplau,
26: ni
19: gràcies.
26: Ni pajare ni esteso.
19: Va, ara sí, repassem els partits més interessants d'aquest cap de setmana. So we say, hey.
27: Saludos cordiales desde los estudios centrales de RAC 1 con los enviados especiales de esta emisora para cubrir todos los partidos del Mundial.
19: Pot parlar en singular, José María, perquè de fet només hi ha el Dami, hi parlàvem, només està ell allà.
23: Està fent cua.
19: Sí,
28: qué
19: exacte. Un
28: que trist i ocupat.
23: Però
28: lo que me produce más bochorno es que gente de la profesión reniegue del Mundial.
19: Dami, com estàs? Bona nit.
29: Hola, Xavi, doncs mira, malament. Avui malament perquè m'he perdut el partit inaugural.
30: Oh! Quina putada! Quin calvari! Quina tragèdia!
29: No ho havia vist venir.
28: És lamentable.
19: Ja.
28: D'acord. Estamos rodeados y estómagos agradecidos.
19: Sí, és veritat.
28: Que vienen a las tertulias...
19: Sí.
28: Para no opinar. Pero en fin.
19: També ho sabíem, eh?
28: Oye, en el camino arriero somos y en el camino
19: nos encontraremos. Sí, tal cual.
27: Pero bueno, vamos con lo que nos importa, porque mañana viernes poquí tenemos un menú para solteros exigentes que llevan 6 meses sin despeinar la cotorra. A las 4 de la madrugada, para calmar las ansias, tienes un Corea del Sur, República Checa.
19: Toma.
27: Y ojo, porque a las 9 un apasionante Canadá, Bosnia-Herzegovina, con Don Peck Guardiola, que nos comenta si hay algo interesante para estar atentos en estos duelos de altos vuelos.
0: Bé, la veritat que des que estic d'assessor del City, la veritat que volia veure el davanter de Colea, que m'han dit que és un punyal, es diu Telainco, i bé, volia estar pendent del migcentre també de Bòsnia, que m'han dit que està a l'òrbita de la Ponferradina, i potser li podríem fer una oferta per, si voler, venir al City.
4: No, ja no hi ets,
0: City. Hi ha un serbi, expert en matar ossos polars, a queixalades, que ens aniria molt bé per recuperar pilotes amb la pressió alta, tres pèrdua, que es diu Bocadov. I que bé, doncs estaríem interessats.
27: Gràcies, Pep Guardiola. Ojo, porque el sábado tenemos un Qatar-Suiza ideal. Si has discutido con tu pareja, estáis los dos en el sofá sin hablaros, pero el mando de la tele lo tienes tú. Trilero de la palabra, Jorge Valdano, ¿vale la pena este partido?
5: Sí, bueno, la verdad que es un partido del Mundial. Siempre tiene un aliciente de partido del siglo y aunque sea un Qatar-Suiza, la verdad que entra dentro de lo poético y sentimental. Ya recuerdo yo desde los años 50, donde el Brasil de Pelé jugaba contra la historia.
27: Gracias, Jorge Valdano. Y ojo, porque el domingo tenemos 5 partidos ideales. Si tienes más de 40 y vives con tus padres, a destacar el Brasil-Marruecos, Don Oriol-Juber. ¿Algún dato a destacar? Duelo de regatejadores que a Brasil regatejan y gambetejan desde siempre, pero atención a Marruecos, que una vegada vaig anar al Marroc i en un mercat em van regatejar perquè volia una catifa de 20 euros i em van treure 30. Yo explico en un... ¡Gracias, Uriel Juber! Ojo, porque si tienes un día malo, no te pierdas ese Holanda-Japón para fijarte en Frenkie de Jong y darte cuenta que no estás tan mal. ¡Don Frenkie!
7: Mira, ¿qué te digo? Llego fuerte y en forma. He estado entrenando estos duros. Me puse Rocky 4.
8: Ah, sí, sí.
7: Y me he ido a la nieve a correr, he estado cortando leña con una navaja de multiusos y he hecho dieta de lechuga con polla a plancha. Estoy más fuerte que el embrague de un Opel Corsa.
8: Perfecto.
7: Y ya veréis cómo meto el pie.
8: Sí, sí. Ahora sí,
27: Y por último, para la madrugada del domingo, si tu pareja quiere sexo y no sabes cómo decirle que no te apetece, hay un Haití Escocia para bajar la libido. Un hombre de fútbol en las últimas semanas, Don Iker Jiménez. ¿Algo que decir de este partido, Don Iker?
9: Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio, Horizonte, cuarto milenio, el Mundial. Y con él una serie de dudas que nos asaltan. Gente que afirma haber comprado una entrada para un partido del Mundial y haber llegado a final de mes. Increíble, espeluznante, ¿verdad que sí, Carmen? O incluso hay quien va más allá y afirma llevar una semana en Estados Unidos y seguir yendo al baño con regularidad por las mañanas sin necesidad de fave de fuca.
4: Fave de què? És igual. Crec que ha quedat clar el calendari de partits i les recomanacions de José María García, però hem d'acabar, com sempre, amb l'apunt imprescindible de Sergio Ramos.
10: Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista.
4: Sergio, ganes de saludar-te, tenia, home. Com estàs?
11: Bona noche, no?
4: Bona nit. Bueno, què t'ha semblat aquesta cerimònia inaugural del Mundial i aquest partit Mèxic-Sud-Àfrica? Tu vas jugar-hi diverses... Déu-n'hi-do, quin dia avui. Diversos mesos a Mèxic.
11: Bueno, que cabe duda que no he podido verlo porque la Pili quería hacer la misa del Papa.
4: Però què vols dir? L'acte d'ahir a la Sagrada Família o d'avui, d'Illes Canàries, o què t'agraeixes?
11: No. Quería tumbarse y que la bendeciera. Con agua bendita, como el Papa salpicando las ambulancias. Y yo me cogía la férula papal.
10: No tiene rival. De 100 años lleva mi equipo luchando.
4: Acabo, bueno, rabado, sí.
11: Se me ha pasado el tiempo.
4: Sí.
12: Respeta a la gente y cállate ya.
4: Sí, ahora vos y Sergio. Ay, Dios mío. ¿Vos decís alguna cosa más o...?
11: No, bueno, que estaré pendiente estos días, ¿no? De los partidos.
4: Sí. Nosotros también, Sergio. Escolta una cosa. Que vagi molt bé. Edu Mutante, bona nit.
26: Gràcies.
4: No, gràcies a tu, home, gràcies a tu. Estàs bé?
26: Sí.
4: Sí, no? Tu sí. La resta, cap ni un, però tu sí. Ah, on et podem veure el proper dia?
26: Doncs, mira, ara estic al Teatre Muntanera el mes de juliol. Sí. Teniu les entrades a la Trapalo. Està l'enllaç al meu perfil d'Instagram, @edumutante, on anem penjant també els vídeos aquests de Sergio Ramos. I res, si voleu venir al show, doncs al juliol i agost al Teatre Muntaner, per les entrades a la Trapalo.
4: Edu, gràcies.
26: Apa, adéu!
4: Adéu, tanquem també tertúlia amb el Joan Poquí. Gràcies, Joan.
1: Adéu, bona nit.
4: Bon Mundial. I amb l'Anaïs Martín. Gràcies.
6: Bona nit.
4: Que vagi molt bé. I amb la Maria Fernández Vidal. Gràcies, Maria. Nit, que vagi molt bé. Fins dijous que ve. 3:01, ara venim.

0: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
1: L'última possessió.
2: Sona la sintonia de l'última possessió. Temps, doncs, de parlar de bàsquet. Entrem de ple a l'última possessió d'aquest dijous i amb el Dani Aguilar, novament, per aquí a l'estudi. Com estàs, Dani?
3: Hola, Xavi.
2: Avui, més que mai, s'ha de parlar de bàsquet perquè estem en el moment clau de la temporada i déu-n'hi-do de com hi hem entrat. El Barça, atenció, és a un sol partit de ser finalista de l'ACB.
3: I això no ens ho esperàvem fa tan sols unes setmanes, però el Barça està aprofitant el gran moment que viu i el camí que té fins a aquesta final. Avui ha guanyat el segon partit contra el Tenerife al Palau. Palau, 97-89, t'ho deia abans, partit més ajustat que el primer, sobretot gràcies a Pati Mills, però victòria dissabte tenim match ball per si el Barça saber si ja arriba a la final.
2: I demà serà el torn del Joventut, de tot plegat en parlem uns minuts amb qui ens jugarem avui l'última possessió, que és el Xavi Ballesteros. Valles, com estàs? Bona nit.
4: Bona nit, Xavi.
2: A veure, en primer lloc, tu podies esperar que passés el que està passant?
4: Amb el Barça?
3: Sí.
4: Jo crec que era impensable... I estic molt d'acord amb el Dani, no? Fa un... No estem parlant de 3 mesos. Fa 2 setmanes hi havia una situació on el Barça queda fora de cap de sèrie, on el Barça es trobaria amb el Madrid a semifinals, on el Barça tenia el Múrcia en factor pista en contra. Resulta que es lesiona Enis, és l'estrella de Múrcia, es lesiona de Julius quan just havien guanyat el segon partit, el Madrid queda eliminat, el Barça recupera tots els jugadors, el Tenerife arriba a fos... I estem aquí que la lògica diu

0: Sí. M'agrada més Ricky Rubio, però sí, increïble. Ja, parlant seriosament, Patty Mills, els 36 punts que ha fet avui, mirava, des de l'any 88-89, que no hi havia un jugador que va ser Drazen Petrovic, un tal Drazen Petrovic, que va anotar-ne 37 en el Palau, que és el jugador que més ha fet en un playoff contra el Barça. Per tant, la dimensió del que ha fet avui amb aquests 8 triples, 36 punts, però sobretot el domini de l'escenari del talent d'un tio que farà 37 anys a l'agost.
1: I que hi havia gent que es plantejava no fitxar-lo, Valles.
0: Sí. Em sembla que és increïble.
1: S'estan
0: patant.
1: Sí.
0: Sempre moltes vegades, Xavi i Dani, la mítica frase, no? De, ostres, quina edat té? Bueno, té talent aquest tio? Clar, és bo? Doncs aquests poden jugar, no?
1: Sí,
2: almenys un any. És a dir, no et diu que ningú que el signis per 10 temporades. Vull dir, escolta, ara pot jugar, doncs endavant. Diferents coses del Barça. Començo per Youssef Afol. No sé si preguntar-te si el renovaries, fins i tot, veient com està el tema.
1: Perquè la cosa està molt... Està jugant molt bé, realment, Afol.
0: Aviam, és un jugador que ara se li està donant importància. En Billy ja directament ha quedat ja sense rotació, per tant, si tornem a anar al mateix, si a Foli dones el rol que ha de tenir, que no és el de titular, tot i que l'estigui fent ara titular, doncs pot tenir lloc al Barça. Ara, hem de ser conscients de què se li pot demanar i el que no, i el que sí que se li pot demanar, no? Durant la temporada Eurolliga ha ajustejat molt i això, òbviament, també condiciona, no?
2: A partir d'aquí veus el 3-0?
0: Sí, veig el 3-0, perquè sí, jo crec que el Tenerife està molt al límit, no? Crec que veurem si hi ha una situació, que això crec que no se n'està parlant prou, però que Marcelinho té 43 anys, que està a un bon nivell, però crec que si en algun moment ha de plegar, potser és ara el moment, no? Per tant, podríem viure els últims partits de Marcelinho. Un dia ja vam comentar, Xavi, que en el partit precisament que va jugar el Joventut de Lliga Regular a Tenerife, que hi havia David Kahn, el director esportiu, bueno, el general manager del París Basketball, que havia coincidit amb Marcelinho a l'NBA, que li oferia doncs, la direcció com a entrenador del París, no? Això ho té sobre la taula. Per tant, veurem què vol fer Marcelinho, però no sé quan és el moment de parar Marcelinho.
1: Clar. És el que deies, és que no sembla que tingui l'edat que té. Clar, llavors, quan ha de parar, perquè és que any rere any, no sé si juga millor o pitjor, però segueix rendint un grandíssim nivell. Per cert, que avui Xus Vidarreta ha estat exclòs, s'ha queixat durant molta estona, finalment li han assenyalat dues tècniques i a sala de premsa no ha estat especialment contundent, tenint en compte com és el Basc, tot i que sí que ha dit que sense els tirs lliures haguessin guanyat, amb aquests tirs lliures, 26 favorables al Barça, 13 al Tenerife.
2: Escofant el tercer partit, Valles?
0: Sí, és un professional. A més, s'ha fet, no oficial, però s'especulava que la seva marxa, amb la reunió que es va fer abans d'ahir amb Diego Campo, amb la que es va fer ahir amb Carles Durán, clarament estan buscant un entrenador. Sembla que serà Jaka Lakovic el que podria agafar el Tenerife. Per tant, no et diré que ja li és igual, però Xus vol tancar la seva etapa en el Tenerife amb bones sensacions, no? I no baixant no llançant la tovallola. I per això veiem més actiu del que és habitual, perquè l'hem vist bastant insistent, no? Avui, en el moment en què podia tenir opcions.
2: Sí. Tot això en clau Barça, lògicament hem de parlar també del Joventut. Demà, segona sala al Roig Arena. Tu, que és qui més en sap, Valles, ahir vas viure un dels millors partits de la penya, últimament, malgrat haver perdut.
0: Sí, de la penya i del bàsquet, no? Jo crec que va ser un partidarro. Sí. A més, vam tenir bastanta estona per poder parlar amb el Dani Aguilar sobre el que va suposar aquest partit. Sí. Quina és la frustració? Doncs que fas un partidàs, els jugadors de la penya estan, jo crec que no se'ls podia demanar més, fan rècord de triples de la història de l'ACB, però perds.
2: Sí,
0: no? Llavors, això, què et vol dir, Xavi? Doncs que has de fer-ho millor. I es pot fer-ho millor? Doncs aquest és el dubte, no? Veure si es pot fer millor, jugar millor que el que es va jugar, doncs és difícil. Per què? Perquè al davant tens un equip que ha sigut el tercer millor equip de l'Eurolliga aquesta temporada, i per tant també jugar al rival, jugues a València, i veurem si, sense tenir aquest encert que va tenir triples, també pot competir el Joventut.
2: La gran pregunta ara és saber com afectarà aquesta no victòria d'ahir, malgrat tot aquest esforç que ara comentaves i el partidàs que van fer. Com respira l'equip? Com estan? Com ha digerit la derrota?
0: Jo crec que aquí intentaran gastar totes les bales, no? El que passa és que, clar, amb una eliminatòria a 5 partits, això sí que no està acostumat al Joventut, això sí que no està acostumat als cossos de Ricky, Parker, Birgander, Hanga. En canvi, els cossos dels jugadors de València, que són, poden anar fent rotació, perquè tenen 15 jugadors, sí que poden fer-ho, no? Per tant, tampoc no només vull focalitzar en el partit de demà, sinó vull també

0: focalitzar en el que pot ser la sèrie, que cada dos dies això realment costa molt de sobreposar-s'hi, no?
1: Sí, sí. Deixa'm tenir uns moments, evidentment, perquè volíem parlar de l'Eduard Portela. Dani, avui ha mort als 91 anys.
2: Sí, una figura absolutament essencial per entendre, et diria, què és l'ACB, però també què és el Barça actualment, les competicions europees en general, entrenador i secretari tècnic del Barça, un dels creadors, insisteixo, de l'ACB, membre fundador de l'ULEP, un referent del bàsquet a casa nostra a nivell institucional.
1: Una figura importantíssima, Valles.
0: Sí, i a més, bueno, jo he tingut la sort de conèixer-la, amb ell i la seva dona, que la seva dona, la Maria Planas, doncs, també és una institució, una llegenda de bàsquet, i una persona molt, molt propera, perquè, a més, jo crec que s'ha convertit en llegenda, però venint del bàsquet de base, no? Va estar al Barça, va estar al Montgat, va estar al Sant Josep, vull dir que ha sigut entrenador, ha estat dirigent, però sobretot va formar i va fundar aquesta ACB del que ha estat després, no? Una competició la més important d'Europa i intentant sempre potenciar també les lligues nacionals. Per tant, aquesta és la línia que hi havia, aquesta és la línia que hauria de seguir, tot i que el bàsquet a vegades ho estem veient, no? Amb NBAs, FIBAs i tot plegat, es pot acabar perdent, però no es pot entendre Europa, eh? Europa no es pot entendre ja ACB amb la figura del bàsquet sense la figura d'Eduard.
1: Xavi Ballesteros, un dijous més. Moltíssimes gràcies.
0: A tu, Xavi, com sempre.
1: Que vagi molt bé. Encara en bàsquet hem de comentar ni que sigui de passada el que s'ha viscut aquesta matinada al Madison Square Garden amb aquesta victòria de New York remuntant 29 punts.
2: Una de les més espectaculars de la història, si no la més espectacular de la història. Com a mínim al Madison es parla d'un dels grans partits de tots els temps a la NBA, amb aquesta major remuntada en uns play-off, amb l'escenari al Madison, amb el fet que els Spurs es col·locaven 2-2, amb com ha acabat el partit, el toc de dits de Nunobi, que ja, insisteixo, passa a la història de la Lliga Nord-Americana, i amb aquesta possibilitat, amb aquest cara o creu, amb aquest últim matchball que té els New York Knicks per tal de tocar a ferro i després de pràcticament 60 anys tornar a aixecar un anell, un títol de l'NBA. Per tant, et pots imaginar la passada matinada com ha anat al Madison. Una autèntica bogeria. Veurem la matinada de dissabte a diumenge aquest cinquè partit, sí. Si els Knicks acaben guanyant o no l'anell.
1: Partidars, 29 punts, no s'havien remuntat mai en unes finals, doncs bé, avui ho hem viscut aquesta matinada. Dani, gràcies.
2: Bona nit.
3: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
4: Da igual donde estés.
5: Da igual cómo lo vivas.
6: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
7: En la misma jugada.
8: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
9: Cuando todo eso llega.
8: Entonces sí. Entonces somos uno.
10: Somos uno.
11: Somos un
12: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
13: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
14: Estàs connectat.
15: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
16: Peugeot.
17: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
18: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
19: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
20: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
21: Ocasión Plus.
22: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
23: RAC+1 i el Forn de Nulles presenten la temporada de castells de RAC+1.
5: El dissabte 13 de juny a les 11 del matí i des de Nulles, un programa especial per presentar la temporada de Castells amb Benet Íñigo i l'equip de Castells a RAC+1.
7: Quan la temporada agafa embranzida, RAC1 es posa la faixa. Quines retransmissions farem? Quines noves seccions hi haurà? Qui serà el nou padrí de Castells a RAC1? Què preparen les colles aquest any que més hi haurà concurs de Tarragona?
5: El dissabte 13 a les 11, la presentació de la temporada de Castells de RAC+1 des del celler Adarnats Vinícola de Nulles. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Tarragona.
9: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
3: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Un quart de dues de la matinada, ens queden un parell d'històries per explicar. La primera, important, és que demà comença el primer Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Quim Salvador, bona nit.
10: Hola, Xavi, bona nit.
1: Que podria ser l'últim de Fernando Alonso al circuit, que l'ha vist créixer. Ho ha dit ell mateix, de fet.
10: Sí, el pilot asturià d'Aston Martin ha participat avui a les rodes de premsa prèvies oficials, que són en anglès, i ha deixat aquest missatge, clarament en to de comiat.
11: Sure, it's gonna be a special weekend. Probably my last Barcelona race.
2: Segur que serà un cap de setmana especial, probablement la meva última cursa de Fórmula 1 a Barcelona. Vull donar les gràcies a tothom, miraré de gaudir del cap de setmana, tot i que no seré competitiu. No seré gaire estona al cotxe a la qualificació, a la cursa espero que sí, però no amb el ritme que tots voldríem, però sempre ha estat una celebració venir a córrer aquí a Barcelona. És el meu 23è Gran Premi aquí i tots han estat màgics. Aquest darrer també ha de ser màgic.
11: Magical and this last has to be magical as well.
10: Després, però, ha matisat que no decidirà si continua o no la Fórmula 1 fins després de l'estiu. Però com que l'any que ve el Mundial no vindrà al circuit, perquè enguany estrenem el contracte bianual del Gran Premi de Barcelona-Catalunya, perquè el d'Espanya, ja ho sabeu, se l'ha quedat Madrid, doncs és més probable que sigui la darrera visita al circuit de casa nostra com a pilot en actiu de Fórmula 1. Alonso és d'Oviedo, però ha crescut esportivament a Catalunya i és al traçat de Montmeló, on es va posar per primera vegada al volant d'un monoplaça de competició i també on l'any 2000 va fer el test amb Benetton, que li va obrir les portes del debut a la Fórmula 1 l'any següent amb Minardi. Les paraules d'avui serviran segur perquè l'afició complirà aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya, l'aclami encara més, tot i que, ja ho hem sentit, les seves perspectives esportives no són gens bones. De fet, la temporada de l'equip Aston Martin està sent un desastre i tot just diumenge passat Alonso va sumar el primer punt de l'any a Mònaco, afavorit pel recital de sancions i accidents que va ser el Gran Premi del Principat.
1: De fet, Quim, no fa gaire pinta que hagi de ser un Gran Premi gaire lluït pels pilots espanyols.
10: No, perquè Carlos Sainz tampoc l'encara amb grans aspiracions, tot i que el seu Williams està funcionant una mica millor que l'Aston Martin. I situa l'objectiu del cap de setmana en puntuar, tot i que tampoc les té totes.
14: Hemos puntuado aquí prácticamente en todas las carreras y Mayo siempre viene aquí, así que con ganas de correr este fin de semana. Sabemos que no es un circuito Williams. Lo vamos a intentar, vamos a ver dónde, qué podemos sacar de este fin de semana y si no, pues oye, si es un circuito muy difícil para el coche, en los circuitos difíciles es donde se aprende a mejorar el setup y... Mira, el año pasado en Qatar esperábamos a ir fatal y hice un podium, así que hay que aprovechar estos circuitos para mejorar lo que falla.
10: El Mundial 2026 està sent fins ara un monòleg de Mercedes, que ha guanyat totes les curses, i un recital de Kimi Antonelli, que amb 5 victòries de 6, totes consecutives, és el líder més jove de la història de la Fórmula 1 i té un ampli marge de 66 punts sobre l'anglès de Ferrari, aquest és veterà, Lewis Hamilton, que és el segon. Antonelli només té 19 anys, aquesta és la seva segona temporada a la Fórmula 1 i, malgrat tot, toca de peus a terra.
16: Definitivament, si m'ho haguessis dit fa 2 anys, t'hauria dit que ets boig. Òbviament, sóc molt feliç en aquesta posició per l'oportunitat que m'han donat i també per la feina increïble que està fent l'equip per lluitar per victòries i més enllà del campionat. És un gran moment, però m'he de mantenir concentrat i amb els peus a terra.
10: Ja hi ha qui el compara amb grans llegendes de la Fórmula 1. Temps al temps, que només té 19 anys.
1: Això mateix. Evidentment, estarem molt pendents durant tot el cap de setmana d'aquest Gran Premi de Barcelona-Catalunya de la Fórmula 1, la cursa diumenge a les 3, que podreu seguir en directe als Superesports. Gràcies, Quim. Bona nit.
10: Adéu, bona nit.
1: El superesports del Xavi Puig. Xavi, bona nit.
0: Hola, bona nit.
1: Parlem també de waterpolo. Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina. Ha derrotat el Ferencvaros a la tanda de penals a la primera semi.
0: Sí, s'ha carregat el vigent campió. Ha començat manant el marcador el Barceloneta. El descans guanyava per 6-3. La segona part, però, ha igualat les forces. 7-6 al final del tercer quart. I a 2 minuts pel final, avantatge d'un gol pels hongaresos. 8-9. Un gol de Beloto ha empatat el partit i l'ha portat als penals. El Barceloneta impecable des del punt de penal, amb els gols de Sanahuja, Echenique, Unai Biel i Marc Valls. El Ferencvaros un xut al pal i un altre aturat per Unai Aguirre, que ja durant el partit havia fet 12 aturades i ha estat clau per la classificació dels mariners. Beloto, màxim golejador, amb 4 dianes. La final serà contra el Pro Recco italià, que ha derrotat l'Olympiacos a la segona semi per 19-13. L'ex del Barceloneta, Álvaro Granados, ha estat el màxim golejador dels italians amb 4 dianes. Serà la segona final pel Barceloneta, l'única que ha jugat la guanyada. Va ser el 2014 a Barcelona contra el Radnitsi. Al davant tindrà l'equip amb més títols, el Pro Recco, que ha guanyat 11 Champions i ha jugat 8 finals més. Dissabte a les 9, aquesta final masculina. Demà juga la final femenina, també a Malta, entre el Ferencvaros i l'Olympiacos. A les 9, abans de les 7, Mataró i Sant Andreu lluitaran per la tercera posició.
1: Xavi, gràcies.
0: Bona nit.
4: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
1: L'últim minut que ens farà l'Oriol Jové. Oriol, bona nit.
6: El recordatori, bona nit. Per si hi ha algun despistat, que ara a les 4, si no teniu son, es juga el segon partit d'aquest Mundial que hem estrenat aquest vespre. És el Corea del Sud, República Txeca, per obrir un divendres en què, ho hem comentat, tindrem dos partits més, el Canadà-Bòsnia i els Estats Units-Paraguai. El segon partit de la penya en l'eliminatòria de semifinals contra el València, els lliures de la Fórmula 1 i el primer partit de la final de l'Hockey Lliga masculina per l'Igualada. L'Igualada, que recordem, va eliminar el Barça a les semifinals. Juga el primer partit d'aquesta final a la pista del Liceu a partir d'un quart de nou.
4: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
23: Winamax, les millors quotes.
24: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
25: A RAC 1, tu diràs.
26: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
23: Winamax, les millors quotes.
24: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
27: Ja et dic jo que donaria molt de joc.
28: Yeah.
27: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
28: Yeah.
27: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
28: Yeah.
27: Triomfessis més que a Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
29: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
1: Un quart i mig de dues de la matinada, moment d'anar dient adéu, de demanar disculpes als companys informatius i en qualsevol cas, d'acomiadar-nos fins demà i ser agraïts, com sempre, a l'Oriol Montfort, que l'hem tingut al control tècnic, i també a la redacció de l'Esports, que ha fet possible no només el d'avui, sinó tots els Tu diràs. Demà hi tornem amb l'Oriol Jové. Que vagi bé, descanseu, bona nit.
30: Tu diràs.
4: RAC 1 Notícies. Bernat González.
31: Bona nit, passen 23 minuts de la una. Aquest divendres entra en vigor el nou pacte migratori de la Unió Europea, que ha de servir per enterrar del tot la política d'acollida del 2015. Ras i curt, serà més difícil que un immigrant obtingui el dret d'asil a Europa i serà més fàcil expulsar-ne els que viuen en situació irregular. I pel camí s'endureixen també les condicions. S'han creat les situacions legals perquè els països puguin arribar a acords amb tercers països per crear camps de deportació d'immigrants que no tinguin dret a quedar-se a Europa. A la vegada, el pacte també obliga els països europeus a ser solidaris. Espanya, de fet, és un dels països recollits sota pressió migratòria i té dret a reubicar immigrants a altres països europeus. Ara bé, una de freda i una de calenta, perquè un país podrà pagar per negar-se a acollir-los. Malgrat entrar en vigor aquest divendres, hi ha reglaments i parts del text que encara no estan a punt. A l'Orient Mitjà, Donald Trump ha anunciat que atura els atacs que tenia previstos contra l'Iran per aquesta matinada perquè assegura que les negociacions de pau van avançant. De fet, ha explicat que totes les parts implicades han donat llum verda als últims serrells del pacte i que l'acord es podria firmar aquest mateix cap de setmana. Trump n'ha parlat fa una estona al despatx oval de la Casa Blanca.
7: El pacte serà aviat, potser aquest cap de setmana. Entenc que el líder suprem de l'Iran hi ha donat el vistiplau. Quan es signi, els Estats Units aixecaran el bloqueig. És part del pacte. Sí, i veureu com els preus de la gasolina cauen en picat.
8: Oil prices dropping like a rock.
31: Trump, però, torna a amenaçar l'Iran, diu que el text del pacte és molt bo i que no entendria que Teheran no el firmés. De no ser així, assegura que tornarien els atacs. Com sempre, l'Iran ha sortit a desmentir les informacions que difon Trump. El Ministeri d'Exteriors iranià acusa els nord-americans de canviar de posicions cada dos per tres. Als Estats Units, SpaceX, la companyia aeroespacial i tecnològica d'Elon Musk, debuta aquest divendres a borsa. Cotitzarà a la Nasdaq de Nova York i Texas amb les sigles SPCX. S'espera que sigui la sortida de borsa més gran de la història, superant de llarg qualsevol expectativa. La companyia de Musk preveu captar 75.000 milions de dòlars. Aquesta operació, si surt tal com està prevista, convertirà automàticament a Elon Musk en la primera persona del món que acumula una riquesa superior al bilió de dòlars, és a dir, amb més d'un milió de milions. Les joies que José Luis Rodríguez Zapatero guardava al seu despatx tenen un valor d'1.300.000 euros. Aquesta és l'estimació que fa, de moment, la joieria que ha taxat tot el material per fer l'informe judicial. Ara aquesta taxació s'ha d'incloure al sumari del cas pel qual s'investiga l'expresident espanyol i Zapatero haurà de declarar la setmana vinent a l'Audiència Nacional. I un jutge deixa en llibertat provisional el cantant sevillà Baret, després que l'hagin acusat d'una presumpta agressió sexual. La policia va detenir l'artista només dos dies després que cantés a l'acte multitudinari de rebuda al Papalló 14 a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys de Barcelona. Baret s'hauria acollit el seu dret a no declarar, però el jutge de la secció de violència contra la dona l'ha deixat en llibertat amb la prohibició d'apropar-se a menys de 500 metres de la denunciant. I aquest divendres, que és l'últim dia del Papalló 14 a l'estat espanyol, després de passar el matí a Tenerife, a la tarda ja agafarà l'avió per tornar cap a Roma i posar punt final al seu recorregut de 7 dies. Després de passar per Catalunya i Madrid, en les últimes hores, el pontífex ha volgut posar el focus en la crisi migratòria. Lleó XIV ha denunciat la situació de moltes persones que arriben en pastera i ha demanat a governs europeus que no converteixin la situació i que ho converteixin en una prioritat. Per cert, que el Real Madrid ha nomenat Lleó XIV nou soci d'honor del club, la màxima distinció que dona l'entitat. El club destaca que la figura del pontífex és un referent mundial en la promoció de la pau, la solidaritat i la justícia. I ara els esports. Amb la Clara Rodergues.
12: El Mundial ha arrencat aquesta nit amb la victòria de Mèxic contra Sud-àfrica al partit inaugural per 2-0, un partit que ha acabat amb 3 expulsats, un dels mexicans i 2 dels africans. El combinat de Javier Aguirre lidera de forma provisional el grup A a l'espera del Corea del Sud, República Txeca, de les 4 de la matinada. Més coses, el Madrid ha fet oficial la incorporació de José Mourinho com a nou entrenador. El portuguès firma fins al 2029 i dirigirà el primer entrenament el proper 13 de juliol quan l'equip blanc comenci la pretemporada. Per cert, Bernardo Silva és molt a prop de fitxar pels madridistes. En bàsquet, el Barça ha situat el 2-0 en la semifinal del play-off de l'ACB contra el Tenerife. Els de Xavi Pascual s'han imposat per 8 punts de diferència, 97-89. La sèrie es trasllada ara a les Canàries dissabte a les 8, tercer partit i primer matchball per als blaugrana. I l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo després d'eliminar el vigent campió, el Ferencváros, als penals. El rival serà el Prorreco italià.
31: I pel que fa al temps, aquest divendres la temperatura pujarà de manera més clara i la calor s'intensificarà durant tot el cap de setmana, quan es podran superar puntualment els 35 graus als punts més càlids de l'interior i augmentarà la sensació de xafogor a la costa. El sol serà el gran protagonista i només es combinarà amb alguns núvols poc importants. Això és tot de moment. Més informació al portal web de notícies de RAC1.cat.
13: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
15: a RAC1.cat.
13: El portal de RAC1.
17: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
18: Ciutadans de Catalunya.
17: RAC1.
27: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
2: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
3: Argentona.
5: Sí.
3: Sant Just.
5: Sí.
3: Horta.
5: Sí.
3: Artà.
5: Sí.
3: Mataró.
5: Sí.
3: Sant Gervasi.
5: Sí.
3: Miquel de Campmajor.
5: Sí.
3: Sarrià de Ter.
5: Sí.
3: Girona.
5: Sí.
3: Gràcia.
5: Sí.
3: Vitorell.
5: Sí.
3: Sant Andreu.
5: Sí.
3: Sant Cugat.
5: Sí.
3: Espluga.
5: Sí.
1: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
2: Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
1: Bon dia, Òscar Dalmau.
2: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranezzi, Oriol de Balanzó.
1: I el control tic, l'Àlex Arbiol.
2: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
1: Heu de saber que el papa se n'ha anat. Ja se n'ha anat de Catalunya.
9: Ja se n'ha anat, eh?
1: Dos dies, 48 hores, que han semblat 20 anys.
9: Mare
1: de papa.
9: Mare de Déu, nenes.
1: Fet el seguiment,
9: nenes,
1: el segon...
9: Veu... Nenes, que ho va veure ahir?
1: Sí.
9: Tu de la Sagrada Família.
1: Un moment,
9: Que maco!
1: En parlarem.
9: Que bonic, eh? No tinc paraules.
1: No, doncs...
2: Ara veurem si no té.
1: L'últim acte gros que va protagonitzar Lleó XIV va ser la benedicció de la Torre de Jesús,
9: sí, sí,
1: amb un espectacle digne del concurs internacional de focs d'artifici Trofeu Vila de Blanes, una cosa maca.
9: Perdona,
1: perquè sí.
9: Perdona, tu perquè ets un home i no tens sensibilitat.
1: Home, i tant, ho dic com a cosa maca.
9: Pell de gallina, eh?
1: I pell de gallina.
9: Pell de gallina.
1: Sí, home, sí.
9: Els escolaners de Montserrat allà
1: sí,
9: cantant.
1: Sí.
9: Tothom amb unes làmperes de llum blanca del Servicio Estación.
1: Bueno, no sabem de mena, no cal...
9: Què més es pot demanar
1: sí,
9: que un espectacle de llum i de color
1: sí,
9: amb petardos finals?
1: Petardos que molta gent pensava que li havien calat foc al temple i dir,
9: per
1: mira...
9: Fi, no?
1: No, home, no. Molta gent de dir, mira, la història és cíclica, no?
9: I una coral... Els escolanets, sí, que realment, quan els sents cantar, semblen angelets, eh?
1: Sí.
9: Allò, és música celestial,
1: sí,
9: eh?
1: Sí, molt.
9: És, i, bueno, i després van posar uns drons...
1: Uns drons,
9: fent
1: sí,
9: dibuixos al cel,
1: sí,
9: de l'Antoni Dalí.
1: No, que es Antoni Gaudí. Antoni
9: semblaven...
1: Gaudí.
9: Jo, quan ho vaig veure per la tele, vaig sí, veure... Però són dibujos animados, no?
1: Però que han de ser dibuixos
9: allà. Pensava que era un dibuix animat.
1: No, eren drons que feien...
9: Són helicòpteros d'aquests que...
1: Petits, amb llum...
9: Que és, això, com ho fan des de baix? Els pakistanesos, aquests que hi ha la Rambla,
1: els que
9: tirant coses...
1: Amb llum,
9: tirant
1: sí,
9: coses que...
1: Molt coordinats.
9: Tiren
1: molt coordinats,
9: unes llums
1: sí,
9: a dalt.
1: Sí, sí, i al final es fa una figura...
9: Van amb unes hèlics.
1: Sí, exacte.
9: I llavors s'il·lumina i surt l'Antoni Galí.
1: Sí, sí, si t'equivoques una mica... Gaudí. Si t'equivoques una mica, en comptes d'Antoni Gaudí, surt Carmen de Mairena.
9: Clar, perquè et ve d'un dron,
1: efectivament.
9: Et ve d'un dron, sí, sí.
11: Bon dia a tothom, perdoneu, visca Catalunya Lliure, això ja ho tenim.
9: Molt bé, sí.
11: Trobo que tot va ser prou moderat, considerant que era un acte amb la presència del rei espanyol, la reina espanyola, el president espanyol, el president de la Comunitat Autònoma Espanyola, el president del Parlament Segrestat de Catalunya.
9: Sí.
11: Jo vaig trobar que a faltar que a la figura de Gaudí
9: sí,
11: es transformés en Toñín el Torero,
9: però què dius?
11: Pixant a sobre de la gent, i que el Pipi es transformés en una frase de drons enorme sí, que digués Raúl Selección. Puta Catalunya,
9: no,
11: després
9: sí
11: que
9: no,
11: és la cosa,
9: no,
11: i que ho expliqués Manolo Lama
9: no,
11: i algú fet la veu de Franco.
9: No, primer la mort, després la tècnica, diguéssim.
1: Sí, però queda molt lluny una cosa de l'altra.
9: Sí,
1: bueno, però és quan no hi ha mort, la tècnica és la de Mengele.
15: És una frase aplicable al sexe, segurament, també.
11: Ah, sí?
15: Primer la mort, després la tècnica.
11: Bueno, jo no sé, jo me conformo amb el que hi hagi. Conforma't amb el que hi hagi, no?
9: Sisplau, no dividim, ara que el papa ens ha unit a tots.
1: No, el papa, oi, un moment.
9: Escolta, m'ha parlat català.
1: El papa no és el com.
9: Ha parlat català.
1: Sí, ha parlat català, sí.
9: Ha parlat castellà, però ha parlat més català. Que avui sí, he sentit el Basté, i no sé qui.
1: Han fet el mapa d'escalfor.
9: Quin malalt
1: sí,
9: ha comptabilitzat totes les paraules en català i en castellà que ha dit el papa i guanya el català per 3 o 4 preposicions.
18: Com fet els de l'escola bilingüe són els que compten aquestes coses
9: sí,
18: normalment.
9: Sí.
15: No sé. És possible que el papa acabi la presó, segurament.
9: Jo he sentit la dada i, escolta, guanya el català.
1: Molt bé, guanya el
9: escolta,
1: català.
9: Escolta, el papa ens ha unit a tots. El papa ens ha unit a tots. El papa ha anat al Raval, eh?
1: Sí, bueno.
9: El papa ha anat a Montserrat,
1: La notícia no és que hagi anat al Raval, sinó que hagi sortit del Raval.
9: Que no hagi pogut sortir viu,
1: sí.
9: colat pel carrer Rosselló.
0: I?
9: En hora punta.
5: Va, segur que li sonava del Monopoli.
9: Has de ser molt valent, per fotre't al carrer Rosselló.
5: És que és una llàstima que el papa no aprofités ahir la Sagrada Família per passar per una de les 300 botigues de souvenirs i comprar-se una samarreta d'aquelles que venen que diu I love latines. No?
9: Què s'ha de comprar?
5: Seria guapíssim que... seria guapíssim que el papa sortís així de la Sagrada Família, no? Superintegrat, amb la samarreta de turista I love latines.
18: Tu creus?
5: Però I love latines de persona, no de persona racialitzada de latini, sinó de persona que parla llatí. I love latines que parlen llatí. Sí.
9: Pues escolta, jo, tot i les crítiques que esteu fent, a mi m'ha agradat molt el d'ahir.
1: Però quina crítica esteu fent?
9: Perdona.
1: Un moment, voleu apagar
9: el missatge de la Pilarín?
1: Sí, val, no cal llegir els missatges.
9: Callau!
1: Són privats.
15: Però es pot llegir cap a dins.
9: Perdoneu, sabeu on es poden comprar els llums aquests que portava la gent a la Sagrada Família?
1: Ja ho han plantejat abans.
9: Que ho vull posar al balcó. He anat a l'Heroi Merlin, però no em venen.
1: Bueno, escolti, hem de seguir el programa i això...
9: Espera't, que em fa una altra pregunta. Sabeu si el llum aquest va amb piles o es carrega amb un carregador USB?
1: USB, USB.
6: Fa pinta de llum solar.
1: Exacte, així tu estalvies.
9: No sé, espera que la contesto.
1: Sí, no, però ja contestarà després. Ara intentarem fer un programa...
9: Que sossos que sou, escolta.
1: És que intentem fer un programa de ràdio...
9: Això és el que interessa a la gent, eh? On es pot comprar la làmpara aquesta tan maca?
1: La làmpara aquesta.
9: Oh, com mona. A més fa llum càlida. Jo crec que deu ser LED.
1: No, però els leds també...
15: No, leds càlids, leds càlids.
1: Bueno, deixa-ho estar, ja contestarà després. Intentem fer el programa de ràdio, van passar més coses, van assajar...
9: Però com és que no van aprofitar per vendre-ho? Quan, en el moment en què surten aquestes làmpares per la tele, tu poses un codi de barres a la tele?
1: No, només...
9: És que la gent ho pugui escanejar des de casa, i bueno, la gent ho compra en massa,
1: No doni idees, per favor.
9: Home, aquesta tarda segur que ho tenen a la venda al bazar de sota de casa, que els xinets són els únics que saben el que necessita la gent.
1: A veure, un moment.
9: Abans fins i tot que la gent ho sàpiga.
1: Sí,
9: i tant, no, home, perdona, tu vas pel carrer, cauen quatre gotes, entres un basar i que hi ha a la porta. 500 models de paraigües diferents.
1: Sí.
9: I, molt important, cartes Pokémon. És normal que els xinets siguin els amos del món.
15: Fins aquí la geopolítica,
1: Sí, a l'acte d'ahir a la Sagrada Família la policia va encapsular 600 cantaires que formaven part de l'espectacle amb l'excusa que alguns portaven estelades amagades.
5: Estelades amagades! La que tinc aquí penjades, L'estelada, m'entens?
18: Bueno,
5: que estelada amagada?
18: Home, escolta'm, si ets català, com a mínim ets sospitós de terrorisme. Això és la selecció espanyola ha hagut d'anar una setmana abans als Estats Units perquè havien de passar la duana els controls de terrorisme, bueno, en fi...
1: I hi ha més catalans que...
18: Penseu que per la majoria dels aficionats a la selecció espanyola, en aquest Mundial hi ha massa catalans.
1: Sí, justament avui comença el Mundial de Futbol, per cert.
18: Sí, ja ho sabia. Què ens tenen preparat per avui?
1: Miri,
18: quin és l'apassionant partit d'obertura?
1: Ni idea.
18: Cabo Verde contra el Torredembarra Futbol Club?
1: No ho sé.
15: No, el partit inaugural és avui a les 9 del vespre, hora nostra, i és un Mèxic-Sud-Àfrica.
5: Mèxic-Sud-Àfrica? Sí. És que jo només prego perquè el Mundial acabi ràpid, tornin els nostres refugiats, com Pau Cubarsí i Dani Olmo, i Eric García, i Marc Pubí, i David Raya,
18: Mohamed,
5: i Joan García, Víctor Muñoz, Marco Corella i la Vinja Mar. Que hi ha més catalans que espanyols, com a la selecció espanyola d'hoquei, la de waterpolo, catalans, deixem de treballar per l'enemic, sisplau. Sent nosaltres som boníssims, és com lo d'ahir dels drons, que jo no sóc sospitós de que m'agradi la cosa catòlica, m'entens? Ni apostòlica ni romana.
18: No és el teu rotllo.
5: No és el meu rotllo, però tu veus aquells drons i dius...
18: Va agradar, et va agradar.
5: Una miqueta. Em va agradar perquè aquella és la connexió de Catalunya amb el cel, amb Déu, sigui el Déu que sigui, de tothom. Sí. No és una connexió que és primer Catalunya, després...
1: Vull pedir permís a Madrid.
5: I després el cel, m'entens?
15: El Déu dels musulmans i dels catòlics representa que és el mateix, diguéssim.
9: Bueno, escolta'm...
15: Són temporades diferents de la mateixa sèrie.
9: Perdoneu, escolta'm, que encara no n'heu dit res, i ja portem... Ja 16 minuts passen de les 12. Home, no n'heu dit res, però esteu bé o no?
1: De què?
9: Nenes, es veu que ara vas pel carrer i, ja no només hi ha navallers. Ara hi ha pistoleros, Ojo, hi ha molta inseguretat,
1: Hi ha molta inseguretat, sí.
9: Pistoleros a cavall disparant contra la gent,
1: No, a cavall. Ningú ha dit a cavall.
9: I amb metralladores, És una pel·lícula del Rambo.
1: Del Rambo, sí. És cert que ahir hi va haver un tiroteig al carrer Balmes de Barcelona a les 10 del matí.
9: A les 10 del matí,
1: Hora de... hora de...
15: Del cafè.
9: I digues a on. El carrer Balmes és molt llarg, però a on? Què hi havia allà? Una xarcuteria,
1: No.
9: Davant d'una carnisseria... Davant d'una peixateria...
1: Davant
9: d'una fruiteria?
1: Davant
9: d'una verdoleria?
1: No, tampoc. Davant d'una comissaria de la policia espanyola.
9: Ojo, que ja van, però a cara descoberta,
15: sí,
9: i es passegen per davant de la policomissaria aquesta.
15: Jo crec que va saludar càmera i tot. O sigui, home, hi ha un moment que aquest tio...
9: És la comissaria de Balmes. Jo sí, crec que va entrar, va fer-se el DNI, es va renovar el passaport, no, i després va sortir.
15: Aquest tio, no.
9: Home, però anava bé, no?
15: Va sortir de mala llet.
9: Ara van sobrats, ja no tenen por de res.
15: Bueno, de fet, en diem tiroteig, quan en realitat va ser un sicari que va matar un home d'un sol tret.
0: Mini tiroteig.
15: A cara descoberta.
9: Sí. Bueno, aquí el que està passant és que t'han de fer crims.
15: Sí, no, home,
9: doncs
15: no.
9: Al final, crims ha passat a la realitat.
15: No, crec que no funciona així. Crims ja és un programa basat en casos reals. Són casos reals. En aquest cas sembla que és una venjança entre màfies que es dediquen al narcotràfic.
9: Mira, escolta, hi ha molta inseguretat. Entre els trets.
15: Sí.
9: La pesta porcina.
15: No barregi coses.
9: I que... el polen dels plataners.
15: Sí, home, són...
9: És que no pots sortir al carrer.
15: Són nivells diferents.
9: No, tot és el mateix. Jo no pots sortir al carrer. Tu vas pel carrer mateix, et pot disparar un tret, un porc amagat entre la malesa, des de dalt de la branca d'un plataner.
11: I tot això davant d'una comissaria, com heu dit vosaltres.
9: Sí, senyor.
11: I amb nivell 4 o 5 de terrorisme i protegint el papa i la mare quin va parer. Sabíeu on era la policia espanyola aquella hora del matí? Exacte, tu ho has dit?
9: Però si no ho he dit.
11: Buscant estelades a la Sagrada Família. Espanya té les seves prioritats.
9: Sí, sí, després...
11: Hem trobat unes estelades en uns senyors en un cartipàs.
9: Després en parlarem. Després en parlarem.
11: Espera a Catalunya, si no gent que vol la llibertat.
9: Va, que avui a la competència també hem de parlar de multes.
11: Multes?
9: A Barcelona cada cop hi ha més multes als amos que porten el gos deslligat pel carrer.
15: Sí.
9: Pues salto aquí, eh?
15: Si teniu un gos i el porteu deslligat i viviu a Barcelona...
9: Estàs parlant de mi.
15: Ah, sí?
9: Estàs parlant de mi.
15: Vostè porta el gos deslligat.
9: Bueno, jo tinc un gos, ja sabeu, un gos que és una barreja perfecta.
15: Què vol dir, barreja perfecta?
9: És un gos de raça.
15: Sí? Quina raça?
9: Ària.
15: Què és un gos d'ària?
0: Què vol dir raça ària?
9: La raça pura.
15: La raça pura què és?
9: És meitat pequinès,
15: sí?
9: I l'altra meitat pur beagle.
15: Pues aleshores, pura...
9: Amb uns destellos a la mirada de labrador.
15: Sí.
9: Un polsim de pastor suís.
15: Bueno, sí.
9: Si el mires pel darrere li veus la part de Chihuahua.
15: Sí.
9: I res, si per part de la besàvia segona me sembla que té una mica de salxitxa.
15: Salxitxa.
9: Sí. Només la punteta.
15: Bueno, pot ser que sigui...
9: La raça ària, ja t'ho dic.
15: Home, la raça ària...
9: Té el millor... dels sí, millors coixos, eh?
15: Sí?
9: És un campeón.
15: És un campeón?
9: Així es diu, eh?
15: Pot ser que estigui... Es diu campeón?
9: Campeón.
15: Campeón.
0: No ens havia dit mai, eh?
9: O sigui... Campeón, la puteta?
15: Sí.
9: Més amunt, la puteta? Més amunt? Més amunt? Ara.
15: No, aixeca la puteta.
9: Sí,
15: no,
9: aixeca la puteta, com si demanés sigui... un taxi.
15: Amb aquesta barreja tan increïble, pot ser que sigui el gos de Frankenstein?
11: Uah, increïble. Ara és una pel·lícula de Pixar, a saco, eh?
0: Sent el Jep és el gos de Frankenstein.
15: Sí, no, exacte. Bueno,
9: m'has agradat, eh? Quan et paguen per fer aquests acudits? Digue'ls que treballin el sol.
15: No, no,
0: què diu? Em paguen massa, realment.
9: Pues escolta'm, aquest matí
15: sí,
9: surto al parc que hi ha sota de casa,
15: sí,
9: a fer lo de sempre amb en campeón, no?
15: Eh?
9: Jugam una miqueta allà, davant dels gronxadors,
15: sí,
9: li tiro una pinya.
15: Una pinya.
9: La va buscar.
15: Que és un esquirol. Bueno, tira una pinya al gos.
9: Qui diu una pinya?
15: Això no deu ser gaire...
9: Diu un pal.
15: Gaire normatiu. I lo del pal em penso que tampoc s'ha de fer ara. Que
9: bueno, pues,
15: que...
9: escolta, ara ja no es podrà ni tirar-li un pal a un... Per no, què serveixen els gossos?
15: Li crees una angoixa...
9: Perquè si tires un pal,
15: sí,
9: i el van a buscar.
15: Ja, bueno...
9: Que te'l tornen.
15: Sí.
9: Bueno, aquest, el campeón... El campeón no l'agafa, el rosega...
15: Sí.
9: I allà que te'l deixa. I que si li vols tornar a tirar, has d'anar
15: a buscar-lo tu.
9: A ajupir-te...
15: O sigui, bueno, qui està controlant... o sigui, el gos l'està controlant a vostè. I a més bueno, a més segur que el fa ajupir-se per recollir-li les caques. Vull dir que el control és total.
9: Perdona.
11: És veritat,
9: el meu gos fa caca al césped del parc infantil. Vull dir, no.
15: Home, no. Però...
9: Això és matèria orgànica, no s'ha de recollir a bono.
15: Home, què vol dir a bono?
9: No, no recullo no mai, bono, no. Això és a bono, no, home.
15: Sí, però això és multa, també.
9: I juguem una miqueta allà, pues, això, davant
15: sí,
9: dels gronxadors.
15: Sí.
9: El Blacky es tira pel tobogan, que
15: sí,
9: li agrada molt.
15: Sí.
9: Tira pel tobogan i aprofita mentre baixa per fer un pipí.
15: Sí, perdoni.
9: I llavors fa gràcia, no? Perquè cau i sembla pues, allò una mica un canal, no? Fa,
15: fa,
9: fa com canaló, no?
10: Qui és el Blacky, però? Sí. És un nou personatge.
9: El Blacky, perdó, el campeón. És que es deia Blacky, bueno, clar, quan era petit era de color negre.
15: Ah.
9: A mesura que van passant els anys,
15: sí,
9: es va descolorint.
10: Com Michael Jackson.
9: Per què? Perquè és raça ària.
15: No,
9: jo me vaig acollonir i dic, hòstia, un gos negre, no, eh?
15: Què diu ara?
9: A casa no, eh?
15: Però, què vol dir que no?
9: No, no, però per sort s'ha anat desblanqueint. Ara ja és un gos blanc total, eh?
15: Però vostè és imbècil.
9: Això és raça ària, ja t'ho he dit.
15: I a més porta el gos a pixar el tobogant d'un part infantil.
9: Li agrada molt, li agrada molt. Però es veu que ja no es pot ni fer ni això.
15: Home, és que...
9: Aquest matí se m'ha apropat un senyor agente,
15: sí,
9: i em diu que no puc portar el gos deslligat en una zona autoritzada.
15: Home.
9: I l'Urbano em diu, li arribarà la multa a casa.
15: I vostè què ha fet?
9: Pues li he dit el que feia el cas.
18: Dic, pues m'és igual. No passa res, perquè quan arribi el cartero amb la multa, no li contestaré l'interfono. I si no em pot deixar la carta a la bústia amb la multa, pues no la pagaré, perquè no constarà com a entregada.
14: Però això, sí, clar, estem envoltant...
18: Jo ja fa la vora 23 anys que no obro cap carter.
15: No, que no. El dia que obri una carta, allò serà un efecte dòmino.
18: Sí,
15: que...
18: no, no, sí, res, no, no, res.
15: En tot cas, les multes per no dur el gos lligat, com li passen al GEP a Barcelona, només l'any passat van augmentar un 25%, i enguany sembla que serà encara molt més, perquè ja portem un acumulat increïble.
16: Ei, ei, ei, ei! Què passa, maquinetes? Què passa, jefe plantes? Què passa, Morgan Freeman?
18: Bon dia. Bon dia, José, com estàs?
16: No em diguis José. Diguem José López Viladamunt.
19: Viladamunt!
16: Ei, la meva droga és el papa.
18: Sí?
16: I la mama. Ei, José López Viladamunt, estimat oient, què tal? Des d'on truques? Com et dius?
18: No, no, jo t'he presentat a tu. Això és la competència.
16: Això és la competència.
18: Estem parlant de les multes que posen a Barcelona per no portar el gos lligat.
16: Si jo dic efectivi... Tu dius, Wonder. Perquè efectivament Wonder ara et multen per qualsevol merda. I això no me la gens, que en tinc dubte d'oblidar. Per això avui us porto el top 10 dels 3 tipus de multa que més ràbia fan a les persones.
18: O és top 10 o són 3.
16: Vaja, no sabia que teníem aquí un geni de les matemàtiques a la sala.
18: No, però clar, sempre estàs igual.
16: El senyor Perelman. El senyor Euler. Aviam si endevines.
18: Que no cridis, que m'espantes.
16: Em perdones, que tenia els cascos molt a tope. Aviam si endevines quants dits t'estic ensenyant. Pista. És el del mig.
18: Sí. José, fes el teu rànquing i que sigui ràpid, això.
16: Dijòquei, treu el fre de mà i fot-li gas a la burra, que això agafa velocitat, perquè aquí comença el top 3 de les multes que fan més ràbia. Guapa, guapa, amb el número 3, el número 3, multa per anar en moto pel carril-bus. Fa molta ràbia.
18: Els motoristes, sobretot, sí.
16: Sí, és una multa totalment incomprensible. Tu ets un motorista civilitzat que simplement tens una mica de pressa.
18: Vas en moto, tu, normalment, no, José?
16: Jo vaig en... Jo vaig a 200 per hora. De vegades moto, de vegades vaig tan ràpid que la moto dic què tinc entre les cames, i no és la moto. Sóc jo, que vaig molt ràpid. A l'esquerra, tu vas en moto i dius, hòstia, hi ha dos carrils que avancen més lent que el cervell de Sergio Ramos l'endemà d'haver sortit a fons per la Fèria d'Abril.
18: Sí.
16: A la dreta, una autopista directa al teu destí. I penses, sóc l'únic que ho veu, això?
18: Carril bus, eh?
16: I et ve al cap una idea. Si l'agafo, aquest carril bus, no molesto ningú. I així arribo puntual a buscar el meu nano a la piscina. Perquè la setmana passada me'l vaig deixar i la seva mare el va recollir quan ja tenia els dits més arrugats que l'escrot d'un lleó marí. I clar, el nen era una pansa.
18: Ja, no s'ha entès.
16: I mira que és guapo.
18: T'ha sortit a la mare.
16: És una d'aquelles multes que fa... Què dius?
18: No res.
16: És una d'aquelles multes que fa molta ràbia, però quan la reps pensa... clar, a terra hi posava carril bus, no hi posava carril Honda PCX125 del 2013. Fa ràbia, però ho pots entendre?
18: Sí, la veritat.
16: Passem al número de racions, que diu que té una bossa de tortellinis que m'acabo menjant jo sol. Número 2! Jo, el número 2 de les multes que fa més ràbia, la multa per posar la música massa alta a casa.
18: Aquesta no m'estranya que te l'hagin posat.
16: No sé què dius, però puja el volum, Àlex. A Barcelona hi ha un horari de protecció acústica entre 11 de la nit i 7 del matí.
18: Sí.
16: Això és informació.
18: Sí.
16: Per mi, el que es va inventar això, se li hauria d'imposar per decret llei la castració química.
18: No,
16: això és opinió.
18: No cal faltar.
16: Quantes nits? No t'ha passat, estimat oient, que tornes a casa després d'una mica de festa en un after i tens ganes de dinar amb la música una mica alta i dius endavant? Són les 6 de la matinada, però per molta gent ja són les 3 del migdia.
18: Home, sí,
16: i mentre et prepares un fricandó al ritme de Nando Discontrol, se't planta un urbano a la porta amb un mesurador de decibels, i tu que vas una mica content, bufes pel mesurador de decibels,
18: sí.
16: I li dius, veus com no he begut, pavo? I ella contesta, per cert, el seu fill continua a la piscina.
18: Va, anem, arremata el rànquing, ja va.
16: Acabem amb el número 1 del top 10 dels 3 multes que fan més ràbia. Som-hi.
18: Infinita.
16: En el número 1 hi ha la típica multa que et posen per anar 50 km contra direcció per l'AP7 sentit Tarragona sobre el capó d'un Renault Megane de color groc, tot despullat, excepte un tanga que dus al cap mentre sona Nothing Compares to You de Sinéad O'Connor.
18: Això t'ha passat, no sé.
16: És una opinió.
18: Home, és molt concret.
16: Amb l'agreujant que el seient del conductor hi va un gos i mentre es condueix el gos va al conductor, el teu amic, tens un amic que va al seient del copilot.
18: Que és el que manega el volant, eh?
16: Va amb el volant. T'ha passat també, oi?
18: No, m'imagino que algú deu anar al volant.
16: Però per què? Si passes pel costat, fa l'efecte talment que condueix el gos. I ho fas per la gent.
18: Ja, pel cotxe que passa pel costat.
16: Exacte. Ei, però no t'escandalitzis. Pensa que darrere hi havia el meu fill ben lligat i amb la cadireta. Pensa que després...
18: L'havia anat a recollir de la piscina.
16: A un dels dos, l'altre me'l vaig deixar. Som-hi! Quina ràbia que fa aquesta multa!
18: Bé, gràcies, José. Avui gràcies han passat més coses, però potser no són tan importants.
16: Tot seguit les repassem.
4: No cal moure's de recull per explicar... la competència.
16: Això que dèiem a iniciar el programa, ho diem un altre cop, no sigui cas que algú s'acabi de despertar.
18: El papa?
16: El papa s'ha anat.
18: Menys mal, perquè estava parlant de coses que jo, la veritat, no
16: m'interessa.
18: Només m'interessa el papa.
16: El papa.
18: Bueno, i la Sagrada Família.
16: Doncs el papa ja no hi és, el papa deu haver aterrat.
18: Bueno, el papa se'n va a les Canàries,
16: Se'n va a les Canàries.
18: Sí. A les Canàries, eh?
19: Avui serà Gran Canària, demà se'n va cap a Tenerife.
18: Sí, pues... L'avisin, que allà... Home, a les Canàries hi ha una hora menys.
16: Bueno, compar, sí.
18: Haurà de canviar l'hora del microondes.
16: Sí, el papa el veig jo canviar l'hora del microondes.
18: Que maco que és tot allò. Heu estat a les Canàries? Algú hi ha estat aquí?
16: Sí, molta gent hi ha estat a les
18: Canàries. Home, molta!
16: Una, dues, tres, quatre,
18: cinc... Que maco que és tot allò,
16: eh? Molt maco, molt maco.
18: És molt maco, eh?
16: Molt maco.
18: Hi ha l'Anzarote, que sembla talment la lluna.
16: Bueno, depèn de la part, sí.
18: Si la lluna s'hagués cremat...
16: Sí, Angelines, un moment.
18: Sí, sí, sí.
16: Què diu?
18: Per no parlar de la Gomera, no aniran a la Gomera, no? Quina llàstima.
16: No, sí, no crec que no té previst anar a la Gomera, però estaria bé que anés a la Gomera, també.
18: Llàstima, perquè a la Gomera parlen xiulant.
16: Bueno, parlen xiulant.
18: Sí, tenen el Silbo Gomero, es comuniquen, tenen una cosa de comunicació de la prehistòria.
16: No, home, no, bueno, no sé de quan és, però en tot cas sí que és una cosa molt arrelada, les tradicions.
18: Fa molts anys.
16: A la Gomera, quan no hi havia mòbils, doncs hi havia gent que per dir, ara vinc a dinar, doncs ho deia xiulant.
18: Sí, sí. El pagès a la pagesa, diguéssim, que estan allà, el campesino, no? El campesino de Gomero.
16: Sí, era un
18: la que veu la campesina perquè la tingui fa...
16: Sí, ja.
19: Això no és Silvio Gomero.
18: I llavors la campesina li fa... Això... No, no volem dir no.
16: No,
18: no.
16: Bueno, sí,
18: no vagis per aquí, no.
15: Era Silvo de Obrero.
18: És Silvo de Obrero, sí. Però, bueno, ja que me pregunteu, adoro les Canàries. Jo,
16: adoro les Canàries.
18: A Operació en Triunfo 2,
16: sí.
18: Jo votava sempre pel Toni Santos.
16: Perdoni?
18: Qui era d'allà.
16: Ah, sí? Però és que no sé ni qui és Toni Santos. Em sona
18: no el recordeu?
15: És el meu perruquer.
18: Toni Santos, un canari.
16: Sí, és veritat. Sí.
18: Ben guapo que era, eh?
16: Era canari, sí, molt bé.
18: Els canaris són molt guapos, eh?
16: Són molt guapos, però depèn del canari, sí, és veritat.
18: Sí,
16: bueno,
18: tenen la cara com d'indiets.
16: Per què dius? No, no
18: digui tonteries. Sí, bueno, els guanxes, o no sé com n'hi deien,
16: sí,
18: però...
16: Sí, prou, va.
18: Això que dèiem, el papa ja s'ha anat, ara haurem de continuar amb les nostres vides, com si sí, no hagués passat
20: sí,
18: res.
20: Sí, bon dia, Guetta, com esteu?
18: Bon dia, Nani Fornells, bon dia.
20: Escolteu una cosa, ja heu fet allò tan de pobre de dir-li al papa... Ei, ara que se'n va, es pot endur les capses de pizza buides i les ampolles de Quintos? Vostè que baixa...
18: Que baixi la brossa, no?
20: Això és molt de pobre, eh? Sí. Això va passat algun cop.
18: No sé si és de pobre o de mala educació, potser fins
20: i tot. Al final és una cosa... L'educació... No, saps què?
18: Què?
20: Reflexionant sobre això, jo crec que l'educació sí que és de pobre. O sigui...
19: Què dius? La mala educació també, però l'educació potser...
20: Però l'educació sobretot, perquè t'has de buscar alguna cosa perquè no se't vegi la pobresa, de dir, no, és que sóc una persona educada, no?
19: Clar.
20: Has de tenir com molt, aquesta disfressa de soc persona educada i tal.
18: Bueno, l'educació diries que no és de classe alta.
20: No necessàriament.
18: Ja.
19: Donen la volta al mercador i poden tornar a ser mal educats, els rics, de veritat.
20: És que pensar també, pensar gaire,
19: és de
20: mala educació. No he entès el que és.
18: T'estan desconnectat, nani, que...
20: Bueno, o vosaltres.
18: Ja,
20: o sigui, jo la connexió que tinc ja és amb el que tinc i ja està bé.
18: Ja. Però sí, que quan algú marxi de casa nostra,
20: sí,
18: no li hem de dir mai baix a les escombraries.
20: No, ni les escombraries ni la rentadora. Eh? No, és que aquesta rentadora ja ha fet la rentada, te la pots endur. Això no ho feu, això que ho faci la persona que tingueu al servei.
18: Ja.
20: Quan acaba la rentadora es llença i ja està.
18: Sí, sí. Escolta, què t'ha semblat la visita del papa? L'has seguit?
20: Bueno, aviam, jo per allà als barris on em moc hi ha hagut molta il·lusió.
18: Home, sí.
20: No? Molta bandera del Vaticà als balcons.
18: Sí,
20: molta nata i vainilla. Això ha estat una mica inoportú, no?
18: És el
20: molt,
18: què?
20: Home, el tema banderes és molt de pobre. Menys si és la bandera de les Illes Caimán, que jo sempre dic el mateix, el nacionalisme concal és el del paradís fiscal.
18: O sigui, com a lema, no?
20: Sí, jo
18: el nacionalisme concal és el de paradís fiscal.
20: Exacte, i jo estic arrelat a... Bueno, als nostres orígens, que són els diners.
18: No? Ja.
20: Això és el que ens fa... És la unió, no? Que va dir el papa està en contra de la separació, no? El papa va dir... I jo vaig dir...
18: Així resumiries el més destacat del que ha dit el papa.
20: No sé, però el van fer baixar al Raval i tal, el papa.
18: Bueno, escolta'm, una visita al Raval.
20: Prefereixo Brians 1. No? Bueno, és la primera part, és la bona, la de la maqueta, no?
9: Mira, fixeu-vos, Brianzo, en anglès és el zoològic de Brians.
20: Què?
9: Brianzo,
20: no,
9: el Duolingo, això com es nota que no heu fet jo el Duolingo?
19: El seu equívoc més complicat.
9: Brianzo, fixeu-vos. Brianzo.
20: És que deia Brianzo.
7: Clar, Brianzo. El zoo de Brian, la segona part del zoo d'en Pitus.
11: Exacte, és la segona part del zoo d'en Pitus.
20: Complicadíssim i totalment cert, eh?
9: Bueno, escolta'm una cosa, això que ara estàveu parlant... No, no, un moment, que vull fer un apunt.
20: Aviam,
9: vull fer un apunt. Jo no sé si us hi heu fixat, però jo he fet una comptabilització, un treball de camp, de totes les banderes del Vaticano, per tota la ciutat.
20: Sí.
9: I te diré una cosa, el 90% les han penjades homes.
20: Què vol dir?
9: No, estan totes les banderes... No, n'hi ha una de planxada. Tu te creus que totes les banderes del Vaticano se li veuen tots els plecs de qui les ha comprat i les ha tingut guardades 20 anys a l'armari
19: fins que vingui el pròxim papa.
9: El mínim que podríeu fer quan plangeu una bandera a un balcó, planxar-la. Ara... També et diré una cosa. Planxar allò que és de polièster... Ojo, eh?
20: Ojo,
15: quan es pot enganxar, es pot enganxar la planxa. Sí. Totes vegades, qui deu haver distribuït això? Perquè no sé on es compraven les banderes del papa.
11: El Jesucrist, jo què sé.
9: Els basars del Xil. Home!
15: Al costat dels paraigües i les cartes Pokémon.
9: Sí, claro.
20: Ara que parlem de banderes, ahir la policia espanyola, us ho hem explicat, va expulsar uns 600 cantaires de la missa de la Sagrada Família perquè van detectar...
9: Sí, que cantaven malament.
20: No, no, no, cantaven...
19: No vam arribar a saber això.
20: Cantaven molt bé. Perquè van detectar que portaven estelades a les partitures. Una còpia d'estelada enmig de les partitures, i això va detectar la policia espanyola. Hòstia, i ja sabeu que és una arma de destrucció massiva.
9: S'ha de ser cruel.
19: El què?
20: Home, sí, s'ha de ser cruel, perquè...
9: Portar fotocòpies?
20: És una tradició.
9: Ja no portar una estelada, que dius... No, no, fem una fotocòpia, posarem entre la partitura... I en un moment en què hi hagi un do de pit, mentre això ni do...
20: Do, això és do?
9: Farem així, obrirem les partitures, i tots a l'aire...
20: No ho sabem, això.
9: Ensenyarem 600 fotocòpies d'una estelada, que com que són fotocòpies i és de nit, doncs no es veurà absolutament.
20: Bueno, això és perquè s'està avançant, vostè.
9: Tot el món ens mirarà i... Bueno, molt bé, molt bé.
20: Pues,
9: escolta'm, enhorabona. Mira, escolta'm, i ja només el concepte cantaire... 600 cantaires, això ja fot riure.
20: Ah, sí, li farà riure a vostè. Vostè és més de 600 guàrdies civils, no? Que de 600 cantaires o què?
9: No, jo és que sóc cantaire.
20: Sí?
9: No, tu el que ets és solter.
20: Ah, no, no, no, no té res a veure.
9: Que ets l'únic dels teus 7 germans que no estàs aparellat i el dimarts al vespre, per fer alguna cosa, t'has apuntat a una coral per anar a cantar.
20: Home, no, perquè...
9: Oh, senyor, que balla França, Rosinyol... Vinga, fem un canon. Rosinyol, Rosinyol, no m'assé més, Rosinyol...
20: Sí, bueno, què deies, Manel? Tenim més dades sobre...
19: Sí, alguns membres de les corals volien cantar els segadors al final de la missa, presumptament, i la policia espanyola els va estar vigilant quan cantaven el Virolai, cosa una mica estranya, i quan van acabar se'ls van endur a l'exterior.
9: Vaja, vaja, Frank.
20: Marc Antoni Mateu, doblador de pel·lícules, bon dia i bona hora.
9: Com estàs, Frank?
20: Bé.
9: La vida et somriu, Frank?
20: Sí.
9: Sí, diries que ets feliç?
20: Bé, sí, estic bé.
9: Contesta, Frank!
20: Deixant de banda del petit detall que no em dic Frank...
9: Ara no ens distraiem amb petiteses, Frank. Home, he vingut a ensenyar-vos la nova pel·lícula que doblaré aviat.
20: Sí.
9: N'heu sentit a parlar?
20: Sí, nosaltres...
9: Jo no n'he sentit a parlar encara. No, i tu, n'has sentit a parlar?
20: No, no n'he sentit a parlar.
9: I tu, n'has sentit a parlar, James?
20: No, James. No? James.
9: Catherine. N'has sentit a parlar?
7: No, però no és gaire bona promoció.
9: No, clar, clar, clar.
20: Escolti, nosaltres ara parlàvem de 600 cantaires que van ser expulsats ahir de la Sagrada Família.
9: Sí, sí, conec precisament tota la pel·lícula. Ja l'hem començat a rodar.
20: Ah, hi ha pel·lícula d'això?
9: Sí, sobre l'operació secreta de colar estelades a la Sagrada Família.
20: Ah.
9: Es titula... Estelada Família!
20: Què diu ara?
9: Corre, Frank! Déu meu, avui al vespre ve el papa a la Sagrada Família. Tens una missió molt important.
20: Jo?
9: Molt perillosa.
20: Què és?
9: Has de fotocopiar 600 vegades una estelada.
20: A veure, un moment, un moment.
9: I repartir-la entre els cantaires.
20: Sí, ja. I...
9: És difícil, perquè hauràs de trobar
8: una estelada de tela,
16: sí?
8: De la mida justa, que càpiga dins d'una fotocopiadora.
16: De la... sí, bueno...
8: per poder-ne fer una fotocòpia. Però bé, això... no una,
16: sí.
8: 600.
16: Sí.
8: I després les hauràs de repartir entre els cantaires.
16: Sí,
8: fes-ho però... a la impressora de la feina, Frank, que et sortirà gratis.
16: Però escolti, fer 600 impressions a la feina, a més, a més treballo de gent rural, perdoni, que no estava...
8: Sí, no estaves dins del personatge. Tu fas de Frank.
16: Sí, però per un moment...
8: Què és el que no has entès, Frank?
16: Estava molt relaxat.
8: Tu dius Frank i et dic, corre, Frank. Sí. Per tant, m'estic adreçant a tu.
16: Sí, però corre, també corre cap a on? Si m'estàs explicant una moguda d'unes fotocòpies que he de fer a la feina... I...
8: No és corre físicament,
16: no,
8: és corre d'afanya't.
16: Afanya't, d'acord.
8: D'acord?
16: Val, què he de fer?
8: Tornem aquí.
16: No.
8: Fes la impressora de la feina, Frank, en sortirà gratis.
16: Home, però cantarà molt. 600 fotocòpies. A més, treballo de gent rural. Vaig amb un quad pels boscos. No tinc impressora, el quad.
8: Deixa't estar d'excuses. Fes-t'ho com vulguis, Frank.
16: Ja.
8: Ens veiem a la Sagrada Família. No en fallis. Màgia. Ja som davant de la Sagrada Família.
16: Bueno, és muntatge.
8: És el que té el cinema.
19: Sí, clar, màgia.
8: Vas per tall davant de la Sagrada Família.
16: Sí.
8: Corre, Frank, hem de repartir les estelades fotocopiades entre els cantaires.
16: Com reconeixerem els cantaires?
8: És tota aquella gent d'allà que està escalfant la veu.
16: Eh?
8: Que van fent... Do, re, mi, fa, sol, sí. Rol, rel, ril, rol, rul...
16: Sí, sí, sí.
8: És
16: sí,
8: una
16: sí.
8: operació del risc, Frank.
16: Home.
8: Ens arrisquem a cadena perpètua.
16: Sí.
8: La nostra... És una lluita clandestina.
16: Bueno, en principi tampoc és tan arriscat. Simplement és repartir estelades fotocopiades.
8: Fes favor, a veure, un moment. No improvisis.
16: Home.
8: Això no ho diu el guió.
16: Com que no?
8: Jo sé que tu creus millor guionista que els guionistes, però simplement llegeix.
16: Ja, però...
8: D'acord?
16: Sí. És que ara vull llegir.
8: Escriu un llibre, el més venut per Sant Jordi,
16: no, però...
8: i ja es creu que ell pot reescriure la història del cinema.
19: Ara ja no és en Frank, eh?
8: Vaja.
16: Però, un moment... ho deia el guió.
8: Manual de defensa del cinema, Frank!
16: No, ja. No, sí, a mi el cinema em sembla molt bé, i més si ha d'explicar la nostra història i no pas la història dels altres.
8: Efectivament.
16: Val.
8: On tornem a l'última escena.
16: Sí.
8: Llegeix.
16: Aviam, on soc? Senyala-m'ho.
8: Frank, ens han enxampat. No ho entenc, només... Ah, no, si això és meu. Frank!
16: Què?
8: Ens han enxampat.
16: Sí.
8: No ho entenc. Només hem repartit 600 estelades a 600 cantaires.
16: Perdoneu, és culpa meva. Li he ofert una estelada a un policia nacional espanyol. L'he confós amb un cantaire.
8: I adéu, nostre senyor, Frank. Ets un inútil.
16: Què?
8: Com pots confondre un cantaire amb un policia que porta patilles finetes
16: no,
8: i un tatuatge d'unes lletres japoneses darrere l'orella? Et faré pompar amb el cul, Frank.
16: No, bueno, això és una altra pel·lícula.
8: Sí, aquí comença la part interessant.
16: No.
12: Nois, hauríem d'anar a publicitat, però sé que l'Angelinés volia preguntar-nos i saber on van a parar tots aquests regals que li han anat fent durant el seu viatge al papa.
8: Bueno, doncs... estic intrigat. Vosaltres no, nena?
11: Sí. No, estic intrigat.
8: A cada lloc que fa dos passos al papa, fet aquí a Catalunya, i li han regalat coses.
12: Sí,
8: coses de dir, escolta, però coses
12: que... Recul, Arnau Manier li va regalar unes figuretes d'uns castellers...
8: Què fas tu amb unes figuretes d'uns castellers?
12: Doncs
8: què fas?
12: Ara li explicarem.
11: Són armes de destrucció massiva. Jo estic intrigat, ja que pregunteu per persones intrigades, per què passa cada cop que hi ha una moguda d'aquestes semispanyola dins dels Jocs Olímpics. Detenen uns quants i es foten a la presó.
8: Sí,
11: abans ho podien amagar, ara ja no ho poden amagar.
8: No,
11: això ho volia explicar jo també. Moltes gràcies i que vagi bé.
8: Molt bé, aprofitem que el Mohamed ha marxat per anar fent pipi.
11: Si ara només volia dir puta Espanya.
8: Va, ara tornem.
21: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
22: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
23: I pot ser tot això sent professional.
22: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
24: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
25: Pel picant?
24: Què havia de ser, si no?
25: Però què va ser?
24: Apendicitis. Operat d'urgència.
25: Ostres.
24: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
26: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar. Et ve de gust res exòtic? El sabor d'Àsia amb Lidl val la pena. Aquesta setmana, fideus de vidre, plats preparats estil asiàtic, pollastre amb curri, salsa de xili... Gaudeix dels autèntics sabors orientals amb Vitàcia. Lidl, val la pena.
2: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
5: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
3: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
6: Hi ha llocs que tens a prop, però que sempre et sorprenen. Redescobreix la Pedrera, els patis, el terrat més icònic de Barcelona i les golfes, on coneixeràs de prop l'univers de Gaudí.
26: Ara, promoció especial per residents a Catalunya. Entrada per només 12,50 €. I nens i nenes fins a 12 anys, gratis.
6: Una experiència única per temps limitat.
26: La Pedrera, més a prop que mai. Reserva ara a lapedrera.com.
13: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A Ilerna, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
17: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
25: Jo no puc treure'm del cap això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
27: Arriba la venda privada amb descomptes de fins al 30% en més.